0: Amb aquests preus...
1: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo
0: i la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
4: David, ¿dónde andas?
5: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
4: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
5: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
4: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
5: ¡Antonio!
6: Marchando, otro colacao.
5: Eres el mejor.
7: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
8: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
13: Doncs el que vostè vulgui.
12: Que bé? Segur?
13: I tant.
12: Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
13: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
12: Sí.
13: Doncs les que vulgui.
14: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Millionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Què s'ha de menjar abans de fer esport?
17: Quants ultraprocessats es poden prendre diàriament?
18: És cert que el caldo de pollastre és molt saludable?
19: És veritat que el xiclet fa perdre la gana?
20: És segur prendre moltes proteïnes si no es fa exercici?
21: Totes les respostes les tenim nosaltres.
22: Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC1. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. 6ª temporada. Els dimecres, cada 15 dies, un nou capítol. RAC1 Podcast, amb el patrocini de Borges.
23: A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
24: L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
23: Borges, cuidant el que importa.
25: RAC1 presenta...

0: Ripolls, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, Nini.
1: Doncs mira, tots tenim un amic que aquí se'l coneix de mil maneres diferents. Sí. Imagina't el cas del Manuel.
2: El Manuel.
1: Per als seus amics,
2: el Manuel.
1: Manolo.
2: Sí.
1: Però a la feina li diuen Marquesito, i alhora per als seus fills és el Papa, i per a la seva mare Manolito. Manuel, Manolo, Marquesito, Papa, Manolito, és igual.
2: És
1: per
2: igual.
1: A tothom és aquella persona meravellosa.
2: Manel? Manel? Li diuen Manel?
1: No, Manel. No,
2: Manel. Per això seria el Vidal.
1: No, no.
3: Sí, clar.
2: Bueno, Manuel és català, eh? Sí. El nom en català és Manuel.
3: Manel, sí.
2: Manel s'han deixat una U.
4: Marquesito.
3: Sí. Exacte, vull dir, ets una mica el Marquesito de la competència, perdona, sí. Que no,
1: no
3: sé de què parlàvem.
1: No, és que en el fons el Manel és aquella persona meravellosa que sempre cuida i els protegeix.
2: Voleu que us deixem sols? Nenes, li està tirant els trastos.
3: No. Ara ve la marca, cara. Ara ve la marca.
1: A veure, el més important no és com ens diuen, sinó que se'n reconeguin pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu
2: Verisure.
1: Exacte, canvia el nom.
2: No sabia aquest.
1: Verisure.
2: Esteu Verisure. Tot el dia igual?
1: Sí,
2: tot el dia els autobusos, totes les pancartes dels fanals.
3: Estan fent un canvi de nom i s'ha de...

0: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
1: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap.
2: Uix!
1: Ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Trapa. De llengua estofada. Fantàstic. I quan ja tinc les dents encerclant l'entrapà... Ring!
5: Ring?
4: Sona el telèfon d'algú que es queixa.
5: Sí.
4: És una tortura.
5: Molt bé, senyor Consum.
4: Déu meu.
5: Sentint molt aquest calvari que viu vostè, que no pot menjar l'entrepà, no es pot cruspir l'entrepà de llengua, parlem de trens a Rodalies a Catalunya que ha deixat de ser gratuïts.
4: Rodalies és el tema que més queixes provoca a l'Agència Catalana de Consum.
5: Sí.
4: Mira, sentim-ne una a l'atzar que he rebut avui.
5: Ah.
6: Hola, Conrad, sóc en Marcel, de Montcada i Reixac. Sóc de Montcada, no de Reixac.
4: Ja
6: I treballo a Barcelona, en un forn de pa. Per tant, cada dia he d'agafar dos trens de Rodalies, un d'anada i un de tornada. Ja es pot imaginar el panorama. Un dia vaig arribar tan tard a la feina que el forn de pa ja havia tancat i era una botiga d'empanades. En fi, el cas és que el servei és tan nefast que jo no pago mai, ni fins ara, que era gratuït, ni quan torni a valdre calés. Em penso colar cada dia i penso jugar al gat i a la rata amb els revisors, fins que em jubili. Vostè què n'opina? Creu que em poden empurar? Gràcies.
4: Bueno, escolta, Marcel, mira, normalment, com que sóc un professional funcionari, entenc que l'administració pública et diria que no et col·lessis, no? Que paguis el bitllet.
5: Ja, però pagues per un servei. Si no et donen aquest servei, pagar...
4: Però és que ahir, vaig agafar el meu primer tren de Rodalies en 20 anys.
5: Sí?
4: I, mare de Déu, senyor, l'experiència va ser un autèntic malson.
5: Malson d'aquells en què quasi es pot menjar un entrepà de Pepito de Vedella?
4: Si tornes a fer broma amb els meus malsons, et partiré per la meitat.
5: Home.
4: Ja m'has tornat a fer pensar en el meu entrepà dels somnis. Si em cau la baba.
5: Sí.
4: Déu que em va matricular. En fi, això que et deia, Marcel, que et colis sense por. Passem a la següent consulta, sisplau.
7: Bon dia, Consum. Sóc la Carla de Vilanova i la Geltrú.
4: Sí.
7: Però de Vilanova a Vilanova, no de la Geltrú. Però bueno, que jo visc a Manresa. I molt bé, jo no em queixo gens.
4: Sí.
7: Miri, el cas és que el meu avi era maquinista de Rodalies.
4: Sí.
7: Era un gran maquinista, la veritat.
4: Sí,
7: com que era maquinista, doncs jo tinc alguns privilegis. Per exemple, tinc tots els trens gratis.
4: Sí.
7: O com a mínim això és el que em pensava, perquè l'altre dia em va enganxar un revisor i em va dir que m'havia colat, que es veu que no tinc tots els viatges gratis. Ens vam discutir, la cosa va escalar i ara em demanen 12 anys de presó per 7 delictes diferents.
4: Bueno,
7: què faig? M'ajuda?
5: Sí que va escalar, no?
4: Mare de Déu, senyor, t'hauria escalat tant que potser el va pelar i tot.
5: No,
4: jo arribo a un punt que ja no sé què dir. Vull dir, la gent es deu pensar que em truquen a mi.
5: Sí, home, clar.
4: Es deu pensar que sóc advocat, jo, o què?
5: Home, probablement sí, no?
4: Carla, de Vilanova. Que no de la Geltrú.
5: Sí, ha quedat clar.
4: Només et puc dir una cosa. Abans no vagis a la presó, cola't a Rodalies.
5: Home, però no podem dir...
4: És el meu consell des que vaig agafar un tren.
5: Sí.
4: El meu consell per tothom.
5: Sí.
4: Coleu-vos a Rodalies.
5: Sí, total.
4: Eh? Es queda clar això o no?
5: Sí.
4: És un consell de l'Agència Catalana de Consum.
5: No pot ser.
4: Pràcticament sempre al vostre costat.
5: Bueno, molt bé, Conrad. Molta sort, moltes gràcies.
4: Per cert, tenim... Perdona.
5: Què?
4: Que tenim menció publicitària.
5: Ah, sí?
4: Home, amb la Maria Pilar.
5: Manolo Manolete.
4: La menció publicitària, sisplau, fem la menció publicitària en directe des de l'estudi. Se'n va la Noemi Polls i entra la meva companya i amiga Maria Pilar. Bon dia, Maria Pilar.
8: Ei, què passa, bro?
4: Maria Pilar, aquest no és el to més adequat potser per una menció publicitària, no?
8: Va, Conrad, que fas molt cringe.
4: Però què li passa avui a Maria Pilar? Què et passa? Què passa?
8: Si vols estar basat, Conrad, ja saps el que has de fer.
4: Okay.
8: Apunta't a les colònies de pares i fills a la brúixola i posa't a servir cony.
5: Però un moment.
4: Escolta, Maria Pilar, però què li ha passat? Però què coi t'empatolles, Maria Pilar?
8: Sabia que em preguntaries això, Conrad, esclar que
4: però
8: sí.
4: Si preguntat...
8: No pateixis, també pots venir a les colònies encara que no tinguis fills.
5: A veure, no, un moment.
4: Però trobo que això és una idea terrible. Adults sense fills en unes colònies amb menors.
5: Sí.
4: Però què és això?
8: Sabia que t'encantaria.
5: No.
8: A les colònies d'estiu per a pares i fills de la brúixola, els grans i els petits fan totes les activitats conjuntament.
4: Però...
8: Excursions, jocs de nit, discoteca... No siguis NPC i apunta-t'hi.
4: Però quin nen vol anar de colònies amb els seus pares? És que

0: Exacte, és fantàstic, oi?
1: No!
0: Colònies d'estiu per a pares i fills de la brúixola. T'encantarà tant que pec.
2: Ah, aquesta me la sé. Sí. Els joves ho diuen. M'ho fico pel pec.
1: Sí.
2: No? Quan alguna cosa els agrada, t'ho fiquen pel pec, no és així?
0: No, Conrad, no? Diuen pec, que vol dir pel cul.
1: Sí.
0: M'ho fico pel pec és com dir descansi en Depp.
1: Què?
2: Mira, jo no he entès absolutament res. No aneu de colònies.
1: Intentarem
2: amb els vostres fills.
3: I coleu-vos a Rodalies.
2: Sí, home, sempre.
4: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
5: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
6: ¿Cómo hemos cambiado?
7: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroën.es.
8: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
9: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
10: Sí.
9: Però si jo fos una mascota, no?
10: No.
9: I tu creus que si jo em poso un...
10: No.
11: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... No em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Ràdio en directe.
16: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
16: RAC més 1.
15: Notícies.
16: Podcast. Contingut exclusiu.
15: Escolta.
17: Navega.
15: Descarrega.
16: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
15: Fàcil, còmoda.
17: Intuïtiva.
15: I renovada.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
19: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
20: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
19: Thank you!
18: Per aquí, sisplau!
21: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
22: Soc l'Anna de Securitas Direct. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
21: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
22: Soc l'Anna de Verisure. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
21: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
23: En els seus 5 anys de vida, pel Rack and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
16: Rack and Go, el podcast per a emprenedors.
23: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
16: Rack and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de Rack 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
17: Rack 1. Podcast.
16: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
2: Doncs escolteu, pràcticament això s'acaba. No hi ha temps per res més, però moltíssimes gràcies, Jean-Paul,
24: per
2: les teves intervencions sempre acurades.
24: Sí, al final, doncs, bueno, és lo...
2: Estalvia-te-les, sí. Nosaltres ho deixarem aquí, pròtum aquí, però tornem demà a la competència. Feu bondat!
25: Acabeu d'escoltar
16: la competència.
24: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
25: Hola, hi ha
16: gorilles. Un programa basat en fets reals.
25: Mala faria.
16: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC 1. La campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
1: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
2: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
3: Què tal? Jo el conec.
2: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
3: De RAC 1.
2: Sí, som de RAC 1.
3: Els taloners.
2: Sí, els taloners.
3: Què tal, maco?
2: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
4: Venim de Dublín.
2: Veniu de Dublín?
5: Què diu?
4: Què sembla?
2: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
4: Exacte, aquest sembla.
2: Hòstia, per tant, you speak English?
3: A little bit.
2: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
3: Jo s'escolto cada dia.
5: Ai, que bé.
3: Ara sóc conductor d'autobús.
2: Condueixo un autobús a Dublín?
5: A Dublín?
3: Els públics, autobús públic.
2: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
3: Us escolto.
2: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
5: No pot ser.
2: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín,
3: vosaltres.
2: Escolta, RAC 1.
3: Sí.
0: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
2: Ok, lads. See you soon.
1: RAC 1.
0: Tots som un milió. RAC 1. Aquest diumenge, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Vila-Real B de Primera Federació, pendents del Tarazona Nàstic. Serem a Fontajau, a l'Espar Girona-València, partit de tornada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. A més, la Champions d'Hockey Patins, el Gran Premi de França de MotoGP i, a partir de les 7, Barça-Reial Madrid a SAC amb Fotli Pou i companyia. I per rematar-ho, si el Barça guanya la Lliga, un tu diràs molt especial fins que faci falta. El Barça Juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC 1.
0: Tots som un milió. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
6: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
7: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
6: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
8: Per triar i remenar.
7: Amb tot el contingut dels programes.
9: I també els podcasts originals de RAC 1.
10: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
11: I som tots.
7: Més fàcil.
12: Més directe.
7: Més intuïtiu.
0: Més RAC 1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
2: A veure, per favor, que s'ha de repetir el programa i l'hem de repetir paraula per paraula.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Marc Giró, Joel Fortuny, Ernest Ferrer, gràcies, Esther Romagosa. Digueu-li, per favor, feu-li un grit a l'Eder Benito, que és el nostre
13: estudiant en pràctiques,
2: que estava buscant-me les ulleres, no m'hi però és que les tinc. Eder! Eder! Eder, que ja tinc ja trobat les ulleres!
14: Ens fem grans, no?
2: Eder! Mira, ja les tinc, Eder! Ja està!
14: Bueno, escolta, bueno. Avui ens acompanya Miquel Misser, què tal estàs?
15: Molt bé.
14: Avui portes una secció boníssima, eh? Sobre el Dia de la Mare, fixa't.
15: Sobre el Dia de la Mare.
14: El Dia de la Mare per Miquel Misser.
15: Sí.
14: Tenim a Sònia Ros, activista en drets humans i experta en migracions. Vostè vol saber... Tot això que diu la gent, la migració regulada i ordenada. Això es veu que podria ser que sí, eh? Podria dir que sí. Una llei d'estrangeria d'esquerres, o digue-li d'esquerres, digue-li ajustada als drets humans, diguéssim, no? I que tingui, diguéssim, la persona migrant, fins i tot. Hi hagi aquesta... Això la Sònia Ros ens ho explicaràs. Ah, que sí?
16: Sí.
14: Sònia, parla, perquè això és ràdio, eh? Perquè et veig cagada de por. I has
16: no, no, en absolut.
14: Vale, però abans, senyors i senyors, entre vostès, Oriol Mitjà, el doctor. Venies, doctor, de casualitat. Bueno, de casualitat, et tocava venir de secció. Vosaltres estem tan contents. Felicitats per l'èxit del teu llibre.
15: Moltes gràcies.
14: Perquè estàs fent una gran tasca. Se t'acosta gent, se'ns acosta gent, dient, ostres, m'estic llegint el llibre de l'Oriol Mitjà. M'està servint moltíssim, l'he regalat moltíssim. És genial, és veritat, està fent un servei, eh? Sí, servei públic.
16: Està ajudant molt.
15: Sí, sí. A mi m'han dit que l'entrevista que em vau fer vosaltres va ser molt emocionant.
16: Va ser preciosa.
15: Era molt emotiva, perquè era de les primeres que feia, encara em tocava el cor, em removia coses.
14: Clar.
15: Després ja vas fent més entrevistes, de vegades repetir tantes vegades el mateix fa una mica de dolor.
14: Sí.
15: Però avui et venia a parlar de...
14: Sí, anem a parlar d'això perquè tenim entre
15: mans... Avui et venia a parlar de la vaga de metges, sobre els anestesistes i sobre la pel·li Sidosa. però ja clar, sé que una altra vegada em quedo passa, amb el guió a les mans.
14: Et quedes amb el guió a les mans perquè et passa per sobre l'actualitat, perquè tenim aquesta alerta per brot de hantavirus. Es diu, jo dic hantavirus.
4: No sé per què.
15: M'heu de convidar més sovint, no? Perquè pugui dir-ho tot.
14: Sí, sí, hauràs de venir més. Bueno, perdona, Oriol, tens uns collons com un toro, perquè no vens més sovint perquè tu tens una agenda que és que sembla la ministra de semblada de Winston Churchill, la teva
4: nosaltres
14: agenda.
4: Nosaltres la tindríem cada dia aquí.
14: Exactament, nosaltres estem a favor teu.
15: Bueno,
14: llavors, escolta'm una cosa. Llavors, a veure, tu estàs col·laborant amb l'OMS i amb la Unitat Europea en l'anàlisi i el control justament d'aquest brot de hantavirus.
4: Hantavirus.
14: I no es pot dir hantavirus?
15: No sé.
14: Com es és diu? Que hantavirus trobo que té, diuen... és més... No? Va,
4: digues el que vulguis.
14: Bueno, que afecta aquest creuer que va de camí a les Illes Canàries. Tot sí. Això sembla un conte de Stevenson, o alguna cosa com una novel·la de, jo què sé, havia un vaixell pirata que hi havia peste a dintre, rondant per Europa i pel mar, no sé què, de pirata segle XVII. Llavors resulta que no, que estem aquí. Llavors, no sé si tu ens vols donar les dades, no, Esther? Que
4: mira, l'última hora és que és un vaixell d'expedició polar de luxe, que es diu Ondius, va
14: com
4: sortir...
14: Com de luxe...
4: El preu és molt elevat per fer aquest creuer.
14: Ah, és un creuer, gent creuerista. Són creueristes.
4: Sí, vale, que vale. Estàs 40 dies i el preu són com, ara ho dic de memòria, però més de 20.000 euros, diria, o així.
14: Mare de Déu.
4: És un vaixell, això, és una expedició polar. Va sortir del sud de l'Argentina el 20 de març per recórrer l'Antàrtida i l'Atlàntic Sud. Aquest dilluns 4 de maig fondejava a Cap Verd, on no el van deixar atracar, i ara es dirigeix cap a Tenerife, les Illes Canàries. En total hi viatjaven 147 passatgers, dels quals 3 han mort, 4 més han resultat infectats, 3 d'aquests malalts ja han estat evacuats del vaixell per mitjans aeris, i el quart, que és el metge, serà atès a Canàries, on també desembarcaran la resta de passatgers. I les últimes hores l'OMS ha confirmat que hi ha un 8è cas a Suïssa, per tant, un 8è...
14: A Suïssa? Ai, què hi fa a Suïssa, un 8è cas?
4: És un 8è passatger que va marxar del creuer abans, perquè és un creuer que són 40 dies, va marxar abans i que ara està hospitalitzat i aïllat a l'Hospital de Zúric.
14: Molt bé. A veure, doctor, la situació ha generat moltíssima alarma social. Nosaltres hem d'estar preocupats? Digues la veritat, perquè també amb el del coronavirus resulta que hi havia un cas a Itàlia, que està molt a prop de Suïssa, i hi havia gent que deia, bueno, excepte tu, hi havia molta gent que deia, bueno, això no sé què, no sé quantos i tal, i tu vas dir la veritat. Ens podries dir la veritat, però ens hem de preocupar?
15: Jo sempre intento dir la veritat, la veritat que jo conec.
14: La científica, almenys. La científica.
15: Però, clar, fem un pas enrere per no fer l'entrevista típica. És a dir, clar, en el llibre anterior que havia escrit es deia, com es deia, El món que ens espera,
14: sí.
15: Explicava les possibilitats de que comencin a arribar noves pandèmies o noves epidèmies que estan molt relacionades amb el canvi climàtic i el contacte més sovint que tenim amb animals. Aleshores, hi ha moltes infeccions que es transmeten per ratpenats, com el... Nipa o el Endra, ni altres que es transmeten per rossegadors, com seria l'antivirus. Aleshores, quan més contacte tens amb aquests rossegadors,
14: però
15: més possibilitat
14: hi ha de que... Doctor, a veure un moment, Oriol. Qui té un contacte amb un ratpenat o amb un rosegador? Jo és una cosa que la trobo extraordinària. Francament, quan em dius això...
15: Doncs mira, té a veure amb el canvi climàtic, en realitat. És a dir, la deforestació fa que els animals ja no tinguin els seus propis hàbitats i el fenomen del Niño també fa que el canvi climatològic els inundi els llocs on solen viure i, per tant, se n'acaben anant més a prop dels llocs on viuen els humans. I els humans, a la vegada, també s'apropen més als boscos. Per tant, aquí, a l'Argentina, el que està passant és que hi ha gent que treballa en zones rurals, que s'ha apropat a les urines i a les femtes dels ratolins. Aleshores, aquestes urines i femtes estan dins d'una cabana, entra la família a netejar amb l'escombra, aixeca un polsim, el polsim t'entra per dins del pulmó i agafes el virus.
14: Joder.
15: Aleshores, el virus triga 3 setmanes en començar a distribuir-se per tot el cos. Es diu període d'incubació.
14: Jo t'entenc.
15: I a la setmana 4, de cop i volta, fa una cosa catastròfica, i és que els vasos sanguinis es tornen com molt permeables i tota l'aigua que hi ha dins de la sang se'n va als pulmons. I a més, té la capacitat de que el cos funcioni més a poc, és a dir, fa que el cor és un múscul i l'afableix. Per tant, si tens una fallada cardíaca i una fallada pulmonar, és letal, i per això té una mortalitat del 40%.
14: Clar, perquè afecta... els llocs claus.
15: El cor i els pulmons.
14: Jo t'entenc. Molt bé. Llavors, se sap exactament aquest virus, com entra dintre un vaixell, com és que hi ha una persona suïssa, arribarà fins a nosaltres? Nosaltres pregarem per totes aquestes persones, però arribarà aquí?
15: És a dir, des del punt de vista epidemiològic, és una història molt... peculiar o interessant o... perquè hi ha tota una història, és un canvi de paradigma. Ah. Fins ara l'antivirus només contagiava del rosegador amb les seves femtes per inhalació a un ésser humà. I ara el que estem veient és un canvi de paradigma en el qual hi ha una transmissió entre humans. És una situació que esperem que no arribarà a la població general. Quasi segur que no arribarà a la població general, però és preocupant per dos motius. Primer, perquè la malaltia és molt greu i pot tenir fins i tot mortalitat, i també perquè ha incrementat la transmissió de persona a persona.
14: Ja. Com es transmet? O sigui, i els nivells de contagi són com els del Covid, per exemple?
15: No, es transmet... actualment el que s'està veient és que, per exemple, va haver-hi un brot a l'Argentina l'any 18 i hi havia una persona que era molt infecciosa, excretava el seu virus per la saliva o per les genives. Aleshores, hi ha dues formes: o bé fas un petó a la teva parella i l'infectes, o bé fins i tot les persones que s'asseuen a banda i banda en una festa poden inhalar excreció.
14: I aquesta persona que infectava tant, que era cantant a la millor i que saps allò que
15: no,
14: vas?
15: No, però tenia... no era cantant, però si fos cantant pitjor, clar, clar, el Covid, el karaoke no és tan infecciós com el Covid. Què rius? El karaoke era molt perillós.
14: La paraula karaoke era molt perillós.
4: Estem amb un creuer tancat, que
14: allà... Però segur que hi havia karaoke,
4: a l'Àrtic, que deu fer fred, deuen estar allà tancats a dins, no? Que això també deu contribuir.
15: Sí, aleshores...
14: Però aquesta gent rica, de sobte tenen com unes pallisses i tenen uns anoracs que a la coberta els hi donen, de sobte passen per un glaciar i els hi donen, perdona, que t'ho dic, que puc ser, i van amb unes superpallisses, com uns abrics, com super de la pera, saps? Que els hi ha costat també l'hòstia.
4: Segur que sortien a coberta.
14: Sortirà a coberta i els donen un whisky amb gel del glaciar, Els hi diuen, aquest gel, volen un whisky amb gel del glaciar? Això passa, en aquests creuers. Digues.
15: Aleshores,
14: a mi ho han explicat, però passa.
15: Dieu que pot ser factors d'aquests... socioambientals, de que la gent s'hagi ajuntat molt en espais tancats, amb contacte prolongat, amb alta densitat de persones. Això afavoreix seguríssim les cadenes de transmissió. I hi ha un factor biològic, i és que avui s'han confirmat que el virus, o la variant, és el virus dels Andes. El pacient aquest de Zurich i els pacients de Sud-àfrica han pogut demostrar que és un virus que té més capacitat o més adaptabilitat per la transmissió entre humans. I per això el fa tan únic. Aleshores, és una alerta. Primer, per la seva letalitat del 40%. Sí. Segon, perquè no tenim vacuna ni tractament. I tercer, perquè hi ha transmissió entre humans, que ja és una hipòtesi confirmada.
4: Mm-hmm. Però hem d'estar tranquils, dius?
14: No, clarament no. Això. Jo t'ho dic jo que no. Fes-me cas a mi. No. Una cosa, la transmissió, el nivell de contagi respecte al Covid, insisteixo, el Covid de quan? Saps allò que fèieu? Sí. El Covid era un afectat per no sé quants contagiats. Era un per 10, em sembla que era.
15: Sí.
14: I aquest?
15: És que no et vull dir el número perquè t'espantaràs.
14: No, nosaltres ho aguantarem.
15: A veure, el Covid inicial tenia una taxa de reproducció que es deia R0 de 3.
14: Recordo perfectament el de
15: R. I després es va multiplicar fins a 10 i 15 amb les Omicron, amb la Delta i l'Omicron. Aleshores, una persona n'infectava a 10. En el cas de l'antivirus hi ha molt poca experiència, perquè és molt recent, els últims 4 anys que s'ha començat a transmetre entre persones. Però aproximadament una persona n'infecta entre una i dues. I bàsicament a l'Argentina el que es veia és que una persona com a màxim n'infectava 5, 8 o 34. 34 és el nombre màxim que s'ha vist que es podia infectar.
4: Has dit que aquest virus només...
14: Perdona, i això és molt o poc? És més o menys que el Covid?
15: No, és molt menys.
14: Ah, val, és que jo soc dislèxic, ara quan s'ha de deixar números no sabia si 35, 36, 46...
15: No, estic parlant de persones, tassa d'atac. Dues coses diferents. Una és una mitjana, i és que una persona de mitjana n'infecta a una o a dues.
4: Val.
15: Però, per altra banda, hi ha casos específics individuals en els quals sí que s'ha demostrat la transmissió humana a més d'una i dues, fins i tot a 6 o a 34.
14: Val. Per tant, es transmet amb una certa alegria.
15: No. Li costa molt de transmetre's. Li costa molt de transmetre's. El que passa és que el que ha canviat és que per primera vegada es transmet entre persones, i per això, per primera vegada, estem preocupats per... Val. Un brot.
14: Esteu preocupats? Aquesta és la pregunta. A la comunitat científica?
15: Sí, és a dir, el que està succeint és un brot molt únic, en el qual s'han d'establir uns protocols que han de ser molt rigorosos i molt seriosos, perquè no es pot cometre cap error, perquè només un error, un error en el qual hi ha una fuga de la infecció, és a dir, que se t'escapi un cas infectat, significaria que infectes una persona amb una possibilitat del 40% de de morir-se, per això és tan seriós, no? Aleshores,
14: i tant.
15: Hi ha mesures per controlar tot això.
14: Aquestes mesures s'estan posant en pràctica, perquè nosaltres vam veure en el Covid, les mesures en pràctica es posaven una mica, jo no sabem.
15: No, ahir ho van fer superbé. La OMS a les 10:30 va emetre un comunicat dient quines són les mesures amb les que pensaven donar suport al govern espanyol.
14: Val.
15: I eren unes mesures en les quals tenien en compte que hi ha casos amb símptomes que s'han d'evacuar immediatament a l'hospital perquè els puguin tractar.
14: Que són aquestes persones que...
4: Que és el que s'ha de fer ara quan arribi aquest vaixell a Tenerife. Què s'ha de fer?
15: No, val, les persones que tinguin... Primer s'ha de fer un desembarcament controlat amb una avaluació de totes les persones a bord. Les persones que tenen símptomes se'ls ha de donar una evacuació mèdica a un hospital en el qual hi hagi unes cabines individuals amb ventilació independent, i després a totes les altres persones els diem que són contactes, perquè d'una manera o altra hauran estat a prop dels infecciosos, i com que el període des de que tens un contacte fins que desenvolupes símptomes és de 3 setmanes, aquestes han d'estar durant 3 setmanes en quarantena, perquè en qualsevol moment podrien desenvolupar la infecció i infectar la població general. Aleshores, si el que és l'aïllament de casos i la quarantena de contractes es fa en espais i transports especials, habilitats específicament, perquè tot això succeeixi de forma correcta, no hi ha cap perill.
14: I hem de confiar que sí que passarà, no? Suposo que sí, contactarem amb l'Armenteres, que potser ens explicarà, a través del ministre d'Interior i de la ministra de Sanitat, això si ho tenen, si tenen tots els camions, les furgonetes i les camilles i els epis i tot això que tal.
15: Clar, no s'ha de voler córrer massa, no? Perquè
14: com?
15: Moltes, que no s'ha de voler córrer massa, perquè comencen a parlar de que si les persones que surten del balcó del vaixell els podrien repatriar ràpidament en vols comercials.
14: Com?
15: Però després et trobes que si una persona és infecciosa o esdevé infecciosa en un vol comercial, doncs en podria infectar altres.
14: Per tant, no, crec que sigui molt bona idea. Jo, sense ser infectòleg i sense tenir ni idea de res, però posar una persona infectada d'això... Jo ja trobo que una persona amb grip a un avió no hi hauria d'anar. Jo, per exemple, quan tinc grip... No. Jo trobo que no s'hauria de viatjar amb avió, també t'ho dic. Jo crec que no s'han de moure de casa.
15: És a dir,
4: bàsicament...
14: Això ajudaria. Això és sostenible. Bueno, digues,
15: és a dir, una persona que està en aïllament, però també una persona que està en quarantena, que significa que encara no té símptomes, per regla general no ha de poder volar, i les companyies aèries tenen la responsabilitat i l'autoritat de denegar l'embarcament a qualsevol passatger
14: Déu, també,
15: que tingui aquesta sospita. Aleshores, tot això que es faci molt bé, i si això es fa molt bé, aleshores, diguem-ne, la població general no corre cap risc. Els que sí que tenen una mica de risc són els agents portuaris que hagin de pujar en aquell vaixell, que serà una mica de guau, a veure qui vol pujar el vaixell.
14: Clar, serà una mica guau, però
4: bueno,
14: anirà...
4: Amb epis,
15: i el personal sanitari que hagi de tractar aquells malalts. Aleshores,
14: ja,
15: faig una mica de broma, eh?
14: Perquè és clar, realment ara que et diuen, vinga, heu de treure... Clar, vull dir, jo ho entenc perfectament, o sigui...
15: Però el que s'han de posar són epis, que són aquelles escafandres de plàstic...
14: Sí, les recordo perfectament.
15: Les ulleres...
14: Tot.
15: Els gorros...
14: Això funciona, no?
15: Els guants... Tot això funciona molt bé.
14: Tot.
4: Home, això... jo et volia preguntar, a mi m'ha semblat que has dit que aquest virus és recent, només fa 4 anys?
15: No, és un virus que ha existit des de fa molt de temps, que hi ha dues subvariants. Hi ha una variant que és de la Xina, però que fa casos lleus. I els xinesos fins i tot tenen un tractament i una vacuna.
14: Els xinesos tenen de tot, eh?
15: Però que no serveix per aquest nou subgrup, que és d'Amèrica.
14: Yeah.
15: A l'Amèrica és més infreqüent, però van apareguent casos. I com que apareixen casos, hi ha una variant específica que es diu el virus de los Andes. I
4: que és aquesta que ens ha
15: que
4: tocat?
15: Que és aquesta que està desenvolupant l'adaptabilitat per la transmissió entre persones. Aleshores, el que és novedós és que els últims 4 anys ha començat a haver-hi transmissió entre persones.
14: A l'Amèrica, però ara ja el
4: que
14: tenim aquí a Europa.
4: Que és aquesta variant, clar.
14: O sigui, ara aquest virus podem dir que està a Europa.
15: No.
14: Home, si està a Suïssa i està a les Canàries...
4: A Suïssa sí.
15: Sí, però està en una cabina d'aïllament. Encara no hi ha hagut transmissió comunitària ni poblacional.
14: Val, ja t'entenc.
15: I a més, no hi ha arrossegadors aquí que puguin fer el reservori.
14: Què és això que has dit ara?
15: El arrossegador és la rata.
14: Ah, la rata aquesta no hi és.
15: No, i també s'ha de vigilar...
14: Però serà per rates aquí, a Europa, eh?
15: No, s'ha de vigilar que quan el barco atraqui no escapi cap ratolí ni cap rata del barco.
14: Ui, fa una senyora.
4: Ui!
14: Mira, Oriol, anem a deixar-ho aquí. Tinc a l'Armenteres connectat. Un aplaudiment pel senyor Jordi Armenteres, per favor.
5: No calen aplaudiments, tampoc.
14: Sí, sí.
5: Què tal?
14: Escolta, tu estàs a...
5: No sé, tinc un dubte i tinc una informació.
14: A veure, endavant.
5: a veure, la primera... Bueno, la roda de premsa de Moncloa, que havia de començar un quart o dues de matí, en aquest moment estan muntant els faristols, per tant, anem tard, pots tirar. Estàveu parlant de tot el dispositiu que s'ha de muntar a les Canàries, no sabem el port de Tenerife encara on arribarà aquest creuer.
14: Val.
5: Sí que s'ha parlat d'un transport especial pels passatgers, un cop se'ls acabi d'analitzar bé,
14: sí.
5: I avions medicalitzats des de l'aeroport per fer les repatriacions. Avions especials,
14: a veure,
5: que no seran de línia per moure tots aquests passatgers.
14: Sí, però l'Oriol Mitjà està fent, ha aixecat el dit, perquè això dius que tu ni hablar de la peluca ni hablar del perruquín.
15: Sí, tant, i tant.
5: Això és el que ens diuen de Moncloa. Hi ha un altre element. Acaba de sortir una informació d'última hora d'una cadena francesa, que és la BFM,
14: sí,
5: que apunta que un ciutadà francès en aquests moments se l'està investigant com a cas sospitós d'antivirus.
14: Francesa França.
5: Sí, per contacte amb el pacient suís que ha donat positiu i que està en un hospital suís. Quina és la connexió?
14: Estic fent com comentaris de bar de bar, eh? Però si hi ha una persona suïssa...
5: Quina és la connexió?
14: La connexió no sabem quina, perquè estem a Europa.
5: La connexió és que aquest ciutadà va viatjar en el mateix avió que el que has confirmat que en aquests moments se l'està tractant a Suïssa.
14: Escolta una cosa, perdona un moment, a veure, Oriol Mitjà, a veure...
4: S'està complicant, Oriol.
14: Oriol, digues la veritat, a veure si ens entenem. I ara, d'aquests senyors que sortiran, o senyores que surten del vaixell infectat a Tenerife, tu, Jordi, dius que hi haurà uns avions medicalitzats que els aniran portant, els aniran traslladant per tot arreu?
4: Però jo crec que això és el,
5: això
4: que,
5: és el que ens estan explicant des de Moncloa, sí, que tot el dispositiu que... inclou això.
14: A veure...
15: És a dir, l'avió medicalitzat costa 80.000 euros, aleshores això no li pagaran a tothom, només a la persona que estigui molt malalta.
14: Però, com a, et faig com a, però tu com a expert en infectologia i tot això que tu ets expert,
15: sí,
14: a tu t'ha la sensació, no seria millor tenir-los tots aquí per la cabra antena i no començar a repartir persones infectades per molt que... No, jo què sé.
15: Doncs molt bé, acabes de contradir el ministre de Sanitat.
14: Però llavors aquí comencem a tenir un conflicte, la ministra de Sanitat.
15: Tu, ho has fet tu, jo no he dit res.
14: Però tu què diries? Imagina que ho dius tu. Tu què diries? Si ara no, imagina que sí, no s'escolta ningú.
15: El que seria més correcte des del punt de vista infectològic és que
14: perquè...
15: es pugui repatriar amb aquests 80.000 euros que ha costat l'avió medicalitzat a les persones que ho necessiten, a la resta, que només han d'estar en una quarantena.
14: Val. Ah, potser és això, eh?
15: El que seria tot... dient...
14: No, Jordi, no, potser...
15: Seria dient habilitar uns espais que són uns centres sociosanitaris en els quals se'ls pugui fer un monitoratge del desenvolupament de símptomes. I a més cal dir que en aquesta tripulació de 140 persones n'hi ha 60 que són treballadors, que estan servint els altres, els rics. I d'aquests n'hi ha 50 que són filipins, uh-huh, i 10 que són ucraïnesos. Aleshores, els filipins segur que ningú els voldrà repatriar i ningú pagarà per fer-los repatriacions amb ells. Aleshores, això també és una cosa que a veure aquí...
14: I en aquestes circumstàncies, però és una sèrie de Netflix, que tens aquí un lío patatero d'infectat un vaixell d'aquests, és una mica White Lotus, eh?
5: Aquí hi ha un tema que és el que ens han...
14: Persones que estaven servint, segueixen servint amb tot aquest lío o s'organitza la societat d'una altra manera? Perquè, clar, jo sóc el filipí i dic, escolti, vostè ara aquí la cosa... haurem de fer una mica de comunitat, eh?
5: No? Hi ha molt poca informació del vaixell, però són 147 passatgers i tripulants de 23 nacionalitats diferents. Llavors hi ha una altra pregunta, que és el que en aquests moments costa respondre, que
14: és
5: qui es fa càrrec de tots aquests passatgers. O sigui, la pel·lícula passava per el vaixell no va a Canàries, el vaixell va al país d'on té la bandera. On té la bandera? Era a Països Baixos. Per tant, la intenció era de Cap Verd cap a Holanda, per anar en plata. Què passa? Que hi ha última hora de la nit i aquesta decisió de l'Organització Mundial de la Salut...
14: Però diu l'Oriol que això no pot ser, perquè...
15: És a dir, des de Cap Verd navegar fins a Holanda, encara que vagin a tots
14: nosos,
15: són entre 8 i 10 dies. Aleshores, tot el que és el control sanitari s'ha de fer abans i el port segur que pot garantir les mesures d'aïllament és Canàries... perquè estan a 2-3 hores només.
5: Correcte. No, estan a 3-4 dies.
15: Això, 2-3 dies.
5: 3-4 dies. O sigui, la perspectiva en aquests moments és que el vaixell acaba arribant de dissabte a diumenge. A veure, hi ha cadenes de televisió que tenen la imatge del vaixell en directe des de Cap Verd, fa estona que no en veig cap, però el vaixell continua aturat allà. Hi ha una gran pregunta, que és per què no se'ls atén a Cap Verd, i hi ha una altra gran pregunta, que és les 23 nacionalitats, en principi cada país s'ha de fer responsable dels seus ciutadans.
14: Sí, però això, Jordi, ja comprarem que això és increïble. increïble, no? Això, però això ja t'ho dic jo, que no soc ministre de Sanitat ni soc ministre de res.
5: Són preguntes aquesta, que haurem de fer ara a la roda de premsa.
14: Perdona, tu dius que a Cap Verd, Oriol, no podia aturar-se, per què?
15: A Cap Verd no tenen la infraestructura ni la capacitat. És un sistema sanitari decadent i que no tenen ni tan sols les mesures bàsiques.
14: Quan una persona... Això també és una cosa important, eh? Com, diguéssim, els desnivells i les desigualtats i la globalització fa que...

0: tinguem aquests problemes, no?
1: I d'aquestes 23 nacionalitats, Regne Unit i Holanda i Estats Units han dit que repatriaran els seus, però aquests són en total unes 15 persones.
0: Ja.
1: Però la major part de persones, com repeteixo, hi ha els 15 espanyols, 5 catalans, etc. Però hi ha 60 persones que són de nacionalitats que no els reclamaran, que no els ajudaran, que no tindran la capacitat de cridar-los.
0: Perdona un moment. I llavors, en qualsevol cas, sigui quina sigui la circumstància de cadascun dels tripulants que estan en aquest vaixell. Com es diu el vaixell, el barco?
2: Ondius.
0: Ondius, a més a més, bueno, vinga. Ondius.
3: MB baixa Ondius.
0: Val. Si tu fossis ara, Oriol, responsable de la OMS, un jefazo de la OMS global i no sé què, si tinguessis ascendència sobre tot això, el que seria millor és deixar aquestes persones a Canàries, en quarantena, aquí no es mou ningú, venga d'EPIs, cordó sanitari, ara sí, i a veure què passa, no?
1: I no anar
0: repatriant persones.
1: No. Un desembarcament organitzat a les Canàries, un hotel que es reconstitueix i es transforma...
0: Una mica molla de l'èbola, em recorda.
1: Sí, l'èbola o qualsevol altra epidèmia, però és que és la forma com se sol gestionar. Aleshores, mantenir-nos en quarantena durant 3 setmanes, si ningú ha desenvolupat símptomes, aleshores cadascú pot agafar el vol.
2: Oriol, des d'Informatius ens comuniquen que el secretari de Salut Pública de Catalunya, perquè hi ha 5 catalans a bord, el protocol o el que tenen previst és que passin un període d'aïllament domiciliari, si són asimptomàtics.
0: A on?
2: A casa seva, per tant, i si tenen símptomes, hauran d'anar a l'Hospital Clínic.
1: És que a mi m'estava recordant molt això a la Covid, perquè jo he de començar a rebatre...
0: Sí, no, aquí no entrarem, perquè parlen al mitjà...
2: Però no seria...
1: Jo he escoltat el director general, que a més es diu Esteve Martín...
2: Fernández.
1: Aleshores, ell el que diu és que classificarà entre contactes estrets i contactes no estrets. Però això...
0: Tornem a ser els contactes estrets.
1: Per començar, no existeix aquesta definició. Clar. En una malaltia en la qual el mecanisme de transmissió... El mecanisme de transmissió l'acabem de descobrir. És a dir, no sabem a quants metres significa contacte
2: estret. Potser que igual la transmissió és més alta del que ara ens estem...
1: No, simplement dic que és, per començar a poder definir si una persona és contacte estret o no estret és molt difícil. I aleshores, la presa de decisió que es fa amb cada persona encara és més difícil. I fer aquesta repatriació amb quarantena domiciliària, en principi, va, fins i tot contra la llei aèria, és a dir, les companyies aèries...
2: Hi ha un aèries, risc, no?
1: Vols dir? Hi ha un risc, sí.
0: Per tant, perdona,
2: no s'hauria de fer aquesta mesura, per tant...
0: Torna a repetir la mesura que diu el director general de Salut Pública aquí a Catalunya?
2: Entenc que és un escenari que estan...
0: espanyola i que siguin catalans...
2: Els catalans que estan a bord és que passin. L'escenari seria que passessin un període d'aïllament domiciliari...
0: Quan? O sigui, de Tenerife...
1: Que les Canàries volin a Catalunya...
0: Tenerife...
2: Si són asimptomàtics i si tenen símptomes hauran d'anar al clínic, a l'hospital. Hospital Clínic, que és
0: l'Hospital Clínic, exactament, a on? La sala d'espera o on? Jo no entenc, aquesta declaració a mi em deixa frapat. Escolta una cosa, a veure, torno a repetir la pregunta.
1: Que bé, Marc.
0: Des del punt de vista de la ciència i des de les persones que sabeu això de la infectologia, que ja són bastants, perquè hem passat el Covid tots i totes, a mi em podries tornar a repetir... No sé si em podeu ajudar, Jordi, ajudeu-me, per favor, a fer la pregunta. Sí, el més adequat seria, jo perdonin que sigui insistent, que totes aquestes persones estiguin a Canàries i quan veiem les autoritats sanitàries científiques
2: allà, no?
0: Vegin com evolucionen, llavors començar a plantejar-se la repatriació de les persones, etc, etc, etc.
1: Aleshores, perdoneu, i ara faig una opinió molt sincera, eh? És a dir, estem en una situació d'incertesa en la qual estan succeint uns esdeveniments i uns mecanismes de transmissió que són nous i desconeguts. Davant el desconeixement hi ha cal precaució. L'alerta per què és? Perquè la letalitat és del 40%, perquè no tenim un tractament ni una vacuna i perquè hi ha la possibilitat de transmissió entre persones. Ahir, encara, els responsables sanitaris no tenien clar aquestes tres coses, perquè pensaven que la transmissió entre persones no es donava, etc. No? Aleshores, en el moment en què ens plantegem una malaltia tan greu i que, a més, és transmissible, el que s'ha de fer, des del meu humil punt de vista, és les precaucions més elevades del que seria normal amb un contagi de la grip o d'una infecció.
0: Això és una mica com quan hi ha una riada, no? Que ara ja sabem que si hi ha la possibilitat que un meteoròleg que s'ha fotut o meteoròloga s'ha fotut la carrera de meteorologia, diu, escolti, hi haurà una riada que arrasarà amb tot, jo seria de l'opinió d'evacuar els carrers i que tothom a casa i si té un cinquè pis millor que, si té un sisè pis millor que el tercer i o vagin sant, jo què sé. I després, si no passa, doncs no passa, però estem en aquest punt, diguéssim.
1: El problema és que si després no passa...
0: Ens ho menjarem, però...
1: Ja, però
0: si, però bueno, si passa, sí, és que flipant.
1: Ets molt criticat de que has estat alarmista,
0: sí,
1: no?
0: Però aquí no sabem si això com transmet les característiques de la transmissió. No hi ha vacuna, no hi ha tractament, o sigui, no tenim res de tot això. No. Possiblement seguirem tenint, no tenim respiradors, ni una fàbrica de respiradors que haguem fet d'aquí al Covid, segurament...
2: Bueno, i després hi ha una altra cosa, Oriol?
1: A veure, no es necessitaran tant respiradors.
0: Bueno, no ho sé, però estic ara... No vull alarmar-me, però...
2: Però si aquest...
0: Sí que estic amb tu, que jo trobo que s'ha de preveure a màxims, diguéssim. Sí, en això molt curós, no? S'ha exagerat, sí. Jo trobo que s'ha d'exagerar.
2: Si aquest cas zero, aquest cas zero que ve de l'Argentina, sí, se suposa que entra en dins del creuer, el creuer el tenim controlat, diguéssim, sí, i en certa manera, si fem aquest protocol que dius, podríem controlar els que tenen símptomes. La pregunta és, igual en el punt d'origen, està havent-hi més casos que se'ns estan escapant.
0: Sí, perquè si la quarantena és de 3 setmanes... Quan has dit 3 setmanes?
1: És a dir, que l'Argentina...
2: Estem mirant aquí el creuer...
1: Sí, que l'Argentina estiguin diagnosticant més casos.
2: Que hi hagin algun...
1: Però segurament tenies molta raó tu, i és que no és només el virus, sinó és el virus amb el sumatori del...
2: D'estar en aquest creuer tancat.
1: Compartimentalitzats.
2: A l'Antàrtida, que fa molt fred, que deuen estar tot tancats.
0: Però ja ha parlat el Jordi Armenteres que hi ha un cas, el cas suís, i ha infectat un cas que està a França ara. I que jo sàpiga que França i Suïssa són dos països diferents.
2: Bueno, perquè viatjaven junts en l'avió.
0: Que sí, exacte, que sí, que viatjaven junts en l'avió, que això no s'explica a l'hora i mitjà, que si viatges dintre una cabina de... Pues, si vas als autos...
2: Que no anava dins del creuer.
0: Aquí si tu has pujat els autoxoques amb un senyor que té hantavirus, pues pringas. Escolta una cosa.
3: Això al tanto és una informació que ha tret la BFM, que jo també l'explico, sobretot perquè els mitjans pogués explicar si això és real o no. A veure, la BFM és una televisió francesa que ens té tota la confiança i, insisteixo, és una investigació oberta. O sigui, s'està intentant aclarir si realment són símptomes de la infecció i com s'hauria de tractar.
0: Però això...
2: De moment, el de Zurich està confirmat per l'OMS, aquest senyor sí que anava dins del creuer. I ara
3: correcte,
2: té símptomes...
3: Correcte, el problema és que hi ha una altra persona que anava dins l'avió, que no el barco, l'avió amb el qual vola el passatger suís, que
0: quin tipus d'avió era
3: no,
0: aquest?
3: No ho diu la informació.
0: Perquè
3: no.
0: Un avió regular, un jet privat...
3: Els símptomes que té tampoc els sabem. Vull dir, aquest titular en aquests moments que ha tret la BFM, res més.
0: Com va dur els faristols? Ja els han col·locat? Tindrem compareixença, no?
3: Tindrem compareixença en breu, però encara no.
0: Val. Una cosa, Oriol, et volia preguntar, tu estàs en contacte amb altres, perquè els infectòlegs, menudo sou, esteu sempre molt en contacte uns amb els altres, clar.
1: Sí.
0: Què diuen els teus col·legues? És a dir, hi ha unitat d'opinió en això? Els infectòlegs,
1: Sí, jo parlo sobretot amb els de la OMS, que són els que lideren la investigació.
0: L'Organització Mundial de l'OMS,
1: La OMS, que és el Departament de Prevenció de Pandèmies.
0: Val.
1: I aleshores, els whatsapps que ens hem intercanviat és, doncs, la genòmica confirma la transmissió humana, i l'altra cosa que també hem dit és que hi ha la possibilitat que els propers dies continuïn apareguent casos. S'espera que els casos que apareguin estiguin dins del vaixell, però aleshores aquests escapaments esporàdics de persones que ja han sortit del vaixell per motius varis, doncs també és molt important tallar aquestes cadenes de transmissió que s'han escapat, no?
0: Mm-hmm.
1: No hi ha risc d'arribar a pandèmia, el potencial transmissible és molt més baix, però...
0: Això també està bé dir-ho,
1: Sí, és molt important, no hi ha cap necessitat d'alarmar. La població general, una seguretat molt alta, no arribarà a aquesta pandèmia, però...
0: Però tu entendràs que nosaltres estem traumatitzades com a ciutadans per allò del Covid, perquè aquí el Covid, qui més que més...
2: Però et recordo que l'Oriol Mitxal va ser dels primers científics metges que en el minut 1 amb el Covid ja va dir ojo, que això se'ns anirà de les mans. I encara estàvem parlant de si havíem de celebrar o no el Mobile World Congress. Vull dir que
1: però treballàvem específicament amb tots aquests paràmetres per fer la modelació de quin és el risc d'escapament en la Covid. El risc d'escapament a la població era altíssim. Ja. I a més, hi havia un risc d'increment
2: exponencial,
1: mentre que en l'antivirus la possibilitat d'aturar la cadena de transmissió és molt elevada. Val. I per tant s'han de fer les coses de forma molt curosa seguint les regulacions de l'OMS.
0: Anem a fer uns minuts de publicitat i immediatament tornarem amb aquest tema amb el doctor Oriol al mitjà i possiblement haurem de connectar amb el Jordi Armenteres, que està molt pendent de la roda de premsa que emetran... Les rodes de premsa s'emeten o bueno, que faran...
2: Les fan, no?
0: El ministre
2: d'Interior i la ministra de Sanitat.
0: I la ministra de Sanitat, que vostès també poden seguir a través dels canals i les xarxes de RAC1. Dos segons de publicitat i tornem immediatament parlant d'aquest tema.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Estem parlant de aquesta alerta pel brot de
1: antivirus.
0: Tenim aquí l'Oriol Mitjà, metge infectòleg, investigador de la salut global, que està en contacte amb altres investigadors de la OMS. La Sònia Ros, que és activista per drets humans i experta en migracions, que havies de fer un altre tema, però t'agraïm que t'hagis quedat i ha saltat el programa tot sencer, perquè bueno, tot això veiem que dona molt de sí. El Miquel Missé, doncs t'adorem, però aquest tema que havies de fer, que el trobo, però estem interessats en aquest tema realment. També hem d'agrair moltíssim al Jordi Armenteres, que el tenim des de Madrid connectat. Jordi, què tal estàs? Segueixes aquí, oi? Jordi
3: Armenteres, han muntat els faristols.
0: Això.
3: Per on? Tant, estem esperant que surtin d'una... Surten a la sala de premsa habitual dels dimarts. Què passava en aquella sala de premsa
0: Moncloa? A Moncloa, sí.
3: No,
0: sí.
3: Estic a l'estudi en aquests moments, perquè no tenia temps d'arribar i han convocat amb molt poc marge.
0: Sí, sí, sí.
3: Llavors, el tema és que a la sala de premsa, on s'ha convocat la roda de premsa, hi havia la taula habitual, que és aquella taula de color gris, sí, que veiem a la sala de premsa de Moncloa. L'estaven traient uns operaris per
0: de
3: faristols,
0: ja.
3: I allà sortiran el ministre de l'Interior i la Sanitat.
0: Aquesta, perquè això havia de fer portar mitja hora de retard, segons havien anunciat que això havia de ser un quart de dues, són tres quarts ben bons de dues, portem mitja hora de retard. Aquest retard podria ser que fos a causa de que no saben exactament què han de dir, és a dir, de que estan esperant la resposta o donar resposta a quina és l'actitud per part del govern de les Illes Canàries, que em sembla que no veuen massa bons ulls aquest desembarcament del vaixell.
3: Però a veure, la pel·lícula, el tema és que avui s'ha queixat i molt el president de les Canàries, el president Clavijo, perquè no volen el vaixell allà, perquè no entenen el perquè el vaixell no pot estar a Cap Verd i fer totes les gestions des d'allà, i en canvi se l'ha d'enviar a les Canàries. Quina és la seva por? Quin és el seu temor? Doncs la por que poden tenir molts ciutadans, perquè allà la indústria turística òbviament és un dels pilars de l'economia d'aquelles illes. Llavors, a partir d'aquí, de què es queixen? De falta d'informació, que és del que ens queixem absolutament tots. Que
0: sí, i sempre en aquests casos.
3: N'hi ha molt poca. Sí. Clar, la pel·lícula d'ahir a la tarda és: el govern espanyol rebutja que el vaixell arribi a les Canàries fins que hi ha un moment que hi ha una reunió amb l'OMS i al final hi ha una trucada, hi ha un missatge directament del director general de l'Organització Mundial de la Salut, a Pedro Sánchez, dient: li invoco no sé quina prerrogativa que té l'Organització Mundial de la Salut per demanar aquesta ajuda oficial entre l'OMS i el govern d'Espanya. Abans em mirava les hores, perquè el Basté aquest matí ha entrevistat el portaveu del govern de Canàries,
0: sí,
3: que s'ha queixat que ells se n'enteren a 3:15 de la nit. Els periodistes ens n'entarem a les 10 de la nit i 19 minuts que el vaixell fixarà rumb en algun moment cap a les Canàries. El missatge que ens envia ahir el Ministeri de Sanitat és a les 22:19, 10 de la nit i 19 minuts. Llavors, sorprèn molt que el missatge oficial que envia el govern espanyol al govern de Canàries sigui més d'una hora més tard. No té cap mena de sentit. Llavors, aquest matí el president de les Canàries, el Clavijo, s'ha queixat per tot arreu. No ens consta que hi hagi d'haver cap mena de reunió, però sí que és veritat una cosa, que ahir al vespre ja ens deien que tot el dispositiu que s'haurà de muntar a les Canàries, hi ha 3 o 4 dies per poder-lo organitzar, serà un dispositiu que tindrà totes les garanties sanitàries i que seguirà tots els protocols tant de l'OMS com de l'organisme europeu, que és el que en aquests moments està controlant el vaixell.
0: I ara, a la Sònia Ros, tu ara estaves fent gestos quan deies això de que reclamava que el vaixell parés a Cap Verd, no? Tu deies,
5: bueno, ho deia l'Oriol abans, no?, amb el tema dels recursos que pot tenir un estat com Cap Verd per fer-hi front, no? Llavors, que la irresponsabilitat d'un responsable polític i aquesta falta de solidaritat, de no entendre quin rol pot jugar un port com el de Canàries, sincerament em recorda altres crisis on hi ha aquestes confrontacions entre l'estat central i les comunitats, com són el jovent migrant no acompanyat a Canàries, no? Mm-hmm. Aquesta lluita entre quin paper puc jugar jo, quin no, si sóc solidari, si no ho sóc, no? I jo insisteixo...
0: I com pot afavorir això també a les meves eleccions i la meva papa i parròquia, moltes vegades, no? Que la política parroquial.
5: I aquesta falta de regles clares en quin és el paper de cadascú.
0: Tu apuntaves també l'assumpte de la mobilitat, diguéssim. És a dir, que moltes vegades, no? I doctor, tu també ens pots ajudar amb això, el fet de que ens movem més... O sigui, aquí es moven les rates i es movem nosaltres, diguéssim, a causa del canvi climàtic, a causa del turisme i a causa de... No?
5: Escoltava l'Oriol quan parlava de les nacionalitats dintre del vaixell, no? Els filipins, els ucranians, el noi suís, el noi francès, els argentins, els catalans, els espanyols... És que... I quina és la responsabilitat dels estats pels quals passen aquestes persones i les... obligacions que tenen els estats d'origen d'aquestes persones és que les legislacions no estan adaptades a un món en el que la mobilitat humana és una realitat inapel·lable, no? I això malauradament en migracions es veu claríssim, no? En canvi, en una situació d'aquesta magnitud hi ha contactes, coordinacions, coses que no passen quan hi ha una operació de salvament marítim, per exemple, no? O amb altres situacions on realment també està en risc la vida quan no ja s'ha perdut, no? I en canvi no hi ha aquesta coordinació, no? Llavors, aquest pas enrere per part dels estats i de les legislacions de no estar adaptats a un món que està absolutament en moviment i que la nega de vegades aquesta mobilitat.
0: Bueno, que hi ha gent que es pot moure,
5: pels rics del vaixell no la nega.
0: Això t'anava a dir, que vull dir que es pot moure que la mobilitat és per uns i en unes circumstàncies i a més tenen oportunitats de salvar la pell si tenen sort, segons d'on vinguis, no? I de segons del teu origen, i hi ha gent que aquesta mobilitat també no hi té tant d'accés, i en el cas de qui tingui accés pot ser un perill, diguéssim, no?
5: I que és molt simplificador dir-ho segurament, però no me'n puc estar. Quan parlaves del preu d'un avió medicalitzat, doncs estic segura que molt poca gent es posicionarà en contra de que es pugui fer això, perquè estem tots en risc, no? Aquí sí que és important, no? No només la vida d'aquesta persona, sinó la possibilitat de que infecti més persones, etc. Però quan arriben persones en situació física, de salut física i mental, absolutament deteriorada per una travessia per la ruta de les Canàries, pues estan hores i hores esperant als ports sense una assistència mèdica especialitzada, molt, molt, molt limitada, i sovint van a situació de detenció i no van a un hospital, persones que potser han passat 6 o 7 dies a la deriva, no? Llavors aquest doble reser amb la mobilitat humana no el podia deixar de pensar quan escoltava l'Oriol parlar de les nacionalitats.
0: Sí, no, clar. Estaves apuntant, doctor?
1: No, de vegades les comparacions són difícils i segurament l'oient que està molt sensibilitat amb aquesta crisi perquè la veu com una amenaça per la seva pròpia vida.
0: Clar, hi ha algú de narcisisme, clar, estem preocupats narcisísticament, és evident.
1: És lògic i és humà que un tingui aquesta por per la vida pròpia i que, per tant, sigui menys solidari amb el que seria la vida aliena quan no és un risc de la salut pública. Aquí parlem, en qualsevol cas, de que el risc és real per les persones que són molt properes, els viatjants. En persones, en les parelles, hi ha un risc d'infecció de fins al 20%. En persones que cuiden del malalt, com per exemple infermeres, recordem que en aquell vaixell, quan la persona estava molt malalta, algú hi havia d'estar-hi sobre canviant-li els bolquers o canviant-li els llençols, el personal de neteja, que també s'exposava doncs, a l'orina, a la saliva, a tots els fluids del malalt que per si sol no es podia moure i que finalment va morir. No?
0: Com aquelles residències, no? Quan no...
3: Hi ha un precedent amb l'Ebola, recordeu
0: l'Ebola, sí,
3: aquella infermera de Madrid que va atendre aquell pacient que van repatriar de l'Àfrica, que van repatriar, de fet, amb l'avió de Rajoy. Hi havia es va enviar l'avió presidencial a buscar-lo, un dels avions de l'exèrcit, i allà hi va haver un contagi. Llavors es va posar en dubte tot el tema dels EPIs, de tot el sistema que hi havia per vigilar-ho, i al final aquella pel·lícula Cerro Corredor va acabar amb el sacrifici d'un gos.
1: Sí, no, i de fet avui la notícia que tenim és que el metge que tractava aquests pacients també s'ha infectat. Suposem que el metge utilitzava la N95, però que segurament no tenia tots els recursos.
0: La N95, perdona, què és?
1: És una mascareta d'alta filtració.
0: Sí, d'alta filtració. Perdona, una pregunta. Com s'han adonat que això era antivirus?
1: Com es van adonar?
0: Vull dir que tu estàs a un
1: sí,
0: vaixell,
1: perquè
0: de sota una...
1: La naviera va dir, o sigui, primer la naviera va dir que hi havia una síndrome rara que feia una malaltia respiratòria greu i letal que havia matat a una persona. És a dir, van informar del mort i de tres persones malaltes i va esdevenir un brot. I aleshores, en el moment, el primer mort, que és un holandès, ni tan sols li van fer la prova de l'antivirus, però quan van veure que hi havia un segon, un tercer, aleshores ja els hi van fer les proves.
0: Val, i aquestes proves com les hi van enviar? Amb dron o com?
1: No,
2: estaven fora ja, no?
1: Sí, la dona del primer holandès, uh-huh, que es va posar malalta... És a dir,
0: perdona un moment, el que vull venir a dir, aquí van desembarcar persones,
1: sí,
0: amb ja... moribundes amb l'antivirus,
1: sí, sí,
0: i van desembarcar perquè no sabien que tenien antivirus.
1: Exacte.
0: Això és així, eh? Val.
1: O sigui,
2: ja el primer cas es mor dins el creuer.
1: El primer cas es mor, baixa a Santa Helena, la seva dona també baixa amb ell,
0: sense vola... Sense saber que tenien antivirus.
1: Sense saber...
2: Bueno,
1: vola
2: el marit mort, El marit es mor, clar.
1: La dona va volar a Johannesburg, aquí va haver-hi una exposició amb unes persones que encara no saben, i a Johannesburg...
0: O sigui, aquí hi ha hagut moviment.
2: Hi han hagut.
1: Dos moviments o tres, no molts moviments, per tant, esperem...
2: Que es podrien controlar.
1: Es podrien controlar.
2: Si es fa el...
1: I aleshores a Johannesburg van confirmar ja l'antivirus de la primera senyora i de l'alemany, que també s'havia infectat al baix.
0: Bé, nosaltres ho hem de deixar aquí. Jordi Armenteres, estem molt atents a la conferència de premsa que han de fer el ministre d'Interior i la ministra de Sanitat, i molt atent. No notes que hi hagi cap moviment, no, Jordi?
3: No, en aquests moments no. Ha de ser a punt de començar, però encara no. En tot cas, els detalls ara el 14-15 els donem.
0: El 14-15 els donarem. Jo agraeixo moltíssim...
2: Calla,
0: que tinc més temps ara. Val, perdona, tinc més temps.
2: No, dic que segons l'última hora, que el president de les Canàries ja ha dit que ell no pensa permetre que entri a Canàries i que farà tot el possible perquè no vingui aquí.
0: A mi m'agradaria parlar
2: aquí,
0: un moment. El president de Canàries, molt bé. Però la llei que diu... La llei internacional que diu, perquè aquí...
2: La OMS...
0: Em sembla que... És a dir, que quan el... No, Jordi, ho estaves explicant tu, que el director de la OMS, el director general,
3: sí,
0: de la OMS...
3: Hi ha un precepte pel qual, quan l'Organització Mundial de la Salut demana ajuda, els estats hi estan obligats. Això és el que... Vaja, vull dir, amb tall de veu, que si voleu podem recuperar. El canto en directe, com el tenim matriculat, aquest tall de veu. El tall de veu
0: sí,
3: es diu antivirus AB-T, que és Ángel Víctor Torres 01. Si el 01B, si el nostre benvolgut tècnic el vol buscar...
0: L'Ernest Ferrer.
3: Això és el que explica el govern espanyol.
0: No et garantim que aparegui ara la sintonia de Xocochurros, eh? Vull dir-te que nosaltres també això dels talls ho portem una mica a la nostra manera.
1: Sí, però van invocar ahir, en aquesta carta de les 10:30, el doctor Tedros Adhanom el que va invocar és... perquè no diuen només Espanya es compromet a tal, sinó és Espanya en base als paràmetres de solidaritat i ètica establerts per les Nacions Unides,
0: uh-huh,
1: ens veiem obligats a acceptar aquest desembarcament.
0: Val. I perdona, qui ha citat ara, aquest doctor que ha citat, aquest senyor?
1: Doctor Tedros Adhanom, director general de la...
0: Ah, és l'actual director, exactament.
1: Director general de...
0: No, si tenim aquest tall, si no posarem la sintonia de Xocochurros, t'imagines, ara? És que seria increïble, això. És burro, és que de veritat t'ho dic.
2: Jo em quedo amb les últimes paraules de l'Oriol Mitjà, que és tranquil·litat, que els contagis són menors, no? Són petits, diguéssim, en comparació amb la pandèmia de la Covid, i que tots tranquils i a treballar.
0: Tu, doctor, ens vens a dir que quan això s'expandeixi, que s'està expandint, els contactes seran menors... però la taxa de mortalitat d'aquest virus... és menor, similar o major al coronavirus?
1: En les zones rurals, si no dones un tractament adequat, és del 40 fins al 60%, però en els nostres hospitals tenim la capacitat de substituir la funció del cor i dels pulmons. Es fa mitjançant ventiladors mecànics, però també la circulació extracorpòria, és a dir, connecten els teus tubs, la teva aorta, en un tub que t'oxigena la sang per fora, amb una màquina que va per fora.
0: Val, ja estem amb les màquines. I hi ha prou màquines? Quines aquí a Catalunya per tot aquest lío?
1: Home, perquè estem parlant de pocs casos. Jo una mica... Hi ha pocs casos de moment descrits i esperem que no arribarem...
0: No, però estic preguntant això. Dic, en el cas que la cosa es posés tipus fina, perquè jo recordo perfecte la coronavirus, que aquí hi havia respiradors i aquí no hi havia respiradors, que te l'havies de fer tu amb un globus. Havies de respirar una mica amb una bossa de paper. Estàvem la gent respirant el coronavirus. Llavors jo vull dir, depèn del coronavirus, trobes que aquest país estarà preparat per alguna cosa, una emergència?
2: Mira,
0: perquè, a més, jo, perdona,
1: una curiositat,
0: possiblement això passarà, però esteu dient als infectòlegs que això de les infeccions i el canvi climàtic, no sé què, no sé quantos, i després els altres que se'n van de l'OMS, tots els feixistes se'n van de l'OMS i no s'inverteix en aquest tipus de coses. Llavors, bueno, com que esteu dient a vosaltres, infectòlegs, que ja hi haurà més infeccions d'aquest tipus de coronavirus, la meva pregunta ara és, nosaltres tenim respiradors, ara diu que parles unes màquines amb uns tubos que no sé què de l'aorta connectant a l'aorta, sí, sí. Perquè aquí ja són els pulmons i el cor, ja són... Aquí ja veig molta maquinària, sí. Molta maquinària.
1: No sé quants n'hi ha, la veritat. N'hi ha... però no sé quants. Hi ha una cosa molt interessant que has dit, és que ens estem preparant millor per les pandèmies, i de fet els estadounidencs estaven desenvolupant un anticòs monoclonal, que és l'antiviral, que duraria

0: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
1: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
2: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: A Moncloa, molt atent a aquesta roda de premsa del ministre d'Interior i de la ministra de
4: Sanitat,
3: que està tardant moltíssim en comparèixer. Tota la informació al 14-15, ara amb els companys informatius. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies de veritat. Fins demà. Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: RAC 1.
7: Quina hora és?
8: Quina hora és?
7: És la de comptar diners.
8: Sí, tenim a nosaltres en Juli Pijuli.
7: A França et volen ficar a la presó si fa rave.
8: Sí.
7: Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
8: Bueno, per casualitat tu vas anar a la rave?
7: Sí, hi ha festa, hi ha en Juli. Però Juli, sí. Sinònim de festa.
8: Ja has anat, eh? I què tal?
7: Saps la rata de la pel·lícula Ratatouille?
8: Sí.
7: La vaig conèixer allà. La rata Remy se'm va enfilar al cap i va començar a estirar els cabells, com a la peli. Primer no sabia si volia que ballés tecno o que preparés una truita. No? Va ser les dues coses alhora.
8: Vols dir que això t'ho fa... Juli!
7: Perdona, la rata.
8: Vols dir que això t'ho fa una rata i no alguna cosa que vas consumir en aquesta rei?
7: Doncs per berenar vaig menjar creps.
8: Però tampoc em refereixo al berenar.
7: De Nutella.
8: Nutella.
7: Nutella amb sucre glacé. Eh? Sí. Només que el sucre glacé doncs, venia de Colòmbia. Era un sucre glacé. Ah. I com diuen els francesos, liberté, égalité i sucre glacé.
5: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
9: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me he aprendido el nombre de la presentadora, van y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él, No Lo Sé, ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
10: Garulera. Garulera.
9: Así no va, compañeros, venga.
10: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
9: Venga, que nos vamos.
5: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
9: Voz corporativa, compañeros.
5: RAC 1.
9: Tots som
5: un milió.
9: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
11: Señoras y señores pasajeros, les habla la azafata. Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión?
12: Aterriza com ho puedes feia humor del món de l'aviació, dels passatgers, dels pilots, en fi, no se'n salvava ningú. Recreant situacions delirants, però amb un punt de veritat. I ara, amb rigor i també amb naturalitat, el comandant de línies aèries i dialogador, el Ramon Vallès, explica en el seu primer llibre tot allò que sempre hem volgut saber dels avions i no ens hem atrevet a preguntar. I ho explica, com dèiem, en aquell llibre del qual ara en parlarem. Marc Serra, sí. A veure.
13: I ho explica amb tota naturalitat, sí. I avui he pres coses que se m'han criticat, perquè jo, per exemple, això que el combustible anava a les ales, jo no ho sabia.
14: Ho sé,
13: i aquest,
14: jo,
13: aquest home, matí sí, se m'ha dit, home, això ja ho sap tothom.
15: Això és de lògica.
13: Pues jo ve la mare gandullada allà, jo que sabia on anava.
12: Tot i que, perdona, ara el
13: Ramon,
12: el Ramon ja m'estava corregint i m'ha dit, home, a les ales i a altres llocs també hi ha dipòsits.
13: Ara ho explicaré. Segurament molts de vosaltres esteu buscant bitllets d'avió de cara a l'estiu. És el millor moment per fer-ho. Ara ho preguntarem. I si voleu saber ben bé tot el que s'hi cou quan agafeu aquests bitllets d'avió, us hauríeu de llegir Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante, on el Ramon Vallès hi explica la seva trajectòria fins a convertir-se en pilot d'Airbus, però també resol un munt de preguntes que tots ens hem fet, com per exemple aquesta del combustible, alguna vegada sobre què passa en un avió abans, durant i després del nostre vol. Ramon, bona tarda.
16: Bona tarda.
13: Gràcies per acompanyar-nos. És un plaer tenir-te aquí, perquè sempre et trucàvem, sí. T'enganxàvem a llocs exòtics, com correcte. Avui ja tenim aquí a l'estudi de
16: RAC1. Presencialment.
13: Això de

0: pilot...
1: Avui el podem tocar.
0: Sí,
2: meravella.
0: Això de pilot mediàtic, la part mediàtica, dona't bé. Perquè molta gent, ens ha passat ara a la redacció de la ràdio, ha vingut a veure't, l'Edgar Fornós està
1: entusiasmat.
0: Hi ha molta gent que et coneix per les xarxes socials. Per què comences a fer això?
3: Bueno, no començo per res en concret. Senzillament, haig de reconèixer que el nostre món, dins aquell espai blindat, que els pilots, com bé sabeu, estem dins una cabina blindada arran dels atemptats a l'11S, als Estats Units, i un dia se'm va ocórrer la idea, fa un parell d'anyets tot plegat, d'alguna manera enregistrar un vídeo on jo volia senzillament explicar com estàvem preparant un vol amb destinació Santiago de Chile, la duració del vol, el combustible, etc, etc, i va agradar molt. Aleshores em va semblar que senzillament jo el que podia fer, tenia l'oportunitat mitjançant les xarxes socials, que era aquest espai blindat virtualment treure'l fora de la cabina i mitjançant això, les xarxes, poder donar a conèixer a les persones que pugen dins un avió i que saben molt poc dels avions, doncs, per exemple, això que deies tu, no? Sí. Perquè el combustible va a les ales, i com això 50.000 coses més, i he tingut molt d'èxit perquè en aquell moment jo tenia potser 800 seguidors, i ara n'hi ha 366.000, em sembla.
0: I pots gravar vídeos sense problemes a la cabina?
3: No, dins la cabina procuro no fer-ho mai, de fet ara ja no ho faig. Senzillament, perquè és... Bueno, és un espai on tu estàs treballant i legalment no hauries estat treballant i a la vegada fent contingut. Per tant, el contingut el faig fora de la cabina.
0: Ho sento, però a mi m'agrada el contingut de cabina,
3: Sí, estic d'acord amb tu.
0: A mi m'agrada veure cada botó d'aquells que ensenyes.
2: Però ho pots fer amb un croma o algun invent, que sembla que estigui i no està.
3: L'avió no és meu i jo no puc disposar d'ell pel que vulgui. Esclar. Llavors els meus jefes me'n diuen, no, dins de la cabina no ho fem. Jo ho respecto i ja està, no passa res.
0: Bueno, el llibre que avui estem presentant, Bienvenidos a bordo, les Espresso Comandante, és una barreja molt interessant de les vivències del Ramon i de com li ha costat, que crec que són 11 anys, no? Des de que comences fins que comences a portar un avió. I també aquesta barreja personal es mescla amb el que són curiositats del món de l'aviació. Ara ho anirem tocant tot, però abans m'agradaria preguntar-te per una llegenda urbana, a veure si la saps tu, que els bitllets d'avió s'han d'agafar en dimarts, perquè és quan la gent, quan les agències i quan les aerolínies canvien els preus dels bitllets i que surt més barat. A tu això et consta?
3: No, no em consta.
0: Ho he llegit moltes vegades.
3: Jo a tothom li dic el mateix. Si a dins un avió preguntéssiu què ha pagat cada passatger...
1: No ho saps.
3: Bueno, cadascú que ha pagat ho sap.
1: Ja, però probablement... Però tothom ha pagat coses diferents.
3: Aquí, Toni, és on volia arribar. Que probablement tothom ha pagat una diferència.
1: Exacte.
3: I dius el per què. Bueno, perquè, a veure, primer hi ha l'oferta, que no sé si surt en dimarts o en diumenge. No,
0: jo he sempre llegit que s'ha de fer en dimarts.
3: No
0: si
3: tinc idea.
0: Però
3: sempre hi ha l'oferta per enganxar-te. Allò que dius, ei, bitllet d'anada, 200 euros. Molt bé. I la tornada? Ah, no, la tornada te'n costarà 400. Ah, cony. I la maleta? No, la maleta te'n costarà 100. I la manta, i el coixí, i el menjar, i al final pagues 1.000, que és el que val un bitllet. No ens equivoquem.
0: En el llibre dius que la figura del pilot, que intenta reivindicar a través de les xarxes, moltes vegades s'ha acabat reduint a uns missatges per megafonia. I això és veritat. Moltes vegades del pilot l'únic coneixement que tenim és aquest, si és que el tenim,
4: I si és que l'entens.
0: Bueno, aquesta és l'altra història.
4: Perquè
0: jo això també ho volia preguntar.
4: Hi ha moments
0: si és que l'entens o si parla, perquè n'hi han que no diuen res en tot el viatge.
5: Entens l'esnau del comandante i a partir d'aquí...
3: Poca cosa més.
5: Res més.
0: Què passa?
3: Jo hi estic d'acord perquè, a més, tingueu present que jo, en ocasions, també sóc passatger i sóc el primer que m'adono que el missatge no se n'assabenta ningú de res. Jo deu ser, confesso, que com que estic ja acostumat, gràcies a vosaltres, a micròfon, a càmera i tot això, doncs els meus missatges t'asseguro que s'escolten perfectament i s'entén tot.
1: Però tu,
3: si
1: perdona,
3: no,
1: quan parles al passatge agafes allò, un walkie-talkie, o sigui, agafes un...
3: És com un telèfon, Toni.
1: Agafes un telèfon.
3: Ho podria fer també amb el micròfon. Sí, tinc diferents opcions.
0: Tens un micròfon d'aquests...
3: El mateix micròfon que fem servir per parlar amb la torre de control, també el puc desviar per parlar amb els passatgers. Però a mi m'agrada més treure'm els auriculars, perquè si en aquell moment parlés el controlador m'estaria distorsionant la conversa. Aleshores, jo les comunicacions les passo amb el copilot, que se'n faci càrrec ell, i jo agafo el telefonillo, que diem, apreto el botó i començo a parlar, i sempre els hi dono la benvinguda, en primer lloc, en català.
0: Molt bé, bravo.
3: En segon lloc, en castellà, i per acabar amb anglès.
0: Molt bé.
3: Però sempre amb aquest ordre.
0: Jo sempre escolto les tres versions per veure si una és diferent de l'altra.
3: No, necessàriament
0: no. A veure si en anglès arribarem abans.
3: No.
0: Dius en el llibre una cosa curiosa, parlant de les comunicacions, que de vegades t'has de dirigir als passatgers sense saber què dir-los.
3: És ben cert.
0: Quines vegades et passa això?
4: Quan hi ha sotracs. Sotracs
3: me'ls conec tots. No. Mireu, en ocasions, quan tu estàs a un aeroport i hi ha retrassos per qüestions meteorològiques, etc, tu reclames com a comandant la informació informació al centre de control. I a vegades el centre de control pues, té un retard en donar-te la informació que tu demanes. Però en canvi darrere hi ha persones que estan esperant que tu els diguis alguna cosa. En ocasions jo he hagut d'emetre un missatge tan senzill i potser tan ridícul, permeteu-me com dir: senyors passagers, sóc el comandant, em dirigeixo a vostès per dir-los que no tinc notícies ara per ara. Per tant, però estic aquí. M'estic preocupant per vostès. Ho tinc molt present que vostès m'estan reclamant informació i jo, de seguida que la tingui, els hi facilitaré. Però ara mateix els hi haig de dir que no la tinc.
6: Bueno, i a vegades, alguna vegada he sentit que deia: el vuelo está tranquilo, hay un sol donde vamos a ir dentro de 3 minutos.
1: Ho diu, a més, en castellà, estupendament. Sí. Sí. Sí,
6: bueno, diu això. No, a mi el que m'agradaria és que a l'entrada,
2: digue-li,
6: quan entres a l'avió, encara te rep un hostessa o un hostesso, perquè ara també hi ha molts xicots amb això, però a mi m'agradaria que el comandant i el pilot estigués allí també.
3: Doncs jo hi soc gairebé sempre.
6: Mira, doncs jo ho dic perquè alguna vegada m'hi
3: he trobat. A la sortida sempre hi soc.
6: A la sortida sí.
3: Sempre hi soc, acomiadant.
6: Exacte, passi-ho bé, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Però sí que és cert el que diu el Ramon, que hi ha comandants que quan, normalment quan arribes estan preparant l'avió i no estan per... Però quan marxes, hi ha cop, algun cop, sí, trobes el comandant que et...
3: A veure, heu de tenir present que quan jo faig un vol tan llarg de 14 hores, sí, i la planificació prèvia del vol no em permet abandonar la cabina perquè tinc una feinada important.
0: Si tu quan arriba la gent, què estàs fent? Què esteu fent els pilots?
6: Perquè esteu allí amagats.
3: Bueno, amagats, no, amagats, estem al nostre lloc de treball. Bueno, això no s'està amagat.
6: Bueno, una mica,
3: no,
6: amagat, sí.
3: Jo no m'haig amagat de res. Jo no m'he amagat mai de res. Jo estic a la meva cabina preparant el meu pla de vol, el combustible que haig de decidir per carregar amb aquell vol, etcètera, etcètera. Comprovar que tots els sistemes a l'avió funcionen correctament, tant a dins de la cabina com a l'exterior, perquè baixem a fer una revisió exterior de visual, i que totes tinguin condicions òptimes per fer un vol segur. Què succeeix quan ja aterro el destí? Com que la càrrega de treball, un cop s'ha finalitzat el vol, és menor, em permet abandonar la cabina i anar a la porta, acomiadar els passatgers i esperar el que jo sempre dic, que baixin més contents que quan han pujat.
6: Molt bé. Molt bé.
3: És el més important.
6: Sí, senyor.
0: Però reps crítiques dels passatgers?
3: No.
0: O sigui, algun passatger s'ha adreçat i, escolti'm, senyor comandant, això no m'ha agradat.
6: Aquest aterratge...
3: Jo, sí.
6: Aquest aterratge jo, molt mogut. Sí, aquest aterratge
3: sí,
6: i anar
3: sempre,
6: durant de l'altre com un xixarel.
3: Sempre pot haver-hi alguna persona que no estigui content en com s'ha desenvolupat el vol. És legítim que sigui així. I la meva obligació és, primer, preguntar-li el per què, disculpar-me i prendre nota perquè això no torni a succeir. També hi ha gent que és capritxosa, eh? Hi ha gent que s'exclama de coses que dius, mare de Déu. I en alguna ocasió també he hagut d'agafar algun per banda jo amb ell, perquè em consta que aquella persona, per exemple, ha comès literalment un delicte com és fumar al lavabo.
6: Home, no se puede.
3: No se puede.
6: Però què no?
3: I aquest senyor ha fumat al lavabo, ho ha negat davant de tothom, fins que li he enxampat jo al final del vol, me l'he emportat, com dic jo, al meu despatx,
6: de debò,
3: i li he llegit la cartilla. I li he dit que si ho torna a fer, un dia el pot estar esperant la policia a la porta. Això és molt greu. Per tant, estic allà per tot.
1: Però això passa sovint, o sigui, que la gent transgredeixi les normes de...
3: Gràcies a Déu, no.
1: No.
3: A veure, parlem de fumar, que és una cosa perillosa, a dins un lavabo, on una persona podia tirar la cigarreta encesa,
1: sí, sí,
3: i tenir un disgust.
6: Home, i tant.
3: Després, Toni, hi ha moltes cosetes que ens semblen poc importants, com és que la gent té la punyetera mania de no portar el cinturó de seguretat cordat. I el cinturó de seguretat s'hauria de portar cordat absolutament sempre.
6: Jo sempre el tinc.
1: Per què?
3: Per què? Bueno, perquè davant d'una turbulència fins i tot inesperada, tu pots salvar-te de tenir lesions importants. Tingueu present que el cos humà pot pesar 70-80 quilos, l'avió pesa 200 tonelades, si aquell avió baixa sobtadament, el cos humà se'n va amunt i pot impactar amb el sostre de l'avió i tenir lesions greus que m'obligaran a desviar el vol perquè tinc un passatger greument ferit. Si amb un vehicle, mentre un cotxe es belluga, que tothom porta el cinturó cordat?
1: Sí.
3: Doncs mentre l'avió es belluga, també, quan et treus el cinturó del cotxe? Quan l'abandones? Doncs a l'avió, quan tu vols abandonar el seient per agafar un llibre de la maleta, per anar al lavabo o senzillament estirar les cames, et descordes el cinturó per aixecar-te. I quan retornes al seient, et tornes a acordar senzillament per precaució.
6: Molt bé.
1: El que passa que això que estàs dient, que hi estic totalment d'acord, no és obligatori. És a dir,
0: aquest és el problema.
1: A l'avió, els comandants o el que és la seguretat, doneu l'opció, quan un cop s'ha estabilitzat o esteu ja en ruta, traieu
3: la
1: llum i aleshores ja donen... I tu pràcticament un 70% sents els clics...
3: Estic d'acord,
1: Toni. Cric, cric, cric, i la gent se'l treu.
3: Vale, però...
1: Per tant, això que estàs dient, que ho trobo molt interessant,
3: sí,
1: clar, la gent se'l treu perquè, a més, t'ho indica l'indicatiu.
3: Et corregiré amb el teu permís.
1: Sí, per favor, només faltaria.
3: És molt senzill. Jo trec la senyal de cinturons perquè, repeteixo, si algú en aquell moment desitja aixecar-se, ho pot fer. Jo no dic que s'escordin els cinturons. Jo els estic donant permís per en l'aixecar-se del seient a fer el que vulguin. I, en conseqüència, per abandonar el seient, lògicament s'han de descordar el cinturó.
4: Esclar.
3: Només és aquesta l'explicació de la llumeta.
1: Que, vols dir que quan hi ha la llumeta, ni lavabo ni punyetes, allà enganxat
3: sempre
1: a la cadira.
3: Sempre faig una menció a la meva tripulació de cabina de passatgers. Si algú, veritablement, té una urgència per anar al lavabo, bé, s'haurà d'aixecar i fer-ho.
4: Sí, perquè m'ho faré a sobre, eh?
3: Vale, d'acord, sí, doncs sí. No ho facis a sobre, vés-te al lavabo, però sota la teva responsabilitat. Ah. Que quedi molt clar. Si tu abandones el seient mentre hi ha turbulència, si passa alguna cosa, després no vinguis a reclamar a mi.
1: Ja.
0: Dues qüestions relacionades amb el que estàs explicant. Dels teus vídeos més vistos és la por a la gent de les turbulències.
1: Això, sí. que és el tema
4: estrany.
0: Què passa amb les turbulències i per què la gent hi té tanta por? Si no se'ns has
3: explicat
0: bé...
3: La gent probablement hi té por per una manca de confiança, perquè la gent es pensa que una turbulència pot ser perillosa. I la turbulència no és perillosa per un avió. No ha caigut mai un avió com a conseqüència d'una turbulència, perquè si no jo no estaria aquí parlant amb vosaltres. És ben senzill d'entendre.
1: Vols dir que pràcticament cada viatge te'n menges unes quantes de turbulències?
3: No, Toni, hi ha vols que són deplorables, que acabes fins als pebrots a fotre bus tota la nit. Sí, jo els he viscut, i és esgotador.
1: I no pots desviar-te de la ruta...
3: Ho intento, però la turbulència en ocasions... Mira, quan jo trobo una tempesta davant meu, ja sé que la tempesta i les proximitats de la tempesta tindran turbulència associada, i és clar que em desvio. Però en ocasions tinc turbulències en zones on no hi ha cap presència meteorològica de res. Senzillament són canvis de vent, de temperatura, de densitat, i fan que l'atmosfera sigui inestable. I allà què faig? Pregunto molt al controlador aeri si a diferents alçades hi ha o no hi ha turbulència, puc canviar l'alçada del vol per buscar espais més tranquils, reduir la velocitat de l'avió i intentar minimitzar els efectes a la turbulència. Però si me la trobo, me la menjo amb patates. Intento fer el possible perquè la part confortable també sigui agraïda pels passatgers. Però, repeteixo, no és perillosa la turbulència. Mai ho ha sigut. És un acte incòmode. Res més que això.
0: I no pot fer caure un avió?
3: Ni de conya. No estaria aquí. Marc, jo he tingut turbulències tan espantoses que he flipat, t'ho dic de debò.
1: Però tipo què?
3: No, turbulència severa és aquella que els instruments es belluguen amb tal violència que no ets capaç de llegir els números.
1: Hòstia,
3: us parlo de situacions molt bèsties.
6: Però això, pujar i baixar com...
3: Sí, uns impactes que eren sonors. És a dir, l'avió impactava amb tal violència amunt i avall que feia sorolls.
6: Hòstia,
3: això no ho oblidaré mai. I era creuant el Pirineu, eh?
1: Creuant el Pirineu?
3: Sí, de Barcelona a Frankfurt.
4: Què dius?
3: Fotia uns bots allò que vaig dir.
0: Perdona, ara que has dit això.
3: Escolta, si això no es trenca avui, no es trencarà mai. I no es va trencar.
1: Et pots creure que un dels pitjors vols que he viscut a la meva vida va ser Frankfurt-Barcelona?
3: Doncs mira, el meu era Barcelona-Frankfurt.
1: És que ara has dit
3: això. La tornada d'aquell dia.
1: No, però, hòstia, fins i tot quan vaig aterrar, li vaig estar comentant la jugada amb els auxiliars de vol, però era de Lufthansa, i em van dir que ells no van trobar... Però, bueno, la prova és que el carro del
3: no va sortir en cap moment.
1: No, el van retirar i tot anava per terra. Vull dir que,
3: mira, el carro pesa molt. Una de les primeres coses que faig jo quan m'avisen que hi ha una turbulència perquè l'avió que ve davant t'avisa...
1: Com l'avió?
3: No entenc. Molt senzill. Mireu, quan jo volo una ruta i em trobo turbulència, aquella ruta la volem molts avions. Volem la mateixa ruta, potser diferents alçades, la mateixa alçada respectant una velocitat perquè mai ens atrapem per darrere, però en qualsevol cas la meva obligació, quan hi ha una turbulència, que jo l'estic visquent en primera persona, és informar el controlador aeri, perquè la gent que ve darrere meu...
1: Ah.
3: Tinguin informació de que un avió per davant ha dit hi ha turbulència. I aquesta és la turbulència més fiable, perquè te l'acaba de reportar un pilot fa 10 minuts. Aleshores, allà és on jo aviso la tripulació, dic, escolta, l'avió de davant, és igual, qualsevol companyia aèria, fa 10 minuts ha reportat turbulència. Per tant, recolliu els carros. Perquè un carro d'aquells, Toni, pesa...
1: Sí, jo...
3: Si et cau al cap, prepara't. Per tant, s'han de recollir qualsevol objecte que pugui volar i fer mal a un passatger.
0: Déu-n'hi-do, escolta, ja que estem parlant de coses que passen a la cabina...
1: Bueno, que estem parlant del llibre del Ramon Vallès, Bienvenidos a Bordo, Les escribe su comandante.
0: Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, a banda del tema del combustible, dius, llevat que circumstàncies adverses ho aconsellin, el pilotatge de la màquina ha de recaure més en el copilot que en el propi comandant.
7: Ai? A veure...
0: Jo he pensat, doncs, llavors tu
7: m'explico.
0: Llavors tu què fas?
7: No, a veure, jo Marc, d'entrada, si hagués de comptar les hores de vol que tinc, doncs no sé, estaríem parlant de 25.000, 26.000, milers d'hores de vol. Per tant, si m'ho permeteu, la meva inquietud pròpia del pilotatge de l'avió ja fa temps que no em treu la son. Els copilots són persones que, alguns, doncs, porten poc temps a la companyia aèria i tenen aquelles ganes de participar activament de l'operació, i la manera més activa de participar en l'operació és en el pilotatge de l'avió. Això per una banda. I ho dic perquè jo també era copilot fa molts anys. I les percepcions que tenia jo ara, les veig, les que tenia jo quan era jove, les veig ara amb els meus copilots. En segon lloc, quan vas a un lloc, un aeroport, on, per exemple, el copilot mai hi ha volat, i jo com a comandant, per experiència, hi he anat moltes vegades, és preferible, per una qüestió de seguretat, que el vol el realitzi aquell que mai hi ha anat. Per una senzilla raó.
0: Lògica, sembla que hauria de ser
7: No, t'explicaré el per què. Perquè jo com a comandant, que amb aquell destí hi he anat 50 vegades, jo puc supervisar el que ell fa en tot moment i marcar-li unes directrius i unes pautes perquè sàpiga quina és la manera de desenvolupar l'operació més segura. Quan jo arribo a Nova York, aquests aeroports americans són aeroports caòtics. Hi ha un trànsit descomunal. El rodatge, des del moment que tu aterrisses el teu avió fins que has d'anar fins a l'aparcament, és de les coses més complicades que té un vol quan vas als Estats Units. Jo conec perfectament el pàrquing, conec perfectament la trajectòria que has de seguir, i potser el meu copilot no hi ha anat mai. Potser és el seu primer vol als Estats Units. El seu primer vol als Estats Units o a Nova York. I llavors jo li dic, ei, fes una cosa, et ve de gust fer el vol? Primer diu que sí, perquè ell mai ha aterrat a Nova York, i li fa il·lusió aterrar l'avió a Nova York. I en segon lloc, jo li vaig dient el que ha de fer. Si el té algun dubte, jo li explico. Per què? Perquè ell ha anat a Nova York una vegada, jo he anat 100 vegades. Per tant, entenc perfectament això. I després, resulta que, a més, dins un avió, el comandant, tinguem-ho clar, és l'autoritat dins l'avió. I, per tant, en ocasions, sobre el comandant recauen gestions que van més enllà de l'operació de l'avió, com és la gestió de passatgers, qualsevol problema que pugui sorgir dins l'avió, el comandant n'ha de tenir coneixement i ha de prendre les mesures necessàries. Tot això està fora del pilotatge de l'avió. Per tant, m'estimo més que sigui el copilot el que piloti l'avió. Totalment.
6: I aleshores també està més atent el copilot, pel dir que...
7: No, tots estem atents, no. Sí, aquí sí, no? Que tots estem molt pendents a l'operació, sempre. Això sí que...
6: Perquè a vegades hi ha algun aterratge que no...
7: No. Mireu, en ocasions hi ha gent que diu, l'altre ja vas fer el que deia el Toni, Frankfurt. Un aterratge a Frankfurt, hòstia, va ser potent l'aterratge. I vam tornar a Barcelona i l'aterratge va ser finíssim. Pregunta, quin temps feia a Frankfurt? Bueno, el temps que fot Alemanya, plovia a bots i barrals. La pista té un gruix d'aigua, tot i que la pista evacua l'aigua, però un avió, si pretens fer un aterratge extremadament suau sobre una capa d'aigua, podries patir un aquaplaning. Per tant, què diem als pilots? Toma dura, toma segura. Jo li foto un bon pilotasso a la pista, trenco la capa d'aigua, el pneumàtic entra en contacte amb la pista i té una frenada efectiva.
6: Allò és un sotrac per atacar.
7: No, és un aterratge que l'avió el suporta.
1: Sí, però tu et desnuca.
7: No, ni de conya. No patiu, hi ha uns amortissers, hòstia, no fotem.
1: És que són uns exagerats. Per tant, toma dura...
7: Toma segura... Sí, toma dura, toma segura. Correcte.
1: I aquests aterratges més finets és perquè les condicions meteorològiques acompanyen.
7: També acompanyen. A vegades tens vent creuat i també fas el que pots. Vull dir, l'aterratge és un art, és una cosa manual, menys quan la fem automàtic per manca de visibilitat. Tot aclarim-ho.
1: Obres molts links que no ens donaran temps a desenvolupar.
7: Deia, però, per exemple,
1: has parlat dels aeroports nord-americans, no?
7: Sí.
1: Tu que viatges per tot el món...
7: Correcte.
1: Cada continent té una idiosincràsia. Per exemple, els aeroports americans funcionen d'una manera, Europa en funcionen d'una altra.
7: Totalment de bo.
1: És així? És així. Quines grans diferències hi ha? Quins trets
7: diferenciats? Mireu, si m'ho permeteu, jo tinc la sensació que els aeroports americans, els controladors, que són els que gestionen el trànsit aeri, deleguen totalment en els pilots l'operació. De tal manera que tu als Estats Units ets davant teu, hi ha quatre avions que estan anant a la mateixa pista que tu vas... Tu ets el torn número 5, el controlador Tants dos pebrots et pregunten.
6: Perdoneu, seguits?
7: Sí, sí, seguits alineats, amb una separació des de més o menys 3, 4, 5 quilòmetres per avió.
2: Ai,
7: i anem enfilats. I el controlador diu, escolta'm, vostè veu l'avió de davant? Sí, l'estic veient, és un 767, molt bé. Segueixi aquest avió i vostè està ja autoritzat a aterrar.
6: Fixa't.
7: I s'acaba la conversa.
1: Què dius?
7: I delega amb tu. I si no, l'últim moment... A veure, tingueu una cosa molt present. L'última responsabilitat d'aterrar o no aterrar un avió recau només amb el pilot,
1: clar.
7: No amb el controlador. Mm-hmm. El controlador gestiona el trànsit, però qui gestiona la màquina de veritat és el pilot i només el pilot. Què succeeix a Europa? A Europa la normativa diu que fins que la pista no està totalment lliure, tu no estàs autoritzat a aterrar i el controlador, en conseqüència, no t'autoritza a aterrar. Potser el control europeu diria que és més conservador que l'americà.
0: I és la diferència més gran que jo hi veig. Tu quin t'agrada més? L'americà, no?
7: A mi em va a la marxa, a mi em va a la marxa. Perquè... I el control americà és l'hòstia, parleu-me. Ara també us dic una cosa, eh? Vull dir, d'en tant en tant patina. Ja sabem el bon cas de Washington, l'impacte de l'helicòpter militar amb l'avió civil. Hem viscut episodis en els quals doncs, aquesta corda tan tensada un dia es trenca.
0: I,
7: s'ha de vigilar molt als Estats Units.
0: No sé si has fet algun... Bueno, si has fet també viatges a Àsia...
7: No, Àsia jo no hi he volat, Toni.
0: Per tant, no sabem quina idiosincràsia tenen els asiàtics.
7: Jo la desconec. Jo conec sobretot Europa... I Amèrica, també Sud-amèrica.
0: I que a Sud-amèrica quin...
7: És més com a Europa. Més conservador. Sí.
0: Per tant, tenen... aquí els més aventurats o més...
7: Els americans. Perquè estan passadíssims a voltes, eh? Vull dir, els aeroports americans estan supertensionats. És que si no funcionarien.
0: Vull dir, que van així perquè si no, no es treuen la feina de sobre.
7: Correcte.
0: Sí, ja fas food i fas plane, no?
7: Bueno, hi ha de tot. Van per feina, que dic jo. Van per feina, és una altra manera de funcionar, perquè aquells aeroports, insisteixo, estan permanentment saturats. Permanentment. Funcionen.
8: ¿Puedo hacer una pregunta?
1: Sí.
8: Buenas tardes, coronel pasajero.
0: Comandante.
8: Ante todo, gracias. Muchas gracias por su servicio a España.
1: No cal tota aquesta retòrica.
8: Mi sueño sería ser piloto, sí. Yo tengo mucha experiencia jugando a la Play. Son muchas horas de vuelo, de día y de noche. Seguro que pronto nos encontraremos ahí en las cabinas.
1: Seguro.
8: Vamos con la pregunta que interesa a la gente.
1: A
8: los pilotos les molesta que la gente se líe en los lavabos.
1: Va,
8: és per un amic, no és per a mi.
0: Hi ha molta gent que diu que ho ha fet, eh?
7: Sí, hi ha un famós, anomenen el Club de los 10.000, que es refereix als 10.000 metres, que serien uns 33.000 peus, de gent que diu, no sé si hi ha testimonis o no, que han practicat sexe dins un avió. A veure, és com tot. Si no ho veus, jo ni me n'assabento. El que em sembla deplorable és que això se'n volia fer un acte públic i que la resta de passatgers hagin, alguns probablement, sentir-se incòmodes dins un avió veient una escena que pot ser desagradable. Per tant, preferiria que es paressin de baixar de l'avió, se'n vagin a l'hotel i allà facin el que vulguin, avui és confortable. Sí. Perquè el lavabo de l'avió no és confortable.
1: Però, senyor comandant, jo li he d'explicar que vam anar a Berlín.
9: És veritat.
1: A veure una final del futbol.
9: De la Champions. L'última que va guanyar el Barça.
1: Exacte. I ens vam trobar amb un auxiliar i una senyoreta
9: auxiliar. Que van tancar la cortineta.
1: No. Primer no.
9: Sí. Primer, se'n van fent piquitos, com deia aquell.
1: Anaven com esbaratins.
9: I riolant-se i tocant-se.
0: Tripulació, vostè està dient.
1: Tripulació. Amb un esbarament. Però una cosa que jo dic, això no sé com acabarà, però... I va acabar com... En sé que es posen tots dos un davant per l'altre.
9: Van tancar les cortines.
1: I llavors es van enredant. I ja veus un que agafa aixeca la mà, la cortina... I tothom vam imaginar què va passar immediatament després. Això, auxiliars de vol,
9: Sí, sí.
1: I el comandant, pilotant.
0: No, què vol que faci el comandant? No està espiant.
7: No esperaràs que el comandant s'hi apunti.
1: Però teniu càmeres?
7: Sí que hi ha càmeres. Sí, evidentment, hi ha càmeres d'accés a la zona propera a la cabina meva, tinc càmeres.
1: Doncs allò era...
7: Què és belluga?
1: Doncs allò era la zona d'accés,
7: No ho sé.
8: A veure, la segunda pregunta, ¿le gusta que aplauda a la gente cuando se aterriza? Porque eso lo hacemos con los tetes, que gritamos, ¡todo vivo!
7: A veure, si que la gent aplaudeixi després d'un aterratge és un reconeixement a la bona feina, o... Per altra banda, gent que té una por tremenda a volar, han patit un vol nefast a nivell de turbulències, i senzillament és la car descarreguen l'adrenalina picant de mans quan arriba a terra. Cadascú fa el que més li convé, però en qualsevol cas a mi no em molesta que piquin de mans i tant.
0: Mira, tinc altres preguntes que expliques en el llibre que planteja molts passatgers, així, a mode curt, de titular. Per què hem de posar el mode avió?
7: per evitar possibles interferències. És una mena de dubte.
0: Però no, els avions no tenen wifi i tot això.
7: Vale. I ningú... A veure, Marc, tu poses el modo avió
0: sí.
7: i connectes el wifi. És que no és incompatible una cosa amb l'altra.
0: Bueno, fins fa poc sí, perquè de vegades no hi havia wifi.
7: Estem d'acord.
0: Sí, sí.
7: Però a veure, si tu no treus el modo avió, el teu mòbil buscarà cobertura on no n'hi ha. Perquè allà dalt no n'hi ha de cobertura. Zero. Els mòbils, quan busquen cobertura, són més perillosos que mai, perquè no la troben. A part d'això, et poliràs la bateria en un parell d'hores i el mòbil estarà bullint. I pitjor encara, ja permets que em fas la pregunta, compta amb aquelles persones que, a més, utilitzen bateries externes que la connecten al mòbil, a vegades bateries de baixa qualitat o de...
8: Del temo.
7: D'una procedència desconeguda, la foten dins a la motxilla... Allò comença a agafar temperatura i correm el risc de que hi hagi una flama dins de la motxilla. Per tant, compta amb els dispositius electrònics. I, de veritat, la precaució de posar el modo avió és algo molt saludable, perquè jo ja dies, abans ho deia, he hagut de fer aterratges totalment automàtics, a cegues. En cap moment jo veig la pista. En cap moment. Necessito la màxima fiabilitat dels meus instruments. Si algú diu que un mòbil podria causar interferències, per favor, els últims 10 minuts de vol, apagui el mòbil i deixi que jo faci la feina amb tota la seguretat.
0: Exacte. Per què s'apaguen els llums en l'airar-se i a l'aterrar?
7: Bueno, d'entrada, tingueu present que quan fem un enlairament i un aterratge són les fases més crítiques de vol, no perilloses, més crítiques. En aquelles fases, si passés alguna cosa greu en l'avió, hauríem de procedir a fer el que és una evacuació, que és, literalment, sortir per cames de l'avió tots. Quina és la millor manera de que l'ull humà a la nit s'adapti a la visió? És minimitzant les llums. Segon, les vies d'evacuació que estan marcades a terra es veuran més bé en foscor que en claror. I afegeixo la pregunta, per què hem de tenir les finestres obertes?
0: Ah, exacte.
7: Que era la següent pregunta.
0: Era la següent pregunta.
7: Ja ve a venir, Marc.
0: Perquè m'he llegit el llibre.
7: No, ja ho veig... És molt senzill, perquè hem de veure què passa fora de l'avió. Si jo tinc flames amb un motor i això m'obliga a fer una evacuació, haig de veure quin motor és el que crema per no evacuar per aquell costat, perquè si no ens podem cremar. L'evacuació d'un avió és una maniobra prevista que es faci en 90 segons utilitzant la meitat de les portes de l'avió. Quines portes faria servir si el motor de la dreta crema? Les portes a l'esquerra. No hi ha més, està tot estudiat. Res és capritxós, recordeu, sisplau.
0: Hi ha habitacions d'hotel on no podeu dormir? On teniu prohibit dormir?
7: Totalment, les properes als ascensors.
0: Per què?
7: Per què? Perquè els ascensors durant el dia pugen, baixen i la màquina d'ascensors fot sorolls. I jo molts dies arribo a l'hotel a les 10 del matí i me'n vaig a dormir quan la gent puja i baixa per l'ascensor. Per tant, la meva habitació ha d'estar lluny de la màquina de l'ascensor, de la caixa.
0: Per què es diu que la vostra part més perillosa és conduir fins a un aeroport?
7: Perquè estadísticament casca molta més gent a la carretera que un avió. De fet, jo sempre foto la mateixa conya. Quan sortim de l'hotel i anem cap a l'aeroport, sigui el que sigui, quan arribem a l'aeroport de destí i és hora d'agafar l'avió, jo sempre li dic a la meva tripulació, bueno, ya hemos hecho lo más peligroso. És veritat, que és anar de l'hotel a l'aeroport. I a vegades hi ha conductors que dius, escolti, aixequi el peu. Aixequi el peu, que ara estic a les seves mans. A mi no em ve de gust que em foti un susto.
0: Hosti, noi. Caram. Quan solucionarem el tema de la gent que s'aixeca abans d'hora per recollir l'equipatge i tot això?
6: No,
0: això està a les vostres mans. Per què no s'arregla, això?
7: Bueno, està a les nostres mans, però llavors què faig? Surto amb un fuet.
0: Potser sí.
7: No, és senzill.
0: A cada vol hi ha aquest problema.
7: És un acte de disciplina del passatger. De que entengui que si està darrere sentat, fins que no surtin els de davant, ell no podrà anar enlloc. Llavors,
8: però és que tinc pressa.
7: Però escolteu una cosa, vosaltres heu vist la gent que es posa dreta a la cua per embarcar l'avió quan falta mitja hora?
0: Sí.
7: Falta mitja hora per embarcar i estan fent cua.
0: Sí, sí.
7: Però per què no seus? Per què no prens un cafè?
1: Sí. Hi ha molts nervis. Molts nervis a l'hora d'entrar...
7: Podria ser.
1: I a l'hora de sortir. No, nervis, no sé, perquè sembla que s'escapi el taxi de l'aeroport.
7: Ja.
1: Perquè quan arribes també... Quan l'avió arriba, que a més, per megafonia et diuen que no t'aixequis fins a arribar fins que l'avió estigui totalment aturat, doncs ja hi ha un neguit de... En el moment que l'avió queda... És, a l'instant que queda aturat, només sents una bateria de...
7: cinturons?
1: De cinturons, clac, clac, clac, clac,
7: sí, sí.
1: I s'aixeca tothom, a agafar la maleta, que aleshores més d'un li poden obrir el cap perquè s'obre les maletes. Que jo, sí. Disculpa,
7: no, però és que lo tengo detrás,
1: segons quines detrás. Companyies, o a l'època, recordo fins i tot de post-Covid, era més endreçat perquè es feia per files.
7: Per files. Ara encara es fa unes companyies,
1: això,
7: eh? Jo hi he vist,
1: Jo això ho trobo més endreçat que no allò, que aquells nervis, i aleshores ha quedat la maleta una a la dreta, l'altra a l'esquerra, i hi ha un neguit per sortir a la carrera, que no sé, dius, bueno, tanta pressa, total t'hauràs d'esperar després una hora perquè surtin les maletes.
7: Jo, Toni, només he donat prioritat, i això sí que es fa en ocasions, quan tu fas un vol en el qual hi ha passatgers que perden una possible connexió.
1: Ah, no, això sí.
7: Aleshores, amb aquests se'ls dona una prioritat per sortir els primers, perquè no perdin la seva connexió. Però el resto és una absurditat el que fa la gent. Però deu ser el que dius tu, que la gent té una angoixa per sortir de l'avió i estan disposats a qualsevol cosa.
1: És angoixa per entrar, per sortir, totalment. Vull dir, permanentment angoixa. Escolta, deixa'm preguntar-te una cosa que m'ha enviat un bon amic que es diu Ramon. Què diu?
7: Ramon.
1: Sí, com tu. Diu, quin plaer escoltar el comandant Vallès.
7: Gràcies.
1: I digue-li que sóc fan... És que això és el que m'ha cridat l'atenció, que no sé de què parla. Diu que sóc fan seu via escàner BHF, espio el tràfic aeri des de casa.
9: Ah, com una emissora.
7: Bueno, clar, ell deu tenir una emissora de ràdio de banda aèria, en la qual escolta la freqüència dels avions.
1: Diu que t'escolta.
7: Sí, sí, sí.
1: Però és com un radioaficionat.
7: A veure, tingueu present que avui en dia, tecnològicament, ara en parlàvem amb el Marc, una aplicació com el Fly Radar, tothom la té. Jo l'utilitzo molts dies per saber l'avió que ve al meu destí, per saber si va puntual o no. I com això, hi ha aparells de sintonia de UVHF que amb la banda aèria tu pots escoltar les comunicacions entre controladors i avions. Aleshores, si tu saps les freqüències a cada zona que sobrevola l'avió i el veus amb el Fly Radar conforme aquell vol es va desenvolupant, tu pots escoltar les comunicacions i pots escoltar la veu del Ramon quan parla per la ràdio.
0: Escolta, el proper regal que li haguem de fer al Claper, estem de regalar una màquina. Això et faria molta il·lusió, això.
1: Bueno,
0: abans d'anar
1: ja
0: a dormir,
1: jo volia ser pilot, però
0: què sents? Què sents?
1: Vaig quedar amb les ganes.
0: Les converses del comandant amb la torre de control.
7: Sí. Ai, poden escoltar. Bueno, és banda aèria, és obert.
1: Bueno, em estaven passant una numeració que no entenc res, vull dir que ja...
9: Bravo, Charlie, tango,
7: Alfa. No, són 5 dígits.
1: Sí, bueno, mira, veus, m'ha passat això.
0: Sí. Vols dir de regalar-li això?
7: Sí, no sé, no els números. Els conec, 127, 132, 125.
0: Quan escoltaria les coses que comenta la gent.
7: Els conec perfectament.
1: Bueno, escolta, no sé, és que ha dit això, no entenia res del que m'estava explicant. Dic, bueno, li preguntaré al Ramon Vallès.
7: Són les freqüències que utilitzem. En aquest cas, aquestes tres freqüències que t'ha passat al Ramon són les freqüències, una d'elles, centre de control del Prat de Barcelona.
1: Ah, però clar. Això deu ser legal, no?, fer-ho, o què?
7: Escoltar, és legal.
1: Escoltar, sí. Ah, és legal.
9: I intervenir, pot ser que algú intervingui.
7: No, perquè a veure, a tu no t'haurien de vendre un equip que, a més, sigui emissor. No, només un receptor. No fotem. Només un receptor per escoltar.
1: I ja està, tu escoltes. Ja
7: escoltes
1: està.
7: I perquè tens afició.
0: També et faltaria això. Amb la de fans que tens, encara algú et preguntaria per l'emissora. Què, Ramon?
8: Bueno, què es fa per Xile?
7: M'he trobat de tot, M'he trobat de tot, En els missatges d'Instagram hi ha de tot i força.
0: Escolta'm, per acabar, parles d'una cosa que estàvem comentant abans d'entrar, que és bastant important. Jo et preguntava per l'automatització, perquè hi ha moltes vegades hi ha aquest tòpic de, bueno, els avions, però si volen sols.
1: Van sols, ja. Perdona, per acabar.
7: Sí.
1: Sol rebo, mai emeto. Això és sagrat.
7: Tant, com que què?
1: Que el Ramon... Que
7: sí,
1: el
7: rebo, escrit, sí.
1: Diu, sols rebo, mai emeto. Això és sagrat.
7: Però no és un guard interferir.
1: Vull dir, per acabar d'aclarir el tema.
0: Queda tancat aquest episodi.
1: Vale, perdona.
8: Gràcies per l'aclariment, Ramon.
0: Dic l'automatització, i estem d'acord, no? Estan molt automatitzats.
7: 100%.
0: Val.
7: Però... radicalment automatitzats.
0: Perfecte. Però aquí hi ha un tema que ens afecta a tots, que és la introducció de la intel·ligència artificial.
7: Ja, però... Ui.
0: I dediques un episodi sencer i no hi estàs gaire conforme.
7: No hi estic gens conforme si ve per restar. O per substituir, és a sentit comú. És a dir, jo vull que sumin seguretat. I sumar seguretat és afegir tecnologia, que avui en dia, en comptes d'anomenar-ho tecnologia, s'anomena intel·ligència artificial. Però per mi és el mateix. És a dir, jo fa molts anys que vaig començar a volar avions i abans era impensable que un avió fes un aterratge automàtic. I avui en dia ho fem. I això per mi què és? Tecnologia. Però no em substitueix a mi. Perquè si algú falla, en l'últim moment, qui pren el control de l'avió és el pilot. Que ho tinguem clar. I després...
0: Però tu creus que hi ha el risc que una intel·ligència acabi amb els pilots?
7: Home, el risc, en el moment en què hi ha dues empreses europees que estan a darrere, el risc és real. El que passa que espero que altres països diguin, almenys el nostre espai aeri no ho volem. En el moment en què vingui, no sé, per exemple, l'administració americana i digui, jo, el meu espai aeri, mai consentiré avions pilotats per intel·ligència artificial, parlo d'avions de passatgers, evidentment, no pas avions bèl·lics, no? Llavors ja, apaga i vámonos, perquè això ja no serà possible. A banda de que recordeu que una intel·ligència artificial mai la vida tindrà criteris ètics ni morals. Les persones hem de tractar amb persones. Jo quan... Imagineu-vos que en comptes de sortir el Ramon a convidar 300 passatgers surt un robot. Què voleu que us digui? O sigui, no, no.
8: Jo no vull, eh?
0: No, jo tampoc.
7: I penseu una cosa, i quin seria el benefici? Ara pregunto jo. Traiem un pilot de la cabina. Quin és el benefici? El sou d'un pilot? De debò que aquest és el benefici? Estem disposats a sacrificar seguretat per un miserable sou? Ah, i de conya, vamos.
1: Ah, escolta, abans d'acabar, anem amb un document que en el seu dia va comentar i va reportar el Marc Serra, i és la de dos pilots nord-americans, de dos avions, que es troben en la mateixa freqüència i estan parlant amb la torre de control. I es va produir aquesta seqüència, que és aquesta.
0: Tota aquesta seriositat que has estat explicant ara queda desmanegada.
1: Això als Estats Units, eh?
0: Això què? Diu, feu això? Feu de gossets i de
7: gatets? Jo no he fet mai, però a veure, els pilots, segons en quins espais hi volem, tenim una freqüència on ens podem comunicar entre avions. Per què? Perquè estem en un espai aeri, quan cruces l'Atlàntic, per exemple, les freqüències aquestes que et passava el Ramon ara mateix no les utilitzem. Aleshores, tenim una freqüència en la qual podem contactar entre avions. En ocasions, tu sents una comunicació per ràdio, pots reconèixer la veu d'un amic teu. I els saludes. Com va? Tot bé? Sí, la família bé? Vale, una abraçada.
0: No feu el que
7: però d'aquí a fotre miau, miau, uau, uau, pues n'hi ha un bon tros, però bueno, hi ha cadascú, tu.
0: Escolta'm, i per acabar amb un bon gust de boca, vull que m'expliquis això que m'estaves dient a fora. Tu has tingut bodes a bord?
7: Més que bodes, he tingut gent que ha volgut demanar la mà.
0: Que guapo. Sí.
7: L'última anècdota que vaig tenir, una parella casualment d'Igualada, igual que jo. Bueno, jo soc fill de Piera, però visc a Igualada. I aquest noi, el Marc, li fotia una vergonya de collons i em va dir, Ramon, mira, és que volo amb l'Olga i li vull demanar matrimoni, però jo no sé com fer-ho. Fes-ho tu, sisplau.
0: El mort per tu, eh?
7: Li vaig haver de demanar matrimoni jo. En nom del Marc, lògicament.
0: Què vas dir?
7: No, doncs vaig saludar els passatgers, benvinguts, els parlo comandant, el meu nom és Ramon Vallès, volem a l'alçada, no sé què, pim-pam-pum-pum, i quan vaig acabar vaig dir, bueno, i aprofito l'ocasió perquè en el seient X i el seient X hi ha el Marc i l'Olga. I ara el Marc li vol demanar la mà a l'Olga. Per tant, Olga, acceptaries en matrimoni el Marc? I mentre jo deia això per la ràdio, parlant amb els passatgers, el Marc estava de genolls al mig del passadís amb l'anell a la mà.
8: Bravo, Marc, preciós. Que bonito.
7: Bueno, trenquem el motllo d'un vol quotidià.
0: Sí, però allà dins no pots dir que no, perquè estàs atrapat.
8: No pots dir
7: que
8: no.
7: Va dir que sí.
0: Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante. Així de bé s'explica com l'heu escoltat i així de bé escriu aquest llibre que us resoldrà segurament molts enigmes relacionats amb el món de l'aviació. Ramon Vallès, un plaer, moltíssimes gràcies.
7: El plaer és tot meu, gràcies per convidar-me i que tingueu una bona tarda.
1: Gràcies, Ramon. Que tinguis un bon vol.
8: Senyor.
1: El proper vol que agafi.
0: Gràcies, Ramon.
7: Gràcies a vosaltres.
10: Pilotar un avión es como montar en bicicleta. Es mucho más difícil encestar pelotas de béisbol.
11: Versió RAC-1. RAC-1.
12: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
13: Què tal? Jo el conec.
12: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
13: De RAC-1.
12: Sí, som de RAC-1.
13: Els taloners.
12: Sí, els taloners.
13: Què tal, maco?
12: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
14: Venim de Dublín.
12: Veniu de Dublín?
1: Què diu?
14: Què sembla? O sigui,
12: viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
14: Exacte, aquest sembla.
12: Hòstia, per tant, you speak English?
13: A little bit.
12: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
13: Jo s'escolto cada dia.
1: Ai, que bé.
13: Ara sóc conductor d'autobús.
12: Condueix un autobús a Dublín?
1: A Dublín?
13: Els públics, autobús públic.
12: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
13: Us escolto.
12: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
1: No pot ser.
12: Mentre condueixes l'autobús de línia a Dublín, a Dublín...
13: A vosaltres.
12: Escolta, RAC-1.
13: Sí.
11: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
15: Ok, lads, see you soon.
11: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
16: A la primera pedra som culturalment actius.
17: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
16: Econòmicament estables.
18: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
16: Psicològicament tranquils.
19: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció. Les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
16: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
20: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro.
16: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
11: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La primera pedra, amb Noemí Polls. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Arrenquem?
1: Vinga, va,
8: vinga, va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
21: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
22: No correu.
8: Estem baixant per l'escala d'incendis.
1: Som força gent, eh?
8: Ole! Alegria, alegria.
23: Baila, baila.
8: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
21: Vinga, planta 11.
8: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista, Va bé, vostè,
23: senyor Virgili? No, no em trobo gaire bé.
8: Vale, va, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
1: Ostres, realment, la imatge és dantesca, eh? Atenció, atenció!
8: Planta 4, la propera...
11: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC 1, amb Toni Clapés.
8: Planta...
21: 3! Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí!
11: RAC 1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Onze i deu, bona nit, benvinguts al Tu diràs en aquest dimecres de semifinals de Champions.

0: Doncs ja tenim la gran final del 30 de maig a Budapest. Dissabte 30 de maig a Budapest, a Hongria, Arsenal i Paris Saint-Germain es jugaran aquesta Champions 2025-2026. El PSG, que ha empatat a l'Allianz Arena en el partit de tornada i ha fet bo el festival de l'anada, el 5-4 de l'anada, aquell golet de marge que tenia a l'anada. S'ha avançat el PSG amb un gol molt matiner de Dembélé al minut 3, després d'una acció brillant, espectacular, entre Fabián Ruiz i Barapskelia, que han fet una paret al mig del camp per superar tres defensors del Bayern, i a partir d'aquí Barapskelia ha encarat la banda esquerra, ha centrat, i Dembélé amb un molt bon xut ha fet aquest gol que ha sabut defensar molt bé. És que el Paris Saint-Germain avui ha jugat molt bé el que sap jugar, que és el contraatac i a la velocitat dels tres davanters que té a dalt, i després ha sabut defensar-se molt bé a l'Allianz Arena dels atacs del Bayern de Múnich, perquè pràcticament durant tot el partit han sabut frenar l'atac bavarès. És cert que hi ha algunes accions polèmiques, ara en parlarem, però en definitiva el PSG avui ha fet un molt bon exercici de resistència. Al final Harry Kane ha fet el gol de l'honor ja al 94, però no hi havia temps per més, i el PSG, per un gol de diferència, accedeix a la seva segona final consecutiva. Avui no ha estat tan espectacular com a l'anada, però tot i així ha estat un molt bon partit, un altre cop d'aquests dos equips. Chapó per la semifinal que ens han brindat, Ha estat distret, divertit, i segurament el Bayern hauria merescut alguna cosa més, però el PSG ha estat més sòlid per mi, tant a l'anada com a la tornada, i s'emporta aquest premi de jugar una nova final de Champions consecutiva. Luis Enrique podrà repetir la Champions de l'any passat i seguir fent història amb el conjunt parisenc. Evidentment, per mi el PSG és el gran favorit a aquesta final de 30 de maig a Budapest contra l'Arsenal. I, com ara dèiem, és increïble com s'ha repetit la història de l'any passat pel PSG. El PSG, la Champions de la temporada anterior, acaba 15è a la fase Lliga amb 13 punts. Aquest any ha estat 11è amb 14 punts. Per tant, fora del top 8 els dos anys. Ha hagut de jugar prèvies. L'any passat juga la prèvia contra el Brest i la supera. Aquest any ha jugat la prèvia contra el Mònaco, curiosament contra un altre equip francès, igual que l'any passat, i també la supera. Aquest any ha patit un pèl més amb el Mònaco. Va anar la cosa d'un gol de diferència, però va acabar sent superior i classificant-se pels vuitens de final. L'any passat es carrega entre vuitens, quarts i semis. L'any passat es carrega al Liverpool, guanyant a Anfield 0-1, havia perdut 0-1 a la part dels prínceps, guanya a Anfield 0-1 i als penals passa, té un punt de sort i passa ronda. Després es carrega l'Aston Villa a quarts, patint, i l'Arsenal a les semis, guanyant els dos partits, a l'anada i a l'Emirates, i es planta a la final, per tant, eliminant Liverpool i Aston Villa i Arsenal, tres equips anglesos. I aquest any ha guanyat els dos partits contra el Chelsea a vuitens, a casa i a Stamford Bridge. Ha guanyat els dos partits contra el Liverpool a quarts, a casa i a Anfield, i avui ha estat a punt de repetir la història, de guanyar els dos partits. Al minut 94 ha fet el gol de l'honor Harry Kane, però el PSG havia guanyat a l'anada 5-4 i anava guanyant 0-1 també a l'Allianz fins al minut 93. Per tant, brillant la trajectòria a les eliminatòries d'aquestes dues últimes temporades del PSG de Luis Enrique. És brutal com competeix en escenaris complicats i quan està contra les cordes. Ara, a veure si completa el doplet de Champions el 30 de maig a Budapest, o si l'Arsenal d'Arteta el pot frenar i aconseguir el que seria la primera Lliga de Campions de la història del conjunt Gunner. Per cert, sé que és un mal menor, sé que és que no és un consol per molta gent, però crec que val la pena destacar que la final de la Champions la jugaran o la dirigiran dos tècnics espanyols que són Escola Barça, Luis Enrique i Mikel Arteta. I un detall més, que si voleu també és menor, però el Bayern no podrà fer el triplet. El Bayern era l'únic equip d'Europa que podria fer el triplet aquesta temporada i no el podrà fer. Per tant, serà una cosa que quedarà encara per Guardiola, per Flick, per Luis Enrique, que l'ha fet amb el PSG i l'ha fet amb el Barça, per tant, per alguns tècnics només molt escollits a la història del futbol. Segueix per aquí el Jaume Molló. Hola, Molló.
1: Hola.
0: Què tal? Bona nit. I també ja tenim la tertúlia preparada d'aquest dimecres, el Tu diràs, amb el Toni Padilla. Hola, Toni.
2: Bona nit.
0: Bona nit, company del diari Ara. El Ferran Martínez, de Mundo Deportivo. Hola, Ferran.
3: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. La Danae, companya de Doscat. Hola, Danae.
4: Molt bona nit.
0: Què tal? Bona nit. I també el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís.
5: Hola, bona nit, com anem?
0: Què tal? Bona nit. Doncs ja tenim la final servida. Us agrada? No us agrada?
2: A mi no.
0: A tu no. Tu no.
2: A mi no. No m'acaba de motivar. O sigui, hi ha una part que m'alegro per, al final, vull dir, Luis Enrique, que estigui allà, jugar els seus equips, juguen bé, però no connectat zero amb aquest Arsenal a nivell emocional. Entre que el PSG és un club que sembla massa molt artificial, com a mínim jugant bé, i l'Arsenal no hi connecto, no... I és un club històric, però em deixa fred aquest equip.
4: Però podria estar pitjor, no? Des de l'Atlético a la final, que tampoc...
2: Però a nivell de relat, m'hauria agradat més. No a nivell de joc. Sí, que, perquè hauria estat... La... Bueno, perquè hauríem vist com més a prop, saps el tema que hi ha de si no ho aconsegueixen? Si hagués estat PSG a l'Atlètic de Madrid, saps què hauria passat? El Pupas a la bata.
1: No, sí, a l'extrem màxim. No, però entenc el que vols dir al relat, però justament per relat, a mi l'Atlètic de Madrid em costaria. Prefereixo aquests dos equips, que són... Segur... Bé, a veure, després del partit que vam veure l'altre dia, el 5-4 aquell, jo crec que millor futbol aquesta temporada ja no podrem veure. Vull dir, recordo la tertúlia que vam passar absolutament del partit de l'Atlètic de Madrid i ens vam dedicar a parlar el dia abans perquè
2: estàvem extasiats, sí, tots.
1: Perquè sí. Estàvem encara païnt-ho, no? Tot plegat. El d'avui no ha estat tan espectacular, tot i que per mi ha estat un gran partit de futbol i home, doncs mira, si ha de triar, doncs, Luis Enrique, per tot també el que li ha donat al barcelonisme i al Barça, doncs que li vagi bé, sempre li desitjo que li vagi bé, doncs, si ell està a la final. No m'hagués importat el Bayern, és un club que també li tinc molt respecte, sobretot, però vaja, si és Luis Enrique, doncs endavant.
2: És aquesta és la idea, jo crec que més que l'Atlètic de Madrid, el que deia la Danai, que tens raó, jo potser m'hauria agradat més un Arsenal al Bayern. Crec que
0: a nivell
2: d'història hauria estat millor, perquè ara si el Bayern té una nova generació, ara si Kompany ho aconsegueix...
1: Sí. I el PSG, o sigui, et compro el que deies, Toni, del PSG, que és un equip artificial, amb un club estat a darrere... I el Bayern té tota la tradició, tota l'aura futbolística... Això us ho compro, però bueno, la figura de Luis Enrique doncs, em pesa més. Sí.
4: Però amb el que li ha costat al Paris Saint-Germain, no? Tantes ensopegades, tants fracassos, després d'invertir-hi molts milions, de sobte, que em pugui guanyar dues de seguides, és com...
0: I just quan marxa Mbappé, que jo sóc Mbappé i estic a casa ara... No, Joan Lluís? Estàs d'acord o no?
2: Està a casa o està a Cerdanya?
4: Jo l'he vist avui entrenant al gimnàs.
3: No, però jo crec, és conseqüència que no tingui Mbappé. No, jo no crec que sigui casualitat, perquè jo crec que Luis Enrique el que ha pogut fer és l'equip que ell volia fer. Sí? Jo crec que és el primer equip que té al llarg de la seva carrera que ha pogut fer i desfer... pràcticament al 100% i de nanos joves que són soldats de la seva causa i que els té tots remenar a la mateixa direcció. A la selecció espanyola ho hauria pogut fer amb els jugadors, però crec que amb l'entorn no era el mateix, no és el mateix l'entorn del PSG que l'entorn de la selecció espanyola per Luis Enrique, i crec que ara té...
4: I el Barça també ho va fer, però clar, tenia Neymar, Suárez i Messi.
3: És que és molt diferent. Tenia tres jugadors que el van condicionar d'una manera brutal, perquè tu tens aquests tres bitxos a dalt i això t'ho condiciona tot. Ara, en canvi... Ell és el gran, ell és l'estrella, i llavors sí, té jugadors que estan creixent, Barats, que li és increïble, João Neves, evidentment Dembélé, Dués, té un equipàs a darrere, és increïble, però ell és l'estrella, i ell és el que mana, ell és el jefe, i per això jo crec que és un equip que per primer cop a l'història és el més Luis Enrique de tots dels que ha tingut ell.
1: I molt d'acord amb el que dius, perquè tots són soldats, és que fins i tot les estrelles, perquè Barasquelia avui ha fet un partidàs sense pilota. No només és l'acció del gol, perquè el gol és tot ell, li dona fet a Dembélé, que després l'ha de posar a l'escaire, però...
0: Però l'inici ja és brutal. O sigui, entendre aquella paret Fabián Ruiz i ell al mig del camp per superar dos o tres tios, és que és tremendo.
1: Però més enllà d'això és com tothom treballa en aquest equip, la solidaritat que hi ha entre tots els futbolistes... I
0: bé, fins i tot el 10, com?
1: Sí, no, Dembélé.
0: És que l'ha transformat.
1: Dembélé jugant de
0: davant. Sembla un altre.
1: És un equip...
0: És que xuta bé. És que m'he recordat del Liverpool al Camp Nou, que anàvem 3-0 i falla el 4-0.
1: És un equip amb futbolistes treballats per un entrenador.
2: Encara en falla alguna, l'Anada té alguna. Crec que és una miqueta una cosa que el futbol està molt bé. Perquè, per exemple, el model que històricament el PSG no en tenia, el PSG era... Som rics, tenim calés, això és París, ciutats de les llums, som parisencs i som els més guapos, comprem els millors jugadors. Anaven tots allà, París els perdia la vida, feien el que volien, els jugadors es revoltaven i no guanyaven mai res. Que era una cosa que històricament havia dit ja Luis Fernández, quan és entrenador d'un primer PSG que guanya títols dins dels 90, diu, el problema és que tu arribes ric, jove, guapo, París, et descontroles i la tendència del club és empoderar el futbolista. Llavors, finalment, els catalans s'entenen que han d'empoderar l'entrenador. I fan fora, i marxen tres jugadors amb un caràcter increïble, que feien el que volien, i Luis Enrique saps, és qui mana i ho fa, que és una mica el mateix que està fent en un context diferent, però Arteta és qui mana aquell Arsenal, tothom ho sap. Llavors això és bonic, que siguin entrenadors els que puguin fer jugar així i els futbolistes responen una idea, i avui s'ha vist clarament amb les ajudes defensives, amb els canvis, amb els esforços a nivell tàctic, el PSG avui ha excel·lit, i el partit de Jarasbel és un autèntic escàndol, o sigui, escàndol amb i sense pilota. Quina llàstima que Jorge no estigui al Mundial, perquè juga molt bé, i sobretot jo vull saber qui va ser aquell vistaire del Nàpols que el va descobrir el Dinamo de Batumi. Estava fa 5 anys al Dinamo de Batumi.
0: Espera, un segon.
2: Qui era aquell home?
0: Ara seguim parlant de... Seguim parlant de Barasquele. Deixem-me fer una connexió molt ràpida amb l'Allianz Arena. Allà hi tenim el periodista català Dani Gil. Hola, Dani.
5: Què tal, Aleix? Bona nit a tots.
0: Què tal, bona nit. Què respira per aquí, pels budells de l'Allianz Arena? Tu que has vist en directe la classificació del PSG i que l'has seguit durant tot l'any, el conjunt parisenc.
5: Doncs moltíssima festa al vestuari del Paris Saint-Germain. La zona mixta que es va omplint a poc està plena de periodistes, però crec que els jugadors del Paris Saint-Germain encara trigaran una bona estona a sortir perquè estaven al vestuari celebrant-ho. El Khelaifi, que estava també al terreny de joc celebrant-ho amb l'arsta de jugadors, deia fa poc que en els seus 15 anys de presidència al Paris Saint-Germain el seu gran encert, el seu principal encert ha estat contractar Luis Enrique, i ho esteu comentant ara. Segona final de Champions consecutiva. Quan parlem d'equips històrics haurem de destacar, de recordar-nos d'aquest PSG de Luis Enrique, que una vegada més és el gran responsable de totes les coses bones que li estan passant a aquest equip. Va dir que vindrien a Múnich a guanyar. No ho han fet perquè Kane ha marcat el final, el descompte, però hem vist un Paris Saint-Germain que ha sabut gestionar molt bé el partit. Crec que el gran canvi que ha pres a fer aquest equip és patir en escenaris com el d'aquesta nit a l'Allianz Arena, i això una vegada més doncs té a veure amb la personalitat i el caràcter que li ha imprès Luis Enrique.
0: Sí, ho va fer l'any passat a Anfield, no? A vuitens.
6: Sí, amb l'Aston Villa, a quarts també.
0: Amb l'Aston Villa, a quarts.
5: Inclús aquest any. Sí. Inclús aquesta temporada, a quarts de final, també Anfield va patir i va guanyar, però van ser minuts complicats i va saber sortir-se'n.
0: Sí, sí, i hi ha un moment que estan 2-2 a l'anada de vuitens amb el Chelsea, al Parc dels Prínceps, no? Que està igualada l'eliminatòria, i de cop i volta foten allà 3 gols, se'n van 5-2 i ja ho esbocinen tots, però vull dir que ha tingut també moments complicats aquest Paris Saint-Germain. Tu que l'has seguit en aquests dos últims anys, que tenen corda per estona, no? La sensació és que pot ser una hegemonia, això.
5: La sensació és que aquest equip, tot i que ha guanyat molt, segueix tenint gana. I si Luis Enrique segueix al capdavant d'aquest equip, crec que és un equip hegemònic, preparat per seguir competint i seguir guanyant el més alt nivell. És un equip jove, un equip que no deixa de tenir aquesta fam competitiva, i ho ha demostrat aquesta nit a l'Allianz Arena, fent un partit potser diferent al que estàvem acostumats, perquè ha sabut, com dic, defensar-se molt bé, sobretot a la segona part, ajuntant línies, evitant remats clars del Bayern, i és un equip doncs, que té corda, sí, sí.
0: Et faig l'última. De cara al futur, no sé si a París se'n parla o no, però té lligada la columna vertebral. Vull dir, entenc aquí que ni Barasquelia, ni Dembélé, ni Doué, vull dir, tots aquests, Fabians, Vitinhas, estan tancadíssims, no?
5: Sí, però no només això, sinó que el pal de paller, com dic, és Luis Enrique, que acaba contracte el 2027, encara té una temporada més, i tot apunta que renovarà un cop acabi aquesta temporada fins al 2030, és a dir, 3 temporades més. Un Luis Enrique que en el seu moment, en una entrevista que havia fet, va dir que en algun moment de la seva carrera li agradaria entrar a Anglaterra, però la veritat és que aquí a París ho té absolutament tot, és el gran responsable de tot el que està passant, li han donat

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: Molt mèrit el que han fet.
3: Sí, realment.
2: Perquè favorit, sí, potser l'any passat no sé si el donàvem tant.
3: No, aquest
2: any sí, perquè venien de ser campió, perquè venien de ser campions, però...
3: Sí, aquest any sempre tenies el dubte del Mundial de Clubs i que tenia moltes lesions a l'inici de temporada, fins a quin punt també, quan arribés l'eliminatòria, estaria bé. Jo no descartava que el PSG pogués arribar a una segona final perquè, home, és que m'han tingut tot l'equip. O sigui, ha canviat el porter. La resta és tot igual. O sigui, a mi el que m'agrada al final d'aquest PSG, que jo només me n'alegro per Luis Enrique, que és que, com diu Antoni, malgrat haver-hi darrere que és un club estat i tot el que hi ha al darrere, al final han hagut de baixar del burro i han hagut de posar un entrenador i fitxar jugadors de futbol per fer un equip. O sigui, han hagut, i el City igual, els petrodòlars del City van haver de buscar Guardiola i fer un equip de futbol. Vull dir que al final, aquests projectes amb tants calés, està bé, i jo crec que està bé que tinguin èxit aquests projectes, que al final han de tirar d'un entrenador que fa un equip de futbol normal i que l'estiu passat doncs es gasta calés amb el porter. Però més enllà d'això, no va fer cap fitxatge després de la Champions per reforçar-se, diguéssim.
2: Sí, per mi té molt mèrit i el que vulgueu. Jo vaig amb l'Arsenal, perquè a mi això del PSG no m'ha agradat mai.
3: Jo, Luis Enrique,
2: jo també. Luis Enrique. Tu també, no, Joan Lluís?
4: Jo també.
5: Sí. No, em sap molt d'això per Luis Enrique, que m'agrada molt com a entrenador i a més em cau molt bé. És un personatge, però a mi em cau bé. Però és que per mi que l'Arsenal és l'equip que més sempre m'ha agradat de la Premier, manies d'aquestes, i tot i que el joc és infame, ho hem d'admetre, però és que el PSG com a institució no puc amb ella, és que no puc.
6: Joan Lluís, avui a casa com esteu amb la derrota del Bayern?
5: Està enfonsat.
2: Clar, el nen està enfonsat,
5: ho entenem. Vaja, és que ha cridat com un animal amb l'àrbitre, perquè ja parlem de l'àrbitre que...
2: Sí, això.
4: Home, hi ha hagut algunes decisions. Per favor.
2: Que ha, sí. Una de les mans són mans, Molló? Una de les...
5: Quines?
2: La de l'expulsió són mans.
3: Ah, sí, la de Nuno Mendes, per mi, sí.
2: Va, no s'entén que ha xiulat aquí?
3: Jo...
6: Mans prèvies.
3: Sí, però és que televisivament, tant ahir com avui, hem vist tan poques repeticions.
6: Quan l'Aigner recupera la pilota, li pita les mans i així no ha de jutjar les segones.
7: I li diu al quart àrbitre.
3: Sí, perquè ell mira la banda, no sé si és el quart àrbitre del sistema, però ell mira la banda.
7: Ell mira el quart àrbitre i canvia la falta i s'allarga les mans abans. A mi, més enllà d'això, l'àrbitre avui m'ha demostrat molta personalitat, perquè hi ha una cosa que jo a vegades hi reclamo als futbolistes del Barça, que crec que això és una mica experiència. Cada acció una mica polèmica, els jugadors del Bayern...
2: Se'l menjaven.
7: I el tio ha aguantat i no s'ha deixat intimidar en cap moment, malgrat l'escenari, els jugadors amb l'experiència que tenien la majoria. O sigui, dic, ostres, xapó per aquest àrbitre, que després haurà encertat més o menys, però, ostres, personalitat com a mínim n'ha demostrat molt.
6: Els Porto Benfica crec que l'han
3: encertat, no?
6: Semblava, saps els dies que hi ha que és que cada dia a Rodalies no funciona i tothom va cap a una persona d'informació de Renfe i tothom cridant, i una persona ja tranquil·la que va donar informació i dius, semblava això, saps, una persona dir, jo no em poso tranquil, estic acostumat al caos,
2: sabia el que passaria,
6: s'ha equivocat potser en algunes edicions, però realment ell el veies com molt, molt tranquil, mantenia la calma. Jo crec que en les mans, clar, les segones a mi em semblen claríssimes, però si pita les anteriors que no hem vist una bona repetició, llavors ja no aplica. I les altres, tot i que són
2: les clares, altres
6: venen de company, ja, és el mitjà company.
3: No. No es poden xiular, són de reglament, Aleix.
6: No ens agradi.
2: El reglament no ens agrada.
4: No es poden xiular, clar.
2: Però el reglament no ens agrada, vull dir, un tio no pot anar amb les mans on ell vulgui, encara que li xuti un rival.
3: Però creus que és normal que xiuli un penal per un rebuig que se'n va a l'altra punta de camp d'un company?
5: No, a més que no troca.
3: Per mi no.
7: Per mi tampoc.
2: Per què no?
7: Per mi tampoc, perquè no, home, no, perquè a part ve d'un company.
3: El penal,
2: és igual, d'aquí vingui.
3: Les mans han de castigar que aturen una acció ofensiva del rival. Vaja, jo crec que... Jo no les hagués xiulat mai de la vida, però vaja, és que el reglament no ho permet, eh?
2: Ja, va, doncs...
7: Vaja, el VAR ho ha fet, ha xequejat l'acció i han anat, però vamos, sí, ja, ràpid.
2: Ja, però jo no ho entenc, perquè no sé, potser
7: el...
2: Ja ho sé, però són unes mans...
3: No, ell no entén el reglament.
2: Jo no entenc el reglament, és a dir, si un tio va amb les mans en l'aire...

0: i va tallant la pilota, és igual que li xuti, són mans.
1: No, home, no
0: sé. Tu no pots anar amb les mans.
2: En aquest cas, però ja sé que en aquesta ocasió no era ni una ocasió de gol, la pilota anava cap al contrari de la porteria, però podia ser una altra situació, no, Molló? Podia ser un company teu que rebutja direcció porteria i està tallant aquella pilota.
1: Si és un toc, no? I tu amb aquella mà evites que la pilota entri, entenc, home, sí, que deu ser una excepció.
2: Clar.
3: O que remati un davanter.
2: Clar.
3: O que remati un davanter que està al segon pal sol per rematar. Bueno, però s'ha de contextualitzar, crec, l'acció.
1: Sí, sí. Val,
3: no, per això et jutja.
0: Però t'ho poso al revés. Imagina't que l'acció aquesta és Kane, que es vol apartar i toca les mans. Oi que xiularia falta dins l'àrea del PSG perquè servís al PSG?
1: Sí, doncs perquè talla una pilota que jugava al PSG, que podia arribar un company.
0: Perfecte,
1: no?
0: Doncs aquesta pilota també la talla un jugador del PSG que podria haver... La pilota podria haver anat al mig del camp, però, i ser gol.
1: Però no.
0: És que no ho sabem mai, això, no sé. Ja ho sé.
1: És una acció de perill.
0: El reglament l'entenc. Jo el que no entenc és que un jugador vagi amb les mans dins l'àrea obertes. Vull dir, i si li toquen, són mans. Jo
1: crec que ells no s'espera i s'espanta.
4: Clar, perquè tu em fiques les mans quan estàs defensant l'acció d'un rival. O sigui, quan saps que el rival s'entrarà a xutarà, tu em vas protegint. Quan ja veus que l'ha recuperat i tu t'estàs girant, és normal que et puguis relaxar, perquè em giro per començar una acció i en aquell gir passa. És que és molt vistosa perquè la mà està aixecada i, de fet, el que li reclamen els jugadors del Bayern és, ja sé que ve d'un rebuig, però té les mans molt aixecades, que és potser l'única cosa interpretable de dir. És una mà que està en una zona molt, molt innatural.
0: Ja.
4: Però reglament en mà... Clar, amb el tema de les mans sempre ho diem, és molt complicat. A vegades diem o totes o cap. Però si féssim una cosa tan salvatge, ens perdríem. I els van decidir que si ve d'un rebuig un company, no es pitin pel que diu el Jaume, pel que s'explica amb el Jaume.
3: Ara estem veient
0: ara estem veient bé l'acció de la primera i li toca
1: és
0: el pit.
1: No?
0: És pit, no?
3: I és molt... És molt...
1: Sí, sí.
0: És pit i mà o és només pit de...
4: És pit només, no?
1: A mi em sembla només pit.
0: És Laimer, aquest, perdoneu?
3: Està, sí, és Laimer. Està molt enganxada. Sí,
1: això, a partir del Mundial, es pot revisar. Això a partir del Mundial seria segona groga per Nuno Mendes, que per mi és el que hauria d'haver estat.
0: És pit, i no sé si quan toca el pit li toca la mà, no?
1: A mi em sembla que la trajectòria de la pilota no canvia, no?
3: Sí que us dic que, clar, des de la visió del quart àrbitre, com que l'altre té la mà endavant, puc entendre que...
0: Però per què no l'han pogut revisar, això?
1: Perquè és segona groga.
0: Hòstia, ja, però...
1: No, no es pot revisar.
0: Va, però això ho han de canviar, també.
1: Sí, ho han canviat.
0: Pot canviar una eliminatòria.
1: A partir del Mundial es podrà revisar. Potser estarem 2 hores i mitja cada partit, però a partir del Mundial...
2: I durant el Mundial no, eh?
0: Val.
1: Sí. A partir que comenci el Mundial,
0: val,
1: exacte.
0: Val. Llavors, perdona, tornant a les segones mans, que ja ho he entès, que és per reglament, però si xuta un jugador, rebota i també li va a les mans, tampoc són mans.
1: Si xuta
0: un jugador d'un equip...
1: Unes rebota... mans... teves, després d'un rebuig d'un company, no són sancionables. I si tu jugues la pilota, si tu jugues la pilota i et va al braç, tampoc és sancionable.
5: En defensa, dius, Jaume.
1: Sí, en defensa estic parlant. Sempre en defensa, eh?
0: Clar, clar.
1: Hi ha 5 excepcions, i 2 són aquestes. Sí.
0: Meravellós, aquest món de l'arbitratge i del VAR i el reglament amb totes aquestes excepcions. Bé,
2: sí.
0: Dit això, per mi, més enllà d'aquestes accions, el PSG ha estat millor. I per
2: sí,
0: tant, el
2: i jo crec que és evident que l'eliminatòria del PSG és, ostres, molt completa. I és veritat que, dèiem, el partit d'avui no és, clar, no és aquella barbaritat que va ser l'anada, però és curiós que al final es classifica l'equip que avui ha defensat millor, no? Probablement. O sigui, sent una O del futbol ofensiu, com va ser aquesta eliminatòria a l'inici, al final, i ho faig la lectura una mica i en clau Barça, has de defensar bé. O sigui, tu pots tenir aquesta bogeria per anar a atacar, però després has de ser sòlid. I aquest, és que ho té també aquest PSG, perquè tu penses que és un equip, no? Molt obert, que va això, doncs amunt i avall, a tomba oberta, però la realitat és que tots defensen, anava a dir, com a cabrons, ja ho he dit, i que és això, i que Barakskeli al minut 94 està defensant, i que Dembélé fins i tot defensa, i això és mèrit de l'entrenador, sens dubte, però que al final aquesta lectura s'ha de fer, de dir, no n'hi ha prou amb tenir molt de talent, amb anar-hi molt, amb tenir molt clar que vols fer més gols que el rival. Hosti, has de ser sòlid, defensivament.
0: Sí, és així.
3: I de l'ofici, també.
0: I sí.
3: Perquè tenir Marquinhos allà amb 53 anys,
0: sí.
3: Jugant encara
2: ajuda.
3: De central, després de jugar no sé quantes Champions, sí. Pacho també, tot i que
2: I el físic,
3: menys, però
2: jo crec
3: físicament...
2: Que és evident que...
3: I després l'experiència de futbolistes com... Hakimi a una banda...
0: Avui no hi era, però
3: en
0: general,
3: durant tot tota la Champions, Nuno Mendes, i després els futbolistes que poden anar entrant. És que, per exemple, Beraldo, que és un futbolista jove, que té, però té molta qualitat i és un suplent que qualsevol altre equip seria titular indiscutible.
1: Mira, ahir que l'Aleix ens preguntava qui fitxaríem d'aquest Arsenal pel Barça, és que del PSG, gairebé de l'11, diria qui no fitxaríem. Ja perquè els del mig del camp els voldria qualsevol dels tres.
4: Sí.
0: Jo li volia donar mèrit a l'Arsenal ahir, dient a qui fitxaria de l'Arsenal, perquè no, Saliba, Magallàs, no són grans noms, potser són bons centrals per l'Arsenal, però jo no sé si encaixarien al Barça. De l'atac, que és Aca. Vull dir que jo li volia donar mèrit a Arteta, el que ha construït, no ha perdut cap partit de la Champions, és sòlid en defensa, però ho ha construït amb segona èlit europea del PSG, no? Del PSG, del Bayern fitxaries molts jugadors, no?
4: I el PSG també, amb l'aposta valenta que han fet de desprendre's de Gigi Donnarumma, i en aquest sentit apostar per Safono, que no, em sembla que no em porta top, durant la temporada ha crescut, tant fot alguna, però no tens la sensació que no l'escolliries entre els 10 porters del món. Potser anirà creixent, donant-li marge. Però és a dir, hosti, va ser una aposta molt valenta, perquè tot i que Donnarumma també de tant en tant té aquests creuaments recables que fa, deies, vale, si jo em despenc de Donnarumma perquè anirà al meu lloc, em ve un curta, ho entenc. Però dius, Safono?
2: Bueno, sí, allò va sorprendre
3: ja
2: molt.
3: Ja el tenien i van fitxar Chevalier.
4: Que comença a jugar Chevalier, és veritat.
3: Sí, però a Luis Enrique, tornem a Luis Enrique, no li cauen els anells perquè és igual, ens hem gastat, no sé si es van gastar 50 quilos amb aquest porter a l'estiu, ara parlo de memòria, no ho tinc clar, però es van gastar una bona morterada, però escolta'm, si haig de posar l'any passat... Doncs,
0: el poso. Sí, em funciona i el poso. Bé, hem de fer una pausa i ara acabarem de rematar les semifinals de la Champions perquè l'Atlético s'ha queixat avui, Almeida ha fet unes declaracions espectaculars, i després anirem al Barça, que tinc ganes de parlar del Barça.
2: Sí, Almeida, i no és el futbolista.
0: No, el president.
4: Com li diuen?
0: Perdó, l'alcalde, no, és que ara m'he confós amb l'altre.
2: Quin mot? Té un mot, no?
0: Sí, té un mot, però jo no el diré. Digueu-lo vosaltres, si voleu.
4: L'alcalde
0: de Madrid.
2: És que en català la traducció no...
0: No,
4: perdó.
0: No, m'agradaria parlar del Barça un moment amb la Marta Ramon i de Madrid, perquè com deia la cançó, Madrid se quema. O sigui, ara mateix Madrid s'està cremant.
2: Jo m'ha cantat molt aquesta petita.
0: Sí. Madrid s'està cremant, però abans d'un clàssic que... No sé si és bo o dolent, però el que hi ha allà dins és un polvorí espectacular. Què volies dir?
1: No, volia dir, respecte a la final, que no sé si tornarem, que l'Arsenal és l'equip que ha jugat més partits de Copa d'Europa sense haver-la guanyat mai. 239. El segon és l'Atlètic de Madrid amb 196.
2: Ullo!
1: I a partir d'aquí hi ha equips...
4: No, és que era la semifinal dels Pupes.
2: No hauria dit mai que l'Atlético seria el segon. Molt bona dada,
0: aquesta. Sí, clar, i a més ha arribat
2: sense haver-la guanyat, clar.
0: Ha arribat a tres finals l'Atlético i les ha perdut. Sí, l'Arsenal a una i l'ha perdut. Molt bé. Molló, gràcies,
1: Que vagi bé.
0: Gran espectacle. El 30 de maig la fem,
1: Sí, home, i tant.
0: I tant, ja
1: que hi som. Encara que sigui a les 6 de la tarda, que nosaltres som més de nit que cada dia, però hi serem.
0: Sí. Però clar...
2: Has de fer un cafetó.
0: Aquest any, les dues finals, la femenina Barça-Lió és a les 6 de la tarda el 23, i la masculina, l'Arsenal PSG, a les 6 de la tarda al 30.
1: A mi no m'agrada ni la masculina ni la femenina, tampoc m'agrada mai que sigui amb llum de dia tot el partit, però vaja. No.
0: Magnífic producte i que seguirem fent un any més, sens dubte. Gràcies, Molló.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, fins ara. Una pausa molt ràpida i de seguida rematem les semis de la Champions amb aquesta ressaca que està païnt l'Atlètic de Madrid després de l'eliminació i parlem de com està el vestidor del Real Madrid i del Barça.
6: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 6:40. Ja sabeu que un futur millor no es construeix només des dels grans despatxos, eh? Milers de professionals ho aconsegueixen amb reformes eficients, que fan que les nostres cases siguin més confortables, més sostenibles i amb més estalvi. I això és possible perquè compten amb Obramat. És el gran aliat en eficiència energètica. Impulsen les millors solucions en fotovoltaica, aïllament, finestres de PVC i aerotèrmia. Fa 20 anys que són el teu aliat en eficiència energètica. Obramat. Hola, Saperes.
1: Què tal? Bona nit, Parisset.
0: Què tal? Bona nit. Sumarem a la taula el Roger Saperes. Aquí seguim amb el Joan Lluís García, el Toni Padilla, la Danae Boronat i el Ferran Martínez. Per acabar de pentinar aquestes semis de Champions, un cop ja tenim la final definida, Arsenal-PSG, l'Atlético no està paint massa bé l'eliminació d'ahir. De fet, han fet una reclamació a la UEFA. El Barça ho va fer-ho a quarts i ara l'Atlético ho ha fet a semis, sí, per l'arbitratge de l'Emirates.
1: Ha fet també el mateix. Públicament ni el capità Coque ni l'entrenador, el Cholo Simeone, van voler queixar-se de l'àrbitre en el post, però ja després del partit l'Atlético de Madrid va queixar-se als delegats de la UEFA i avui ja des de Madrid han fet arribar una altra reclamació al màxim organisme futbolístic europeu. Bàsicament es queixen pel penal no xiulat a Griezmann. L'àrbitre va assenyalar una falta prèvia de Pubill per la no prolongació de l'afegit, tot i les pèrdues de temps de l'Arsenal, l'actitud de l'equip en aquest tram, amb només una groga per Kepa, i també les poques imatges disponibles d'algunes accions polèmiques, com un fora de joc de Giuliano Simeone a la primera part. Per tant, malestar Matalassé, que també ha fet palès un il·lustre seguidor de l'Atlético, com és l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, amb aquestes declaracions avui.
2: Lo que digo es que cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions. ¿A quién se le ocurre, salvo a la UEFA, poner a un árbitro alemán como árbitro principal y árbitro del VAR? Y ayer hubo jugadas que no obedecen a que el árbitro sea más o menos malo, sino en mi juicio a una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid.
1: Doncs s'ha quedat descansat l'alcalde, sí, de Madrid, carregant fora avui contra la UEFA per aquesta qüestió, segons
3: pinta
1: ell.
3: Pinta que vol ser president de l'Atlético o alguna cosa.
0: És un ploramiques i un excusites en tota la regla. Vull dir, tu et pots queixar. És així? No passa res?
4: No. I populisme,
0: evidentment, per arribar a molts aficionats.
4: Sant Pei no el poden sancionar perquè no té càrrec dins el club. I és un tema de populisme, de que la gent pom-pom... Però clar, és una més bèstia, no?
0: Clar, perquè a més, quan et queixes d'això...
3: Això ho ha preparat,
0: ni que hagués estat un escàndol com, per exemple, que un porter servís i un central ho agafés amb les mans. Saps què et vull dir? Sí. Ni que hagués estat un escàndol com aquest, un trau a Fermín a la cara...
4: O que els haguessis expulsat a dos jugadors.
0: Sí.
1: Una empenta a l'interior.
4: És que és una sola acció.
0: És una acció en tota l'eliminatòria.
4: Una que és polèmica, però una en tota l'eliminatòria. Llavors, per això, crear aquesta teoria de les conxorxes, que si la UEFA, que si la cinquena posició...
3: La cinquena plaça entre Alemanya i Espanya. S'ho ha currat. Ha buscat una teoria conspiranoica elaborada,
0: però
3: que mínimament.
0: Li cau pel seu propi pes, perquè la UEFA avui ha eliminat un alemany i segurament la Lliga Espanyola tindrà el cinquè a la Champions. Vull dir, bé, és igual, jo crec que, com dius tu, cau pel seu propi pes.
1: Tampoc és tan original, d'anar, és a dir, hi havia un mitjà de les Espanyes ahir la nit que anava també amb aquesta teoria. Vull dir que jo crec que l'ha escoltat, l'ha recollit, mira, aquesta és bona, em va bé, pam, i avui la deixo anar.
3: Palante.
0: Sense més. Doncs ja està. L'Atlético cap a casa, una temporada en blanc, i a veure què passa la temporada vinent. Que, per cert, hi haurà un Barça-Atlético a les semifinals de la Supercopa.
3: Quina mandra.
0: Això ja ho sabem. Madrid-Real Societat serà una semi, i Barça-Atlético de Madrid l'altra semifinal de la Supercopa. Que recordo, ja en parlarem, a mi que m'agrada això dels calendaris, la Supercopa d'Espanya l'any que ve és al febrer. Arrencarà l'any, al gener, amb Lliga i Copa, i al febrer, quan s'acabi la fase Lliga Champions, perquè ja sabeu que des de fa unes temporades al gener hi ha dues jornades de Champions, encara de la fase Lliga, doncs quan s'acabi la fase Lliga Champions, al febrer es farà aquesta Supercopa, que s'havia de fer al Qatar l'any que ve, no a Aràbia, però veurem com està el febrer del 27 Qatar, amb tot el conflicte bèl·lic, i on es juga aquesta Supercopa a Espanya. De la Champions, voleu dir alguna cosa més? Si no, passarem a Madrid. Mira, seguirem a Madrid, de fet, però a l'altre...
4: Seguirem parlant de futbol o passarem a parlar d'arts marcials?
0: Arts marcials.
4: Ara.
0: Seguirem parlant d'arts marcials, perquè serà molt divertit, això. No, és increïble, Roger, el que ha passat avui, no? A quatre dies del clàssic, o sigui, el Madrid ara mateix és un polvorí, perquè ahir explicàvem el que diu Onda Cero, que a Rüdiger li fot un tortazo a Carreras, sí, i avui el diari Marca diu que dos jugadors gairebé arriben a les mans també a l'entrenament d'aquest matí.
1: Sí, els jugadors en qüestió són Valverde i Tchouaméni. Explica al diari que l'origen de la picabaralla ha estat una falta durant l'entrenament i que fruit d'això s'han encarat, s'han empantat i discutit sobre la gespa i després l'atenció s'ha traslladat també al vestidor. El diari Marca desvela que hi ha un grup de jugadors que no es parlen entre ells i un altre de sis que no té relació amb l'entrenador Álvaro Arbeló, apuntant des de Madrid que seria el nucli de jugadors espanyols, els que no es parlarien amb el tècnic del Real Madrid, tot plegat, com deies també, el dia que Álvaro Carreras ha fet un comunicat mirant de treure ferro a l'incident amb Rüdiger, que va explicar ahir on de fer-ho, que tu deies, segons el qual el defensa alemany li va donar una bufetada, comença dient que el seu compromís amb el club continua intacte i sobre aquest fet diu que es tracta d'un cas puntual sense rellevància que ja està solucionat i afegeix que la seva relació amb tot l'equip és molt bona, per tant reconeixent implícitament el que es va explicar on de fer-ho de la seva enganxada amb Rüdiger.
0: Joan Lluís, a 4 dies d'un clàssic, tot això?
5: Brutal, brutal, perquè clar, ara ja portem Rüdiger i, o sigui, clavant mastegots a companys, i l'altre admeteno que sí que li van clavar un mastegot però que no passa res. Ara dos més, o sigui, Valverde i Tchouaméni, que són dos pesos, haurien de ser dos pesos pesats de la plantilla, també a mastegots enmig d'un entrenament. És que com el diumenge al Barça li doni per guanyar.
0: Perdona, i el cas Mbappé per aquí al mig.
5: El cas Mbappé,
0: i el que ha passat amb Vinícius. Clar, clar.
5: Correcte, correcte. És a dir, tens les dues estrelles que enfrontades. Tens, bueno, tens un sideral brutal.
1: I l'ombra de Mourinho sobrevolant
5: on s'ha de signar?
4: És que et perds amb tants fronts, que si Ceballos per aquí, Carvajal per aquí, Carreras que se'n fa d'aquest.
0: Carvajal a Marbeló, clar.
4: Carvajal a Marbeló, ara Tchouaméni i Valverde, a l'altre fotent-li un cop a Carreras, Carreras també liant-la després d'un canvi, els que estan a favor d'Mbappé, els que estan en contra d'Mbappé, interpretant totes les històries que pugen a Instagram tots els futbolistes, perquè alguns amb això semblen dir que coses no han passat, altres que no. La gent interpretant tot el que penja Jude Bellingham, que penja coses molt, també molt, molt curioses, no? Va penja una foto amb un ajudant i amb un altre, sembla que està que, com si està insinuant que està enfadat amb Mbappé, perquè Mbappé enfada molts, però llavors els francesos el defensen. Clar, això realment és el camarot del Gerard, és com si barreges el camarot dels germans Marx i un combat de boxa, perquè tancats i pagant-se.
0: Ara seguim parlant, Luis Enrique, a Movistar, a veure què diu a Mónica Marchante.
6: Yo creo que merece la pena estar en esta segunda final consecutiva, Luis, y sobre todo, ¿cómo se ha conseguido? Enhorabuena primero.
7: Muchas gracias, Mónica.
6: Yo creo que conociéndote estás orgullosísimo del compromiso que han mostrado hoy todos tus jugadores, ha sido tremendo.
7: Sí, la verdad que si piensas en lo que es venir a jugar un partido de este tipo, con este estadio, contra estos jugadores y de la manera que ellos juegan, que no han perdido más que 3 partidos en toda la temporada. Bueno, sabíamos de la dificultad, pero antes del partido nos hemos recordado que les habíamos ganado en París, pues ¿por qué no podemos ganarles aquí? Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como Los Ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
6: Además habéis defendido todos. Acabo de ver a Kvaratskhelia, que parece por aquí como si fuera un día más en la oficina, y ha hecho una jugada extraordinaria en el gol y un partido extraordinario, pero también se implicado defensivamente.
7: Individualizar yo creo que es muy injusto, porque todos han mostrado cuál ha estado a nivel toda la parte final de esta temporada en Champions especialmente. Es curioso que no hemos podido repetir en toda la temporada el equipo titular de la final de la Champions del año pasado, aquí en Múnich, es increíble. No hemos podido repetir principalmente porque hemos tenido cantidad de lesiones, la temporada, el hecho de no tener muchas vacaciones ha pasado factura, pero eso también muestra qué tipo de equipo somos. Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club y la posibilidad de seguir luchando por ser el campeón de la Champions.
6: Esta es tu obra, la vas a disputar esa final frente a otro entrenador español, frente a Arteta.
7: Entre Miquelito y Arteta. Bueno, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil, pero bueno, nosotros confiamos mucho en la manera que tenemos de jugar, en lo que queremos conseguir y hicimos la historia el año pasado. Queremos continuar con esa historia y generando cosas positivas para el club y seguro que daremos guerra.
6: Muchas gracias, porque me van a regañar ya. Yo seguiría toda la noche, pero habrá más.
7: Saludos al Pitu, sí. Ahí está también Rafita.
0: Saludos al Pitu Abelardo, que és a plató. Maravilla, quin personatge, Luis Enrique. Que serà la final del 30 de maig a Budapest. Ara estava dient això del Camino, per acabar de tancar-ho. Han jugat contra l'Atalanta al Barça. Recordo que van guanyar 1-2 a Montjuïc, eh? Aquell partit que el Barça li va plantar cara, eh? I va estar a punt de guanyar-lo. Atalanta, Barça, Leverkusen, Bayern... Vull dir que, déu-n'hi-do, la fase Lliga. Després Tottenham, Atleti de Bilbao a Sant Mamés, Sporting de Portugal i Newcastle. És cert que... Hòstia, l'Sporting de Portugal ha arribat a quarts, el Newcastle a vuitens, el Bayern, sempre... el Barça... Vull dir que van tenir un camí una mica complicat també a la fase Lliga, per això acaben onzens, no?
1: Que és un argument que sempre repeteix, de dir que els espanyols s'estalvien als equips espanyols, els anglesos, i que ells, al ser francesos, es pot enfrontar a tots, sí. A tots els altres, i que, sí. Que sempre diu que li toca la part més complicada a la Lligueta, no?
5: Sí. Estic d'acord, però sempre en aquesta anàlisi obvia altres aspectes, com el nivell de la seva lliga, d'una banda,
0: i el descans que pot donar.
5: Li canvien els partits a la seva federació quan li rota.
0: Tens tota la raó del món, sí senyor.
5: Vull dir que a favor de Luis Enrique, però que també aquest punt de l'anàlisi l'hauria de tenir en compte.
0: Crec que valia la pena sentir-lo, eh? És el tècnic...
3: Miquelito, Marteta.
0: Sí, sí. Serà divertida la prèvia també entre els dos.
4: Miquelito i Pitucín.
3: El Pitucín, l'Artelí de Pitucín.
0: A veure, tornant al Madrid, és que tenim en línia la persona que avui ha publicat aquesta informació al diari Marca, és el subdirector del diari Marca, Juan Ignacio Ochoa. Hola, Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por atendernos.
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, nada, era para que nos confirmaras de propia voz, ¿no?, esta información de que Tchouaméni y Valverde casi llegan a las manos. O sea, no se han llegado a pegar, pero ha habido mucha tensión, ¿no?, en el entrenamiento.
8: Ha sido, me dicen, uno de los lances e incidentes más desagradables en mucho tiempo en Valdebebas. Ha habido empujones, ha habido insultos, ha sido un ambiente muy, muy tenso, sobre todo por parte de Valverde, me dicen. Todo ha sido pues en un lance del entrenamiento, una falta dura, y bueno, pues ahí se ha producido ese... Yo iba a decir rifirrafe, ha sido más que un rifirrafe, ha sido un encontronazo. Tchouaméni, bueno, pues al final ha querido un poco rebajar la tensión, pero bueno, ha ido en aumento y al final, bueno, pues los dos han acabado empujándose. Incluso digamos que esa discusión ha continuado después del entrenamiento en el vestuario. Sí. Lo que refleja un poco, bueno, pues
0: eso te iba a decir,
8: la,
0: ¿no?,
8: tensión en, claro, la que vive el Real Madrid este final de temporada, en la que pues no pelea por ningún título, en lo que le ha perdido todo, y sobre todo pues el mal rollo que hay ahora mismo en el vestuario del Madrid.
0: Claro, te iba a decir eso, o sea, desde la óptica de Barcelona, ¿no?, a cuatro días de este clásico que puede decidir la Liga, ¿tenemos que imaginarnos eso? ¿El vestuario del Madrid ahora mismo son focos de incendios por todas partes?
8: Sí, ahora mismo sí, esa es la realidad. No te voy a decir que todos los jugadores se lleven mal entre ellos, porque no, porque yo creo que en el fondo, bueno, pues la mayoría de ellos son amigos, pero es verdad que empieza a haber grupos y que cuando las cosas no salen bien, pues hay reproches, hay tensión, hay malas caras, empiezan a acusar pues si uno se borra, si este no lo está dando todo, si este ya piensa en el Mundial... Y eso provoca pues que haya muchas fricciones. Esta semana se ha conocido, bueno, pues ese incidente también entre Rüdiger y Carreras. Hoy ha sucedido este entre Tchouaméni y Valverde. La semana pasada hubo uno entre Mbappé y un miembro del cuerpo técnico. Hay seis jugadores que no le dirigen la palabra a Arbeloa. Es decir, el ambiente es muy malo y la temporada está acabando realmente mal para el Real Madrid, que es un poco imprevisible lo que puede pasar en el Clásico. Si me preguntas, yo te digo que lo más normal es que el Barça gane bien, pero bueno, el Madrid tiene grandísimos jugadores y oye, pues igual le sale un partido bueno, pero cuesta creerlo, sinceramente.
0: Claro, aquí está la duda, ¿no?, de si van a hacer un último esfuerzo para evitar la gran fiesta azulgrana, que sería histórica, por primera vez ganar una Liga directamente en un Clásico, Y evitar un poco más el ridículo de estos dos últimos años, ¿no? ¿Tú crees que se van a poner el mono de trabajo o que se están dejando ir del todo ya?
8: A ver, yo creo, en el Madrid se ha dejado ir, yo creo que se lo van a poner o se lo van a intentar poner. A mí me sorprendió, sinceramente, el partido contra el Español. Es verdad que el Español, pues nada tiene que ver con el Barça, va en una dinámica muy negativa, pero bueno, vi a un Madrid por lo menos combativo y yo creo que de primeras van a salir así contra el Barça y que lo van a intentar, pero claro, es que el Barça no es el Español, es que el Barça igual se pone por delante en el marcador y ahí sí ya pues los jugadores del Madrid se dejan ir y se ven sobrepasados y puede ser una noche pues dura, me recuerda un poco, bueno, pues el, pues hace ya 16 años, ¿no? Aquel Barça que tuvo que hacer pasillo,
0: sí,
8: al
0: Madrid. El 4-1, pues, el 4-1.
8: Sí, pues... Pues que el Barcelona, estoy convencido que seguro que intentó, venga, vamos ahí a fastidiar en la fiesta el Real Madrid, pero bueno, pues al final se adelantó el Madrid y fue una noche dura para el Barça, pues podría ser algo así.
0: Aquello era la decadencia final ya del Barça de Rijkaard, ¿no? De Ronaldinho, de toda esa gente, de Márquez, de Deco incluso, ¿no? Que acabaron yéndose cuando llegó Guardiola.
8: Oye, y eso es lo que le sucede un poco a este Real Madrid, yo creo.
0: ¿Llega Mbappé? Mañana creo que es un día clave, ¿no? Para saber si puede jugar el Clásico.
8: Sí, mañana le van a hacer una prueba. Vamos a ver, yo sinceramente no le veo con muchas ganas otra vez. Otra cosa es que, bueno, pues se sienta obligado, no lo sé. Arbeloa tampoco entiendo que debe estar loco por ponerle, porque, bueno, ha habido problemas estas últimas semanas, está el ambiente un poco enrarecido, no lo sé. No soy capaz de decirte por dónde va a salir.
0: Ya. Vaya patata caliente tenéis con lo de Mbappé. Creo que han recopilado firmas para echarle, ¿no? Hay como un proyecto aquí en internet de gente.
8: Sí, pero bueno, también lo hay para Vinicius, ¿eh? Es que hay para todos, ¿eh? O sea, bueno, mira, Mbappé, un poco hablando ahí con gente del vestuario, al final, a mí lo que me decían que es un buen chico. Es verdad que no ha gustado lo que esta exposición que ha hecho. Creo que el jugador no ha medido bien. Y bueno, y es verdad que en el vestuario ahora mismo hay gente que es de Vinicius, hay más gente de Vinicius que de Mbappé, pero Mbappé también tiene sus apoyos y bueno, al final yo creo que no es consciente, y es raro, porque es Mbappé que lo mide todo, pero bueno, yo creo que no ha medido bien, está claro, ese último viaje, pero bueno, yo no lo tengo como un punto conflictivo en el sentido de yo creo que va a salir de esta situación.
0: Vale, y acabo. Juan Ignacio, ¿Mourinho es real? O sea, el banquillo del Madrid, ¿cómo está? Porque salen muchos nombres. Aquí en Madrid, ¿qué sabéis exactamente? ¿Por dónde pueden ir los tiros el año que viene?
8: A ver, que el nombre de José Mourinho está encima de la mesa de Florentino Pérez, eso es así, porque Florentino Pérez siempre le ha gustado Mourinho, es un entrenador con el que ha mantenido relación y que es la opción que le gustaría al presidente, es así. Que vaya a dar el paso, no lo sé, hay más nombres, porque también son conscientes de que traer a Mourinho, saben el desgaste que supone, saben que si lo de Mourinho no sale bien, o sea, esto ya sí que salta todo por los aires, por lo que supone su figura, no es una decisión fácil, pero que Mourinho tiene opciones de ser el próximo entrenador del Real Madrid, eso es real.
0: Vale. Vámonos, nos vamos preparando, pues.
8: Sí, no, pero yo no lo vamos a pasar bien, ¿no?
0: Bueno, no sé yo, no tenemos demasiado buen recuerdo, pero bueno, a ver qué pasa, que queda mucho verano. Juan Ignacio, sí, Ochoa, claro. Subdirector de Marca, muchas gracias, de verdad.
8: Gracias a vosotros.
0: Venga, un abrazo, gracias. En directo, te explica todo el que está pasando, que de unido, ¿eh? Sí. Hem de fer una pausa i ara ho comentarem. Digues,
1: només afegir, en menys d'un minut, que sobre això que estàveu comentant de Mourinho, Es Radio ha assegurat també avui que hi va haver una reunió telemàtica entre Florentino Pérez i Mourinho, que ja hi ha hagut el primer contacte entre les dues parts, que el tècnic portuguès li hauria traslladat una sèrie de peticions més enllà de les econòmiques, en temes esportius i de disciplina, i que li ha donat una setmana a Florentino Pérez perquè li doni una resposta. Per tant, aquesta és l'explicació que arriba també des de Madrid, d'aquest primer contacte, insisteixo, entre Florentino Pérez i José Mourinho.
3: És desesperació total. Recórrer l'antídot, l'únic que els ha servit en les últimes dècades, no? Contra el Barça.
0: Jo li preguntaria...
1: Sí, tampoc va guanyar tant, eh?
9: Però tampoc va, exacte. No, però no. Va guanyar una copa
0: tres
9: i una
0: títols,
9: lliga, no?
0: Tres títols en tres anys. Jo li preguntaria a Florentino, no. Por qué?
10: Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need.
11: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
10: When until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
0: La mitjanit en punt. Bon moment per recordar-vos que, no tingueu dubtes, el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si tens un cotxe o una furgoneta Volkswagen, no ho dubtis. Cap al taller de Sarsa Volkswagen més proper. Els trobaràs a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. Bé, després d'haver posat tots els ingredients sobre la taula amb veu del subdirector del diari Marca, Què en penseu del que està passant a Madrid? I com veieu el Clàssic? Clar, és que sembla que els hem de fotre una maneta.
9: Sí, però,
0: no potser és el més perillós,
3: calma,
0: eh? No?
3: Calma.
0: No, eh?
9: A veure, sí que és veritat que l'escenari fa pensar que el Madrid vindrà aquí, que havia d'esclatar tot pels aires, perquè fa pinta que almenys des de dins és el que desitgen o pretenen, fer-ho saltar tot pels aires i que si algú encara li passa pel cap que Arbeloa es pot quedar dins el club, ni que sigui de segon entrenador, o si ha de saltar una de les estrelles bé, o una de les capelletes de dins del vestidor, però vaja, jo no me'n refiaria gens.
3: No. A veure, la cosa bona per mi és que l'empat et serveix. Home, molt malament s'hauria de donar perquè no puguis ni empatar, no? Però jo estic d'acord que no... Vull dir que s'ha de separar. Jo, veient el Madrid contra l'Espanyol, sobretot si no recuperen Mbappé, perquè pues que juguen millor sense ell, jo no me'n referia, no me'n referia gens, perquè a més veus Vinícius motivadíssim, no? Abans del Mundial, a un gran nivell, i ja està, amb dues jugades te la poden fer, i vull dir... motivats ja aniran, a ningú li agrada que li pintin la cara, i la sensació és que si tu fas un partit molt rodonet i ells es despisten una mica, els hi podries pintar la cara. Jo no crec que passi, jo crec que costarà que el Madrid plantarà cara, i que tot això que està passant allà dins doncs ens anima una mica, però no, de veritat, crec que després el terreny de joc no es tradueix, no afecta.
0: Però és, l'exemple que ha posat del 4-1, que és el dia del famós, la famosa declaració del Pol, la vergonya és insuportable, com es poden pixar així a la cara els socis del Barça, aquests jugadors.
4: Vaig patir aquell dia per la salut del Joan Maria.
0: Bueno, és que la imatge va ser del Barça dantesca, aquell 4-1.
1: No es pot venir al Santiago Bernabéu a participar a la festa de l'etern rival i deixar que se't pixin a la cara.
0: Això va dir. Aquesta és la frase.
1: Amb un altre to, una mica més elevat.
4: El que passa és que crec que les situacions són diferents. Potser pot semblar un final de cicle, però crec que em dona la sensació que hi ha una diferència, que aquí hi ha uns jugadors una miqueta que estan com de tornar a tot, més pensant en on anirien a sopar, on anirien a fer unes copes de festa, pom, un punt de... Ja no importava. I que aquest Madrid sí que importen coses, importen bàsicament les guerres internes, això, sí. No? Miquel, el que dèiem, no? De dir, que assegurem-nos que Arbeloa marxi, altres intentar que... O sigui, aquí hi ha com una ràbia, hi ha com un odi, sí. Que fa també que siguin perillosos. Jo estic bastant amb l'Anna en el sentit que, citant a Mourinho, es veu muy creciditos, no? En el sentit de dir, calma, perquè aquest Madrid és perillós. I en els darrers partits importants, que són City i Bayern, els ha competit tots bé.
3: Molt
4: perquè
3: bé.
4: Són un equip...
0: Però hi tenia alguna cosa en joc.
4: Sí, però aquí també. Una cosa és, digues, bueno, és que perdo un partit, no sé, que m'empati el Girona aquí o perdi allà. Altra cosa, el Clàssic saps que tothom està mirant i tenen un joc competidor. Dir, jo no vull aparèixer com humiliat. Jo crec que competiran bé, i això, però això no evitarà la trencadissa final. O sigui, s'està trencant un vestidor, un projecte, i al final que s'estigui trencant d'aquesta forma. I que o sigui, perquè tothom al món del futbol t'ho explica, que sempre hi ha, fins i tot quan les coses van bé, moments en què l'entrenament, que dos jugadors per una pilota dividida es piquen, s'enfaden, es discuteixen. I això ha passat sempre. I passen, equips que guanyen.
1: Messi, Luis Enrique, va venir d'això,
4: És normal.
1: Una falta que no va xiular.
4: Sí. Però quan es filtra, d'aquesta forma, de forma tan continuada, i tota la cadena, al final és que estem parlant molt de com es trenca el vestidor, de com han cremat dos figures de dos possibles bons entrenadors, que a més eren llegendes del madridisme, com són Xavi Alonso i Arbeloa, que on el Jano Freda potser que aquesta gent pot tenir una bona carrera com a entrenador, i ara mateix sembla que els han cremat, i tot això, al final, per intentar distreure els trets de on han d'anar, que és el model del club, i tot això ha d'anar cap a la llotja. Aquí el darrer responsable és Florentino, sí. Pérez.
0: I per això porta Mourinho com a paraigua.
4: I correcte, el que passa és que ell està mirant, diu, necessito un Mourinho com el del moment. És a dir, que encara que no guanyi títols, que em generi aquella sensació d'unir el madridisme, que ens persegueixen, necessito un Mourinho. I se n'ha adonat que el que necessita és el Mourinho jove de fa
0: un 15 portaveu.
4: Anys. I el Mourinho de 15 anys ja no existeix. Existeix ara, perquè ens entenguem, la marca blanca de Mourinho. Mm. I aquest és el problema, que el mercat no el troba, i diu, pues anirem a un Mourinho mig jubilat.
9: L'essència la té, per això.
0: Què volies dir, Solllet?
5: No, dues coses. D'una banda, de cara al clàssic d'aquest diumenge, jo crec que està quedant un panorama perfecte per sentir aquest discurs que sentíem del Pou, però a l'inversa, perquè tot el que està passant aquesta última setmana, jo hi són inputs d'una plantilla trencada, que ningú va a la una i que aquí cadascú va a la seva, i amb un Mundial de fons, però també és veritat que quan arriba un clàssic, el que va per sota sempre acaba traient allò que no té, i la cosa és molt més igualada del que podíem pensar, això de cara a diumenge, i després jo crec que això del Madrid és una cosa més estructural i ve més de lluny. No és només aquesta temporada i el que pugui passar al terreny d'això, que ara ho he explicat molt bé, no? Sinó, jo crec crec que tot fa farum a final de règim. És a dir, allò d'imperi que es desmorona, no? És a dir, estem parlant de tot el que està passant al terreny de joc. O sigui, s'està confiant a l'equip a un entrenador com és Arbeloa. O sigui, per l'amor de Déu. I a més, ja no és només el que passa dintre el terreny de joc. Estem parlant dels pàrquings del Bernabéu. Estem parlant del sidral que han tingut pels concerts del Bernabéu. És a dir, que hi ha tota una operació econòmica que s'ha anat a prendre ben, que a un personatge que abans tot li sortia de cara, tot ho aconseguia, perquè ell estava per sobre del bé i del mal. I ha vist com els últims dos anys, tres, les coses se li han començat a torçar. I Florentino està gran, i es prenen decisions que no s'acaben d'entendre, i tens allà un sidral molt important, i veurem, l'estiu passat el Madrid es va gastar un dineral en jugadors, la sensació és de fi de cicle, és a dir, jo crec que té un bon sidral per davant al Madrid i que ho té molt complicat.
9: I la sensació d'una altra vegada de que el Madrid torna a actuar a roda del que fa el Barça.
1: Totalment.
4: Sí, sí.
9: I també els despatxos, perquè per exemple, els fitxatges que fa l'any passat intenten fitxar jugadors joves doncs per tapar l'explosió de futbolistes joves com Hausen, el seu Cubarsí.
3: Guller, Mastantuonos.
9: Tot el que feia una mica de farum al proper Lamine Yamal, cap aquí. I no els està sortint bé. I després, tot el que estàveu dient, estic molt d'acord, però dins d'aquesta equació no ens hem d'oblidar que juga un Barça on està farcit de futbolistes fets al planter, que estan esperant aquest partit com el seu partit de l'any, que a més, si els serveix per guanyar la Lliga, jo no, més enllà de com vingui el Madrid, no tinc cap dubte que el Barça sortirà totes en aquest partit.
3: Però
9: que...
3: jo, no sé, perdoneu-me, però jo crec que només necessitar encertar amb l'entrenador. No necessiten una gran revolució a la plantilla ni històries, no fotem. Tenen el millor porter del món, el millor davanter del món, sincerament. Si encerten l'entrenador...
1: Sí, però ara que estem parlant d'aquell partit de la vergonya, si tu repassaves aquell Barça també, per noms no era, eh? Estava Henry, Eto'o, Ronaldinho, Deco...
3: Sí, però que s'han quedat a un gol de la final de la Champions una altra vegada.
1: Però vull dir que a vegades no és només la qüestió de noms, sinó que allà dins hi hagi una mentalitat
3: de
1: voler guanyar, i aquell Barça se l'havia acabat, i ara a Madrid té una sèrie de problemes que veurem si es poden resoldre. Jo sobre el partit estic d'acord en que el Madrid, evidentment, no sortirà amb els braços abaixats i que el Barça s'ho passi bé aquell partit. Ara, tenint en compte els antecedents que porta i la motxilla amb la que arriba aquí a Barcelona... Si el partit no se li posa bé d'entrada i el Barça marca un gol, aquí és on pot trontollar i on pot té el perill de prendre mal al Madrid, que llavors li pesi tot i ja no, quan ja no hi ha la capacitat d'anar tots junts i de remar, sigui molt més difícil i aquí el Barça pugui fer mal si marca primer.
9: I tornant per acabar amb el tema del Madrid, dels despatxos, del projecte, agafem el fil de l'inici quan parlàvem d'Arteta, quan parlàvem de Company, quan parlàvem de Luis Enrique... són gent que han tingut confiança, que els han deixat treballar i que han pogut tirar els seus projectes endavant i fer un equip d'entrenador, un equip d'autor. Xavi Alonso els ha donat, era la persona indicada i el van aguantar 4 mesos.
3: Sí. Perquè a Vinícius no li agradava.
4: Ni a Florentino no li agraden els entrenadors cap.
5: No.
4: Ni als directors esportius, vol manar ell.
9: Torna.
4: I creu que ell, d'una forma gairebé messiànica, pot controlar els seus jugadors i li faran cas.
9: Torna a apostar pel futbolista, com va passar en el seu primer cicle, que acaba tot pels aires també, perquè els dona el poder absolut als futbolistes.
1: Hi ha una frase que em sembla bastant definitiva, que li vaig escoltar a l'Anton Meana, que sobre aquesta polèmica, que deia que Florentino havia comentat en alguns cercles, de dir, entrenadors n'hi ha molts i Vinícius n'hi ha un.
0: Ah, sí. Davant, molt bé.
12: Imagina't.
0: Sí. Això al Madrid. Veritat,
4: però no té per què ser bo.
0: El Barça, Marta Ramon, bona nit.
12: Bona nit.
0: Avui ha començat a preparar el clàssic, ja, per fi, eh? I Rafinha s'està entrenant, però pot ser titular o no, Rafinha?
12: Ho té molt difícil, Rafinha, per ser titular. No va jugar ni un minut a Pamplona i la manca de rodatge fa que sigui un pèl arriscat que pugui ser titular. Això sí, s'espera que tingui uns minuts. Sent el Real Madrid, a més, una de les seves víctimes preferides, ja li ha marcat Rafinha 7 gols en 12 partits als blancs. De cara a diumenge, Flick recuperarà Koundé, que es va perdre el partit del Sadar per sanció. Diu que el vestidor té moltes ganes que arribi ja al clàssic.
13: Veo el equipo muy bien, muy enchufado. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si, con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo lo veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien, teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
12: I és molt ambiciós Gavi. En una entrevista amb la cadena llatinoamericana d'Esports, diu que volen guanyar el Clàssic, la Lliga i també arribar als 100 punts.
14: Hay mucha gente también de la Masía en mi equipo que han vivido mucho Clásico ya en las categorías inferiores y estamos con muchas ganas ya de que llegue el Clásico y podamos ganar y llevarnos el título.
15: ¿También se llevan el título si empatan?
14: Sí.
15: Pero me dijiste ganar, es decir, en la cabeza de ustedes está ganar.
14: Sí, obviamente nosotros lo que queremos es ganar cada partido que queda y ojalá también poder llegar a 100 puntos, yo creo que sería un temporadón. Nosotros también queremos siempre más, queremos ser ambiciosos en ese aspecto y se ha hecho una o dos veces llegar a 100 puntos y así que ya que estamos tenemos que ir a ganar cada partido.
0: Ho tenen al cap, eh?
12: Ho tenen al cap i, a més, Gavi encarna això que deia ara el Ferran, no? L'esperit aquest de casa, que és un plus espectacular en dies com el de diumenge.
0: Està acabant bé la temporada. Bé, des que ha tornat la lesió, ho està fent molt bé.
3: Sí, tant. Sí. Avui ha dit de la Fuente que...
12: Digues.
3: Que al Mundial, que fa bona pinta, Gavi?
0: Sí, els periodistes d'alguns mitjans espanyols que segueixen l'actualitat de la selecció espanyola a Madrid ja han deixat caure que Gavi serà la llista del dia. A més, la dona el 25 de maig, que és l'endemà que s'acabi la Lliga.
12: A més, no és casual que Flick li estigui donant aquesta confiança en aquest moment, precisament en aquesta direcció, en contrast, per exemple, a algú com De Jong, perquè amb el Mundial com a tal o de fons s'expliquen una mica tant el rendiment de l'un com el de l'altre.
0: I a diferència de Carvajal, al Madrid, que no li dona...
1: No, tal qual. Bola. I a Madrid també
0: estan apretant.
1: I aquí ho contraposa,
0: sí. Avui De La Fuente, la presentació del seu llibre, dic que Carvajal té opcions, per cert, d'anar al Mundial.
1: Sí, però ara mateix té moltes més opcions Gavi que Carvajal, perquè De La Fuente, recordeu la prèvia de l'Egipte, d'Espanya-Egipte,
0: sí,
1: ell,
0: allà,
1: ell ja parla allà de Gavi, crec que va ser allà o quan dona la llista, dient que necessita, que espera que es recuperi bé i que tingui minuts de qualitat i que si els té estarà al Mundial. I avui he tornat a fer servir crec que la mateixa frase, que està tenint molts minuts de qualitat i que el veu molt bé i que és la millor notícia.
12: I a part públicament, perdona l'Eix, Flick també ha reforçat molt aquest missatge perquè va haver-hi una roda de premsa, són tantes ja que al final em perdo, però en una de les últimes de Flick va subratllar moltíssim que li havia sorprès molt com havia tornat Gavi de la lesió, el nivell que estava demostrant.
1: I que De La Fuente amb Gavi té una relació molt, molt especial. Per ell és segurament la gran taca de la seva etapa aquesta a la selecció absoluta, perquè és un futbolista que se li va lesionar en un partit transcendent, que va estar 11 mesos sense jugar. De fet, una cosa molt excepcional com és endur-se'l a una final de l'Eurocopa quan no està ni a la llista ni a la convocatòria, el van convidar, va viure aquella final com un membre més de l'equip, dins el vestidor de la selecció també el tenen molt ben considerat, així jo crec que ara mateix si hagués d'apostar diria que Gavi estarà al Mundial.
0: 8 del Barça, conto jo, amb la selecció espanyola, que podrien anar al Mundial. Joan García, jo crec que entrarà. Cubarsí, Gavi, Olmo, Pedri, Fermín, Ferran i Lamín. Crec que no em deixo ningú, per tant, 8 del Barça podrien anar amb la selecció espanyola. Gavi...
1: I Cubarsí
0: l'he dit. Sí. Podria ser titular al Clàssic perfectament,
1: Eric,
0: Gavi.
1: Eric no l'has dit?
0: Eric no l'he dit.
1: Jo també te'l poso,
0: Tu creus que al final el cridaran?
12: No, jo també ho penso.
0: Ostres, doncs serien 9. No, s'ho mereixeria Eric García. Jo dic perquè ja té centrals de sobres.
12: Passa que és tan polivalent.
1: No, i Eric no hi va a l'última per la sobrecàrrega que té. Ho va dir públicament el mateix De La Fuente.
0: Sí, però això, 8 o 9, del Barça, la selecció espanyola. Bé,
3: la vida s'entrena cada dia.
0: Això ha dit?
3: No, és el llibre. És el títol de l'autobiografia.
0: Luis de la Gente, molt bé.
4: El llibre que va emocionar Pablo Pello.
0: Endavant. No, ja t'intentes de parlar-ne de tot això. Anava a dir, Gavi pot ser titular al Clàssic perfectament.
12: Sí, perfectament.
0: Està jugant molt bé.
12: Sí, sí, sí.
0: A tot això estem mirant ja cap al futur, perquè el Barça guanyarà la Lliga, sigui el Clàssic, esperem que aquest diumenge o en les 3 jornades que quedaran. I el representant de Flick, això la Marta ens ho va avançar la setmana passada aquí, el tu diràs, el representant de Flick i Lewandowski, el senyor Pini Sahavi, ja és a Barcelona.
12: Sí, té previst reunir-se amb Hansi Flick i amb el club també per acabar de perfilar la renovació del tècnic. Ja ho hem anat explicant a RAC1, té decidit signar fins al 2028, que és el que ell vol, però el club també vol incloure-hi una opció més 1, un més 1 opcional que obri la porta a allargar-lo fins al 2029. Un detall que de moment Flick no veu clar pel que ha transmès a persones de la seva confiança. Veurem si l'acaben convencent, però ell prefereix anar any a any, com ja va quedar clar fa un any quan va renovar fins al 2027. L'altra carpeta que ha de tractar Pini Zahavi és el futur de Lewandowski, amb la possibilitat encara no descartada que pugui renovar una temporada més amb un sou molt a la baixa. Sou que la Lliga s'acceptaria sense problemes a l'hora d'inscriure al tractar-se d'un jugador de més de 36 anys. Això ho explicàvem ahir, ho apuntàvem ahir a la tertúlia, hi havia una mica aquest dubte. Doncs, repassant la normativa econòmica i fent algunes consultes, podem confirmar això, que encara que ara cobri uns 26 milions d'euros, podria passar a cobrar una xifra molt inferior i es validaria sense impediments, per tant s'alliberaria molt espai salarial i seria possible doncs validar-ho d'aquesta manera. Podria passar a cobrar 3 milions d'euros, que la Lliga no dirien res ni ho trobarien estrany.
0: Interessant això que expliques, perquè obre la porta a la continuïtat de Lewandowski. Jo crec que a nivell salarial el Barça no hauria de fer un esforç com el que està fent en aquests 3 últims anys, perquè el seu rendiment ha anat a la baixa, però si el fet que tingui ja una certa edat, que això permeti en el fair play dir-li ei, sou a la baixa, baixa, baixa, que no afecti a poder fitxar algú, jo ara no el descartaria. No sí. sé, crec que és una molt bona opció.
3: Totalment.
0: Però ha d'acceptar rebaixar-se molt el sou.
5: Que no és un petit.
12: I assumir el rol.
0: Aquest any ja l'ha assumit una mica, jo tinc la sensació. Entre cometes l'ha assumit, no?
12: Sí, una mica sí, com una mica de transició.
0: No, però... Sí, però incendis no n'hi ha hagut, vull dir, públicament com a mínim, no? Com al Madrid.
1: És encaixat tot aquest trencaclosques, no? Que ell accepti aquesta situació, que el Barça trobi un davanter segurament amb una mica més de mobilitat, que ell pugui ser una segona opció d'un davanter més rematador per sortir a la segona part, i aquest seria una mica el pla...
12: I molta feina, eh?
1: El pla perfecte, i que tot hauria d'encaixar d'aquesta manera, no? Que ell accepti el rol, la rebaixa, trobar el davanter, que ell sigui aquest pla B... Si tot sortís així, a mi em semblaria bé que continués.
16: A l'Overbooking que hi haurà, perquè Ferran no té molta intenció de marxar del Barça.
0: I té un any més, fins al 27.
12: Sí.
0: Si fitxes a Julián o algú...
5: Anava a dir, tant parlar de Julián, ens quedarem Lewandowski i Ferran Torres, no?
0: No, jo crec que faran una aposta forta per aquest davanter.
12: Tenint en compte que la qüestió del fair play pinta també aquest estiu, jo crec que sí, que el Barça pot aspirar a fer un bon fitxatge.
16: Perquè ara, amb el fitxatge d'Ansu pel Mónaco, que serien uns 11 milions, el tema del fair play ja el tindríem arreglat.
12: Està molt ben encarat, el tema del fair play. No hi ha d'haver problemes.
0: I ho sabrem a partir del 30 de juny, quan es tanqui l'exercici econòmic, o es pot saber abans, això, Marta? Tu que domines.
12: A mi m'agradaria poder-ho explicar uns dies abans, però sí, sí.
0: Però va lligat amb el tancament de l'exercici, no? Vull dir que amb els números que el Barça està presentant a la Lliga per tancar l'exercici.
12: Va molt més lligat amb els números que està presentant ara el Barça en aquestes converses i en aquesta presentació de documentació que s'està produint ara amb aquest intercanvi amb la Lliga.
0: Val, perfecte. Ara que deia això el Ferran, és notícia d'avui, la venda d'Ansu Fati al Mónaco, que és a punt de concretar-se, eh?
12: Sí, des del Barça donen validesa aquesta informació que ha avançat el periodista especialitzat en mercat de fitxatges Fabrizio Romano. El Mónaco ja ha decidit executar l'opció de compra inclosa en l'acord de cessió d'11 milions d'euros. L'operació, que ajudarà també en termes de fair play al Barça, ara ho estem comentant, es troba en la seva fase final i des del Club Laurana s'asseguraran mantenir cert control sobre el futur del davanter, ja que inclourà una clàusula de percentatge sobre una futura venda. A Mónaco, Ansu Fati ha respost amb 10 gols en 28 partits. Per tant, doncs, aquests milionets que estan a punt d'entrar a les arques del Barça.
0: Ens n'alegrem? No, que el nano li vagi bé, per fi.
3: Sí.
0: Sap greu que marxi del Barça, no? Amb tot el que ens va donar en aquella explosió que va tenir amb 16 anys. Però
3: al final ha demostrat que podia seguir jugant a futbol, que hi havia dubtes d'això, de si realment podria jugar amb continuïtat pel seu estat físic, i ha demostrat que sí, jo això m'alegro moltíssim, però potser no pot tornar a jugar al màxim nivell, a l'elit, que és el Barça, no? Per tant, 11 milions sempre és poc, però entenc que el Barça s'hi posi bé.
16: Es guarden una opció de futura venda, que, bueno, que entenc que si després el Mónaco doncs en treu, realment acaba d'explotar Ansu i torna a apropar-se al nivell que havia mostrat, doncs el Barça també acabarà compensant aquests 11 milions amb el que traguin d'una futura venda, perquè el Mónaco és un equip venedor.
0: Escolta, que li vagi molt bé, no? Ansu Fati, sense més.
4: I tant.
0: Molt bé. Marta, ens seguim parlant demà. Doncs més coses.
12: Demà més fair play.
0: Gràcies.
12: Aquí al Twitter.
0: Una abraçada. Gràcies,
1: bona
0: a Peres, també.
1: Que vagi bé, bona nit.
0: Vinga, 12 i 20, una pausa i celebrarem ja una lliga. Diumenge esperem celebrar la lliga masculina i avui celebrarem la Lliga F, perquè el Barça l'ha ofert a l'afició amb una altra gran victòria avui abans d'encarar la recta final d'aquesta temporada que pot ser històrica pel Barça de Pere Romeu. Guanyar la Copa de la Reina el dia 16 de maig a les Canàries i la final de la Champions a Oslo contra l'Olímpic de Lió el dia 23 de maig. Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She's in her own
11: world in the state of San Diego. Drives a 98-0. Tu diràs, amb Aleix Pariser. Girl, buddy.

0: 12 i 23 minuts, tertúlia amb Joan Lluís García, Toni Padilla, Danae Boronat i Ferran Martínez. Hem de parlar un moment, sens dubte, del Barça femení, perquè avui ha jugat un partit que tenia pendent de la Lliga F, un partit ja intranscendent, i ha ofert a l'estadi Johan Cruyff i a l'afició el títol de Lliga aconseguit fa unes setmanes a la Dani Jarque. Petards, parlaments, vull dir que ha estat una festa grossa d'aquest equip que està fent història i que espera continuar fent història les pròximes setmanes amb les finals de la Copa de la Reina, insisteixo, i de la Champions a Oslo. Clara Rodergas, hola, què tal? Bona nit.
1: Bona nit a tots.
0: Ho has viscut avui en directe a l'estadi Johan Cruyff, un tràmit i, a més, sí, la victòria contra el Llevant i amb un equip plegat de suplents.
1: Sí, ara, clar, amb la feina feta, l'equip es centra en aquestes dues finals, a la Copa de la setmana que ve i la de la Champions fa tot el dia 23, i per això el mínim de riscos. Ja aquest matí el club ha anunciat la lesió de Graham Hansen, aquesta lesió d'abductor de la cuixa dreta, que li fa ser dubte per la final de la Champions. L'objectiu és que arribi a la final i que no jugui en principi els altres, és l'objectiu principal, i per tant s'ha de vigilar que no hi hagi més baixes, i per això avui Pere Romeu ha apostat per un 11 bastant suplents, i que després a la segona part han entrat Aitana, Alexia, Salma, Payor, Brooks, etc. Però un 11 de moltes... unitat B, vaja, contra un Llevant, a més, que amb aquesta derrota avui 5-0 ha certificat el descens, un històric com el Llevant, el descens de categoria. Gols de Vicky, Pina per partida doble, Carla Julià i també Sidney. S'ha lesionat Aisha Càmara, ha notat unes molèsties, ha explicat el tècnic després a la roda de la premsa, i per això ha decidit abandonar el camp. De fet, el Barça ja no tenia canvis i ha jugat amb 10 els últims minuts, i malgrat jugar amb 10 està capaç també de marcar sí, el cinquè gol.
0: Sí, perquè el Llevant és el cué de la Lliga F, baixarà de categoria, sí, i avui s'ha demostrat el perquè. Festa grossa després del partit a l'estadi, no? Amb aquesta celebració que sentíem, amb parlaments, amb petards, amb el títol, amb el senyor Louzán per allà, el Johan Cruyff,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, amb entrega primer de la rèplica, aquella copeta petita, i després Louzán, acompanyat de Beatriz Álvarez, la presidenta de la Lliga F. També hi era Joan Soteres, president de la Federació Catalana, Rafa Juste, president en funcions, també hi era Àngel Riudalbas, que és el responsable ara mateix del femení, i Xavi Puig, que és qui serà el responsable, el directiu màxim del femení quan comenci la nova etapa de Joan Laporta a la presidència. Entrega de la copa, després les jugadores han marxat al vestidor, han anat sortint una per una, presentació, aplaudiments per elles, i després els parlaments, com dius, del tècnic, de Pere Romeu i d'Alexia Putellas. Comencem amb l'entrenador, que ha deixat clar, per si algú té algun dubte, que estan més que preparades pels dos partits que queden.
2: Ens queden dos partits que estic convençut que seran super, super exigents. L'equip està molt preparat perquè sap que aquestes properes setmanes haurem de treballar molt i molt dur per arribar ben preparades a aquestes dues finals, però estic convençut que entre jugadores, staff i evidentment afició, convençudíssim que ho tirarem a viure. Endavant. Ens veiem a les Palmes i ens veiem a l'Oslo. Gràcies a tots i tots.
1: I després el torn de la capitana, avui, evidentment, com sempre, ovacionada. És cert que aquests dies el soroll al seu voltant és més alt del normal, amb les llàgrimes de l'altre dia, aquesta possible marxa. També Mapi, avui hem escoltat alguns càntics. Nosotros te queremos, Mapi, quédate, després d'aquesta informació també que va sortir ahir, que ha decidit no acceptar la renovació que li oferia al Barça. Doncs Alexia, avui, exercint de capitana, no ha donat cap missatge, ha deixat entreveure res sobre el seu futur. Evidentment, era d'esperar. El que sí que ha deixat clar és que l'equip ho donarà tot en aquest tram final.
3: Sabeu que venen dues finals, ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop. De nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a les Palmes. I que sapigueu que sempre, sempre, sempre ho donarem tot per vosaltres. Visca el Barça, visca Catalunya.
1: Després fotografies de les jugadores també amb el títol, a la gespa, amb les famílies, etc. I evidentment també hem tingut zona mixta avui amb una protagonista especial. Hem pogut escoltar per primer cop després de la greu lesió al genoll a Laia Alexandria. Ens ha atès als mitjans que estàvem allà, i per començar ens ha explicat com va la recuperació de la lesió.
4: Bé, la veritat és que estic bé, estic molt enfocada en el meu genoll, però està avançant com tocava, ara mateix em toca agafar bé de múscul, que és important, i estic contenta amb la meva recuperació, molt ben arropada, amb tot l'equip, el staff, mèdic i cos tècnic, tots, estic contenta, a poc.
1: I també ha parlat de l'aprenentatge que ha suposat aquesta lesió.
4: Però sento molt de carinyo per part de l'equip, que és important també, perquè et sents part d'aquest tram final i de tot el que s'aconsegueix. Però bueno, la veritat és que sí que és un camí una mica solitari, però n'aprens molt i també coneixes una part teva que mai havies conegut i va bé de moment.
0: No va ser important, aquesta llarga durada de l'Aia Alessandri, que avui diu que la recuperació va bé. Celebració avui d'aquesta Lliga F, que el Barça pràcticament es dona per guanyada ja cada temporada, però que s'ha de guanyar, i ara queda el peix gros. I després veurem el futur, no? Que fa dies que en parlem, amb d'anar informacions que van sortint, de si es queden, no es queden, del projecte, de què passa, que si Ona Batlle també marxarà, que si Mapi León ja ha comunicat que marxa, l'altre dia explicàvem que l'Alexia Otecollavall també.
5: Ja sabíem que l'equip es desmunta. L'equip es va desmuntant, l'equip guanyador, referent dels últims anys, serà una altra cosa. No sé si podrà mantenir el nivell, perquè no sé

0: Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les Cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració amb una atenció personalitzada. Les Cortines la Mallorquina. Nova botiga, Roger de Flor 130, cantonada Gran Via.
1: Vols resultats professionals al teu jardí? Aquesta primavera fes-ho com un pro. Descobreix la potència de la bateria Estil, silenciosa i eficient. I ara promocions de primavera, nascuts per la natura. Amb tu des de 1926. Estil.
2: Troba'ns a Vicreu, distribuïdor Premium Estil a la Catalunya Central.
3: Dius, classificant-se per la final de la Champions, entenc que hi ha una part molt important. Després hi ha les parts personals de cadascú, que aquí, evidentment, no entrarem. Però hi ha una part molt important, que és l'econòmica, que aquí el Barça crec que juga a vegades amb certa desavantatge. Un, perquè aquí a mi em sembla que això ja s'hauria de canviar a nivell normatiu, de que no pot ser que les seccions
4: afectin el fair play del futbol masculí. Sí, això s'ha estat de canviar. Sí.
3: Afectin el futbol. Perquè, clar, evidentment, doncs igual que...
5: Però és igual, però que en aquest cas... Igual sí, que li, però que la secció
3: el Barça masculí...
5: És l'única que no és deficitària, l'única.
3: Sí, sí, d'acord, totalment d'acord amb tu.
5: Afecta el fair play, sí.
3: Afecta el fair play, però i tothom s'està ajustant el cinturó a tot el club, i això, evidentment, on hi ha altres projectes amb fons d'inversió a darrere, amb gent que realment vol créixer... No créixer, sinó vol ficar-se segurament a l'alçada del Barça. Com convences els futbolistes de sortir al Barça?
4: Doncs, d'entrada amb un gran contracte, sí, és
3: un gran contracte.
4: Sí,
3: i jo puc entendre, i és lícit que jugadores com Alexia Putellas o Mapi León, et diria fins i tot, però sobretot em sembla el cas d'Alexia, que ara vulguin aprofitar el seu últim gran contracte, perquè elles fins fa poc no han pogut guanyar tampoc molts diners. Elles han guanyat diners en els últims 3 anys, segurament, Alexia, l'últim contracte de l'any va ser fa 3 anys, no?
5: Sí.
3: El seu primer gran contracte, segurament, com a futbolista.
6: Les veteranes els ha canviat la vida en plena carrera.
4: Sí, però és una part, com diu la Danae, perquè també hi ha la sensació de què s'està construint, no? I és una part, o sigui, la part esportiva també pesa. És a dir, Jonathan Giraldez és un exemple, no? Ell no continua perquè veu que, ui, aquí no veig clar a 2-3 anys vista
5: que
4: això...
5: Perquè no hi ha cap mena, no hi ha ningú a dins del club ara mateix que els asseguri que aquest projecte continuarà sent guanyador al màxim nivell els propers 4 anys. No hi ha ningú que els asseguri això.
3: Tampoc li asseguraven...
4: Marc el Zubizarreta n'és un altre exemple que va dir...
5: I al final què fan? No, què fem? Qui es queda d'entrenador? Sí, home, bueno, aquest que estava aquí, el cos tècnic, que fa 3 anys només era scouting... Doncs ja està bé, aquest.
3: On han anat tots aquests? El grup? Sí, a quin grup estan ara tots aquests?
4: El de la Michelle, no? A la Michelle Kahn, que és el que posa la pasta.
3: Qui posa la pasta, no? Vale, doncs ja està. Aquí és evident que els diners...
4: Sí. Pesen, sí,
3: pesen,
4: no dic
3: moltíssim.
4: No, no dic que no, però...
3: Després ja insisteixo que també s'ha de posar sobre la taula. Hi ha una part personal que hi ha a jugadors que els afecta per marxar a un lloc o a un altre.
5: Alexia no marxa per diners.
3: Jo no... Bueno,
5: no, marxa per diners.
4: Si marxa,
5: no, es pot, però, ningú podrà dir no, això. Si Alexia, si Putellas no marxa per diners.
4: Però si marxa acabarà guanyant més, això és una evidència.
3: És evident que
4: si marxa acabarà guanyant
5: no
4: més.
5: No marxa per diners.
4: Però jo crec que no és la part definitiva i estic d'acord amb la Danae.
3: No, que vol viure potser altres experiències fora. Amb... I després també hi ha un altre tema.
5: Jo dic una cosa, i encara no, jo crec que no hi ha 100% que garanties que marxi.
4: Això ho vam explicar també l'altre dia, que ho té bastant coll avall, però que encara hi ha la possibilitat que el cor li pesi més i digui no.
3: Hi ha un tema que això no és un tema del Barça, només, que és que la Lliga espanyola és un bòdrio.
4: No, estem d'acord.
3: I s'està quedant enrere, i que jo entenc que els futbolistes del Barça també els hi tiri. Home, jo m'agradaria competir a la Premier, per exemple, jugo al màxim nivell gairebé cada partit, o almenys 10 partits
5: també
3: a la temporada.
5: També influeix.
3: I aquí només juguem al primer nivell quan juguem a la Champions.
5: Mm. També influeix, sí, estem d'acord.
4: Joan Lluís, què vols afegir?
7: No, no ho sé, és a dir, que hi ha un punt també de llei de vida que arriba abans del que ens podíem imaginar, aquesta renovació. És evident que són jugadores que marxen amb 30 i 32 anys, però que potser sí que... no sé, és a dir, no sé si l'exemple és el del Barça masculí, que si s'ha de fer això, que és doncs allargar els teus jugadors amb Bucs Insignia durant molts anys i potser més dels que toca, no dic

0: que Alexia i Mapi estiguin en el punt de creixent de la seva línia professional, però potser el seu punt més alt ja l'han assolit, i no sé si tu pots competir econòmicament contra altres clubs que li poden pagar i garantir més anys que els que tu els hi pots oferir amb les situacions actuals. I és veritat també que són molts factors, també ho estava apuntant ara, la Lliga Espanyola és la que és a dir, a nivell competitiu és un espectacle avorridíssim, perquè és així, perquè els altres equips no s'hi han sumat, i l'únic que ha tirat del carro ha estat el Barça els últims anys, i és una pena, perquè una competició, i com es va vendre la moto en el seu dia, que si el futbol entra en una altra dimensió, i el Madrid, res, o sigui, aquí ningú a la capital espanyola s'ho ha cregut, ningú d'Espanya s'ho ha cregut, només el Barça, i que no sé, és trist tot plegat de veure que una secció com és la del Barça, que ha sigut tan triomfant, doncs tingui la sensació que és un final de cicle i que bastantes incògnites a cap on va tot plegat, la veritat.
1: Tindrem temps de parlar, perquè és veritat que hi ha la Copa de la Reina i hi ha la Champions, però com que és notícia perquè van apareixent aquest tipus d'informacions, doncs ho tractem. Però ja ens centrarem en la part esportiva, quan arribi Oslo, que ens fa molta il·lusió. I a més hi serem, també, com cada any, els de RAC1.
2: Veient com es va actuar amb Messi, no, jo, a mi no em sorprèn que com s'actua
3: amb Alexia. Mira, és que jo volia entrar aquí perquè, perdona, ja, ara ja està.
1: Sí, molt ràpid que hem d'acabar.
3: No, perquè crec que Alexia, per l'icona que és, les dues parts han d'estar condemnades a entendre's, i no pot ser que Alexia marxi del Barça. És que hauria de retirar-se aquí pel que significa i pel que aporta també, doncs, a valor icònic.
2: Segurament ningú del club actualment li ha fet sentir que és una llegenda absoluta al nivell de Messi i que els era igual si marxa. I això s'ha de dir així.
1: Toni, vols afegir alguna cosa molt breu?
4: No, que seria molt de greu que acabés la cosa així. Cal de veure que realment com treballa, perquè és cert que el Barça té un actiu que és el futbol formatiu, que això no tenen la resta de clubs. Llavors, clar, aquí tu pots, d'alguna forma, entenc que el discurs oficialista el que dirà és, val, hem de fer canvis per mantenir un cicle guanyador, i com van entrant noves jugadores que mantenen el nivell, l'equip pot seguir guanyant. Això és una part bona. O sigui,
3: el filial t'ha guanyat primera rep,
4: i cada partit té debut una noia nova que manté el nivell. Llavors, és a dir, aquí és diferent. O sigui, el Barça femení comença a tenir uns problemes que han tingut històric en el masculí, que és com acomiada els seus jugadors importants, però clar, té uns problemes més semblants al Barça d'en Bole. Aquí està el tema preocupant, no? Veurem què passa, perquè al final l'esperança te la dona que la feina ben feta s'ha feta també a categories formatives. Però per mi el gran problema és qui creu de veritat en el Barça femení i qui creu de veritat en el futbol femení.
1: És el que
4: i a quins despatxos la gent hi creu de veritat. Perquè gairebé la gran majoria de gent que mana els despatxos, ja siguin de Madrid o altres llocs, són senyors que en el fons no hi creuen.
1: S'omplen la boca.
4: Fan veure que ho creuen.
1: S'omplen la boca i
4: no hi creuen.
1: Sí, sí. En seguirem parlant. Sens dubte que en seguirem parlant. Escolta, recordeu el Boquerón?
2: Clar. Mira.
1: Esteban, sí. Esteban Vigo. Doncs de seguida passarà pel de Mintaix.
2: Bon tio.
1: Sí. Va jugar...
3: I el Boquerón també.
2: Referia al Boquerón.
1: Va jugar amb Cruyff, Maradona, Schuster, en aquell Barça. I no sé si ho recordeu, però va entrenar l'Hèrcules, que guanya el Camp Nou 0-2 al Barça de Guardiola amb Nelson Valdez.
3: Boquerónazo.
1: Sí, va ser el Boquerónazo, sí senyor.
4: Nelson Valdez.
1: De seguida el de Mintaix. Joan Lluís, una abraçada, demà més.
0: Igualment.
1: Gràcies, no et perdis aquest de Mintaix, que sé que t'agraden aquestes històries. Ja veuràs com viurem.
0: Adicte al de Mintaix.
1: Clara, una abraçada.
5: Vinga, bona nit.
1: Adéu, anem parlant. Ves preparant les maletes per Oslo.
5: Anem fent.
1: Una abraçada. Adéu. Gràcies, Ferran, gràcies, Anna, gràcies, Toni.
5: Vinga,
1: fins ara.
6: RAC 1. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A 4:45 de la tarda, un partit que s'assembla a una final. Sevilla-Espanyol, amb Eduard de Batlle, Dani Solsona i companyia. Serem al Palau Blaugrana al Barça-Burgos de la Lliga ACB. Serem al Reus-Ourense, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a Primera Federació. A més, tota la prèvia del Barça-Madrid, la Champions d'hoquei patins, el Gran Premi de França de MotoGP, l'Ultrasports, els play-offs de l'NBA i, per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC1. Tots som un milió. RAC1. A RAC1, l'hora de dinar és per informar-se.
8: Bon dia, són les dues.
7: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
9: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
7: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
10: RAC 1. Tots som un milió.
8: ho diràs amb Aleix Pariser.

0: Vinga, va, per la terra, que és dijous. Dijous 7 de maig del 2026, la Jumbinga, va, que ja fa baixada, això. La jornada comença en fresca i amb algunes boires. Al matí es formaran alguns ruixats a les comarques de Tarragona, que a la tarda s'estendran per moltes comarques interiors del Pirineu i del Prepirineu, on avui descarregaran amb més força. Les temperatures seran, si fa o no fa, com les d'ahir. El creuer amb el brot de hantavirus navega cap a Tenerife, on arribarà, sembla que diumenge. Els passatgers espanyols seran traslladats a un hospital llavors de Madrid, on hauran de passar una quarantena. Això, mentrestant, l'avió amb dos dels tres contagiats evacuats del vaixell ha aterrat a Gran Canària per problemes amb els aparells mèdics. Però el que ara més amoïna són les 23 persones que van deixar el creuer fa 15 dies per tornar-se'n cap a casa, abans de confirmar-se aquest brot. N'hi ha una que està ingressada en un hospital de Suïssa. L'Organització Mundial de la Salut rastreja els contactes d'aquests viatgers que estan escampats arreu del món. En fi, de tot plegat, és com una pel·lícula. En parlarem amb l'epidemiòleg Josep Maria Jansà, professor del Màster de Salut Global Internacional de la UAB, que ens va acompanyar durant molt temps durant les tertúlies de l'època del Covid. Serà amb temps de tertúlia avui amb la Sandra Vicente, amb el David Fernández, amb l'Àngeles Ribes i amb el Pere Mas. A més, també comentarem que avui comença un nou cicle de mobilitzacions del sector educatiu. Aquest matí és el torn dels mestres de les llars d'infants. És el primer cop que els docents de l'etapa 0-3 s'uneixen en una jornada de vaga. En canvi, Girona s'ha desconvocat la de recollida d'escombraries. La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat per àmplia majoria el preacord entre empreses i sindicats. La protesta ha deixat imatges de bosses de deixalles en carrers i places de Girona. A Madrid ha quedat vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes. Les acusacions sostenen que la trama era una organització criminal amb l'exministre José Luis Ábalos i Koldo García al capdavant. En Crònica Internacional, Donald Trump està plenament convençut que l'acord de pau amb l'Iran és a tocar. L'optimisme del president nord-americà arriba després d'un nou gir novel·lesc i que Teheran estudiï, ara sí, sembla que sí, la proposta de pau dels Estats Units. Per cert, ja sabem la ruta que farà el papa durant el viatge del mes de juny a Catalunya. Visitarà la presó de Brians 1, passarà per Montserrat, passarà també per l'església de Sant Agustí, passarà per l'estadi Lluís Companys i acabarà també la Sagrada Família. Qui ja ha posat el crit al cel és Abogados Cristianos, perquè no els sembla bé, i demana a Lleu 14 que no resi a un estadi que porta el nom de Lluís Companys. Tal qual. Els esports, el PSG és el segon finalista de la Champions League i jugarà la final contra l'Arsenal. L'equip de Luis Enrique s'ha endut un empat a 1 de Munic i ha fet valer el triomf de l'anada per 5-4 davant del Bayern. Per cert, que des de la sortida de Kylian Mbappé, l'equip francès ha encadenat dues finals de Champions en dues temporades. Amb el davanter francès només hi van arribar un cop en 7. Per cert, també que ahir vam saber que l'estudi d'animació japonès Studio Ghibli ha rebut el Premi Princeses d'Estúdies de Comunicació i Humanitats. És conegut sobretot per meravelles de llargmetratges d'animació com Nausicaa de la Vall del Vent, El meu veí Totoro o El viatge a Chihiro. Avui a les 11 repassarem algunes de les millors pel·lícules de Ghibli amb tres membres de l'equip del món RQ que en són molt fans. I abans, coincidint amb els 25 anys de la pel·lícula Moulin Rouge, amb el Guillem Ilkiway parlarem d'actors i actrius que també són grans cantants a la gran pantalla. Ah! I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que el creuer afectat per un brot d'antivirus ja fa via cap a les Canàries i preveu arribar a Tenerife diumenge al matí. El vaixell va salpar de Cap Verd ahir al vespre i ha estat tota la nit en marxa. De fet, navegarà fins a l'arxipèlag sense aturar-se ni un sol cop, a poc més de 20 km per hora, uns 11 nusos. Ara les autoritats espanyoles tenen 3 dies per muntar les carpes per atendre tots els viatgers i per organitzar la repatriació, que començarà dilluns. Tots els turistes, tots els tripulants que es trobin bé, tornaran al seu país d'origen amb avions especialitzats, i els 5 catalans i la resta d'espanyols hauran de viatjar a Madrid a bord d'un avió militar i ingressaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on faran quarantena.
0: Ara mateix... Hi ha 8 casos de hantavirus. Hem de dir hantavirus, no he vist ara?
2: Ah, no ho sé.
0: No sé, he dit antivirus i ja tot, ja.
2: El servei lingüístic crec que diu antivirus.
0: Antivirus, que jo he cantat antivirus, que és com ho he dit, eh? Ara mateix hi ha 8 casos d'antivirus que s'han detectat en total un mes que fa 24 hores.
2: Sí, d'entre els 8 casos hi ha 3 víctimes mortals i pel que fa als altres 5 contagis, l'últim que hem conegut és un passatger suís que està ingressat a Zuric i que va baixar del creuer a l'illa de Santa Helena. També hi ha un turista britànic ingressat a Johannesburg, que els metges han aconseguit estabilitzar. Els altres 3 són el metge del vaixell, que ja es troba millor, i 2 persones més que havien de tornar als Països Baixos, però que no ho han pogut fer. Resulta que l'avió, que els havia d'evacuar, ha hagut de fer nit a Gran Canària, primer perquè li faltava combustible i segon perquè l'aparell que dona oxigen a un dels pacients ha fallat. Les bateries que ha ofert el govern canari d'aquest aparell no són prou autònomes perquè aguantin tot un viatge fins als Països Baixos i per això ara han d'esperar pista perquè arribi una altra aeronau que els transporti fins a Amsterdam. I per cert, a banda de tots aquests casos derivats del creuer, també han detectat un cas a Bariloche, a l'Argentina, que no té res a veure amb el vaixell, aparentment. Des que va començar el 2026, a l'Argentina ja han detectat més de 40 casos.
0: També han d'aquesta variant, que és la més perillosa, diríem, que és la variant argentina.
2: La dels Andes.
0: La dels Andes, efectivament. Ara ho dèiem, l'Organització Mundial de la Salut està especialment preocupada per aquests 23 passatgers que van abandonar el creuer abans que se sabés tot aquest merder de que era el focus d'un brot.
2: Sí, aquestes 23 persones fa més de 2 setmanes que fan vida normal als seus respectius països, sense cap mena de control, i l'OMS està intentant seguir-los al rastre, tal com ha explicat El País, un dels espanyols que està a bord de l'Ondius. Són ciutadans australians, nord-americans, britànics o taiwanesos. Dels 23, n'hi ha un que va començar a tenir símptomes, i de fet és un dels que està ingressat a Zuric, ara ho dèiem, i paral·lelament, les autoritats sanitàries de França estan seguint de forma molt estreta un ciutadà francès que va agafar aquell vol famós entre l'illa de Santa Helena i Johannesburg en què viatjava una de les persones que han mort. L'avió va sortir el 25 d'abril amb 88 persones a bord.
0: Són les 6:07. Més enllà d'aquest brot d'antivirus, a Catalunya avui comença el nou cicle de mobilitzacions del sector educatiu.
2: Ho fan amb una vaga les escoles Bressol, que han convocat els sindicats, que reclamen millorar el sou a les plantilles, que en molts casos cobren el salari mínim, i equiparar-lo a la resta dels professionals del sector. Però també demanen altres millores, com reduir les ràtios, incrementar les places públiques o incorporar més personal per atendre els infants amb necessitats especials. La d'avui és la primera jornada de protesta de les 17 que els docents han convocat fins a final de curs. La propera serà dimarts vinent i afectarà el professorat d'escoles i instituts.
0: Tot això com a mesura de pressió, ja són més de 900 les escoles que han decidit no fer colònies l'any vinent.
2: Això és un 40% de tots els centres que hi ha a Catalunya, i és més, el grup promotor que coordina la iniciativa assegura que n'hi ha moltes que s'hi voldrien unir, però que no les deixen. Denuncien que estan rebent pressions per no sumar-s'hi i assenyalen directament al Departament d'Educació.
0: I a tot això, el govern ha confirmat que la meitat dels instituts que havien d'incorporar Mossos d'Esquadra de paisà ja han demanat sortir del programa.
2: Dels 14 instituts que hi havia en un inici, ja només en queden 7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reconeixia a la DOSCAT que potser no era el millor moment per aplicar la mesura, però en continua defensant la utilitat.
3: És veritat que igual la mesura no ha vingut en el millor moment, perquè estem en un moment de reivindicació dels docents. Però l'altre dia parlava amb l'alcalde de Mou i em deia, escolta, aquesta iniciativa és boníssima, aquí l'estem desplegant fa molts anys a les escoles i funciona molt bé.
2: Parlon defensa que els Mossos són clau en la prevenció, també als centres educatius.
0: I a Girona, per sort, la ciutat avui, fa 24 hores, anunciàvem aquest preacord, ara ja l'acord és definitiu, per tant, bones notícies, Girona recupera la normalitat després de gairebé 3 dies de brossa acumulant-se als carrers.
2: Els treballadors de neteja han desconvocat la protesta després de ratificar l'acord a què van arribar el comitè i l'empresa. Aquesta nit els empleats han tornat a recollir les deixalles que s'han acumulat aquests dies al carrer, tot plegat a només 2 dies del temps de flors que comença aquest dissabte.
0: I a Madrid ja ha acabat el judici del cas Mascaretes.
4: Se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde...
2: Bé, dèiem que el Suprem ja pot decidir si José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama van delinquir amb els contractes de mascaretes durant la pandèmia. Aquesta nit, Ábalos ha utilitzat l'últim torn de paraula per defensar-se i ho ha fet citant el jurista Alonso Martínez en un fragment de la llei d'enjudiciament criminal.
5: La corrupció política està carcomiant...
2: Ábalos, ara José Luis Ábalos. El tall 4B.
0: Aviam, Ábalos.
4: Se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal, pero que es contraria a la realidad de los hechos y subleva la conciencia del procesado, que cuando éste quiere defenderse, no hace más que forcejear inútilmente, porque entra en el palenque ya vencido o por lo menos desarmado. Tan vigente como hoy mismo. Muchas gracias y perdonen.
2: Però per les paraules del fiscal, el desenllaç del judici no serà positiu per Ábalos.
5: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas.
2: Per la seva banda, Koldo García va aprofitar l'últim torn per defensar-se i per denunciar un circ mediàtic.
0: Són les 6 i 10, això m'ho heu d'explicar molt bé, perquè ara en Crònica Internacional resulta que ara sembla que l'Iran i els Estats Units avui estan molt a prop de tancar un acord de pau.
2: Sí, així ho han explicat fonts pakistaneses a l'agència Reuters d'una banda i fonts properes a la Casa Blanca al portal Axios de l'altra, i l'últim missatge de Donald Trump ha estat molt optimista aquesta nit, però tampoc no ha deixat de banda les amenaces. They want to make a deal.
6: We've had... Volen fer un pacte, hem tingut converses molt bones a les últimes 24 hores i és molt possible que tanquem un acord. Tractem amb gent que té moltes ganes que acabi la guerra. I tranquils, que si no hi estan d'acord, ja estaran d'aquí poc.
2: L'Iran diu

0: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai. Ni aigua.
1: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
3: Celebra un acto en el estadio que homenajea a su asesino. El acto del Papa en Barcelona debe cambiar de lugar urgentemente.
4: Abogados cristianos no volen que el Papa trepitgi l'estadi Lluís Companys, però en canvi sí que volen que visiti el Valle de Cuelgamuros, l'antic Valle de los Caídos. En aquest cas, no hi veuen cap problema.
5: Ah, veus? Veus? Home. No, Lluís Companys no, i el Valle de los Caídos allà, sí, allà, sí. Sí, sí. Bueno, i els retrets d'Isabel Díaz Ayuso a Mèxic?
4: Sí, d'una banda, una diputada mexicana que li ha cantat les 40 quan se l'ha trobat a l'aeroport, i atenció al clatallot de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha estat força dura quan ha dit que no acaba d'entendre per què Ayuso ha anat a Mèxic.
6: ¿Cuál es su primer nombre? De ella. Isabel Ayuso. ¿Cuál es su cargo? Ella es una de las representantes de la derecha, derecha, derecha. ¿Para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés?
4: Ayuso encara s'estarà 5 dies més a Mèxic i tornarà a Madrid el 12 de maig.
5: No sé si els mexicans estaran molt contents amb aquesta visita d'Isabel Díaz Ayuso i aquesta oda que va fer ahir a Hernán Cortés i a Pizarro. I en futbol, el PSG tornarà a jugar a la final de la Champions League després d'eliminar el Bayern de Múnich a l'Allianz Arena.
7: Sí, tots dos equips van empatar a un, però el PSG va tornar-se a classificar per la gran final perquè va fer vol 5-4 que duia de l'anada. Des de la sortida de Kylian Mbappé, l'equip de Luis Enrique encadena dues finals de la Champions en dues temporades, en canvi, amb el davanter francès només hi van arribar un cop en 7 temporades. El partit d'ahir no va ser tan vistós com el primer, però va servir per constatar que ara mateix tots dos equips són els millors d'Europa. Ousmane Dembélé va avançar el PSG només començar i Harry Kane va empatar el temps afegit, però el Bayern es va quedar sense temps. L'equip bavarès va acceptar la derrota, però va acabar empipat amb l'arbitratge, que, entre d'altres coses, va perdonar l'expulsió de Nuno Mendes a la primera meitat per unes mans i no va xiular un penal també per mans de João Neves. I mentrestant, Luis Enrique, l'entrenador del PSG, està convençut que el que han aconseguit és una fita, tenint en compte el camí duríssim que han tingut fins a la final. Declaracions a Movistar.
8: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club y la posibilidad de seguir luchando por ser el campeón de la Champions.
7: Final de la Champions, dissabte 30, a les 6 de la tarda, horari nou a Budapest i en directe a RAC1.
5: Me n'alegro tant. Però tant, tant, tant, tant, tant per Luis Enrique. Me n'alegro tant, però tant que no puc estar més content per Luis Enrique. No puc expressar en paraules. Perquè ja no és només el que ho ha passat personalment, sinó també professionalment, eh? També professionalment, eh? Perquè ell és un que és com és, perquè és agre, és més dur que una pedra, i perquè és així. Després rasques i és el tio més dòcil i més bon tio del món mundial, i me n'alegro molt. Me n'alegro molt perquè, a més, ha demostrat el que és un gran entrenador, que és un gran psicòleg de grup, i que, això, tothom criticant que Mbappé marxés i tal, no sé quantos, i ha fet dos Champions consecutives, una segur i l'altra amb bastants números de la rifa. No fa falta dir en qui vaig a la final de la Champions. Canviant de... Sí, esclar, no fa falta, no ho digui.
9: No.
5: Ja. Canviant de coses, el detingut pel crim d'Esplugues s'ha ingressat a la unitat psiquiàtrica de Brianzo.
4: Sí, l'home segueix en un tractament mèdic i els especialistes de la unitat estudien quin trastorn podria tenir. Tot això ho explica El Periódico, que també explica que quan l'agressor va comparèixer davant del jutge va declarar que no recordava res, una versió que coincideix amb la principal hipòtesi, que diu que el presumpte assassí va actuar sota els efectes d'un brot psicòtic. Fons de la policia també han explicat al diari que després de la detenció el sospitós va provocar destrosses en un cotxe i va agredir un agent.
5: Hi ha més coses. Per cert que els Mossos van comissar l'any passat més de 800 armes de foc.
4: Sí, vora un 10% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, el Departament d'Interior ha demanat al govern espanyol que endureixi les penes de presó. Ho llegim avui també al periòdic. En concret, la conselleria vol que reformi el Codi Penal per castigar amb condemnes més altes als narcotraficants.

0: que enxampin concretament amb una arma de foc. Ara mateix la pena és d'entre 1 i 3 anys, però davant l'augment de tirotejos, Interior creu que cal endurir els càstigs.
1: Són les 6 i 16 minuts. Anem al temps. Avui es repetiran les tempestes de tarda, Mònica?
2: Una altra vegada, si continua aquest temps inestable i típic de primavera, després de que ahir els ruixats descarreguessin, sobretot amb més intensitat cap a les comarques de Girona, doncs avui es repetiran. De moment, al matí, amb algun ruixat més aviat dispers cap a les comarques de Tarragona, i durant la tarda aquests xàfecs s'estendran cap a les comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i en canvi hi haurà més clarianes en punts de la costa. Avui els avisos per intensitat de pluja els tenim situats cap al Ripollès, Osona, el Lluçanès, la Garrotxa i també el Berguedà, el Solsonès, l'Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb tempesta i amb calamarsa. Les temperatures semblants a les d'ahir, una mica més baixes cap a les comarques del sud i en fresca ara mateix. Tenim 8 graus a Bagà, hi ha 12 graus a Figueres i també a Granollers i a Tarragona, 8 a Lleida i a Girona i entre 12 i 16 graus a la ciutat de Barcelona. Demà al matí alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, la resta boires i núvols prims i a la tarda algun ruixat en punts de muntanya de les comarques del nord, però en general serà un dia de poca pluja. Dissabte sí que els ruixats enganxaran moltes comarques, al matí sobretot Ebre i Ponent i després a la tarda qualsevol punt del país. Ho faran de manera més continuada a la meitat oest de Catalunya i més transitòria a la resta. I diumenge només s'espera algun ruixat al Pirineu i a la resta, en canvi, més clarianes i puja una mica la temperatura.
1: Molt bé. I a música aquest migdia surten les entrades pels 4 concerts que Olivia Rodrigo farà l'any que ve a Barcelona. Actuarà al Palau Sant Jordi el dia 1, 2, 5 i 6 de maig del 2027. Per cert que les plataformes, l'última temporada de The Bear ja té data d'estrena. Es podran veure a Disney Plus a partir del 25 de juny. I pel que fa a la resta dels esports, què?
3: Que la mala maró al vestidor del Real Madrid continua. Segons el diari Marca, Fede Valverde i Tchouaméni van estar a punt d'arribar a les mans després d'una falta lletja en un entrenament recent. Tots dos tots dos es van encarar i es van empantar. El diari assegura que va ser una de les situacions més tenses que es recorden a Valdebebas, fins al punt que la discussió encara va continuar al vestidor. Aquest episodi se suma a l'incident que hi va haver al febrer entre Rüdiger i Álvaro Carreras. Més coses, el Barça femení va aixecar ahir el títol de Lliga després de la victòria 5-0 contra el Llevant a l'estadi Johan Cruyff. En acabar hi va haver parlaments de l'entrenador Pere Romeu i també d'Alexia Putellas, però la capitana no va dir res de res sobre la seva més que probable sortida final de temporada. El Barça d'handbol jugarà la Final Four de la Champions per 8a vegada seguida. L'equip de Carlos Ortega va guanyar ahir de 10 gols del Nantes al Palau Blaugrana i serà a Colònia el cap de setmana del 13 i el 14 de juny. I fa unes hores, passada la mitjanit, a Portugal, el Reus ha quedat eliminat de la Champions d'hoquei patins en el primer partit de la final a 8. L'equip del Baix Camp ha portat el Benfica al límit, però ha acabat perdent a la tanda de penals. Avui a les 8 del vespre el Barça buscarà la classificació per les semifinals contra l'Sporting de Portugal.
1: Per cert, que avui fa 40 anys, no?, sí, d'aquella final, d'un trauma de molta generació de seguidors del Barça. La final de Sevilla. La de l'eliminació als penals contra l'Esteau, un partit que el Barça li van oferir comprar. Literal, eh? Li van oferir a Núñez comprar el partit, l'àrbitre. El Barça, Núñez va dir que no, perquè més jugava el Barça contra l'Esteau de Bucarest. Imagina't. I va ser el partit més infame de la història del Barça. Jo el recordo que anàvem allà, el Barça va anar allà a recollir el títol. I recordo, recordo tot l'estadi, el Puyal, estàvem fent la transmissió del partit amb el Puyal, a l'hotel Los Lebreros de Sevilla, que està just davant, que era on dormíem, que era on teníem l'estudi. Bueno, i l'endemà tornant amb Urruti, que ja tenien el porter fitxat, amb Zubizarreta, que ja el tenien fitxat. Batalletes de traumes. 6 i 20 minuts.
4: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: I amb Joan Ferrer, al diàleg. Hola, què tal? Bon dia, bon hombre.
5: Hola, bon dia. A veure, sabeu que...
1: Perquè ja comença entrant rient, ja, com fotent-se de tot.
5: Home, però què venim a fer aquí?
6: Ara.
5: Faig una secció per riure.
1: Sí, exacte.
5: Sabeu que a principis de setmana es va celebrar la Met Gala, aquest esdeveniment on tot de famosos es vesteixen per destacar, diguem-ne, no? Alguns de manera estrafalària. Doncs va tenir un convidat d'última hora. Tu, Jordi, que vas provocar el riure de les Móniques.
6: Hi ha hagut convidats que no s'han pres, que s'han pres el peu de la lletra. Com tu, per exemple, ara mateix.
7: No, yo creo que esto es un circo.
6: Va, Beyoncé, que ha arribat amb un vestit amb cua de plomes d'estrusc.
8: ¿Están listos para reír?
1: Qui més?
6: Ai, també hi era la Madonna, que ha recreat. És que em vesteix recreant aquests models a la seva manera, clar. Madonna, que ha recreat una pintura surrealista amb una capa.
1: La Mònica Usarte, la Mònica Hernández, en aquest moment s'estan partint la caixa.
6: És que no t'han vist.
9: Cambiaron los payasos, pero el circo continúa.
1: Pum. Ja?
5: I tu no et vas haver de disfressar de persona gran, com el Bad Bunny?
1: Oh, no!
5: Anem a riure una mica, Jordi, que el món ja està prou espès. Oh. I el de fora, també.
2: Oh. Hola.
1: Hola. Posem-li música, aquesta infàmia, i no posarem Bad Bunny. Aviam, coses. Avui Guillem Ilcuí vindrà... Guillem Ilcuí vindrà, m'estic ofegant ara. Que faltava pel duro. Perdó, eh? Pots seguir parlant, és igual, si vols.
5: Sí, sí, no. Ara no fas de Met Gala, eh?
1: No. Hola, que deia... Avui ve el Guillem Ilcuí a portar-nos actors i actrius que canten a pel·lícules molt bé. Molt bé. Val. Jo crec que aquesta és la pel·lícula que més gent, actor i actriu, canta a la vegada. Per què? Dels 3, 4, 5, 6, 7 actors que canten en aquesta pròxima cançó, tots ells junts sumen un total de 12 nominacions als Oscars, 3 guanyats, i 43 nominacions als Globus d'Or, amb 8 Globus d'Or guanyats, entre els 7 que canten. Entre els 7 que canten. Però com canten? Tira. Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Helena Bonham Carter i Sacha Baron Cohen. Canten tots ells el One Day More.
10: One Day More. Another day, another destiny. This never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time.

0: RAC1.
1: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
2: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
3: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
2: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
3: Wala!
4: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
5: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
4: I finançament fins a 12 mesos.
5: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
6: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
7: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
8: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
8: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
9: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
11: 96.069.96069.
10: Sèrie
11: 31031.
10: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
12: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el creuer afectat per l'antivirus ja navega cap a les Canàries i preveu arribar a Tenerife aquest diumenge.
2: Ha salpat aquesta nit de Cap Verd. De moment s'han detectat 8 casos i hi ha 3 morts. Els contagiats els han evacuat en avió i cap del centenar llarg de passatgers té símptomes.
0: I ara l'OMS intenta localitzar un centenar de persones més que podrien ser contactes estrets.
2: Una vintena anaven al vaixell però van baixar fa 2 setmanes i la resta van coincidir en un vol amb una contagiada que ha mort. Per això l'OMS els vol tenir controlats.
0: El sector educatiu comença avui un nou cicle de protestes amb una vaga a les escoles bressol.
2: Afecta les municipals i les publicoprivades. Reclamen més sou, reduir ràtios i augmentar el personal. Serà la primera vaga de les 17 que el sector farà fins a final de curs.
0: Girona recupera la normalitat després de 3 dies sense recollida d'escombraries.
2: Els treballadors han desconvocat la vaga i estan recollint la brossa acumulada. Han acceptat l'acord signat entre comitè i empresa a 2 dies del temps de flors.
0: El judici del cas Mascaretes ha quedat vist per sentència.
2: Ara el Suprem haurà de decidir si condemna o no José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama. La fiscalia demana 24 anys de presó per l'exministre. La sentència sortirà abans de l'estiu.
0: I l'Iran i els Estats Units estan molt a prop de tancar un acord de pau.
2: Ho asseguren fonts pakistaneses i nord-americanes a les agències Reuters i Axios. Trump diu que ara va de debò, però l'Iran diu que encara estudia la proposta.
0: I mentrestant, Lleó 14, que visitarà la presó de Brianzú durant la visita que farà a Catalunya.
2: És la gran novetat de l'agenda del Papa. El pontífex serà a casa nostra el 9 i el 10 de juny. També visitarà Montserrat i la Sagrada Família.
0: Pel que fa als esports, el PSG elimina el Bayern de Múnich i tornarà a jugar a la final de la Champions.
1: L'equip de Luis Enrique va empatar a 1 a l'Allianz Arena, però va fer bo el 5-4 de l'anada. Dissabte 30 s'enfrontarà a l'Arsenal en la seva segona final consecutiva, la segona des de la sortida de Kylian Mbappé al Real Madrid.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui els xàfecs més importants descarregaran al nord del país durant la tarda.
3: Sí, avisos del Meteocat, sobretot en punts del Pirineu i del Prepirineu, per més de 20 litres en 30 minuts i fins i tot amb tempesta i amb calamarsa. I ara al matí algun ruixat cap a les comarques de Tarragona i, com dèiem, després a la tarda cap a l'interior Pirineu i Prepirineu. A la línia de la costa, temps més tranquil i amb més clarianes i algunes boires ara de bon matí en sectors on ahir van descarregar les pluges. I les temperatures avui al migdia semblants a les d'ahir, entre els 19 i els 23 graus.
0: I què marquen ara els termòmetres?
3: Entre 12 i 16 graus a la ciutat de Barcelona, 12 també a Tarragona, 8 a Lleida i a Girona, 11 a Cardedeu, 9 a Berga i 13 a Lilla.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha 2 carrils tallats a l'AP7 per la retirada d'un vehicle, el tram que uneix Barberà del Vallès i Badia del Vallès en sentit Girona, i pel que fa al transport públic, a aquesta hora els trens de la R2 Nord no circulen entre les estacions d'aeroport i el Prat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Prat de Llobregat per una incidència i Renfe recomana utilitzar transport alternatiu per arribar a l'aeroport, tot plegat a causa d'una incidència en aquesta estació a aeroport. Passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dijous 7 de maig del 2026.
4: RAC 1. It's Barcelona!
5: C'est la fête!
6: Hey, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
5: Il fait trop beau!
7: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
8: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
9: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
10: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
9: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
11: Tasta'l. L'Empordà es tasta. T'agraden els cromos i les trading cards? Doncs no et pots perdre la tercera edició de l'Iberian Card Show. Una de les fires més grans de col·leccionisme de trading cards de tota Europa.
12: Vine a viure una experiència única envoltada de cromos, cartes i col·leccionistes de tot arreu.
11: T'esperem el 9 i 10 de maig al Pavelló Centenari de la Fira de Barcelona.
12: Més informació i entrades a iberiancardshow.com.
13: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres, ràpids, atractius, divertits.
14: Per Barcelona.
13: És la cursa al Corte Inglés.
14: Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
13: El 100% del que reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
14: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
15: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
16: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
15: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
17: Net, vaig tenir una cita increïble.
18: Però no deies...
17: Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
18: Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
19: Tren en destinació Terrassa del 1900.
20: Del 8 al 10 de maig t'esperem a la Fira Modernista de Terrassa. Portes obertes i visites guiades al patrimoni. Tallers, gastronomia, mercats i espectacles d'època. Consulta tota la programació a firamodernista.cat.
19: Propera parada, Fira Modernista de Terrassa.
21: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
21: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
23: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
24: El món a RAC 1.
0: 6:37, el creuer afectat per un brot d'antivirus ja navega cap a les Canàries i preveu arribar a Tenerife aquest diumenge.

0: El govern espanyol ha tornat a obeir els consells de l'Organització Mundial de la Salut, que argumentava que Tenerife és l'illa més propera al vaixell que té les instal·lacions i l'equipament necessari per evacuar tots els turistes i tota la tripulació. I finalment, el vaixell Ondius atracarà diumenge al matí, presumiblement, al port de Granadilla de Abona, un de molt proper a l'aeroport que hi ha al sud de l'illa. L'embarcació va salpar de Cap Verd ahir al vespre, quan faltaven pocs minuts per 8:15, i ha estat tota la nit en marxa. De fet, navegarà fins a les Canàries sense aturar-se ni un sol cop, si no passa res, a poc més de 20 km per hora a uns 11 nusos. Les autoritats espanyoles ara tenen 3 dies de coll per preparar tots els equipaments necessaris per aplicar el protocol. Al port de Granadilla encara s'hi han de muntar les carpes per atendre tots els viatgers i per muntar també tota la infraestructura per poder-los tornar al país d'origen. A partir de dilluns, les autoritats repatriaran tots els passatgers que es trobin bé. Els 5 catalans i la resta d'espanyols hauran de viatjar a Madrid a bord d'un avió militar i ingressaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla, on faran quarantena. La resta de passatgers, que són de 22 nacionalitats diferents, hauran de passar una revisió. Si no tenen símptomes, els seus països els podran repatriar amb condicions i, mentre esperin els avions, hauran de quedar-se al vaixell. De moment, cap dels viatgers del creuer presenta símptomes compatibles amb l'antivirus, però això no vol dir, evidentment, que no hi hagi infectats. Aquesta hora encara no se sap. Tots els detalls sobre el protocol que seguiran els té des de Madrid el Jordi Armentera. Jordi, bon dia.
1: Bon dia. S'aplica el protocol OMS coordinat pel Centre Europeu de Control de Malalties. Està en bon punt, arribin els 140 passatgers i tripulants, seran sotmesos a anàlisi mèdic i la intenció és repatriar-los. Els 14 amb nacionalitat espanyola seran traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, suposadament el més preparat de l'Estat, diu Mònica García, per infeccions d'aquest tipus.
2: ¿Por qué en el Gómez Ulla? Pues el Gómez Ulla, como ustedes bien saben, es un hospital de defensa que tiene mecanismos de seguridad, tiene unas unidades que se llaman UATAN, que son las unidades de aislamiento y de tratamiento de alto nivel, que bueno, pues que tienen las características para poder aislar a estas personas.
1: El procés s'allargarà molt, sobretot perquè la quarantena que es planteja és de 45 dies. A tot l'estat hi ha 16 llits d'hospital més amb capacitat d'aïllament total, com els que hi ha a Madrid. Des d'ahir la tarda es posen en marxa per si s'haguessin d'utilitzar i els del Gómez Ulla no fossin suficients. Aquest tipus de llits només són per malalts amb símptomes. La resta han de fer quarantena tancats, però fent vida normal.
0: Ara mateix, doncs, hi ha 8 casos d'antivirus que s'han detectat en total. D'aquests, 3 ja estan confirmats i n'hi ha 5 més que encara han de rebre els resultats del laboratori per oficialitzar que es tracta d'aquesta malaltia. D'entre els 8 casos hi ha 3 víctimes mortals. Pel que fa als altres 5 contagis, l'últim que hem conegut és un passatger suís que està ingressat a Zúric i que va baixar del creuer a l'illa de Santa Helena. I també hi ha un turista britànic ingressat a Johannesburg que els metges han aconseguit estabilitzar. Els altres 3 són el metge del vaixell i 2 persones més que havien de tornar als Països Baixos, però que no ho han pogut fer. Resulta que l'avió que els havia d'evacuar no tenia prou combustible i va demanar a les autoritats del Marroc que el deixessin aterrar per omplir el dipòsit, però el país li va vetar l'entrada. Contrariat, l'avió va haver de dirigir-se a les Canàries i el que semblava que seria un tràmit que no tindria cap dificultat s'ha acabat complicant. Aquesta nit les 2 persones contagiades han hagut de fer nit a Gran Canària perquè l'aparell que dona oxigen a un dels pacients ha fallat. Fons del Ministeri de Sanitat han informat a Europa Press que ha desautoritzat l'enlairament perquè les bateries de les màquines d'oxigen que el govern canari ha ofert a l'avió no són prou autònomes perquè aguantin tot un viatge fins als Països Baixos i per això ara han d'esperar a pista perquè arribi un altre vehicle, un altre aeronau que els transporti fins a Amsterdam, cosa que serà presumiblement aquest matí. I per cert, a banda de tots aquests casos derivats del creuer, també han diagnosticat un cas a Bariloche, a l'Argentina, que no té res a veure, presumiblement, amb el vaixell. Des que va començar el 2026, el país, l'Argentina, ha detectat més de 40 casos. I també hi ha dubtes sobre la 20ena de passatgers que van abandonar el vaixell el 22 d'abril a l'illa de Santa Helena, 11 dies després de la primera mort per antivirus. Aquestes 23 persones fa més de 2 setmanes que fan vida normal als seus respectius països sense cap mena de control i l'OMS està intentant seguir-los al rastre, tal com ha explicat El País. Un dels espanyols que està a bord de l'Ondius són ciutadans australians, nord-americans, britànics o taiwanesos. Dels 23, n'hi ha un que va començar a tenir símptomes i és un d'aquests que ara dèiem que està ingressat a Zúric. Paral·lelament, les autoritats sanitàries de França estan seguint de ben a prop un ciutadà francès que va agafar aquell vol entre l'illa de Santa Helena i Johannesburg en què viatjava una de les persones que han mort. L'avió va sortir el 25 d'abril amb 88 persones a bord. Ara són les 6 i 42 minuts. Avui comença el nou cicle de mobilitzacions del sector educatiu. Ho fa amb una vaga a les escoles bressol. Farà vaga el personal de les llars d'infants públiques que depenen de la Generalitat, tant les municipals com les privades. Reclamen més sou, ràtios més baixes i més personal. I aquesta serà la primera jornada de protesta de les 17 que els docents, Pol, han convocat fins a final de curs.
3: La propera serà ja dimarts que ve i afectarà el professorat d'escoles i d'instituts. Les posicions dels sindicats i el departament continuen molt allunyades, això malgrat que les dues parts insisteixen que cal trobar una solució. Mentrestant, el govern ha començat a desgranar els detalls de l'acord que va tancar amb Comissions Obreres i la UGT. El curs que ve s'incorporaran almenys mig miler de professionals més als centres per atendre l'alumnat vulnerable.
0: Però les vagues no són l'única eina de pressió que tenen els professors. Ja són més de 900 les escoles d'arreu del territori que han decidit no fer colònies ni sortides de cap mena l'any que ve. Això és un 40% de tots els centres que hi ha a Catalunya. Ara ve el grup promotor que coordina aquesta iniciativa, assegura que n'hi ha moltes que s'hi voldrien unir però que no les deixen. Denuncien que estan rebent pressions per no sumar-s'hi i, de fet, assenyalen directament a inspecció del Departament d'Educació. I encara vinculat a aquest àmbit, a l'educació, el govern ha confirmat oficialment que la meitat dels instituts que formaven part del pla pilot per incorporar Mossos de paisà ja han demanat sortir-ne. La meitat dels 14 que hi havia en un inici ja només en queden 7.
3: Després de la polseguera que ha aixecat la consellera d'Interior, Núria Parlon, reconeix que potser no era el millor moment per aplicar la mesura, però en continua defensant la seva utilitat. Ho deia ahir a la 2CAT.
4: És veritat que igual la mesura no ha vingut en el millor moment, perquè estem en un moment de reivindicació dels docents. Però l'altre dia parlàvem amb l'alcalde de Mou. I em deia, escolta, aquesta iniciativa és boníssima, aquí l'estem desplegant fa molts anys a les escoles i funciona molt bé.
3: Parlo en defensa que els Mossos són clau en la prevenció també als centres educatius.
0: I a partir d'avui, Girona recupera la normalitat després de gairebé 3 dies de vaga de recollida d'escombraries. Els treballadors de neteja han desconvocat la protesta després de ratificar l'acord a què van arribar el comitè i l'empresa. Només unes hores després d'aquesta decisió, ahir a la nit, els empleats van tornar a recollir aquestes deixalles que s'han acumulat aquests dies al carrer, i tot plegat només a 2 dies del temps de flors, que comença aquest dissabte. Ara són 6:45 del matí. A Madrid, el Suprem ha deixat vist per sentència el judici del cas Mascaretes. Per tant, el tribunal ja té totes les cartes sobre la taula per decidir si José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama van delinquir amb els contractes de mascaretes durant la pandèmia. La fiscalia li demana 24 anys de presó a l'exministre, 19 al seu exassessor i 7 a l'empresari. Tot i això, les defenses asseguren que el Suprem els ha d'absoldre. Tornem a Madrid ara amb l'Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
5: Bon dia. Ábalos s'aferra un pot per convèncer el Suprem i evitar la condemna. L'exministre socialista assegura que s'han vulnerat els seus drets i garanteix no haver-se embutxacat ni un sol euro il·legal. Ábalos denuncia que tot plegat és una campanya orquestrada contra ell per la dreta política i avalada per molts. Justament tant ell com Koldo García feien pinya per desacreditar l'altre investigat, Víctor de Aldama.
6: Yo no le he hecho ningún daño a este señor. ¿Qué mal he podido hacer para desearme tanto daño? Ha estado claramente orquestada, financiada, guiada.
7: Si me dicen ustedes que ha aceptado un solo euro del señor Aldama, está mintiendo. Está viviendo a costa de todos nosotros porque ha metido al señor Ábalos en la cárcel con mentiras.
5: El fiscal anticorrupció, per cert, justifica els 24 anys de presó que demana per Ábalos i els 19 a Koldo. Assegura que ha de ser una condemna contundent. La sentència del Suprem arribarà, si fa o no fa, abans de l'estiu.
0: Ara passa un minut de 6:45 del matí. L'Iran i els Estats Units estan molt a prop de tancar un acord de pau per posar fi a la guerra. Així ho han explicat fonts pakistaneses a l'agència Reuters i fonts properes a la Casa Blanca al portal Axios. L'últim missatge de Donald Trump ja ha estat molt optimista aquesta nit, però tampoc no ha deixat de banda les amenaces habituals. They want to make a deal.
8: We've had... Volen fer un pacte. Hem tingut converses molt bones a les últimes 24 hores i és molt possible que tanquem un acord. Tractem amb gent que té moltes ganes que acabi la guerra. I tranquils, que si no hi estan d'acord, ja estaran d'aquí poc.
0: L'Iran diu que estudia la proposta de pau, però rebaixa les expectatives. Ja avisa Donald Trump que no estan disposats a fer massa concessions, però com és habitual, el republicà diu que ell posa la mà al foc, que la pau arribarà molt aviat. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla, bon dia.
9: Bon dia. Washington i Teheran segueixen donant versions contradictòries sobre l'estat de les converses de pau, mentre Trump anunciava al matí que havia arribat a un acord preliminar per acabar amb la guerra, alhora que amenaçava amb més bombardejos si l'Iran incomplia el pacte. Teheran ha deixat clar que no ha fet cap concessió als Estats Units. Tot i això, l'anunci de Trump ha disparat els mercats financers i ha fet caure en picat el preu del barril de Brent. Els inversors mostren confiança sobre la fi d'un conflicte que ja s'allarga 2 mesos i que està desgastant políticament el president, que busca una sortida ràpida a la guerra. Segons ha avançat Axios, Washington hauria enviat a Teheran un document d'una pàgina on tots dos països declararien la fi del conflicte i s'emplaçarien a negociar durant el pròxim mes. La proposta nord-americana inclou l'entrega d'urani enriquit per part de l'Iran, l'aixecament de sancions per part dels Estats Units i la fi del bloqueig naval imposat a Hormuz per les dues parts. Però més enllà de les paraules de Trump, res sembla indicar que la pau estigui a prop. De fet, aquesta nit, Washington ha atacat un patruller que es dirigia a un port iranià, fet que demostra que el bloqueig segueix vigent i les hostilitats, malgrat l'alto el foc, no s'han aturat.
0: I a les 6:48 us expliquem que Lleó 14 anirà a la presó de Brian Zudro en la visita que farà a Catalunya d'aquí un mes. És una de les novetats que recull l'agenda oficial que ha confirmat el Vaticà, que també constata les visites del pontífex a Montserrat, la Sagrada Família, a l'Església de Sant Agustí del Raval de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys. Ara bé, segons l'Associació Abogados Cristianos, que el papa faci aquesta oració en aquest recinte esportiu és un sacrilegi, perquè diuen que quan va ser president de la Generalitat, Companys va ordenar assassinar milers de catòlics. L'entitat Ultra ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes.
10: Hace unas pocas semanas, el propio Papa León XIV autorizó la beatificación de 50 nuevos mártires asesinados bajo el mandato de Companys. Es indignante que el mismo Papa que eleva a los altares a estos mártires celebre un acto en el estadio que homenajea a su asesino. El acto del Papa en Barcelona debe cambiar de lugar urgentemente.
0: Això sí, Abogados Cristianos ha demanat que el Papa visiti el Valle de Cuelgamuros, l'antic Valle de los Caídos. Deu minuts, 11 minuts i les 7.
11: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Els esports, la Champions avança cap a la gran final de Budapest i ja té els dos equips que s'enfrontaran pel títol d'aquí a 3 setmanes. Són el PSG, que hi va eliminar el Bayern de Múnic a l'Allianz Arena, i l'Arsenal, que dimarts es va desfer de l'Atlètic de Madrid, l'últim d'aconseguir el bitllet. Pedrol, ha estat l'equip de Luis Enrique.
12: Sí, el PSG i el Bayern van empatar a una i a Alemanya, però el PSG va classificar-se per la gran final perquè va fer vol 5-4 que duia de l'anada. Des de la sortida de Kylian Mbappé, l'equip de Luis Enrique encadena 2 finals de la Champions en 2 temporades. En canvi, amb el davanter francès només hi van arribar un cop en 7 temporades. El partit d'ahir no va ser tan entretingut com el primer, però va servir per constatar que ara mateix tots dos equips són els millors d'Europa. Ousmane Dembélé va avançar el PSG només començar i Harry Kane va empatar el temps afegit, però el Bayern es va quedar sense temps. L'equip bavarès va acceptar la derrota, però va acabar força empipat amb l'arbitratge, que va perdonar l'expulsió de Nuno Mendes a la primera meitat per unes mans i no va xiular un penal de João Neves també per mans. En canvi, l'eufòria és màxima al PSG, fins al punt que Luis Enrique està convençut que ja han aconseguit una fita, tenint en compte el camí duríssim que han tingut fins a la final. Són declaracions a Movistar.
13: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club y la posibilidad de seguir luchando por ser el campeón de la Champions.
12: L'estat d'ànim del PSG és diametralment oposat al del Real Madrid. L'equip d'Arbeló acabarà la temporada en blanc i, esclar, això està fent que l'any se li estigui fent llarguíssim. La mala maror al vestidor del Madrid continua. Segons el diari Marca, Fede Valverde i Tchouaméni van estar a punt d'arribar a les mans després d'una falta lletja en un entrenament de fa uns dies. Tots dos s'encaraven i s'empantaven. El diari assegura que va ser una de les situacions més tenses que es recorden a Valverde, fins al punt que la discussió encara va continuar al vestidor.
0: Més coses, el Barça femení va aixecar ahir el títol de Lliga després de la victòria 5-0 contra el Llevant a l'estadi Johan Cruyff.
12: En acabar hi va haver parlaments de l'entrenador Pere Romeu i també d'Alexia Putellas, però la capitana no va dir res de res sobre la seva més que possible sortida final de temporada. I encara un últim apunt d'handbol, perquè el Barça jugarà la Final Four de la Champions per 8a vegada consecutiva. L'equip de Carlos Ortega va guanyar ahir de 10 gols al Nantes al Palau Blaugrana i serà a Colònia el cap de setmana del 13 i el 14 de juny.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: 7 minuts i mig i les 7.
15: RAC 1. La teva mare sempre té raó.
16: Em compro un cotxe nou?
17: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
15: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
18: Uau, tot està boníssim. D'on és? Doncs no t'ho creuràs. És de dia. De dia? Sí? No. De debò? Que sí, Xema, tio, que sí?
19: Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
20: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
21: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
22: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
23: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
22: I finançament fins a 12 mesos.
23: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
24: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
25: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
26: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
27: Què s'ha de menjar abans de fer esport?
28: Quants ultraprocessats es poden prendre diàriament? És cert que el caldo de pollastre és molt saludable?
29: És veritat que el xiclet fa perdre la gana?
30: És segur prendre moltes proteïnes si no es fa exercici?
31: Totes les respostes les tenim nosaltres.
32: Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC1. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Sisena temporada. Els dimecres, cada 15 dies, un nou capítol.
33: Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
32: RAC1 Podcast, amb el patrocini de Borges.
34: A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
35: L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
34: Borges, cuidant el que importa.
32: El món a RAC1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
36: L'altre dia una persona em va preguntar què són aquestes ratlletes que surten a les bandes laterals dels mòbils, als costats. Una mena de ratlletes blanques que interrompen el que és la línia habitual del marc metàl·lic del telèfon. Pot ser de plàstic, també. Però hi ha unes ratlletes que no sabem per què serveixen. Jo que pensava que era una cosa molt evident, sembla que hi ha més d'una persona que no sap què vol dir aquesta ratlleta. Doncs bé, us ho explico. De la mateixa manera que fa, 20 anys, els mòbils tenien un pitorrín que feia d'antena, fins i tot algunes que es desplegaven i sortien i tal, ara els smartphones no tenen antenes prominents que sobresurten, no, però d'alguna manera han de rebre els senyals. I si posen les antenes a dintre, els mateixos components electrònics faran interferències. Per tant, les han de posar per fora. Aquestes ratlletes que veieu per la banda del costat del mòbil són en realitat antenes. O sigui que com més en tingui, més bona receptivitat tindrà el telèfon. Ara ja ho sabeu, que potser us la repampinfla, però no està de més saber-ho.
0: Hi ha 3 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
1: Tal y como está el panorama, es necesario incluso evadirse con historias de ayer, hoy y siempre. Y sin duda, Shirley MacLaine, una leyenda del cine, encaja en esta categoría, como demuestra el documental Imparable, que repasa su singular trayectoria profesional, sobre todo porque sigue trabajando cuando acaba de cumplir los 92 años. Con fragmentos de sus películas, desde su debut con Hitchcock en Quién mató a Harry hasta El apartamento con Billy Wilder, y de entrevistas desde que tenía 20 años hasta que ganó el Oscar con La fuerza del cariño a los 50, ha sido y es una mujer fascinante que ha vivido según sus propias reglas. Imparable, Shirley MacLaine, es un documental entretenidísimo y está disponible en Movistar Plus.
0: I al diàleg.
2: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, Víctor Cullell. A Europa FM fan un test a un grup de música que va molt de cara.
4: Vuestro escritor o escritora favorita es fan de la banda y os regala su nuevo libro, pero deja caer de forma poco disimulada que lo hace a cambio de unas entradas para un concierto vuestro. ¿Buen regalo o caballo de Troya?
5: Que duerma en mi casa y se siente en mi cara.
4: Vale, perfecto. Bueno, pues que se vaya lavando el culo.
6: En mi pueblo dirían que nivel Maribel.
3: I les autoritats diuen que ja podem córrer amb l'antivirus.
7: I aquest matí els diaris de Barcelona i Madrid van pràcticament tots amb la mateixa fotografia de portada, la del creuer Ongius, tot i la crida a la càmera...
8: Bon, ràpido, vea, obrera.
7: Tot i la crida a la càmera... A la calma de les autoritats, la majoria es miraran en recel les conseqüències potencials d'aquest brot.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: RAC 1.
11: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
12: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: que va a terra, que és dijous. Dijous 7 de maig del 2026. Esperem alguns ruixats al matí a les comarques del sud, que s'aniran estenent per bona part de les comarques interior, també del Pirineu i del Prepirineu. Però les pluges més intenses les esperem avui al nord de Catalunya. A la costa de Barcelona i la costa de Girona, en canvi, hi haurà més clarianes. L'ambient similar al d'ahir. El creuer amb el brot d'antivirus va salpar ahir direcció Tenerife. Quan hi arribi diumenge, els passatgers i tripulants seran sotmesos a tota mena de proves. Si estan infectats, se'ls ingressarà a l'hospital. Si no ho estan, embarcaran en vols xàrters o militars cap als seus països d'orígens. Els 9 espanyols i 4 catalans es traslladaran a Madrid, a un hospital militar, per passar la quarantena aïllats. De moment, ahir, 2 avions medicalitzats ja es van emportar cap als Països Baixos els 3 malalts infectats que encara eren al vaixell. La notícia alarmant de les últimes hores és que un dels 23 passatgers que va abandonar el creuer Ondius a l'illa de Santa Helena el 23 d'abril, un dia abans que es confirmés el brot a bord, també ha donat positiu i ara està ingressat en un hospital de Suïssa. L'Organització Mundial de la Salut s'ha afanyat a intentar localitzar-lo i analitzar la resta de viatgers per evitar que escampin el virus als seus països. Avui actualitzarem l'estat d'aquest brot i sabrem fins a quin punt ens hem de preocupar amb un dels epidemiòlegs més prestigiosos del món, Josep Maria Jansà, professor del Màster de Salut Global Internacional de la UAB. Seran temps de tertúlia avui amb el David Fernández, amb la Sandra Vicente, amb l'Àngeles Ribes i amb el Pere Mas. A Catalunya, mentrestant, avui comencen les mobilitzacions del sector educatiu amb una vaga inèdita a les llars d'infants de tot el país. En canvi, a Girona, els treballadors de la neteja han desconvocat l'aturada que estava inundant la ciutat de Deixalles. La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat per àmplia majoria el preacord entre empresa i sindicats que es va acordar ahir. A Madrid, vist per sentència el judici del cas Mascaretes, res no ha canviat. Les acusacions sostenen que l'exministre José Luis Ábalos i el seu antic assessor Koldo García van muntar una trama criminal per enriquir-se en contractes públics. I a la pàgina internacional, bones notícies, sembla. Tant l'Iran com els Estats Units admeten que són a prop de tancar un acord de pau. Ara bé, Donald Trump torna a amenaçar el règim d'esborrar-lo del mapa si no el firmen aviat. Els esports, la Champions ja té final. El PSG s'ha sumat a l'Arsenal després d'empatar un al camp del Bayern de Munic i fer a bo el 5-4 del meravellós partit d'anada a París. Des de la sortida de Kylian Mbappé del PSG, l'equip de París ha encadenat dues finals de Champions en dues temporades. Ara a Madrid els aficionats blancs ja han recollit, es parla de 12 milions de signatures, 12 milions perquè toqui el 2. Avui, que a partir de les 11, repassarem algunes de les millors pel·lícules d'Estudio Ghibli, conegut per títols d'animació com El meu veí Totoro, El viatge de Chihiro o Nausica de la Vall del Vent. Ara que aquest estudi japonès ha rebut el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats. I després, coincidint amb els 25 anys de la pel·lícula de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, descobrirem actors i actrius que també són, a la vegada, grans cantants en pel·lícules. Ho farem amb el nostre Guille Milky Way, el col·laborador i líder de la Casa Azul. I amb el Joan Ferrer i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que el creuer amb el brot d'antivirus ja ha salpat cap a les Canàries. És previst que diumenge al matí arribi al port de Tenerife. Un cop allà, els passatgers espanyols seran traslladats a un hospital militar de Madrid, on passaran una quarantena. I a la resta, a partir de dilluns, se'ls traslladarà també als seus països d'origen. Però això no és tot. L'avió que ha d'evacuar dos contagiats del creuer cap als Països Baixos ha hagut de fer aquesta nit a les Gran Canària ha estat per problemes amb els aparells mèdics d'un dels malalts. Per això, ara han d'esperar a pista perquè arribi una altra aeronau que els transporti fins a Amsterdam.
0: Però el que ara amoïna l'Organització Mundial de la Salut, a l'OMS, són els 23 passatgers que van abandonar el vaixell fa 15 dies quan encara no s'havia confirmat que hi havia aquest brot a bord.
3: Sí, van baixar a l'illa de Santa Helena per tornar-se'n a casa. Una d'aquestes persones és un ciutadà suís que va presentar símptomes a posteriori i que ara mateix està ingressat en un hospital capital d'aquell país, de Suïssa. S'ha convertit en el 8è cas del brot d'antivirus entre passatge i tripulació. L'OMS també confirma que la soca del virus és la més perillosa, és la soca Andes, i l'única que s'encomana entre humans és la variant que té la taxa de mortalitat més alta, d'un 40%, i de fet a l'Argentina, on és un virus molt més freqüent que aquí, s'han confirmat ja 41 casos des del gener, l'últim a Bariloche.
0: El brot també ha obert una guerra política entre el govern d'Espanya i el govern de les Illes Canàries.
3: El president canari Fernando Clavijo obria la crisi, però la Moncloa s'ha acabat imposant. Clavijo es pregunta per què els passatgers no poden ser evacuats des de Cap Verd i denuncia que no els han informat prou. El ministre Fernando Grande Marlaska l'acusa d'insolidari i irresponsable.
2: Si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde.
4: Es la Organización Mundial de la Salud la que determina, solicita, pide, sino también porque contamos con el marco de la Unión Europea.
3: Per mirar de calmar els ànims, l'executiu de Pedro Sánchez ja ha proposat que el govern canari participi a totes les reunions de coordinació del dispositiu que es facin a partir d'ara.
0: I a tot això, més enllà d'aquest brot d'antivirus, del qual en parlarem molt aquí al món a RAC1 avui en temps de tertúlia, Catalunya avui comença un nou cicle de mobilitzacions del sector educatiu.
3: Sí, avui serà el torn dels mestres de les escoles bressol, tant públiques com privades. Serà una protesta històrica, la primera vegada que els docents de l'etapa 0-3 s'uneixen per fer vaga. Reclamen millores salarials, l'equiparació de les condicions amb altres etapes educatives i més reconeixement professional. La primera vaga de professorat a escoles i instituts, en canvi, no arribarà fins dimarts que ve. Els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació continuen totalment distanciats, tot i que uns i altres insisteixen que cal trobar una sortida a la situació.
0: De moment, com a mesura de pressió, ja són més de 900 les escoles catalanes que han decidit no fer colònies l'any que ve.
3: Això és un 40% de tots els centres que hi ha a Catalunya. I és més, el grup promotor que coordina la iniciativa assegura que n'hi ha moltes més que s'hi voldrien unir, però que no les deixen. Denuncien que estan rebent pressions per no sumar-s'hi i assenyalen directament al Departament d'Educació.
0: I el govern català ha confirmat que la meitat dels instituts que havien d'incorporar Mossos de paisà ja han demanat sortida d'aquest programa.
3: Dels 14 que hi havia en un inici, ja només en queden 7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reconeixia a la 2CAT que potser no era el millor moment per aplicar aquesta mesura, però en continuava defensant la utilitat.
5: És veritat que igual la mesura no ha vingut en el millor moment, perquè estem en un moment de reivindicació dels docents. Però l'altre dia parlàvem amb l'alcalde de Mou i em deia, escolta, aquesta iniciativa és boníssima, aquí l'estem desplegant fa molts anys a les escoles i funciona molt bé.
3: Parlon defensa que els Mossos són clau en la prevenció, també als centres educatius.
0: I a Girona, la ciutat avui recupera la normalitat després de gairebé 3 dies de brossa acumulant-se pels carrers.
3: Sí, perquè els treballadors de neteja han desconvocat la protesta, la vaga, després de ratificar l'acord a què van arribar el comitè i l'empresa. Aquesta nit els empleats han tornat a recollir les deixalles que ja s'havien acumulat aquests dies als carrers gironins. Tot plegat a només 2 dies del temps de flors que comença aquest dissabte.
0: I de la crònica internacional, i és clar, aquesta seria la notícia avui d'apertura en condicions normals. O sigui, en condicions normals, un president dels Estats Units relativament normal, doncs avui aquesta seria la gran notícia d'apertura. Però és clar, com que no saps si demà haurà girat el vent d'una altra manera, doncs és que Donald Trump s'ha mostrat convençut que l'acord de pau amb l'Iran és a tocar.
3: Sembla que aquesta vegada aniria de debò perquè, segons Trump, el règim dels ayatolars vol negociar. They want to make a
6: deal. Volen fer un pacte. Hem tingut converses molt bones a les últimes 24 hores i és molt possible que tanquem un acord. Tractem amb gent que té moltes ganes que acabi la guerra. I tranquils, que si no hi estan d'acord, ja estaran d'aquí poc. They'll end up agreeing shortly
3: thereafter. Tot plegat a l'espera de si és possible tancar un acord definitiu amb Teheran. En aquest sentit, el portal d'informació nord-americà Axios ha assenyalat que la Casa Blanca i l'Iran estan a prop d'assolir un pacte que posi fi al conflicte i que obri la via cap a un espai de negociacions sobre la qüestió nuclear iraniana.
0: I a poc ja estem tancant la ruta que farà el Papa durant la seva visita a Catalunya el mes que ve.
3: Sí, s'han acabat de confirmar els detalls del seu periple. Per exemple, visitarà la presó de Brians 1, també passarà per Montserrat, per l'estadi Lluís Companys i la Sagrada Sagrada Família. A més, el pontífex també farà un acte, un ofici, a l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, com us vam avançar aquí, al Món RAC1. I també beneirà la Caravana de la Bondat, que és un corredor humanitari de la Fundació del Convent de Santa Clara, que sortirà cap a Ucraïna per fer tasques humanitàries. A casa nostra, recordeu, el Papalló 14, i estarà dos dies, el 9 i el 10 de juny.
0: I ja ha posat cullerada la visita al Papa és, no se podia saber, Abogados Cristianos. No els sembla bé que Lleó 14 faci una oració a un estadi que porta el nom de Lluís Companys.
3: Concretament parlen de sacrilegi. L'entitat creu que quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil, va ordenar assassinar milers de catòlics. Una falsedat que va impulsar el franquisme en el seu dia. Abogados Cristianos ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes amb música èpica de fons.
7: Hace unas pocas semanas, el propio Papa León XIV autorizó la beatificación de 50 nuevos mártires asesinados bajo el mandato de Companys. Es indignante que el mismo Papa que eleva a los altares a estos mártires celebre un acto en el estadio que homenajea a su asesino. El acto del Papa en Barcelona debe cambiar de lugar urgentemente.
0: Hi ha una segona part d'aquest vídeo, ho escoltarem a les 8. Perquè em sembla que donarem una notícia avui a les 8, que els agafarà una gro d'estómac, que hauran de prendre el meu parazol durant 15 dies. Ho explicarem a les 8.
3: Abogados Cristianos, eh?
0: Sí, perquè la segona part del vídeo parla de que quina pena que no viatgi el Papa a veure el Valle de los Caídos. Mm. És a dir, Estadi Olímpic Lluís Companys no, Valle de los Caídos sí. Aquesta gent, no oblidem, són els que es presenten cada dos per tres com a acusació particular en molts casos. Toledo, Dolors Miquel... Mm. En fi, en sou on... És terrible. Bueno, en fi, en parlem.

0: T'agraden els cromos i les trading cards? Doncs no et pots perdre la tercera edició de l'Iberian Card Show. Una de les fires més grans de col·leccionisme de trading cards de tot Europa.
1: Vine a viure una experiència única envoltada de cromos, cartes i col·leccionistes de tot arreu.
0: T'esperem el 9 i 10 de maig al Pavelló Centenari de la Fira de Barcelona.
1: Més informació i entrades a iberiancardshow.com.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: A visitar el seu país.
4: ¿Cuál es su primer nombre? ¿De ella?
5: Isabel.
4: Isabel Ayuso. ¿Cuál es su cargo? Ella es una de las representantes de la derecha, derecha, derecha. ¿Para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés?
3: Ayuso encara s'estarà 5 dies més a Mèxic i tornarà a Madrid el 12 de maig.
6: I en futbol ja tenim la final de la Champions. PSG... Arsenal.
7: Sí, perquè ahir el PSG va eliminar el Bayern de Múnich, tots dos van empatar a una a Alemanya, però el PSG va fer vol 5-4 que duia de l'anada. La dada és la següent, des de la sortida de Kylian Mbappé, l'equip de Luis Enrique, el PSG encadena dues finals de Champions en dues temporades. En canvi, amb el davanter francès, només hi van arribar un cop en 7 temporades. El partit d'ahir no va ser tan distret com el primer, però va servir per constatar que ara mateix aquests dos equips són els millors d'Europa. Dembélé va avançar el PSG, només començar. Kane va empatar el temps afegit, però el Bayern va fer salat. L'equip bavarès va acceptar la derrota, però va acabar emprenyat amb l'arbitratge, que va perdonar l'expulsió de Nuno Mendes a la primera meitat per unes mans i no va xiular un penal de João Neves també per unes mans. En canvi, l'eufòria és màxima al PSG, fins al punt que Luis Enrique està convençut que han aconseguit ja una fita, tenint en compte el camí duríssim que han tingut fins a la final. Declaracions a Movistar.
8: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club y la posibilidad de seguir luchando por ser el campeón de la Champions.
7: La final de la Champions és dissabte 30 a les 6 de la tarda, l'horari és 9, a Budapest i en directe a RAC1.
6: A les 6 de la tarda, eh?
7: Sí.
6: 6 de la tarda, està molt bé. Això, deixa'm dir que... me n'alegro, jo avui deia els de la secta de les 6, ho torno a repetir a les 7 fins que faci falta, perquè me n'alegro molt per Luis Enrique, molt, perquè és un tio que va de cara, perquè és un tio seriós, perquè és un tio que fa equip, perquè és un tio que... Ahir a la celebració del gol hi ha un detall tan maco que és que hi ha un dels de l'equip, de l'equip de tècnics que s'està quedant fora de la celebració i l'agafa pel coll i li diu, tu vine cap aquí. És un personatge meravellós, meravellós, que és agre com ell sol, que... És igual, el record que tinc de Luis Enrique a Can Barça quan era futbolista és magnífic, i com a entrenador també, però com a futbolista el record que tinc és... I m'estic molt content. Molt, molt, molt, molt, molt. Sembla que queda clar en qui vull que guanyi la final, no? Molt bé. Més coses. El detingut pel crim d'Esplugues ha ingressat a la unitat psiquiàtrica de Can Brians.
3: L'home segueix un tractament mèdic i els especialistes de la unitat estudien quin trastorn podria tenir. Tot i això ho explica avui el periòdico, que també diu que quan l'agressor va compareixer davant del jutge va declarar que no recordava res, una versió que coincideix amb la principal hipòtesi, que diu que el presumpte assassí va actuar sota els efectes d'un brot psicòtic. Fonts de la policia també han explicat al diari que després de la detenció el sospitós va provocar destrosses en un cotxe i va agredir un agent.
6: I a Lleida l'Ajuntament ha implantat un sistema de seguretat per evitar agressions sexuals que és pioner tot Espanya.
3: Sí, és una goma del cabell que permet a través d'una mena de botó enviar una alerta amb ubicació en temps real en menys de 10 segons. No cal descarregar-se cap aplicació ni tampoc fer registres previs. El Lligacues es repartirà ja de manera gratuïta aquest cap de setmana durant la Festa Major. Aquesta eina està pensada per a dones amb l'objectiu de donar resposta a situacions d'inseguretat.
6: Doncs bravo. Sembla molt bé que ha fet l'Ajuntament de Lleida, la Pèria amb el Fèlix i la Rosa al capdavant. Sembla una bona mesura. Que, per cert, parlant de Lleida, la CUP rumia no presentar una llista pròpia a les eleccions municipals.
3: Sí, del 2027, de l'any que ve, segons avança el diari Ara, renunciar a una candidatura pròpia és una hipòtesi que actualment valora la CUP, si bé també tenen sobre la taula una altra possibilitat, que és teixir una candidatura àmplia, atenció, amb els comuns, de la qual quedaria exclosa Esquerra Republicana. La CUP va obtenir un 4,58% dels vots a les eleccions municipals del 2023,

0: cosa que va impedir-los recuperar la representació a la Paeria de Lleida. L'havien perdut el 2019.
1: 7 i 16.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
1: Què, Mònica?
3: Tempestes, una altra vegada. Avui, ara al matí, amb alguns ruixats cap a les comarques de Tarragona i després, durant la tarda, el xàfec s'estendran cap a les comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. De fet, hi ha avisos avui del Meteocat, sobretot al nord del país i especialment en sectors de muntanya per pluges que poden ser localment intenses i anar acompanyades de tempesta i també de calamarsa. Les temperatures, si fa o no fa com les d'ahir, entre els 19 i els 23 graus i ara mateix amb més fresca, entre els 12 i els 15 graus a Barcelona, 12 també a Tarragona, 8 a Lleida, 7 a Girona, 6 a la Seu d'Urgell i 5 graus a Viladrau. Demà alguna gota al matí a l'Ebre, després a la tarda algun ruixat en punts de muntanya de les comarques del nord i puja una mica la temperatura entre Girona i Barcelona. I dissabte serà un dia de temps insegur, amb pluges que començaran al matí per l'Ebre i comarques de Ponent i a la tarda també s'estendran cap a la resta del país. I ara per ara pinta que diumenge serà un dia tranquil amb algun ruixat al Pirineu i més clarianes a la resta.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
1: Ui, perdó, són les 7 i 18 minuts. Deixeu-me dir que ja es pot veure el tràiler... Això, tinc ganes de veure-la. La primera pel·lícula que dirigeix John Travolta, que es diu... Van a volar conmigo.
4: We are going on a jet.
1: What? John Travolta, dirigint. Veurem. S'estrena d'aquí uns pocs dies al Festival de Canes, aquest festival que començarà d'aquí a 5 jornades. Volant, pel que fa a la resta dels esports, Albert.
5: Que al Real Madrid se li està fent llarguíssima la temporada. Si no hi ha un gran daltabaix, completarà el segon any consecutiu sense títols i això està provocant molta frustració al vestidor, fins al punt que, segons el diari Marca, Fede Valverde i Tchouaméni van estar a punt d'arribar a les mans en un entrenament de fa uns dies. I que el Barça femení va aixecar el títol ahir de Lliga després de la victòria 5-0 contra el Llevant a l'estadi Johan Cruyff, mentre que el Barça d'handbol jugarà la Final Four de la Champions per 8ª vegada consecutiva.
6: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: I a les 7 i 19...
7: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: A comptar cotxes des del RAC, allà ens espera, com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
8: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb dues avaries actives. La més recent ha estat fa uns instants a la C33 a Montcada i Reixac, on es talla un carril de circulació i deixa 3 quilòmetres de cues en sentit sud. També l'altra avaria ha estat a la B10 a l'altura de la Barceloneta, que obliga a tallar un altre carril i deixa 4 quilòmetres de cues, en aquest cas, en sentit nord. També trobem retencions, però, a la Ronda Litoral en sentit sud, des de Sant Adrià del Besòs. Al Nus de la Trinitat també hi ha lentitud per la C58, que arriba des de Sant Quirze i de retruc afecta la Ronda de Dalt, que fa retencions fins a Montbau. Al Vallès també trobem congestió de 4 quilòmetres de la AP7 entre Sant Cugat i Cerdanyola, en sentit nord, i entre Mollet i Barberà, en sentit sud. També trobem retencions habituals a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. Al Llobregat també en direcció a la capital catalana hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol. També a la C32 amb 6 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
9: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
10: Kia. Movement that inspires.
1: 7 i 20. Hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Què?
11: Mira, que el Reus Deportiu d'hoquei ha acabat perdent els penals contra el Benfica als quarts de final de la Champions. És una llàstima, sí. Però una magnífica ocasió per retrobar-nos amb un personatge mític de l'hoquei reusenc.
12: Hola, què tal, senyor? Tot bé?
13: Front reusenc.
12: A què?
13: Front reusenc.
12: A vostè de front reusenc?
13: Sí, senyor. I tant. Avui guanyarem.
12: Què s'està fotent ara? Un Frankfurt pel que veig, eh?
13: Un Frankfurt i una cubata.
12: El cubata que és roncola, whisky cola, què tenim?
13: Whisky cola.
14: Hem triomfat. A cot nomà.
12: Whisky cola, vostè és fort.
13: Jo de front reusenc.
12: El que què?
13: Fon-nos-en.
14: No para, no para, no para.
12: Tu com animes? Com funciona el tema? Tu què crides?
15: És un robot.
13: No, visca el Reus.
12: Ah, visca el Reus i ja està, no?
13: Sí, sí. Visca pa i visca el vi i visca la marca amb aparell.
12: Molt bé. Aquesta és l'actitud.
16: No, anava a preguntar-te aquí, mentre la gent va veient l'hoquei, que és que no veuen la bola i aleshores van tajant.
12: Què diu, senyor?
13: Jo soc del Fon-nos-en.
11: No guanyarà la Champions, però les copes les té totes. 7 i 21.
6: RAC 1.
17: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho, amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
18: Parella,
17: i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
19: It's Barcelona!
20: Se l'ha fet!
19: Hey, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
20: Ich bin trop beau!
21: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
22: Si treballes en la reforma, això és per tu. Celebrem l'esdeveniment ProService a Bauhaus Barcelona el 8 de maig de 17 a 20 hores. El punt de trobada per professionals de la construcció. Demostracions de les millors marques, regals i una gran barbacoa gratuïta. No t'ho perdis. Apunta-t'hi gratis a bauhaus.es. Bauhaus, de professional a professional.
23: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
24: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 3 premis de 3.000 euros per moblar casa teva. Sí, sí, 3.000 euros per moblar casa teva. Canvia el saló, el dormitori, la cuina. Recorda, 3 premis de 3.000 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
25: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masachs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masachs, especialistes en naus industrials.
26: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
27: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
28: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
23: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
29: Malco?
30: Polo.
29: Malco?
30: Polo.
29: Buscar una furgoneta per mudances o que s'adapti a la teva empresa pot ser com anar a cegues. Amb Malco Rentacar no aniràs a les palpentes. Trobes sense sorpreses. La millor quota amb tot inclòs, sense riscos i sense permanències. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malco Barna.
31: Cap Roig Festival presenta... Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
26: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
25: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
32: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
25: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
32: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
6: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11: 7:26.
16: La notícia de Fundació La Caixa amb la Marga Ortuño.
0: Més de 600 escoles catalanes ja disposen d'una eina digital que ajuda a tractar el risc de dislèxia i altres dificultats de l'aprenentatge. Això representa el 26% del total d'escoles de Catalunya. L'eina es diu Detective i s'ha implementat en més de 4.500 centres educatius de tot l'estat espanyol, és a dir, en una de cada quatre escoles. Sota l'impuls de la Fundació La Caixa, més de 55.000 alumnes podran rebre un ajut acord amb les seves necessitats. Aquestes dades converteixen Detective en un dels recursos digitals amb més implantació en la detecció del risc i el tractament de les dificultats de l'aprenentatge. L'adaptació de l'eina al català garanteix que l'alumnat de Catalunya pugui treballar en la seva llengua pròpia i afavoreix l'equitat i l'eficàcia.
16: I a 3 minuts per 8:15,
1: cada dia una idea.
16: La del Xavi Puig.
2: Centenars de pops comparteixen casa amb famílies catalanes per culpa de les categories.
3: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
16: La proposta d'aquest dijous del Pep Prieto.
4: Impossible no pensar aquests dies en aquelles pel·lícules que han especulat amb virus que campen per embarcacions. Contagi Alta Mar, de producció irlandesa, és de les últimes que ho han sabut fer amb gràcia. La tripulació d'un vaixell perd el rumb quan un misteriós paràsit infecta el subministrament d'aigua. Les conseqüències són monstruoses i els protagonistes hauran de fer l'impensable per sobreviure. L'atractiu d'aquesta sèrie B és veure com es posa creativa per compensar un pressupost molt baix. Sap crear suspens, és distreta i estones força terrorífica. I sap ser una digna hereva de clàssics moderns com The Thing. Trobareu Contagi Alta Mar a Filmin i Amazon.
5: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
16: I a 1:30 per 8:15 del matí, Santi Balmes, bon dia.
7: Molt bon dia, Catalunya. A l'edat mitjana hi havia gent que tenia una feina molt concreta, és a dir, fer riure el rei amb pets. Sí, literal, un tal Roland de Farter, o Roland l'aerofàgic, actuava cada Nadal i el seu show es basava en la sincronia, és a dir, fer un salt, xiular i tirar-se un patarrot tota l'hora davant d'Enric II d'Anglaterra. I a canvi, està documentat que Roland l'aerofàgic va guanyar amb la tonteria cases i terres de conreu. Tots tenim un talent, amics. El Santify d'avui és Jo vull ser rei dels pets.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Que el creuer afectat per un brot d'antivirus ja ha sortit de Cap Verd i arribarà a Tenerife diumenge al matí. Ara l'OMS intenta localitzar els passatgers que van abandonar el vaixell abans que es detectés la malaltia. N'hi ha una vintena que estan fent vida normal.
1: Avui les escoles bressol de Catalunya fan vaga i obren un nou cicle de protestes contra el Departament d'Educació. És la primera aturada de les 17 que farà el sector fins a final de curs.
2: A Girona, els escombriaires han tornat a la feina 2 dies perquè comenci el temps de flors. Han desconvocat la vaga després d'acceptar l'acord signat entre el comitè i l'empresa.
1: Vist per sentència, el judici del cas Mascaretes, ara el Suprem haurà de decidir si condemna José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama.
2: L'Iran i els Estats Units estan molt a prop de tancar un acord de pau, segons Reuters i Axios. Donald Trump diu que ara va de debò, però l'Iran creu que encara cal tancar alguns serrells.
1: I Lleó XIV visitarà la presó de Brianzú durant la visita que farà a Catalunya. És la gran novetat de l'agenda del Papa confirmada pel Vaticà.
3: I els esports del PSG eliminar el Bayern de Munic i tornarà a jugar a la final de la Champions. L'equip de Luis Enrique va empatar a 1 a l'Allianz Arena, però va fer vol 5-4 de l'anada. El dissabte 30 s'enfrontarà a l'Arsenal a Budapest.
0: I el temps.
4: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui comencem la jornada amb algunes boires en punts de l'interior i durant el matí no s'escarta algun ruixat cap a les comarques de Tarragona i després a la tarda xàfec, sobretot a les comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Avui avisos per intensitat de pluja, especialment en punts del nord del país, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i fins i tot amb tempesta i també amb calamarsa. Les temperatures seran semblants a les d'ahir, entre els 19 i els 23 graus al centre del dia i ara mateix entre 12 i 15 graus a Barcelona, 12 també a Tarragona, 8 a Lleida, 7 a Girona, 12 a Amposta i 10 a Molins de Rei.
6: Històries de rentar la roba amb Detersolín.
7: Maria, ja sé com podem estalviar aigua a casa.
8: Ah, sí? Com?
7: Rentant la roba amb Detersolín Mixtop, que permet omplir la rentadora amb roba blanca i de color sense problemes.
8: Caram, Marcel, sí que en saps de neteja.
6: Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
0: I amb nosaltres, si sapiguem la qualitat, com cada matí de l'aire, Mònica?
5: Doncs gràcies a aquest temps inestable es manté la qualitat bona a tot arreu amb semàfors verds i blaus.
9: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
10: Senyora rentadora.
11: Din, din, din.
10: Què fa?
11: Jo res.
10: Se'n riu de mi?
11: Mai.
12: Crec que està fent servir el mode eco.
11: Clar, així estalvia un 33%.
9: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
14: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, on cada matí allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
15: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous amb dues avaries encara actives. La més recent ha estat a la C33 a Montcada i Reixac, on es talla un carril de circulació i deixa 3 quilòmetres de cues en sentit sud. L'altra avaria ha estat a la B10 a l'altura de la Barceloneta, on obliga a tallar també un altre carril, provocant 4 quilòmetres de lentitud, en aquest cas en sentit nord. També trobem retencions a la mateixa via en sentit sud des de Sant Adrià de Besòs a la Ronda Litoral en sentit Llobregat. Al nus de la Trinitat també recordem aquesta lentitud habitual a la C58 des de Sant Quirze, que de retruc afecta la circulació de la Ronda de Dalt amb retencions fins a Montbau. Al Vallès també hi ha congestió a la AP7 entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord i entre Mollet i Barberà en sentit sud. Des del Llobregat també les vies principals continuen força congestionades com la B23 i la A2 des de Pallejà i el Papiol. De moment això tot des del RAC. Bon dia.
16: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
17: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
18: ara, Catalunya sona a rock i del bo. Condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
17: Thank you!
16: Per aquí, sisplau.
19: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: A les 7:34 minuts, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. I com... Comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
20: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
21: Bon dia.
0: Sergi Embudia, bon dia.
20: Bon dia.
0: Avui tots els diaris dediquen les portades al creuer amb el brot d'antivirus que ja es dirigeix cap a les Illes Canàries. La majoria analitzen l'impacte que pot tenir el cas a nivell epidemiològic i coincideixen a fer tots plegats una crida a la calma.
22: A La Vanguardia, Antoni Trilla fa una anàlisi que titula "Avisos a navegants". Deixa clar que no són davant d'una emergència de salut pública, com ho va ser el Covid, i defensa que el vaixell vagi cap a Tenerife. Recorda que s'està aplicant el reglament sanitari internacional i demana menys polèmica política i menys soroll mediàtic. I acaba dient, és important disposar d'informació segura i confiable. Cal tornar a dir allò de, si us plau, silenci.
23: El País aplaudeix que Espanya no hagi prioritzat l'egoisme nacional i hagi assumit l'obligació moral i legal d'auxiliar el vaixell. I subratlla que, tot i que tornem a parlar de protocols sanitaris o de rastrejar contactes, cal destacar l'enorme diferència amb el coronavirus que va provocar una catàstrofe mundial. I afirma amb contundència, no hi ha cap motiu per l'alarmisme, però sí lliçons per aprendre d'experiències anteriors.
20: A la mateixa línia, el periòdico titula el seu editorial amb un deure i humanitat. Creuen que l'arribada del creuer a l'estat espanyol no és una amenaça, sinó una prova de responsabilitat, i asseguren que preocupa que aquest episodi hagi derivat en una confrontació que introdueix soroll on hi hauria d'haver transferència.
22: Al diari Ara, l'exsecretari de Salut Pública, Joan Guix, fa un article en què remarca que, malgrat que hàgim recuperat paraules com aïllament o quarantena, no es tracta ni de lluny del mateix que el 2020. Reconeix que el brot d'antivirus és un problema greu, però alhora localitzat i controlat. Ara bé, ja avisa que ens haurem d'acostumar a aquesta mena d'alertes perquè cada cop n'hi haurà més.
23: I amb un to més humorístic, al Punt Avui, Tian Riba creu que tot plegat ha anat d'una manera que ni tan sols Netflix en faria una sèrie per ser massa inversemblant. I afegeix un creuer amb malalts i morts, Fernando Simón apareixent a la televisió, gabinet de crisi del govern espanyol i Jordi Basté trucant epidemiòlegs, què pot sortir malament?
0: Molt perillós. En canvi, els diaris més conservadors de Madrid aprofiten l'antivirus per carregar contra el govern de Pedro Sánchez per la seva gestió d'aquest brot.
20: Efectivament, El Mundo titula "Canàries explota contra sanitat". A l'editorial argumenta que Espanya està perfectament preparada per assumir aquesta emergència, però subratlla que és imprescindible de fer-ho amb el màxim rigor, transparència i lleialtat entre totes les administracions. I critica la Moncloa per tardar a respondre a l'Organització Mundial de la Salut i per coordinar-se poc amb l'arxipèlag.
22: La Razón puja més al to titulant "Caos total, la Moncloa incendia Canàries mentre improvisa abans d'informar la comunitat". A l'editorial entén que tant Canàries com Madrid estiguin queixosos per aquesta imposició prepotent del Ministeri de Sanitat i carrega contra el govern espanyol per informar-los d'una roda de premsa propagandística en què van transmetre amb alegria l'escàs risc d'un virus força desconegut i que no té vacuna.
23: I a l'ABC, Ignacio Camacho afirma que l'executiu de Sánchez no ha après res de la pandèmia, començant per tornar a confiar en Fernando Simón per gestionar l'antivirus. Es pregunta, no hi havia ningú al govern amb més crèdit que Simón el farsant? Calia tornar al tipus que va posar cara i veu a les mentides oficials del confinament? Qui va pensar que un mem en pot es pot tranquil·litzar una població en una crisi?
0: Són pràcticament les 7 i 38 minuts. Hola, Polls, bon dia.
24: Hola, bon dia. Quan una empresa vol impulsar un projecte sostenible, trobar un finançament a llarg termini i bones condicions com les que ofereix l'Institut Català de Finances és clau. Aquest ha estat el cas d'Estabanell. La companyia del sector energètic i les telecomunicacions ha impulsat la construcció de 16 nous parcs solars gràcies a un préstec de l'ICF i Ecoverda, de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb el préstec ICF Ecoverda, les empreses tenen fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
0: 22 minuts i les 8.
25: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
26: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
1: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
2: Vols estalviar fins a un 20% en la teva assegurança de cotxe? Calcula el teu pressupost de manera ràpida i senzilla a AllianzDirect.es i contracta la teva pòlissa a un preu directe. Allianz Direct. Directe al teu estalvi.
3: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
4: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
5: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
6: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
7: Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
8: Ara t'explicaré una història.
7: I aquí sentim la Sara.
10: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
7: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11.
21: Let's go!
7: Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW... Hi ha unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
31: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
19: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8 del matí. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entreversarà? Aviam, pots tu... Marc, sisplau, podeu recomençar? 18 minuts i les 8 en punt del matí. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entreversarà aquest matí el xuxu?
32: Aquest matí, a banda de tu, Jordi Basté, a tots aquells que defensen que ens hem d'avorrir més si llegeixen l'article d'Isabel Espiño a El Mundo. Considera que defensen una falsa religió perquè és evident que hem de frenar i rebel·lar-nos contra la cultura del rendiment i els estímuls constants, però que l'avorriment és una recepta massa senzilla per un canvi tan profund. I escriu, també podem deixar de ser eficients una estona parlant amb un amic, llegint un llibre o deixant-nos portar pels pensaments.
0: El jutge publica la nota de suïcidi atribuïda a Jeffrey Epstein.
33: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
23: L'hauria escrit l'any 2019 mentre esperava judici per diversos delictes sexuals. El text diu, em van investigar durant mesos, no van trobar res. És un privilegi poder escollir el moment per dir adéu. Dues setmanes després, el pedòfil es va suïcidar. El seu company de cel·la va trobar la nota dins d'un llibre i la va lliurar als seus advocats, però el diari New York Times assegura que, de moment, no ha pogut verificar que el text l'escrivís Epstein. Ho destaquen diaris de tot el món.
34: Gairebé segur que el teu cotxe no et falta un queda molt? Ben segur que tens el DJ que no en deixa una. Aquesta no, millor aquesta. El que és seguríssim és que si t'atures a una BP, t'emportes un premi segur. Omple el dipòsit amb 30 litres o més i podràs guanyar punts extra a mi BP, cupons de descompte en carburant o fins i tot una experiència Audi Revolut Fórmula 1 Team a Madrid. Consulta les condicions a mibp.es.
0: Martí Esteban, bon dia.
35: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
35: Que Pfizer ha presentat una vacuna contra l'antivirus.
0: Oh, tant de bo.
35: Sí, és el que asseguren diversos missatges a Twitter, però lamentablement els registres de la farmacèutica no presenten cap investigació sobre la malaltia. I, de fet, no existeix cap vacuna contra el virus. Ho explica Verificat.
0: Mònica Usar, bon dia.
36: Bon dia.
0: La ciutat de Mèxic s'enfonsa de manera accelerada.
36: Sí, la NASA ha confirmat amb noves observacions des de l'espai que la ciutat s'enfonsa més de 2 centímetres cada mes. És un descens descens que es produeix de manera desigual i té un impacte creixent sobre els habitatges, les infraestructures urbanes i zones històriques. Penseu que la ciutat es va construir sobre un aqüífer desaparegut i sobre una zona on hi havia llacs.
0: Lluna Belani, bon dia.
9: Bon dia.
0: Quina és la ciutat de l'estat on més es camina?
9: Bilbao, que lidera el rànquing en la mitjana de passes amb 9.476 diàries per persona. Barcelona, en canvi, destaca per la constància, perquè és la ciutat on els veïns mantenen uns hàbits més regulars. Sempre caminen el mateix. Ho explica La Razón.
0: Què s'està posant de moda ara?
11: Els grups de WhatsApp de xiulets, on només, i només, només, només, es poden enviar xiulets. I només es poden enviar xiulets, res més. Qui parli o escrigui és expulsat immediatament del grup. The Guardian explica que en països com, per exemple, el Brasil, són tot un fenomen i gent, milers de grups, amb centenars de persones anònimes xiulant, xiulant i xiulant.
0: I no té feina...
11: El gat patina.
0: Efectivament. Com es castiga les criatures a Singapur?
9: Fuetejant-los.
0: Opa, aquí.
9: És legal, així com el càstig físic en general, des de fa 150 anys. Això sí, les autoritats aclareixen que s'ha d'evitar sempre que es pugui i només aplicar-lo si la resta de mesures no han funcionat. Ho explica La Vanguardia.
0: Un turista indemnitzat per no trobar lloc a la piscina.
35: Sí, és un alemany que va anar amb la seva família a passar les vacances a un hotel a Grècia i, malgrat que es llevaven cada dia a les 6 del matí, no va aconseguir una gandula durant tota la seva estada. Per això els han indemnitzat amb 900 euros. N'informa la BBC.
0: I Vueling descarta problemes de combustible aquest estiu.
33: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
9: La companyia que opera més vols a l'aeroport del Prat també assegura que no aplicarà recàrrecs addicionals als bitllets comprats, encara que acabi augmentant el preu del querosè. Davant de qualsevol ajustament o incidència en un vol, Vueling promet oferir alternatives i, si cal, el reemborsament del preu del bitllet.
12: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
13: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
14: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I un cop d'ull a les xarxes.
33: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: A tres quarts tocats de vuit, Guillem Terrés, bon dia.
15: Bon dia. Avui he visitat Venècia per primera vegada a la vida. Ho he publicat a Instagram i un seguidor m'ha recomanat investigar sobre la vida de Marià Fortuny. I així ho he fet. Fill del famós pintor reusenc Marià Fortuny, el també artista Marià Fortuny va viure gran part de la seva vida a Venècia i es va acabar convertint en una figura molt influent del món de l'art i del disseny. Era pintor, escenògraf, fotògraf, inventor, dissenyador tèxtil i de moda. Passejant i perdent-me per la ciutat, m'he trobat amb la botiga Fortuny, la firma de luxe molt vinculada a Venècia. I preguntant a les dependentes m'han explicat que Fortuny encara és reconegut i famós pels seus teixits i pels seus vestits. Sobretot pel Delfos, una peça revolucionària per l'època feta amb una tècnica de plecs que encara avui ningú ha aconseguit replicar del tot. M'encanta i m'obsessiona pensar que, enmig d'una ciutat plena de turistes, un dels noms més elegants i misteriosos de Venècia continua sent el d'un català.
33: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: Anem als esports, Albert Pedrol, bon dia.
11: Bon dia.
33: Assistència sanitària, la dels metges, patrocina aquesta secció.
0: Aficionats del Real Madrid recullen més de... A mi em sembla una xifra...
11: Sí.
0: 18 milions de firmes perquè Mbappé marxi del club.
11: Sí, ho expliquem. Un grup de seguidors ha engegat una campanya que s'ha fet viral amb el lema Mbappé out, Mbappé fora, mentre creixen les crítiques cap al davanter per la seva escapada a Itàlia. L'objectiu dels impulsors era arribar a les 200.000 firmes, però la gent s'ha mobilitzat molt més del que esperaven. Per signar, i d'aquí s'explica la gran participació, només cal entrar al domini i clicar, sense emplenar cap més dada. Però les xifres, això sí, constaten que Mbappé viu les hores més complicades amb l'afició des que va arribar al Real Madrid. Ho llegim a diversos mitjans.
0: I una cadena nord-americana ofereix $50.000 per mirar tots els partits del Mundial.
11: Sí, la Fox busca un aficionat que segueixi i vegi els 104 partits de la competició. La persona escollida viurà durant tot el Mundial dins d'un cub de vidre instal·lat a Times Square, a Nova York, mirant futbol pràcticament sense descans. A més, també haurà de comentar-los, els partits, i crear contingut per les xarxes socials. El càsting ja està obert i el guanyador es coneixerà abans de l'inici del Mundial. També se'n fan ressò diversos mitjans.
16: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen.
1: Però en salut també hi ha una altra manera: escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
0: La notícia free.
2: Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda us ofereixen aquest espai.
0: Jordi Saumell, bon dia.
3: Bon dia. Divisió veïnal a la població de Punta Marina, al nord-est d'Itàlia, on els últims anys ha crescut tant una població de pons reials que alguns ja la consideren tota una invasió. Diversos veïns s'han mobilitzat per dir prou als danys a les teulades, el perill que suposa que es passegin pel mig del trànsit. També en tenen prou d'excrements per tot arreu i sense control, dels crits de nit quan els mascles estan en zel, o fins i tot d'agressions a humans. Altres veïns, que consideren els paons un símbol de Punta Marina, s'han mobilitzat, però en aquesta ocasió per adoptar paons.
0: On ja salmó aquest matí?
3: A la revista Rolling Stone, on llegim que Bad Bunny ha registrat el seu nom real, Benito Antonio, i també un logotip relacionat amb el nom. Tot i que no s'ha explicat públicament el motiu, els registres s'han enfocat en categories com la de roba, accessoris i articles de pell, cosa que evidenciaria que Bad Bunny estaria preparant la seva entrada al negoci de la moda sota el nom i ara marca Benito Antonio.
0: Benito Antonio. I avui que és Sant Eobald, és l'aniversari de...
3: El jugador de futbol Dani Olmo, que fa 28 anys, el cantant i productor J Balvin, pensava que te había olvidado, pero pusieron la canción, 41 anys, i el cantautor Lluís Llach, que és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més, fa 78 anys.
0: Una abraçada molt forta i moltes per molts anys, Lluís Llach.
4: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
2: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
4: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
2: Uala!
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Martí?
35: La del País, que entrevista el pilot d'avió Ramon Vallès. El popular comandant català explica les curiositats del món de l'aviació al llibre Bienvenidos a Bordo. Vallès no només recorda la seguretat de volar, sinó que parla de peticions de mà o de gravacions de joves fent turisme a la borratxera. I finalment adverteix, tu mateix, però hi ha llocs millors per al sexe que l'avió.
5: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
6: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
17: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 8 i les 8.
18: Si tens més de 60 anys, a Renfe i amb la targeta dorada... Viatges amb descomptes de fins al 40% en tots els trens AVE, Larga Distància, Avant i Media Distància. Tot això per només 6 euros l'any. Pots aconseguir la teva targeta dorada a les taquilles de les estacions o a les agències de viatge. I si ja la tens, renovar-la és molt fàcil. A Renfe.
20: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre... Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
21: Ah, cómo hemos cambiado.
22: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
24: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es, perquè a Zurich ens importes tu.
25: Experimenta una lent progressiva dissenyada amb intel·ligència artificial basada en mesures personalitzades del teu comportament visual. Una lent personalitzada per tu per un Essilor Expert Ambassador. Descobreix Varilux XR sèries i gaudeix d'una visió nítida instantània fins i tot en moviment i transicions suaus de prop a lluny. Varilux d'Essilor.
26: A Moeve estem amb tu, per això ara estalvies el doble. Només per ser de Moeve Go estalvies des de 10 cèntims per litre. I si sumes energies amb el pla Multienergy pots acumular fins a 65 cèntims per litre. A més, a la Moeve han portat 2 cèntims extra per litre. Consulta les condicions a Moeve.es.
27: Moeve.
7: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Etravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
8: Etravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a etravel.com.
9: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
12: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
13: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 4 minuts i mig i les 8. I a aquesta hora la notícia de la qual no es parlarà prou, com sempre amb el Marc Artigau. Avui, perdre les paraules.
14: Un estudi citat pel Wall Street Journal conclou que parlem molt menys que fa 10 o 20 anys. Vam passar d'unes 16.600 paraules diàries al 2005 a unes 11.900 al 2019, una caiguda del 28%, i avui la cosa segueix baixant. La causa principal seria la substitució de converses presencials per missatges, apps, auriculars i uns hàbits molt més solitaris. Els experts alerten que això pot empobrir les habilitats socials bàsiques. I potser tenen raó, i crec que malauradament em sembla bé. En el meu cas he substituït moltes discussions per emoticones. De fet, potser a la llarga fer servir paraules serà un luxe, un acte pornogràfic gairebé. Ara que vivim en la dictadura de la imatge, mirem-nos, omplim-nos de prejudicis i que parlin els altres. Que durant molts anys hem sentit discursos i discursos i a l'hora de la veritat, res de res. I ara, com a mínim, que no ens fotin la tabarra.
0: Hi ha 4 minuts per les 8.
19: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Amb la Isabel Vinaixa.
23: Clàssica, estilosa, elegant, coqueta, àgil, divertida i molt lliure. Tota una aventurera que va començar fa 80 anys a córrer amunt i avall amb la seva imatge colorida i reconeguda mundialment. Ella ha anat fent camí, no molesta. La Vespa, la retro i moderna scooter, no pica, enamora. Per molts anys, amb Bortu Vialaia.

0: Estem amb la Cristina Fortun, tècnica agrícola d'Ametller Origen. Ara que tenim aquí, ja han arribat les nespres?
1: Ara comencen. Són una de les primeres fruites de la temporada i tenen una durada curta, per això són especials. Lleugeres, dolces, refrescants i plenes de potassi i vitamines, ideals per donar la benvinguda al bon temps.
2: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: RAC 1.
4: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Avui hem sabut que Abogados Cristianos ha enviat dues cartes a la Santa Seu per queixar-se de qüestions vinculades a la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. I escoltant el vídeo que han difós, un té la sensació que no parlen ni de convivència, ni d'església, ni de fe. Parlen de guerra cultural, amb un to victimista incendiari, que ataca Lluís Companys i que defensa el franquisme. Escolteu.
1: Bajo el mandato directo de Companys, fueron asesinadas más de 8.000 personas, entre ellas tres obispos y más de 2.500 sacerdotes y religiosos. Y hay algo más. Hace unas pocas semanas, el propio Papa León XIV autorizó la beatificación de 50 nuevos mártires asesinados bajo el mandato de Companys. Es indignante que el mismo Papa que eleva a los altares a estos mártires celebre un acto en el estadio que homenajea a su asesino. El acto del Papa en Barcelona debe cambiar de lugar urgentemente.
0: Però no només això. A la segona part del vídeo diu que han enviat una altra carta a la Santa Seu per demanar que la visita del Papa, quan passi per Madrid, vagi a el Valle de los Caídos, símbol veritable, parlen de la fe cristiana. Bé, en el vídeo han arribat a presentar l'estadi Lluís Companys de Barcelona gairebé com una amenaça doctrinal, una caricatura grotesca i profundament irresponsable. Només falta que diguin que part de la litúrgia sigui en català és una provocació, com si la fe només es pogués expressar en una única llengua i sota una única mirada política. Parlem d'una plataforma que fa anys que viu instal·lada en la denúncia permanent, que s'ha personat com a acusació popular contra actors, artistes, humoristes, activistes o institucions culturals, contra Willy Toledo, Abel Azcona, Dolors Miquel, revistes satíriques, festivals o fins i tot programes d'humor. Sempre amb el mateix esquema, convertir discrepàncies ideològiques o expressions culturals en batalles judicials i morals. I ja que hi som, els avanço els oients del món RQ i també Abogados Cristianos, una informació que probablement tampoc els agradarà gens. El dia d'aquesta litúrgia multitudinària del Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Barcelona, hi haurà una actuació musical. A aquesta hora podem avançar al món RQ, que serà en català, i com ja va passar a la Marató de TV3, actuaran plegats l'Escolania de Montserrat amb Sergio Dalma a l'Estadi Olímpic Lluís Companys interpretant Em dones força.

0: Sonia de Montserrat i Sergio Dalma a l'Estadi Olímpic Lluís Companys interpretant aquest Em dones força el dia que de la visita del Papa a Barcelona a l'Estadi Lluís Companys, perquè Catalunya també és això: tradició, espiritualitat, cultura, llengua i història. I una història no manipulada. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, la peu a terra, que és dijous 7 de maig del 2026.
2: I avui es repetiran els ruixats, sobretot durant la tarda, i afectaran especialment les comarques interiors, el Pirineu i el Prepirineu, tot plat amb temperatures semblants a les d'ahir.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hem de destacar que continuen encara actives les dues avaries des de primera hora del matí. La més recent ha estat, però, a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, que encara provoca fins a 3 quilòmetres de lentitud en sentit sud cap al Nus de la Trinitat. L'altra avaria ha estat a la B10 des de primera hora del matí, com dèiem, a l'altura de la Barceloneta, on encara es talla un carril de circulació, provocant fins a 9 quilòmetres de retencions en sentit nord.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: Però un dia més hem de començar parlant de l'antivirus. Mig món està pendent d'un vaixell, aquest creuer que es diu Ondius. Ahir al vespre va sortir de les aigües territorials de Cap Verd i ara navega en direcció a les Illes Canàries. Si tot va bé, arribarà al port de Granadilla d'Albona a Tenerife d'aquí a 3 dies, diumenge al matí. El Ministeri de Sanitat ha seleccionat aquesta terminal portuària al sud de l'illa per dues raons. Perquè és a prop de l'aeroport i perquè registra molt poca activitat. Amb aquesta tria es maten dos pardals d'un tret. S'escurça el trajecte que hauran de recórrer els passatgers per agafar els vols d'evacuació i es minimitza el nombre de persones exposades a l'operació de desembarcament. Però que ningú es pensi que quan l'Ondius, aquest creuer, arribi a les Illes Canàries, els 140 viatgers i tripulants que transporta es podran baixar alegrament. El Ministeri de Sanitat aprofitarà aquests 3 dies de coll per muntar carpes i desplegar desenes de professionals al port de Granadilla d'Abona. Seran els encarregats de pujar al creuer i avaluar l'estat de tots els que hi viatgen. Ningú no desembarcarà si abans el personal sanitari no ha comprovat que no està infectat d'antivirus. Un cop rebin l'okay, a partir de l'endemà dilluns, els passatgers i tripulants seran traslladats a l'aeroport de Tenerife per agafar vols charters o vols militars que els repatriaran cap als seus països d'origen. El procés que espera els 9 espanyols i 5 catalans que naveguen a l'Ondius serà una mica diferent. Ells s'enfilaran a un avió de l'Exèrcit de l'Aire i volaran fins a la base de Torrejón de Ardoz. Des d'allà els transportaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla, a Madrid. Els ingressaran a la planta 22, un pis preparat per aïllar pacients sospitosos d'estar contagiats amb malalties infeccioses. S'hi hauran d'estar, entre els pobres, entre 20 i 45 dies. Tota la quarantena, fins que quedi clar que no han desenvolupat cap símptoma d'aquest antivirus. Aquest és l'escenari optimista, el que preveu que els viatgers i tripulants estiguin sans i estalvis. Però hi ha una altra probabilitat, que quan els metges pugin al creuer, s'hi trobin algun positiu. Llavors el protocol seria diferent, el malalt ingressaria en un hospital de les Canàries per aïllar-lo, tractar-lo i estudiar la seva evolució abans de decidir què se'n fa. Els seus acompanyants també se'ls mantindria tancats a pany i forrellat per garantir que ni contrauen ni disseminen la malaltia. Fins ahir dimecres, d'infectats a l'Ondius, encara n'hi havia 3. Són el metge del vaixell, el seu ajudant i un altre tripulant que havien començat a presentar símptomes els darrers dies. Ahir al migdia, una petita embarcació de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, es va acostar al creuer per traslladar-los fins a un aeroport de Cap Verd. Allà els esperaven 2 avions medicalitzats que se'ls van endur cap als Països Baixos. Un ja hi ha arribat, però resulta que l'altre, ja per acabar-ho de complicar i per explicar aquesta història ja d'una manera cinematogràfica, ha hagut de fer escala a les Illes Canàries per un problema tècnic i fins avui a mig matí no podrà reprendre la marxa. Amb aquest trasllat, almenys sobre el paper, ja no queda o ja no quedaria cap contagiat a bord d'aquest creuer. El full de ruta que han dissenyat el Ministeri de Sanitat Espanyol i l'Organització Mundial de la Salut és radicalment estricte perquè pretén evitar el que ja ha passat, que un passatger que està aparentment sa torni a casa seva i acabi emmalaltint allà. Ahir, per exemple, vam saber que el dia Sant Jordi, el 23 d'abril, en una de les parades de la ruta, a la illa de Santa Helena, 23 passatgers d'aquest creuer van posar punt final a l'aventura i van agafar diversos avions comercials cap als seus països d'origen. Llavors encara no sabien que un brot d'antivirus estava fent estralls silenciosament entre els viatgers i van enfilar el camí de tornada com si res no hagués passat. El problema és que ara, 15 dies després, un d'aquells passatgers, un suís de Zuric, s'ha començat a trobar malament i ha hagut d'ingressar d'urgència a un hospital. Amb ell, el nombre d'afectats per aquest brot s'eleva fins a 8. 3 ja són morts i 5 estan hospitalitzats. Baixem el detall i repassem tot el que els espera als passatgers i tripulants d'aquest creuer Ondius quan arribin diumenge a Tenerife. Informa Jordi Armenteres.
1: Sí, s'aplicarà protocol OMS coordinat pel Centre Europeu de Control de Malalties. Tan bon punt arribin els 140 passatgers i tripulants a les Canàries, seran sotmesos a anàlisi mèdic i la intenció és repatriar-los. Els 14 amb nacionalitat espanyola seran traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, suposadament el més preparat de l'Estat, diu Mónica García, per infeccions d'aquest tipus.
2: ¿Por qué en el Gómez Ulla? O sea, el Gómez Ulla, como ustedes bien saben, es un hospital de defensa que tiene mecanismos de seguridad, tiene unas unidades que se llaman UATAN, que son las unidades de aislamiento y de tratamiento de alto nivel, que, bueno, pues que tienen las características para poder aislar a estas personas.
1: El procés s'allargarà molt, sobretot perquè la quarantena que es planteja és de 45 dies. A tot l'estat hi ha 16 llits d'hospital més amb capacitat d'aïllament total, com els que hi ha a Madrid. Des d'ahir la tarda es posen en marxa per si s'haguessin d'utilitzar i els del Gómez Ulla no fossin insuficients. Aquest tipus de llits només són per malalts amb símptomes. La resta han de fer quarantena tancats però fent vida normal.
0: L'OMS té els 140 passatgers i tripulants de l'Ondius completament controlats perquè no poden sortir del creuer. Però què passa amb els 23 viatgers que van baixar el 23 d'abril i han tornat a casa seva sense cap mena de supervisió mèdica? Doncs ara ha començat una mena de cursa contra rellotge per localitzar-los i monitoritzar-los. El gran mal de cap dels tècnics de l'Organització Mundial de la Salut és que els han de buscar arreu del món, perquè hi havia passatgers de països tan diversos com Austràlia, els Estats Units, el Regne Unit o Taiwan. De fet, una de les viatgeres que va desembarcar aquell dia de Sant Jordi, una dona neerlandesa, ja hauria disseminat el virus, que ara podria haver arribat fins a França. La passatgera va baixar a Santa Helena per repatriar el cos del seu marit, la primera víctima del brot, però llavors ni l'un ni l'altre sabien de què havia mort. Ella va volar fins a Sud-àfrica en un avió comercial de la companyia Aer Lingus. Es va anar trobant malament durant el viatge i tan bon punt va trepitjar la terminal de Johannesburg. Va caure desmaiada, la van ingressar a la unitat de cures intensives d'un hospital, però va morir l'endemà. Ara, 15 dies després, un passatger de França que viatjava al costat de la dona a la cabina de l'avió també s'ha començat a trobar malament i les autoritats sanitàries l'han començat a seguir de prop. Si es confirma que s'ha infectat d'antivirus, ja seria, que en aquest cas de moment encara no, el novè cas d'aquest brot. El contagi entre persones seria impossible si no fos perquè hi ha una soca que corre dins del creuer Ondius, que és l'endina, l'única del món que es pot passar entre humans. Ara bé, els experts fan una crida a la calma i recorden que la capacitat d'infecció d'aquest antivirus és infinitament més limitada que la d'altres patògens, com el de la grip, el xarampió o l'històric ja coronavirus. Joel Penya.
3: El Departament de Salut admet que la situació és excepcional, però no cal caure en un alarmisme infundat. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, admet que la transmissibilitat del virus és realment baixa.
4: Una persona amb xarampió pot contagiar 14 o 15 persones.

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
2: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
3: Us va visitar abans d'embarcar. En una entrevista a la cadena local A24, el cap d'epidemiologia de l'Hospital de Bariloche, Gustavo Bustamante, explicava què cal fer quan es detecta un pacient que està infectat.
4: El aislamiento es un aislamiento prolongado, son 21 días de aislamiento. El periodo de incubación es de hasta 45 días, claro. Que pueden aparecer síntomas después de estar en contacto, pero lo esperable es que sea menos de 21 días. Ya más de 21 días puede suceder, pero es poco probable.
3: Però com que aquí l'antivirus és desconegudíssim, els nervis de tothom són a flor de pell. Els més preocupats són els canaris, que veuen com el creuer amb el brot s'acosta cada hora que passa. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, treu foc pels queixals amb el govern espanyol, que és qui ha decidit que el creuer atraqui a Tenerife. Clavijo denuncia que els ha faltat molta informació, però la Moncloa es defensa i insisteix que l'arribada del creuer a les costes espanyoles no representa cap perill per a la ciutadania. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'evacuació de passatgers i de tripulants es farà amb estrictes mesures de seguretat.
5: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
3: El govern espanyol, mentrestant, es renta les mans i recorda que havia d'atendre el vaixell tant sí com no, perquè és el que determina el protocol de l'OMS. Ara, per mirar de calmar els ànims, la Moncloa ha proposat al govern de Canàries que participi a totes les reunions de coordinació d'aquest dispositiu. Tornem cap a Madrid, Armenteres.
6: Sí, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ahir no es va cansar de repetir que no volien el vaixell i que faltaven explicacions. La resposta és de Fernando Grande Marlaska.
7: Si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde.
8: Es la Organización Mundial de la Salud la que determina, solicita, pide, sino también porque contamos con el marco de la Unión Europea.
6: El Reglament Sanitari Internacional de l'OMS obliga tots els països a prestar l'atenció sanitària per emergències si són requerits per l'organització. I, de fet, l'OMS posa en dubte la capacitat sanitària de Cap Verd si es declarés realment una situació d'emergència amb tots els passatgers malalts.
3: Avui tots els diaris de Barcelona i de Madrid dediquen les portades a l'Ondius, aquest creuer. La majoria analitzen l'impacte que pot tenir aquest brot ara que s'acosta a les Canàries, però també coincideixen a sumar-se a les crides que han fet els epidemiòlegs a la calma. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
9: A La Vanguardia, Antoni Trilla deixa clar que no som davant d'una emergència de salut pública com ho va ser la Covid i defensa que el vaixell vagi cap a Tenerife. Recorda que s'està aplicant el Reglament Sanitari Internacional i demana menys polèmica política i menys soroll mediàtic, i acaba dient que és important disposar d'informació segura i confiable. El País subratlla que, tot i que tornem a parlar de protocols sanitaris o de rastrejar contactes, cal destacar l'enorme diferència amb el coronavirus i afirma amb contundència no hi ha cap motiu per l'alarmisme, però sí lliçons per aprendre. A l'Ara, l'exsecretari de Salut Pública, Joan Guix, fa un article en què remarca que no es tracta ni de lluny del mateix que el 2020. Reconeix que el brot d'antivirus és un problema greu, però alhora localitzat i controlat. Ara bé, ja avisa que ens haurem d'acostumar a aquesta mena d'alertes perquè cada cop n'hi haurà més. En canvi, els diaris més conservadors de Madrid ho aprofiten per carregar contra el govern espanyol. La Razón titula "Caos total, la Moncloa incendia Canàries mentre improvisa". A l'editorial entén que Canàries i Madrid estiguin queixosos per una imposició del Ministeri que qualifiquen de prepotent. I a l'ABC, Ignacio Camacho afirma que l'executiu de Sánchez no ha après res de la pandèmia, començant per tornar a confiar en Fernando Simón per gestionar l'antivirus. Es pregunta, no hi havia ningú al govern amb més crèdit que Simón Alfarsán? O qui va pensar que un mem en potes pot tranquil·litzar una població en crisi?
3: De tot plegat, escoltem el comentari que hi posen avui dos col·laboradors del món a RAC1. El primer sobre la situació que ha desencadenat aquest brot, i el signa la directora del diari de Tarragona, Natàlia Rodríguez.
10: Imagino un guionista d'una pel·lícula de terror. Un iot de luxe, ple de científics, l'Antàrtida, l'Atlàntic, un virus mortal que ningú coneixia, excepte els epidemiòlegs, i el pànic, l'angoixa i la desesperació. La realitat sempre supera la ficció. Estem vivint, minut a minut, l'odissea de l'Ondius. Fins ara el que sabem és que la comunicació

0: vacunació és l'eina més eficaç contra la por. I el govern no ho ha comunicat correctament aquest cop. Calia sortir abans i passar els missatges clars i concisos. No cal donar explicacions d'enciclopèdia mèdica. Cal ser sincer i cal que ho faci un ministre. Sabem que la ciència té dificultats per fer-se creïble després de la Covid i la quantitat de mentides que encara avui circulen com veritats infal·libles. Els virus són els autèntics enemics de l'home, fascinants, eficaços i reals. Cal revisar els protocols perquè tot allò que no es comunica bé passa a formar part d'un guió terrorífic.
1: I el segon comentari sobre la brega política entre el govern de Canàries i el govern d'Espanya i el posa el delegat del CUP Punt Avui a Madrid, David Portabella.
2: Han passat 6 anys del primer cas de Covid a La Gomera i ara un virus dels Andes, vingut en vaixell des de la Patagònia, torna a estressar l'estat autonòmic. Potser la història es repeteix com a farsa, però només Espanya sap repetir-la una vegada i una altra amb sentit tràgic. Perquè si algú esperava que el coronavirus hauria alliçonat sobre el valor de la concòrdia, l'antivirus irromp per despullar el gust autòcton pel xoc institucional. Només així s'explica que el ministre Ángel Víctor Torres detalli a tots els presidents com serà l'evacuació del creuer fins a l'Hospital Gómez Ulla i que el president canari reclami des de Brussel·les participar en reunions ministerials i sostingui que amb ell ningú ha parlat de la crisi. I això que Fernando Clavijo només omple el buit del gran anticicló pendent. Ayuso no ha tornat encara de Mèxic només perquè un virus sempre pot esperar davant l'emergència sanitària de glorificar Hernán Cortés, però aviat compareixeran tots els vells fantasmes del Covid.
1: 8 i 19 minuts, més enllà del brot d'antivirus. Avui dijous comença un nou cicle de mobilitzacions del sector educatiu. Si teniu criatures en l'etapa de 0 a 3, agafeu paper i boli. Avui les escoles bressol de tot Espanya fan vaga. Ho sentit bé, eh? A Catalunya, les públiques privades i concertades. La protesta es convoca coincidint amb l'inici del període de preinscripció i s'han decartat uns serveis mínims del 33% de les plantilles i d'una persona membre del claustre. A més, hi ha convocades a les 12 manifestacions a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Què reclamen els docents? Doncs millores salarials, reduir ràtios, incrementar les places públiques o incorporar més personal per atendre els infants amb necessitats especials. La vaga de les llars d'infants arriba en un context de mobilitzacions més ampli en el sector educatiu. Hi haurà un total de 17 protestes fins a final de curs, la que ve és dimarts, i afectarà el professorat d'escoles i d'instituts. I sembla del tot impossible que es puguin desconvocar aquestes protestes perquè les posicions de 4 sindicats i del Departament d'Educació continuen molt allunyades. Això malgrat que les dues parts insisteixen que cal trobar una solució, però ningú cedeix. Això sí, Educació afegeix pressió als sindicats que convoquen les vagues i anuncia un reguitzell de mesures sobre l'escola inclusiva, que és una de les principals reivindicacions dels sindicats que s'oposen a l'acord segellat el 9 de març. El curs vinent s'incorporaran 500.000 de professionals més als centres per atendre l'alumnat més vulnerable. Informa Eudald Martínez.
3: La consellera d'Educació i els sindicats continuen assegurant que volen dialogar, tot i que no coincideixen en el format. La consellera Esther Niubó deia ahir a TV3 que els sindicats han de tornar a les meses sindicals i treballar sobre l'acord ja existent. En canvi, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que el que volen és obrir una nova negociació.
4: En aquest moment, el marge és poc, però això no és un, diguem, no ha de ser l'excusa, no ha de ser el pretext per no seure. La voluntat hi és tota i la mà estesa hi és.
5: Consellera, el comitè de vaga l'emplacem a convocar-nos. Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord.
3: Educació diu que el curs que ve ja hi haurà 500 professionals d'escola inclusiva més als centres. Entre ells, prop de 200 educadors socials, un centenar de tècnics d'integració social o 36 psicopedagogs. Comissions Obreres també diu que s'avança en la incorporació d'infermers a les escoles i instituts.
1: Les vagues no són l'única eina de pressió que tenen els professors. Ja són més de 900 les escoles d'arreu de Catalunya que han decidit no fer colònies ni sortides de cap mena l'any vinent. Això és un 40% de tots els centres que hi ha a Catalunya. Ara bé, el grup promotor que coordina aquesta iniciativa assegura que n'hi ha moltes que s'hi voldrien unir, però que no les deixen. Denuncien que estan rebent pressions per no sumar-s'hi i assenyalen directament a l'inspecció del departament. Informa Eulàlia Carrascal.
6: Els centres que volen vetar les colònies i sortides ho han de votar al claustre. Segons els promotors, el problema és que hi ha pressions a les direccions d'algunes escoles perquè no ho facin. Així diuen que molts professors no han tingut ni l'oportunitat de votar. Sobretot asseguren que està passant en escoles de Badalona, on només dues s'han afegit a la proposta. Una de les portaveus, Laura Gómez, apunta que això vulnera els drets dels docents.
7: Nosaltres tenim dret a prendre decisions pedagògiques en els claustres. Això ho recull l'article 146 de la llei, de la llei catalana, d'educació catalana, i això s'està vulnerant. Llavors volem dir a senyora Niubó que s'està vulnerant aquest dret de poder votar en els claustres. Les inspeccions estan fent pressions a les direccions perquè no es voti als claustres.
6: Els professors assenyalen que si no es fan sortides, les cases de colònies i empreses d'autocars se'n ressentiran, i per això demanen al Departament d'Educació que comenci una nova negociació.
1: Sobre el nou cicle de protesta del sector educatiu, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Iu Forn.
8: Oi que si posem tortes les totxanes d'una paret, el més probable és que la paret acabi com pissa? Pissa la torre i pissa el famós informe. Doncs bé, l'ensenyament públic a Catalunya ara mateix és una paret torta on tothom ja ha anat posant la seva totxaneta. Torta. El govern va anar en pau social educativa amb un acord sense els sindicats majoritaris al sector. Els sindicats majoritaris, ofesos, boicotejant les colònies, i el més majoritari de tots, que agrupa només el 10% del col·lectiu, duent al full de serveis una tradicional al·lèrgia al pacte. L'alumnat, emprenyat. Els més petits per quedar-se sense les colònies i els més grans perquè la vaga anunciada cau en època d'exàmens. Les famílies, més desorientades que el capità del famós aquest vaixell per rics, que quan li van dir, escolti, que bon i tenim passatgers i un antivirus, va dir, un antaquè? I per rematar la paret, mestres amb sous precaris, perduts en aules complexes, i on és molt difícil fer-hi el que toca, que vindria a ser transmetre coneixement. Estem parlant d'ensenyament, motiu suficient perquè tots els citats durant l'últim minut siguin capaços de posar-se d'acord, encara que fos un momentet, per fotre una paret recta. Una paret recta, pilar bàsic on construiria el futur del país, que no és poc.
1: I, per cert, que el Departament d'Educació ha confirmat oficialment que la meitat dels instituts que formaven part del pla pilot per incorporar Mossos d'Esquadra de País als centres ja han demanat marxar. Dels 14 que hi havia en un inici, en queden 7. Després de la polseguera que ha aixecat la mesura, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reconeix que potser no era el millor moment per aplicar-la, però en continua defensant clarament la seva utilitat, ho deia ahir a la 2CAT.
9: Estem fent un gramassa, sota el meu punt de vista. És veritat que igual la mesura no ha vingut en el millor moment, perquè estem en un moment de reivindicació dels docents i no ha vingut en el moment, en el millor moment. Però l'altre dia parlava amb l'alcalde de Mou i em deia, escolta, aquesta iniciativa és boníssima, aquí l'estem desplegant fa molts anys a les escoles i funciona molt bé.
1: Precisament ahir, agents dels Mossos d'Esquadra van escorcollar un institut de Mataró perquè la direcció del centre sospitava que els alumnes tenien una pistola Taser. La policia va revisar un per un els alumnes d'una classe de tercer d'ESO, però finalment no van trobar cap arma. En plan internacional, clar, aquesta seria la notícia a la qual avui, en condicions normals, haurien d'obrir el programa. Però és clar, perquè és una molt bona notícia, almenys sobre el paper, però no se sap mai amb Donald Trump. Però sembla que ara sí, que l'Iran i els Estats Units són a les portes de firmar un acord de pau definitiu. Aquesta nit, els mediadors del Pakistan han explicat a l'agència Reuters que el pacte és molt a prop i que només caldria rematar-ne alguns serrells. L'optimisme que arriba d'Islamabad coincideix amb el de la Casa Blanca. Fons a Washington han assegurat al portal Axios que, efectivament, les negociacions entre les dues parts avancen per molt bon camí. De fet, a les últimes hores, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a assegurar que l'Iran es mor de ganes d'arribar a un acord definitiu. They want to make a
10: deal. We've had... Volen fer un pacte. Hem tingut converses molt bones a les últimes 24 hores i és molt possible que tanquem un acord. Tractem amb gent que té moltes ganes que acabi la guerra. I tranquils, que si no hi estan d'acord, ja estaran d'aquí poc.
1: Donald Trump ha detallat en quin punt es troben les negociacions entre les dues parts i, això sí, al voltant de la gran patata calenta, que és la que fins ara ha encallat aquestes negociacions, el programa nuclear de l'Iran. El president Trump està convençut que molt aviat serà història.
10: L'Iran no pot tenir una arma nuclear i no la tindrà. I, entre altres coses, ho han acceptat.
1: Ara bé, de missatges optimistes que després han acabat en paper mullat, Donald Trump n'ha anat enviant per parar un tren els últims mesos. Cada vegada que ell llançava les campanes al vol, l'Iran posava ràpidament aigua al vi. Ara la bona notícia és que el règim dels ayatolars també admet que està estudiant detingudament aquesta darrera proposta de pau dels Estats Units, però també deixa molt clar que encara no ha dit que sí, que encara no ha decidit acceptar-lo. Anem cap a Washington amb el corresponsal de RAC1, Javier de la Sotilla.
11: Washington i Teheran segueixen donant versions contradictòries sobre l'estat de les converses de pau, mentre Trump anunciava al matí que havia arribat a un acord preliminar per acabar amb la guerra, alhora que amenaçava amb més bombardejos si l'Iran incomplia el pacte. Teheran ha deixat clar que no ha fet cap concessió als Estats Units. Tot i això, l'anunci de Trump ha disparat els mercats financers i ha fet caure en picat el preu del barril de Brent. Els inversors mostren confiança sobre la fi d'un conflicte que ja s'allarga 2 mesos i que està desgastant políticament el president, que busca una sortida ràpida a la guerra. Segons ha avançat Axios, Washington hauria enviat a Teheran un document d'una pàgina on tots dos països declararien la fi del conflicte i s'emplaçarien a negociar durant el pròxim mes. La proposta nord-americana inclou l'entrega d'urani enriquit per part de l'Iran, l'aixecament de sancions per part dels Estats Units i la fi del bloqueig naval imposat a Hormuz per les dues parts. Però més enllà de les paraules de Trump, res sembla indicar que la pau estigui a prop. De fet, aquesta nit, Washington ha atacat un patruller que es dirigia a un port iranià, fet que demostra que el bloqueig segueix vigent i les hostilitats, malgrat l'alto el foc, no s'han aturat.
1: La gran pregunta que tothom es fa ara és què ha canviat? Perquè precisament avui l'acord hauria de ser realment molt a prop i que, molt més a prop que fa algunes setmanes quan el president dels Estats Units ja va dir que era imminent. Quan aquesta nit un periodista li ha traslladat al president dels Estats Units, Trump ha sortit del pas realment com ha pogut l'home.
12: Ara mateix t'enfrontes de l'Iran, que s'ha negat a sotmetre's, però sembles optimista. Què ha canviat ara respecte a altres moments quan un acord també semblava proper?
10: Per què dius que es neguen a sotmetre's? No ho saps, no saps què està passant.
12: Van atacar vaixells dels Estats Units fa 2 dies.
10: Fa 2 dies? Això és molt de temps. A la guerra 2 dies és molt. Es moren de ganes d'arribar a un acord. Veurem si ho aconseguim. Si ho fem, no podran tenir armes nuclears.
1: Però l'altre front de la guerra, concretament el del Líban, continua molt calent. Mentre la Casa Blanca intenta acostar posicions a Iran, Israel va a la seva i el primer ministre Benjamin Netanyahu ha ordenat nous atacs sobre la capital, sobre Beirut, que fan miques definitivament l'alto el foc que havia esmorteït els combats entre la milícia libanesa de Hezbollah i les tropes d'Israel. Pràcticament 8:45 del matí, mentre el sector educatiu es mobilitza, a Girona avui respira més alleugerits. Després de gairebé 3 dies de vaga de recollida d'escombraries, avui la ciutat recupera la normalitat. Els treballadors de la neteja han desconvocat la protesta després de ratificar l'acord a què van arribar el comitè i l'empresa. De fet, aquesta mateixa nit ja han tornat a la feina i han recollit les deixalles. Enrere queden bosses de brossa amuntregades als carrers i places de la ciutat gironina. Tot plegat a només 2 dies del temps de flors que comença, recordem, demà passat dissabte. Bàrbara Julve.
13: El sí al preacord es va imposar ahir a l'assemblea de la plantilla per àmplia majoria. El 80% hi va votar a favor. Només 30 treballadors hi van votar en contra i un en blanc. El pacte concreta un dels cavalls de batalla de la negociació. Durant els pròxims 4 anys, els treballadors cobraran la mateixa pujada salarial que els funcionaris, un augment total de l'11%. Aquesta pujada la pagarà l'Ajuntament perquè està inclosa en el contracte. A més, aquest any l'empresa afegirà un augment extra de l'1%. També s'ha acordat donar 6 mesos per negociar els horaris i els torns de feina. El portaveu del comitè, Gregorio Soto, diu que l'acord dona resposta a les seves reivindicacions.
14: La nostra línia vermella era que fos l'Ajuntament qui assumís aquesta pujada de sou. Entenem que qui assumirà aquesta pujada de sou és l'empresa i ens hi sentim còmodes. El que no volíem era que fos el ciutadà qui assumís aquesta pujada de sou.
13: Els treballadors de la neteja van tornar ahir al vespre a la feina. Avui a la tarda està previst que ja s'hagin retirat totes les deixalles acumulades que en alguns punts han arribat a desbordar els contenidors.
1: A 8:45, a Madrid, la crisi pel creuer amb el brot d'antivirus ha eclipsat el que semblava el judici del segle, el del cas Mascaretes. Ahir, al vespre, 9:15 de la nit, va quedar vist per sentència al Tribunal Suprem.
15: Ahora sí, visto para la sentencia, el juicio ha terminado.
1: Ara el Tribunal Suprem haurà de decidir si dona la raó a la Fiscalia, que creu que José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor Aldama van teixir una xarxa criminal amb l'exministre al capdavant per enriquir-se amb els contractes de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus, o si dona per bons els arguments dels dos principals acusats, que defensen que són innocents. De fet, ahir, Ábalos i Koldo van aprofitar el torn d'última paraula per tornar a garantir que no són culpables d'absolutament res. Des de Madrid ho ha seguit tot plegat l'Arnau Mañé.
16: Ábalos s'aferra un pot per convèncer el Suprem i evitar la condemna. L'exministre socialista assegura que s'han vulnerat els seus drets i garanteix no haver-se embutxacat ni un sol euro il·legal.
17: Eso es lo que me tienen que reprochar como ministro. 2 contratos temporales. ¿Creen que yo ignoro las gestiones de otros ministros? Y todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro
18: son dos contratos temporales y porque son dos señoritas.
16: Ábalos denuncia que tot plegat és una campanya orquestrada contra ell per la dreta política i avalada per molts. Justament tant ell com Koldo García feien pinya per desacreditar l'altre investigat, Víctor de Aldama.
18: Yo no le he hecho ningún daño a este señor. ¿Qué mal le he podido hacer para desearme tanto daño? Ha estado claramente orquestada, financiada, guiada.
19: Si me dicen ustedes que ha aceptado un solo euro del señor Aldama, está mintiendo. Está viviendo a costa de todos nosotros porque ha metido al señor Ábalos en la cárcel con mentiras.
16: El fiscal anticorrupció, per cert, justifica els 24 anys de presó que demana per Ábalos i els 19 a Koldo, assegura que ha de ser una condemna contundent. La sentència del Suprem arribarà, si fa o no fa, abans de l'estiu.
1: Conscient del pes mediàtic del cas, el Tribunal Suprem anirà de cara a barraca i no dilatarà la sentència. Segons llegim el Confidencial, l'objectiu dels jutges és enllestir-la el més aviat possible i publicar-la per unanimitat abans que arribi l'estiu. 8:32, ho dèiem al davantal, avui el món RQ es avança detalls a la missa del Papa a Catalunya, que no agradaran gens a abogados cristianos. El dia de la missa multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys hi haurà una actuació musical i serà en català. Com ja va passar la marató de TV3, actuaran plegats l'Escolania de Montserrat amb el cantant Sergio Dalma interpretant Em dones força. Vamos.

0: l'única novetat de la visita papal que us podem explicar avui. Per exemple, Lleó XIV passarà per la presó de Brianzú, per Montserrat, per la Sagrada Família i, com dèiem, per l'estadi olímpic Lluís Companys. També farà un ofici a l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, que us vam avançar aquí al Món a RAC1 fa una setmana. La Conferència Episcopal Espanyola ha fet pública tota l'agenda des de Madrid, que és on el pontífex aterrarà el 6 de juny per començar la visita a Espanya. I a casa nostra s'hi estarà dos dies, el 9 i el 10 de juny. En total, menys de 48 hores a Catalunya, i això sí, una agenda carregadíssima de visites. Ho sap tot l'Arnau Mañé.
1: Lleó XIV tindrà una agenda tapaïda durant el viatge a Catalunya. Arrencarà amb una visita a la Catedral de Barcelona i un gran acte a la tarda a l'estadi Lluís Companys. L'endemà, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, serà el dia fort. El papa anirà fins a Brianzú, on es trobarà amb alguns interns, anirà fins a Montserrat, on també dinarà amb alguns monjos de l'abadia, i tornarà a Barcelona. A mitja tarda passarà pel Raval, a l'església de Sant Agustí, i més tard amb l'acte central del viatge a la Sagrada Família. El cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, demanava escoltar bé Lleó XIV.
2: Que el papa, no lo olvidemos, su palabra es profunda. Habla, no mucho, pero son dardos que lanza. Yo digo, es un poco como en la sabiduría de San Agustín, que dice tres frases y te toca el corazón. Y el papa este tiene esas... Ese salero.
1: A Madrid, el papa reunirà amb Pedro Sánchez, intervindrà al Congrés dels Diputats i tindrà un parell d'actes multitudinaris al centre de la ciutat. Un serà al Santiago Bernabéu i l'altre a la Font de Cibeles, amb una processó inclosa.
0: Com ara explicava l'Arnau, un dels actes multitudinaris que el papa farà a Barcelona serà l'oració a l'estadi olímpic Lluís Companys. Doncs bé, Enric Puig, coordinador de la visita a Catalunya, va revelar ahir que la primera idea era fer-la al Camp Nou, però que les obres a l'estadi Blaugrana ho han impedit.
3: Es va tractar el tema de que la trobada del Sant Pare al camp del Barça, però vostè deu saber que el camp del Barça està en obres i la Junta del Barça ens va demanar que ho féssim en un altre lloc perquè aturar les obres un mes els endarreria molt l'acabament.
0: Ara bé, qui ja ha posat cullerada, com dèiem, és Abogados Cristianos. L'entitat treu foc pels queixals, diu que no entén que el papa faci una gran oració en un estadi que porta el nom de Lluís Companys. Consideren que és un sacrilegi, ras i curt. De fet, Abogados Cristianos ha enviat una carta al Vaticà demanant que s'ho repensi. A l'escrit s'abonen a una de les falsedats que va impulsar el franquisme i argumenten que quan Lluís Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil, va ordenar assassinar milers de catòlics. L'entitat de l'ultradreta ho ha anunciat en un vídeo a xarxes amb una música èpica de fons.
4: Hace unas pocas semanas, el propio Papa León XIV autorizó la beatificación de 50 nuevos mártires asesinados bajo el mandato de Companys. Es indignante que el mismo Papa que eleva a los altares a estos mártires celebre un acto en el estadio que homenajea a su asesino. El acto del Papa en Barcelona debe cambiar de lugar urgentemente.
0: Abogados Cristianos no vol que el papa trepitgi l'estadi Lluís Companys, però en canvi sí que volen que visiti el Valle de Cuelgamuros, el que conegut com el Valle de los Caídos. Abogados Cristianos creu que el pontífex hi hauria d'anar i en aquest cas no hi veuen cap problema pels crims del franquisme. Per cert que durant la visita a la ciutat de Barcelona, el papa també beneirà el corredor humanitari cap a Ucraïna. És el que es coneix com la caravana de la bondat que sortirà de Barcelona en destinació Odessa. A través d'aquesta gent, el pontífex vol posar el focus en el patiment dels ucraïnesos que continuen vivint les conseqüències de la guerra. Encara queda un mes perquè el papa visiti Barcelona, però això ja s'ha notat als hotels de la ciutat. Han rebut pràcticament un 22% més de peticions que l'any passat en aquest període. Segons dades de la plataforma SiteMinder, el creixement s'ha notat encara més a Madrid, on la demanda hotelera ha augmentat més d'un 43%. En paral·lel, els preus dels hotels també han augmentat de preu, un 8%. De tornar als Estats Units aquesta matinada, un jutge de Nova York ha publicat la nota de suïcidi que suposadament hauria escrit el pedòfil Jeffrey Epstein dies abans de penjar-se a la seva cel·la de Manhattan, l'any 2019. Poc després el van trobar inconscient amb una mena de tela lligada al coll, però llavors el van poder reanimar. Dues setmanes més tard ho va tornar a intentar i aleshores sí que ho va aconseguir. A la nota que va deixar en el primer intent, que va trobar el company de cel·la de Jeffrey Epstein, el pedòfil amic de Donald Trump, hi havia escrit: "Em van investigar durant mesos, no van trobar res. És un privilegi poder escollir el moment per dir adéu." A Mèxic continua el viacrucis d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunitat de Madrid visita el país i s'ha convertit en l'asa dels cops. Durant la seva visita al Parlament Regional d'Aguascalientes li van ploure crítiques i retrets a tort i a dret. De fet, només aterrar a l'aeroport, Ayuso es va topar amb una diputada mexicana que va aprofitar per dir-li que no està gens d'acord amb el discurs que havia fet.
5: Sí, creo que hay algunas expresiones pues, que usted ha realizado contra las y los mexicanos con las que no estoy de acuerdo.
6: Pero los insultados, los ofendidos.
5: Pero sí hay algunas expresiones con la reivindicación de la conquista. México con X. Porque hemos visto que lo escribe con J.
0: Unes hores després, quan Díaz Ayuso ja era dins del Parlament d'Aguascalientes, una regidora es va aixecar, es va posar darrere de Díaz Ayuso i va exhibir una pancarta que deia «No hi ha aigua», fent referència a la crisi de subministrament que viu la regió, i també la va inquirapar dient-li alguna cosa a cau d'orella. Però les crítiques no acaben aquí. Un dia més, la presidenta de Mèxic va tornar a carregar contra Díaz Ayuso i contra l'oposició per convidar-la. La presidenta Claudia Sheinbaum va ser duríssima i va mostrar un menyspreu inaudit cap a la presidenta de la Comunitat de Madrid.
7: ¿Cuál es su primer nombre de ella?
8: Isabel Ayuso. ¿Cuál es su cargo? Ella es una de las representantes de la derecha. ¿Para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés?
0: Díaz Ayuso encara s'estarà 5 dies més a Mèxic i tornarà a la capital d'Espanya el dia 12 de maig. 20 minuts i les 9 en punt del matí, els esports, la Champions de futbol ja té els seus dos finalistes, PSG i Arsenal. L'equip de Londres va classificar-se dimarts després de derrotar l'Atlètic de Madrid i ahir s'hi va afegir el PSG, que va eliminar el Bayern de Múnich a l'eliminatòria de Champions més entretinguda dels darrers anys. L'equip francès va empatar 1 a l'Allianz Arena i va fer vol espectacular 5-4 de l'anada i ara aspira a revalidar el títol a Budapest. El mèrit de Luis Enrique és bestial. Quan Kylian Mbappé va tocar el 2 fa 2 anys, el Real Madrid semblava que s'acabava el món a París, però ves per on, ha passat tot el contrari. Sense Mbappé, el PSG acumula 2 finals de Champions en 2 anys. Amb ell, en canvi, només va arribar a una final en 7 temporades. Estirant el fil d'aquesta dada, avui és un molt bon dia per recordar el que va dir Luis Enrique quan Kylian Mbappé va marxar al Real Madrid fa 2 anys. Mentre tothom pensava que el PSG començaria una travessia pel desert, el tècnic asturià ho veia absolutament diferent.
9: El jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción.
0: Quim pum, no li faltava raó. El partit d'ahir entre el PSG i el Bayern no va ser tan vistós. Ousmane Dembélé va avançar el PSG només començar i ho va posar molt difícil al Bayern, que només va aconseguir empatar amb un gol de Harry Kane i al temps afegit, sense temps per forçar la pròrroga. En acabar, l'equip bavarès va acceptar la derrota, però també va acabar empipat amb l'arbitratge, que va perdonar l'expulsió clara de Nuno Mendes a la primera part per unes mans i no va xiular un penal de Joao Neves també per mans dins de l'àrea. En canvi, l'eufòria al PSG és màxima, fins al punt que Luis Enrique està convençut que ja han fet història tenint en compte el camí duríssim que han tingut fins a la final, Mónaco, Chelsea i Liverpool. El tècnic en parlava a Movistar.
10: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club y la posibilidad de seguir luchando por ser el campeón de la Champions.
0: Recordeu que la final de la Champions serà el dissabte, dia 30 de maig, això sí, a les 6 de la tarda, canvia l'horari, ja no és la nit, és a les 6 de la tarda, a Budapest, per cert, en directe, aquí a RAC1. 18 minuts i les 9, i d'aquí uns moments parlem de successos, parlem de Gabriel Rufián, parlem d'habitatge, parlem de la mort de Ted Turner, el que va ser el gran fundador d'una televisió que forma part de les nostres vides, de moltes vides, de la CNN, i el que Jane Fonda va dir que és el meu millor exmarit.
11: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
13: I què?
12: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
13: Oh.
12: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
15: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
13: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
16: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
17: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
18: Sí.
17: Però si jo fos una mascota, no?
18: No.
17: I tu creus que si jo em poso un...
18: No.
19: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
20: Fes t'entendre amb mi, Di.
21: Amb tu i amb tothom, Alf. És car d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
21: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
22: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
23: Quan vulgui.
22: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
23: Tot el temps que vulgui.
22: I totes les bombolles que vulgui?
23: Totes les bombolles que vulgui.
22: I tot el relax que vulgui?
23: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
24: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
27: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
0: 3 quarts tocar de nou. Continuem els apunts aquí al Món a RAC1, de tornada a casa nostra. Atenció a la notícia que ens arriba des de Lleida. La ciutat estrenarà un sistema d'alertes de seguretat pioner a l'Estat. Es diu NewClick. NewClick. I és una goma de cabells creada per una empresa catalana que permet enviar un avís en molt pocs segons sense necessitat de descarregar-se cap aplicació. Només apropant aquest lligacues al telèfon, s'emet una alerta i s'envia l'ubicació en temps real a qui l'usuari hagi decidit prèviament, tot en menys de 10 segons. La paeria repartirà aquestes gomes de manera gratuïta aquest pròxim cap de setmana durant la festa major de la ciutat. Des de Lleida, Karen Alfonso.
32: NewClick està pensat sobretot per a dones i l'objectiu és que s'utilitzi en moments d'inseguretat, com per exemple quan tornen soles a casa de nit. Per activar la goma de pèl, prèviament s'ha d'escollir un contacte de confiança i escriure un missatge predeterminat. I a l'hora de fer-la servir, s'ha d'apropar el mòbil desbloquejat i premer el botó SOS que apareix automàticament a la pantalla. El lligacues porta un xip integrat que enviarà la ubicació en temps real al contacte d'emergència. Les coordenades s'esborraran passades 2 hores. La paeria de Lleida ha adquirit 800 unitats que es distribuiran de manera gratuïta als punts Lila i LGTBIQ+, durant la Festa Major de Lleida, que arrenca aquest divendres, i també durant l'aplec del Caragol d'aquí 2 setmanes.
0: Aquests lligacues haurien de prevenir casos com el que vam conèixer ahir. A Barcelona, els Mossos busquen el sospitós d'haver agredit sexualment una menor dissabte al mig de la plaça Castella, al barri del Raval. Encara no hi ha cap detingut relacionat amb el cas, però les primeres hipòtesis apunten que el principal sospitós és un delinqüent habitual de la zona. Això a Barcelona. A Sabadell, la policia espanyola ha detingut 10 membres de 2 clans familiars que es dedicaven a cultivar i vendre marihuana. Els van enxampar després que diversos anònims donessin l'avís que venien drogues. Avui també tenen novetats pel detingut del crim de, pel crim d'Esplugues del Llobregat, que apuntalen una tesi que no era cap terrorista, sinó una persona amb problemes mentals greus. El periòdico explica avui que l'home ha ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brians 1. De fet, quan va comparèixer davant del jutge, va declarar que no recordava res. Després d'aquest cap de setmana negre a Barcelona i Rodalies, atenció perquè el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat alça la veu. En un vídeo inèdit, els regidors d'Esquerra han demanat un Consell de Districte extraordinari perquè consideren insostenible la situació en barris de la ciutat com Collblanc o La Torrassa. S'encaixava un d'ells, Coque García.
33: Els veïns estan molt preocupats i amb raó.
1: Necessitem que l'Ajuntament doni resposta i certeses i posi sobre la taula solucions. El que està en joc és la cohesió social i la convivència. I els veïns de la ciutat mereixem viure tranquils als nostres barris.
0: Déu-n'hi-do. Per cert, encara en successos, recordeu el cas dels futbolistes acusats de comprar rellotges de luxe de contraban provinents d'Andorra? Doncs tots ells ja han declarat davant dels jutjats, entre els quals hi ha Dani Carvajal, Santi del Madrid, Santi Cazorla de l'Oviedo, David Silva ja retirat. Segons el diari .es, el jutge vol saber com van comprar aquests rellotges valorats en desenes de milers d'euros que van entrar a l'Estat sense pagar els impostos que pertocaven. I atenció a l'episodi que es va viure ahir al Parlament. Un paquet sospitós dirigit a la CUP va obligar a activar els TEDx dels Mossos. A l'interior no hi havia cap explosiu, però sí un llibre amb un circuit electrònic, propaganda d'empreses d'alarmes de seguretat i una nota en català amb missatges homòfobs i racistes. El partit es planteja ara denunciar-ho a la policia. Mentrestant, en una piulada, el president del Parlament, Josep Rull, ha condemnat qualsevol amenaça contra diputats que representen el poble català. Per cert, que avui hem sabut que la CUP té dubtes sobre si presentar-se o no a les eleccions municipals a Lleida. Llegim al diari Ara que la formació anticapitalista ha entrat en un procés de debat intern després de quedar sense representació a la paeria. De fet, fins i tot es plantegen concórrer a les eleccions municipals amb els comuns excloent Esquerra Republicana. Continuem parlant d'Esquerra, però aquest no és l'únic mal de cap que té sobre la taula el Partit Republicà. Gabriel Rufián ha tret de polleguera el corrent crític col·lectiu 1 d'octubre que l'ha denunciat a la Comissió de Garanties del partit per deslleialtat. El grup de militants considera que les seves actituds polítiques s'allunyen dels estatuts dels republicans i demanen que se la parti cautelarment com a portaveu al Congrés mentre resol aquesta denúncia. De fet, els últims mesos, Rufián ha estat a l'ull de l'huracà pel flirteig amb Podem i la seva aposta per fer un front comú d'esquerres a Madrid. També han estat polèmiques les seves declaracions contra Junts per Catalunya al debat sobre la pròrroga dels lloguers. En un escrit, aquest col·lectiu 1 d'octubre demana a Esquerra que s'investiguin internament aquests posicionaments que, segons ells, trenquen amb la postura oficial del partit i poden constituir una infracció greu dels estatuts. Ara, segons el reglament intern, la comissió té 3 mesos per pronunciar-se i decidir quins passos fer. I a 9 minuts per les 9, un dia més, continuem molt pendents del cel.
2: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Hola, Mònica Usar, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Avui es repetiran les tempestes, sobretot durant la tarda.
3: Sí, de fet, hem començat el dia amb tranquil·litat, només amb algunes boires, en punts de la Catalunya central, sectors de les comarques de Girona, valls del Pirineu, i durant el matí sí que es formaran alguns primers ruixats cap a les comarques de Tarragona, però serà sobretot a la tarda quan aquests xàfecs guanyaran protagonisme i s'estendran sobretot per les comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i en canvi tindrem més calma a la línia de la costa, sobretot entre la costa de Barcelona i també de Girona. Hi ha avisos per intensitat de pluja, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, localment amb tempesta i també amb calamarsa. Les comarques del Ripollès, Osona, Lluçanès, la Garrotxa i també el Berguedà, el Solsonès, l'Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. Tot plat amb temperatures semblants a les d'ahir, entre els 19 i els 23 graus al centre del dia. Demà s'espera alguna gota al matí a les Terres de l'Ebre, a la tarda algun ruixat en punts de muntanya de les comarques del nord i dissabte s'esperen pluges més generals. Al matí arribarien per les comarques de l'Ebre, comarques de Ponent, i a la tarda s'estendrien per qualsevol punt del país, més continuades a la meitat oest de Catalunya. I diumenge tindríem un dia més tranquil, només amb algun ruixat al Pirineu i amb més clarianes a la resta. I ara mateix entre 13 i 16 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 9 a Lleida, 10 a Girona, 11 a Sant Cugat del Vallès i 9 a les Borges Blanques.
4: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
5: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
4: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
5: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: 8 minuts i les 9 del matí. Després de les investigacions que Josep Moragues destapava aquesta setmana aquí a RAC1, Junts per Catalunya demana més contundència a l'alcalde Jaume Collboni per aturar les màfies de relloguer a Barcelona. Junts exigeix a l'alcalde que posi en marxa un pla per combatre aquesta mena d'organitzacions criminals. Alba Carnicer.
6: Critiquen que aquesta màfia fa anys que fa i desfà Barcelona sense cap impediment. El president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, ho atribueix a la incompetència del govern municipal i per això exigeix a l'alcalde Collboni més informació sobre la trama. També vol que posi fil a l'agulla per aturar-ho amb la creació d'un pla integral que eviti més casos.
7: No pot ser que el senyor Collboni ens expliqui que vol solucionar el problema de l'habitatge a Barcelona amb grans plantejaments de futur i sigui incapaç, avui en dia, amb la inspecció municipal, que és competència pròpia i única i exclusiva, de perseguir aquest delicte, de perseguir aquestes màfies i d'acabar amb aquesta xacra.
6: Martí també demana més protecció als propietaris, més inspeccions, coordinació amb els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia i que s'apliquin més sancions.
0: Tenint urgència les 9, avui que tenim una molt bona notícia relacionada amb el contenidor del món a RAC1. Segurament ahir durant la tertúlia ja vau sentir com vam celebrar amb en Joaquim de Reus, que per fi té data per poder tornar a casa. És el cas que hem abordat en tantes ocasions des de fa dues temporades sobre una família que fa més de 6 anys que no pot tornar a casa seva perquè els inquilins que hi tenien el 2020 van deixar de pagar i la van ocupar. El camí d'en Joaquim per arribar fins aquí ha estat una odissea plena d'injustícies i despropòsits que us hem anat relatant aquí a RAC1. Ara encara haurà d'esperar una mica més, però per fi té una data a l'horitzó, 22 de juliol. Aquell dia el jutjat de Reus executarà la sentència que va donar tota la raó en Joaquim el novembre passat i ell i la seva família podran, per fi, ja era hora, tornar a casa. Però és que avui encara tenim una altra bona notícia. Potser recordareu el cas de la Maria, que la temporada passada ens va explicar que feia 7 anys, 7, que esperava el judici per la mort del seu marit atropellat per una conductora beguda que el van vestir amb ell i altres amics mentre feien una sortida en moto a Girona. L'accident va ser el 30 de desembre del 2018 i ell, després de diverses operacions per intentar salvar-li la vida, va acabar morint l'1 de març del 2019. Poc després, la Maria va denunciar la conductora, a qui només havien retirat el carnet de conduir després de passar una sola nit al calabós. Però els jutjats gironins van trigar 5 anys a admetre la denúncia, malgrat que l'atestat de la policia, al qual vam tenir accés aquí a RAC1, era molt clar. L'excusa que donaven a la Maria és que els jutjats gironins estaven saturats. A banda de l'espera infinita, la Maria també va denunciar el silenci que rebia sempre per resposta per part del jutjat quan ella els preguntava com estava aquest cas. Va intervenir al contenidor del món a RAC1 l'11 de juny de l'any passat i ara bé, i ara, gairebé un any després, ens ha confirmat que finalment el judici ja té data. Començarà el pròxim 1 de desembre. Ho celebrem i molt fort. De la crònica econòmica, Vueling, la companyia que opera més vols a l'aeroport del Prat, diu que no tindrà problemes de combustible aquest estiu. A més, l'aerolínia assegura que no aplicarà recàrrecs addicionals als bitllets comprats, encara que acabi augmentant el preu del querosè. Ho ha garantit la directora d'Assumptes Corporatius de Vueling, Sandra Ors.
8: Vueling no preveu interrupcions en el subministrament de querosè ni de combustible aquest estiu. Llavors, volem transmetre un missatge de tranquil·litat i confiança en els nostres clients. Com a aerolínia líder a l'aeroport del Prat, és molt important i que estem operant amb normalitat.
0: I mentre sobrevola la incertesa de com afectarà la guerra de l'Iran a l'operativa aèria, hi ha companyies que continuen apostant per obrir noves rutes. És el cas de la nord-americana Delta, que posarà en marxa una nova ruta directa entre Barcelona i Seattle. Serà a partir de demà i tindrà 3 freqüències a la setmana, dilluns, dimecres i divendres. Ara que parlàvem precisament d'Estats Units, ahir vam conèixer la mort de Ted Turner. Avui el periodisme dels Estats Units s'acomiada d'un dels pares de la informació. Ted Turner va ser el fundador de la CNN i creador de la fórmula televisiva de les notícies 24 hores. L'empresari que va néixer a Cincinnati fa 87 anys va revolucionar el panorama informatiu mundial quan l'any 1980 va llançar el primer canal exclusivament dedicat a la informació. Des de llavors la CNN s'ha convertit en un referent informatiu a nivell internacional. També era habitual de les pàgines del paper cuixé perquè va ser durant molts anys el marit de l'actriu Jane Fonda. En pantalles, l'última temporada de la sèrie The Bear ja té data d'estrena. Es podrà veure a Disney Plus a partir del 25 de juny la cinquena i l'última temporada de la sèrie sobre un restaurant de Boston que protagonitza Jeremy Allen White. Tindrà 8 episodis. Avui, que només 5 dies que recomença el Festival de Canes, ha sortit a la llum el tràiler d'una de les pel·lícules que ha generat més desig de veure. Van a volar conmigo. És la primera pel·lícula que dirigeix John Travolta.
9: We are going on a jet.
10: What?
9: Apple Award, please.
0: Està basada en una novel·la que va escriure als anys 90 el mateix John Travolta i que gira al voltant del món de l'aviació, una de les seves grans passions. Entre els protagonistes hi ha la seva filla, Ella Blo Travolta. També ha sortit a la llum el tràiler de Berlín y la dama de Hermiño.
10: De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
11: Nos han encargado robar este cuadro, la dama de Hermiño.
0: La nova entrega de la sèrie de Netflix, que segueix com una mena spin-off de l'univers de la Casa de Papel, s'estrenarà el 15 de maig del 2026, és a dir, el pròxim dia, 15 de maig. Encara en cinema, un centenar de cineastes de tot el món tenen una cita avui amb el Docs Barcelona. El Festival de Documentals de la ciutat s'ha convertit en un autèntic referent i aquest any ja hi desembarcaran grans noms internacionals com John Wilson. Fins al 17 de maig es projectaran una seixantena de curtmetratges i de documentals, gairebé la meitat amb segell català. Adrià García.
12: El tret de sortida el dona aquest vespre una de les produccions més colpidores d'aquesta edició, a Fox, Under a Pink Moon, en què una jove iraniana de només 16 anys enregistra amb el seu mòbil com intenta fugir d'un matrimoni abusiu. Enguany, però, el cinema fet a casa nostra torna a ser el protagonista amb una trentena de produccions. En parlava la codirectora del Docs Barcelona, Maria Colomer.
13: Històries locals com això, tenim Puigverd, tenim Barcelona, o tenim gent que se'n va a gravar amb l'advocada del Bob Marley o a Islàndia. Per tant, les històries són molt plurals i les mirades també. Potser l'eix comú és que hi ha una intenció artística. No podrien ser podcasts, no podrien ser llibres.
12: Sales com El Fenomenal, Renoir o Els Omzeig seran seus d'aquesta edició, que té com a plat principal l'estrena de The History of Concrete, del nord-americà John Wilson.
0: Avui hi han conegut el retorn de tot un clàssic, Autopista hasta el cielo. Autopista hacia. Aquesta sèrie va ser tot un èxit als 80 sobre un fantasma que havia de fer bones accions per guanyar-se el lloc al cel, amb Michael Landon de protagonista. La cadena Fox està treballant en una nova versió amb nous actors amb la idea d'estrenar-la l'any que ve. I aquesta matinada als Estats Units ens ha arribat una mala notícia. Hem de lamentar la mort d'un dels il·lustradors de pòsters més importants de la història del cinema, Tony Stella. És l'autor d'alguns pòsters tan icònics de la Nouvelle Vague com El final de l'escapada o Pierrot el boig, però també de Robocop, In the Mood for Love, l'última pel·lícula d'Indiana Jones i tantíssims altres films. Per cert, parlant de figures icòniques del cinema, avui a partir de les 11 al món RQ parlarem d'una de les més importants de les últimes dècades, Hayao Miyazaki i el seu famós Studio Ghibli. Ara que la productora d'animació japonesa ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats, aprofitarem la vinentesa per repassar la trajectòria de Ghibli. Parlarem de les seves pel·lícules i de les que es fan tan especials amb tres membres de l'equip del món RQ que en són autèntics fans, la Mònica Hernández, el Sergi Ambudio i el nostre petit boiero Martí Esteban. A música, si sou fans de l'Ax en Busto, bones notícies, la banda del Vendrell farà aquest estiu un concert al poble espanyol.
14: T'estimo molt, jo t'estimo molt. Si estàs amb mi, desapareix tot el que és trist.
0: El 15 de juliol celebrarà els seus 40 anys de trajectòria. I ja aquesta nit, l'última de la fila torna a actuar a Barcelona.
15: ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité?
0: Ja aquesta nit, l'última de la fila, després d'omplir diumenge passat l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i tornen a partir de 8:45, encara amb unes 500 entrades a la venda. I també aquest vespre a la Sala Apolo de Barcelona, Joan Miquel Oliver presenta el seu nou disc, Ruïssos.
16: Ses arrues com llaurades dels teus inis, lenta, càlida i
0: de fet, ahir al món de recuent, Joan Miquel Oliver va confessar que per crear aquest àlbum ha canviat la seva manera de treballar.
17: Jo sempre començo per la lletra. Començo a fer jocs de paraules, quan jo vaig pel carrer i amb el ritme de les passes ja començo a ficar aquelles paraules dins un ritme i després ja agafo la guitarra i amb aquelles frases construeixo una cançó. Però aquí tenia aquests ruïssos, que eren unes gravacions del mòbil que les vaig fotre dins l'ordinador i vaig dir, vinga, fer l'esforç d'agafar aquestes músiques i intentar posar lletra aquí damunt.
0: El que també va ser guitarra d'Antoni Font no descarta que el grup mallorquí creï aviat música nova. I encara una altra novetat mallorquina, l'aposta de Fades per aquest estiu. M'agrada I Like It Jadó.

0: És l'aposta de Fades per aquest estiu. Parlant de música, arriba una nova edició del Concert per la Pau, aquesta iniciativa benèfica que va néixer fa 4 anys com a resposta al conflicte d'Ucraïna i que s'ha convertit en una cita anual de solidaritat i de defensa de la pau i els drets humans. L'esdeveniment que impulsa la Fundació Victòria dels Àngels amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona destina els seus beneficis a la Creu Roja. Helena Fontanet, secretària de l'ONG a Catalunya, defensa la gran necessitat d'actuar contra aquesta situació, sobretot en un moment de màxima tensió geopolítica. Ho deia el món RQ.
1: En aquest moment, malauradament, hi ha més de 130 conflictes armats actius a tot el món. Són xifres sense precedents i que no ens podem quedar de braços creuats. Hem de sumar veus per la pau.
0: Qui vulgui ser-hi, el concert serà dimarts 12 de maig a les 8 del vespre a l'Auditori de Barcelona. I aquest any l'esdeveniment comptarà amb la reconeguda soprano Adriana González, que serà l'ambaixadora d'aquest concert per la pau. I avui podem fer balanç de Sant Jordi amb dades ja definitives, ara sí, amb números reals. El Gremi de Llibreters confirma que Òscar Andreu i Regina Rodríguez Sirvent van ser els més venuts per Sant Jordi. La llista corona Manual de Defensa del Català, Manual de Defensa del Català en el rànquing de la no ficció i Crispetes de matinada en el de ficció. Però encara tenim una altra molt bona notícia. Gairebé el 55% dels llibres venuts aquest Sant Jordi van ser en català, la xifra més alta d'almenys els últims 6 anys. La Cambra del Llibre ha fet pública les dades definitives de la Diada, es va arribar a una facturació rècord, 26,7 milions d'euros, lleugerament per sobre de l'any passat. Es van vendre 2 milions de llibres de 71.000 títols diferents. I del total de llibres venuts, com dèiem, el 54% va ser en català i el 45,3% en castellà. Si ho fem per demarcacions, les xifres apunten que a Barcelona el català va representar gairebé el 53% dels exemplars venuts, a Girona el 66%, a Lleida el 60% i a Tarragona el 53%. I si ho mirem per gèneres, dels exemplars venuts en literatura infantil i juvenil, el 71,1% va ser en català, en ficció el 50,7%, en no ficció el 49,5% i en còmics el 36%. I a la resta dels esports no va picar baralla el vestidor del Real Madrid, que veu com la temporada se li està fent molt llarga. Després del mastegot d'Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, ara Tchouaméni i Fede Valverde se les van tenir en un entrenament.
2: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Si no hi ha un gral d'altabaix a Camp Barça, el Real Madrid completarà el segon any consecutiu sense títols i aquesta sequera està provocant frustració al vestidor. Fins al punt que, segons llegíem el diari Marca, Fede Valverde i Tchouaméni van estar a punt d'arribar a les mans fa uns dies per una falta lletja en un entrenament. Tots dos van dir-se de tots, es van encarar i es van empènyer. L'afició tampoc està gens contenta, però apunta directament cap a Kylian Mbappé després de la seva escapada a Itàlia mentre recuperava d'una lesió. L'emprenyada és tal que un grup d'aficionats han recollit més de 18 milions de firmes, ho heu sentit bé, 18 milions, per demanar que toqui el 2 Mbappé. Aquests seguidors han impulsat una campanya viral amb el lema Mbappé Out. El seu objectiu era arribar als 200.000 suports, però s'han trobat amb una mobilització molt més bèstia del que s'esperava. També és veritat que per signar només cal entrar al domini i clicar sense emprenar cap més dada i ningú controla que cada signatura es correspongui a una persona. Avui a La Vanguardia, Jordi Alba ha negat haver aconsellat a Leo Messi comprar el Cornellà. L'exlateral del Barça és molt bon amic de Messi i l'any passat va adquirir l'Hospitalet amb el Thiago Alcántara, però ha desmentit haver animat l'astre argentí a seguir el seu camí. Tot plegat avui que fa 40 anys d'un dia d'infaust record pel barcelonisme i que va generar molts traumes. La derrota contra l'Steaua de Bucarest en aquella famosa final de la Copa d'Europa a Sevilla. L'equip de Terry Venables era el gran favorit per endur-se la victòria i semblava que només havia de viatjar per aixecar la Copa, però en lloc d'això va perdre el partit a la tanda de penals sense marcar-ne ni un. Però també tenim bones notícies. El Barça femení sí que va aixecar el títol de Lliga després de golejar 5-0 al Llevant a l'estadi Johan Cruyff. En acabar hi va haver parlaments de l'entrenador Pere Romeu i també de l'Alexia Putellas, però la capitana no va dir res sobre el seu futur. I ara en vol, el Barça jugarà la Final Four de la Champions per 8a vegada consecutiva. Ahir l'equip de Carlos Ortega va guanyar de 10 gols al Nantes al Palau i serà colònia el cap de setmana una vegada més del 13 i 14 de juny. També seran el Fuxe de Berlín i l'Albor de Dinamarca, mentre que la posició que queda se la jugaran el Pixiguet i el Magdeburg. En acabar el partit, Ian Barrufet, jugador del Barça i el fill del David, confessava a RAC1 que està complint un autèntic somni.
3: Nits com aquesta és la que somia un petit quan està al Palau i avui la veritat que sortia a jugar, a veure l'ambient, Tenia la pell de gallina des del principi i és increïble les nits màgiques que es viu aquí al Palau i molt content ara a Parc Colònia.
0: I en bàsquet, el València de Pedro Martínez ha forçat el quart partit dels quarts de final de l'Eurolliga després de guanyar de 4 punts a la pista del Panathinaikos. Precisament avui a les 7, en directe a RAC+1, l'Espar Girona juga a la pista del València l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. La tornada serà diumenge a Fontejau. Qui el vulgui sentir en directe, avui aquest partit de l'Espar Girona en directe a RAC+1. I en hoquei patins, fa unes hores, després de la una de la matinada, el Reus ha quedat eliminat de la Champions League en el primer partit de la final a 8 que es disputa a Coimbra, a Portugal. L'equip del Baix Camp ha portat el Benfica al límit, però ha acabat perdent els penals. Avui el Barça jugarà contra l'Sporting de Portugal. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha tancat l'últim exercici amb rècord. Ha ingressat 46 milions i ha obtingut prop de 3 milions de benefici. Això suposa un 7% més que el 2024.
4: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
0: I a les 9 i 9, si sou usuaris de l'R4 de Rodalies, paciència perquè els trens circulen amb retards d'un quart d'hora de mitjana per una incidència a l'extensió de Montcada Bifurcació. Anem al trànsit.
5: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes, com sempre, des del RAC i com sempre. Ara amb el Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs. Continuem la jornada amb una avaria activa i un accident. L'accident ha estat a la A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí, a primera hora del matí, que encara deixa a hores d'ara retencions en direcció a Barcelona des de Pallejà. L'avaria ha estat a la B10 a l'altura de la Barceloneta, que deixa un carril tallat i fins a 8 quilòmetres de cues en sentit nord. Pel que fa a les retencions habituals, també tenim força intensitat en tot el nus de la Trinitat, sobretot, doncs, destacant la C58 amb cues des de Sant Quirze. També al Vallès i congestió a la AP7, a Mirasol i Sant Cugat en sentit nord, i entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud. També trobem lentitud en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera en direcció Barcelona. Al Llobregat, també més enllà de l'accident, també trobem congestió a la B23 des de Molins de Rei en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
7: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: 9 i 10, d'aquí 30 segons clavats, a la punt final i directes a la tertúlia.
9: A Serenet creixem per donar-ho tot a internet.
10: Connectivitat, ciberseguretat, clau de proximitat. Veu.
9: Creixem amb més de 30 anys d'experiència i amb totes les solucions d'internet per a empreses.
10: Xarxes privades, fibra segura.
9: Creixem amb una gran capacitat tecnològica, amb data centers propis en territori nacional i amb una infraestructura de màxima seguretat.
10: Plans de contingència, SOC.
9: Creixem amb el millor servei al client, atès directament per tècnics professionals.
10: Telefonia fixa i mòbil.
9: Fes que la teva empresa avanci i creixi amb Serenet. Serenet, connectem amb la teva empresa.
0: I a les 9 i 11 minuts acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de paons, perquè els veïns d'una població d'Itàlia, Punta Marina, denuncien que se senten envaïts per una colònia de desenes de paons reials que des de fa anys s'han instal·lat i s'han anat reproduint. Això ho recollia una peça informativa de la RAI, de la televisió pública italiana, que s'ha viralitzat.
11: Un vero urlo di esasperazione.
12: Qui la situazione è fuori controllo totalmente.
0: Siamo proprio in scacco dei pavoni. Fora de controllo totalmente. El to apocalíptic de la notícia està en part justificat per la situació que denuncien molts veïns de Punta Marina, esgotats pels excrements que omplen...

0: Una notte fuori, al mattino seguente l'ho ritrovata.
1: Són tant els paons i els problemes a Punta Marina que els paons han dit prou, però la paonització dels veïns sembla imparable.
2: Basta!
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: Pràcticament un quart.
5: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
6: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
7: Avui, amb l'empresària Ángeles Ribes i els periodistes David Fernández, Sandra Vicente i Pere Mas.
1: Hola, Ángeles, què tal? Bon dia.
8: Molt bé.
1: Molt
8: bon dia.
1: Hola, Sandra Vicente, com estàs?
8: Bon dia. Bé, bon dia.
1: Bon dia. Hola, David Fernández.
9: De la Sabana a la Tundra, bon deia.
1: Bon deia, sí, sí, perquè ara fot un fred aquí. Pere Mas, bon dia amb alegria.
10: Bon dia amb alegria, Jordi. És que avui tenia el micro a la dreta. Puc agafar aquell? No t'ho dic a tu, eh?
1: Li diu al Dani Simón, que està flipant del que està dient el Pere Mas.
10: Agafo aquest i aquest l'aparto, no et sap greu, oi?
1: Però per què? Pots explicar per què?
10: Sí, perquè m'agrada tenir el micròfon a la dreta, oi, David? I a més, com
9: així et veig més bé tu, tinc espai pel...
10: Aquest cable és molt curt, mira, me l'està intentant posar a la dreta i aquest cable no dona.
1: Ah, val.
10: Per tant, ho faig amb aquest altre, bueno, que pertany al...
1: Bueno, disculpes als oients perquè els estem explicant la nostra vida com si no compressin la
10: xenogràfica. Bueno, coses al nou estudi, però estem molt contents.
1: Ja. Escolta'm una cosa que és molt important, que... Estàs preocupada, Àngeles, o no?
8: Per què?
1: Ja veig que no.
8: No gaire.
10: Jo tampoc.
1: No?
8: No, gens.
1: Gens preocupada? Estem parlant de l'antivirus, no?
10: De moment.
1: Sandra?
11: Ah.
1: Veus? La Sandra una mica.
11: Ah. Una mica, però perquè ho parlàvem abans de l'entrada. Ostres, fa 5 anys de la Covid i venen com recuerdos de Vietnam. Ara bé, jo intento mantenir-me serena i confiar en els experts, que en saben, però és, jo crec que és inevitable que ens vinguin recuerditos. Mm.
1: Però, bueno. David?
9: Moderadament.
1: Moderadament preocupat?
9: Sí.
1: I tu, Pere?
10: Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou.
1: No és així ben bé, però...
10: No, ah, no?
11: Hòstia, aigua freda. Quan...
10: No és aquesta?
9: Sí.
1: Fuig, no?
9: Amb aigua tèbia fuig, sí.
10: Ah, jo havia sentit, perquè... deu haver-hi diverses versions.
9: Em va dir a VilaWeb sempre...
10: Aleshores, jo expressions... no estic preocupat, estic zero preocupat. Després parlarem de moltes coses d'aquest afer i d'aquesta onada d'insolidaritat canario, marroquino, caboverdiana, que hi ha a l'ambient, val? Però... Sí que és veritat que, com que l'experiència es demostra, que va haver un dia que ens van dir... No vull ridiculitzar ningú, eh? És com una grip. I vam acabar-nos tancant tots a casa. Penses, per exemple, hi ha 23 tios que estan sueltos, que van baixar del barco, que no estan del tot traquejats. Vull dir, no se'ls ha fet el seguiment a tots. Només hi ha aquest desúric controlat. Dius, bueno, aquests tios on són? Estan tossint? Estan abraçant-se algú?
1: He de dir que hi ha una cosa... Sí? És a dir, amb tots els dubtes i amb tots els interrogants que hi ha per un tuit... Perquè no saps... Sembla verídic, sembla... És que el Víctor Cullell ens ha enviat un missatge amb aquest tuit, que es va fer l'11 de juny del 2022.
11: Comencem amb els Nostradamus de la pandèmia, eh?
1: Bueno, però aquest Nostradamus de la pandèmia és Nostradamus, eh? Posava 2023, corona ended, 2026, antivirus. Jo vull buscar la trampa, que no sé si hi ha... Si n'hi ha però és el tuit del dia, vull dir.
10: Va, tu te'n recordes d'una època, que no crec que sigui aquest el cas, que hi havia uns perfils de Twitter que encertaven els resultats del sorteig de la Champions?
1: Sí.
10: Hi havia trampa, perquè feien totes les possibilitats prèviament el dia abans, crec recordar, o dos dies abans, i llavors esborraven els que no hi havia sigut. Però clar, aquest no

0: crec que hagi fet 100.000 tuits fa 4 anys anunciant tots els tipus de pandèmia.
1: I tots els anys.
2: Sí, també. No és cap metge ni sabem què és.
0: Justament jo quan estava dient això de l'aigua que faré, bueno, això del gat escaldat i tot això, també anava a dir, però zero conspiranoies. I ara, efectivament, el terreny per totes les conspiranoies i tota la mena
2: de... Però això sempre passa, al segle XXI les conspiranoies formen part de les nostres vides.
0: Al final acabarem conspirant i creuen que no estem aquí els 5 presents. Jo crec que hi ha 5 persones en aquesta habitació.
3: Home, el déjà vu és evident. Només cal mirar les pantalles on tots són, no? Viròlegs, epidemiòlegs i metges.
2: També t'he de dir, David Fernández, que a Madrid és més interessant la guerra política.
3: Jo quan he dit moderadament preocupat, no era tant per la part sanitària que un afer racional.
2: Que sigui el que digui.
3: En la ciència, per suposat, a més en aquests temps en què es posa en qüestió, sinó per la bronca política, que t'ha desconcertat. Vull dir, l'OMS és l'OMS. Sí, sí.
0: Desconcertat, no?
3: No, desconcertat,
0: a Madrid, no. A Madrid podria arribar un vaixell, una nau marciana amb 100.000 marcians bombardejant Washington, París, no sé què, i els mitjans de la dreta espanyola dient que és culpa de Pedro Sánchez. Sí, és una... Sí, sí, no mires amb aquesta cara.
3: No.
0: Sempre tot és culpa de Pedro Sánchez.
3: Sí,
0: sempre.
3: Sí,
0: sempre
3: d'això. Però em recordo els primers compassos de la Covid, on també en temps de crisi acostumen a sortir els discursos més brutals i també els més cooperadors. Jo recordo que Foment Nacional del Treball el mateix dia que va esclatar va demanar l'acomiadament lliure. I vam dir, molt bé, molt solidari, saps? I aquí o ens en sortim tots o no se'n surt ningú, no? Però, en fi... No, em té... Què s'ha de fer, no? Perquè, a més, tots sabem quina infraestructura sanitària té Cabo Verde, no?
2: Sí, si em permet, digues, Ángeles.
1: Que, a veure, tots sabem, quina infraestructura sanitària té Cabo Verde i la del Marroc, que no ha deixat ni tan sols...
0: Aterrar.
1: Per carregar combustible. Això ens seria... No sé, jo crec que hauríem de tindre ja una miqueta... De fer un pensament de les nostres relacions amb aquests països, sobretot sanitàriament parlant, perquè, clar, si ells no estan disposats ni tan sols a deixar que un avió carregui combustible, home...
3: Estic completament d'acord. I, a més, espero que tingui alguna conseqüència. Ja sé que n'hi haurà poques.
1: No, n'hi haurà.
3: Que n'hi haurà poques. No n'hi haurà. És un organisme internacional, no?, que vetlla per la salut de tothom.
2: Correcte. Són els 9:20. Mira, per tranquil·litzar la Sandra Vicente, per tranquil·litzar...
1: No, que estic bé.
2: Jo també, però també vull tranquil·litzar-me del tot, perquè... O no, perquè, és clar, quan sents que també a Bariloche hi ha hagut un cas, quan dius que hi havia no sé quants amb un avió que... gent que va deixar el barco el 23 d'abril quan encara no sabien que hi havia un brot i que els està buscant l'Organització Mundial de la Salut per arreu del món, des dels Estats Units, Alemanya, el Regne Unit o Taiwan, doncs et posa aquelles coses. Dit això, tinc dues persones en línia... Dos metges, dues eminències. Josep Maria Jansà és epidemiòleg, excap de preparació i resposta al Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, va estar molts anys vivint fora del país i ens va auxiliar i ajudar molt durant la pandèmia del coronavirus. Doctor Jansà, bon dia, moltes gràcies.
4: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
2: I després també tinc en línia en Joan Cailà. En Joan Cailà, avui he vist una entrevista, crec que era el periòdico, que deia que era impossible. Tranquils, que era impossible. President de la Fundació de la Unitat de Recerca en Tuberculosi de Barcelona. Doctor Cailà, bon dia.
4: Bon dia.
2: Bon dia. Aviam, doctor Jansà, aquest matí mig món continua pendent d'aquest creuer i tothom es fa la mateixa pregunta. Tothom no, molta gent. Som a les portes d'una pandèmia com la del coronavirus o prou ja?
4: Prou ja, eh? És a dir que... A veure, quan comença un brot d'una malaltia poc coneguda o poc freqüent en un determinat entorn, o en un, com per exemple és el cas d'un brot d'antivirus en un creuer que no hi ha constància de que s'hagués produït abans, doncs es disparen les alarmes per dues raons fonamentals. Una banda, perquè l'entorn és poc conegut i no queda clar pel gran públic quines mesures es portaran a terme, i dues, perquè tampoc és conegut què passa amb l'antivirus, perquè és una malaltia que en el nostre context, en el nostre entorn, tampoc és freqüent i tampoc és coneguda. Dit això, si contextualitzem, Argentina, que és un país que podríem dir endèmic d'antivirus, de les diferents soques que existeixen, Actualment, doncs, és un dels anys epidèmics més intensos que han tingut. És una temporada epidèmica intensa dins de les últimes, de l'última dècada, no? Amb casos a diverses regions d'Argentina, a Buenos Aires, a Entre Ríos, a Santa Fe, i del que ja s'han provocat hi han hagut 32 morts, i ho estan gestionant el Ministeri de Salut d'Argentina amb els seus pros i els seus contres a nivell polític, tant els que és difícil entrar-hi, però ho estan gestionant i la malaltia no ha anat més enllà. El que sí és cert, i perdoneu-me que m'extengui una mica, i on hem de posar atenció és en el fet de el mateix que va passar amb el coronavirus. Estan augmentant les malalties que normalment es distribuïen entre animals o en espècies o en entorns rurals, però també per dues raons. D'una banda, el canvi climàtic, que fa que els períodes de transmissió s'allarguin, i d'una altra banda, el mateix que comentàvem a l'antivirus, pel fet de que cada vegada els humans estem ocupant espais que no ocupàvem i ens exposem a la transmissió de virus i de vectors en els que no ens havia exposat anteriorment. Per mi aquests són els elements clau. Després, si es provoca amb un creuer o amb un no creuer, en el que probablement es conclourà que l'origen eren aquests turistes holandesos que van voltar per diversos llocs d'Argentina durant 4 mesos, doncs aquí és on hem de posar el focus. No tant en el fet de si això s'expandirà globalment i si serà una pandèmia, etc. No?
2: Pel que interpreto de les seves paraules, doctor Jansà, aquí estem parlant, per exemple, que aquest tipus de creuers, és a dir, els creuers de turisme estan molt bé, però aquest tipus de creuers que van a zones, diríem, que era un creuer, és un creuer que fa 40 no sé quants dies, que anaven per zones de la Patagònia, crec que era, amb zones molt concretes on hi ha molta fauna diversa, és un risc i una botat ara?
4: De fet, és el mateix que també hem comentat en altres programes, no? És la globalització també del transport de persones i mercaderies en tot el món. Sigui a Ushuaia, sigui a la Patagònia, sigui a entorns de Xina o a altres països, no? És a dir, el fet de que ens belluguem, comenten això que en el creuer em sembla que hi ha persones de 23 països, evidentment, posem en entorns reduïts i amb contactes estrets persones exposades a múltiples factors dels que no sabem exactament quins són els detalls. No? Aquest és part del risc i això és part de la manera de viure, o sigui, la influència fonamental des del meu punt de vista és la forma de vida que cada vegada els humans estem expandint més i que cada vegada està posant més en risc també la salut humana davant de factors o de vectors amb els que no hi estàvem exposats prèviament.
2: Doctor Cailà, estaríem parlant de que estem fent un gramàcia i que estem convertint l'antivirus en un virus molt mediàtic?
5: En la meva opinió, sí, estem parlant d'un brot epidèmic mediàtic, no? Ara mateix feia una mica de zapping a les televisions i diversos canals estaven parlant d'aquest tema, no? Però, aviam, per mi hi ha detalls interessants i importants, com, per exemple, la taxa d'atac, no? La taxa d'atac és el nombre, el percentatge de casos entre la gent exposada, i hi ha hagut 8 casos entre 150, aproximadament, tripulants i viatgers, no? Això vol dir una taxa d'atac inferior al 6%. Si la transmissibilitat fos com amb la Covid, doncs estaríem parlant del 50% d'afectats, el 70%, el 80% o més. Bé, aquí cal tenir en compte per això que en les properes setmanes, perquè el període d'incubació pot ser fins i tot de 6 setmanes, es poden anar donant algun cas, no? Però la impressió és que els casos s'estan produint, diguem, en comptagotes, no? I per altra banda, com deia en Josep Maria, Argentina sí que tenen, Argentina i Xile tenen experiència perquè és una malaltia endèmica i allà es va donar un brot el 2018 i 2019 amb un total de, em sembla que eren al voltant de 50 casos, no, 34 casos. I llavors vam veure que en la primera fase on no hi havia control, el nombre bàsic de reproducció era superior a dos. Això vol dir que un cas índex generava dos casos secundaris, no? Però quan van posar control, que va ser quan tenien ja 18 casos i es van donar compte de la transcendència del tema, el nombre bàsic va ser ja inferior a 1. O sigui que en control mínimament positiu, el que es va veure és que un cas ja no generava un altre cas, no? En el qual l'epidèmia, el brot epidèmic, pues, tendia, com va ser, tendia a l'extinció, no? Es va acabar. Per tant, el que cal pensar ara és que seria una mica el mateix, no? Sí. I aviam, la taxa d'atac és, com deia, inferior al 6% a dia d'avui almenys. Però, clar, cal tenir en compte que això s'ha produït en un vaixell, no? En un vaixell que és veritat que és com de luxe, però la gent hi viu en algun moment, almenys, potser a l'hora de sopar, dinar, etc., amb un tagada, no? En un espai molt reduït, on normalment la transmissió sempre és més fàcil.
2: Vostè comentava, per exemple, avui ens parlen molt d'aquesta variant, que és una paraula que forma part del mobiliari de la casa dels últims anys, eh? La variant d'andina, que és aquesta que hi ha, que per exemple avui s'ha conegut un cas, però clar, com vostè comentava, Argentina i Xile conviuen amb això, no? Avui el Mundo recull, per exemple, que només l'any passat a l'Argentina hi va haver 86 casos i 28 morts. I els últims 13 anys allà s'han detectat pràcticament 10.000 casos, no allà només, arreu del món, i n'han mort pràcticament un terç. Clar, la pregunta és com és que no s'ha escampat?
5: Perquè, afortunadament, la transmissió és, afortunadament, baixa. És el que dèiem del nombre bàsic de reproducció, no? Quan hi ha un control mínim, que és el que es va donar a Argentina l'any 2018-2019, quan ja es controla, pues, la tendència és que una persona afectada ja no contagi a una altra persona, no? Per tant, tenim aquesta sort. Si això fos com el sarampió o la Covid, en algun moment aquest nombre era de 18, o sigui, un cas índex generava 18 casos secundaris, pues, bueno, llavors això sí que seria terrible i això sí que podria donar lloc a una situació d'epidèmia, de pandèmia, no? Mm. Però, afortunadament, aquest virus no té aquest comportament.
2: Quan parlem de tot això, és que és molt, ho deia, el doctor Cailar fa uns moments, que és molt mediàtic, perquè fins i tot ja ens diuen que es pot seguir en temps real el creuer en el seu desplaçament des de la zona on es trobava ara fins a Tenerife. Ho podem veure en temps real, una. Dos, no em vull imaginar la quantitat de mitjans d'enviats especials que hi haurà a Tenerife aquest cap de setmana, quan arribi el diumenge, per veure com arriben els passatgers i si veurem els passatgers i les EPIs una altra vegada i tot plegat. A més, és molt llaminer, gairebé cinematogràficament. És un creuer. Quantes pel·lícules hem vist amb creuers amb morts infectats i virus? Clar, tot això ho fa molt llaminer, com deia el doctor Jansà també, que mirava la televisió, no sé si era el doctor Jansà o el doctor Cailà, que diu que mirava la tele i veia el que veia de tot plegat mirant. És molt televisiu, és molt peliculero, però és molt poc racional, no? Deia, i com deia, que efectivament el periòdico avui deia el doctor Cailà que era impossible.
5: Sí, hi ha infeccions que, bueno, la realitat és que són molt mediàtiques i d'altres molt poc, no? En la nostra fundació, per exemple, treballem sobretot en tuberculosis, també amb altres malalties infeccioses, però, bueno, Catalunya, per exemple, cada any hi ha més de 1.200 casos de tuberculosi, no? I ningú se'n preocupa, és una malaltia oblidada. En canvi, d'antivirus, pues, afortunadament, no tenim cap cas. I probablement, esperem que sigui així, no n'hi haurà cap, no? O sigui que hi ha una diferència abismal entre el tractament mediàtic d'algunes infeccions i d'altres.
2: 1.200 casos a Catalunya de tuberculosi. I en parlem d'un grapadet que hi ha un creuer a Altamar. I no hi posem, bàsicament, parlant de moltes malalties i de la tuberculosi la tenim abandonada.
5: Sí, sí, és així. La veritat és que les imatges que es veuen per televisió del vaixell i els llocs que ha visitat i tal, pues, són molt maques i molt atractives, no? Però bé, la realitat és el que dèiem, sí.
2: Doctor Jansà, per anar acabant, ja a tot això que s'ha dit, aquesta guerra política, i no els vull fer parlar de política, però aquesta guerra política entre, ui, els de Tenerife espantats perquè ve el creuer, perquè no l'han avisat els del govern d'Espanya i tal, que no passa res. Si hi ha les mesures concretes, que no passa res si va aquest creuer a Tenerife, no, doctor Jansà?
4: No, és evident que no passa res, i és evident també, amb tot això que comentava en Joan ara i amb el que passa amb els mitjans, que quan hi ha un risc determinat, hi ha tres factors molt importants de tenir en compte. El risc real, que en aquest cas, el risc real des d'un punt de vista de salut pública per al conjunt de la població de Canàries o d'Europa, és molt baix. La percepció del risc, que és quelcom que ve influït per un factor nou i per com s'està transmetent la informació, i d'una altra és la comunicació del risc. I en cada una d'aquestes coses hi ha una diferència real. I en aquest cas, l'equació final seria: la percepció del risc és elevada, la comunicació del risc també s'està fent en determinats mitjans com perquè sigui elevada, però el risc real és molt baix, tant a Canàries com a l'estat espanyol com a Europa, i així ho ha dit l'ICDC, així ho està explicant l'OMS, així ho ha comentat ara també en Joan en terme al nombre reproductiu basi de casos, a la transmissibilitat, i per tant el que jo crec que és responsabilitat de tots plegats és anar baixant el suflé i anar dient, mira, això és un fet que ha passat, però ha passat, torno a dir, per la manera com tenim de viure actualment els humans, i això seguirà passant, aquestes cosetes, i quan en passi una de grossa, doncs ja hi dedicarem l'atenció que correspongui.
2: Sí, doctor Gailà, d'acord?
5: Sí, jo crec que sí. Suposo que els propers dies tindrem més informació. És possible que en les properes 6 setmanes pues, aparegui algun cas, però l'esperable, el més probable és que apareguin una miqueta en comptagotes, no? I si es fa un control en aquests països afectats, que són països molt desenvolupats, es fa un control molt superior al que es feia a Argentina fa uns anys, pues, el control ha de ser pràcticament absolut i fàcil.
2: Sí, ara et deixo fer una pregunta, Pere Mas, però és que acabem de veure per televisió... Ai, és que perquè és que és aquelles coses que la política ho empastifa moltes vegades tot, i mai millor dit, ho infecta pràcticament tot. O sigui, Isabel Díaz Ayuso, que prou problemes té amb el que està dient a Mèxic sobre Hernán Cortés i Pizarro, amb la presidenta de Mèxic, acaba de dir al programa de l'Anna Rosa de Telecinco que ¿por qué Madrid? Com els ciutadans infectats, o no, infectats no, com els ciutadans que han de passar les proves han d'anar al Gomitulla de Madrid des de Tenerife, Ayuso ara afegeix ronya al cas i fa un president de Canàries i diu, bueno, per què han de venir al Gomitulla de Madrid? Jo és que, i clar, aquest és el gran problema, doctor Jansà, aquest és el gran problema.
4: Sí, és aquest xovinisme impresentable que es presenta una qüestió que no té res a veure amb Madrid, que no té res a veure amb Canàries, com si es tractés d'un conflicte o de l'absorció d'un problema que no és, no?
2: Bueno, el problema que no és, que és... No, és que infectaran tot Madrid. Saps? Aquesta cosa de dir... I, bueno, clar...
0: Quan els porten a un lloc que és ultrasegur, que és per cosa genètica... Sí. Bueno, és un lloc que, com de pel·lícula, diguem-ne, aquell, a l'hospital aquest, la planta 22 famosa aquesta.
3: Hi havia un segon Cairon interessant quan deia això a la tele, que deia, deia per què el Gomitulla i deia perquè té 7 de les 16 unitats especialitzades que hi ha a l'Estat per abordar aquests casos.
5: Crec que cal tenir en compte que l'Hospital Militar Gómez Ullà és l'únic d'Espanya que té 7 llits especialitzats per infeccions d'aquest tipus, no? Clar, això s'ha fet a Madrid i allà ho tenen.
2: Clar, si ho haguéssim fet aquí, doncs mira, encantats que vinguin aquí, però clar, per cert que la... Bueno, no ho sé,
4: Bueno, sí, el que en determinats moments resulta que és Madrid perquè ha de ser tot, en altres moments resulta que perquè nosaltres, no? Quan és qui ha captat els recursos i té les infraestructures.
2: Mm. Bueno, afegeixo, la ministra de Defensa...
1: Aquest és el problema.
2: La ministra de Defensa...
1: La descoordinació total.
2: La ministra de Defensa, al fòrum de La Vanguardia de dimarts, va dir que si havien d'ingressar gent, el centre idoni és l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, perquè, com deia el doctor Jansà, és el que està més ben preparat per atendre aquesta emergència. Tal qual.
1: Però també va dir que no era obligatori que estiguessin allà fent la quarantena, que això a mi em va deixar una mica
2: sobtada. Però això ho deu dir l'OMS.
1: Sí, però la ministra va dir que no era obligatori que fessin la quarantena.
2: Mm. Bueno, però els hi deuen haver dit des de l'OMS per fer-la. Fem-la ja fa dos dies, clar. No ho sé.
4: A la quarantena realment s'ha de fer. Aviam, el que es feia a Argentina inclús és autoquarantena. Això vol dir la quarantena al domicili i ja està. Llavors, aviam, és possible que aquí doncs, aquesta gent acabi fent quarantena a casa seva, assumint, i es verificarà, i segur que probablement serà així, que són persones responsables que ho farien bé a casa seva, no? Bueno, i hem de tenir en compte que, sí. Perdó, que les quarantenes s'han fet durant tota la història de la humanitat, no? Que és la manera que tenim d'evitar possibles transmissions i possibles contagis. I en cada cas, en funció de la infecció i en funció de l'entorn, s'ha de fer de la manera que correspongui, no? I d'això hi ha prou experiència i prou recursos com per poder-ho portar a terme.
0: Espera. Sí, jo tinc una pregunta per qualsevol dels doctors o pels dos, partint de la base que sóc del sector que està tranquil, diguem-ne, i zero conspiracions ni coses estranyes. A mi l'únic que em crida l'atenció de tot el que ha anat passant i de la informació que tenim subministrada, llegint els diaris i escoltant el mateix Basté, és aquests 23 passatgers descontrolats en el sentit que van baixar del vaixell, no sé si era Sant Jordi.
2: Sant Helena.
0: Van baixar a Sant Helena abans que se sabés les característiques d'aquesta infecció, una de les quals va morir, l'altra va volar amb un avió. La cosa és, aquests 23, dels quals suposo que l'OMS deu estar buscant la traçabilitat i mirant a quins avions van pujar, jo dono per suposat que s'està fent aquesta tasca, ens han de preocupar en el sentit d'expansió del virus? D'aquí ve la paraula viralitat, no?
4: Bueno, serà autolimitada, com també comentava en Joan Cailà. El que passa és que d'aquí també el que s'anomena el control transfronterer d'epidèmies o de brots epidèmics, no? És a dir, que hi ha d'haver-hi aquesta coordinació en el que l'OMS és per això l'agència responsable i dins de l'OMS també el GOARN, que és la xarxa global de control de brots i de control i resposta a brots, doncs és qui ha de prendre les mesures i posar-se en marxa. Per tant, això no hauria de ser un problema si les coses es fan com s'han de fer, independentment dels recursos que tingui el país o l'illa de rebuda, perquè els recursos també estan posats a nivell internacional i dels països que ho necessiten més, no? I aquí és on hi ha un altre dels petits reptes que tenim en aquest moment. Quan els Estats Units es retira de l'OMS i, per exemple, això també s'ha comentat ara, hi ha la FIFA, que és el campionat mundial que hi haurà d'aquí uns anys, en un país que s'ha retirat precisament d'aquesta capacitat global de donar resposta, és aquí on ens hem de plantejar els interrogants. I d'aquests 23 casos, cal esperar i cal tenir confiança en que es farà la traçabilitat que correspongui per identificar qui són aquestes persones i per posar les mesures de quarantena que corresponguin.
2: Molt bé. David,
3: justament acabo de rebre un missatge de l'equip de comunicació de la FEDE.cat, entitats catalanes per la justícia global, i deia justament el que escoltàvem amb tanta raó, que la dissolució i el desmantellament de USAID, que era un dels que aguantava més quotes de l'OMS, estem en una OMS molt més afablida, no? que fa 5 anys. Jo sí que faria, m'ha semblat també molt, molt interessant la reflexió sobre els 1.200 casos de tuberculosi, perquè més enllà d'un tuit del 2022 o 23 que anunciés això, jo crec que tota la comunitat científica, biòlegs i també especialment des de l'ecologisme social, van anunciar que les properes dècades sí que estarien marcades per la zona, o sigui, és a dir, per la transferència de malalties del món animal vertebrat, fonamentalment, al món humà. Però dit perquè parlant de tuberculosi, sembla que ens oblidem que en el terreny hem tingut en aquest país llengua blava, pesta porcina, dermatosi nodular contagiosa i grip, no? I brots de grip aviar a Europa, i que convivim fa dècades ja amb el cargol poma, amb el musclo zebra, amb la vespa asiàtica, i això algú ha dit també dels dos experts que amb tant detall no, ens ajuden, que formen part també d'una de les cares de la globalització, de mercaderies, de persones, i que és la transmissió va de punta a punta.
2: Efectivament, aquí estem acostumats a uns altres virus i tal, però clar, quan sentim que bueno, són uns virus que afecten només els animals, quan parlem de virus que van dels humans, doncs la gent s'espanta amb més facilitat, evidentment. Però, en fi, doctors Josep Maria Jansà i Joan Cailà, ha estat un plaer, de debò, i si hi havia algun dubte de quedar-nos més tranquils, ens quedem molt més tranquils, de debò.
4: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tots dos, de
4: debò.
2: Gràcies. Són de 2 minuts els que falten per 3:15 del matí. Un plaer escoltar aquests, amb la pau i la tranquil·litat. El millor que pot fer un metge és parlar-te en pau i tranquil·litat. El doctor Jansà, amb els anys que porta, va estar molts anys a Suècia, amb el tema de l'Agència Europea del Medicament, ha fotut una rebregada als polítics que els ha deixat macos, especialment Isabel Díaz Ayuso, i després una altra cosa que també crec que val la pena, que ha dit que el doctor Cailà, que és un virus mediàtic.
1: Sí.
2: I el doctor Jansà ha dit que prou ja. La primera frase que ha dit és prou ja.
6: És que ara ho vèiem, mentre estàvem nosaltres aquí fent tasca de tranquil·litzar a la població, que és el que s'ha de fer, vèiem a Ana Rosa que tenien com un muñequito fet a mia d'un virus allà donant voltes pel plató, Díaz Ayuso des de Mèxic, dient borrades com sempre, no? Vull dir, és que clar que la gent s'espanta, i a més és que és això, que és un virus molt mediàtic, que ho té tot, és una mica White Lotus, no? Que veurem cadàvers baixar d'un creuer o d'un avió. És que els mitjans hem de fer una altra tasca, que no sigui aquesta.
3: I l'Àngeles ha dit una cosa, que també jo crec que té raó, que també alimenta, que ha dit una paraula, que es diu coordinació. I aleshores, moltes vegades, quan tu fas un gabinet de crisi, quan informes diligentment de tot, jo desconec, no sé quins protocols hi ha hagut, però la imatge l'assembla, ja, tu convoques...
1: Està clar, és que no han parlat entre ells.
3: No, i impliques totes les administracions que estan implicades, o dones la informació puntual, per molt que sigui discreta, per molt que sigui, però que sigui operativa, i això no passa.
1: Digues.
6: No, que una altra cosa que fa susto en aquests casos és la falta de solidaritat, que aquí també s'ha plantejat. I des de l'OMS, des del govern, deien una frase que a mi em va marcar molt, que era: aquesta gent que està en aquest creuer té el dret a ser atesa. I estem parlant d'un virus amb una capacitat de contagi que és baixa, amb una mortalitat que veiem que no és tan elevada, però, ostres, imaginem... Sí,
0: és molt elevada.
6: Clar, però en aquest cas que està com molt... Sí, però en aquest cas que està molt controlat, quan ho expandim a la població en general, sense que hi hagi un creuer que està tot tancat, la cosa serà més baixa. Ara bé, si tinguéssim un virus amb una mortalitat molt més alta, amb una capacitat de contagi molt més alta, i tinguéssim aquestes reaccions del govern, que deixéssim dels governs en general, no? Que deixéssim aquests virus campar a les seves anys sense cap tipus de control, sense cap tipus de capacitat de reacció ni de voluntat d'ajudar, a mi això és el que em genera por, és a dir, que no hi ha una capacitat global d'actuar conjuntament, i que tenim un Estats Units que s'ha sortit de l'OMS i que ens
2: Mira,
6: és igual.
2: Ara en Armenteres m'acaba de passar l'agenda que hi ha prevista des del govern d'Espanya pel tema de gabinets aquests de crisi, que és una expressió que també potser hauríem de començar a abandonar per no aterroritzar la població, però a les 9 hi ha hagut reunió del govern d'Espanya amb el govern de Canàries, a través de la Sanitat Interior. A 9:15, Sanitat Interior, Política Territorial amb delegacions del govern. A les 11, Mecanisme Europeu. A les 12, Govern d'Espanya amb la ministra de Sanitat i el ministre de Política Territorial amb el president de les Canàries. A 12:15, Govern d'Espanya, el seguiment i coordinació, Sanitat Interior i Afers Exteriors. Clar, jo suposo que aquí Díaz Ayuso diu, bueno, i jo què?
1: Saps? I té raó.
0: No, està a Mèxic, aquesta senyora. Està,
1: bueno, però és que no té un conseller.
0: Sí, però vull dir que... Però...
2: No, el problema de Díaz Ayuso no és que pugui tenir raó amb el que diu, que jo puc estar d'acord amb l'Àngeles Rivas. El problema és el que diu.
1: I com ho diu, però...
2: Clar, el problema és que digui, per què Madrid?
1: Clar, és que jo el que em referia amb el tema de la coordinació és precisament això. Tu, quan tens una cosa d'aquestes, el primer que has de fer és trucar a tots els possibles implicats.
0: Sí.
1: En petit comitè, a títol personal, si vols, i dir...
0: Àngeles, escolta, que fa temps que ens afaitem.
1: Jo tampoc m'afaito.
0: Bueno.
1: I si ho fes, no passaria res.
0: Tampoc.
1: Quin problema hi ha en fer les coses bé? Pregunto. Escolta, moment... et posaré un exemple.
0: Sí.
1: No m'agrada personalitzar, però crec que aquí toca. Quan el tema del coronavirus, el que estàvem als ajuntaments, estàvem en una situació molt complicada, moltíssim, perquè érem la primera barrera del ciutadà enfront de la pandèmia, no tens les eines que té un Ministeri de Sanitat, que té una comunitat autònoma, que té no sé què, i la informació és la que és. Aleshores, en un govern que estava a les completes antípodes ideològiques meves, que era d'Esquerra i de Junts i del Comú, vam prendre una decisió que crec que va ser adequada, de dir, escolta, no fem rucades, coordinem-nos, i l'únic que jo vaig demanar és que tinguessi la informació actualitzada totes les nits. Què és el que es feia, què arribava des de les conselleries o des del BOE o des del BOP o des del que fos, què arribava des de Sanitat, quins casos tenien, etc. I crec que es va fer una gestió molt bona a l'Ajuntament.
7: Perdó, però és que tenen la publicitat, disculpeu-me.
3: Mentrestant, el Cairon de Telecinco és temor, caos.
0: En Canàries, ante el caos, però l'han infectat.
6: Clar. Bueno, perquè no podem perdre aquesta oportunitat. Sí.
3: De el sensacionalisme també
0: produeix...
1: Quan tu tens un soci de govern, perquè el govern canari és soci de govern del govern de Pedro Sánchez, i resulta que et surt el conseller com va sortir aquí dient que és que no li havien dit res, escolta, això és un problema.
7: Aviam, són socis. Són les 9:48, vés un moment a la
0: tu publicitat. Pots... Perdó, el Basté va anar a la publicitat.
7: Sí, però la publicitat, jo no abans el tall de Isabel Díaz Ayuso a Telecinco fa uns moments que dèiem ¿por qué Madrid? Escolteu.
8: La verdad es que siempre que pasan cosas de este tipo, Canarias y Madrid estamos entre las prioridades para tener problemas. Yo tengo confianza, desde luego, en la sanidad que hay en Madrid y en un hospital como este. Con lo que no estoy de acuerdo es con no saber por qué es Madrid, bajo qué criterio...
0: Tengo confianza en la Sanidad de Madrid, una senyora que desmantella, sí, privatitza, obre hospitals sense gent, mata avis a les residències, o sigui, de veritat, tengo confianza en la...
3: Que truqui a
0: Alberto
3: Quirón.
0: Home, de veritat, és que són un cachondeo.
7: I Madrid és Espanya, Quirón, Espanya li pagava és Madrid, sin Espanya i tot això. En fi, ara tornem un segon.
0: Ah, no.
9: RAC 1.
10: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
11: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de La Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, arquitectura i management en un entorn tecnològic i emprenedor. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
12: Tria canvi, tria autonomia, tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4, des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
13: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
14: ¡Valorado!
13: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
14: Y otra. ¡Valorado!
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
16: Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
17: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O si ho prefereixes, te'l portem a casa.
16: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
17: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
18: Vés t'entendre amb mi, Di.
19: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
18: Crec que m'he enamorat.
19: Normal, amb aquests preus.
18: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
19: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
9: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa!
20: Prepara'ls amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte en mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Consulta les condicions de la botiga i el web.
21: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
22: Soc l'Anna de Securitas Direct. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
21: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
22: Soc l'Anna de Verisure. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
21: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
23: Aquí sentim la Liva Bai i els 40 lladres de les Mil i Una Nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
24: 120.000 euros! Va, que convido jo.
23: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
27: El per què de tot plegat.
7: 7 minuts i les 10 davant de la... del qüestionament de Isabel Díaz Ayuso, que era de matinada a Mèxic, amb la qual cosa potser és que tenia son, perquè era de negra nit, aquesta entrevista que veiem per aquí amb l'Anna Rosa Quintana, que ara sentíem el que deia, por qué Madrid, no sé quantos, Josep Maria Jansà fa uns minuts que li ha contestat a través del món a RAC1 des d'un punt de vista científic. Primer li ha dit... Primer li he dit pel tema de la... Des d'un punt de vista mèdic, de dir és que és el millor hospital on pot estar, que està preparat per això.
4: Crec que cal tenir en compte que l'Hospital Militar Gómez Ulla és l'únic d'Espanya que té 7 llits especialitzats per infeccions d'aquest tipus, no? Clar, això s'ha fet a Madrid i allà ho tenen.
7: Per tant, primer punt, des d'un punt de vista mèdic, és lògic. I després hi ha la Josep Maria Jansà, que... li ha sortit també, com és normal, el tam-tam de la tribu.
4: És aquest això. Xovinisme impresentable que es presenta una qüestió que no té res a veure amb Madrid, que no té res a veure amb Canàries, com si es tractés d'un conflicte o de l'absorció d'un problema que no és. No?
7: Això. I a més ha dit, diu, si és perquè no sé què, si és per unes coses, sí, però nosaltres no. Per cert que, com en diu el de Planell ara, una cosa molt important, que és que a l'Hospital Gómez Ulla penja el Ministeri de Defensa. Mm. No de la Comunitat de Madrid.
3: Ah. L'Hospital Militar.
7: Va, efectivament. Pere Mas volia dir alguna cosa abans de la publicitat.
0: És que haig vist la versió, em puja el sucre i em puja l'atenció. No, però és molt irritant veure el baix nivell de la confrontació política. És molt irritant veure tot això que està passant. És un espectacle denigrant. Els dos doctors que m'han entrevistat parlaven de, no sé si deien, epidèmia mediàtica, no sé quina paraula han fet servir. Però nosaltres, ara parlo, no en nom dels mitjans, però com a periodista, o sigui, pot ser més o menys mediàtic i pot ser més o menys culpa als periodistes, però si tenim una agenda política, uns avions de l'exèrcit, a una discussió entre governs que implica Marroc, que implica Cap Verd, que implica Espanya, que implica la Comunitat de Madrid, que implica la Comunitat Canària, és evident que hi ha un fet noticiable a partir d'aquí, que la senyora Ana Rosa i companyia posin com a Cairon temor en Canàries ante el caos per el barco infectado, això sí que potser és una mica de pànic mediàtic perquè és molt passat de voltes. Llavors, tornant al tema que mencionaves, jo sí que vaig tenir la sensació que va haver-hi potser 12 hores d'una certa descoordinació. Estem parlant d'un vaixell que estava fotent voltes pel mar des de feia bastants dies, perquè el primer difunt, si no m'equivoco, va ser l'11 d'abril. Per tant, estem parlant d'uns fets que ja comencen fa dues o tres setmanes i dels quals no en teníem cap coneixement. A no ser que algú llegeixi el Financial Times, les pàgines de salut, que potser hi ha algun lloc en parlaven, no en teníem cap coneixement en el nostre àmbit. N'hem tingut coneixement quan s'ha anat acostant cap aquí i quan, per algun motiu, que estaria bé saber-ho, s'atura el Cap Verd, perdent uns quants dies allà de temps, i no va avançant cap a la seva següent destinació. Suposo que hi ha un armador, o un capità, o una naviliera, o algú que va prendre una decisió i que tampoc se n'ha parlat gaire d'aquesta gent, que d'alguna cosa haurien de dir tot això. Però dit això, la sensació de que el govern estava com donant voltes, o que ara passa això, ara passa allò, jo l'he viscut durant molt pocs minuts. Va haver-hi una reunió, crec que va ser ahir, de la ministra de Sanitat amb el ministre de l'Interior, ahir, abans d'ahir, ara ja no recordo, perquè, però que hi ha hagut una reacció raonablement ràpida. S'ha establert un protocol raonablement ràpid, s'ha dit que es faria amb aquestes persones, sí que és veritat que primer va dir no al port, sí al port, però el que sí va passar, abans que pogués haver-hi descoordinació, és la batalla política. I ja va sortir el portaveu canari, que va sortir als matins de TV3, i també m'heu tenit un altre pàgrafo aquí, no recordo qui concretament, també hi ha queixança de que si no tenien informació... Escolta'm, si tu ets el portaveu del govern de les Canàries, portaveu, que ets el que representa davant dels mitjans i davant de la ciutadania el govern canari, que per tant ha de subministrar la informació, no sortir a dir que no en té, l'ha de subministrar, doncs ets el portaveu, truques al teu conseller de Salut o truques al teu president i dius, oye, tío, llama a Madrid, llama a la ministra o llama al president del govern o llama a l'Espíritu Santo i que et diguin què està passant. I quan no tinguis aquesta informació, jo saldré i l'explicaré. I si després de 3 o 4 intents no es produeix aquesta informació, surts i dius, oiga, hemos llamado a las 7, hemos llamado a las 9 y hemos llamado a las 11. Nadie nos está diciendo nada. Ahora hay una falta d'informació. I no aquesta pim-pam-pum de fireta de merda, em perdó.
7: Jo crec que estem bastant d'acord tots amb el que diu el
0: president. I llavors, perdó, hi ha la traca grossa. O sigui, Ayuso ja comença a ser, com és això del mal de queixal, aquest futbolístic? Com jugar contra el Getafe, com jugar contra l'Atlètic de Madrid, us recordeu aquella setmana que havíem de jugar 5 vegades contra l'Atlètic de Madrid? És un mal de queixal, aquesta persona, de veritat. Prou ja, prou d'aquesta demagògia, prou d'aquesta tonteria. O sigui, ja sé que estem en un moment que el món va cap aquí. I a Catalunya no podem donar exemple de res, perquè o sigui, amb el panorama que ve cap aquí, Basté, és per tancar i fotre el camp. Però vaja, però disculpa, com estic desviant del tema. Però en tot cas...
7: Efectivament.
1: Sí. Bueno, no,
0: home, Basté, és que hem passat un cap de setmana que allò quan... Saps allò que a vegades dèiem, ens mirem al mirall i ens hem agradat? No ens hem agradat en els últims dies, eh? Per molts motius. Per la famosa enquesta, per la reacció davant del jihadista i tota aquesta història del fals jihadista, i bueno, no em fotis parlar més. Aleshores, tornant al tema, això de l'Ayuso, prou. Prou, perquè si obrim la carpeta Sanitat Madrid, que l'obria el David Fernández, en qui superrendo, subdelego la meva part de tertúlia, doncs és per posar-se les mans al cap.
7: Va, ja callo.
1: No, jo el que anava a dir és que, més enllà d'aquesta demagògia, que la veiem, en aquest cas, l'hem vist amb... Bueno, ara ho deies tu, no, Pere? Qualsevol cosa que salta als mitjans, hi ha demagògia. A mi el que em preocupa en aquest cas en concret són les conseqüències que pugui tenir. És a dir, si la societat, la població veu que no hi ha una coordinació, la població s'enfada, i si arriba el cas en què s'han de decretar mesures sanitàries, com ja va passar... com li hem de demanar a la població que es torni a confinar, perquè no confiarà en les decisions que prenguin els governs, perquè dirà que hi ha descoordinació, que hi ha demagogia política, que si un decreta confinament perquè sí i l'altre perquè no. No ens podem permetre aquestes històries, perquè ja vam passar una pandèmia, ja vam veure què passa quan la gent no confia. I després, quan hagi passat...
0: Hi ha gent que pateix a casa, també, eh? Clar, gent que...
1: evidentment que hi ha gent que pateix. I és normal la desconfiança, és que no tiraré la culpa a la població, perquè és normal que desconfiïs, és normal que no facis cas. Ara bé, no ens podem permetre això, perquè ja veiem què passa quan la gent no fa cas a les normatives. I després podem discutir, un cop hagi passat tot el monstre, podem discutir si va haver una retallada de llibertat, si no, però mentre estem tenint una crisi, això no ens ho podem permetre. Això segurament no serà una crisi, però és un assaig general. I aquestes crisis sanitàries vindran, perquè en aquest món globalitzat que deien els doctors, on la mobilitat està superant els límits que ens interposa la natura, aquestes crisis sanitàries globals vindran. I aquests assajos generals que estem tenint evidencien que sortirà tot molt malament. I no ens podem permetre això. I la classe política que estem tenint i les reaccions que estem tenint no estan a l'alçada. I això serà molt greu quan passi. I jo crec... Bueno, això és el que em fa susto, bàsicament.
3: Ara faré un...
7: Fem-ho tots breus, sisplau,
3: sí,
7: la mano, David
3: breu,
7: i Àngeles.
3: Un salt amb cabriola, perquè és dijous i toca parlar de llibres. I el dilluns es va presentar una meravella etimològica, que és el Diccionari del Sensellarisme, que ha fet la Fundació Arrels amb aquesta institució comuna català, que és el TermCat, 562 mots brillants. Però vull començar amb la primera paraula del diccionari i amb l'última, que m'ha servit escoltant la Sandra. La primera és a la intempèrie, al ras. I l'última és zero funcional. El zero funcional és... quan una societat... El zero absolut és que no hi hauria sensellarisme. El zero funcional és... pot haver-hi, però sempre que hi ha prou recursos públics per subsanar-ho. I em sembla que lliga molt amb la confiança, amb les respostes polítiques i institucionals, i si no, de quines, òbviament, l'angoixa, la por, òbviament, per aquest alarmisme sensacionalista que també alguns mitjans és una irresponsabilitat absoluta.
7: Val. Àngeles.
2: Jo el que no entenc, perquè els gabinets de crisi i la gestió de crisi tenen uns tempos que són molt clars. Tu no surts a fer declaracions si no tens molt clar el que vas a dir. I el que vas a dir tindrà molt a veure amb les decisions que prendràs i que has pres. Aleshores, jo puc entendre la baralla política entre governs que són de colors diferents. El que no entenc és la baralla política entre governs aliats. No ho entenc. I em dona la sensació, que ja ho hem dit abans, que n'hi ha molt responsable polític que és molt mediocre i que té molta arrogància a l'hora de parlar i de buscar els seus 30 segons de glòria, perquè ara mateix la política és imatge visual i tres frases. No és reflexió i no és treball d'aquest silenciós. I en aquests casos, quan tu surts a dir alguna cosa, has de tindre molt clar el que diràs i les conseqüències que tindrà, perquè si no t'enfrontaràs al que estava dient ara mateix la Sandra, o el que va passar durant la pandèmia, que allò era un sindiós.
7: Va, són les 10 i 3 minuts. Amb això que parlava ara el Pere, que hem tingut un cap de setmana amb el tema, i està parlant de la seguretat, evidentment, del cas d'Esplugues, etc. Ens va sorprendre molt ahir, quan vam veure un TikTok o un Instagram de la gent d'Esquerra Republicana a l'Hospitalet de Llobregat, que era un... Tothom pot parlar, evidentment, del tema de la seguretat, no? Però la contundència d'Esquerra Republicana va ser francament molt bèstia. Tenim en línia concretament el portaveu d'Esquerra Republicana a l'Hospitalet, en Jaume Graells. Jaume Graells, bon dia i moltes gràcies.
5: Bon dia.
7: Pots explicar més o menys què dèieu concretament amb el tema de la... amb el tema d'aquesta... Mira, anem a escoltar el que comentava concretament un dels teus companys d'Esquerra Republicana a l'Hospitalet, com és el Coque García.
6: Els veïns estan molt preocupats i amb raó. Necessitem que l'Ajuntament doni resposta i certeses i posi sobre la taula solucions. El que està en joc és la cohesió social i la convivència. I els veïns de la ciutat mereixem viure tranquils als nostres barris.
7: De vegades sembla que Esquerra Republicana no pugui dir això. Un partit d'esquerres no pugui dir això. Però, evidentment, si un partit d'esquerres diu això, és perquè alguna cosa està passant i greu.
5: Home, jo crec que no hi ha res més progressista. Nosaltres som un partit progressista que reivindica seguretat pels nostres veïns i veïnes, perquè sense seguretat no hi ha ni llibertat, ni cohesió, ni convivència. I certament aquest és un motiu de preocupació altíssim, en creixement. El darrer baròmetre d'opinió donava que 47% de la ciutadania situa el tema d'inseguretat com a principal motiu de preocupació, quan fa un any era un 38, o sigui, és una preocupació molt a l'alça, i això és un indicador de que les coses no estan anant bé. I, evidentment, nosaltres no podem girar l'esquena a les preocupacions de la ciutadania. I demanem solucions. No fem discursos populistes, sinó que pensem que els problemes s'han d'abordar, els problemes no s'han de negar, com sovint fa el nostre alcalde, per exemple, de que ens està venent una ciutat que no existeix, una ciutat amb uns plantejaments triomfalistes que, pues, que evidentment, són, crec que, erronis, i que crec que la ciutat ha d'alçar la veu i posar en alerta que les coses no s'estan fent bé ni a la ciutat ni al conjunt del país, perquè estem concentrant problemes en determinats barris i en determinades ciutats, i sense que hi hagi capacitat de resposta. I la seguretat és un d'ells.
7: Creieu, Jaume, que l'Esquerra ha pecat de no parlar sobre la inseguretat?
5: No ho sé, jo no em correspon valorar-ho a mi. Jo crec que el que hem d'estar és donant respostes a les preocupacions de la gent i no deixar que aquests barris quedin abandonats als discursos de l'odi. Jo sempre dic el mateix, el principal, a mi em preocupa més que les estracanades de l'ultradreta, que evidentment em preocupen, em preocupa la invisibilització dels problemes i de la pobresa, perquè al final això, invisibilitzar, cronifica aquests problemes i abandona la gent, i això és el que nosaltres no volem, abandonar la gent. I la gent està molt farta. I el tema de seguretat és un tema real. Jo us podia donar molts de contactes que parléssiu. Jo crec que la realitat de l'Hospitalet és molt desconeguda, com d'altres ciutats no gaires que estan patint en especial contundència els problemes que pateix el conjunt de Catalunya, però aquí impacten d'una manera molt més greu i sense que tinguem capacitat de resposta, perquè ni tenim els recursos suficients, ni hi ha la policia suficient per garantir unes polítiques de seguretat democràtica, preventiva, comunitària, perquè clar, defensem això, policia de proximitat. I la Guàrdia Urbana aquí està desbordadíssima. Ja no fa ni les funcions més bàsiques per garantir una percepció de seguretat. I això impacta de manera molt greu a la classe treballadora, a la gent gran, als barris populars, i això des del progressisme s'hi ha de donar resposta, en realisme. I què hem fet nosaltres? I el que deia el Coque, doncs convocar un Consell de Districte, de la mà, per exemple, d'una plataforma que té un nom que ja ho diu tot, no? Stop Degradació, un barri que s'està degradant, que els comerços estan tancant, que hi ha una percepció de que les coses no funcionen. I, evidentment, necessitem alertar, diríem, i alçar la veu, perquè des de les administracions públiques es doni resposta a tot això, perquè les ciutats treballadores no tenim capacitat de resposta en molts temes que fins i tot són competència municipal. Tenim molt menys ingressos, només cal veure els pressupostos municipals per habitant. Us recomano que consulteu el portal de transparència de la Generalitat de Catalunya. Barcelona ciutat té el doble de pressupost municipal per habitant que nosaltres, ja estem d'un carrer a un altre. I, per tant, tenim menys recursos per educació, per serveis socials, per guàrdia urbana, i això és evident que així no funcionem, perquè acumulem bona part dels problemes i no tenim capacitat de resposta. I el tema de la seguretat n'és un. La gent, quan truca al 112, i ho podeu comprovar, parleu amb la gent, parleu amb plataformes, la resposta sempre no hi ha efectius suficients, escolti, per donar resposta al xivarri que vostè té en el pis de dalt. I clar, en molts casos, gent gran, gent que no pot dormir, l'espai públic està tensionadíssim, i per tant, és que hi hagi un 47% de la població de l'Hospitalet que digui que el seu principal problema de preocupació sigui el tema de la seguretat, crec que això mereix una resposta, i nosaltres no girarem l'esquena a la nostra gent.
7: Quins conflictes de convivència hi ha a l'Hospitalet en aquests moments, Jaume?
5: Sobretot els derivats de l'atenció a l'espai públic. Hi ha delictes, també no ho neguem, no, és que no només és un tema de percepció, és que la percepció és real. És a dir, mentre la darrera Junta de Seguretat, mentre els delictes havien baixat a Catalunya, a l'Hospitalet s'han incrementat un 10%. I això és una xifra sostinguda. Ja sabem que en estadística, quan la tendència es manté, és que alguna cosa no funciona, no? I per tant, i després hi ha aquells petits problemes que són del dia a dia, de veïns. Tenim una ciutat massificada, pisos on s'està llogant per habitacions, famílies en cada habitació, i a sota l'avi que viviu, doncs lògicament, per molt que vulguin anar amb cura els de dalt, doncs els sorolls són immensos. L'espai públic a l'estiu, tenim poca espai públic, la gent es concentra a les places, fa calor, la gent està als habitatges i baixen a baix. No hi ha policia, perquè la gent quan truca al 112, que a més és un telèfon que no, ja ho va dir la pròpia consellera a la Junta de Seguretat, és un telèfon que no s'hauria d'utilitzar per problemes de convivència, i la Guàrdia Urbana hauria de tenir un telèfon propi, no el tenim. Però la gent es desespera, perquè passa por, no pot a vegades ni sortir al replà. És un drama, i per tant això afecta a la qualitat de vida de la nostra gent. No? De la mateixa manera que estem desbordats en altres serveis. Només poso un exemple per no enrotllar-me. Educació. Som la ciutat amb les ràtios més altes de tot Catalunya. Que em demostrin que no és així, perquè sempre estan amb una opacitat amb les dades. Comissions Obreres parla de l'emergència educativa a la ciutat. És que és real, perquè tenim unes ràtios per sobre de la mitja de Catalunya, quan hauria de ser l'inrevés donada la nostra complexitat social. Per tant, jo crec que nosaltres no fem un enfoc populista ni generant discursos d'odi, sinó que el que volem és donar respostes a la nostra gent, que quan reclami la presència d'un servei públic, que és el de la Guàrdia Urbana, hi hagi capacitat de resposta. No? I per tant, jo crec que és en coherència amb el que, per exemple, el conseller Joan Ignasi Elena deia quan parlava de la necessitat I nosaltres valorem positivament que se vagi incrementant els Mossos d'Esquadra, i es van incrementar amb el govern presidit pel Pere Aragonès, i ara el govern de l'Illa continua i proposen que es vagi incrementant els Mossos d'Esquadra. A mi em sembla una bona mesura, perquè cal policia suficient per garantir la seguretat, torno a dir, democràtica, per preventiva i comunitària. Ja. I la millor manera de fer policia comunitària és convocar un Consell de Districte, que és el COC, el nostre regidor demanava. Fem un Consell de Districte, parlem amb els veïns i veïnes i trobem solucions. Donem seguretat a la gent, donem que vegin llum al final del túnel, perquè si no, si la gent la deixem sense respostes, és quan creix el populisme i quan creix aquestes propostes que no ens agraden a ningú.
7: Res i curt, Jaume Graells, quina responsabilitat hi ha de la immigració aquí?
5: Nosaltres, molts dels nostres militants, són població nouvinguda. El seu principal motiu de preocupació és la inseguretat. Per tant, no és un tema d'orígens, sinó que és un tema d'acumular problemes, de concentrar necessitats sense

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Perquè, evidentment, els problemes de la immigració no els pateixen igual tots els barris. El nostre hospitalet està patint molt això. I aquí, després, la gent es preocupa quan veu que en els barris populars precisament són els que tenen més gent que s'apunta al discurs de l'ultradreta i al discurs de l'odi, no? Ja. Sigui de base espanyolista o de base catalana.
2: Ja dic una cosa, home, que és que m'ho ha enviat ara la Marga Ortuño, que és de l'Hospitalet de Llobregat, precisament, que és una informació que diu que la Florida és el barri més densament poblat d'Europa. Té 74.150 habitants per quilòmetre quadrat.
1: I any que passa, sempre dic el mateix, ens allunyem de la solució, perquè en comptes de reduir aquesta xifra les estem incrementant. En base a què? Un urbanisme que ens està condemnant. La Florida és hi ha una escalada de preu del lloguer d'habitació, perquè no parlem de lloguer d'habitatge, brutal. Estem parlant de diríem, barraquisme vertical, no? Se concentra la pobresa, igual que passa en els països, o passa en els països pobres, el xabolisme, doncs aquí el xabolisme el tenim vertical. El xabolisme tenim en un local comercial del 30% de locals comercials que han tancat la ciutat, vivint en habitatges que són il·legals, però que, evidentment, aquella pobra gent haurà de poder viure en algun lloc. I, per tant, ens allunyem, torno a dir, de la solució. És un drama. És un drama, i el que és drama és que aquestes realitats no estiguin sobre la taula a nivell de mitjans de comunicació i a tots els nivells, perquè estem silenciant la pobresa. I quan silenciem la pobresa, la cronifiquem i abandonem la gent, torno a dir.
2: Jaume, per acabar, quina resposta us va donar la Direcció Nacional d'Esquerra davant d'aquesta crida que heu fet abans?
1: Perdona, no t'he sentit bé.
2: Quina resposta us va donar la Direcció Nacional d'Esquerra a partir de la crida que heu fet?
1: No, nosaltres estem plenament coordinats, ens coneixen, saben de la nostra, dels nostres plantejaments, d'estar sempre al carrer, de donar respostes a la gent, i saben perfectament que nosaltres el que plantegem són solucions als problemes, no utilitzar els problemes per dividir la gent. I, per tant, és que no he rebut ni trucada ni res, em coneixen perfectament i saben el que defensem. Vam convocar un ple extraordinari per demanar la dimissió del regidor que portava el tema, que porta el tema de la Guàrdia Urbana davant els problemes greus que estem patint. Hi ha dies que només hi ha dues patrulles de la Guàrdia Urbana circulant per la ciutat i no ens ho han negat. I si no parleu amb guàrdies urbanes, que us diguin quina és la realitat d'Hospitalet. Hi ha una mancança de recursos enorme. I, per tant, la direcció d'Esquerra Republicana sap perfectament el nostre plantejament i jo crec que en el que avui, gràcies perquè m'heu donat temps suficient per poder-me explicar, no s'ha de desprendre del meu discurs cap cosa que no estigui alineada amb un discurs progressista i de defensa dels drets bàsics de la ciutadania.
2: T'agraeixo la confiança en el programa. Gràcies, Jaume Graells, portaveu d'Esquerra a l'Hospitalet de Llobregat. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé. És un 10:15 del matí. La teva vaig veure a l'IDESCAT quanta gent som a Catalunya en aquests moments. I ara ja som més de 8 milions. O sigui que ara me recordo l'anunci de som 6 milions. Imagina't, fa algunes dècades, potser als anys 80. Però, clar, la progressió ha sigut bestial. A 6 a 8 milions i escaig és una barbaritat.
3: Del 1980 al 2000, que són 20 anys, la població va créixer en 200.000 persones, de 6 milions a 6.200.000. I, en canvi, del 2000 al 2026, que són pràcticament no és el mateix, són 26 anys, en lloc de 20, va créixer dels 6.200.000 als 8.100.000, que és un 25% més. I la pregunta automàtica que et ve és, hi ha hagut a creixement d'ingressos i recursos i impostos en aquesta mida, hi ha hagut més places a les escoles, hi ha hagut més places de salut, hi ha hagut més habitatge, hi ha hagut més política social, hi ha hagut més... O no hi ha hagut, no n'hi ha hagut. I d'altra, hi ha algú que es dedica a això? O sigui, si aquí a la ràdio comença a créixer no sé què i has d'ampliar espai, necessites més micros o més entrades per la taula, el Dante o no sé què, algú es preocupa de fer-ho, perquè si no ho fa, li fot una bronca, sí o no? Sí, si alguna cosa, si el diari La Vanguardia comença a imprimir més diaris i calen més furgonetes, hi ha un paio que ha de llogar més furgonetes, perquè si no lloga furgonetes i els diaris es queden a la pila rotativa, es lia un cristo. Llavors, algú ha detectat això que ha anat passant els últims 25 anys d'aquest país i ha pres alguna decisió? Segurament sí, però no és suficient.
4: Bueno, l'habitatge és un dels problemes principals. Ara parlaven de la densitat de la Florida, no? Però, clar, dius, hi ha més població perquè arriba més gent, perquè

0: Bueno, però clar, també el mercat de l'habitatge a Barcelona, que expulsa sistemàticament la gent cap a les seves ciutats colindants, no? M'ha agradat molt aquesta trucada, estic d'acord en el 80% de les coses, perquè, i una de les coses és que es vincula al problema de la seguretat, que certament és un tema que l'esquerra tenim molts problemes a l'hora d'afrontar, perquè ens confronta amb coses que ens incomoden, però no s'ha centrat el problema de la seguretat en la responsabilitat individual de les persones. És a dir, quan es parlava de que hi havia problemes de convivència, es posava el focus en el que les persones estan amuntegades als pisos i que per això surten al carrer, i per això hi ha sorolls. I hi ha una frase que m'ha agradat molt, de per molt que vigili una família que són 50 en una habitació, estic exagerant, per molt que vigili de no fer soroll, és impossible que no en facin. És a dir, quan enfoquem els temes de seguretat, hem d'anar a l'arrel del problema. Per què hi ha problemes de seguretat? Per què aquesta pobresa s'està cronificant? Això és el que genera la desigualtat estructural, és el que genera problemes de seguretat i problemes de convivència, no el color de pell o la nacionalitat de la persona que produeix aquests problemes de convivència. I és veritat que el tema de la policia, de la seguritització, que és una de les respostes fàcils als problemes de convivència i als problemes de seguretat a l'Hospitalet és flagrant, perquè hi ha molt poca policia, però jo crec que també és un error centrar-nos en que hem de posar més Mossos i que amb això se solucionarà tot, perquè no és veritat, perquè hem d'anar a l'arrel estructural dels problemes.
1: Són les 10 i 19 minuts. Un moment que ara continuem parlant. Un segon, sisplau, un segon.
2: RAC 1. És el típic diumenge en què el teu pare et convida a dinar i a mirar una pel·li, però acaba posant-te un documental perquè l'analitzeu per escenes, perquè total, és diumenge i no tens res més a fer. Bé, doncs ara sí. Obrim IKEA Badalona aquest diumenge. Consulta el nostre horari a IKEA.es. La perfecta, excusa perfecta.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
5: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
4: Vine i decideix-te, per fi, a veure-hi sense les teves ulleres de prop.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Estic venent casa meva i no me'n surto.
10: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
11: Malco?
12: Polo.
11: Malco?
12: Polo.
11: Buscar un rènting flexible per a la teva empresa pot ser com anar a cegues. Amb Malco Rent-A-Car no aniràs a les palpentes. Trobes sense sorpreses. La millor quota amb tot inclòs, sense riscos i sense permanències. Malco Rent-A-Car, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorp fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi elaborat amb aigua de mar. Montcorp, el gust de les coses bones.
14: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
16: Actualitzada al minut.
17: Alertes d'última hora.
16: Tot el que sona a RAC 1.
17: Contingut exclusiu.
16: RAC més 1.
17: Fàcil.
16: Ràpid.
17: Còmode.
16: RAC1.cat.
17: RACU.CAT.
16: RAC1.cat.
18: El perquè de tot plegat.
1: 6 minuts i dos quarts d'onze, encara hem tornat a, durant la pausa de la publicitat, no parlem de seguretat, eh? Hem parlat que ja és els deures que fan és que no parlem del tema que estem parlant. Estàvem parlant del virus encara, eh? D'antivirus.
0: Es deixes posar l'Anna Rosa i passen coses...
1: Efectivament, efectivament. Aviam, sobre el tema de seguretat que parlava abans, David.
19: Jo crec que en la línia Sandra, crec que ha dit una cosa que em sembla centrar molt l'esfèrica, el Jaume, que vull recordar que era membre del PSC, que va denunciar l'anterior consistori i després va ser candidat d'Esquerra, que és que el problema fonamental d'inseguretat en aquest país es diu pobresa i exclusió social, amb una realitat cronificada del 24,5%, que això és un de cada quatre catalans i catalanes, parèntesis, en veritat el risc de pobresa i exclusió en aquest país és del 42%, segons l'IDESCAT. El que passa que un cop fetes totes les transferències socials, especialment pensions i gent gran, això queda reduït al 24,5. I, òbviament, aquest 24,5 de pobresa i exclusió ni correspon a la funció policial ni ho resoldrà la policia. Ho resoldran les polítiques públiques. La dada de la Florida com l'espai més dens d'Europa no és del 2026. És del 2020, del 2015, del 2010, i aleshores hi ha moltes emergències a l'Hospitalet i també hi ha moltes trames comunitàries. Aleshores, jo crec que la resposta, quan hem de passar la prova del cotó de si això és populisme punitiu o és extremadeta, estan les respostes, i les respostes, òbviament, estan orientades a les polítiques públiques de qualitat. L'Associació de Veïns de la Florida al mòbil, dient que els mediadors estan completament infradotats, i també... infradotats completament, i això és com intervens en l'espai públic, què entenem per espai intensiu de l'espai públic, quins mecanismes o quins dispositius s'han d'implementar, com es fa front a una realitat dramàtica, que és el barraquisme vertical i horitzontal, perquè l'any passat que tancàvem l'any Candel ja vam recordar que havia tornat el barraquisme a Catalunya, hi ha més de 240 nuclis, podem parlar del B9, podem parlar de la Zona Franca, podem parlar del Parc Joan Miró, i el que falla, podem parlar del sensellarisme a Barcelona, dic Barcelona, perquè ha augmentat un 40% en els darrers anys, i la resposta és serveis públics de qualitat, és obvi.
1: Ángeles.
20: Aviam. Tenim un problema, que és que no s'ha analitzat mai el tema de la seguretat, no només a Catalunya, a tota Espanya, de forma sistemàtica, seriosa i creuant dades. I m'explicaré. Aquests dies estaven sortint tots els consellers, tal qual, dient que el primer trimestre havia baixat la delinqüència, tal qual. Això és una dada que és ridícula tindre-la en compte. Per què? Perquè ha baixat con respecte a què? Al trimestre de l'any anterior, de l'anterior, de l'altre, de l'altre, de l'altre. Les sèries que es publiquen dels balanços de criminalitat que estan al portal del Ministeri de l'Interior tenen un problema, i és que no són correlatives des de fa molt de temps. De fet, n'hi ha un tipus de delictes que els propis Mossos d'Esquadra no van començar a volcar les dades fins al 2019-2020. Amb la qual cosa, tu no pots saber si aquest tipus de delicte al 2018 era més gran o més petit. Aleshores, aquestes sèries que s'haurien de fer amb tots els delictes que han estat denunciats, perquè és això única i exclusivament el que agafen aquestes estadístiques, tu les tindries que haver pogut fer des de fa molt de temps. volcant totes les dades, com es fa ara, de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, les policies locals i les policies autonòmiques. No només has de mirar el delicte, sinó també com s'ha comès aquest delicte i qui ha comès aquest delicte. I això has de fer després un encreuament amb l'augment de la població, perquè, clar, no és el mateix 200 crims a l'any en una ciutat de 140.000 habitants que 200 crims l'any en tota una comunitat de 8 milions d'habitants. Aleshores, has de fer aquests encreuaments i has de fer una feina molt feixuga, però molt, molt, molt consistent. Perquè, si no, no saps si la delinqüència ha augmentat o no. No saps qui la protagonitza. No saps per què la protagonitza. No saps si és una qüestió d'un esbojarrat que li dona un brot psicòtic o és una altra cosa. No ho saps. No tens ni idea. I com no tens ni idea, no saps quines decisions has de prendre. És així de senzill. Però, a mi, quan em diuen... No, és que estem fent el pla Campai i hem baixat la delinqüència tal i qual, con respecte a què? A què?
0: Jo estic d'acord amb tu, només un apunt, Àngel, que crec que falten dades, i quan parles d'interior, ja sigui de departament o de ministeri, les dades i la transparència brilla per la seva ausència. Però, per exemple, quan parlaves de que hi ha delictes que no es poden comparar, jo un dels que tinc identificats és un dels delictes que més està creixent, que són els delictes informàtics i d'usurpació de la identitat, però bàsicament perquè eren delictes que no,
20: home, clar, perquè
0: no existien. No? Clar. I clar, això també fa que hi hagi...
20: Clar.
0: Com... Però clar, per exemple, els delictes, quan es fa un discurs securitista, quan es diu, és que els delictes estan pujant, bueno, quins delictes estan pujant? Un dels que més pugen, per exemple, és el tema de l'usurpació de la identitat i delictes informàtics. Posem-nos una mica seriosos sobre la taula. També pugen els delictes contra la integritat sexual, però per què també hi ha un punt de més denúncies, més conscienciació de la població? És a dir, estic completament d'acord amb tu en que manca un debat més aterrat. Però, clar, que les dades també són tramposes i que quan tens un número sobre la taula, per exemple, l'últim any a Barcelona els apunyalaments havien crescut un 50% i escaig, clar, perquè havien passat d'una a dos. Vull dir, ojo a les dades,
20: Clar, per això he dit que s'havien de fer encreuament de dades amb l'interès de població, amb la situació, amb tal. I jo no et dic que... Perquè, a veure... N'hi havia, fa temps, després de la guerra de Iugoslàvia, jo no sé si us en recordeu, que van vindre unes bandes organitzades de l'est.
19: Encara estan.
20: Encara hi són.
1: Han vingut més d'altres llocs.
20: Exacte.
1: És un festival.
20: I, escolta, no ens posem les mans al cap per a dir que és que aquest tipus de gent que va vindre a delinquir.
1: Val.
20: Oi?
1: Espera,
0: una mica sí.
1: Home,
20: no, jo no me les poso al cap. Jo ho dic sense embuts. Amb altres tipus
1: de... El sicari de torn, o clar, com es diu aquests, el franc tirador de torn, o el que sigui de torn, que venia aquí a fer activitat delictiva, clar que venia delictiva. Però podia venir d'Itàlia o podia venir d'Estats Units, vull dir, però estem parlant d'una minoria, per sort, tot i que cada cop n'hi ha més. Però és que jo crec que estem aquí dient coses sense acabar de dir.
20: Com ho sabem? Si no tenim les dades, com ho sabem?
1: Home, no hi ha un registre de sicaris, diguem-ne. Veiem que es van fotent tiros...
20: Hi ha un registre de delictes, però...
1: carrer Consell de Cent i cada cop... O sigui, l'altre dia parlàvem del narcostat. O sigui, a mi, perdoneu, però a mi, més que el virus aquest, ja vaig dir, no sé si dilluns o la setmana passada, em fot més por que Catalunya cada cop sigui més un narcostat, i això podries parlar per lo bajín, en comandaments policials. Pel tema de l'haixix, que cada cop és més difícil combatre aquestes coses i cada cop aquests diners irradiaran les estructures de l'Estat, i tothom ja m'entén, no vull dir més coses de les que estic dient, però tornant al tema que ens ha plantejat el Basté, és que aquí hem fet una mena de barreja, o sigui, estem fent el debat aquest dissimulat d'immigració i delinqüència, no? És això del que estem parlant, perquè s'entengui, perquè ho dic perquè aquí tothom parla amb eufemismes, però estem
2: parlant d'això. Bueno, és l'altre gran problema que hem tingut els últims anys al país, parla amb eufemismes.
1: Perquè el senyor de l'Hospitalet que m'ha entrevistat no ens estava parlant ben bé d'això, I no estava parlant de delinqüència de les que surten les estadístiques. Estava parlant de percepció d'inseguretat, de conflictes de convivència, clar, de gent que ocupen les places i que això genera mal rotllo. No estàvem parlant d'un tio punyalant o d'un tio urbant.
2: Sembla que a l'Hospitalet la percepció de seguretat no és percepció només d'inseguretat, és inseguretat.
1: Bueno, a part de la inseguretat, però també ens parlava d'això altre. I tot això té a veure amb el que hem explicat de com és la ciutat, té a veure amb els diners. Ara hi ha un govern que ha fet un pla de barris que suposa que va amb la línia, i en va fer un, el govern Maragall, d'ajudar amb això. Hi ha un govern municipal que alguna cosa ha fet els últims anys i més o menys sempre, per no dir, ha sigut sempre el mateix color. Hi ha un tema de finançament de fons.
2: Hi ha un tema que ha explicat en Jaume Gallés que és molt interessant, que és la centrifugació de Barcelona.
1: Bueno,
5: És que clar, però...
1: És a dir,
5: però,
1: és a dir,
5: el que s'arregla, que arriba a 30, 40...
1: la Barcelona, el sí. que fa és que molta de la gent...
5: Que... Però ja anem per la segona centrifugació. Ai, perdona, acaba.
1: No, no, digues, no.
5: No, ja anem per la segona, perquè la primera centrifugació va ser més o menys... Bueno, primer va haver-hi l'àrea metropolitana, que no és centrifugació, perquè l'àrea metropolitana ja és la Gran Barcelona, el Sagrat Dinós de l'Hospitalet i Badalona, amb tots els respectes, és Barcelona. Entenem el que vull dir, eh? Des d'un punt de vista urbà, de trama urbana. Però va haver-hi la primera corona, que podria arribar fins a Mataró, a Granollers, Terrassa, Sabadell, Terrassa, Vilafranca i, si m'apures, Sitges o Vilanova, però aquesta ja ha passat. És que ja estem anant cap a la segona, ja estem anant cap a Manresa, cap a Igualada, cap a BSCB, on potser més al nord del país. I l'altre dia sortia una notícia que a Terrassa, crec que era el dia de Terrassa mateix que ho deia, és on han crescut més els lloguers de tot Catalunya, perquè s'està produint, és una ciutat raonablement gran, té 220.000 habitants en aquests moments, que és una barbaritat, i s'està produint aquesta... O sigui, un tio que intentava viure a Barcelona... Fa temps que he intentat viure a Terrassa, però no al centre de Terrassa, allà davant del Parc Vallardí, amb unes vistes, no, amb un barri correcte, digne, adequat, vull dir, en general tots els barris de Terrassa estan molt arreglats i han canviat molt en relació fa 30 o 40 anys, però se'n va viure en un edifici de nova construcció, en un lloc que tampoc hi ha molt teixit comercial, perquè no pot viure a Barcelona, perquè s'ha produït aquesta expulsió. O sigui, la de l'Hospitalet, jo crec que ja fa temps que ve produït. Un tio que no pot viure a Barcelona se'n va viure a l'Hospitalet com a mínim. Però, clar, aquest tema no l'arreglaré jo avui aquí en aquesta tertúlia. Fa molt temps que li estem donant voltes a aquest tema. I fa molt temps que hi ha governs progressistes, particularment a l'Ajuntament de Barcelona, que venien a solucionar això, o que van... És veritat, sí, home, no és perdó, és que està somrient...
0: Era un riure que t'estic sí. donant la raó, eh?
5: No, perquè,
0: totalment,
5: o sigui,
0: sí, sí.
5: El que representa cap, el colauisme, val? Arribava per solucionar aquest problema. Mm. I més o menys estem igual. Més o menys estem igual amb aquesta qüestió. Mm. O pitjor. Ah, si ara sigues un d'allò del Trias, et diria que a la seva època és quan millors indicadors hi havia de l'habitatge. Perquè això t'ho van recordar cada 5 minuts.
0: Evidentment, hi ha millors indicadors. És a dir, que no es va venir a solucionar el tema... Estic d'acord. Què hagués passat si no hi haguessin aquests intents, perquè n'hi va haver, de solucionar el tema? Ara, això no t'ho sé dir. No, segurament i... estaria molt pitjor.
5: I faltava la llei, s'ha fet la llei, però s'ha fet una llei. Mai, o sigui, l'amic comunista, que fa dies que no et dic comunista per la ràdio...
19: Gràcies.
5: David.
19: Gràcies per recordar-ho.
5: Per combatre el capitalisme, has d'utilitzar una mica les armes del capitalisme i has d'entendre com funciona. Val? I no anar amb una certa ingenuïtat. Ingenuïtat? O no ingenuïtat. Però si fas la llei, no pots deixar el forat, la llei de l'habitatge, no pots deixar el forat dels lloguers a temporada.
1: Un moment. Totalment David d'acord. Fernández, vols dir alguna cosa per acabar aquest tema?
19: Sí, diré una que em sembla interessant. Potser direu ara que trencaré una llança impropi, però sí. Des de l'experiència quasi que personal i també política, una altra cosa és que el processament de dades, no? Les comparatives es poden millorar estadísticament. Però jo trenco una llança perquè, a més, ho he viscut en primera persona. O sigui, crec que els quadres de comandament dels Mossos d'Esquadra o la Direcció General de Policia saben perfectament quina realitat criminològica afrontem, quines són els clàssics i quines són les novetats. La Sandra deia el cibercrim, que és molt complicat, perquè no et furten la cartera a les Rambles i vas a un pis que està amagat no sé on, no? Sinó que has d'anar a un país de l'est que ja és irrastrejable. O jo he llegit... no sé si ho puc dir, una comissió de secrets oficials, anem a dir-ho la pròpia, i després en comissió d'interior, a porta tancada, el detall de quines màfies estan colonitzant els baixos de l'economia catalana, i us asseguro que la informació que tenen és precisa i detallada. I crec que també, fins i tot, les ABPs arran de terra saben quina realitat estan assumint i quins són els conflictes, que en diferents municipis, que són molt distints, atenen. Vull dir que crec que tenim uns serveis públics que s'han de millorar, que no és la solució, òbviament, la solució estructural són els serveis públics i aprofundir en la democràcia, però crec que sí que sabem quines dades hi ha. També és veritat que al mateix temps, no? Que al mateix temps, l'altre dia crec que era el Toni Rodríguez, l'intendent, que deia al tanto, no? Amb crear armes d'estats d'opinió. I dius, vale, però venim d'un coneixement d'un pla per posar policies de paisà en clau de mediació a les escoles, dient que hi havia un problema enorme, i ara recollint cable i diem que ha sigut un oportú, tal, no sé què. I al mateix temps, perdó, tenim un portaveu d'un sindicat policial de Mossos minoritari que diu que sí que s'ha de portar pistola a l'escola. Saps? En aquest debat populista traginem.
20: El debat populista arrasarà com un tsunami a les pròximes eleccions ja municipals i ja veuràs tu. Aviam, si tu parles amb els Mossos a peu de carrer, és clar que saben el que hi ha.
19: És clar que?
20: Que saben el que hi ha. I el primer que et diuen és que els missatges que es llencen per part dels responsables polítics d'aquests cossos de seguretat no reflexa la realitat dels que ells veuen al carrer tots els dies.
5: Però estem parlant de la consellera Parlon, o de qui estem parlant? O del director general de la policia?
20: En general, perquè mira...
5: Perquè Trapero ha sortit alguna vegada.
20: T'ho dic perquè, al final, ell deia lo de la comissió de segrets i tal, però els ajuntaments també tens les comissions de seguretat i també donen les dades i tal, i també tothom et diu que les dades les has d'agafar amb pinces perquè, insisteixo, no són dades fefaents, i a més falten dades, i a més n'hi ha un munt de delictes que no es denuncien. I les dades que tu pots veure a l'IDESCAT o que pots veure al Ministeri de l'Interior són només de delictes que n'hi ha hagut denúncia per part de l'afectat o bé per part del policia que en aquell moment ho ha vist. Con lo qual, tu no pots fer-li entendre a la gent o dir-li a la gent que té una sensació o una percepció d'inseguretat basant-te en unes dades que no són correctes. I això, la gent, quan ho sent, diu, a mi no em pots dir que la delinqüència ha baixat a Catalunya el primer trimestre perquè jo estic veient constantment el que passa. Aquesta gent m'està mentint. I aleshores és quan ve una altra gent i diu, i tu, que t'estan mentint? Jo no et mentiré i, a més, jo t'ho canviaré. Jo I què fa la gent que vol seguretat? Dir, vale, doncs saps què? Que et votaré a tu. I aquest és el problema, que s'ha amagat el cap sota l'ala durant molt de temps, perquè és un discurs incòmode, molt incòmode, perquè a més has de creuar moltes coses. Has de creuar els delictes, has de creuar la situació social, has de creuar... Però n'hi ha moltíssima gent, moltíssima, que està en una situació econòmica desesperada i que no comet cap delicte. I n'hi ha gent que és molt problemàtica, és molt problemàtica a la convivència, però que no comet delictes.
19: La immensa majoria, la majoria de persones en situació de pobresa, 8.000 persones preses. Mira el diferencial que n'hi ha.
20: Aleshores, compten segons quins discursos.
4: Però clar, jo estic d'acord.
19: Sí, compta també, o sigui, que és fràgil una cosa, és la percepció. Vull dir que una persona arran de carrer qüestioni dades oficials perquè té una situació més tensa al seu voltant, tampoc em sembla una matèria científica estadística de l'hòstia. O sigui, em sembla que és percepció social.
4: Però ojo la diferència entre sensació de seguretat, que jo crec que ho has apuntat, però hem d'anar cap aquí. O sigui, la sensació d'inseguretat i les dades de criminalitat són dues coses molt diferents.
20: Clar.
4: I hi ha moltes maneres d'arribar aquí. I jo poso un exemple només. A la ciutat de Barcelona, quan l'Albert Batlle estava a l'oposició, bueno, estava a l'oposició, sí, els últims anys ho estava, sí. Barcelona era el Bronx, i això era quan les dades ja deien que Barcelona ja era una ciutat més segura que abans de la pandèmia. Quan hem canviat el color polític al govern, Barcelona està fantàstica i estem treballant moltíssim perquè la situació de seguretat millori. Què ha passat? Que el baròmetre municipal, amb els discursos dels partits polítics que estan a Barcelona, com ha canviat, la sensació d'inseguretat a Barcelona ha canviat i ha deixat de ser la principal preocupació de la ciutadania de Barcelona. És a dir, les dades, molt bé, però tornem a la responsabilitat política i a l'emmerdament que fan els portaveus. Si la gent és responsable i els portaveus polítics són responsables i s'atenen a les dades, la sensació d'inseguretat baixa.
2: Un moment. Falta 20 minuts per les 11. Un auxiliar de vol de la companyia KLM està ingressada en un hospital d'Amsterdam amb símptomes d'antivirus. Segons ha confirmat el Ministeri de Sanitat holandès, l'hostessa viatjava en el famós avió que va sortir ara i ja no només tenim un creuer, sinó que també tenim un avió. L'avió que va sortir de Johannesburg cap als Països Baixos el 25 d'abril, durant el vol va estar en contacte amb la dona holandesa de 69 anys que va morir a causa de l'antivirus un dia després. Jo només vull fer un apunt a peu de pàgina. Escolta'm, jo em crec el doctor Jansà, prou ja, jo em crec el doctor Cailà, virus mediàtic, no, com ho he dit, impossible, però esclar, que m'expliquin com ha agafat l'hostessa aquest virus.
5: El que els he preguntat, justament, el famós avió aquest, clar. Els famosos 23, que ara diuen, no sé si 23...
2: Clar, és que llavors estem en el mateix cas que el coronavirus, gairebé, tu.
4: No facis això, que ens havíem quedat tranquils.
5: No, però els tios aquests, els 23 o 30, que han baixat del vaixell, abans de saber que hi havia la malaltia, algú s'està preocupant, se suposa que l'OMS, això estaria bé.
2: Sí.
5: De fer tota la traçabilitat i preguntar-los, vostè, des del dia tal d'abril, que estem parlant de mitjans d'abril, fins ara, què ha fet? Quins transports en comú ha agafat? On ha estat, amb qui té parella, ha estat a prop de qui ha estat. Perquè, efectivament, la viralitat vol dir això, aquesta expansió d'aquesta manera.
2: 18 minuts i les 11.
19: I la reflexió serveix pels dos debats. El de seguretat i el de salut. Ja, és a dir, com inflem les bombolles, és a dir, res és neutre. No és si la setmana passada a la Diagonal hi havia pràcticament un atac jihadista, segons qui, no s'assustenta en cap dada. Que ho exploti l'extrema dreta per treure rendida electoral, però, estic d'acord.
20: Saps què passa, David? Que és que és molt fàcil dir que és l'extrema dreta la que fa, que no sé què. Escolta, a data d'avui, jo no he vist res que em digui per què aquest home va fer el que va fer. Perquè lo del brot psicòtic, que pot ser, jo no dic que no, tampoc tinc les dades.
5: Però estàs sota sota secret de sumari, eh?
20: Clar, bueno, aleshores, doncs, aleshores.
5: Bueno, però el sistema funciona així.
20: Aleshores,
5: ves al jutge
20: el
5: i li...
20: El que és prudent per part de qualsevol responsable polític en aquesta matèria és dir, no tenim totes les dades i estem a l'espera...
5: Però Àngeles,
20: i no tanquem ja, Àngeles, cap hipòtesi.
19: Em sembla un ús gordià del món que vivim, perquè no, aquesta desconfiança en tot i en res, i només és veritat el que jo experimento, que ja no crec en res ni en ningú, és la base també de l'onada reaccionària que tenim. Perquè tu no sabies res com jo de l'antivirus fins ahir, i avui ens fiem dels metges. I jo sé que les abelles piquen abans que em piquessin, perquè m'ho ha dit ma santa mare. Saps? En què creiem i en què no creiem? Si hem de dubtar de tot i en permanent, és la conspiració permanent.
20: No, però és que és molt fàcil.
19: Sí,
20: o sigui, els responsables polítics han de tindre una prudència a l'hora de fer les declaracions que no tenen. No tenen. I això el que fa és que la gent no se la cregui i que prefereixi creure's
5: aviam,
20: a segons
5: qui. Aviam, doncs m'ha mal dit,
20: home.
5: Àngeles.
20: Perdó.
5: Hi ha hagut, amb aquest incident que estem comentant, una campanya a xarxes de la ultradreta, de l'extrema dreta, de dir-li com vulguis, per intentar liar aquí un cristo d'un esdeveniment que encara no en coneixem la naturalesa. Però que aquests, que jo els defineixo com els del paper de plata al cap, dels conspiranoics del paper de plata al cap, ja tenien totes les teories possibles. Que si va cridar, no sé què de la, que també ho pots cridar estant tarat. Després, que hi havia un... que es deia una noia de 16 anys. Quan era una persona de 40 o 30 i pico de més. De cop i volta resulta que hem sabut que era una ciutadana d'origen xinès. Ah, ja està ara, eh? Ah, si és un magribí o el que sigui, que decapita o intenta degullar o que sigui una xinesa, ja no és tan problema com si hagués sigut amb un espanyol. Ho dic per les contradiccions que dins el món de l'ultradreta pugui provocar això. Tios xalats que pregunten per què no es disparava a trets contra aquest tio per quan anava per l'inici de la Diagonal. Quan veien el vídeo aquest que ha circulat, veies un paio que ja es veia que no hi tocava el tot i veies uns Mossos per allà controlant i si es foten a disparar allà, el cotxe que passa pel darrere, la senyora que passeja amb el cotxet pel carrer darrere, li arriba un tret. És que això és de primer de policia. Però s'alimenta això perquè hi ha un moviment mundial que es dedica a alimentar aquestes merdes, contra el qual és molt difícil de combatre. Hi ha hagut casos, estàs bastant estudiat, que quan tu fots un post que té una repercussió de 100.000, el desmentiment té una repercussió de 20.000. I ja s'ha quedat instal·lada la idea. Hi ha molta gent que sense... O està pensant, aquest Pere Mas és un lacai de no sé qui, o aquest Pere Mas és un idiota, o aquest Pere Mas ens està enganyant a tots, quan en realitat jo dic el que penso honestament. I en canvi, aquests altres que fan aquests tuits tenen una agenda, que és crear por, crear inseguretat, crear odi, crear un seguit de coses que ens converteixen pitjor com a societat. Per això abans hi ha hagut un moment que he fet un comentari que dic, no estic especialment content de ser català en les últimes hores perquè he vist que aquesta casa, la nostra, també és un abocador de merda.
20: Home, que t'esperaves una altra cosa.
2: 3:15. Bom.
19: Abocador de merda.
6: RAC 1.
21: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
22: Què fas?
21: Segueix el mantra. Begudes gratis em costa. Begudes gratis em costa. Begudes...
22: Què és això?
23: És el mantra clau de l'estiu.
24: Aquest estiu, viatge amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
25: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
26: Hola, com anem?
25: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors.
26: Andreu, com va la família?
27: Molt bé.
26: I la petita, com està?
27: Doncs ja camina.
26: I el gat?
27: Bé, molt bé.
25: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
28: Ostres, m'encanta.
29: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
25: Benvinguda.
30: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
31: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
32: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop.
3: perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
7: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
8: Ara a Lidl 950 grams de filets de pollastre per 5,59 € t'estalvies un 18% i amb Lidl Plus pernil serrà reserva per 3,89 € t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
9: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
10: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard,
12: no.
11: Et surt de dins això de...
13: Necessito vacas.
11: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
14: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
22: ¿De qué?
15: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
22: ¡Buah! Con ese Colacao.
15: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
22: ¿Qué más quieres?
15: Más mañanas así.
27: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
28: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
33: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
34: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
35: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
18: El perquè de tot plegat.
1: 10 minuts i les 11 terres. Deixeu-me dir notícies d'última hora, que n'hi ha unes quantes. La primera, Mònica García, la ministra de Sanitat, que ha estat aquest matí ara fa una estona a Televisió Espanyola, i acaba de dir que el president de les Canàries menteix.
0: Que raro. Ja comencem.
1: Quan diu que no se'l va informar prou i que no el van trucar. I diu que el registre de trucades ho confirma i acusa Clavijo, que és el president de les Illes Canàries, de fer soroll polític en una situació d'emergència. Escolteu el que deia.
36: Puedo enseñar las llamadas, puedo enseñar los WhatsApps, me parece absolutamente innecesario el ruido político generado alrededor de cosas que son evidentes y palmarias. Las llamadas telefónicas quedan registradas. Quiero decir, no entiendo cómo alguien al que acabas de llamar y con el que has estado en contacto 4 veces durante una tarde, a la mañana siguiente niegue esas llamadas. Entiendo que hay, bueno, pues no sé si hay un interés político, interés de que haya ruido político, yo no lo entiendo, sinceramente. Porque además una de las medidas de salud pública fundamentales es crear y generar confianza.
1: Déu-n'hi-do. Espera, que n'hi ha més. No d'això, ho dic perquè ahir això desmenteix de la base el que deia el portaveu de les Illes Canàries aquí al Món RAC1, que va dir que només va haver-hi una conversa entre Pedro Sánchez i el president del govern de les Illes Canàries ahir al matí, a primera hora, i que l'única informació que tenien de Mònica García va ser un mail que va ser enviat a les 23:57 del març a la nit. També deixa'm dir que ja comencem amb les històries aquestes de qui truca aquí, és que de bo, sembla un pati de col·legi mentre hi ha una situació d'emergència a Espanya. I segona notícia, segons ha informat el Carles Quílez ara al Tot es mou de TV3, Jair Domínguez ha quedat absolt. Bona notícia per la llibertat d'expressió. Tercera història. Bueno, aquesta és allò de... És el recurrent. La Unió Europea diu que posarà límit a la capacitat de generar contingut sexual abusiu mitjançant intel·ligència artificial. Aquest matí, un acord del Parlament Europeu i el Consell permetrà simplificar la llei d'IA i establir que queden prohibits els sistemes d'intel·ligència artificial que permetin crear imatges sexualitzades sense consentiment i la generació de, pornografia infantil. Però vinga, aviam si és veritat, perquè aquesta és una altra... Exacte, bona sort, perquè estem encara amb el tema dels menors de 16 anys i encara no m'ha arribat a res, o sigui, som lent com el cavall del dolent. O sigui, les lleis són lentes, i més lentes, i el món va ràpid, i més ràpid, i les tecnològiques van fent. Bueno, i la tercera notícia és una altra història que avui parlàvem aquest matí i del qual hem dedicat el davantal aquest matí al món RQ. Resulta que cada vegada queda menys perquè el papa...
2: M'encanta aquest tema.
1: El papa vingui a Catalunya i de mica en mica anem sabent què farà quan visita Barcelona. El cas és que un dels actes multitudinaris que farà serà una oració, no una missa, una oració a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Doncs bé, qui ja ha posat cullerada... Aviam, si això fos un grup o una associació, diguem-ho, que no té visualització al món sociopolítico-cultural de l'Estat, doncs mira, tira que te vas. Però estem parlant d'una associació que es diu Abogados Cristianos, que està, és com el Julivert, està a totes les salses. A totes, vull dir, és al·lucinant. O sigui, que si el Willy Toledo, que si la... Que si... Que es podia tirar...
2: La processó aquella, que recordar...
1: Després el Dolors Miquel...
4: Quin èxit han tingut?
1: Què?
2: Quan el procés se n'hi vas al jutjat per culpa d'aquests paios, com passava abans a Manos Límpies, t'has de buscar un advocat, un procurador, dormir malament...
1: Sí,
2: els que reben les demandes, en lloc de dir, oiga, dejen de presentar coses, los voy a emprar a ustedes, les van admetent a tràmit.
5: I demana costes al final, perquè...
2: Aquí hi ha un sistema judicial...
1: Diu que... Ara ha dit que, a vegades, Cristianos, que no entén que el papa faci una gran oració en un estadi que porta el nom de Lluís Companys.
2: Que es foti.
1: Moment! A l'escrit s'abonen a una de les falsedats que va impulsar el franquisme i que argumenten que quan Companys va ser president durant la Guerra Civil va ordenar assassinar milers de catòlics. Escolteu com ho justifiquen.
6: Hace unas pocas semanas, el propio Papa León XIV autorizó la beatificación de 50 nuevos mártires asesinados bajo el mandato de Companys. Es indignante que el mismo Papa que eleva a los altares a estos mártires celebre un acto en el estadio que homenajea a su asesino. El acto del Papa en Barcelona debe cambiar de lugar urgentemente.
1: Un moment, perquè el vídeo no s'acaba aquí, semblava la Lluís Beltran. El vídeo no s'acaba aquí. Continuava i deia... I a Madrid hem enviat dues cartes a la Santa Seu. La primera sobre aquest tema i la segona que per què el papa no visita el Valle de los Caídos. Clar, vull dir...
0: Una tot s'entén, cosa... tot s'entén.
1: Que, clar, és a dir,
5: com diria en Jep Cabestany... Amigo.
1: Arnau González Vilalta és professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma, expert en història del nacionalisme català contemporani i de la política espanyola i europea del període d'entreguerres. Déu-n'hi-do. Professor, bon dia i moltes gràcies.
12: Molt bon dia.
1: Aviam. Abogados Cristianos es refereix a Lluís Companys com l'assassí de 50 màrtirs. Res i curs, quants clergues va manar assassinar Lluís Companys?
12: Zero. Cap.
1: Aquí hauríem de dir, d'acord, gràcies i bon dia. Però no, seguirem perquè hi ha més coses. Doncs si no va fer això, Companys i el seu entorn van participar en cremades d'esglésies o en reprimir a capellans?
12: Cap capellà, cap església, cap repressió directament ordenada per Companys.
1: Gràcies i bon dia, també podríem dir, però jo segueixo. Podríem dir que Lluís Companys tenia animadversió a l'església i als seus monjos, capellans i monges i que els va desprotegir durant el seu mandat?
12: No, l'únic que podríem dir és que sota el seu govern és veritat que van morir molts religiosos, però Companys del seu govern i l'administració catalana el que van fer va ser intentar evitar aquestes morts. Que no se'n sortissin és una altra qüestió.
1: Ja. Doncs si no va fer res de tot això que parlaven, com s'entén que l'acusin de ser un assassí de capellans?
12: Bueno, perquè Companys representava una llarga tradició catalanista, obrerista, d'esquerres, i que certament tenia una certa línia menys a capellans i contra de l'Església. Però Companys personalment, Companys políticament, el seu govern, Esquerra Republicana, precisament es van caracteritzar pel contrari, per intentar evacuar i salvar capellans, monges i membres de les comunitats religioses.
1: Ja, comentava vostè, professor, que Lluís Companys va fer mans i mànigues per ajudar
2: Fins i tot a fugir a Catalunya de milers de clergues, inclús el bisbe de Tarragona, Vidal i Barraquer, no?
12: I tant. Vull dir, pel port de Barcelona van sortir milers de religiosos amb vaixells francesos i italians gràcies a les gestions del propi Companys, del conseller Ventura Gassol, del conseller de Governació Josep Maria Espanya, i per tant van evitar la mort de molts més religiosos. Els arxius, per exemple, diplomàtics francesos estan plens de passaports col·lectius de monges i capellans segellats per la Generalitat i amb el propi risc de Companys i dels seus consellers que van ser amenaçats per la CNT.
2: Llavors, en què es basen aquests arguments de bodegadors cristianos? Perquè els seus llibres d'història sembla que diuen tot el contrari que els seus.
12: Bueno, es basen en que, és veritat, a Catalunya van morir 8.000 persones durant el període de la Guerra Civil i la Generalitat i Companys i el seu govern no van ser capaços d'evitar aquests assassinats. Assassinats amb mans, bàsicament, d'elements anarquistes, del PUM i d'altres sectors d'extrema esquerra, però no precisament d'un govern que estava liderat per un partit moderat en aquest aspecte com el de Companys d'Esquerra Republicana, amb consellers catòlics com Ventura i Gassol. Per tant, es basa en una manipulació. En una veritat, els morts hi són, però en una manipulació. Companys va col·laborar amb el Vaticà, Companys va salvar l'arquebisbe de Tarragona, com deies, i, per tant, és innegable que el que passarà el 39, quan l'acabin afusellant a ell, és que això ningú ho podrà dir. No hi haurà testimonis que apareguin al judici sumaríssim i diguin a mi em va salvar la Generalitat i aquest senyor. Evidentment, és una manipulació històrica en tota regla.
2: Quan neix aquesta propaganda contra el president Companys?
12: Bueno, neix durant la pròpia Guerra Civil, on Companys és el blanc de totes les ires, i, evidentment, durant el franquisme, 40 anys es va extenent. La qüestió és que Companys és una figura complexa, sens dubte, però de cap de les maneres se li pot adjudicar cap mort, ni directa ni voluntàriament.
2: Des de vegades cristianos ja han enviat una carta al Vaticà demanant que s'ho repensi. Això no té cap recorregut, no? Bueno, quan els enviïn la segona carta ja ni t'ho explico.
12: Bueno, si comencessin a remenar en els arxius vaticans a Roma i trobarien doncs, tots els religiosos que va salvar el govern de Companys i trobarien la pròpia correspondència, si anessin també als arxius militars italians, en els quals la diplomàcia feixista italiana agraeix a la Generalitat haver ajudat a salvar l'arquebisbe, a salvar religiosos, monges... Per tant, Companys, de fet, és complex, perquè va acabar col·laborant de manera indirecta, fins i tot, amb la diplomàcia italiana feixista per salvar les vides de totes les persones que va poder. És a dir, Companys va salvar a tothom qui va poder. L'únic que se li pot adjudicar és incapacitat de salvar-ne més. Però va fer tot el que va poder per intentar evitar més morts.
2: Va, sembla que el propi màrtir va ser Lluís Companys.
12: Finalment, sí. Finalment ha acabat convertint-se ell en màrtir i se l'afusella en gran mesura per haver sigut el representant de totes aquestes tradicions. D'altres consellers del seu govern, com Gassol o Josep Maria Espanya, han de fugir de Catalunya perquè la CNT els amenaça de mort precisament per estar permetent sortint a gent de dretes i a religiosos pel port de Barcelona.
2: M'agradaria recordar, això el senyor historiador ens recordarà millor, el van detenir els nazis a França, aquest senyor. El van lliurar al govern espanyol. El van afusellar amb una farsa de Consell de Guerra, del qual s'ha dit, d'acord amb la llei de memòria històrica, corregeixi'm i matisi-ho com sigui adequat, que va ser una sentència il·legal i legítima. I crec recordar fins i tot que hem vist una vicepresidenta del govern espanyol, no sé si de Maria Teresa Fernández de la Vega, o m'equivoco, de vicepresidenta, anant al Castell de Montjuïc, no sé si demanar disculpes, però fem una mena d'ofrena en el seu moment, disculpant-se en nom del govern espanyol. Per tant, jo crec que aquí està bastant clara tota la qüestió i el paper de Companys actualment, a dia d'avui, a 2026.
12: La figura de Companys, com dius, tot això és així. El que passa és que la seva pròpia complexitat i la complexitat de la guerra ens fa que posicionaments i arguments d'aquests tan simples, d'on ell va ser el responsable de l'assassinat de milers de religiosos, no vagin enlloc. Una altra cosa és que en el món en el qual vivim avui en dia, explicar arguments gaire complexes no sigui del gust del públic. Per tant, no els hi fem llegir aquí 2, 3, 4 llibres a ningú. Però els arxius vaticans mateixos, és a dir, si l'Anunciatura de Madrid truca a Ciutat del Vaticà, mirin els arxius i trobaran, bàsicament, l'agraïment al propi govern de la Generalitat.
2: Escolta'm, 2 i 2 són 4, fins que no es demostri el contrari. I a banda de Lluís Companys, l'Arnau González Vilalta ha estudiat i té un llibre sobre el primer clàssic de futbol de la història. Que, bueno, som, som a les portes d'un partit clau, que és un Barça-Real Madrid. Ens pots recordar com va anar aquest primer clàssic de la història i què va passar de destacat?
12: Bueno, és un llibre que sortirà d'aquí pocs dies. És el primer clàssic que s'entén com a tal, el juny del 36, precisament un mes abans de l'esclat de la Guerra Civil. És la final de Copa a València, que guanya el Madrid 2-1, amb una aturada de Ricardo Zamora a l'últim minut, a xut d'Escolar, i que després provoca que tots aquells jugadors acabin en escenaris molt diversos durant la Guerra Civil. Des de jugadors del Barça a camps de presoners nazis, fins a jugadors del Madrid, però no només, herois del franquisme i molts del Madrid exiliats. Per tant, és un intent d'explicar que el Barça i el Madrid de preguerra, a partir d'aquest clàssic inicial, és molt diferent i també s'ha manipulat, sobretot per part del Madrid, de manera extraordinària.
2: És clar. Per cert, que abans d'acabar, l'arcabisbe Ovella acaba de parlar d'abogados cristianos. El podem escoltar? Som-hi.
3: Home, demanar, tots podem demanar. Bueno, ara, quina raó hi ha, quins fonaments tenen... Jo, de totes les maneres, a mi crec que tot el que sigui ajudar a conviure, a entendre'ns i no a dividir i a confrontar, és benvingut. I l'altre, pues, me deixa una mica a mi inquiet, dient on anem.
2: Bueno, hi ha dues coses que estan bé d'aquí, Tomella. Un és el puh que he fet, que això no es pot titular en un diari, però que està molt, que s'entén perfectament.
5: Subtext fort.
2: I la segona és que va en la línia del papa. Va en la línia del papa, de sumar i no restar. En fi, li agraeixo a Arnau González Vilalta, el professor, aquest màster que ens acaba de fer aquí al Monarracu com a professor al Departament d'Història Moderna i Contemporània de l'Autònoma, expert en història del nacionalisme català contemporani de la política espanyola i europea del període d'entreguerres. Moltes gràcies i sort.
12: Igualment, moltes gràcies.
2: Que vagis.
5: Jo no he demanat res, però si m'haguessin demanat la modesta opinió, podia anar al papa, l'hagués dit, ves a Brianzú, sisplau, i mira, ha escollit un altre lloc, sí. I entre el Raval i Brianzú, que per cert és un dels forats negres del sistema penitenciari català, també una de les presons més tensionades,
2: a mi
5: però vull recordar que fa molt poc, a Brianzú, fa molt poc és anys, un bon professional dels serveis penitenciaris, que era director, va haver de dimitir per amenaces de mort. Molts presos. Els funcionaris. Ja.
2: He de dir que a les 11:05 minuts deixen dir que la visita del papa, almenys el que fa referència a Catalunya, és...
5: S'ha treballat molt fi.
2: Però molt fi, molt a poc fi. A poc, i s'ha de felicitar perquè bé...
5: Finetza, diria.
2: Sí,
7: la diplomàcia vaticana és la que és.
2: Clar,
7: des de famílies.
2: Ja.
5: Són bons.
2: Agafar i dir, se'n va a veure... al convent de Sant Agustí al barri del Raval, va a Brians, se'n va a Montserrat, ve a l'estadi
5: Canàries
2: Olímpic
5: Migració.
2: Estadi Olímpic Lluís Companys, que l'estadi Olímpic Lluís Companys, per cert, com avançava avui el món a RAC1, actuarà Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat, que és una cançó que va fer per la Marató, que és aquella cançó maca. Tan maca, això serà molt maco, i puc dir qui presentarà aquest acte, o qui serà un dels presentadors d'aquest acte.
5: Proceda,
2: jo crec que és perfecte que ho pugui presentar ell. Una persona que es diu Xavier Pérez Esquerdo. Serà el presentador d'aquest acte, serà un dels presentadors. Sí, perquè no, perquè Pérez Esquerdo és una persona molt creient i que sempre ha fet bandera. I serà el presentador d'aquest acte.
8: I hi ha un altre tema. Segons he sentit, a Madrid farà un pronunciament o un discurs a les dues cambres, en sessió conjunta, Congrés i Senat, cosa que no havia passat mai amb un sant pare, que em sembla un acte polític molt important. A veure què diu el papa, davant de qui ho diu, i, per cert, com es comporten alguns dels senyors diputats. Grava aquesta guarnició. No va per tu, que no ets diputada.
7: No, refereixo
8: perquè com que ja no respectem res, perquè ja no respectem res, ni respectem l'Església, ho hem vist, quan uns pobres immigrants volien anar a ser acollits a una església a Badalona, crec recordar, va haver un seguit de gent...
7: Bueno, l'Església volia acollir...
8: Sí,
7: no és que ells volien entrar, sinó que...
8: És que és com tirotejar la Creu Roja, o hi ha una sèrie de coses que fins ara
2: no les tocàvem, i ara sembla que ja tot està en qüestió.
9: Hola, doncs, Polls, què tal, com estàs?
10: Molt bé.
9: Molt bé, estava estona que s'està esperant aquí, la Noemí Polls. Hola, Polls, què tal, com
10: molt
9: estàs?
10: Molt bé,
9: sí, què?
10: Estupendament.
2: Què passa, Polls?
10: Ai, que no hi sento.
2: Tens béns a vendre.
9: No hi sents, perdó.
10: Ara.
9: Fa estona que ets aquí, eh?
10: Doncs mira, jo vinc a explicar-vos que tots tenim un amic, aquí se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel, per als seus amics és el Manolo, sí, per la feina li diuen Marquesito, i alhora per als seus fills és el Papa, i per la seva mare el Manolito, Manuel, Manolo, Marquesito, Papa, Manolito, és igual. Per tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix, perquè més important que, com ens diuen, és que se'n reconeguin pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Són els primers en protegir. Securitas Direct ara és Verisure, com tu dius. La teva companyia de sempre, més forta que mai.
9: 11 i 8, ho deixem aquí. Què vols ara? Okay,
5: pues a la Florida hi ha molta gent que no es pot permetre contractar aquests serveis.
9: Ah, no, ja. Sí, ja.
5: Perquè la millor seguretat és pública.
9: Sí, el que passa és que tenim el problema que tenim.
5: Disculpes per l'anunciador, eh?
9: No, mentre el sistema continuï sent com ara, ja veuràs...
5: La Confederació Europea de Policia, el 2004, va dir que l'avenç de la seguretat privada era un desastre.
2: Bueno, però no regis els 2004, que si no...
5: No, des del punt de vista de la seguretat pública, perquè es privatitzava el dret a la seguretat. Pot i al final estaria segur que tingués diners.
2: Pot ser que la falca aquesta el canvi de nom... Estigui sonant poc, aquesta antena?
9: No,
2: vull dir que ja
9: sabem el canvi. Passa, però passa com, amb el Mueve.
2: Ah, sí, això és les benzineres, no?
9: Bueno, és el Cepsa.
2: Bueno, i el príncipe, els galetes príncipe no han canviat de nom? O la comtessa, sí, home, el Don Limpio, tots aquests han canviat de nom i t'han fotut la xapa amb la... Sí, no m'ho invento, eh?
9: Jo, és que el Don Limpio, com es diu ara?
2: Era el Mr. Proper abans.
9: Ah, sí, clar.
2: I el Contessa li van canviar el nom i van tornar enrere. Ah, i ara tot el dia sento això al Verisur, dic, vale, ja està. Ja
9: però el Contessa és una Contessa.
2: Sí, sí. No, però va canviar també. Va canviar, canviar de nom i el van tornar enrere, aquest.
5: No diré com es deia abans, Abogados Cristianos.
9: Com es deia abans, Abogados Cristianos?
5: Falange Espanyola de la Segona.
9: Vale, vinga, són les 11 i 9. Vinga, que vagi bé. Adéu. Un
10: llibre sobre companys, el d'Ucelà i de Cal.
5: Home,
10: parlant de personatge complex que ha estat molt...
5: Pues jo vull recordar que el millor triumvirat per mi d'aquest país, que és Salvador Seguí, Francesc Layret i Lluís Companys, van ser tots assassinats.
9: 11 i 10, vinga, fins aquí les notícies.
11: Activia t'ha ofert el perquè de tot plegat. Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.
13: El perquè de tot plegat.
11: RAC 1. Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
16: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
17: Dubtes. Tal com estan les coses, és normal tenir dubtes. Però a Endesa ho tenim clar. T'oferim tarifes fixes de llum i gas i un mes de consum de llum gratis cada any i per sempre. Això és confiança. T'assessorem al 800-700-700, al teu punt Endesa o a endesa.com.
19: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
20: Tuya.
19: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
20: Sí, tu prima.
21: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
23: Tria canvi, tria autonomia, tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4, des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
24: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
25: Peixos i cans ben seleccionats per la recepta, sabroses i completes. Oh,
26: com és natural, a gossos i felins, oh, els encanta. Oh, Nat.
29: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
0: Renovar casa teva sempre és més fàcil amb Conforama i el seu 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Aprofita preus realment baixos només del 8 al 11 de maig. Conforama.
4: Què et sembla aquesta casa per robar?
6: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
4: D'acord. Aleshores, res.
14: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i

0: d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
1: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Aquí, la princesa Xerezat, de les Mil i Una Nits.
6: Ara t'explicaré una història.
5: I aquí sentim la Sara.
7: 120.000 euros. Deixa't d'històries, que avui la Sara surt.
5: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
9: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
10: Un quart de 12.
11: Què tal?
10: Bé, esperant que vinguin aquí la Mònica Hernández, esperant que vingui aquí el Martí Esteban...
11: Has de fer les crides per antena,
10: El Sergi Embullo, perquè ell no...
11: Se sent millor per la ràdio.
10: I ara veus que hi ha la Mònica Hernández, que ja està entrant en aquest estudi. El Martí Esteban, com sempre, s'ho pren tot en calma, i l'Embullo t'encara... Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
10: Bon dia. Què tal, Martí Esteban? Què tal? Bon dia, Martí.
13: Bon dia.
10: Hola, Martí, què tal? Com estàs? Bon dia.
13: Bon dia.
10: Bon dia. El Sergi Abudio, que arribi quan...
14: Hola! Home!
10: Bueno, d'aquí uns moments parlarem de...
11: I jo patint, perquè m'arribava tard.
10: No, esclar, és que no pateixis.
13: Guilla,
10: no pateixis. Ai, què feu aquí ara, vosaltres?
11: T'havia entès, quin horror!
12: A mi m'ha trucat Marga Ortuño i m'ha dit cap a l'estudi.
13: Ens has convocat.
12: I he dit, però si és el torn del Guille, ara.
10: El torn del Guille, però... Podeu fer una mica més llarg els guions, si podeu, ja, perquè, esclar, és que aquí, tots plegats, perquè, esclar... Bueno, no, això encara queda...
11: Jo m'he posat així petitó. Ideal pels, per la meva edat.
10: Vols que et faci una còpia d'això?
11: Ja, mira on vaig. No, perquè aquí m'ha apuntat l'any...
12: Amb el lot del mòbil, que els oients no ho veuen. Vas amb el lot del mòbil.
11: El màxim.
10: Aquest cap de setmana sembla impossible, però és així. Farà 25 anys de l'estrena d'una pel·lícula que me'n recordaré sempre. Sempre que l'Àlex Gorina em va dir, quan estava encara a Catalunya Ràdio, em va dir, és una pel·lícula musical des de lo millor que he vist en musicals a la meva vida. Perquè fa 25 anys de Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, amb Nicole Kidman i Ewan McGregor. Valen? Aviam, l'has vist, Mònica?
12: No.
10: L'has vist, Martí?
13: Sí.
10: Sí. L'has vist, Budió?
15: No ho tinc clar.
11: Home, per favor!
15: És que crec que sí...
10: Ho tindries clar.
15: Ho tindria clar, no?
11: La Marga indignada.
15: Clar. Perquè no se n'han fet més versions, ni... No se n'han fet diverses versions, no? N'hi ha una i ja està.
10: No. Home, la pel·lícula de Moulin Rouge, que canten ells dos, n'hi ha una.
15: Potser sí que l'he vist,
10: Hi ha un elefant?
15: Sí. No. Sí, sí, sí.
13: Sí o no?
15: Sí, sí.
13: Sí.
11: Com el guateque, eh?
13: Com el guateque.
14: No puc aportar res més.
13: Va. Et va agradar, Martí?
14: Sí. Home, és meravellosa, les cançons.
13: I tu per què no l'has vist?
12: Soca. No, he d'admetre una cosa, no t'estava escoltant i he contestat no, però ara he de dir... S'ha notat molt, oi? He de dir que sí, li he dit a la Marga, no estava escoltant, que he preguntat.
13: L'has vist?
12: Sí, sí, sí, que l'he...

0: vista. Perdona, eh? Sí.
1: Val. És que avui estem parlant, aprofitant aquesta efemèride, actors i actrius que canten, i que canten normalment bé.
2: No ben bé, perquè...
1: És a dir, hi ha de tot.
2: No, és que a veure, ara n'escoltarem de tot tipus, però, i evidentment és aquella cosa... Però a mi sempre ha fet un pèl de ràbia, allò de... Oh, no, de cop tothom com canta aquelles veus. En Hathaway, que l'escoltarem, una meravella. Ostres, de cop surt, no? Surt una cantant que dius, hosti, no me l'hagués imaginat mai millor que cantants que s'hi dediquen professionalment, etc.
1: Les màquines són meravelles, no?
2: No ho dic per això, no, perquè moltes, a més, és una època en què encara no havia entrat de ple tot plegat. En moltes sí, i a més, és això, els americans ho fan molt bé, però... Però jo sóc molt fan dels actors i actrius que de cop s'atreveixen a cantar, sí, i que no cantant bé, o especialment bé, creen un moment emocional inoblidable. I això per mi és molt màgic i específic i del cinema. I va més enllà que potser números que hem vist musicals a pel·lícules extraordinàries, que són meravellosos, però que poder a nivell emocional, fins i tot no, a nivell del ritme de la pel·li, no creen un moment cinematogràfic inoblidable. No?
1: Va, o sigui, té molt a veure el que veus...
2: I com ho fan? Perquè, mira, n'escoltarem... Però ja l'avanço, n'escoltarem un de... No, més endavant, però... bueno, comencem i ara... Sí, perquè ja veuràs. Home, comencem amb el... No, amb el del que estàvem parlant, no? Amb el que ens ha dut fins aquí avui.

0: Nicole Kidman i Ewan McGregor.
1: Sí, és que a més... bueno, és que també Moulin Rouge és que és exactament això que els americans fan també. I que de vegades, quan un anava a veure alguns musicals i tot això, dius... trigarem anys, i ho farem, eh? Però fins a arribar a aquesta... No, tenen aquest punt de tradició seva que ho fan molt bé, i realment és sempre està el llindar aquell de dir... Es farà massa cursi o es farà massa... No. No? Sempre està aquell llindar i no el traspassa mai, probablement perquè porta l'espectador a no voler traspassar-lo. No? Ja t'hi sents bé allà i t'hi vols quedar, no? Que és una mica el que passa aquí. Ewan McGregor sol també té moments. A mi aquest m'encanta.
0: Veiem.

0: Això mola, perquè sense tenir aquesta gran veu, perquè ja es veu que tampoc la té, fa aquestes coses que fan els cantants com a actor. I això és... Veus, aquí a mi m'emociona més, perquè probablement no està tan ben tractat la pujada aquesta, la fama, aquest glissando, que és tècnicament segurament no adient, però és la gràcia de tot plegat, no? I home, Nicole Kidman aquí, vaja, aquest número, aquest és inoblidable. On the hand may be quite continental, but diamonds
1: are a girl's best friend. Mira, he passat el mateix que tu, Marga. Quines ganes de tornar-la a mirar.
0: Sí. Ja, ahir em passaven totes. O sigui, de fet, sí. I em vaig entretenir molt, vaig estar pràcticament tot el dia perquè em quedava mirant les escenes i trossos de moltes pel·lícules d'aquestes que les vull tornar a veure.
1: Disney Plus.
0: Moulin Rouge, eh?
1: Vale, sí, com
0: s'hauria de dir?
1: Moulin Rouge, però és igual.
0: Veus que bé? Ai, com es nota.
1: Vinga, va.
0: Com es nota.
1: Vinga, va, tira. Tira.
0: No, mira, avui repassarem, com dèiem, això, no? Moltes que dius, home, no cal explicar gaire perquè per si soles parlen, però no passa tants cops, no? Recordeu Joaquín Fénix fent de Johnny Cash? Mira. Muy bien.

0: Tota, no sé si l'heu vista, però també et fa la sensació que gaudeix tant fent aquest...
1: Quina és la peli?
0: Fent aquest paper. Es deia, mira, ho diré, Walk the Line, diria. Sí, sí, sí. Ell, quan els moments que surt cantant, sembla que si vulgui, vull dir, que digui, no, no, vull que això duri no un minut i mig, sinó tres minuts i mig.
1: Va ser estar prens.
0: Bueno, va, sí, no, li encanta, si veu molt bé.
1: Aprenc de pago.
0: Veus? Sí. Mira, quan parlàvem d'allò de... Comencem aquesta part petita de dir... No cal poder grans veus, no cal. A mi hi ha un moment, l'altre dia, quan em veu proposar això, el, de les primers que em va venir al cap va ser aquest. No sé si heu vist Her, la pel·li
1: sí,
0: aquesta.
1: Sí,
0: de,
1: sí,
0: sí, que l'heu vista.
1: No? La vella, o la nova?
0: La de...
1: El 60.
0: No!
2: La de Scarlett Johansson.
0: Sí.
2: I el Joaquin Phoenix.
0: Sí. Fent que ell s'enamora d'una IA.
1: No,
0: sí.
1: no l'he vist.
2: Que fa com de...
1: Ell... Ah, a la Varga jo hem pensat en Her.
0: No, la, sí. Ah, no, Her de 70, vols dir? Sí, sí. No, home, que bueno, és que clar, nosaltres tenim...
3: Tenim una edat, tenim, pots...
0: No, tenim una edat i una manca de
1: sí.
0: D'això.
1: Bueno, de l'època.
0: Però bueno, manca d'època.
1: Escolta, ens en falten 33.
0: Sí, no, no, però bueno, i aquest moment és un moment... La pel·li es fa... A mi em va agradar, però em va agradar normal perquè es feia com a... una mica lenta en alguns moments i costava una mica. Però aquest moment és únic, no? Perquè dius, hosti, però com faran? Com faran? Tothom es planteja com faran per follar, no? Dius,
1: sí,
0: és la cosa que tothom espera a la pel·li.
1: És el que penses durant tota la pel·li.
0: I et sorprèn perquè realment el que no t'esperes que t'agafi de debò és quan ella es posa a cantar, la IA. I es posa a cantar d'aquesta manera.

0: És preciós, preciós. I a la pel·li ell va, a més, estar amb els auriculars i ella li va cantant mentre ella està fent coses, no?
1: Realment,
0: l'acompanya. Bueno, és això, però aquest moment de debò que és únic. És únic. Sí, mira, jo l'últim cop que la vaig veure a Filmin, sí. Mm. La cançó va ser composada per Kereno i resulta això, no? Aquest moment emocional superintens. Un altre moment emocionalment intens i inoblidable per Scarlett Johansson cantant és aquest de... Aquest sí que el recordarem, no? El moment karaoke de Lost in Translation. Sí. Comença Scarlett cantant així. Fent la cançó als Pretenders, però el moment estel·lar d'aquesta escena de karaoke, i aquest sí que és inoblidable, és aquest Bill Murray borratxo, sense nord, decadent, fent de Brian Ferry.
2: Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris.
3: This is hard.

0: I de fet és increïble perquè... Clar, evidentment, no dius, sí, però està tan bé, a més és tan, tan, tan ell i el seu personatge, que de vegades amb Bill Murray passa això, dius, no sé qui és qui, però que clar, quan acaba aquesta pel·li, passen els anys, que a mi em va agradar molt aquesta pel·lícula, jo recordo, o sigui, el primer que em va venir al cap era aquesta escena. I dius, hòstia, és l'escena de Bill Murray cantant, que poder va dir, hòstia, ara em fareu fer això. I sí, sí,
1: està
0: realment...
1: Apple TV Plus i a Prime Video.
0: Increïble. I a veure, si... Veus? Si parlem d'actors que destaquen com a sorprenents cantants, què dir de Bradley Cooper, a Star is Born? Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. És espectacular, perquè a més, que ell diria, hòstia, ara de competir amb
2: Lady Gaga.
0: Amb Lady Gaga, no? I, home, ho tenia... No, no, i és sorprenent perquè és molt natural, a més. Vull dir, no fa cap mena d'impostura, ni, no? Com escoltava abans una mica Ewan McGregor o...
2: Un temps després, en una entrega de premis en alguna gala, van fer ell el piano, ell i Lady Gaga cantant. Que penses també valent de voler-ho fer en directe en aquell moment.
0: Ja es veu que li és, vull dir que aquí sí. Quan deia allò de la bona veu i realment aquí sí que es destapa un cantant que no coneixíem. No?
1: Està Movistar Plus.
0: Sí, sí. No, fantàstic. I, òbviament, molta gent va flipar aquesta sí que, com dius, hòstia, d'on ha sortit això? És Anne Hathaway i Els Miserables fent això. I dreamed a dream
1: in time gone by. I que jo crec que la meitat de l'Òscar és per aquesta cançó.
0: Sí, sí, sí. And hope was high and life worth living. He posat el tros aquest a baix perquè després va dalt i realment sembla dir, hosti, porta 30 anys fent musicals.
2: Sí.
0: Però dius, és que fins i tot aquí, que és la cosa aquesta com fràgil, delicada, que probablement és la més difícil de fer de manera creïble, és increïble.
1: També heu d'anar a Prime Video per veure-la i de lloguer.
0: Home, l'adaptació dels Miserables és espectacular, sí. Que això no és fàcil, portar un musical al cinema, la gent que hi entén t'ho explica, vull dir que és una cosa molt complicada. Dels Miserables n'hi ha moltes, però és bestial aquesta de Russell Crowe, també. Stars in your multitude scarce to be counted. Quines cançons, també, però... Oi?
2: I quantes.
0: Sí.
2: Tota la pel·lícula es cantava.
1: Prega Jordi Ramos que baixi de la taula i que es posi a treballar, sisplau.
0: I que deixi de criticar-nos per aixafar les cançons.
2: Clar, t'ho has de fotre uns crits.
0: No, home, és que realment... Bueno, aquest és un moment increïble. D'actuacions musicals al cinema n'hi ha unes quantes. No sé si recordeu a Richard Gere cantant, en la meva opinió, amb no tanta fortuna, a Chicago. Give

0: Bueno, crec que ho porta bé al seu terreny perquè fa cabaret, diguem-ne, que és la millor manera d'en sortir-te, no, en un moment d'aquests quan no... Vull dir, quan saps que no aportaràs un quelcom més, no? Vull dir que no està malament Richard Gere. Costava, perquè jo crec que no ha tornat a cantar Richard Gere, jo no recordava. És que buscava actrius i actors molt coneguts. Clar, tampoc... Al principi, quan vaig començar a preparar la secció, dic, n'hi haurà... Bueno, això és interminable. Sí. I després pensar, d'aquests doncs no molt coneguts, no? Tampoc n'hi ha tantíssims. A Chicago també hi cantava Catherine Zeta-Jones, que alhora també cantava una altra adaptació d'un musical al voltant del món del hard rock, que aquesta no sé si l'heu vist. Bueno, és una mica...
1: Chicago,
0: es va dir, sí, Chicago està a Netflix. Rock of Ages era un musical amb cançons de... d'aquest heavy, diguem-ne, dels 80, que va ser esplendorós a Estats Units, i realment Catherine Zeta-Jones aquí, mira quina versió.

0: Bé, efectivament, més produïda, segurament, la veu i tot plegat, però, hosti, sí, sí, realment podria dir, te la veus allà perfectament. A Chicago, a més, també hi cantava René Zellweger. Com li hem de dir, això?
1: Digue-li com vulguis, que
0: no, tothom
1: s'entén.
0: No, però com li diu la gent?
1: No sé.
0: Ja, ah, però és un actiu de la que m'ha hagut de parlar molt.
2: Zellweger, diu la gent.
0: Zellweger.
2: Zellweger, no?
0: Sí.
1: Schwarzenegger.
0: Bueno, jo coneixia un amic meu... Un amic meu a un bar demanava xepes. Xepes de llimona.
1: Xepes de llimona?
2: Xueps de llimona.
0: Ah, sí. Ah, sí. No, no, de boda. Però no, no per fer broma. No per fer broma. Bueno, no, però realment és el Vegas, no?
1: Ens en queden 30.
0: Bueno, tira, tira.
1: Perdona, no, dic, escolta, ells ho faran demà, llavors, ja.
0: René Zellweger, increïble, fent de Judy Garland.
1: Aviam. Somewhere...
0: No, això és Judy. No l'has vista?
1: No.
0: Sí, és un biopic molt, molt xulo, molt maco, superbé, ella. Molt, molt, molt emocionant. Perquè és,
1: el
0: és aquest...
1: de la Judy Garland.
0: Sí, sí, perquè és aquest paper. Clar, Judy Garland té una vida... Hosti,
1: sí, sí.
0: I tota aquesta part del moment, diguem-ne, de la decadència aquesta que està allà a punt de caure del tot, molt, molt guai. Bueno, a mi m'agrada molt. Vaja, malgrat ser criticada per certa crítica ortodoxa, un dels meus musicals preferits de la història portat al cinema, malgrat tot plegat, és aquest. She captured a feeling, sky with no ceiling, the sunset inside a frame. Emma Stone a La La Land. És que La La Land, diguem-ne, què?
1: Per mi és un... És igual, ara molta gent em matarà.
0: Bé, no?
1: Sí, és una farsa.
0: No, no, per favor!
1: No, no,
0: bueno,
1: no,
0: no. No m'ho esperava gens.
1: De bo.
0: No m'ho esperava gens.
1: Potser la vaig
0: gens. No, és el primer cop que em passa amb tu, Jordi.
1: Em va semblar meravellós al començament, però meravellós.
0: Ah, clar. Però què vols dir?
3: Hòstia,
0: m'acabes de matar?
3: És un pel·lículot.
0: No ho entenc.
3: És un pel·lículot.
4: És tot perfecte.
1: Què?
4: Tot perfecte.
0: Ah, les cançons, Jordi, les millors cançons de musical originals, diguem-ne, que s'han tirat en dècades.
3: Sí, sí.
0: De debò? Però què et fa ràbia, això que tot és copiat?
1: No. Em fa ràbia que a mi no vaig entrar en la pel·lícula, primera, segona.
3: Jo crec que se'n va quedar entrevessada i si la tornessis a mirar ara diries, doncs està molt bé.
0: Jo també ho crec, Jordi.
1: Això una, després que li donguessin la millor cançó.
0: Però oblida't de tot plegat.
1: Aquella
0: suprema. City of Stars.
1: És horrible.
0: No em puc... No! M'estàs fent una broma.
1: No!
0: Sí.
1: De debò que no.
2: No, no, va de debò, això ens ho ha dit moltes vegades.
0: No m'ho puc creure.
1: La millor cançó és la de Another Day...
3: Of Sun.
0: T'he tingut durant 20 anys com el meu germà bessó musicalment parlant.
1: Doncs pues mira, aquí no, bueno, escolta'm tu.
0: No, no érem de la mateixa...
2: No, no. Mateix, éreu de bosses diferents.
1: Una cançó...
3: Com va el Ryan Gosling?
0: Com feia?
1: Un segon que se va per allà.
5: RAC 1. Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
2: Ostres.
5: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
7: Macarena García y Hugo Silva protagonizan una emocionante historia.
8: Guille es un niño especial.
7: Basada en la premiada novela de Alejandro Palomas y presentada en los festivales de El Cairo, Málaga y el BCN Film Fest.
9: A lo mejor lo único que le pasa a Guille es que echa de menos a su madre.
7: Un hijo. 15 de mayo en cines.
10: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
11: Hola, com anem?
10: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
12: Molt bé.
10: I la petita, com està?
12: Doncs ja camina.
10: I el gat?
12: Bé, molt bé.
10: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
13: Ostres, m'encanta!
14: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
10: Benvinguda.
15: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
16: Vols estalviar fins a un 20% en la teva assegurança de cotxe? Calcula el teu pressupost de manera ràpida i senzilla a aliansdirect.es. i contracta la teva pòlissa a un preu directe. Allianz Direct. Directe al teu estalvi.
11: Ja som 11 milions dels socis del...
12: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
13: Què et sembla aquesta casa per robar?
17: A veure qui posa allà. Movistar, però segur, alarmes.
13: D'acord. Aleshores, res.
18: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, però segur, alarmes, també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, però segur, alarmes. Tecnologia per protegir millor.
19: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny, enllà.
20: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
21: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
16: Vols estalviar fins a un 20% en la teva assegurança de cotxe? Calcula el teu pressupost de manera ràpida i senzilla a AllianzDirect.es i contracta la teva pòlissa a un preu directe. Allianz Direct. Directe al teu estalvi.
22: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
6: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Però no sé què, això no sé quan... Això és... Home! Ja
3: no,
0: tornat.
3: Sí, sí, sí, digues.
0: Sou uns capullos.
3: Segueix cridant, Guillem.
0: Uns cabrons tots plegats.
1: No, no, perquè...
0: I no m'heu enganyat.
2: La que has liat, Basté.
1: No, home, perdó, perquè no he dit que no m'ha parlat.
0: No!
1: Però escolta'm, la tornaré a veure, la prometo. Aviam,
0: sí, sisplau. No, és igual, vull dir, ja està. Ja sé que...
3: Tothom es pot equivocar, Guillem.
1: Però algú ha dit aquí que no els agrada Mocedades?
0: No, dic que hi ha una cosa que m'ha tornat a fer sentir com... El meu jo adolescent, quan òbviament no podies parlar que t'agradava Mocedades perquè la gent estava escoltant Smells Like Teen Spirit o merdes d'aquestes. I llavors no en podies parlar, no passa res, t'agrada Nirvana també, però ho portaves endins. Yeah. Doncs ara, jo és un tema que he vist que passa amb això i avui l'he tornat a reviure. I llavors surten i ara dius, clar, i ara t'escriuran aquests amics actors de gent que en sap de debò i et dirà, estic d'acord amb tu, Jordi, i ja només et cal això per anar, per sortir avui d'aquí havent matat el...
1: Efectivament, bueno. Hem matat el pare, efectivament.
4: Però, no, Whiplash t'agrada?
1: Whiplash?
4: Del mateix director?
1: Sí. Sí,
0: ara matisos. Diré que...
3: Per què? Quins matisos?
1: No, per mi no és... Per mi és una molt bona pel·lícula, però que no és un pel·lículon.
3: I m'encanta. O sigui, mai m'hagués imaginat que el jazz podria generar-me.
0: El Jordi té... Ell té la demo de les cançons de la Lani i li agrada, eh? Li agrada, però la peli no
1: li agrada. Another Day of Sun, endavant. N'hi ha una altra que també m'agrada molt, que no sé com es diu. N'hi ha dues que m'agraden molt, però, per exemple, a mi, a veure aquells dos... Allò,
0: no puc entendre, Jordi.
1: Per veure aquells dos volant, ja vaig veure
0: Jordi,
1: un dels millors musicals...
0: Sí, exacte, però això ho diu molta gent.
1: Un dels musicals de la història, que és el del Woody Allen.
0: Ja, però...
4: Però sí. Són homenatges.
0: Sí.
4: És com Tarantino.
0: Efectivament.
4: Tarantino, són homenatges.
0: Són homenatges.
1: Per culpa del Guille i les seves emprenyades, vosaltres avui no fareu...
0: No, per culpa de tu, que no t'agrada. Si t'agradés la Lalan, estaríem ja a la 36.
1: Vale, perfecte. 10 a 15.
0: No passa res. Bueno, tira.
11: So let's get drunk. Tears and gone.
0: Aquesta és Keira Knightley. Sí, aquesta t'agrada, eh?
1: Ella bueno, sí. Quina pel·lícula és?
0: Begin Again. Sí, lo estàs molt bé, Keira Knightley. I escolta, Adam Sandler, l'hem sentit cantar molts cops, però aquí està fantàstic. I wanna make you smile whenever you're sad.
1: Carry you around when your arthritis is bad.
0: Fent Grow Old With You a The Wedding Singer. Sí, bueno, la peli complicada. En aquesta... hòstia, és que no veig res, eh? En aquesta pel·lícula, a part d'Adam Sandler, també hi apareixia, home, sí, Drew Barrymore. Que també cantava la fantàstica Music and Lyrics. Aquesta pel·li, no l'heu vista, Jordi? Music and Lyrics?
1: No,
0: jo la música, tu la letra, amb cançons d'Adam Schlesinger, que t'agrada molt, és el que va fer The Wonders i tot això. Mira, escolta Drew Barrymore.

0: Aquí Drew Barrymore cantava amb Hugh Grant. És increïble aquesta parella, m'encanta, m'encanta, m'encanta. La pel·lícula parlava de la motiva història d'una antiga estrella del pop que va tenir un one hit wonder als 80 i de cop mostra la seva decadència i com intenta fer noves cançons i tal. La pel·li comença amb un videoclip del seu one hit wonder dels 80 i és Hugh Grant fent aquesta meravellosa cançó d'80s. Sí, jo aquí ja vaig dir, ja està, ja pot passar el que vulguin a la pel·li, que m'encanta. M'ha encantat la pel·li, ja podia haver marxat al cap d'un minut. I arribats a aquest punt i amb una certa petita trampa, deixeu-me parlar un segon de res. I a més, he vingut aquí, bàsicament, avui, aquí a demanar al Jaume Ripoll que porti Grace of My Heart. L'heu vista? Algú l'ha vista, Grace of My Heart?
1: No.
0: És un biòpic fals, que és un gènere d'aquests que m'agraden, d'uns cantants i músics i que no van existir mai, però que es basa molt en el Brill Building i tot això dels 60 als Estats Units. I hi ha un moment increïble de l'actriu protagonista, que és Elena Douglas, cantant això. So God give me strength. God recordo veure-la. Oi que hi havia un Renoir a les Corts?
1: Sí, i tant.
0: Allà, sol, sol com un mussol, plorant, però...
1: Com es diu aquesta, dius?
0: La pel·li es diu Grace of My Heart. De debò que és de les meves pel·lis musicals preferides i no està enlloc. I fa anys que la busco. Crec que havia estat a Prime en algun moment,
1: mira,
0: però...
1: Hem dit amb el Jaume Ripoll que un dia d'aquests farem pel·lícules que no pots trobar perquè el Jaume
0: les
1: agafarà. Per exemple, hi ha una que jo sempre dic que no hi és i que quan hi sigui obligaré a la gent. Però obligaré. És a dir, obligaré a la gent a mirar-la, que es diu Beautiful People.
0: Home, val. Pensava que anaves a dir Beautiful Thing.
1: No, Beautiful People, que és una...
0: Sí, ja t'he sentit algun cop dir-ho.
1: Pel·lícula meravellosa.
0: Beautiful Thing també està molt bé, amb la banda sonora de Mama Cass.
1: La música de Mama Cass, efectivament, sí.
0: És fantàstica.
1: Què més?
0: No, A Grace of My Heart, a veure si no t'agrada aquesta cançó. Tira.

0: És que és una banda sonora més increïble, amb cançons originals fetes per Burt Bacharach, Elvis Costello, Dinosaur Jr., Carole Bayer-Sager, increïble, Grace of My Heart, de molt, molt emocional i molt, molt bonica. I Johnny Depp cantant a Sony tot, un rotllo una mica, però... Bueno. You've been locked out of sight all these years, like me. No, que és increïble, eh?
1: Sí,
0: però... Sí, però com que ja ho veus tot plegat, ja ho veus a venir tot.
1: Tot. No, no fa aixecar-te de la butaca, no.
0: Helena Bonham Carter també ho fa molt bé, aquí. Is that just disgusting? You have to concede it. It's nothing but trusting. You drink this, you made it. Home, i... Momentes de la història de, del cinema musical, Meryl Streep. I don't wanna talk about things we've gone through. Mamma mia. Deus, és un altre exemple d'aquells, bé, dels que m'agraden, d'actrius que no canten bé,
1: no, no.
0: Creen un moment que i sense cap mena de vergonya, molta gent deia, jo, la llegenda deia que era una toma, només una presa, saps? Que només van gravar-lo un cop. Jo crec que no, però que és impossible. Però vaja, sí que es veu aquesta cosa natural i fantàstica. Eddie Murphy, el recordeu a Dreamgirls? Got me a Cadillac. I a Hairspray, Zac Efron, per exemple. Zac Efron, eh? Zac Efron,
1: sí, que també canta
0: sí.
1: El Gran Showman.
0: Efectivament.
1: O The Greatest sí. Showman.
0: I molt bé, a més.
1: Perquè sí. Hugh Jackman també.
2: Hugh Jackman sí. És increïble.
1: Hugh Jackman és
0: espectacular. Totalment. Home, a Hairspray, a mi el que m'agrada és John Travolta. El número final és quan n'ha pres ell un altre cop. Ella, vaja, és fantàstic. Mm. Un retorn del John Travolta musical immillorable, vull dir, extraordinari. I Val Kilmer imitant a... mira, tira. És d'aquells biòpics que sí que realment sembla que el veus, a Jim Morrison. I escolta, ah sí, bueno, una altra imitació. Mira, aquesta m'heu parlat l'altre dia, amb el Jaume Ripoll.
2: Quina?
0: Del biòpic de Sid Vicious.
2: Sí. Simplíssim.
0: Sí, és... Ah, perdona, no era aquesta. L'he posat també... Ah, sí, és que l'he posat després. No, aquesta era el de Ian Curtis, que també és fantàstic. Però m'hi recordo una mica, el de Ian Curtis i el de Sid Vicious, que era... Veus, això era molt difícil, imitar aquesta actuació mítica de Sid Vicious era molt complicat. Quin biòpic més underground, el de Sid Vicious i la... I
2: la... Bé, per això.
0: Què? Sí, sí, Sid and Nancy és fantàstic. Tira, tira. Aquesta l'heu vista, Walk Hard, The Dewey Cox Story, fantàstica. No. És com un biòpic fals, que se'n riu una mica, és aquesta ironia, com se'n fot una mica de totes les clichés dels biòpics, de l'alcoholisme, el moment aquell de la droga...
1: Però quan dius biòpic moment... fals, què vol dir exactament?
0: Bueno, fals, vull dir que fa que narra la vida d'un cantant de tot plat que no va existir.
1: Ah, val.
0: Sí. És, i aquest punt així d'ironia, amb unes cançons extraordinàries. Walk Hard. I Gwyneth Paltrow. It's a four-letter word, a place you go. A Country Strong, la peli no m'agrada gaire, però ella ho fa molt bé. Personatge una estrella del country destruïda. Cameron Diaz, recordeu el moment aquest, no?, de la boda de mi mejor amigo. Un altre gran exemple, com el que dèiem de Bill Murray, no?, de bastant inoblidable quan està al karaoke. És que el karaoke és on passen les coses de la vida. Susan Sarandon, a Rocky Horror Show. Increïble. Veus un altre exemple, que dius, home, no seria el seu punt fort, però si no ho fes d'aquesta manera no hagués anat enlloc. I he recordat aquest moment de la pel·li aquella que era 10 razones para odiarte.
2: Sí.
0: aquell moment de Heath Ledger cantant, declarant-se el seu amor a la, al camp de futbol americà, posant la, la megafonia i fent això. És molt guai, una pel·li teenager fantàstica. I l'actriu sud-africana Leslie Ann Brand va sorprendre bastant fent aquesta versió d'Oasis, la sèrie Lucifer, que a mi, bueno, me costa una mica, però bueno. Molt bé, ja l'hem escoltada. I, home, no, perquè Lucifer i aquesta, que és una mica millor. Float like a feather in a beautiful Tom Ellis fent Creep. Però, bueno, també ja l'hem escoltada. I a Succession hi ha Jeremy Strong cantant per Billy Joel. Honesty is such a lonely word. Que fan allò a Succession, que fan el moment karaoke, i llavors és aquella cosa de dir, ara t'has de treure les vergonyes, o què? I és tot trampa perquè canta bé, i dius...
1: Així jo també.
0: Fa ràbia, sí. Però vaja, he guardat pel final el meu... Bueno, com em diguis que no aquí...
3: Hi ha una crisi aquí.
0: Això és el meu moment preferit de la història... El meu moment musical preferit de la història de les sèries. De l'època moderna, però diria que gairebé de totes. És aquest de la temporada 3 de Stranger Things. És el meu moment preferit. Quan s'està a punt d'acabar el món...
4: Ai, sí,
0: i Dustin... prova que la seva nòvia era de debò, que fins llavors tothom ja donava per fet que no existia aquella noia, es veu que és de debò, que estan salvant el món, i a més s'hi declara d'aquesta manera.

0: Home, no, i les cares dels altres fent...
1: Avui com hi ha...
0: En sèrio, ara us poseu
1: a cantar? Avui com hi ha una història de breu desamor, perquè tornarà l'amor, Guille, t'he de dir que...
2: Això és d'aquelles coses que...
1: T'he de dir que m'has frustrat molt, perquè no has posat una...
0: Home, però n'hi ha...
1: posat una cançó...
0: Tinc una altra llista...
1: Una cançó que la Marga i jo compartim, que és una cançó d'una pel·lícula on els protagonistes són actors... alguns relativament coneguts, però, i sí, les actrius sí, perquè són la Liv Tyler i la Charlize Theron.
0: Sí, però n'hem parlat.
1: Però la direcció és del Tom Hanks, sí. Però els protagonistes són l'Stephen Zahn i el Tom Everett Scott, que són els que canten aquesta meravellosa cançó principal de la pel·lícula Els Wonders. Sí, cantar els Beatles, escolta.
0: És que volia fer la broma i no puc, perquè allà, saps que...
1: Calla un moment. No has posat... No passa res.
0: No, però he posat l'alternativa de cançons d'Adam Schlesinger. Home... Però bueno, n'en tenia unes quantes,
1: eh? I després n'hi havia una altra, també.
0: Sí. Bueno, fem una segona part.
1: Fes-la.
0: Una segona part.
3: Jo vull aportar una, també. Al final de Captain Fantastic. Amb Viggo Mortensen i tots els nens cantant Sweet Child of Mine.
0: Sí.
3: Una versió fantàstica, delicada.
0: I un altre cantant Sweet Child of Mine.
2: També.
0: Ai, quina pel·li era, també. Sí, bueno, i quina és aquella altra... Més nova que l'altra de la cama, però també musical. Ah, no... Sí, home, de fa no gaire.
1: No sé, sí, ja. Bueno, escolta'm una cosa.
0: Així estem.
3: No, el del Guillem mirant el guió amb la llanterna.
0: No. És que, a més, li he dit a la Marga, no, però si me'l pots imprimir tal i com l'he enviat, i no, m'ha mirat amb cara de, bueno, tu mateix.
1: Aquí els teus amiguitos tenien 23 pel·lícules de les quals parlar, que ho faran demà divendres.
0: Bueno, perdona, jo en 3 minuts... Això ho he fet, eh?
1: Sí, però és que tenim publicitat.
0: 25 cançons.
1: Segons,
0: bueno.
1: Ah, no, i clar, de cobrar.
4: RAC 1. Al arribar a la residència, Los Cielos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Cielos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
5: Residència Los Cielos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i bastondeoro.com.
6: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
7: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
8: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
10: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
11: Fira del vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
10: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
11: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
12: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
13: Per Barcelona.
12: És la cursa al Corte Inglés.
13: Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
12: El 100% del que reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
13: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
10: Ganes de cinema? Omplim aquest mes de maig de pel·lícules icòniques.
14: Celebrem el 25è aniversari de The Royal Tenenbaums de Wes Anderson el 8 de maig a Movie Aribau Cinema.
10: El 40è aniversari de Top Gun el 13 de maig a Movie Balmes.
14: I torna al Cinema Club de Gigi Vives amb Les ventajas de ser un marginado el 14 de maig a Movie Balmes.
10: Movie Cinemes, als cinemes de Barcelona.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
2: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
3: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
2: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
4: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
5: RAC 1. El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
6: Et va agradar l'Alan, a tu, Joan?
7: Sí, a mi m'agrada
6: molt.
7: Molt.
6: I a tu et va agradar Noemí Polls, l'Alan?
8: A mi m'agrada també, sí.
6: També.
8: Era dir, em sap greu, però sí. Vinga,
6: va,
9: ara, no, però és increïble, ho diuen amb por, ara, eh?
8: Això m'ha quedat, després del debat que hem viscut.
6: Sí, sí,
8: totalment, estic aterrada. El comerç a terra, justament, a Barcelona, amb més força que mai, del 8 al 10 de maig, la plaça de les Glòries acull la primera fira del comerç local, una gran celebració del comerç de proximitat als mercats de Barcelona i la gastronomia que fa lluir la ciutat en el marc de la designació de Barcelona com a capital europea del comerç local 2026. Trobareu la millor gastronomia marinada amb la millor música en directe, presentacions, cuina en directe i tallers per anar fent boca i, sens dubte, degustacions a més d'un munt d'activitats per tota la família. Viu la Fira del Comerç Local.
6: Tinc un trauma. T'ho juro?
7: És que després em dius, per què em treus el diàleg?
6: No, perquè no el treus aquest, eh? Aquí, ja t'ho dic ara, eh? Et prometo que tornes d'aquí uns dies, et prometo que la torno a mirar.
7: Ara. Hem fet la broma i tot, però de debò et dic, i t'ho dic, d'acord, que me'n vaig trist.
6: Endavant. No, vinga, va, per favor. Aviam, va, què?
7: Escolta, Jordi, tu recordes quan vas anar a Riol en safari amb els teus pares,
6: sí,
7: i
6: el pujol, el
7: mico,
6: cotxe, el
7: capó,
6: sí,
7: del cotxe?
6: Sí.
7: Doncs ara no veuries el capó de la de micos que tens pujats.
10: Perquè fa 25 anys de Moulin Rouge. De Baz Luhrmann, amb Nicole Kidman i Ewan McGregor. Valen? Ara ja l'has vist, Mònica?
11: No.
10: L'has vist, Martí?
12: Sí.
10: L'has vist, Budió?
12: No ho tinc clar.
10: Ho tindries clar.
12: Ho tindria clar, no?
7: Amarga indignada.
10: Et va agradar, Martí?
12: Sí. Home, és meravellós, a les cançons.
10: I tu per què no l'has vist?
11: Soca. No, he d'admetre una cosa, no t'estava escoltant. Però ara he de dir... S'ha notat molt, oi? He de dir que sí, Lita, l'amarga, no estava escoltant, que he preguntat.
13: Què te passa?
11: Què te passa? Sí, sí, sí que l'he vista. Perdona, eh? Sí.
7: Però és que al matí ja ho havia fet el Marc Segués.
10: Ui... Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entreversarà?
12: Com?
10: A qui se li entreversarà? Aviam, posto... Marc, sisplau, podeu recomençar? 18 minuts i les 8 en punt del matí. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entreversarà aquest matí el xuxum?
14: Aquest matí, a banda de tu, Jordi Basté... A tots aquells que defensen...
10: Bueno, el deixem aquí, demà tornarem amb aquells que estaven aquí per parlar de l'Oceu, de l'estudi Gilby, i aquí us esperem per parlar d'altres històries i fins i tot de l'Alan i el desastre de la pel·lícula. I, si, dius, vinga, fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
5: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
15: Bon dia, són les 12. Els 3 evacuats del creuer amb un brot d'antivirus ja són a l'hospital. L'últim ha aterrat als Països Baixos aquest matí, on ja l'esperaven tot d'ambulàncies, i ha arribat en un avió medicalitzat des de les Canàries, on va haver de fer escala primer per falta de combustible i després per problemes amb un respirador. Els altres dos ja estan ingressats des d'ahir en un hospital dels Països Baixos i en un altre d'Alemanya. També ha ingressat amb símptomes una hostessa d'avió que va compartir vol amb una de les víctimes mortals, la dona que va volar de Johannesburg a Amsterdam. Amsterdam. Ara li han de fer proves per confirmar si s'ha contagiat del virus. Tot plegat mentre el creuer continua fent cap a les Canàries, el govern espanyol demana responsabilitat als passatgers espanyols i assegura que tenen instruments per obligar-los a fer quarantena en cas que s'hi neguin. Des de Madrid, Jordi Armenteras.
13: Sí, la ministra de Sanitat remarca que aquesta quarantena serà obligatòria, contradient el que hi puntava la titular de defensa, Margarita Robles. Mònica García deixa clar que la llei de salut pública, dita Televisió Espanyola, té instruments per vetllar per aquestes quarantenes.
16: Así que sí, tenemos las herramientas legales, pero es que estoy segura de que la propia responsabilidad de las propias personas que están afectadas va a primar.
13: Els 14 ciutadans amb passaport espanyol que són al creuer seran traslladats a Madrid a un hospital militar dilluns per la quarantena de 45 dies, tot i que no està clar des de quin dia es comença a comptar. El govern espanyol acusa les Canàries de buscar polèmiques polítiques gratuïtament, rebutjant el vaixell, l'acusa de mentir sobre la informació. Avui a Madrid hi ha 8 reunions de coordinació per tota aquesta operació, en més de la meitat hi participa Canàries.
15: Mentrestant, els epidemiòlegs s'esgargamellen per fer entendre que no hi ha motiu d'alarma, asseguren que la transmissió d'aquest virus és molt més baixa que la del Covid, per exemple, i denuncien que els mitjans hi estan posant més pa que formatge. N'han parlat al Món a RAC1 l'epidemiòleg Josep Maria Jansà i el president de la Unitat de Recerca en Tuberculosi de Barcelona, Joan Cailà.
17: La percepció del risc és elevada, la comunicació del risc també s'està fent en determinats mitjans com perquè sigui elevada, però el risc real és molt baix. Jo crec que és responsabilitat de tots plegats anar baixant el suflé.
18: Estem parlant d'un brot epidèmic mediàtic, no? La impressió és que els casos s'estan produint, diguem, en comptagotes, no?
15: Asseguren que els casos van apareixent molt de a poc i que ha de ser relativament fàcil fer-ne el seguiment. I en marxa aquesta hora les manifestacions del personal de les escoles Bressol a les quatre capitals de demarcació del país, el sector de les llars d'infants encet avui el nou cicle de protestes al món educatiu que farà 17 vagues en les properes 5 setmanes. A Barcelona, la marxa surt des dels Jardinets de Gràcia i anem en directe del Martínez.
19: Sí, de fet ja ha sortit aquesta marxa que té com a destinació final la delegació del govern espanyol i és que aquesta manifestació d'avui, aquesta vaga d'avui està convocada a nivell estatal. Aquí, aquests manifestants, prop de 2.000, podem comptar més o menys a veure quina és la xifra oficial de l'Ajuntament, però que reclamen sobretot una millora de les ràtios, una rebaixada d'aquestes ràtios a totes les llars d'infants, també una millora de sou perquè denuncien que moltes llars d'infants municipals tenen condicions molt precàries i també doncs, una millora dels recursos per atendre l'alumnat amb diversitat, amb necessitats especials i, per tant, de l'escola inclusiva que també entri a les llars d'infants. Ho explicava Georgina Rius, una de les portaveus de la plataforma 03.
20: Les ràtios es poden canviar des de la Lomloe a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament.
19: Això, almenys anava avançant aquesta marxa pel mig del Passeig de Gràcia amb crits com ara som educació, no som guarderies. Per cert, que de moment la Conselleria d'Educació parla d'un seguiment del 9% a les llars d'infants que són de la seva titularitat, que són una mica més de 40 a tot el país. De moment no tenim dades de les llars d'infants municipals.
15: I prop de 50.000 persones podran veure el Papa durant la visita que farà a Catalunya. L'acte més multitudinari serà dimarts 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A partir de demà a la tarda es podran reservar les entrades per assistir-hi des de la Sagrada Família, Joel Penya.
21: El discurs que farà el Sant Pare a Montjuïc el podran seguir en directe fins a 39.000 persones. A aquestes xifres se li han de sumar la visita a Montserrat, que tindrà un aforament de 10.000 persones més, i la missa i benedicció a la Sagrada Família. El cardenal i arcabisbe Josep Omella ha dit que l'última visita papal el servirà per organitzar l'arribada del Lleó 14.
22: Jo crec que sortirà molt bé perquè l'experiència que té Barcelona de la visita del Papa Benet, que va sortir preciosa, recordem tantes coses d'aquella visita, ¿verdad? Pues jo crec que recordarem també la visita del Papa Lleó 14.
21: Omella també ha dit que el millor és treballar per la convivència i no la confrontació en resposta a les cartes d'Abogados Cristianos que demanen al Papa que eviti anar a l'estadi Lluís Companys.
15: Aquesta hora, per cert, el Papa rep el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, en plena polèmica entre la Casa Blanca i el Vaticà per la guerra a l'Orient Mitjà. I I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
0: L'exdirector esportiu del Sevilla, Monchi, té molts números de fitxar per l'Espanyol. Tot fa pensar que Fran Garagarza no continuarà després dels mals resultats d'aquesta temporada i l'andalús és el gran favorit per agafar-li el relleu. És una informació que ha avançat Mundo Deportivo i que ha pogut confirmar RAC1. L'últim equip de Monchi va ser l'Aston Villa l'estiu passat, però des de llavors està sense feina. Mentrestant, el Real Madrid fa proves avui a Kylian Mbappé per saber si pot jugar o no diumenge contra el Barça al Camp Nou. Li havien de fer ahir, però finalment les van ajornar. Més coses, la policia francesa ha detingut 127 persones pels aldarulls d'aquesta matinada a París en les celebracions per la classificació del PSG per la final de la Champions. També hi ha hagut 11 ferits, segons han informat aquest matí les autoritats. En el terreny estrictament esportiu, l'equip de Luis Enrique va eliminar el Bayern de Múnich i el dia 30 s'enfrontarà a l'Arsenal. En bàsquet, avui a les 7 de la tarda, en directe a RAC+1, l'Espar Girona juga a la pista del València, l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina, la tornada serà diumenge a Fontejau, i a les 8 el Barça d'hoquei patins juga contra l'Sporting de Lisboa als quarts de final de la Lliga Europea, que es disputen a Coimbra, Portugal. Aquesta matinada el Reus ha caigut als penals contra el totpoderós Benfica.
1: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
3: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
1: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
3: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
1: Entrades a magnificfest.com.
15: I el temps dels ruixats començaran per les comarques del sud i punts del prelitoral i s'estendran cap a l'interior durant la tarda i també el Pirineu i Prepirineu, que és on descarregaran amb més força i acompanyats de tempesta i de calamarsa. A la resta el cel estarà mig ennuvolat. Les temperatures màximes es mouran entre els 19 i els 23 graus. És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la una, també al portal de notícies RAC1.cat.
23: El minut a minut de RAC1.
24: Més fàcil.
23: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
24: Actualitzada.
23: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
24: Renovada.
23: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
24: Escolta.
25: Ciutadans de Catalunya.
23: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
26: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
27: Sant Andreu!
28: Sí!
27: Gavà!
28: Sí!
27: Arenys de Munt!
28: Sí!
27: Congrés!
28: Sí!
27: Llorenç d'Hortons!
28: Sí!
27: Carmel!
28: Sí!
27: Frugell!
28: Sí!
27: Sagrada Família!
28: Sí!
27: Miravet!
28: Sí!
27: Gràcia!
28: Sí!
27: Castellbisbal!
26: Sí! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real. Són les 12 i 9 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
29: Bon dia, Òscar Dalmau.
26: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
29: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
26: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
29: Heu de saber que els epidemiòlegs demanen calma davant el brot d'antivirus al creuer Hondius.
26: Sí?
29: Sí,
26: demanen...
29: Sí, demanen calma.
26: Calma, segur?
29: Sí, els epidemiòlegs...
26: Aviam, si has de demanar calma,
29: sí,
26: vol dir que molta calma...
29: No...
26: No, o sigui, quan has de dir les coses, saps?
29: Sí.
26: No, jo... A veure, sí, jo soc una persona... Soc una persona molt, molt humil, no?
29: Vostè?
26: Soc una persona que, bueno, la gent que em coneix, vull dir, sap que soc molt bona persona, no?
30: El més humil del món, diria?
26: El més humil del món,
29: sí,
26: efectivament.
29: Top 3, eh? Jo ho deixaré en un top 3, vull dir...
26: Quan jo dic el més humil del món,
29: sí,
26: vull dir... Aquí sí que estic dient la veritat. Ara, quan Oriol Junqueras diu, jo sóc una bona persona, no?
29: Sí? Però què té a
26: veure? Si ets bona persona, vull dir, ja no ho dius. No cal dir-ho, no?
29: Ja ho diuen els teus, no?
26: Pues això és, no? Els epidemiòlegs demanen calma.
29: Sí.
26: Si demanen calma és perquè... Jo no vull dir res, eh?
29: Sí.
26: Però, vamos, són els mateixos epidemiòlegs que van demanar calma amb la Covid dels murciélagos?
29: A veure, un moment.
26: No,
29: comencem a...
26: Que la gent està rient,
29: no, bueno,
26: però...
29: De nervis,
26: és un riure nerviós, eh?
29: Sí.
26: A veure, jo només te faré una pregunta.
29: Aviam.
26: No, és que no és el mateix el
29: l'antivirus,
26: que el virus del Covid, perquè
29: no
26: la gent...
29: És que no és el mateix.
26: No és el mateix.
29: No,
26: va, te faré una pregunta.
29: Hem de filar...
26: No, només una pregunta.
29: Aviam.
26: De sí o no?
29: Sí. Aviam.
26: amb lo de l'antivirus?
29: Sí.
26: Tenim gent tossint?
29: Sí, suposo, sí.
26: Tenim gent dient, no passa nada? Sí. La Liga està ganada?
29: No. Sí, però... No,
26: tenim el doctor Fernando Simón sortint a la palestra a dir, tranquilos, que ja estoy yo?
29: Sí, bueno, clar, això...
26: També, eh?
29: Sí.
26: Ojo, eh?
29: Sí.
26: I tenim aquell senyor al càrrec de salut, aquell doctor català que feia rodes de premsa quan lo de la Covid?
29: Sí.
26: Perquè només faltaria que tornés a sortir aquell senyor.
29: Doncs miri, ha sortit, refereix al doctor Guix.
26: Exacte, sí, el doctor Joan Guix.
29: Joan Guix, sí.
26: Aquell metge amb cara de fumar a la consulta.
29: Bueno, a veure, per què dius? Sí. Justament, sí, home, doncs, mira, justament, sí. Joan Guix escriu avui un article al diari, ara dient...
26: Escriu un article.
29: Sí, dient que l'antivirus no té res a veure amb la Covid.
26: Mira'l, ja està tossint. Ja n'hi ha un que ha tossit només de sentir...
29: No, Joan Guix.
26: Només de sentir calma.
29: Sí.
26: El senyor de la segona fila.
29: Sí.
26: La senyora que té la primera fila davant ja s'ha fet així, amb la mà.
29: Ja
26: pateix perquè té l'antivirus per la peluca.
29: Aquests programes, i ho sé per experiència, envelleixen molt malament, així que sí. Anem en calma, canviem de tema, si us sembla, parlem d'una altra cosa, bueno, i sobretot, no fem alarmisme.
26: No, home, vam estar
2: dos anys fent el programa des de casa.
26: Jo no tinc ganes de fer alarmisme, vull dir, no vull fer alarmisme ni faig alarmisme, sí. Però estem parlant de Joan Guix, eh?
29: Sí.
26: El mateix metge que a principis del 2020 va dir... No vull banalitzar, però em preocupa més la grip que no el Covid-19, perquè mor més gent de la grip.
29: Sí,
2: va dir això, va dir això.
29: Però...
26: Aquest és el mateix metge que escriu un article
2: dient
26: que... No, mala, doncs confiança total, eh?
29: Bueno... De debò que una mica de calma.
26: Una mica de calma és justament el que va dir el violinista del Titanic. Quan va veure que la gent anava passant, quan va veure que el nivell d'aigua...
29: Sí.
26: I de dir, hòstia, està pujant el nivell d'aigua aquí al camarote, però... i això no és el canvi cromàtic, eh?
29: No.
2: Algú s'ha deixat la banyera oberta.
26: Sí. No?
29: Ara expliquem com anirà el desembarcament dels passatgers del creuer, que
26: ha tracat
29: a les Canàries Angelines i para l'altra.
26: No, home, no, que és que ho heu sentit o no? Ho ha dit ell, eh?
2: Okay.
26: Han atracat a les Canàries, eh?
29: No.
26: Sí. Hi ha molts atracaments, eh?
29: Sí,
26: hi ha molta inseguretat,
29: però l'atracament és del barc.
26: Atracen illes senceres i tot, eh?
29: No,
26: jo que han atracat a Tenerife i tot.
29: No, prou. Un moment, no barregem temes. A hores d'ara, les autoritats segueixen el rastre de 23 passatgers. La música no ajuda. Per favor.
2: Estava fent gestos a l'Àlex dient, bueno...
29: Demano...
26: Pots tornar a llegir aquest... Bueno, a llegir, a improvisar.
29: Sí.
26: Això, aquesta dada que acabes de dir?
29: A hores d'ara, les autoritats segueixen el rastre de 23 passatgers.
26: Stop!
29: No.
26: 23 passatgers?
29: Sí.
26: Aquesta és nova, eh? 23 passatgers?

0: On surten?
1: Aquests 23 passatgers van baixar del creuer abans que esclatés el brot.
0: Bueno, els són els intel·ligents.
1: No, a veure...
0: Aquests tios van dir, ojo, que ens estan carant aquí a tots.
1: Ens estan escoltant des del creuer.
2: Sí, home, segur. Hi ha catalans. Des d'aquí una salutació, si estan sentint la competència.
0: Segur que tenen cobertura allà a l'Alta Mar.
1: Home, que Alta Mar, estan atracats, senyor.
0: Hi han atracat?
2: No, encara no.
0: No.
2: Estan anant des de Cabo Verde fins allà, però entenc que en aquest creuer hi ha wifi, tu.
0: Sí, home.
3: Bueno, o sigui, no arriba a Igualada, a RAC1, i arriba a Cabo Verde.
0: Sí, arribarà a Alta Mar.
2: Internet, sí, és un imbècil.
3: Bueno, doncs jo he anat al Pedraforca i hi ha 3G tota l'estona.
2: Ja no serveix per res el 3G. I avui un moment que
3: semblava
2: el futur, però ara no pots enviar ni un WhatsApp.
3: Saps quan m'ha costat baixar un episodi de One Piece?
0: Home, és que anar al Pedraforca, mira que hi ha natura com per obrir els ulls i gaudir de les vistes.
3: Que volia anar a Collserola, però no s'hi pot anar.
0: Bueno, però anava a Pedraforca per baixar-te una sèrie i mirar-la al mòbil.
3: Bueno, és que un cop el veus al Pedraforca i que està nevat, que només se pot pujar amb grampons, i jo pues, no anava preparat.
2: Com anaves?
3: I, pues, amb grampons, però amb res més, despullat.
0: Bueno, molt fred als peus.
2: Tenies el grampó.
0: Alhora, tornem als 23 passatgers,
2: els
0: llestos de la classe,
1: no,
0: que van dir, escolta'm, fotem el camp.
2: No és que fotessin el camp, és que van baixar en un altre lloc.
0: Però jo no, ja no puc més, perdona. A quina hora hem de sortir al balcó a aplaudir els sanitaris?
1: No,
0: a veure, que ens ho diguin ja.
1: Prou, escolti.
0: Vinga. Sabem la del duodinàmico? Sí? A la de 3, 1, 2 i 3. Resistiré. No.

0: aquesta vida.
1: És el remix.
2: No, anava a preguntar.
0: Resistiré.
2: Sí, un moment.
0: Resistiré. Bravo.
3: Doncs mereixem aquest públic, eh?
0: Quina lletra tan maca del Manuel de la Calva i l'altre.
4: Sabeu la del duo dinàmico i no se la sabia vostè.
2: No, clar. Perquè primer anava a preguntar si, quina lletra és aquesta, però després dic, quin idioma és aquest? Perquè,
0: home, resistiré, serà l'himne, eh?
2: Resistiré, l'he entès perfectament, però sigui com sigui. Hem de dir que aquest virus, per no ser l'Armisses, no té res a veure amb la Covid.
1: Ni això
2: per
1: propagar-se, ni... Sí. Tampoc, és veritat que tampoc
0: no, claro, hi ha vacuna. No, però és que això no és cap dada que tranquil·lisadora. Aviam. Diu, no té res a veure amb la Covid, claro, perquè és pitjor.
2: No.
0: Home, per
2: no,
0: favor, que es no. veu que ara ja han prohibit viatjar en creuer.
2: No és veritat.
0: No es pot agafar ni la golondrina del port de Barcelona. No.
1: Això és mentida. Això és mentida.
2: No faci fake news.
0: I ara resulta que tampoc podran viatjar en avió? Perquè l'avió estan infectats?
1: No, hi ha hagut una dona... És igual.
0: Que no, perquè pot ser la senyora del costat que tu té el fantavirus com aquest senyor d'aquí del públic.
2: És el senyor del públic.
0: Clar, no? I ara ja el té la senyora del davant. No, la senyora del davant està tocant amb el cols el seu marit.
2: De marxem d'aquí.
0: Aquest senyor que va amb armilla ja protectora. No. Però l'armilla no farà res. No,
1: sembla de protecció civil.
0: Sí. No. I ara aquest senyor que ha rigut lo de l'armilla sí. i ha disparat coses de la saliva. I el senyor del costat d'Ulleres, que riu, ja no riurà tant després.
1: Però... Jo només diré que cada cop hi ha més gent tossint. En
0: però...
2: Mira, farem una cosa. Anirem a publicitat i tornem al 2027. Amb més novetats. No, però...
4: Des de casa.
2: Ja veurem. Des de casa teva.
0: Escolta'm, és que fa uns dies ens deien que el fantavirus aquest no es transmetia entre humans. Sí. Però resulta que sí.
1: Només una soca...
0: Que al principi es pensaven que només el podies agafar si una rata et pixava la boca directament.
2: No,
0: però... Ara resulta que ja no.
2: Angelini, sisplau.
0: Amb el que m'agrada a mi viatjar en avió.
4: Ah, pensava que li agradava l'altre.
0: Home, per la mort de Déu. Escolta, per vosaltres, quin és el vostre moment preferit dels viatges en avió? Us agrada viatjar en avió?
2: Què té a veure, això?
0: Quin lujo, eh? Viatjar en avió et sents com superior, no? Perquè veus a la resta de la gent doncs, des de l'avió, sí. molt petits, no?
2: Això al segle XIX potser et sentia superior.
0: Veus, però... veus que quan arribes o surts d'un lloc, d'una sí. ciutat, que veus, mires a baix
2: sí.
0: i veus tot com sembla un puzzle. Que les casetes...
2: No una maqueta, sembla un puzzle.
0: Sembla un puzzle.
2: Sí. Vostè veu en 2D? Pot ser que tingui un problema.
0: Sí. És un puzzle?
2: Sí, clar.
0: Veus allò, els terrenys que conreen els pagesos, terrenys, que semblen sí, allò, potser sembla un macramé d'aquests del patchwork.
5: Això ho he estudiat jo a Social, són minifundis. O sigui, és la diferència, bàsicament, entre Espanya i Catalunya. Catalunya sí. i el País Basc són minifundis,
0: sí.
5: i Espanya són latifundis.
0: Com hem arribat aquí?
5: I aleshores, quan arriba una mica de democràcia a Espanya, els uh-huh. propietaris dels latifundis...
0: Doncs estàs explicant tu història,
4: Socials.
5: Socials.
4: Sí, socials. Socials.
5: Pues, els propietaris dels latifundis, els uh-huh. senyoritos, diuen, a mi no me vais a meter la democràcia por el culo, no? Aleshores...

0: la democràcia que ja havia arribat d'alguna manera sí. molt protodemocràtica.
1: Protodemocràtica.
0: Sí. A Catalunya, sí. Però ja abans, des d'abans, a Catalunya pues, s'havia inventat els bancs, el romànic, a Messi... No,
2: aleshores ho entenc una mica tot.
0: Bueno, és que estic fent mica... totes les... Estic fent
1: no, molt bé, molt bé. Sí, poti, no, hem après tots...
0: Estic fent totes les matèries en una.
1: Molt bé.
0: Per tant, arrel cúbica de 9 és 3.
1: Quedem-nos amb aquest concepte.
0: Sí. No,
1: bueno, escolta'm una cosa... Escoltem.
2: L'avió, sí. Jo estava dient que en avió no hi ha cap problema per viatjar, com que no hi ha cap problema per viatjar amb un creuer, encara que això de l'antivirus hagi sortit.
1: Doncs menys mal, perquè a mi em treuen els viatges d'avió i, sí, escolta'm, treuen la felicitat, eh?
3: Sí, per vostè...
1: Per mi, el millor moment d'un viatge en avió és quan el pilot et diu... Arribarem 15 minuts abans de l'hora prevista.
3: Ah.
1: Eh? Què dius?
3: Hem tingut vent de cua.
1: Que bé,
3: tu. Vent de cua.
1: Hem tingut el Fernando Alonso de pilot, vull dir. No. És un pilot de Fórmula 1 que, bueno, sí. tu ja veus que el pilot vol que gaudeixis al màxim de les teves vacances sí. i que sàpigues que ha apretat molt fort l'accelerador per arribar antes, no?
3: Molt bé. Anem al tema.
1: Fa això i quan les safates treuen els perfums, eh? I les loteries i tot allò, eh? Eh? El rasca-rasca aquell, m'encanta. Al final, l'important del viatge no és la destinació, no? I és el viatge en si.
3: Sí.
1: El viatge t'ensenya, eh?
3: Sí, gràcies. El viatge...
2: T'ensenya a fer rasca-rasca, eh?
1: El viatge aprens, no? Aprens. Que bueno, quan al lavabo, doncs has de fer cua.
3: Sí,
1: pues,
3: ara us expliquem...
1: Per demanar un got d'aigua, doncs no ve la safata. Sí. Eh? Has d'apretar la llumeta i, bueno, doncs la llumeta, després t'hi fixis i hi ha 35 llumetes enceses, sí. no? Tenen feina, eh?
3: Sí. Ara us expliquem com es
1: aprens farà. Aprens a estar, doncs, amb els genolls a l'alçada de la boca, eh? Sí. És tot aprenentatge, eh? Sí, el viatge en avió és una cosa tan maca.
4: I tots en contra de la seva voluntat.
3: Ara us explicarem com es farà la quarantena dels viatges del creuer, si us sembla, i si no, podem anar canviant
1: bueno, perdona, per... això de fer una quarantena sense sortir d'un vaixell ja es fa. Se'n diu creuer.
2: Bueno, sí, en general ja seria una mica de quarantena.
3: Avui a la competència també parlarem d'Escòcia i de Gal·les, on es vota avui en unes eleccions clau per l'independentisme.
1: Sí, no hi torneu,
3: tant
1: ja.
3: Tant el galès com el d'Escòcia.
1: Prou de parlar dels nostres germans d'Escòcia que es volen independitzar no, i tot
0: no,
1: allò.
0: No, prou. Clar que sí. De què hem de parlar si no? Ha sigut una ensulciada la globalització. Hem de tornar a casa i construir des de casa a l'univers, al món, m'entens? Per què hem de deixar de parlar dels que sí que se'n surten? Els catalans hem de fer costat als nostres germans escocesos i als de Gal·les. Sí. Germanem-nos amb les gaites i les gralles. Torna a la secció gralles i gaites. Això són les gaites. Sí. Ara les gralles. I un pan. Molt bé. O ens soneu la llibertat o no treurem aquesta cançó.
1: Això sí que jo crec que la independència te la donen en dos minuts, eh?
0: Tant de bo. I no vull que me la doni, la vull prendre jo, però si ens l'han de donar, ens la donen i no passa res, m'entens? Els escocesos saben, com sabem els catalans, que ja n'hi ha prou de ser una colònia de la que l'estat opressor n'extreu el que pot.
1: Jo crec que ningú t'està sentint ara mateix, eh? No t'escolta, sí, però no...
0: No cal que
1: m'escolteu. El que sentim és això.
0: Sí, en resum, s'enduen els nostres diners i que ens tornen humiliació.
1: No, sisplau, no cal insistir. No insistiu amb el tema de la independència. Jo ja sabeu que no sóc de ningú.
3: Hola, senyor
1: Siri. Jo no sóc ni de la independència d'Escòcia, ni de la de Catalunya, ni la de Gal·les.
3: La d'Espanya sí.
1: Hem de conviure com Espanya... Com germans.
3: Ja.
1: Sense molestar-nos els uns als altres, perquè després comets l'horror de fer la independència i els dos dies te'n penedeixes. Saps què et vull dir? Trobes a faltar, t'enyores.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Digue'm quina d'aquestes excolònies d'Espanya ha volgut tornar a formar part del regne perquè s'ha penedit. Mèxic s'ha penedit?
1: No, Mèxic no, però...
0: Flandes s'ha penedit? Colòmbia s'ha penedit, Venezuela, sí, no, Ecuador, bueno, el Perú, Xile, l'Argentina, Bolívia, l'Uruguai, Paraguai, però... República Dominicana, bueno, Cuba, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, sí. Nicaragua, Guinea Equatorial, Filipines, Sahara Occidental... Perdoni, sí o no? S'han penedit?
1: Perdoni, estàvem parlant d'excolònies britàniques... Que totes s'han penedit a Campassoles, no? Excolònies espanyoles.
0: Ah, sí?
1: Jo deia britàniques.
0: Quines d'aquestes excolònies britàniques han demanat tornar a ser britàniques? Estats Units, Canadà, Jamaica, Sudan, Nigèria, Sierra Leone, Tanzània, Uganda, Kènia, Malawi, Zàmbia, Gàmbia, Botswana, Índia, Pakistan, Zimbabwe, Qatar, Emirats Àrabs Units, Trinitat i Tobago, Barbados, Guyana, Belize, les Bahamas...
1: Escolta, perdona, ara que parleu...
0: És que s'han independitzat, les Bahamas, i han tornat a Beyoncé, m'entens? És la seva superarma.
1: Perdona.
4: perdoneu, ara que
5: parleu. Rihanna.
0: Perdona, m'he equivocat de senyora que canta.
4: Que canta molt bé, t'has equivocat perquè canta molt bé.
0: Exacte, i que per mi som tot dos.
4: Escolta'm, ara que parleu d'excolònies britàniques, us heu deixat d'esmentar l'única colònia que em recorda la meva exdona.
3: Quina?
4: Antigua i Barbuda.
3: Però... És imbècil. Prou, ja està. Estàvem parlant... De, ara no me'n recordo què està. Ah, sí, de Gal·les i Escòcia. Sí,
1: escolteu, podem deixar de parlar de les eleccions a Gal·les i Escòcia i parlar de coses més importants? Mm.
3: Ai, no, no.
4: Ui, ui, ui.
1: M'he
4: comido una almendra, va dir Fernando Simón.
1: Això és el fantavirus, eh?
3: Ui, m'he comido una almendra, és la pitjor excusa que he posat jo a casa. Sí. No, que m'he menjat una ametlla. Escolta... Si fos una ametlla, mira que és un fruit sec, però jo sóc més d'altres fruits.
1: Escolta, que no són secs. És important, sí, que ens toquin més de prop, no?
3: El què?
1: Home, de l'Escolania de Montserrat.
3: Hem de parlar de l'Escolania, ara.
1: Sí, home, i tant. Que home, passa música alegre, Àlex, que això sí que és alegria.
3: Aviam,
1: què passa? L'Escolania de Montserrat cantarà davant del papa.
3: Molt bé, bueno, és l'Escolania de Montserrat. I el papa, al final...
1: I amb el Sergio Dalma.
3: Ah, sí.
1: És que és de Sabadell, que això no m'heu dit, que canta el Sergio Dalma també. Amb el papa li cantarà el Sergio Dalma. Com m'agrada el Sergio Dalma, eh, nenes?
3: Sí, sí, sí.
1: Sergio Dalma té una edat, però...
3: Home, clar que té una edat.
1: Però us el faríeu, eh?
3: Bueno, a veure...
1: És o no?
3: Sí, la gent en pau.
1: És un maduret interessant.
3: Sí, sí, sí, eh? Sí, sí.
1: Quina cançó us agrada més del Sergio Dalma?
3: Sí.
1: ¿Bailar pelados? Bailar pelados es bailar.
3: Són dos plàtans, no, ballant?
1: Con los maniquines.
3: No, con los delfines.
1: Como los delfines. Corazón con corazón.
3: No, corazón
1: con corazón. Yo la deixo. Un único balcón.
3: En un solo salón.
1: Los bailarines.
3: Dos bailarines.
5: Dos bailarines.
1: Bueno. Bailar pelados.
3: No, prou. Deixi un moment...
1: Heu passat la peluqueria antes per bailar pelados, clar.
5: No, perquè... Igual que baila el bar.
1: Sí.
3: Deixi'm que expliqui. A més, cada dia que passa afegeixen un nou acte a la gent del Papa Lleó 14 a Catalunya. Vull
1: sí,
3: dir que...
1: Home, no. Si li dius d'anar a fer un cafè, dirà que no, eh? No podes, no pot, eh?
3: No té temps.
5: He quedat.
3: L'últim que sabem és que l'Escolania de Montserrat cantarà amb Sergio Dalma durant la missa multitudinària que el Papa farà a l'estadi olímpic Lluís Companys. Concretament, si no m'equivoco, cantaran això.
1: Força.
3: Em dones força, em dones força. No, no parla de cap droga. Em dones força. És, crec, diria que...
5: Està molt cantaire.
1: Sí. Em dones força. Podria cantar l'Escolania de Montserrat, jo, eh?
3: Sí?
1: Si m'ho proposés.
4: Per edat, sí.
1: Això és tan bonica, aquesta cançó. Sí. És una cançó que ja la van cantar la Marató de la Tele 3, sí. No sé si no en recordeu.
3: Sí, doncs...
1: Bueno, només n'hem gravat una, doncs, que és la que cantaran el papa.
3: Sí, doncs la tornaran a interpretar a l'estadi olímpic Lluís Companys. Ja sabeu, no em dedicat al president que van
1: cosa.
3: A fusellar.
1: Deixeu-me sentir un moment. Pots pujar? Sí. No n'és força, diu.
3: Sí.
1: Però cantaran el papa en català?
3: Sí, el català. Ja havíem tingut...
1: Però el papa no ho entendrà, eh? Que el papa parla castellà, però no pas català. Una vegada que el papa ve i hem de fer-nos notar. És que...
3: Sí, ha de saber...
1: És que com som, també.
3: Hem tingut papes que parlaven català i no ha passat res. No ha caigut al Vaticà.
1: Escolta, jo...
3: És difícil no fer-te notar si ets a casa teva, no?
1: Jo dissimularia una mica, no?
3: Però què ha de dissimular?
1: Que cantin en llatí.
5: Doncs de moment aquesta cançó no té cap mena de polèmica, però sí que us he de dir que aquesta associació que ha sortit tant en tant d'ultradreta, que s'autodenomina Abogados Cristianos, ha enviat una petició, de fet dues, crec que al papa, perquè no vagi a l'estadi olímpic perquè l'estadi porta el nom de Lluís Companys.
4: Home, el indeseable. Lluís Companys. Una mica de raó tenen, eh? És que, clar, van a provocar.
5: Segons Abogados Cristianos, bajo su mandato, el de Lluís Companys, fueron asesinadas más de 8.000 persones.
4: Bueno, quien dice 8.000, 8.000 millones.
3: Sí, no, clar, tota la població.
4: L'Stalin català. En aquella època...
0: No haguessin tingut on
5: estar.
1: Perdona?
5: Un Salvini català.
4: Aquests parlen de 8.000 persones que va matar Lluís Companys ell mateix del seu punyoll.
5: No, home, no, què diu, home,
4: però sí. A l'època... aquella època, lo de contar gent encara no ho feien tan bé.
3: Sí, no
4: tenien la Guàrdia Urbana de les manifestacions que anés contant.
0: El que els molesta és que sigui català i que ells els afusellés. No concretament Abogados Cristianos, sinó, bueno, ja m'entens, eh? L'han afusellat, pues bueno, l'has afusellat lo vuestro, m'entiende?
5: Sí, de fet, Abogados Cristianos proposen una alternativa...
4: Una alternativa de pau.
5: Una alternativa de pau, que és no ho fem o no ho feu a l'estat Estadi Lluís Companys...
4: Clar, perquè porta el nom d'un indeseable.
5: Exacte, sí. I en canvi, doncs, que el papa faci aquesta missa al Valle de los Caídos.
6: Ah, o sigui, bueno, molt millor.
4: És
6: molt
4: de tots.
6: Millor.
4: El de los Caídos és de tots.
6: No, allà no van matar ningú, allà la gent es va morir, eh? I només és un part temàtic del feixisme. Però en comptes del pájaro loco, doncs tenen l'esquelet de José Antonio Primo de Rivera, que vulguis o no, doncs bueno, que és el pájaro loco del falangisme.
4: Sí. Final. Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
6: Tot seguit les repassem. Adéu!
7: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
3: Bueno, això que dèiem, el creuer afectat pel brot d'antivirus ha atracat dissabte a l'illa de Tenerife, al port de Granadilla de Abona.
4: Hòstia, tu, no podeu parar de fotre drama ni un segon, bueno, perquè és que, esteu fent alarmisme i...
3: No, estem intentant donar informació, i qui fa alarmisme és vostè i l'Angelina.
4: Sou uns drama quills, no?
3: Sí, drama quills.
4: Una guerra hauríeu d'haver passat.
3: Però, un moment, si fa un moment vostè deia el contrari.
4: Bueno, perquè... jo sóc imprevisible, sí. Vull dir, si parpadeges tu perds, eh?
3: Sí, deies, Manel, digues.
8: Els 150 passatgers a bord del creuer Ondius...
4: Ara ja són 150, eh? Ojo, eh?
3: No, sí, no.
4: Antes eren 23?
8: No.
4: Ara ja són 150.
8: Són de 23 nacionalitats diferents, 5 dels quals són catalans, segons la Generalitat, estan sans i tranquils.
4: Ah, tots aquests estan bé?
3: Molt bé. Bueno, doncs no sé.
4: I per què els hi fan? Venen a fer-los la revisió mèdica, si ja ho saben? Si estan tots sants...
5: Perquè estàs entre dues i sis setmanes.
4: Cap a casa, home.
5: Hi ha un període d'incubació d'entre dues i sis setmanes d'aquest virus, doncs llavors han de veure si el tenen o no el tenen.
6: Que es posin la Competència i que s'ho passin bé, que estem, nosaltres estem per ells i ells estem per nosaltres. Una abraçada als que han de passar aquests dies tancats en aquest creuer.
8: Quan el creuer arribi a Tenerife, els passatgers amb passaport espanyol passaran una quarantena en un hospital militar de Madrid.
0: Hosti, una quarantena en un hospital militar de Madrid, eh?
8: Sí, sí.
0: Com si aquesta gent no en tinguessin prou amb lo seu, m'entens?
8: Sí, o sigui, sí.
0: Què és aquesta revictimització? De tot plegat.
8: I, com dèiem abans, de totes maneres, tots els experts asseguren que no hem de patir, que no hi haurà més contagis d'antivirus i que descarten una crisi de salut pública.
0: Va, una cosa, perdoneu, que s'estan donant poques dades pel meu gust. Heu vist
4: dades
0: que...
4: científiques.
0: Sí, dades sí. Científiques.
4: I vens tu a donar-ne alguna?
0: És que heu vist com es diuen les soques de l'antivirus? De...
4: No ho hem vist, això. Tu sí, que ho has vist?
0: Bueno, és que jo sóc epidemiòleg autodidacta. De...
4: Hòstia.
0: Sí.
4: Això vol dir que has llegit la Viquipèdia, no?
0: Sí.
4: Ja.
0: Sí,
4: has buscat antivirus?
0: Sí, i
4: surt... Ho has buscat dues vegades, perquè la primera sí. Ho havies posat sense H.
0: Exacte, com ho
4: va,
0: saps?
4: Amb una H inicial.
0: M'estàs llegint el pensament.
4: Perquè a mi em va passar també el mateix.
0: És que al final les grans ments pensen de manera paral·lela.
4: I tant.
0: Bueno, doncs els noms de les soques són increïbles, perquè semblen inventats. Bueno, semblen tots noms de música llatina. Si vols, te faig una repassada. Mira, hi ha una
4: soca... De grups de música llatina?
0: No, de soques d'antivirus. Ja sé que és una sèrie rara, però... Hi ha una soca que he llegit a la Viquipèdia que es diu Virus Caño Delgadito.
4: Ah, sí?
0: Que sembla un grup de ranxeres, no? I ara vindran Caño Delgadito i cantaran Yo soy el rei.
4: Ja. Vale? Sí, sí.
0: N'hi ha una altra soca que es diu Virus El Moro Cañón.
4: El Moro Cañón?
0: Exacte. Sí, sí.
4: Però d'on ho heu tret, això?
5: No, no, són totes les soques que té... N'hi ha moltíssimes de l'antivirus i depenent d'on siguin, doncs li posen un nom o un altre.
0: Si el Moro Cañón és com
4: la passió
0: turca.
4: Sí.
8: O una atracció de fires estranya.
0: Exacte, el Moro Cañón, increïble, no? I una altra soca que es diu Virus Islavista.
4: Ah, mira, això sembla una urbanització.
0: Sí.
4: Allà a Tossa hi ha, n'hi ha una urbanització que es diu Islavista.
0: Sí.
4: I
0: ah,
4: diu,
0: sí?
4: Bueno, no sé si es diu Islavista.
0: Sí.
4: O Isla Bonita.
0: Sí, o Isla del Sol.
4: Sol i Playa.
0: Sol i Playa, sí.
4: Playa Sol.
0: Sí.
4: Urbanització Playa Sol. No,
0: sí.
4: L'urbanització Sol i Mar.
0: Sol
4: no,
0: i Mar.
4: L'urbanització sí. Es diu Mar i Sol.
0: Bueno, sempre hi ha una Sol i Mar i un,
4: sí.
0: I un Mar
4: no,
0: i Sol.
4: No, Sol i Playa.
0: Sol i Playa,
4: Playa, Playa Sol.
0: Playa Sol.
4: Fa això, Playa Sol. La coneixeu?
8: No té res a veure amb el nom de la soca.
4: No?
0: No, no. Hi ha una altra soca que es diu Virus Laguna Negra, que sembla un grup de rock argentí dels 90. Sí. Una altra soca que es diu Río Segundo, com si fos de Buenavista Social Club.
4: Sí, el pianista de...
0: Aquests senyors grans que anaven Río tocant Segundo, pels sí. Puestos. No? I
4: ja una... s'entès, ja s'entès, Jean-Paul, ja està. Ja
0: perdona, però és que hi ha una altra que... una altra soca de l'antivirus.
4: Encara n'hi ha més, de soques de l'antivirus?
0: A tope, eh? I sí. Bueno, jo què sé, ho diu la Viquipèdia.
5: Com es diu?
0: Es diu Los Matatanes de Sandungueo.
4: Perdona. Això t'ho has inventat.
0: Aquesta sí.
4: Ah.
1: Hòstia, quina por. Per un moment m'he pensat. Dic, no
2: quina,
1: pot ser.
2: Quina soca t'ha tocat? A mi els matatanes de Sant Dungueo.
0: De Sant Dungueo, que va, és com una soca que te fa com ballar
1: sí, sí.
0: per dins i per
1: sí,
0: fora.
1: Sí,
0: he volgut he volgut fer l'humor i m'ha sortit bé. Sí.
1: Bueno, descansa, Jean-Paul, després d'aquest treball d'investigació.
0: Gràcies.
8: Dos tripulants malalts i una persona que havia estat en contacte amb un cas confirmat van ser evacuats en avió cap als Països Baixos i Alemanya. Un dels dos avions va aterrar a les Canàries i els pacients van canviar d'avió medicalitzat que per anar cap a Amsterdam.
3: Lo nuestro!
1: Justo, bon dia!
3: Bon dia! Bon dia a tothom, bon dia, mi queridíssima Juani, que nos truca des de Cornellà de Llobregat,
1: no.
3: La perla del Baix Llobregat.
1: No, Justo, no soc...
3: No confondran Gavà de Gavà.
1: No l'hem confós en cap moment. No sóc la Juani, Justo, eh? Però, en fi, és igual, perquè tampoc...
3: Doncs fas veu de Juani després de fumar-te dos cartrons de Ducado, Juani,
1: sí.
3: Eh?
1: Sí, avui m'he llevat una mica, és que he d'escalfar la veu.
3: T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit a tu mateix, mare meva, una altra pandèmia mundial, ara me va fatal, que a l'última me vaig engreixar 30 quilos, em vaig fer alcohòlic, em vaig enganxar fentanilo i em va deixar la nòvia perquè em va enxampar comiéndole el culo al cartero.
1: Home... Escolta, si tot això és una pregunta...
3: T'ha passat?
1: No tot. No tot.
3: M'ha enganxat en lo del cartero, això, però l'altre no
1: lo de l'alcohòlic, no, però... Jo l'alcohol no...
3: Doncs no pateixis, perquè arriba el jaroteo pandèmic un altre cop. Mi corazón me late, son 5 euros de chocolate.
1: Mi corazón me late, son 5 euros de chocolate. Mi corazón me late...
3: Por 5 euros de chocolate. 100% puro...
1: És una cançó d'amor, eh?
3: Totalment. El chocolate sin leche, el chocolate que sube. Del creador del jaroteo del coronavirus arriba el antivirus. Ara més contagiós, ara con un 10% més de caca de rata.
1: No facis alarmisme, Justo, no.
3: Perdona, Oscar Germán, però a dir que t'agradaria menjar-te un bon garrinet al forn, un bon arroz con gandules, un flan de queso, mentre escortes reggaetón a tota castanya...
1: El què?
3: Doncs està de sort, perquè obre a Catalunya el millor bar latino del país.
1: Com es diu?
3: El Bar Bani. Vam allà! Respira.
9: Llena la copa otra vez. Al favor de llenarla.
3: Que vengo acompañado del cartero. Vamos allà!
8: Siempre llama dos veces, ¿eh?
1: A veure, Justo, un moment.
3: Bar... Per davant i per darrere.
1: Justo, Bar Bani, aquest és el teu patrocinador d'avui, Bar Bani?
3: Efectivament, Bar Bani és un bar tradicional latino al ver mig de la Vilella Baixa, el Priorac.
1: Vols dir que és gaire bona idea, aquest negoci? Un bar llatí al Priorac?
3: Ha d'obrir la ment, Oscar Dermán. Vivim en ple segle XX.
1: No, vivim al segle XXI.
3: En la teva opinió. Home... No. Però recorda que la secció d'avui ve patrocinada per millor ball llatí de Catalunya, el Bar Bani. No.

0: En cambiat el JB por el ron. Vamos allá. Art Bar Vanilla, el millor ambient, gent molt maca i actuacions en directe. Dissabte que ve tindrem l'actuació del grup Merendola i Mamporro. Només Art Bar Vanilla.
1: Són un duet.
0: És una persona molt gran. Merendola i Mamporro, no te l'acaba. Només Art Bar Vanilla, vine a divertir-te com reza nuestro himno. Si te quieres divertir con encanto y amprimor, solo tienes que vivir un estiu a Nueva York.
1: Nueva York, però no dius que el Art Bar Vanilla és a la Vilella Baixa.
0: Efectivament, no sabia, Òscar Dermán, que la Vilella Baixa és coneguda com la Nova York del Priorat.
1: No ho sabia, no.
2: És veritat, eh?
0: És veritat, ara ja lo sabes. Vamos allá.

0: Primero...
1: Antivirus o pollastre.
2: Un altre que tu.
0: Primero como tragedia y después como comedieta. Vaya. Tornarà una cosa que t'agrada molt a tu personalment, Òscar.
3: Què és?
0: Les imatges de gent punxant-se la vacuna 24/7 a la televisió.
3: Sí.
0: Un dia te desmayaràs i tindrem un disgusto. Vam allà.
3: Va, prou, justo. Vinga, va.
0: Visca el jaroteo pandèmic, com fa 6 anys, però encara millor. Vam allà.
3: Bé, nosaltres anirem a publicitat i quan tornarem... parlarem de la vaga de mestres.
0: Un suport a los mestres que estan lluitant por lo seu, que sí, home, és lo nostre.
3: Sí. Avui
0: lo
3: hi ha nuestro. a les escoles Bressol.
0: Sí, de 0 a 3 anys.
3: Parlarem amb en Narcís de Girona.
0: Senyor.
3: I en parlarem també amb el professor de debò.
1: Efectivament, sí. Estem aquí esperant perquè hi ha molts misteris.
3: És un misteri, sí. Doncs ara ho resoldrem tot plegat. Fins ara.
4: És el millor programa que he sentit mai. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi. Dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
13: Ara, Lidl 950 grams de filets de pollastre per 5,59 € t'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus, pernil serrà reserva per 3,89 € t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
14: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'Ametller Origen. Saps per què la nostra llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet a les botigues amb Ametller Origen.
15: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
20: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
21: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
22: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
23: Soc l'Anna de Securitas Direct. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
22: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
23: Soc l'Anna de Verisure. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
22: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
24: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
25: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.

0: Càrrec.
1: Ja tornem a ser aquí en la forma. Això és la suma, això és la competència. Noemí Poll, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia. Hola. Doncs mira, hi ha dues lletres que et poden estalviar problemes. N o no a aquella comissió que apareixi que ningú t'havia explicat, sí. No a que ningú et dongui una solució i sí. Tu dutxant-te amb aigua freda, clar. I no a signar contractes plens de lletra petita que després porten sorpresa. Sí. Perquè quan tens advocats, dir no és molt més fàcil. Així que festa de Legalitas sí. I no et conformis. 900-100-608. I també per autònoms i per empreses.
3: Val, doncs una cosa que he après de la lluita de les paves és que no és no, no?
2: Exacte.
3: Vale, doncs moltes gràcies.
1: Gràcies, Noemí, que vagi bé. Continuem a la competència. Gràcies, Noemí Polls. Parlem de la vaga de mestres, d'acord?
4: Parlem de la vaga dels mestres? No. No. Parlem dels vagos dels mestres.
1: Però avui comença... No. Vostè sí que és un vago. Avui comencen les jornades de vaga d'educació convocades aquest mes i el que ve.
5: Exacte, seran en total 17 jornades de vaga convocades entre el 7 de maig i el 5 de juny amb 3 dies de vaga generals, tant a primària com a secundària, i dues més a cada territori.
4: Ai, no, home, no. Quin patiment. Sí. Avui he dormit molt malament, eh?
1: Per què?
4: Perquè estem fent massa sorolls.
1: I dale, fot-li amb
4: els professors i tot plegat. Quan per fi havíem aconseguit la pau i l'harmonia, gràcies al govern de tothom...
1: Aviam, un moment.
4: Però sobretot al govern del PSC.
1: Sí, bueno, que...
4: Perquè és del PSC, eh?
6: Sí. És el seu eslògan, sí.
4: Sí. Els mestres ara la volen tirar per terra? És
7: no,
4: que,
7: és no
4: que,
7: clar... perdoni, és que no estem en pau, estem pacificats, que no és el mateix. Si tu veus una caca trepitjada a la vorera, no penses que està en pau, penses que l'han trepitjat. S'entén això?
4: No l'he entès.
7: Quan veus un colom a terra... Diu, no penses, mira, està pacificat. No, l'han matat, el colom, o l'ha atropellat una moto...
4: Escolti,
7: hi
4: ha d'haver una manera de queixar-se sense molestar.
7: No queixar-se i no molestar?
4: Per exemple.
7: Aquesta la convenç, no?
4: Sí. Els sindicats que convoquen les vagues aquestes només volen molestar?
1: Sí.
4: Només volen dividir famílies? Famílies sí. Ara que en dia de vaga no sabran què fer avui, que hi ha vaga a l'escola Bressol.
1: Ja, però és que...
4: Tot ple de bebès abandonats.
1: No, abandonats, perquè ja
4: serveis perquè no poden portar-los a l'escola, els sí. Pares treballen, és que clar...
1: Torno
4: que...
1: a dir, hi ha serveis mínims perquè és una vaga en condicions i una vaga el que no és una reunió de persones que no volen coses, sinó de persones que volen coses. No sé si s'ha entès gaire. No.
5: Gràcies, Mariano Rajoy.
1: Sí. Ja m'enteneu. Estava parlant amb Jep, ara, perdoni.
4: Sí.
1: Sembla que algú no ha sentit mai a parlar de drets en aquest programa. Pot ser això?
4: Ja sabeu que no sóc ni de drets ni de no drets.
1: Sí, home, els meus collons. Sí,
4: ni dels uns ni dels altres.
7: Quina casualitat. Sempre que algú diu no sóc dels uns ni dels altres, acostuma a ser molt més dels uns que dels altres. Però, clar, com que està complexat, no ho diu,
4: A veure, calmem-nos tots una miqueta,
8: senyor,
4: sisplau.
8: Senyor, perdoneu una cosa. Què tal? Tens un pindi.
4: Narcís, no...
8: No cal que tingui filtre,
4: No, t'anava a dir que no tinc cap piti, ja ho saps, i no cal que m'ho demanis més, ja.
8: Bueno, és una tradició i s'ha de respectar.
4: Sí.
8: Sisplau, que estic molt trist, dona'm un piti.
4: Per què estàs trist?
8: Home, perquè més de 900 centres de primària i secundària no faran colònies si el govern i els sindicats no renuncien l'acord.
4: Aquí els mestres han dit que si no hi ha acord, adéu a les colònies,
8: Les colònies i això sí.
4: Això sí que és una mesura de pressió,
8: Han tocat un punt dèbil.
4: Home, això és una manera de posar-te els alumnes també de part teva, clar.
8: Bueno, els alumnes, al final, el que estem valorant és el nostre futur, i sense professors, doncs no hi ha futur, no? I sense tabac, tampoc. Així que, va, senyor, que a l'escola ens ho han fet escriure 900 vegades a la llibreta. No farem colònia si no arriba un acord digne, que tinc la mà cansada d'escriure. Però per sort...
4: Tens un punt andalús, avui, d'escriure.
8: Que tens contra els andalusos.
1: No seràs andalusos de Girona, no?
8: No seràs racista, mi
4: arma. No, però clar, sí, podria ser primer que Richard Serra...
1: Estimo. Sort que s'acaba la temporada aquest divendres.
8: Bueno, que tinc la mà cansada, però bueno, per sort se fuma amb els peus. Que m'han deixat ben cardar, que no farem sortides ni colònies. I a mi m'agradava molt fer excursions. L'última va ser la Garrotxa, vam fer...
4: Què veu anar a veure, la Garrotxa?
8: Bueno,
4: l'espai cràter?
8: Bueno,
4: els volcans?
8: Sí, bueno, vaig veure volcans i fins i tot dinosaures. Però,
4: sí?
8: Dinosaures, perdona. Que Es diu Dinosaures.
4: Dinosaures, sí.
0: Això com vas veure Dinosaures?
8: Bueno, allà a la Garrotxa, però sí? Perquè em vaig quedar a l'abús després d'intoxicar-me bevent massa i...
0: Bevent massa què?
8: Danonino.
4: Danonino, sí.
8: Danonino amb sorpresa.
0: És el Kinder que vam sorprendre, sí. Eh?
8: Sí. Mig piti ni que sigui, profe.
4: Va, tira.
8: Mitja calaveta.
4: Deia que avui ha començat la vaga a les escoles Bressol.
7: Sí, vale, molt bé. Però una cosa, perdona que t'interrompi, prou de fer voltes en cercle. Jo us faig un resum del que passa aquí. Catalans, el PSC està intentant pessoitzar els sindicats majoritaris amb l'ajuda dels sindicats minoritaris espanyols. Mm. I ells s'hi avenen per espanyols i perquè així doncs, guanyen protagonisme de cara a les properes eleccions. I de retruc, doncs envien un missatge a Esquerra i companyia de si no voteu els pressupostos, sereu culpables de l'ensulciada. I una altra cosa us diré.
4: El què?
7: Ensulciada... la que tinc aquí penjada. Ja està, jo només volia afegir aquest petit tros de qualitat.
4: Sí, sí, molt, molta qualitat, sí.
9: Una cosa, però heu anunciat que sortia jo?
4: Sí, justet anirà, professor. Un minut de misteri.
8: Un minut de misteri.
4: Vagi a l'acudit. Directament.
9: Van tres persones.
4: No, home,
9: carretera. Sí,
4: si
9: sí,
4: pot
9: sí,
4: ser
9: sí,
4: un acudit sí, relacionat amb sí, el tema que estàvem parlant.
9: Doncs van tres persones que es dediquen a l'educació.
4: Ah, sí, molt ben lligat.
9: Sí.
4: I caula una... del mig?
9: Que és precisament la del sindicat majoritari.
4: Si són tres, caula del mig,
9: sí,
4: és...
9: ja, el govern, no és acudit. Una del sindicat majoritari, sí, i el sindicat minoritari.
4: Mm?
9: I caula del sindicat majoritari. Aquí és una barreja d'acudit i del programa Crims. Perquè aquí ha desaparegut una persona. Quina persona ha desaparegut? Doncs el sindicat majoritari, ho acabo de dir.
4: A veure,
9: on he d'anar?
4: Parli del misteri més important de tots.
9: El misteri més important de tots és... Mbappé està lesionat.
4: Però què té a veure això amb la...
9: Però va aprofitar per marxar de vacances a Sardenya, amb la nòvia. Quan dic Sardenya no em refereixo al camp...
0: El nou Sardenya, que ara té gespa, per cert.
4: Hagués dit nou Sardenya, sí. Ningú ha pensat en el camp, jo crec.
9: Jo sí, perquè vinc de diversos universos, tots paral·lels, però jo estan en mi, jo estic en ells.
0: Entre ells, gràcia,
4: no? Escolti'm, Mbappé està lesionat.
9: Estaríem parlant de la lesió del misteri? Una misteriosa afectació que et deixa disfuncional? Tot el cos? No, tot el cos no és disfuncional. Hi ha una part molt concreta que funciona molt bé.
4: Sí, perquè s'han anat amb la model, eh?
9: Sí,
4: amb
10: actriu, actriu.
4: Bueno, actriu, model, actriu. Perquè, escolti, el voldries tu, el cos de l'Ester Espósito, eh?
10: Sí, no sabria què fer-ne.
9: La meva pregunta al misteri és Mbappé un centaure? Un futbolista de baixa, de pit cap amunt i empotrador de cintura cap avall? Deixem-ho aquí,
4: perquè no hi ha més temps. Ara tornem.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: A l'arribar a la residència, Los Tilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Tilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
13: Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93-450-7000 i bastondeoro.com.
14: Tren en destinació Terrassa del 1900.
15: Del 8 al 10 de maig t'esperem a la Fira Modernista de Terrassa. Portes obertes i visites guiades al patrimoni. Tallers, gastronomia, mercats i espectacles d'època. Consulta tota la programació a firamodernista.cat.
14: Propera parada, Fira Modernista de Terrassa.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
18: Et convido a berenar.
19: A berenar després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
20: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
23: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
24: Tot allò que t'agrada,
23: molt més fàcil de trobar.
25: El que encara no has escoltat
26: i segur que t'agradarà.
24: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
27: Per triar i remenar.
28: Amb tot el contingut dels programes.
29: I també els podcasts originals de RAC1.
30: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
31: I som tots.
32: Més fàcil.
33: Més directe.
34: Més intuïtiu.
35: Més RAC1. Tots som un milió.
36: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
37: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
38: Fàcil, intuïtiva i renovada.
37: I escolta el que vols, quan ho vols.
39: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
4: I què?
39: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
4: Oh.
39: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
40: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
41: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
42: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
43: ¿De qué?
42: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
43: ¡Buah! Con ese colacao.
42: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
43: ¿Qué más quieres?
42: Más mañanas así.
44: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
45: Què et sembla aquesta casa per robar?
46: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
45: D'acord. Aleshores, res.
47: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
48: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
49: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
50: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
49: I finançament fins a 12 mesos.
50: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
51: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
52: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
53: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
52: Thank you!
51: Per aquí, sisplau!
54: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
55: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
56: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: cómo hemos cambiado.
1: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroën.es.
2: Doncs fins aquí la competència. Deixem aquí, tornem demà. Feu bon dia. I el butlletí de la una arriba ara mateix, abans... no, després. El Marc Giró i el vostè primer. Després, podríem fer-ho abans, eh? Imagina't. És... Abans Marc Giró i el vostè primer, i després, a les dues, el butlletí de la una.
3: Li he enviat una carta al Papa per veure si puc actuar jo també.
2: Ah, sí? A l'Estadi Olímpic, sí, company.
5: En qualitat de què?
3: Bueno, de...
5: Mac? Faràs màgia?
3: No, vull tocar una de búhos.
5: Vale.
3: Estic aprenent a tocar la guitarra i...
5: Sí.
3: Bueno, la mandolina. Havia començat amb la mandolina...
5: La bandolina.
3: Però té les...
5: O la mandolina.
3: No sé, té les cordes molt fortes. No m'ha surt bé.
5: Mm. Bueno, bé,
3: felicitats.
5: Tallem això. Sí. Núria Travessa, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Xavi Rocamora, bon dia.
7: Bon dia.
5: Talleu això.
6: Som-hi, doncs. L'operadora del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, mira de localitzar fins a 30 passatgers que van desembarcar a l'illa de Santa Helena el 24 d'abril, molt abans que es confirmés el brot. Són més dels que s'havia informat fins ara i de 12 nacionalitats diferents. La companyia també prova d'identificar i trobar passatgers i tripulants que van embarcar i desembarcar les diferents escales que ha anat fent el vaixell. Mentrestant, les autoritats sanitàries dels Països Baixos investiguen un possible nou cas d'antivirus. És el d'una hostessa que està ingressada i aïllada en un hospital d'Amsterdam amb símptomes lleus de la malaltia. Va estar en contacte amb la passatgera holandesa de 69 anys que va morir el 26 d'abril a Johannesburg, a Sud-àfrica. La dona va provar de volar a Amsterdam i va arribar a pujar a un avió de l'aerolínia KLM, però la tripulació no la va deixar volar perquè ja estava malalta. A Madrid, el govern espanyol prepara l'arribada de l'Ondius a Tenerife, prevista per diumenge. Avui s'ha reunit amb el president canari, Fernando Clavijo, que té molts dubtes sobre l'operatiu. També el PP, que ja ha demanat la compareixença urgent de la ministra de Sanitat, Mònica García, al Congrés. Qui ha comparegut avui és el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, per la intercepció de la flotilla. Ha explicat que ha tornat a citar l'encarregada de negocis israeliana per reclamar-li explicacions i l'alliberament immediat dels dos activistes que continuen detinguts. I a Barcelona, centenars de mestres d'escoles bressol es manifesten aquesta hora pel centre de Barcelona. L'aturada és la primera de les 17 que es faran al sector educatiu el proper mes i mig. Última hora, Eudald Martínez.
8: Sí, una manifestació que ha arribat ja al seu punt de destinació, que és la delegació del govern espanyol a Barcelona, i és que aquesta convocatòria de vaga a les llars d'infants és a nivell estatal. Pel que fa al seguiment, la Generalitat fixa en un 9% el seguiment que hi ha hagut a les llars d'infants que són de la seva titularitat, però en canvi l'Ajuntament de Barcelona amplia aquesta xifra fins al 23% en el cas de les escoles bressol que són de la seva titularitat. Ara mateix aquí segueixen aquestes prop de 3.000 persones que segueixen manifestant-se per reivindicar una millora del salari, una baixada de les ràtios i també més recursos per atendre els alumnes amb dificultats.
6: Aquesta nova tongada de vagues encara no surt en el balanç que ha fet avui Foment del Treball de la conflictivitat a les empreses. En tot el 2025, segons les seves xifres, hi va haver 14 vagues i és una xifra que mostra una estabilitat perquè és molt similar a la de l'any anterior. També repassarem d'aquí a una hora aquest informe de Foment del Treball.
9: Ah, perdó.
7: Els esports.
9: Perdó, és que estic amb el hantavirus.
10: Estàs amb...
9: Estic agobiadíssima, tio.
10: Clar.
9: M'estic deixant portar, que ja sé quan estan explicant tot molt bé, però m'estic deixant portar pel pànic. No puc evitar-ho.
11: No hauries de fer-ho.
9: Ja ho sé, perdó, perdoneu-me. No vull col·laborar.
12: Escolta't l'entrevista d'ahir amb l'Oriol.
10: Pel pànic potser no.
12: L'Oriol Mitjà.
9: Sí, l'Oriol l'he escoltat i és el meu guru, vull dir que estic tranquil·la, però veig un avió de no sé què i m'agobio.
12: Però Marc, pregunta-li a la Laura què ha dit només entrar a l'estudi.
10: Laura, què has dit només entrar a l'estudi?
9: Que feia olor a fumador.
7: Olor a fumador.
9: Sí, saps quan entres i hi ha una persona que fuma amb una edat avançada?
7: Ja.
9: Sí, ha vingut un senyor gran que fuma i que se li ha enganxat l'olor a la roba i a la pell.
7: Imagina't.
9: Deu de
10: però
9: fumar
10: tot l'estudi.
9: I deu de fumar més d'un paquet, segur, eh?
7: Més, eh?
9: Em sap que vull dir que no passa res.
10: I jo... Rosonegra.
9: fa pinta una mica negra, eh?
4: Negra.
9: Però el tabac, eh? No em fotis a mi en embolics ara, que ja, saps, m'entens, no?
4: Que
9: demà ve la deciré i llavors el tabac, no vull jo un tall meu en aquesta ràdio de conflictes.
10: El tabac, sí, tens raó.
9: El tabac.
10: Escolta'm, no, jo estic amb la Laura, eh? Pànic no hem de tenir, però vull dir que això, exacte. Laura, escolteu-vos l'entrevista que vam fer ahir, bueno, la secció de l'Oriol Mitjà i sobre el hantavirus. Jo dic hantavirus.
12: No, hantavirus.
10: Hantavirus. Però fa...
12: Ens van escriure els lingüistes, Marc?
11: Antivirus. Ara diré sempre antivirus.
9: El que no entenc no, ja és que va morir el Gene Hackman d'aquest virus.
10: La dona?
9: I la dona, van morir els dos i no va haver-hi tant col·lapse. I ara què està passant?
10: Era bueno, perquè els van passar la quarantena a casa seva, es van morir. Bueno, és que era terrible. Mira, no, ara, jo ahir ja ho vam dir. Home, que,
9: diu l'Ester, no ho sabia.
12: No sabia que era aquest mateix virus.
9: Però si ho vaig provar a explicar jo en aquest programa.
12: Ja, però no em va quedar el nom del virus.
10: Però l'Ester no ens escolta sempre.
9: Ah, ja.
12: Perdona, això no és veritat. Ara no et sentim a tu?
9: Sí, on estàs, Marc?
12: Què t'ha passat?
9: Ah, perquè no l'escoltes. Ell va fent programa i tu no l'escoltes.
12: Joel, estàs abaixant el micro?
13: Sí, no tinc res més a fer que
12: baixar
13: el micro.
12: Això diu l'Ernest.
10: El Joel el sentiu?
9: De lluny.
12: De lluny, sí. Ara sí et sentim.
10: Ah, vale. Vale, escolta una cosa. Doncs anem a fer els esports.
4: Esports. Explicarem detalls que hem pogut saber a RAC1 de la possible rua de dilluns. Si el Barça és campió aquest diumenge, el bus dels campions sortirà al voltant de les 5 de la tarda del Camp Nou, arribarà a la plaça Catalunya i allà girarà cua per tornar a l'estadi on hi podria haver-hi parlaments dels jugadors. En el vessant esportiu, l'última hora del clàssic, la marca Kylian Mbappé, el davanter madridista, avui es fa proves per saber si podrà jugar. D'altra banda, l'exdirector esportiu del Sevilla, Monchi, té molts números de fitxar per l'Espanyol aquest estiu, tot fa pensar que Fran Garagarza no continuarà com a director esportiu i l'andalús és el gran favorit per agafar-li el relleu. A més coses, avui es defineixen les finals de l'Europa League i de la Conference amb un equip de la Lliga Espanyola en competició. És el Rayo Vallecano que visita l'Estrasburg per ser a la final de la Conference. Els madrilenys tenen avantatge de l'1-0 de l'anada i un parell de previsions poliesportives per avui. L'Espart Girona visita el València a l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, serà a les 7 i en directe a RAC+1 i una hora més tard, en hoquei patins, el Barça s'estrenarà a la final a 8 de la Champions contra l'Sporting de Portugal.
9: Et demano, Rocamora, puc fer una sol·licitud perquè a final d'aquest mes es celebra a Alacant el campionat del món de FitKit. Per favor, Rocamora, toquem això perquè campionat del món...
4: No tinguis cap dubte.
9: I a més, a Badalona som pioners i campions i som potència mundial en FitKit.
4: D'acord.
9: No és perquè jugui la meva filla, eh?
4: No.
10: Però explica una cosa, què és el FitKit? Perquè cada vegada ens expliques i cada vegada no ho entenem.
9: És... com una mena de gimnàsia artística, ball i acrobàcies.
4: Perfecte.
10: No, mare de Déu, quantes coses.
9: Balla.
10: Jo una cosa, perdona, que jo crec que ens ha passat, com diuen que està, si no s'ha passat por alto, Rocamora, això t'ho dic a tu directament, perquè molt està atent als esports, però després estem només atent un tipus d'esports.
4: A veure.
10: Perquè que jo sàpiga, ha arribat als meus contactes, em diuen que a l'equip de més de 80 anys de l'hispano-francès, que és un club que hi ha aquí a prop de... a Barcelona, vaja, ha guanyat, perdona'm, com es diu això, el campionat d'Espanya de més de 80.
12: Però
10: això
12: de
10: si, a veure si no és...
12: De
10: jugar a tennis. De tennis.
12: Ara.
10: No,
12: molt
10: ho
12: bé.
10: Dic perquè estem... Home, no us sembla una notícia increïble?
12: Sí, absolutament.
10: Un equip català al campionat d'Espanya de més de 80 per aquí. Es veu que n'hi ha més de 80, més de 60, més de 65, més de 70, més de 75, etcètera. Però aquestes jefazes de la...
9: Ai, són dones, a sobre.
10: I són dones, per favor.
12: Un aplaudiment.
10: Per favor, per favor.
9: Mare meva,
10: es veu que es van enfrontar les del Barcino, els del Barcino, i després el Rayo Club de Polo Barcelona els van passar la mà per la cara, per poc, eh? Però es veu que totes són boníssimes, eh? Però jo trobo a Rocamora que hagués hagut de començar amb aquesta notícia.
9: Heu d'ampliar la base, Rocamora. Heu d'ampliar la base de tot
10: i
9: el que es tracta.
10: No, home,
4: no sempre
10: surt
4: bé, això d'ampliar la base, no sempre
10: perquè,
4: surt bé.
10: Home, jo trobo això una notícia que dispara les audiències. Sí. Júlia Corral i Anna Maria Botillas de Ballester. O sigui, dos jefazes que han guanyat. Home, per favor, això és una cosa que és increïble.
9: Bravo, sí, bravo,
10: un aplaudiment.
9: Sí, sí.
12: Bravo.
10: Pues ja o sigui, tenim per feina. Una banda, sí. Ara, t'hem donat feina, per una banda, les Kids.
11: Espera, que jo li donaré més a l'Enel Rocamora.
10: Ara t'escolto.
11: Li vull dir que t'has d'escoltar la meva recomanació literària d'avui, perquè és una novel·la que tothom que li agradi l'esport hauria llegit.
4: Quina és? No ho pots dir.
11: No t'ho puc dir.
10: Pues queda't, Rocamora. Mira,
4: anem a començar el programa. El temps,
10: té feina. Que colla, tenir feina. Home, té feina amb tot això que li hem donat ara dels més de 80.
4: Doncs ja està.
9: El FitKit apunta. El FitKit,
4: finals de juny.
10: Amb K, Rocamora.
9: Tinc el telèfon,
11: i també hauríem de recordar que demà, divendres,
9: sí,
11: el senyor Ricky Rubio fa el pregó de les festes de maig de Badalona.
9: Oh, estem de festa major.
11: Estem de festa major.
4: I avui comença la final fora de la Champions, no, Badalona?
11: Sí, això no ens interessa.
4: No t'interessa, ja m'imaginava que no.
10: Bueno, el temps, per favor.
6: El temps, som-hi. Ja s'escapen a aquesta hora ruixant.
10: Perdona, travessa. Núria, perdona. Has begut aigua? Perquè has fet tot el... Jo intentava que em connectessin al micro i et volia contactar amb tu per dir-te que... Em sentia aquesta dona que begui aigua perquè s'ha posat claríssimament polen d'aquest dels plàters de Barcelona a la gola.
6: Doncs no
10: diré que no,
6: alguna cosa s'ha posat aquí.
10: Alguna cosa s'ha posat aquí, Ara. Bueno, Núria, per fora el temps, perquè estem nosaltres molt neguitoses amb aquest temps.
6: Sí, s'escapen ruixats. De fet, aquesta hora, el Priorat, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià. Aquesta tarda aquestes pluges guanyaran terreny i afectaran primer les comarques del sud i punts del prelitoral. Després s'estendran cap a les comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. I és allà on descarregaran amb més ganes, amb tempesta i calamar-se la resta de cel mig ennuvolat i ambient semblant al d'ahir.
11: Però aquí a Barcelona, perdona, plourà?
6: Aquí, en principi, no.
11: Que home, que anem a un concert molt important.
9: Ah, clar, l'Último de la Fila. Per favor. Quines ganes de veure l'Último de la Fila.
11: Molt.
9: Per favor. Estic emocionada.
10: Una cosa, perdona, però que no és, que és a l'aire lliure, el concert.
6: Claro. A l'estadi olímpic.
10: A l'estadi olímpic. Perdona una cosa, Núria, tu que ets periodista també, ho dic perquè veig que el Rocamora no ens fa...
9: Està despistat.
10: A tu no et dona la sensació que la notícia que unes dones del club hispano-francès han guanyat el campionat d'Espanya.
11: Que pesat.
10: Que són catalanes. De més de 80 anys era una notícia com obria el butlletí d'esports. I no tot això, el recorregut del bar, no sé què, el recorregut. Jo ho trobo increïble, home, vamos.
6: Sí. Però com ara? Potser obrint... No ho sé,
10: però...
6: No,
10: la segona o la tercera notícia.
6: Home, sí.
10: Vamos, que jo ho veig claríssim, vamos. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies a tots. El 14-15, al punt de les dures, amb Núria Travessa, Xavi Rocamora i la resta dels seus companys, perquè no ho fan tots sols, eh? Diguem que tenen un equip. No com jo, amb el meu programa, que ho faig tot jo, i tota l'estona tot sol. Ara, diguem la veritat, que la gent ho sàpiga. Gràcies, companys, i fins ara.
4: Fins ara.
10: Bravo.
14: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
10: Home, i amb l'Ernest Ferrer, la realització, el Joel Fortuny. Què tal estàs, Joel?
15: Hola,
10: estàs bé o no? L'Esther Romagosa està genial, l'Eder Benito, que estudiarà en pràctiques, i després tenim també amb nosaltres a la Gemma García, que és periodista de La Directa. Gemma, què tal estàs? I esteu d'aniversari, no? 20 anys de La Directa.
16: Fem 20 anys, sí. Aquest dissabte ho celebrem, de fet, i estem bastant pendents de la meteorologia,
9: clar.
16: Justament.
10: Clar. Això de La Directa, diguem que no és una discoteca, no? Sinó no és una discoteca gai, que és el que s'esperaria al nostre programa. Què és, La Directa?
16: No,
10: Explica-ho així amb dues frases, després parlarem amb tu més estona, però...
16: La Directa és un mitjà de comunicació, que és una cooperativa, i que darrerament ha fet investigacions importants com destapar 6 infiltrats de la Policia Nacional del Cos Nacional de Policia.
10: Aquesta notícia és vostra.
16: Sí.
10: Ara, hòstia, que important això. És a dir, i és un mitjà de comunicació, com haurien de ser els mitjans de comunicació, lliure. És a dir, que no depèn ni de la publicitat, ni de no sé què, ni de la de no sé quantito, ni del club d'aquí, ni del club de... A tu, perdona, que tinc ara aquí. Tu que ets periodista, una periodista autèntica, Gemma. Tu no trobes que haguéssim hagut d'obrir avui els informatius de recurs, fins i tot el vestit que us heu de dedicar, que hi ha les campiones hispano-francès de més de 80 han guanyat el campionat d'Espanya. Això va, a més a més, el cap de setmana passat, és que ja anem tard. Tu no trobes
16: nosaltres
10: que tinc raó,
16: et donaríem suport amb aquesta proposta, perquè vam arribar a tenir una secció d'esports, diguéssim, que encara enfocàvem l'esport d'una forma bastant més peculiar que la proposta que has fet tu, així que tens el nostre suport.
10: Quina era?
16: Fèiem esports vinculats a la política i llavors anàvem amb una agenda al marge de, diguéssim, les seccions d'esport dels mitjans convencionals. Vivíem, de fet, de tot, vull dir, grups de críquet, del Raval, de dones, amb equips de futbol antifeixistes arreu d'Europa, etc. L'enfocament de l'esport... Barrejat amb la política.
10: Ara.
9: Que serveixi per a algú, no? No només aquest divertiment, diguéssim.
10: Bueno, escolta'm una cosa. Ara parlarem amb la Gemma García, la periodista de La Directa. La Directa celebra 20 anys. Nosaltres estem molt contents que això es mantingui i per molts anys, a més. Però abans, senyores i senyors, un plaer avui rebre un cop més als estudis de RAC1 a Sílvia Soler.
9: Bravo. Que Soler. Bravo.
10: Bravo.
9: Ha arribat de miracle, bravo. Ja t'ho dic, la
11: sí,
9: Sílvia. Eh?
11: És veritat,
10: per què?
11: És veritat.
10: Per quan, què?
11: Perquè els amics de Vueling van tenir el detall de el diumenge al vespre deixar-me a mi, el meu marit i 10 persones més en terra, perquè hi havia mare overbooking, i ens van oferir un vol per tornar el dimarts a les 10 de la nit.
9: Dos dies tirats.
11: Què et sembla?
13: Uau.
10: Però i mentrestant, què fèieu?
11: Mentrestant, ells ens posaven un hotel i els àpats, si volies.
13: Home, no està malament.
10: Genial, no?

0: Vam arribar a l'hotel que ens havien posat, que era un nou hotel al costat de l'aeroport, i els de l'hotel, sense preguntar-nos res, ens van dir, són del vol de Vueling? Vam dir, sí, va dir aquest noi en italià. No puc entendre com la gent continua volant amb aquesta companyia, perquè cada mare setmana tenim gent que li passa una cosa
1: semblant. Jo he volat genial, últimament, t'ho haig de dir.
0: Pues jo també.
1: Sí.
0: No, doncs jo tardaré molt a volar, també us ho dic.
1: He volat genial, el que passa que sí que és veritat que...
2: D'on anaves?
0: Anava de pretenia tornar de Florència a Barcelona.
2: Però quants dies t'has estat a Florència? Si
0: jo hi vaig anar divendres, dissabte i diumenge. Al pont de l'1 de maig. Però en lloc de tornar diumenge a la nit, doncs vaig tornar dimarts a la nit.
1: Jo he volat genial últimament, la veritat. Jo crec que totes les companyies...
0: Però bé, la cosa és que com que he estat a Florència i estic bastant enamorada d'aquesta ciutat, que no perquè sí, el mes de maig és una ciutat espectacular perquè el nom de Florència ve de flor i, per tant, és una ciutat plena de jardins i de parcs amb roses, amb glicines, i estava tot espectacular.
1: No em vaig fixar mai que hi hagués tanta planta. A Florència, t'ho prometo, t'ho juro.
3: Jo no hi he estat mai.
1: T'ho juro que he estat dos cops i sí que penso en aquest edifici que és blanc i verd, però no...
0: Aquest edifici que és blanc i verd és el Duomo.
1: El Duomo, aquest, el Duomo. Però no recordo tanta planta.
0: També devies anar a veure el David, no?
1: Sí, també vaig veure. Que hi ha el fals, el fake, que hi ha pel carrer, sí, i el que entres
0: està
1: a veure...
0: la piazza de la senyoria.
1: Amb aquell penis petit,
0: sí,
1: que està desproporcionat.
0: Els jardins són preciosos, n'hi ha molts. Si un dia aneu a Florència, sisplau, abans us informeu dels jardins i els parcs, perquè val molt la pena. Vai. Aleshores, aprofitant que he estat aquests dies a Florència, us porto una novel·la florentina.
1: Molt bé.
2: De totes maneres, perdona, Sílvia. Sí, para la música, Ernest, para.
1: Ai,
0: Déu meu.
2: Et proposem una cosa, Sílvia. En lloc de parlar del llibre del que venies a parlar, traguem-nos les caretes, Sílvia. Tant de llibre.
1: Com?
2: Tu estàs Home, aquesta senyora, molta literatura...
0: No t'ho perdonaré, això, Marc. Això que estàs fent, no t'ho perdonaré.
2: Traguem-nos les caretes.
0: Va.
2: La Sílvia Soler està aquests dies...
0: Sí.
2: Enganxada...
0: Totalment.
2: Però totalment, a més...
0: Totalment.
2: A la gran cita de TV3.
0: Sí, senyor! Oh,
1: bravo!
2: Però
1: escolta,
2: Gat per llebre!
0: També us diré una cosa.
3: Jo també, sí.
0: No, però deixeu-me dir un
2: moment.
0: Pensa que són moltes hores d'aeroport. Que em va salvar la vida.
1: No et justifiquis.
0: No, però que l'he vist tot. Segur que molta gent encara no l'ha... Ah, tu també.
3: Ja està, ja
0: l'he vist tot. I he de dir que m'ho he passat bomba, que tu passes més bomba si amb algú altre també l'està veient i comentes els participants i tot això.
1: No em feu spoiler perquè no he vist res.
0: Que és un producte, jo crec, de pur entreteniment, però molt ben fet, i que té uns mecanismes que t'enganxen i et diverteixen.
1: Està el Tono Fernández.
0: I que puc dir que molta gent jove que no mirava el 3CAT ni per casualitat estan enganxats a la gran cita. I només per això, doncs, a mi encantada.
3: Mira, t'explicaré un exemple claríssim. El meu fill adolescent...
0: Molt bé.
3: Jo i el meu fill adolescent enganxats 17 anys, 46, eh?
1: Els meus
3: res en comú. Doncs ens hem enganxat els dos comentant la sèrie aquest l'altre.
1: Jo els diré de caure fatal perquè no m'han donat ni l'oportunitat als meus fills. Els he dit, escolta, m'han dit...
3: No, però jo li vaig posar... No li vaig dir, la tàctica és, jo no li vaig dir. Vaig posar la sèrie, estava al costat meu amb el mòbil, i de cop i volta va fer amb el mòbil.
1: És que no estan amb mi,
3: i es va enganxar.
1: Estan a l'habitació, no sé.
0: No l'has vist, Marc?
2: No.
1: Doneu-me una setmana i parlo jo la setmana que ve, no?
0: De què va? Hi ha 100 persones joves, entre 20 i 30 anys, segurament, que les reuneixen en un lloc molt bonic, a més a més.
3: Preciós, he anat a buscar-ho, perquè vull anar a tots els hotels que surten.
0: I aleshores els diuen que, com que els han entrevistat molt a fons i tenen totes les característiques, la personalitat, etc, una intel·ligència artificial ha decidit que entre aquest grup de 100 persones cadascú hi té una suposada parella ideal o molt compatible. I aleshores la gràcia és... Qui guanya, la intel·ligència artificial o l'instint de cadascú?
1: L'instint la caga.
0: Perquè no els diuen qui és la seva parella.
1: Però és que l'instint la caga...
3: Podem fer l'espoiler aquest o
1: no? No, facis cap espoiler.
3: No, l'espoiler és que tu comences l'aventura sense saber qui és la teva parella ideal, però al final...
0: No diguis res més.
1: Home, per favor, Esther.
0: T'estic dient.
1: Jo no us ho faig mai, això.
3: Una conclusió que trec és, Sílvia, no sé si estàs d'acord amb mi, és com de difícil és enamorar-te d'algú i ser correspost
1: Ara te'n dones compte, tu també?

0: Complicadíssim.
1: Amb aquestes edats?
2: Amb aquestes edats?
0: No, no, no, ho corroboro. És complicadíssim.
3: Jo fins i tot diria com és de difícil enamorar-se d'algú. Punt. Sí. O sigui, això ja...
0: També, però un cop ho aconsegueixes, ser correspost.
1: Quina mandra, enamorar-se, per favor, quin horror.
4: Sí, però dic una cosa, el pitjor bé, perdona't, el pitjor bé quan t'enamores d'algú, l'altre et correspon...
1: Sí.
4: I llavors has d'estar 30 anys, 40 anys amb aquella persona.
3: També és bastant pesadet.
1: Mira com estem nosaltres, atrapats en aquesta realitat de la que no podem fugir. Amb el seu senyor a casa.
3: Marc Giró, m'estàs dient de veritat que no podré parlar de la novel·la?
4: No, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Amb tots vostès, la persona enganxada a la gran cita... Però, bueno, un moment, això a la gran cita de TV3, què és el que més t'ha cridat l'atenció?
3: És que li fa gràcia, m'entens? Que a mi m'agradi la gran cita.
4: No, Sílvia, no. Perquè, esclar, portem aquí molts anys. Cada vegada la Laura i jo quedem com catetes integrals, sí, corrufant el nas. Així, sí, ens has mirat una mica per sobre.
3: No és veritat, això.
4: Home, home.
3: Però si em vas fer llegir la biografia de la Preisler, Marc, i ho vaig fer...
4: Home, però amb un cubell que estaves vomitant cada dos
3: frases. Només ho faria per tu, això, ja ho saps.
4: Sí. Però ara resulta que... Ah, sí, no, ara resulta que la culpa serà de Vueling, que m'he quedat penjada a Florència dos dies i he hagut de veure...
1: Podries haver vist els reportatges de la directa.
4: Que caiguin les màscares.
1: Vull dir que te'n vas anar directe a la dolceira.
3: Ja us ho he dit, que m'ho he passat molt bé. És un entreteniment...
4: Diu el Joel que no és de gran... Que no és de catetos.
3: El què? La gran
0: cita? El Joel també li ha agradat molt.
4: És, no,
5: jo vaig pel segon capítol, a veure què dieu.
0: Joel, però com t'has quedat el segon?
5: El veig amb gent, perquè el veig amb gent i llavors...
4: A veure. Para la música.
1: Amb gent hetero, com a ell li agrada.
4: No, sí, hetero de què? Amb qui veus la gran cita, tu?
5: No t'ho diré.
4: Perdona, podria ser que estiguessis veient la gran cita tenint una gran cita? Una gran cita amb una gran cita?
5: Podria.
4: Joel, digues la veritat.
5: No us explica el millor de la gran cita.
4: De la teva o de l'altra?
0: Què és el millor?
5: D'aquesta.
4: De la teva.
0: Què?
4: És que ell no vol parlar. De fet, diu que sóc jo que li tenen l'estiro de la llengua.
5: Que a mi em van proposar de participar.
0: Què dius?
4: Per què no hi vas anar, Joel? Quin lloc t'hagués estat?
5: Perquè, si s'haguessin rigut de la meva cara.
1: De tentador.
3: Ens hagués encantat.
5: Conec la gent de la gran cita, la gent que hi treballa, la Eva,
4: no,
5: Víctor, tal, i em van dir, ai, et trucaran per participar. No, i em van trucar els cabrons.
3: Però cosa, és que es veu que el càsting està molt ben fet.
5: No, el càsting està molt ben fet. Ara no recordo tota la persona buscaven, que ha fet el càsting, perquè no el recordo, però diuen que és de les millors ties que hi ha per fer càsting.
3: Sí, després
1: I qui serà el pijo burgès que hauran agafat en el teu lloc, no? Ah, tu l'has detectat o no?
0: Bueno, n'hi ha algun? No, l'he detectat.
5: Conec
4: diverses
5: persones.
4: I una cosa, perdona, jo la gran cita capítol, però després no sé què va passar, que se'm va desconnectar, perquè a mi m'encanta la Dulceida, jo soc un fan de la Dulceida total.
0: Ella ho fa molt bé, jo crec.
4: Ella ho fa molt bé.
0: I llavors,
4: m'encanta, a més, com que a més la Dulceida, per fer aquest programa, jo crec que has de creure en l'amor i has d'estar en una situació personal, ella hi creu, i les emocions i tot això, perquè les que som cíniques, per exemple, la Laura i jo això no ho podríem fer mai, perquè diria, vinga, on vas? Saps? Però la Dulceida això ho fa genial. Però jo vaig pensar que tots els tios eren mariquites, una mica, Joel.
5: No, és que el primer capítol, el primer i el segon...
4: No hi ha molt mariquita?
5: Vaig pensar, però si és xocotxurros, això?
0: No, perquè les noves...
1: I les noves generacions...
3: De tot, amb tota naturalitat. Fantàstic.
1: Les noves generacions porten la masculinitat diferent i ara ens despista. Ells ja...
3: Hi ha de tot, hi ha de tot.
1: Però nosaltres estem acostumats a... Saps? Llavors ara les noves masculinitats, clar, que només fan sorolls raros, però ara hi ha perfils diferents.
5: Ho pensaré de la segona temporada, em pensaré si...
4: No, home, Joel, perdona.
0: Home, t'hi has de presentar, per favor.
4: Home, i tant. És que això seria genial. Faríem un crossfunding, crossover...
1: Et faran un documental que estàs infiltrat a la gran cita.
4: Una pregunta, però és que més, Joel, tu... O sigui, és que tu necessites de la intel·ligència artificial per dirigir una mica la teva vida sentimental, perquè portes una despistada total.
5: Sí, perquè amb l'analògica m'estaran fatal.
4: Llavors, tenim aquí que la L'Ester ho mira amb el seu fill.
0: Sí.
4: La Laura fa jo, estem molt retardats en aquest tema, ens hem de posar al dia.
0: És més, he acabat entrant a la intel·ligència artificial i demanant-li un test de compatibilitat per fer-me'l amb la meva parella actual.
4: De debò?
0: T'ho juro.
4: De debò? I surt malament?
1: Té uns punts d'adolescent.
0: No l'he fet encara.
1: Tens uns punts d'adolescent?
0: Escolta, he escoltat que la redacció del Basté també ho han fet. Han fet un test de compatibilitat entre ells, a veure qui són i no són compatibles.
4: Però una cosa, Ester, això quan el tinguis ens el diràs, el resultat?
0: Home, i tant. Bueno, us faré un resum.
1: Però jo me'l puc fer amb la meva parella. M'ho puc fer amb la meva parella.
0: Clar, t'ho podries fer, a veure...
5: Jo no ho faria, no sé que us separeu.
1: A mi em sortirà fatal, ja ho veig.
0: No, jo crec que amb els anys aquesta compatibilitat s'ajusta.
1: No, ja et dic jo que amb els anys no s'ajusta. Aquesta compatibilitat amb els anys, una està cuenca i l'altra no vegis on està.
4: Aquesta idea platoniana de que tot encaixi amb la persona amb la que estàs, ha d'encaixar tot?
0: Mira, això és el que va dir el meu fill. Això és el que va dir el meu fill adolescent. Mama, a vegades pot ser oposats, pols oposats que es complementen. Com pot ser, funciona igual.
1: Com pot ser més espavilat el teu fill que tu? A veure, com està...
0: Per què arribes a aquesta conclusió?
4: No, perquè l'Ester està en bavia.
0: Per què arribes a aquesta conclusió?
4: Perquè l'Ester...
1: Està enamorada, està rara.
4: Et puc preguntar pel que vas fer la tarda? Si no vols parlar, no parli. Però què tal va anar? Tu vas tenir una cita també ahir a la tarda.
0: Ah, sí, va anar molt bé, ja t'ho explicaré. Va anar molt bé.
4: Però no vols donar-nos alguns apunts?
0: Jo crec que no, avui no, un altre dia. Quan ho tingui més per la mà.
4: A una nutricionista, què et va dir? Que et va treure el cafè, l'alcohol i el tabac? La primera només entra per la porta.
0: El cafè no.
1: Tu fumes?
4: El cafè no,
0: em va dir... I les drogues...
1: Però com ets d'antiga.
4: Les drogues.
5: Quines drogues, Esther?
4: Però què vas anar?
0: A l'alcohol, per exemple, Joel, per exemple, Joel, l'alcohol és una droga també. Llavors, diu que estem tots molt estressats i hi ha quatre maneres de desestressar-se.
4: A veure, quines?
0: Les drogues, el sucre...
4: Sí.
0: L'esport... I el sexe.
1: No faig servir
0: l'esport i el sexe.
5: Ah, pues jo faig servir tot ara mateix.
0: Vale, doncs hem de retirar de la nostra vida el sucre
4: tot.
0: I les drogues.
1: Fixa't
0: no, el sexe i l'esport no.
3: I com deia aquell, i viure no, més, doctor, i el doctor contesta, no, però se li farà llarguíssim. No, doncs és això. Soc d'aquest parell.
4: Per favor, tenim donen... aquí que la gran cita, la veu, la Sílvia Soler, que caiguin les màscares per fi...
0: Amb el teu home.
3: No,
0: amb el meu fill
3: petit.
0: Amb el teu fill.
5: Ai, que
0: bonic. És bonic, és que és interessant.
1: És guapo el fill petit de la Sílvia, eh? El gran també.
4: El gran també, eh?
1: Però guapo, el
4: cosa,
1: petit és guapo.
4: Petit, i ens interessa petit, sobretot... Però... Ens interessa moltíssim també la gran cita de Joel Fortuny, que mirant la gran cita amb una cita. Aquesta cita encara funciona?
1: Ostres.
4: Joel, vols... No, estem fent ràdio, eh? Parla una mica.
5: Fora de temps, ja.
4: Ja, però bueno, què?
1: Fora de temps.
4: Quan vas veure... Home, Sílvia... Ai, ens hem quedat sense temps, és veritat, tens tota la raó. Però volia que tot Catalunya sapigués... Sílvia Soler, que està al capdamunt de les llistes dels més venuts...
3: No, aquest any no, eh?
4: Defensora del català, mira la gran cita.
3: Estic número 9.
1: O sigui, està bé, estàs amb els dos primers. No entenc com no ens donen un ondes en aquest programa d'avui, precisament, saps? A la innovació radiofònica... tecnològica, de guió...
3: Bueno, la setmana que ve parlaré d'aquesta novel·la, que ho sapigueu.
4: Val, sí, perfecte. Sí. Setembre negre, eh? Setembre exacte. Negre.
1: Què més vols? Negre. Que ens paguin per xuxonejar sense preparar res. No, és que és el meu somni.
5: Factura, Sílvia?
1: Sí, home.
4: Escolta, una cosa... I tant que l'ha de passar. Mira, avui t'ho pagarem doble, més. Vinga, no pots comprar-te un altre parell per veure el 3CAT, la gran cita d'Ulceida. Des d'aquí una abraçada, bravo. Escolta una cosa, amb tots vostès, Laura Fa.
0: Bravo.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: A veure, què parlo?
4: Mira, popular.
0: Soc crítica de cinema, avui. Què et sembla?
4: Molt bé. No, però abans, perdona un moment. Ah, sí, i de televisió, no?
0: De televisió, també. Soc crítica de cinema i de televisió. Cataramoli, Víctor Amela i no sé qui més que facin aquestes coses, que no sé qui hi ha.
4: Ara.
0: Però, sí, i de cinema...
1: Qui més hi ha, de cinema?
0: De tele?
1: Els que hi hagi és igual, que tremolin tots, que vinc jo...
4: Que tremolin
1: i que tenen allà la poltrona ben agafada. Vinc jo a fer crítica de cinema perquè he anat a veure El diable vesteix de Prada, ets a dir?
4: Perdona.
1: És que no sé com dir-ho això ara.
4: Però abans del diable es vesteix de Prada 2, jo estava superinteressat,
0: En una relació.
4: En una relació és de Lorenzo Lamas i Heather Locklear, es diu així?
0: Locklear. A mi m'han dit Locklear, que hem de dir així.
3: Oi, és la de Melrose Place?
0: Sí, la dinastia. Dinastia també sortia. Flipa. Home,
1: dinastia.
0: No, dinastia. M'ho va dir la intel·ligència artificial.
4: Sí. Home, clar.
0: Jo devia tenir 15 anys.
1: Sí, era jove, dinastia.
4: Per favor, jo m'agradaria... Home, i tant. Heather Locklear era Sam i Joe a Dinastia. Esteu parlant un americà, eh? Expert en aquest tipus de coses. No? Dinastia 1981-1989. Sí. Van ser els anys més feliços de la meva vida. Després, va ser Amanda Woodward a Melrose Place.
0: Sí.
4: Increïble.
0: Sí.
4: 1992-1995.
0: Sí, Melrose
3: m'encantava.
0: Fixa't que aquesta tia exitosa...
1: Està igual, eh?
0: Bueno, està igual, bueno, ha passat...
1: Uns anys més, però està guapíssima.
0: Ha passat d'alcoholitzada i drogada i tot, que no vegis, eh? Perquè una tia...
4: Com vosaltres, com totes les roses.
0: Però una tia...
4: Com totes les roses dels 80, guapa.
0: Sí, però una tia llesta, així, exitosa i tal. Va, la primera parella que té és el Tommy Lee,
1: abans de la Pamela Anderson, que dius, a veure, on vas a parar aquest senyor?
0: És que a vegades no triem bé.
1: I després se'n va amb el Richie.
4: És que hagués hagut d'anar a la Gran Cita.
0: No, a la Gran Cita també hi ha casos que no trien bé i es veu claríssim.
1: Però després va anar amb el Richie Sambora, aquest que era guitarra, bueno, un d'aquests també, on banyes...
0: guitarra de Bon Jovi.
1: Sí, això, de Bon Jovi. Maltractament, bueno, s'acaben separant. Ella, alcohol, drogues, ingressa, però ara s'ha recuperat. Té un podcast que es veu copeta molt,
4: sí.
1: I des de final d'any s'ha enamorat de Lorenzo, de Lorenzo Lamas, que ve amb una... amb una
3: el rei de les cames.
1: El rei de les cames. Recordeu
3: d'això?
6: El rei de les cames. El rei de les cames.
3: Ai, m'encantava.
1: Lorenzo Lamas, que era el dolent de Falcon Crest, que sí, jo a Falcon Crest la veia molt. Que era el fill, era el net de l'Àngela Channing.
4: Sí. Aquí vale? Tenim la sintonia, mira. Per favor. Escoltem la sintonia... Oh,
1: sortia del col·le jo per anar a veure això, per favor.
4: Tu diràs.
1: Perquè no hi havia ni el vídeo per gravar.
4: T'he de dir que a mi Falcon Crest no és la que més m'agradava.
3: A mi tampoc.
4: Però a mi el que trobo que Lorenzo Lamas i Heather Locker estiguin junts és que em sembla la notícia, juntament amb que les de l'hispano-francesa han guanyat de més de 80 al Campionat d'Espanya de tennis, més de 80, vull dir, més de 80 anys, no més de 80 partits. Però això és increïble. Em sembla la notícia de la dècada. Una cosa, hi ha el Eder Benito per aquí?
7: Sí.
4: A veure, Eder, et volíem fer una pregunta. Tu, i si l'Ernest és tan... Ernest, carinya, si ens pots posar la sintonia de Dinastia, jo et dic Dinastia i a tu què et ve al cap? Saps de què et parlo? Quina edat tens, tu?
7: Jo, 22. No, no me... em ve alguna cosa d'història, de... no sé.
1: Del col·le, ho he estudiat al col·le, saps?
7: Sí, no, a veure...
1: Ah, les dinasties de...
4: Ah, val. Deixeu parlar, deixeu...
1: Perdó.
4: Deixeu parlar la joventut, eh? No ocupeu l'espai de la joventut,
1: bueno,
4: eh? A veure, Dinastia... Aquesta sintonia tu no et dius res, Eder? És que fixa't tu
7: no. No, de tots els noms que heu dit, em sona Tommy Lee, perquè era... perquè Motley Crue sí que m'agrada, i poca cosa més.
1: Falcon Crest, tampoc? Doncs,
7: em sona dels meus pares que l'hagin nombrat, però no sé ni del que va.
3: 22 anys, bueno. Laura?
1: Em sento fatal.
4: I menys Rose... Bueno, però aquí el tu, el Joel, tampoc...
5: No, jo tampoc, jo tampoc.
4: Tu, Joel, calla.
1: El Joel es fa el jove.
4: Sí, no vaig
1: que no flipi, que es fa el jove.
5: Perdona, reina, jo això no ho he vist.
1: No facis el jove, ja.
4: No vagis, exacte, no facis el jove, que ja quasi va tenir una edat.
1: No,
4: i menys Rose Plays, perdona, Benito... Ai, Benito. Eder?
7: No, això sí que no ho he escoltat en la vida.
0: No.
5: Home, això sí, Eder.
4: Bueno, doncs a veure, mira, tenim per tu... Tenim una bona notícia per tu. Jo crec que la setmana vinent, Eder, o rapidet, com que ja l'altre dia vas veure Mamma Mia, et va encantar, sí. Hauries de veure algun capítol per YouTube de Dinastia. I Dinastia. Vens aquí i ens expliques una mica què opines.
1: Et sembla?
4: Sí, sí. Fantàstic. Dinastia, Menrose Place i Falcon Crest.
1: Molt bé. Falcon Crest, jo estava enganxadíssima.
7: Entenc que Dinastia és la sèrie del 81.
4: Sí, exacte. 1981-1989.
0: Quin any vas néixer, Eder?
7: El 2003.
1: Va durar molt. Bueno, és igual, però no passa res. La pots veure.
4: Home, que... 20 anys. Exacte.
1: Lorenzo Lamas i la Heather estan junts des de final d'aquest any, que ja aquesta setmana hem vist les seves primeres fotografies oficials com a parella. T'haig de dir que el Lorenzo Lamas s'ha casat 6 vegades.
0: Uau.
1: Amb unes històries estranyíssimes.
0: Com
1: perquè,
0: et
1: mira,
0: pots casar 6 vegades?
1: Amb la... perquè ets un...
4: Perquè
1: vas... Sí, i no respectes a cap, que és el que va fer. Amb la primera va tenir 2 criatures i amb la quarta li va gestar el fill a la filla del primer, perquè no podia quedar-se embarassada.
4: Ai, o sigui, mare de Déu, per favor.
1: Amb la primera dona va tenir un fill i una filla. Sí. La filla no es podia quedar embarassada. Sí. I amb la quarta filla...
3: Amb la quarta dona.
1: Amb la quarta dona li va gestar el seu net, diguéssim.
0: La seva filla es va ficar...
1: Ho he explicat 2 vegades, eh? O sigui, concentra't, perquè no és tan difícil.
4: No, estic amb l'Estela.
0: Perdona, no ho has explicat bé. La filla té un òvul fecundat.
1: A veure, la quarta dona es va posar dins l'òvul i l'esperma de la filla del primer matrimoni.
4: Però la filla tenia esperma i òvul alhora.
1: Bueno, l'esperma el va agafar d'algú. Del marit, suposo.
4: Del marit de la filla.
0: Semblava que era l'esperma del pare amb l'òvul de la filla.
1: No ho semblava. No ho semblava perquè t'has fet oliu. I després, amb la cinquena dona, va treballar en una pel·li amb una protagonista, que no recordo el nom, i la protagonista li va dir, escolta, vindrà la meva filla, ni la toquis. Doncs la va tocar. Tenia com 18 o 19 anys. Es va liar amb ella, i mentre es va liar amb ella, que es va casar, va deixar embarassada a una altra amb la que rodava la peli. Si el Lorenzo Lamas no és que vingui amb red flags, és que hauria d'estar tancat.
4: Hola.
1: Tancat en un centre i que no et deixessin apropar-se a... Vull dir que la Heather, que ara havia deixat l'alcohol i les drogues, no sé si que arribi aquest senyor a la seva vida amb tot aquest Ernest. Historial, és el que li, és el que li toca, saps?
4: Ernest, per favor, posa'ns a l'anunci de Lorenzo, el rei de les cames, mai millor dit. Vaya fitxa,
1: home,
4: aquest pájaro.
8: Hola, soy Lorenzo Lamas, el rei de les cames, en Amèrica. Porque aquí ya saben quién es el rei de la cama. Rick Martí y su colección de edredones que combinan de ensueño. Rick Martí, el rei de les cames.
3: Aquest rei Martí és Rich Martí, eh?
5: Rich Martí.
3: Rich Martí. Una
1: cosa. Imagina't ja el masclisme aquest de que bueno soy en la cama, que sigui claro. Publicitat. És que de veritat com hem sobreviscut, eh?
8: Lorenzo Lamas.
1: Que sí, Lorenzo, pesado.
4: Sí, Lorenzo. Una cosa, em pensava que ara va dir, ja sabem aquí en Espanya quin ens agrada divertir, no es borne, eh? T'ho dic, estava ara directe.
1: Total.
4: Bueno, una cosa, una gran notícia del... És el... Julio Iglesias, l'inventeu, perquè no sigui buscar alguna cara ella criminal per dir alguna cosa.
1: Sí, jo callada, ja no m'interessa res.
4: Escolta, no s'interessa res, no s'interessa res.
1: Vols que et digui alguna cosa de la peli o no tinc temps?
4: Home, i tant que tens
1: temps. Ah, vale.
4: Has anat a veure El Diablo se viste de Prada.
3: Ella sí, m'entens?
1: La dos. Però escolta, era realment impossible no anar al cinema perquè trobo que han fet més promoció que mai a la vida. A mi em va entrar un FOMO que dic, l'haig d'anar a veure. I van aconseguir que tingués tanta ansietat que vaig veure la primera, perquè l'havia vist ja, però ara la podeu veure a Prime, Movistar i Disney.
4: La primera, de quin any és? De quin any és?
1: Del 2006. El més fort de tot és que...
4: 20 anys han passat.
1: És que tu mires les del 2006 i mires les del 2026 i l'Anne Hathaway i la Meryl Streep estan igual, que dius, la pressió estètica no existeix. Una merda. Yeah. Perquè com és possible que aquestes senyores... Això m'he punxat botox i tinc les celles al clatell, perquè de l'agòbio que me va agafar...
4: Estàs una mica
1: zapatera, Hòstia, sóc el Joker... Per favor, que se'm desperti tot això que tinc, perquè vaig amb una cara de sorpresa i no és perquè vingui la noia. No em fa mal, però clar, no sóc jo.
3: Et diré que una mica de cara de sorpresa i una mica de cara de malvada, també, eh? Fas una mica de por.
1: T'haig de dir que la Susana Uribarri va sempre així, perquè he vist unes imatges... Bueno, total, que vaig a veure la peli. Trobo que a tothom li ha agradat com més, perquè té com...
9: Laura,
1: què?
9: Laura,
1: què? És que no et sento, ara? A veure? Ah, on ets? Ara. Hola?
9: Ara.
1: No. No, no estàs.
0: No, no et sentim. Estàs com lluny.
1: Estàs lluny. Podem esforçar-nos, perquè jo sí que hi hem tots, a veure. No, tinc els acúfans només ara. Vull dir, no el tinc a ell. No el tinc a ell. Però... Sí, llavors, 20 anys després, encara estan igual les dues actrius. Continua sent basiquíssim el personatge del Nigel, que és el Stanley Tucci. Saps?
0: Qui és? Quin personatge és?
1: Que és l'assessor d'imatge de l'estilisme de la revista, que és aquesta figura que jo crec que està desapareixent, perquè a la gent li està agradant molt aquesta segona part, perquè té com més missatge, perquè analitza molt aquest moment que estem vivint de desaparició de la... És molt de periodistes, de desaparició dels mitjans, els periodistes que els acomiaden en massa, aquesta arribada de les xarxes socials. Recorda una mica en Just Like That, la segona part de Sex in the City, és que ja no sé, en castellà,
4: també
1: català,
4: hi havia moltes zapateres, eh?
1: Sí, moltes. Però saps quan vam veure en Just Like That, que estaven com desorientades?
3: Sí.
1: Doncs passa una mica amb el Diable Vesteix de Prada, perquè dius, pillen a la Miranda i a totes aquestes amb l'algoritme...
4: Però el Diable es Vesteix de Prada és el Diablo si viste de Prada?
1: Sí, és que ho hauré de dir en català val. O no ho dic en
0: no,
1: català?
0: No, ho pots dir en castellà.
1: Ah, sí.
4: Com no, s'estrena? Sí, en català.
0: En castellà.
1: En castellà, no, ja en català. La vaig veure en anglès, que suposo que per això m'ha costat bastant. Em vaig anar amb la meva amiga, la Gemma, que és la que em porta al cine, i vol sempre anar en versió original, i a mi m'agòbia, però bueno...
4: Una cosa, perdona, això del Diablo si viste de Prada està molt bé, però és que... a veure un moment, lo del teu Botox...
1: Sí.
4: És que tu que eres de l'entorn de... És que, és que t'estic mirant i... No, però amb confiança. Nenes, això estem d'acord totes, no? Vull dir que a les amigues se'ls hi ha de dir les coses.
1: Sí.
4: Però tu que eres de l'entorn d'Esquerra Republicana, ara la gent et deu pensar que ets socialista, perquè t'has de dir fer campanya per Andalusia Zapatero.
1: T'haig de dir que...
4: Saps? És allò de la cella de Zapatero, te'n recordes?
1: Sí, sóc igual que Zapatero. El que passa que jo, més que d'esquerra, sóc de Gabriel Rufián de sempre. O sigui, és una cosa
4: home,
1: que jo, ja sabeu,
4: jo també,
1: que és el meu somni eròtic, i reclamo la meva autoria des de fa anys amb aquesta atracció que jo...
4: Però,
1: que no em fa ni cas, eh? T'ha fet més cas a tu que a mi, també t'ho dic.
10: 902-477-100.
1: Perquè jo he intentat activament... no crucificar-lo, sinó humanitzar-lo.
4: Has d'anar a la cita, saps? Has d'anar a la cita, has d'anar a la cita.
1: Amb ell, quina il·lusió.
4: Has d'anar a la cita. Una cosa, t'imagines? No, pregunta-li a la intel·ligència artificial quina és la teva compatibilitat amb Gabriel Rufián. De totes maneres, Gabriel Rufián ha explicat a l'Intermedio, sí, que li ha explicat a Thaís Villas, sí, que el seu somni eròtic, va tenir un somni eròtic amb Brad Pitt, que això, sí, mira, bueno, ni tan mal, i després amb mi, eh?
1: Estic totalment gelosa, però bueno, potser que es comenci a pensar que li no, bueno, el veig que li agrada tot, no? Una mica, potser també pot passar això. No passa res, jo, a mi també m'agrada, bueno, tot.
4: I ens hem quedat sense temps.
1: Li he dit a la Lorena que vosaltres que sou amics i que m'estimeu, per favor, sí, quan torni a tenir, sí, una baixona, no, sí, de pressió estètica, sí, quan tinc una baixona...
4: Però com ho notarem, això?
1: No, si clar, no, quan em veieu, quan em veieu trista...
3: Jo t'ho havia dit.
1: Aviseu-me, perquè ja és la tercera vegada que m'ho faig i aquesta és la pitjor.
3: Dir-li que no s'ho faci, això és el que hem de fer, perquè ja l'he dit 50 vegades.
1: Ja, ja... La cosa...
0: Has de fer ioga facial.
5: No
0: t'has
5: de fer això, perquè després cau, això, eh?
1: No, has de fer ioga facial.
4: Caurà igual tot.
1: Tot cau, sí, ja tinc...
4: Què passada, Esther, estàs cada vegada més llerbes, eh?
1: No, faré ioga, que em dóna ansietat. Però fins ara mai m'havia dit al meu fill que et passa la cara, saps?
0: I el fill, és, clar, com li dius, el cotó, el algodón no enganya.
1: Jo que,
4: sí, o sigui, perdona un moment, els teus fills no miren la gran cita amb tu i a sobre t'insulta la teva
1: propietat. Que et passa la cara. Jo... No?
4: Que, mira, aquests que, nanos, dona'ls en adopció, però, ja, dona'ls...
0: Vull dir que et miren, és un punt d'esperança.
1: No, vol dir que et miren. Vol dir que mira com estava jo fent lis body positiu i tal, i anar fotent-me merdes al cap, saps?
4: Bueno, escolta una cosa, el diàleg s'havia separat d'un nyap, no?
1: M'agrada. La peli, jo m'esperaria a la tele, la veritat. No, vull dir que no.
5: Que hi vaig dissabte.
1: No, doncs no, però tu ves...
4: Amb qui vas? Amb qui vas, Joel?
5: Amb el meu amic Alejandro i una amiga. No vaig amb cap cita.
4: No vas a la teva cita de la gran cita?
5: Jo d'aquí a dilluns... Hauré vist algun capítol més de la gran cita.
1: Ai, escolta, clar, no he avisat...
4: Hem de parlar de... Sí, digues.
1: Que no surt el nòvio de la primera, que era un tòxic, que això passa molt quan veus pel·lis d'abans que semblen romàntiques, que dius, ai, que romàntic, que no sé què, era un merda, perdona, de pavo, que ja està bé que no el posin a la segona, saps?
4: Però si tu ara repasses relacions que hem tingut,
1: home,
4: hem tingut unes relacions quantitat de tòxiques, i fins i tot que no haguem estat tòxiques nosaltres mateixes, sí, perquè eren unes gilipolles integrals.
1: També.
4: Bueno...
1: Pel que ens fer passar alguna toxicitat també podem nosaltres fer,
4: després,
1: no?
4: Després de la publicitat...
1: S'ha anat, ha marxat la de la directa, no, perquè...
9: Estic meravellada la directa... pels girs de guió, eh?
4: Estic... Ah, estic... A veure què tocarà, tu, Gemma. Exacte, a veure què tocarà.
5: Després de la publicitat, estàs cagada, però ben fet que fas. Fins ara.
10: Tenim carn.
11: I també peix.
10: Tenim fruita.
11: I tenim verdura.
10: Tenim amplis horaris.
11: I botigues al teu costat.
10: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
11: I estem molt a prop teu.
10: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
12: RAC 1.
13: Macarena García y Hugo Silva protagonizan una emocionante historia.
14: Guille es un niño especial.
13: Basada en la premiada novela de Alejandro Palomas y presentada en los festivales de El Cairo, Málaga y el BCN Film Fest.
15: A lo mejor lo único que le pasa a Guille es que echa de menos a su madre.
13: Un hijo. 15 de mayo en cines.
16: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
17: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
18: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
19: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
20: Ràdio en directe.
21: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
21: RAC més 1.
20: Notícies.
22: Podcast.
21: Contingut exclusiu.
20: Escolta.
22: Navega.
20: Descarrega.
21: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
20: Fàcil, còmode.
22: Intuïtiva.
20: I renovada.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
2: el dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
6: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
7: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
2: Nil Moliner.
7: Joan Dausà.
2: Mamaduixa.
7: Maria Jaume.
2: Max Navarro.
7: Siderland.
2: Banda Neon.
7: I Naina.
6: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: El 12 de maig.
6: I des del Teatre Victòria.
2: Viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
23: Amb el patrocini de Santander és Music.
24: D.O. Catalunya.
23: Frit Ràbic.
24: L'Illa Diagonal.
23: Som Connexió.
24: I Veolia.
23: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
24: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Doncs seguim aquí amb la Laura Fa. Ella està agobiat perquè està agobiat. Perquè està agobiat, ell, eh?
25: Sí. Perquè té, he mirat i aquesta sèrie, La Dinastia, té 220 capítols.
4: Bueno, Eder,
25: quasi una hora cadascun.
4: Te mires, no, home, no, però te mires dos o tres... A veure, és copsar una mica l'air du temps. A veure si m'entens.
26: O tots, tio, la vida no és tan fàcil.
4: A veure, que... Exacte. Eder, escolta'm, exacte. A veure, mira, Eder, no... Admires Dinastia, admires Falcon Crest i admires Menros Play. I ara, immediatament, la setmana vinent, que a més vaig a dir una cosa, fes-ho el cap de setmana perquè no sabem quin dia et tocarà, o sigui, serà el tontonisme. Pues aquí, i ens fas una mica la teva perspectiva sobre aquestes tres sèries. Exacte. Les dues primeres, Falcon Crest i Dinastia, dels anys 80, i l'altre a principis dels 90, és a dir, és que aneu pel món que no sabeu res, la joventut d'avui dia.
25: Com es pot anar
4: pel món sense saber què Dinastia, Eder? És que és increïble, vamos, si ho arribo a saber, és que, vamos, mira, acomiadat, que surti les... Ja t'hi pots anar posant, collons. És que és increïble, vamos. Bueno, amb tots vostès, Gemma García.
26: Bravo.
0: Bravo.
26: Ernest, has de posar els nens enllaunats.
4: Sí, posa per l'audiència en Llaunats, perquè aquí tenim un públic avui, no, és que avui tenim un públic, vostès, escolti, han vingut aquí a què? A rascar-se la... És que és increïble, el públic d'avui. Bueno, a veure, Gemma García, què tal estàs, estimada?
27: Bé, estic meravellada pel gir de guió, no sé, tota impactada per la dinàmica del programa.
4: Perdona. Sí. Nosaltres també estem bastant impactats per la dinàmica del programa, que de vegades ens passa fins i tot per sobre. Una cosa, Gemma, tu ets periodista, formes part de La Directa, que celebra ara 20 anys, ara parlem del que és La Directa, però hi ha diverses preguntes que et vull fer. Has vist La Gran Cita de TV3 o encara no?
27: Encara no.
4: Ai. Val, i tu vas néixer l'any 82, que és quan es va emetre un dels primers episodis o les primeres temporades de Dinastia. Dinastia et sonava
27: que
4: o no?
27: Que tampoc em sona.
4: No et foto l'entrada.
27: Pues
4: guapa, ja te'n vas ara mateix de t'entrevistin a Catalunya Ràdio.
27: Però escolta.
4: És increïble. Aquí la gent, és increïble que hagis vist una periodista que s'ha infiltrat a la Policia Nacional, no sé, quantos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, coautora del documental Infiltrats al 3CAT, no sap què Dinastia, però vosaltres heu collons, us penseu que és increïble, gent, però no sé, ho pensava de tu, eh?
27: Però sé el que és Melrose Place. Que ho vaig veure, d'adolescent. Bueno,
4: val,
27: algú és algú.
4: Val. Tenies 10 anys, que guapa, el Menos Place.
27: A l'adolescent he dit, no sé, sí, 10 anys.
5: Menos Place no era el del Sálvame?
4: Joel, no, m'estic posant nerviós amb tots vosaltres, eh? Entre l'Eder, la Gemma García i tu, estic envoltat de gent rara.
26: Era com amb Sensación de Vivir. Era una generació més que Sensación de Vivir.
3: Més grans.
26: Clar. Sí. Jo vaig veure més...
0: Els adults.
26: A mi m'agrada molt Sensación de Vivir.
0: A mi també.
27: Home, Sensación de Vivir, Sensación de Vivir, anaven amb porcs. I era, sí, anaven, sí, a la universitat. Clar. Jo li he dit a ma mare, clar, sempre que no entenc per què m'ho va deixar mirar, això.
4: Sí, bueno, però fixa't tu, així t'has fet tu ara una periodista, però...
26: Revolucionària.
4: Clar, Llimon, clar. Revolucionària, clar, perquè tu has diguéssim, actuat tota la teva carrera professional és gràcies a que has vist Sensación de Vivir i que has enfrontat aquella imatge de merda que ens estava emetent el capitalisme nord-americà, claríssimament. Gemma, si és que és així.
27: Exacte.
4: Bueno, vaig a entrevistar-te, però que sàpigues que ho estic fent molt a contracor, perquè és increïble que no hagis vist Dinastia. A veure... La Directa. Explica'ns, per favor, Gemma, què és La Directa.
27: A veure, La Directa és un mitjà de comunicació que és un mitjà cooperatiu, som una cooperativa. Això vol dir que funcionem de forma assembleària, que prenem les decisions col·lectivament, i és un mitjà...
4: Hòstia, aneu molt ràpid.
0: Com aquí, Marc, eh? Doncs mira,
27: no et pensis que anem tan... Aviam, fer assemblees no vol dir que tothom ho decideixi tot, eh? Hi ha gent responsable amb tasques concretes, no tenim una direcció... Això no ho tenim, però tenim gent que és responsable d'àrees, o sigui, el funcionament és força normal. Les decisions que es prenen, doncs, normalment són sòlides, perquè tothom està d'acord i s'han consensuat. I vam néixer el 2006, fa 20 anys.
26: Mira, com el Diablo Viste de Prada, clar.
27: I potser la... Exacte, el 2006.
26: Sí, la primera.
27: I una de les peculiaritats és que la font principal de finançament són les subscripcions. O sigui, jo crec que és un mitjà una mica excepcionant en el marc, en el panorama mediàtic europeu, pràcticament.
0: Independent, clar.
4: Perquè, Clar, independent. Anem a parlar d'independència, perquè, clar, vosaltres podeu exercir un tipus de periodisme que d'altra manera no es pot exercir, perquè, clar, no teniu pressions. Quin tipus de pressions podríeu tenir, i si n'heu tingut, diguéssim, com que us autofinanceu? Rebeu pressions, no rebeu pressions? Quines pressions reben els mitjans de comunicació altris?
27: A veure, jo crec que pressions en reben la majoria de mitjans de comunicació, i crec que la clau està en la resposta a aquestes pressions, però sí que és veritat que un mitjà de comunicació que no depèn d'uns accionistes que són doncs, la banca del nostre país, o que no depenen de la publicitat d'uns anunciants com grans corporacions, com poden ser Corte Inglés, Telefònica, etc., doncs segurament s'aplicaran menys autocensura, no?, d'alguna forma. Uh-huh. O sigui que sí que realment la forma de fer les coses afecta el resultat del que fem, penso, no?, o condiciona, o pot condicionar almenys.
4: El 50% dels ingressos de la directa provenen dels seus subscriptors.
27: 70, eh? 70. Oh. Gairebé 70.
4: Això són 90 euros a l'any, que realment és un preu irrisori.
27: Vam fer el càlcul, era un cafè o dos cafès a la setmana o alguna cosa així.
4: Imagina't, un cafè, exacte. Una cosa, i el com ens podem fer socis de la, o subscriptors de la directa? Fem una mica falca, perquè vine,
27: vinga,
4: això és una cosa
27: falca.
4: Important.
27: Doncs a la pàgina web hi ha un botonet molt clar a dalt que posa subscriu-t'hi, i allà ompliràs un formulari.
4: No, és fàcil, no?
27: És molt senzill.
4: Fàcil.
27: No, val, i també hem la revista, és una revista mensual que també hem a casa, i després pots accedir a tots els continguts de la pàgina web.
4: Et vaig a dir una cosa, Gemma, tu saps, a mi em veu entrevistar a la directa, em sembla que va ser l'any passat, si no recordo malament, que veu enviar-me una periodista que em va fotre una repassada, o sigui, em va fer l'entrevista de la meva vida, perquè
27: la Sara
4: no em deixava...
27: Borrella.
4: La Sara Borrella, o sigui, pum, pum, mireu-vos la meva entrevista, que estic la vegada que més llest he quedat, perquè aquella senyora no em va... O sigui, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Dic, hòstia, aquests de la directa van a saco, molt bé, eh?
27: Dinamita, i et vam regalar uns
4: Trepitja, els porto ara posats, t'ho juro. Mira, mira, mira. Són aquests o no?
27: Clar. Sí, aquests.
4: Escolta una cosa. Una cosa important dintre de la directa són les vostres investigacions. Digue'm en algunes que hagueu fet, perquè la gent s'animi a fer-se subscriptor, algunes que heu fet que són investigacions periodístiques importants, i alguna que tingui...
0: I llargues, Marc, i llargues.
4: Home, esclar, és que el periodisme... Mira, la Sol Sánchez Gallego, que va morir, la directora del País i gran periodista del País, que va morir ara fa dos dies, deia l'altre dia, que ho mirava jo a la Sexta, a l'Intermedio, li van recuperar una entrevista, que deia que això del periodisme moltes vegades és paciència i temps.
0: I
4: contràriament al que molta gent es pensa, no? En lloc de clickbait i rapidesa, el periodisme necessita temps, no?
27: Sí.
4: Explica'ns això.
27: Mira, et poso tres exemples, per exemple. Nosaltres vam fer una investigació sobre la ferida que va rebre Esther Quintana d'una bala de goma, que va perdre un ull per una actuació dels Mossos d'Esquadra, i vam estar investigant, cotejant tots els vídeos, mirant les posicions de les unitats antiavalots, fins a demostrar que realment li havia tret l'ull una bala de goma disparada per un agent, quan des d'interior s'havia negat, no?, aquesta versió. Finalment es va demostrar que així havia estat. Però això va ser, doncs, un temps que vam destinar a cotejar tots aquests vídeos, a preguntar als testimonis, a anar sobre terreny, etc. Però també, per exemple, hem desgranat tot l'imperi immobiliari d'un fons d'inversió com Blackstone, rastrejant, doncs, a través de diferents bases, tot el patrimoni, tots els habitatges que tenia, que eren gairebé 6.000 a Catalunya. I els hem mapejat. O, finalment, hem fet la investigació dels infiltrats, que han sigut 3 anys d'investigació, i hem destapat, finalment, 6 agents del Cos Nacional de Policia infiltrats als moviments socials i a l'esquerra independentista.
4: Mare de Déu. Hi ha un documental.
3: Bravo, no?
27: Això són 3 exemples, però vaja.
0: Quin titular més maco els hi vas donar, per això, Marc? No em dedico a vendre matalassos, em dedico a generar emoció i veritat. Oi, que bonic, oi?
4: Ah, sí? Vaig dir això, jo.
0: Vas dir això, tio, molt bé.
4: No, si és que quan em poso cursi, em poso cursi. Escolta una cosa, tu ets coautora, Gemma, del documental Infiltrats al 3CAT, que jo recomano moltíssim. Ara, en què esteu treballant? La directa, en què està treballant?
27: Mira, nosaltres continuem tenint uns eixos bastant clars, que un és el de l'habitatge, perquè ens sembla que és una problemàtica molt greu, no? Que s'ha declarat una guerra realment, i hi ha una dificultat i una afectació sobre grans capes de població de no poder accedir a un habitatge. I, per tant, ens focalitzem en els grans propietaris, en rendistes, en grans fons d'inversió, i intentem radiografiar-los, i en això estem treballant, i de quina forma també burlen les lleis que s'aproven, no? L'oposició i la resistència que estan mostrant algunes lleis tímides que s'estan aprovant al nostre país. I també nosaltres, l'extrema dreta, ens sembla que és un moment molt preocupant i estem intentant veure com, sobre terreny, doncs, com actua aquesta extrema dreta, l'espanyola i la catalana, i també la resposta, perquè, aviam, som un mitjà que se'ns ha posat molt l'etiqueta d'un mitjà de denúncia, no? De denúncia de les injustícies, de fiscalització del poder, som això, però també volem no sempre donar males notícies i també visibilitzar, no?, que la gent s'organitza, que la gent planta cara, i que tant, la gent lluita, i no?, i que també hi ha alternatives econòmiques, culturals, socials, a aquest sistema, no?, que genera molta desigualtat.
4: Doncs escolta, Gemma, moltíssimes gràcies. Nosaltres hem de recordar que aquest dissabte hi ha la festa d'aniversari dels 20 anys de la Directa, i podeu anar amb els vostres infants, cultura popular, dinar, monòlegs, mam, concerts... Això és el dissabte 9, de 12 del migdia fins a les 11 de la nit a la plaça Joan. Déu-n'hi-do, quin tute!
27: Sí, un marató. Home, com no estem ocupades ni res, doncs mira, ara hem muntat una jornada de 10.000 activitats, un acte a les 6, etc.
3: A on?
4: Molt bé.
27: A veure, en principi...
4: A la plaça Joan Pelegrí de Sants, no?
27: És a la plaça Joan Pelegrí de Sants. El que passa és que hi ha una petita previsió de pluja. Ai. Llavors, no us preocupeu, perquè en breu anunciarem un espai alternatiu a cobert.
0: I a Sants segur que en trobeu.
3: Com diria en Quimi Portet, si plou, ho farem al pavelló, que és el títol del seu disc.
27: Tot passa a Sants.
4: Ara. Bueno, també diem que la Directa ha incorporat, que és una cosa nova que ha incorporat ara, que ara mateix la Gemma no ho vol dir, però és així, però hi haurà també projeccions de Dinastia, Menros Plays, per a tots aquells que no ho coneguin. Gemma García, moltíssimes gràcies. La Directa celebra 20 anys. Ho celebrem aquest dissabte. Ladirecta.cat.
21: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
1: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet. Vine a sentir.
8: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
9: Si del que es tracta és de sobreviure, la resistència pot ser que sigui l'única forma de viure intensament.
10: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
21: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
12: El que encara no has escoltat
14: i segur que t'agradarà.
21: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
15: Per triar i remenar.
28: Amb tot el contingut dels programes.
29: I també els podcasts originals de RAC1.
30: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
31: I som tots.
32: Més fàcil.
33: Més directe.
34: Més intuïtiu.
21: Més RAC1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC1 i molt més és
35: a RAC1.cat,
21: el portal de RAC1.
4: Doncs per acabar, l'Eder Benito, nou crític televisiu d'aquest programa, ens llegirà la menció. Endavant, Eder.
25: Doncs sí, tots tenim un amic a qui se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel, però els seus amics és el Manolo, però a la feina li diuen Marquesito, i alhora per als seus fills és el Papa i per la seva mare el Manolito. Manuel, Manolo, Marquesito, Papa o Manolito, és igual. Però tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix, perquè més important que, com ens diem, és que se'ns reconegui pel que som. Doncs la mateixa...
4: A veure, Eder, perdona, para un moment.
26: Manolito, m'he fet un lío, ara.
4: No, a veure un moment.
25: Digues.
4: Aquesta menció acaba en algun moment? O sigui, què estem anunciant?
26: Ara hi va.
4: No, ves al final, perquè què estem anunciant? Perquè, clar, jo estic aquí, això semblava Gloria Fuerte.
25: Ja tocava al final, ja tocava al final.
4: A veure, doncs, home, és que estàvem aquí, jo dic que...
25: Torno a començar.
26: No!
4: A veure, què estem anunciant, per favor?
25: Doncs el mateix que li passa al Manolo li passa a Securitas Direct, que es diu Verisure. Ara. Canvia el nom, però no el que són. Els primers a protegir Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia sempre més forta
4: Verisure?
25: Que mai.
4: Sí, Verisure? Verisure el Manolito, m'he fotut un lío.
0: Verisure.
4: Bravo. Doncs escolta, moltíssimes gràcies. Fins demà. Gràcies a tots, companya. Sole, bravo. Nadie es mejor
6: que nadie. Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Mash per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
7: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
12: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
13: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
14: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anirar a la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
16: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
17: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
18: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
19: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
17: Nil Moliner.
19: Joan Dausà.
17: Mamaduixa.
19: Maria Jaume.
17: Max Navarro.
19: Siderland.
17: Banda Neon.
19: I Naina.
18: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
17: El 12 de maig.
18: I des del Teatre Victòria.
17: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
20: Amb el patrocini de Santander és Music.
22: D.O. Catalunya.
20: Frit Ràbic.
22: L'Illa Diagonal.
20: Som Connexió.
22: I Veòlia.
20: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
22: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
31: Bon dia, passa un minut de les dues. L'Ondius no arribarà a atracar les Canàries.
32: Salimos. Yo creo que con una noticia importante, que es que el buque va a fondear y no va a atracar. Y eso creo que nos tranquiliza a nosotros como gobierno, pero también a Canarias en su conjunto, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues obviamente ha habido tensiones, pero yo creo que son absolutamente normales.
31: És l'anunci que acaba de fer el president canari Fernando Clavijo. Ha sortit, com sentim, més tranquil de Moncloa, on l'han citat per preparar l'arribada del vaixell afectat pel brot d'antivirus diumenge a Tenerife.
33: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
31: De seguida anem a Madrid per recollir l'última hora dels preparatius per l'arribada de l'Ondius a les Canàries. Mentrestant, l'operadora del creuer mira de localitzar fins a 30 passatgers que van desembarcar-ne a l'illa de Santa Helena el 24 d'abril, molt abans que es confirmés el brot. Són de 12 nacionalitats diferents. Això mentre les autoritats sanitàries de Països Baixos investiguen un altre possible cas de la malaltia, seria el 9è. Catalunya, mentrestant, es prepara per rebre el Papa. Prop de 50.000 persones participaran als actes que farà durant la seva estada, el més multitudinari, a l'estadi Lluís Companys. Allà hi haurà una actuació musical en català. Actuaran plegats l'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma. La vaga d'avui a les escoles Bressol dona el tret de sortir del cicle d'aturades que es faran aquest final de curs al sector educatiu. Milers de treballadors d'aquests centres s'han manifestat aquest migdia a les quatre capitals del país. Només a Barcelona han estat com a mínim un miler. Esports, Xavi Rocamora, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
31: Kylian Mbappé es dubta per enfrontar-se al Barça. Barça al clàssic de diumenge.
1: El davanter francès ha superat les proves d'aquest matí per les molèsties que arrossega a la cuixa esquerra. Ha fet una part de l'entrenament amb el grup i podria entrar a la convocatòria de diumenge, precisament avui, que a RAC1 hem sabut detalls de com serà la possible rua si el Barça és campió en el clàssic. El bus dels campions sortirà del Camp Nou al voltant de les 5 de la tarda, arribarà a la plaça Catalunya i allà girarà cua per tornar cap a l'estadi. D'altra banda, l'exdirector esportiu del Sevilla, Monchi, té molts números de fitxar per l'Espanyol aquest estiu. Tot apunta que Fran Garagarza no continuarà com a director esportiu i l'andalús és el gran favorit per agafar-li el relleu. I un parell de previsions per avui. L'Espar Girona visita el València a l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Serà a les 7 i en directe a RAC+1. I una hora més tard, en hoquei patins, el Barça s'estrena a la final a 8 de la Champions contra l'Sporting de Portugal.
31: I el temps, les tempestes s'estendran durant la tarda per moltes comarques, sobretot de l'interior del Pirineu i també del Prepirineu. Mònica Usar, bon dia.
26: Bon dia. Sí, a primera hora de la tarda poden afectar més les comarques del sud, sectors del prelitoral, però després ràpidament s'estendran cap a l'interior i cap al nord del país. I precisament el Pirineu i el Prepirineu és on descarregaran amb més intensitat. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per pluges localment intenses que poden anar acompanyades de tempesta i també de calamars. A la resta del país, cel mig ennuvolat i amb un ambient semblant al d'ahir, amb moltes temperatures que es mouran entre els 19 i els 23 graus.
31: Les 2 i 4.
33: 14:15.
31: L'operadora del creuer afectat per un brot d'antivirus, la companyia Oceanwide, eleva fins a 30. Ara ho sentíem els passatgers que van desembarcar a l'illa de Santa Helena el 24 d'abril. Llavors ja sabien que una persona havia mort mentre era a bord del vaixell. El que no sabien és que estava contagiada d'antivirus. El positiu no es va confirmar al laboratori fins al cap de 10 dies, quan aquesta trentena de passatgers ja havien fet cap a casa. Són de 12 nacionalitats diferents i ara la companyia mira de localitzar-los. A ells i a tots els passatgers i tripulants que van embarcar i desembarcar les diferents escales que ha fet el vaixell. Mentrestant, les autoritats sanitàries dels Països Baixos investiguen un possible novè cas d'antivirus que hauria estat en contacte amb la dona de la primera víctima mortal, que també va acabar morint. Xavi Pardo.
2: La dona va desembarcar a Johannesburg, a Sud-àfrica, per fer-se càrrec de la repatriació del cadàver del seu marit. Des d'allà va provar de volar a Amsterdam i va arribar a pujar un avió de l'aerolínia KLM, però la tripulació no la va deixar volar perquè ja estava malalta. Al cap de 2 dies va morir. Durant la poca estona que va estar dalt de l'avió, va estar en contacte amb una hostessa que ara ha començat a tenir símptomes. L'han ingressat i aïllat en un hospital d'Amsterdam. Ara les autoritats sanitàries dels Països Baixos estan informant tots els passatgers que eren en aquell moment a l'avió. L'hostessa holandesa se sumaria als 3 passatgers de l'Ondius que han arribat les últimes hores al país, el metge del creuer, un ciutadà britànic, i un altre d'Alemany. Dos tenien símptomes greus de la malaltia i l'altre es troba bé, però va mantenir un contacte estret amb un dels passatgers morts. Per cert, un dels avions medicalitzats que els traslladava va haver d'omplir el dipòsit a Gran Canària després que el Marroc els va negar l'entrada al seu territori.
31: Els experts demanen mantenir la calma malgrat aquest degoteig de casos o possibles casos. Asseguren que ha de ser relativament fàcil fer-ne el seguiment i evitar que el virus es propagui. En parlava al Món a RAC1 el president de la Fundació de la Unitat de Recerca en Tuberculosi de Barcelona, Joan Cailà.
3: Lo esperable, lo més probable és que apareguin una miqueta en comptagotes, no? I si es fa un control en aquests països afectats, que són països molt desenvolupats, es fa un control molt superior al que es feia a Argentina fa uns anys, pues, el control ha de ser pràcticament absolut i fàcil.
31: Els epidemiòlegs ens recorden que la transmissió d'aquest virus és molt més baixa que la del Covid i denuncien que els mitjans ja estan posant més pa que formatge. Josep Maria Jansà feia una crida a la calma també al Món a RAC1.
8: Prou ja, eh? La percepció del risc és elevada, la comunicació del risc també s'està fent en determinats mitjans com perquè sigui elevada, però el risc real és molt baix, tant a Canàries com a l'estat espanyol com a Europa. Jo crec que responsabilitat de tots plegats és anar baixant el suflé.
31: I subratllen que és essencial respectar la quarantena per evitar riscos innecessaris. En aquest sentit, el govern espanyol demana responsabilitat als passatgers del creuer i avisa que Males tenen instruments legals per obligar-los a fer quarantena. Fa pocs minuts a més hem sabut nous detalls de l'operatiu per rebre el creuer a les Canàries I és que, com sentíem en començar el vaixell, no tocarà port a Tenerife, quedarà fondejat en espera que es comprovi que tots els passatgers són asimptomàtics per portar-los a l'aeroport. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
0: Bon dia. Primera novetat, que el creuer no tocarà port a Tenerife. Tot el que s'hagi de fer es farà amb el vaixell lluny de la costa. Si ho ha explicat ara fa uns minuts el president de Canàries, Fernando Clavijo, després de reunir-se amb la ministra de Sanitat. El sentíem a les dues. Ell insisteix que no vol el vaixell, però admet que no ho poden evitar i demana que el creuer se'l faci fora quan s'hagi evacuat tothom.
32: Nosotros queremos que el buque que se fonde esté el menor tiempo posible en nuestras costas y ahí lo que necesitamos al gobierno de España es que si la tripulación del buque no tiene ningún tripulante que necesite atención médica, automáticamente desde que se produzca el desembarco de todos los pasajeros y su traslado a sus países, que ese buque continúe hacia los Países Bajos.
0: I en tothom repatriat, el debat és la quarantena i Margarita Robles va apuntar que seria voluntària. Mònica García, la ministra de Sanitat, l'esmena de dalt a baix és una qüestió de salut pública i a lleis.
4: La van a complir. Depende, básicamente, de un criterio de salud pública y más allá de que estoy convencida de que el sentido común y la voluntariedad de las propias personas que quieren proteger su salud y proteger la salud pública de la población.
0: Declaracions a Televisió Espanyola. Els 14 ciutadans amb passaport espanyol que són al creuer seran traslladats a Madrid a un hospital militar, al Gómez Ullà, dilluns per la quarantena de 45 dies, tot i que hi ha un altre debat. No està clar des de quin dia es comença a comptar.
31: Gràcies, Jordi. El PP entén les reticències que ha estat posant fins ara el govern canari, creu que la situació és de caos i demana la compareixença urgent de la ministra de Sanitat, Mònica García, al Congrés per la portaveu del grup popular, Esther Muñoz, ha de ser de caràcter, com dèiem, urgent.
9: Esto es el caos absoluto. Es la forma de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos conocido en otras ocasiones del gobierno de España. Es la hipocresía y la incapacidad permanente de un gobierno incapaz de gestionar, incapaz de tratar con alguien que no sean ellos mismos, incapaz de generar seguridad en los españoles en un momento en el que la gente está preocupada.
31: Muñoz exigeix que García s'expliqui com a molt tard dilluns que ve. I qui ja compareix d'aquesta hora al Congrés dels Diputats és el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, i ho fa per reclamar l'alliberament de l'activista català d'origen palestí detingut a Israel des de la setmana passada. Exigeix al govern de Benjamin Netanyahu que el deixi anar i l'acusa d'haver vulnerat els seus drets fonamentals. De fet, Álvarez ha tornat a citar la responsable de negocis de l'ambaixada israeliana per picar-li la cresta. Tornem a Madrid ara amb Arnau Mañé. Bon dia, Arnau.
10: Bon dia. El govern espanyol manté la pressió a Israel perquè alliberi Saif Aboukeshek, l'activista català d'origen palestí que viatjava en una flotilla i que continua empresonat. Com a mínim, fins a principis de la setmana que ve, el ministre admet que està en risc la seva integritat física perquè ha començat una vaga de fam i no veu cap líquid. Álvarez assenyala directament Netanyahu.
11: Hemos estado movilizados a todos los niveles por la seguridad y la protección de nuestros conciudadanos. Y lamentablemente, la situación en Gaza sigue siendo horrible. Por eso exigimos que cesen las violaciones sistemáticas del frágil alto el fuego, que pone en peligro las posibilidades de avanzar en el plan de paz.
10: Compareixença en marxa aquí al Congrés dels Diputats. El ministre Álvarez ha retret els discursos que estan fent aquest matí al PP i Vox. Segons diu, no han tingut cap humanitat ni cap record per l'activista empresonat a Israel. Els populars, per exemple, insisteixen que el govern espanyol és hipòcrita i no recorda altres ciutadans que també estan empresonats en altres dictadures.
31: Gràcies, Arnau. L'organització de la flotilla exigeix encara més pressió. Fa una estona han denunciat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona que la justícia israeliana ha prorrogat fins diumenge la detenció dels dos activistes de forma il·legal i alerten que la seva vida corre perill. Anem cap allà. Sergi Giró, bon dia.
15: Bon dia. La plataforma recorda que l'activista català Saif Aboukeshek ha començat una vaga seca, ara tampoc ingereix líquids, per denunciar el seu empresonament i alerta que allargar aquesta situació podria perjudicar greument el seu estat de salut. Pablo Castillan és el portaveu a Catalunya.
21: Ahir vam saber que rebutjava per part del tribunal israelià el recurs que havien presentat limitant el seu temps de detenció il·legal. Estaran segrestats per l'estat d'Israel fins al 10 de maig. En aquesta situació, una vaga de fam seca suposa entre 3 i 5 dies en els quals la vida corre absolut perill i els òrgans vitals poden fallar.
15: Castilla exigeix a Espanya i la comunitat internacional que vagin més enllà amb sancions i embargaments d'armes per fer pagar a Israel, diuen, aquesta vulneració de drets humans.
33: 14-15.
31: La Les 2:12, prop de 50.000 persones podran veure el Papa als actes que s'organitzaran durant la seva visita a Catalunya, el més multitudinària a l'estadi Lluís Companys, però també preveuen que milers de persones s'apleguin durant la visita a Montserrat. A més, avui hem sabut més novetats sobre la missa que farà la Sagrada Família. Abans de beneir la Torre de Jesús, Lleu XIV visitarà la tomba d'Antoni Gaudí. Joel Penya.
6: El Papa aterrarà a Barcelona el 9 de juny i al vespre reunirà 37.000 persones a l'estadi Lluís Companys, en el que serà l'acte més multitudinari de la visita. Les entrades es podran reservar a partir de demà a la tarda al web alçalamirada.cat. Tot i això, el gran dia serà l'endemà, el dimecres 10, al matí, amb una visita a Montserrat que plegarà 10.000 persones. El cardenal i arcabisbe Joan Josep Omella ha explicat que aplicaran a l'organització tot el que van aprendre durant la visita de Benet XVI.
7: Jo crec que sortirà molt bé perquè l'experiència que té Barcelona de la visita del Papa Benet, que va sortir preciosa, recordem tantes coses d'aquella visita, ¿verdad? Pues yo creo que recordarem també la visita del Papa Lleó 14.
6: I a la tarda, l'acte central, que serà la missa a la Sagrada Família. Abans de començar, Lleó 14 visitarà la tomba de Gaudí, després farà l'Eucaristia, que es podrà seguir des de fora a través de pantalles gegants, i finalment farà a l'exterior la benedicció de la Torre de Jesús, la construcció que converteix la basílica en la més alta del món.
31: Joan Josep Omella també ha respost a una de les polèmiques de les últimes hores, les cartes de l'Associació Ultracatòlica Abogados Cristianos demanant al Papa que no vagi a l'estadi olímpic Lluís Companys i visiti, en canvi, el Vall de los Caídos. De fet, Joel, els historiadors acusen l'entitat de manipuladors.
6: L'arcabisbe els ha dit que la confrontació no porta enlloc.
7: Home, demanar, tots podem demanar. Ara, quina raó hi ha, quins fonaments tenen. Crec que tot el que sigui ajudar a conviure, a entendre'ns i no a dividir i a confrontar, és benvingut.
6: I el professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, Arnau González Vidalta, diu que no té ni cap ni peus que l'entitat acusi el govern de Lluís Companys d'assassinar catòlics. N'ha parlat al Monarracu.
12: Assassinats a mans, bàsicament, d'elements anarquistes, del PUM i d'altres sectors d'extrema esquerra, però no precisament d'un govern que estava liderat per un partit moderat en aquest aspecte, com el de Companys d'Esquerra Republicana, amb consellers catòlics com Ventura i Gasol. Per tant, es basa en una manipulació.
6: De fet, apunta que Lluís Companys va facilitar que milers de religiosos marxessin del port de Barcelona cap a altres països.
31: I la setmana que ve el Suprem decidirà si frena la regularització de migrants que ha impulsat el govern espanyol.

0: Ara mateix un de cada 5 ocupats és estranger. El president de la Comissió de Relacions Laborals i Recursos Humans de Foment, Luis Pérez, insisteix que la xifra pot créixer més.
1: Los dos mayores desafíos, por no decir problemas, que tiene el tejido productivo en lo que tiene que ver con el mercado laboral son hoy en día el absentismo y la falta de candidatos, es decir, la falta de personal, desde camioneros hasta ingenieros. Entonces creo que esto refleja que sin duda el mercado laboral, y los datos así lo ponen, es capaz de absorberlo y necesita de esta población para seguir creciendo.
0: Catalunya és el tercer territori de l'Estat amb un pes més important de població estrangera al seu mercat laboral, després del País Valencià i les Illes Balears.
2: En aquest informe Foment també apunta que els salaris pactats en conveni durant els primers 3 mesos de l'any han pujat, però menys que un any enrere.
0: Els salaris pactats en conveni els primers 3 mesos de l'any han pujat a Catalunya un 2,98% de mitjana i la jornada laboral es va reduint, però està lluny de les 35 hores que es negocien al sector públic i encara per damunt de les 37,5 que el govern espanyol volia implantar per llei per tots els treballadors. La jornada laboral en els nous convenis ronda les 38 hores setmanals. Foment del Treball també destaca que han augmentat un 15% el nombre d'expedients de regulació, la tendència a la baixa del nombre d'expedients s'ha revertit i ha passat d'una baixa progressiva des de la pandèmia a un repunt ara aquest primer trimestre de l'any. Els plans d'acomiadament de les empreses han afectat entre gener i març més de 3.000 persones a Catalunya.
2: Ara passen 2 minuts d'un quart de 3, de seguida tornem.
3: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
4: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodan.
6: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
5: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
7: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
8: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
7: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
8: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
9: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
10: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
11: Ràdio en directe.
12: Contingut a la carta.
11: Podcast.
12: El que vols, quan ho vols.
11: A l'aplicació de RAC1.
2: Pràcticament les 2:20, milers de treballadors d'escoles bressol s'han manifestat aquest migdia a les 4 capitals del país per reclamar millores al sector. La protesta dona el tret de sortir del nou cicle de vagues al món educatiu, que concentrarà 16 aturades més les properes 5 setmanes. La protesta més multitudinària ha estat a Barcelona, amb 1 miler d'assistents segons la Guàrdia Urbana. És una protesta que ha acabat a la delegació del govern espanyol. Anem cap allà, Odal Martínez, bon dia.
13: Bon dia, una manifestació que ha sortit de Jardinets de Gràcia, liderada per una pancarta amb el missatge 0 excuses, 3 raons. Dret, equitat i futur. Els manifestants, la gran majoria dones, no han parat de llançar consignes reclamant a les administracions que els equiparin les condicions laborals a les de les escoles de primària. Algunes també feien soroll a mestres de cuina o fins i tot amb pots de farina.

0: netes. Entre els manifestants s'hi han vist educadores amb anys d'experiència, estudiants que volen entrar al sector o fins i tot famílies dels infants.
1: Reclamem una baixada de ràtios, un sou digne que estigui equiparat a l'etapa educativa.
2: He estat dubtant de seguir aquest camí pel fet dels pocs recursos que hi ha, els sous que són exagerament baixos.
3: Hemos decidido venir en apoyo a nuestras profesoras. No puede ser que una sola educadora esté con 8 bebés. Si estamos nosotros en casa solo con un bebé y ya nos cuesta.
0: El seguiment de la vaga ha estat molt desigual, segons el municipi. A Girona, per exemple, l'ha secundat un 79% de la plantilla de les escoles bressol municipals. A Barcelona ha estat del 23%, a Lleida del 20%, i entre les 40 llars d'infants de titularitat de la Generalitat, el seguiment ha estat del 13%.
4: Gràcies, Eudald. Ho acabem de saber. L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó d'un mes i mig presumptament maltractat pels seus pares. La dona podrà sortir de la presó sense fiança després d'un mes i mig. Ara bé, li imposa un ordre d'allunyament i no es podrà acostar la criatura a menys de 500 metres. El pare, de moment, continua entre reixes. Eulàlia Carrascal.
5: La fiscalia havia demanat que tots dos seguissin a presó pel risc de fugida, per si tornaven a repetir les agressions i per si pressionaven possibles testimonis dins de la família i del seu entorn. Creien que hi havia prou indicis que demostraven que havien agredit sexualment i maltractat la criatura, que només tenia 6 setmanes quan els van detenir. Els pares, per contra, demanaven quedar llibertat amb mesures alternatives com ara una pulsera telemàtica. Finalment, l'Audiència de Barcelona deixarà llibertat la mare, però no el pare. Tots dos estan en presó preventiva des del 20 de març. Encara queden proves pendents per fer, com ara l'examen genètic al bebè, per veure si té una malaltia que pugui ser compatible amb les lesions i també prendre declaració als metges que van atendre la criatura. Mentrestant, el nadó està amb una família d'acollida sota la tutela de la DGPI, l'antiga de Gaia.
4: Més coses. Els homicidis van baixar un 20% a Catalunya l'any passat, en una setmana que els Mossos reconeixen tràgica. El cos també demana posar en valor la feina feta i l'eficàcia demostrada. Han posat aquestes dades sobre la taula el dia de les esquadres de la Comissaria General d'Investigació. Des de la seu central dels Mossos, a Egara, Benet Íñigo, bon dia.
6: Bon dia. Dels 68 homicidis del 2024 a només 53 l'any passat. És una de les xifres més baixes de l'última dècada. El comissari d'Investigació, Ramon Chacón, ha explicat que Catalunya és un dels espais de Europa amb menys homicidis per habitant.
7: Com creieu que estaria Catalunya ubicada entre aquests 30 països? L'1 és el país que menys homicidis té cada 100.000 habitants i el 30 és el que més. Doncs estem al número 7. La xifra d'homicidis a Catalunya és molt bona. Hi ha 23 països per darrere nostre. Però la sensació que tenim no és tan bona.
6: Una percepció d'inseguretat, però, impulsada per la difusió de notícies falses molt difícils de combatre, segons Chacón, i ha posat d'exemple la teoria estesa a les xarxes els últims dies que l'agressor d'Esplugues era jihadista. Chacón, per cert, també ha tret pit de doblegar la corba del tràfic de marihuana que ha començat a baixar, tot i que continua sent un dels principals problemes de Catalunya.
4: L'Oficina Antifrau de Catalunya reclama als partits que es posin les piles per elaborar una llei catalana de protecció de les persones alertadores. El director de l'oficina, Josep Tomàs, assegura que la llei estatal aprovada del 2023 coixeja i no tenen marge per protegir les persones que denuncien casos de corrupció, de possibles represàlies. Alba Carnicer.
8: L'oficina ha detectat 31 mancances a la llei que dificulten la protecció dels alertadors. La principal és que les administracions denunciades passen olímpicament de les advertències d'antifrau. El director de l'oficina, Josep Tomàs, lamenta que no poden sancionar-les i demana als partits que d'una vegada per totes facin una llei catalana per protegir els alertadors.
9: Podem castigar la represàlia, però no podem castigar, perquè no està prevista com a infracció, el que es desatenguin les resolucions a l'oficina. Si jo li poguessi dir, el sol fet de que vostè no em faci cas és constitutiu d'una infracció molt greu i el podré sancionar amb una multa de 600.000 a 1 milió d'euros, doncs potser la gent arronsaria la mà. Els necessitem a vostès. Una opció és modificar la llei 2-2023, això seria competència de Madrid, i una altra cosa és una futura llei d'alertadors de Catalunya que ens ajudés a resoldre aquestes mancances.
8: Els partits recullen el guant, creuen que és necessari. Ara bé, fa uns mesos es va presentar un avantprojecte de llei al Parlament, ara per ara, sense cap avanç.
4: 5 minuts per arribar a 2:45. Els pediatres inclouran preguntes afectius sexuals a les visites de nens d'entre 12 i 14 anys. És una de les apostes del govern per reduir la incidència de les ITS. A més, també crearan una nova figura territorial perquè els pacients tinguin un referent i per millorar la coordinació entre els serveis assistencials. Així, les persones no hauran de fer proves innecessàries i tothom tindrà una història clínica compartida, Joel.
10: En els últims 15 anys, la incidència de les ITS ha crescut a Catalunya, especialment la clamídia i la gonorrea. A més, el Departament de Salut ha detectat que hi ha hagut un increment de casos entre adolescents. El director estratègic d'atenció primària, Rafael Ruiz, diu que això els ha fet rebaixar fins als 12 anys l'edat de la població diana.
11: Les ITS s'han fet presents als equips de pediatria d'atenció primària i, per tant, doncs, això ens ha fet abordar aquesta ampliació de la població.
10: I el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, diu que el nou model que han presentat avui també apostarà per enfortir la prevenció i l'entorn comunitari al voltant d'aquestes malalties.
12: Estem davant d'una de malalties que afecten a una persona, clarament, que s'han d'abordar amb una perspectiva individual, però que al mateix temps són un problema poblacional, és a dir, que requereixen una visió, una atenció comunitària i un enfocament poblacional.
10: Pel que fa al VIH, l'objectiu és que el 2030 a Catalunya el 95% de les persones amb VIH estiguin diagnosticades. D'aquestes, el 95% prenguin antirretrovirals i d'entre les persones que reben el tractament, un 95% tingui una càrrega viral indetectable.
4: El último de la fila torna a actuar aquesta nit a Barcelona.
13: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
4: Després d'omplir diumenge passat l'Estadi Olímpic, avui el mític grup barceloní actua de nou a Montjuïc i Quimi Portet i Manolo García tornaran a tocar junts clàssics com aquest Insurrección que sentim de fons. El concert començarà a 8:45 del vespre i, per cert, pels més despistats encara queden algunes entrades. No ens movem de Montjuïc perquè Olivia Rodrigo omplirà l'any que ve 4 Palau Sant Jordi. Sí, han sortit a la venda les entrades pels concerts que farà la primavera de l'any que ve a la ciutat i s'han esgotat en un 3 i no res. Olivia Rodrigo actuarà al Sant Jordi l'1, el 2, el 5 i el 6 de maig del 2027. El cicle Blau Marí de Barcelona afegeix un reguitzell d'artistes emergents al cartell. Seran l'Ecop que sentim de fons, però també Andrea Santiago, Ara Blasco o Jan Nieto faran de taloners dels caps de cartell del festival, com Rosana, Rufus Wainwright o els Gypsy Kings. El Blau Marí es farà del 10 al 28 de juny al Port Vell amb un escenari flotant com a principal atractiu. Una altra cita que cal apuntar al calendari, el concert que Àlex Embusto farà aquest estiu al Poble Espanyol.
14: T'estimo molt, jo
4: de juliol, la banda del Vendrell tornarà a Barcelona per celebrar els seus 40 anys de trajectòria i arriba una nova edició del Concert per la Pau. Una iniciativa benèfica que va néixer el 2022 com a resposta al conflicte d'Ucraïna impulsat per la Fundació Victòria dels Àngels. A RAC1, Helena Fontanet, secretària de l'ONG a Catalunya, defensa la necessitat d'actuar.
15: En aquest moment, malauradament, hi ha més de 130 conflictes armats actius a tot el món. Són xifres sense precedents i que no ens podem quedar de braços creuats. Hem de sumar veus per la pau.
4: El concert serà dimarts 12 de maig a les 8 del vespre a l'Auditori de Barcelona i aquest any l'esdeveniment comptarà amb la reconeguda soprano Adriana González, que serà l'ambaixadora del Concert per la Pau. I ara el temps.
16: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
4: Els xàfecs més forts d'avui s'esperen sobretot al Pirineu, Mònica, i també al Prepirineu.
17: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per intensitat de pluja al Ripollès, a Osona, al Lluçanès, a la Garrotxa i també cap al Berguedà, al Solsonès, a l'Urgell, la Noguera i al Pallars Jussà. Intensitats de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i localment amb tempesta i també amb calamarsa. Són ruixats que aniran estenent-se sobretot per les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu i també cap al sud del país i a la resta, en canvi, cel mig ennuvolat i temperatures semblants a les que vam tenir ahir. I de cara a demà i dissabte continuen les pluges, dissabte de manera més general.
18: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
19: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4: Pràcticament 2:15. Kylian Mbappé podria reaparèixer al clàssic de diumenge al Camp Nou, Xavi.
19: Com a mínim apunta a poder entrar a la convocatòria. El davanter francès ha superat les proves aquest matí per les seves molèsties a la cuixa esquerra i fins i tot ha fet part de l'entrenament amb el grup. Per part del Barça, la incògnita és Rafinha, descartat com a titular. Ara falta saber si podrà jugar algun minut, segurament a la segona part. Un clàssic en què el Barça es pot proclamar campió i si això passa ja està dibuixada la possible rua de campions.
20: A RAC1, 14-15.
19: Ahir ja explicàvem que el Camp Nou serà el punt de sortida i d'arribada. Roger Saperes, bon dia.
21: Hola, bon dia, Xavi.
19: I avui a RAC1 podem afegir detalls de com serà el recorregut.
21: D'entrada, dir que començarà el Camp Nou a les 5 de la tarda i que acabarà també a l'estadi unes hores després. Un cop sortida Aristides Maiol, passarà per aquests carrers. Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia i La Pedrera. I a partir d'aquí iniciarà el camí de tornada passant per Provença, Casanova, Londres, Avinguda Sarrià, Plaça Barraquer i Travessera de les Corts fins a arribar de nou a l'Spotify Camp Nou.
19: Anem sabent detalls doncs, de com serà aquesta possible festa de campions. El que encara no sabem és si el Barça rebrà el títol aquell mateix dia.
21: Doncs a aquesta hora encara no tenim confirmació oficial, tot i que fons de la Federació Espanyola consultades per RAC1 asseguren que si no hi ha canvis d'última hora, la idea és que sigui així i el Barça pugui rebre la Copa de mans del president Lauzan. En tot cas, ens remarquen que l'oficialitat de la decisió arribarà a última hora, segurament per evitar de determinats debats des de Madrid. Avui ens consta, seguiran les converses per mirar de tancar-ho entre Barça i Federació Espanyola. Encara sobre el partit de diumenge, deixa'm afegir-te un apunt, Xavi. Avui expliquen els companys de Mundo Deportivo que la grada d'animació s'omplirà per primer cop aquest diumenge amb 1.200 membres d'aquest espai. Fins ara hi entraven aproximadament uns 700.
19: Gairebé el doble. Per tant, hi haurà en aquesta grada d'animació. En el vessant esportiu, avui explicàvem al Tobiràs que Rafinha no serà titular al clàssic.
21: No, la seva presència a l'11 inicial està descartada després que no tingui minuts al Sadar contra Osasuna, com era l'objectiu. En tot cas, serà la banqueta i veurem si pot ajudar en algun moment del clàssic. El capità blaugrana ha parlat del duel, això sí, contra el Madrid en una entrevista a l'ESPN. Diu que el que més el motiva és guanyar la Lliga per sobre de fer-ho contra el conjunt blanc. Més contundent ha estat Dani Olmo en declaracions de Televisió de Catalunya.
22: És una oportunitat, perquè crec que no, o tu em podràs dir millor, però crec que no ha passat mai a la història de poder guanyar una Lliga del Barça al Camp Nou contra el Madrid. O sigui que és una oportunitat per fer història i ho podem fer. O sigui que estem molt motivats.
21: Diu Olmo que la Lliga dels 100 punts és un objectiu real. Un altre jugador que s'ha expressat en aquesta línia és Gavi. Són declaracions a D-Sports.
23: Nosotros lo que queremos es ganar cada partido que queda y ojalá también poder llegar a 100 puntos. Yo creo que sería un temporadón. Nosotros también queremos siempre más. Queremos ser ambiciosos en ese aspecto y se ha hecho una o dos veces llegar a 100 puntos y así que ya que estamos tenemos que ir a ganar cada partido.
21: Per cert, Xavi, a Dani Olmo li han preguntat també en aquesta entrevista si el vestidor es parla de nadaplete o de conoplete. Ha rigut mentre assegurava que no ho ha escoltat mai.
19: No, és que has de fer, si no. Ara bé, l'última hora esportiva d'aquest clàssic, Damià López, bon dia.
24: Bon dia, Xavi.
19: Ve marcada clarament per un nom, que és el de Kylian Mbappé. Avui s'ha fet proves per saber si podrà jugar al clàssic de diumenge contra el Barça.
24: Sí, el francès apunta a ser a la convocatòria del Madrid diumenge per enfrontar-se al Barça. Aquest migdia li han fet una ressonància al davanter francès per comprovar l'estat de la seva lesió al múscul semitendinós de la cama esquerra. El club blanc informa que Mbappé ha superat les proves, que ha fet una petita part de l'entrenament amb el grup i que posteriorment ha treballat de manera individual al gimnàs i amb els fisios. Demà continuarà avançant amb el treball en grup. El club diu que Mbappé guanya opcions de ser almenys a la convocatòria pel clàssic. A banda, el Madrid informa també que Mendy serà operat la setmana que ve a França. Tot plegat enmig d'una situació irrespirable dins del vestidor madridista. Si abans ahir ja apareixia una informació que explicava que fa uns dies Rüdiger va propinar un mastegot a Carreras, que aquest va venir a confirmar en un comunicat. Ahir Marca publicava que Fede Valverde i Tchouaméni van estar a punt d'arribar a les mans després d'una acció a l'entrenament. Tots dos es van encarar i es van començar a empènyer. Marca assegura que és una de les situacions més tenses que recorden a Valdebebas, fins al punt que la discussió va continuar encara al vestidor. Avui l'equip d'Arbeloa ha tornat a entrenar-se mirant cap al clàssic, que se sàpiga, ningú més s'ha atonyinat. Són baixa segura per diumenge Carvajal, Mendy, Militao, Ceballos, Arda Güler i Rodrigo. Courtois s'espera que estigui a punt per reaparèixer sota els pals, el dubte lateral esquerre, Carreras o Fran García, qui acompanyarà Tchouaméni i Valverde al mig del camp. Thiago Pitarco o Camavinga, i al davant una plaça per jugar al costat de Vinícius, que serà per Brahim o Gonzalo, comptant que Mbappé comenci el partit des de la banqueta.
19: Tenen feinada de por a Madrid per començar a preparar la temporada que ve, primera per acabar aquesta i a veure com l'acaben, després també per saber com treballen en la confecció de la plantilla per la propera temporada. També el Barça, però en un altre sentit, el Barça també està preparant-se per reforçar l'equip de cara a la 26-27, 26-27, estic dient-ho bé?
21: Sí,
19: estem al 26, oi que sí?
21: Sí.
19: En qualsevol cas,
21: 26-27.
19: Sabem alguna novetat en aquest sentit?
21: Doncs mira, la Marta Ramon explicava aquests dies que l'agent Pinis Ahavi tenia previst volar a Barcelona per parlar del futur de Flick i Lewandowski. Doncs bé, l'agent israelià ho va fer ahir. Aquest matí se l'ha vist amb Joan Laporta, imatges de Mundo Deportivo, per iniciar aquests contactes que haurien de resoldre la renovació del tècnic i el futur incert del davanter polonès. Al marge d'això, també podem escoltar un document de Rafinha, com dèiem a ESPN, assegurant que no té dubtes sobre el seu futur i carregant fort contra aquells mitjans que asseguren el contrari.
0: Especulaciones sobre mi futuro es que desde que llegué al Barcelona.
1: Les especulacions sobre la meva sortida del Barça han existit des del primer dia que vaig arribar a Barcelona. Crec que hi ha gent que no li agrada veure'm aquí, especialment a la premsa. Hi ha un periodista que només escriu mentides. El que ha fet ara l'article ja va escriure altres coses que no eren veritat, dient que em vaig reunir amb gent del club, que jo vaig comentar internament que estava indecis i que no tenia clar seguir. Tot això no és cert i el que hauríem de fer és ignorar-lo perquè de la seva boca només en surten mentides.
0: Sempre o quasi sempre són coses ben irrelevants que sai de boca d'ell.
21: Doncs contundent al Brasil, sí. Un altre document també de Chesney, confirmant a mitjans del seu país que vol seguir el Barça la propera temporada.
2: Ja m'han sugerit aquí i...
3: A la meva edat entenc que cada any pugui haver-hi especulacions sobre si encara puc i vull jugar. I encara vull i encara puc fer-ho. Així que crec que en parlarem amb el club.
21: D'altra banda, i també vam saber que el Mónaco encara no ha tancat, però està a prop de fer-ho, l'operació per quedar-se en Sofati, després que hagi decidit pagar els 11 milions de la clàusula que va incloure en l'acord de cessió. El Barça s'assegura, això sí, un tant per cent en cas d'una futura venda. Finalment, un dels jugadors que tothom dona per fet que sortirà aquest estiu, com Marc Casado, ha dit avui en una entrevista al diari Esport que es veu molts anys al Barça.
19: Perfecte, Sabe, gràcies.
21: Que vagi bé.
19: Tot això en clau clàssic, però el dia també ens porta una notícia d'impacte sobre l'Espanyol, que ha arribat a un preacord amb Monchi perquè sigui el nou director esportiu del club. Edu de Batlle, bon dia.
5: Hola, bon dia, Xavi. Sí, és una informació que aquest matí ha avançat Mundo Deportivo i que hem pogut confirmar a RAC1. Segons això, l'Espanyol i Monchi ja tenen un preacord, com dius, per convertir-lo en el nou director esportiu a partir de la temporada que ve, sempre que els blanquiblaus es quedin a primera. Monchi va deixar l'Aston Villa l'estiu passat, tancant una etapa de 2 anys a Anglaterra. Abans havia estat a la Roma i en 2 etapes al Sevilla. Precisament el club andalús, immers en un possible canvi de propietat, també està interessat a Monchi, si s'acaba fent la venda del club. Però el director esportiu andalús sembla que l'ha seduït el projecte que li ha ofert el propietari Alan Pace. Per cert que Monchi és actualment president del San Fernando 1940, club de la seva ciutat, refundat l'any passat, que juga l'última categoria del futbol andalús, la tercera. Si acaba fitxant per l'Espanyol, en principi mantindria aquest càrrec. La Vanguardia afegeix informació tot plegat i apunta dues qüestions importants que ja estarien decidides. Una, que el contracte de Monchi no tindria clàusula de rescisió, perquè ell ho ha demanat així. I dues, que vindria amb 2 homes de confiança que s'incorporarien a la direcció esportiva. Un d'ells seria l'exjugador del Barça, Fernando Navarro, que ja va ser la mà dreta de Monchi en la seva última etapa al Sevilla. A l'espera que es defineixi, doncs, el futur de l'Espanyol a primera, sembla, doncs, que si s'aconsegueix la permanència, el nom de Monchi apareix amb molta força per liderar el projecte esportiu. Tot això amb l'actual director esportiu, Fran Garza, de baixa mèdica per l'infart que va tenir al novembre, encara amb contracte una temporada més, però el club ja ha decidit que no continuarà en el càrrec.
19: Perfecte, gràcies, Edu.
5: Fins ara.
19: I precisament Sevilla i Espanyol s'enfronten aquest dissabte en un partit transcendental per la permanència, no només de l'Espanyol, també de l'equip andalús. Busquem l'última hora esportiva de l'equip blanquiblau. Martí Aguilar, bon dia.
25: Bon dia, Xavi. L'Espanyol afronta un dels partits més importants d'aquesta temporada. Queden 4 jornades i visiten el Sevilla, que marca la permanència. Ja van 17 partits sense guanyar i la situació és delicada. El capità Javi Puado ha parlat de com arriba l'equip a aquest enfrontament.
26: Nosaltres afrontem el partit, doncs, amb la màxima il·lusió, perquè és molt important per nosaltres, doncs, una victòria contra el Sevilla, que a més està en una situació similar a la nostra ara mateix, 2 punts menys. Partit vital per nosaltres, anar a Sevilla, un camp que serà hostil, la veritat, perquè ho sabem, amb una afició que animarà molt, però som conscients d'això, així que anar a guanyar, anar a treure els 3 punts i feliços.
25: L'Espanyol és 13è en la classificació, però només 3 punts el separant del descens. En ser preguntat per la permanència, Puado diu que el vestidor ho té clar.
26: Sí, des de dins del vestidor estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. Al camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció de que ho farem, de que ens salvarem i de que l'Espanyol seguirà a primera divisió.
25: Aquest partit pren especial importància si tenim en compte la resta de jornades, però com ha dit Puado, només pensen en el Sevilla, un partit que el capità haurà de veure des de la grada, encara recuperant-se de la lesió al lligament creuat que es va fer ara fa 4 mesos.
19: Gràcies, Martí. 5 minuts i seran 3 quarts de 3. Anem a la Champions. Que ja té final definida, la disputaran el Paris Saint-Germain i l'Arsenal. L'equip londinenc va classificar-se dimarts després de derrotar l'Atlètic de Madrid i ahir s'hi va afegir el PSG, que va eliminar el Bayern de Múnich. Albert Bassas, bon dia.
6: Bon dia.
19: Amb un partit de tornada que també va tenir bon futbol, però pocs gols.
6: Sí, només un per banda, el que va marcar tot just començar Ousmane Dembélé per eixamplar una mica més el seu avantatge a l'eliminatòria després del 5-4 de l'anada, i el que va fer abans d'acabar en l'afegit Harry Kane després que el Bayern ho intentés durant tot el partit. No va ser un duel tan excels com el de l'anada, però igualment va servir per constatar que ara mateix són segurament els dos millors equips d'Europa. En acabar, l'equip bavarès acceptava la derrota, però també acabava empipat amb l'arbitratge, que va perdonar l'expulsió de Nuno Mendes a la primera meitat per unes mans, i no va xiular un penal de João Neves, també per mans dins l'àrea. I a l'altre costat, eufòria màxima, el PSG, Luis Enrique, deixava clar que s'ho tenia més que merescut.
7: Antes del partido nos hemos recordado que les habíamos ganado en París, pues ¿por qué no podemos ganarles aquí? Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como Los Ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
6: I posava en valor haver arribat fins aquí després del camí duríssim que han tingut fins a la final, Mónaco, Chelsea i Liverpool.
7: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club y la posibilidad de seguir luchando por ser el campeón de la Champions.
6: Un postpartit en què Dembélé es va recordar del blaugrana Gavi, penjant a xarxes una resposta del migcampista de Los Palacios en una prèvia de Champions amb el Barça, que va fer fortuna.
8: Javi, sí, es cierto lo que dices. Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tengo ni puta idea. Es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien.
6: A expressió de Gavi al seu dia que ara recuperàvem i que resulta ser el títol del documental de Luis Enrique, el No tenéis ni puta idea, que en aquestes últimes hores molta gent ha recuperat després del nou èxit del tècnic asturià. I sobretot, el que s'ha convertit pràcticament en viral és aquell moment en què Lucho es mostra convençut que, contràriament al que tothom pensava, la sortida de Mbappé li seria beneficiosa al PSG per aquests motius que va explicar.
7: Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción.
6: Doncs sí, el temps li ha donat la raó perquè va ser marxar Mbappé, ara fa 2 anys, i guanyar una Champions i plantar-se de moment a la final d'una altra. Veurem què passa ara contra l'Arsenal el dissabte 30 de maig a partir de les 6 de la tarda. El que sí que esperem és que no haguem de lamentar imatges com les que s'han viscut aquesta matinada a París, amb la detenció de fins a 127 persones per diversos aldarulls en les celebracions, inclosos 11 ferits.
19: I també es decideixen avui les altres dues finals continentals amb el Rayo Vallecano buscant el bitllet per la final de la Conference League. Els madrilenys visiten l'Estrasburg a les 9 del vespre amb avantatge de l'1-0 de l'anada. A l'altra semifinal, el Crystal Palace rebrà el Shakhtar amb avantatge pels anglesos després de l'1-3 de la setmana passada. El del Rayo, per cert, és un partit important perquè la Lliga Espanyola pugui aconseguir la 5ª plaça de Champions. De fet, si els madrilenys es classifiquen per la final, la plaça ja estarà assegurada, però encara hi ha una altra opció més, i és que el Friburg no es classifiqui per la final de l'Europa League. Els alemanys reben l'Sporting de Braga obligats a remuntar l'1-0 de l'anada. A l'altra semifinal d'aquesta Europa League, duel d'anglesos, Aston Villa Nottingham Forest, a l'anada va guanyar el Nottingham per 1-0. Tots 4 partits es jugaran a les 9 del vespre.
6: I
19: I parlem ara de la festa d'ahir del Barça femení. L'equip de Pere Romeu va rebre el títol que les acredita com a campiones de Lliga. Clara Rodergas, bon dia.
9: Bon dia.
19: Les blaugrana van poder celebrar-ho amb l'afició, amb qui ja van citar-se per a les dues finals que falten.
9: I és que ja sabem que l'ambició de l'equip és màxima i després de Supercopa i Lliga l'objectiu un any més és guanyar-ho absolutament tot. Dissabte, dia 16, la Copa contra l'Atlètic de Madrid i el dia 23 a Oslo, la gran final de la Champions contra el gran rival europeu, el Lió, de Jonathan Giraldez. Després de rebre la Copa de mans del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, i de la presidenta de la Lliga, Beatriz Álvarez, va ser el torn dels parlaments de l'entrenador i la capitana, Pere Romeu, va posar en valor la temporada de l'equip.
10: Portem una temporada exigent, una temporada bona, una temporada on hem tingut baixes, lesions importants, algunes de llarga durada, d'altres de més curta durada, però segurament el que més orgullós em sento d'aquest equip és que aquest any, jugui qui jugui, estic eternament il·lusionat que aquestes jugadores seguiran donant el callo en tots els moments de la temporada.
9: I Alexia va deixar clar que en volen més.
11: Durant molt i molt de temps ens estem superant amb ambició, no volem frenar, volem que us sentiu superorgullosos d'aquest equip i així seguirà sent perquè conec molt la mentalitat d'aquest equip i no ens aturarem.
9: El partit contra el Llevant va ser un tràmit, 5-0 amb gols de Vicky, Carla Julià, Sidney i Pina per partida doble. Aixa Càmera va acabar amb molèsties i està pendent de passar proves.
19: Doncs gràcies, Clara. Abans d'anar al poliesportiu, per cert, abans dèiem al Dami, comentàvem mitja prova, mitja seriosament, que no teníem constància d'un altre aldarull al vestidor del Madrid, doncs hem parlat abans d'hora. Publica el diari Marca que no només s'ha serenat els ànims entre Tchouaméni i Valverde després de la pica baralla d'ahir, sinó que avui han tornat. Han arribat a les mans a l'entrenament d'aquest matí a Valdebebas, cosa que, segons explica el mateix diari Marca, ha obligat el club blanc a obrir un gabinet de crisi per intentar rebaixar la tensió que ara mateix hi ha al vestidor del Real Madrid. Un minut passa de 3:45, ara venim.
12: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
13: Ja som 11 milions dels socis del...
14: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
15: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
27: Valorado.
15: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
27: En España.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
28: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
29: Tuya, tuya.
28: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
29: Sí, tu prima.
30: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
31: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
32: l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
31: Directament.
32: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
33: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
19: Ara passen 3 minuts a 3:45. Aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant d'handbol perquè el Barça tampoc ha fallat aquest any a la Champions i tornarà a jugar la final a 4 de Colònia després de superar ahir amb contundència el Nantes francès. Albert Ferran, bon dia.
34: Hola, Xavi, bon dia. Sí, serà la 14a participació blaugrana a la Final Four de la Champions, la 8a consecutiva. És l'equip que més vegades s'ha classificat per a la fase final de Colònia. Ahir no va donar opció a la sorpresa, malgrat uns primers minuts amb el Nantes per davant en el marcador. A l'equador de la primera part, el Barça va capgirar la situació i va acabar golejant 31-21, més 10 ahir al Palau, més 12 al global de l'eliminatòria. El tècnic Antonio Carlos Ortega destacava el mèrit de classificar-se per una nova Final Four a Colònia, malgrat els canvis que hi va haver l'estiu passat.
0: No hem fallat fins ara, però això és esport i pot ser que l'any que ve falleixi, no? Però estic molt orgullós de l'equip, com hem jugat, com hem defensat. De l'any passat a aquest any hem tingut molt canvis i encara l'equip competeix, encara l'equip és capaç de guanyar en actualitat i això diu molt del nostre equip.
34: L'equip va celebrar l'accés a la Final Four amb els gairebé 4.000 aficionats que van veure el partit en directe, la millor entrada de la temporada. Per alguns, com Ian Barrufet, que s'estrenarà a Colònia, va ser la primera nit màgica al Palau.
1: Nits com aquesta és la que somien en petit quan està al Palau i avui la veritat que sortia a jugar, a veure l'ambient, tenia la pell de gallina des del principi i és increïble les nits màgiques que es viu aquí al Palau i molt content ara a Parc Colònia.
34: El Barça buscarà a Colònia el cap de setmana del 13 i 14 de juny la seva 13a Copa d'Europa. Pràcticament ja té definits els seus tres rivals d'aquesta Final Four: l'Aalborg danès, que hi va eliminar per un gol de diferència l'Sporting de Portugal, el Fuxe de Berlín, que va superar a la tanda de penals el Veszprém de Xavi Pascual, i el Magdeburg, que avui hauria de rematar l'eliminatòria contra el Pik Szeged, va guanyar ja de 7 gols a l'anada a Hongria. Per tant, aquesta tarda a casa, el partit és gairebé un tràmit pel conjunt alemany.
19: I avui el Barça també estarà molt pendent de l'equip d'hoquei patins, que juga als quarts de final de la Lliga Europea a Coimbra, a Portugal. És l'únic equip català amb opcions al títol, perquè aquesta matinada el Reus ha quedat eliminat. Albert Pedrol, bon dia.
2: Hola, Xavi, bon dia. El partit s'ha acabat a un quart de dues de la matinada. L'equip del Baix Camp ha fet un gran partit i ha portat el tot poderós Benfica d'Edu Castro fins al límit, però ha acabat perdent a la tanda de penals. En acaba, l'entrenador del Reus, Jordi Garcia, veia el got molt més ple que no pas buit.
3: Jo crec que avui, moralment, esportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip. Per nosaltres, venir a jugar contra els 8 millors equips o els 7 millors equips del món amb tanta gent de casa i tan jove és un orgull que ningú ens pot treure.
2: El Reus s'ha quedat sense Champions, però encara li queda a la Lliga. En els quarts de final s'enfrontarà al Calafell. També ha dit adeu de la Lliga Europea al Liceo, que va perdre 6-2 davant del Porto. Per la seva banda, avui a les 8 de la tarda, el Barça buscarà la classificació per les semifinals d'aquesta Champions contra l'Sporting de Portugal. El Barça no ha arribat tan lluny en les últimes dues edicions i el rival, l'Sporting, el va guanyar 3-2 en la final del Mundial de Clubs, per bé que el Barça també va derrotar els portuguesos a la fase de grups. Ricard Ares, el tècnic, està convençut que arriben prou preparats per guanyar.
4: Venim amb molta il·lusió, crec que hem preparat molt bé el primer partit, que és en l'únic que ens hem de centrar, i ganes de que arrenqui ja perquè tenim il·lusió de guanyar-los. Portugal està clar que és l'equip que té tres títols ja a dia d'avui, per tant un equip de molt nivell, però bé, sabem el que hem de fer per competir i per tenir l'opció de guanyar-los.
2: També hi ha un equip català, en aquest cas a la Lliga Europea Femenina, és el Vila-sana, que demà 2:15 de la nit juga contra el Fraga a les semifinals.
19: I obrim ara pàgina de bàsquet amb l'Espart Girona, que juga aquesta tarda a partir de les 7 l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. Ho fa el Roig Arena i davant del campió de les tres anteriors edicions, el València, un partit que podreu viure en directe a RAC més 1. Dani Aguilar, bon dia.
5: Hola, Xavi, bon dia. Sí, el vigent campió i dominador els últims anys de la Lliga separa l'Espart Girona de la seva sisena final. De fet, les cinc anteriors van ser de manera consecutiva des del 2015 fins al 2019. Des de llavors, les gironines no trepitgen una sèrie pel títol i per això s'hauran de desfer d'un València que, malgrat haver mostrat alguns dubtes i no haver arribat a la Final Six de l'Eurolliga, ha aixecat ja la Copa i vol defensar aquest domini incontestable a la competició domèstica els últims anys. Això sí, l'Espart té el factor pista a favor, amb tornada de Fontejau diumenge, tot i que Roberto Íñiguez, tècnic de les gironines, ho té clar. Reflexió marca de la casa.
16: M'importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, Con ese orgullo vamos.
5: I és que l'equip segueix afrontant la part final del curs colpejat per les lesions, més enllà de l'absència de Vivi, que fa ja setmanes que va marxar a la NBA, Carter i Canella són baixa i Quevedo és seriós dubte malgrat viatjar. Al davant, el València de l'Esfievic, Aguafam, Raquel Carrera i companyia, amb els dos precedents d'aquest curs, per cert, favorables a l'Espart i amb un element a tenir en compte, important. El premi parcial a la final és doble, perquè en cas d'accedir-hi, l'Espart mantindrà la plaça d'Euroliga.
19: Recordeu, avui a les 7, des d'un quart d'hora abans, aquest València Bàsquet Espart Girona, en directe vol dir a RAC més 1. Una mica més tard, a les 8, el Madrid disposa del segon match ball per ser equip de la Final Four de l'Euroliga.
5: Jugava Potevgrad a Bulgària, el quart partit de play-off contra el Hapoel Tel Aviv. Els israelians van allargar la sèrie fa un parell de dies amb un partit molt gris dels blancs, sense Tavares. Avui intentaran col·locar ja el 3-1 al Madrid. Fet que no va poder aconseguir ahir ni Panathinaikos ni Fenerbahçe. Ha especialment destacat el cas dels grecs, que van caure a casa contra el València, 87-91, en un partit d'ambient espaterrant a l'OACA, dels que fa temps que no es veia, més de 19.000 persones, amb un partidàs del València de Pedro Martínez, 40 minuts per davant el marcador, patint al final, això sí, però traient la victòria, i en Pedro reaccionant en el moment en què Erguin Ataman va voler escalfar l'ambient fins al punt que tots dos entrenadors van ser expulsats. La sèrie se situa 2-1, demà quart partit, com també es jugarà el quart partit del Fenerbahçe és el Guiris. Ahir els lituans van aixecar 19 punts en contra per guanyar el tercer enfrontament de l'eliminatòria 81-78.
19: I de l'Eurolliga a la Champions, avui arrenca la Final Four a casa nostra, Dani, a l'Olímpic de Badalona.
5: Sí, i malauradament no hi serà el Joventut, però ja està tot a punt al pavelló badaloní per acollir aquestes semifinals, amb els aficionats anant arribant a poc, amb fans on ja instal·lada, els grecs i els letons els més nombrosos. A les 6, Vilnius Ritas, Tenerife, i a les 2 del vespre, Unicaja, AEK d'Atenes. Per cert, parlant de l'Unicaja i el Joventut, ja coneixem la data per acabar el partit que es va suspendre per problemes precisament al marcador de l'Olímpic. Es reprendrà el Penya Unicaja el dimarts 26 de maig a les 8.
19: I Bassas, que ens falta per saber?
6: Caltura ha accedit a les peticions de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i no passarà finalment per Collserola per evitar aglomeracions a la zona afectada per la pesta porcina africana. Tal com apunta La Vanguardia, entrarà a la capital catalana per les Corts fins a arribar a Plaça Espanya, on se seguirà amb el circuit establert abans de la modificació. I el que tenim ara en marxa és l'etapa d'avui a la Volta Femenina, la cinquena entre León i Astorga, de 119 quilòmetres, una etapa suau amb dos ports petits i una part final plana que es podria resoldre a l'esprint. D'altra banda, avui es completa la primera ronda del Masters 1000 de Roma amb l'entrada en competició d'alguns tenistes espanyols més, cas del madrileny Dani Mérida, que ha perdut en 3 sets contra el georgià Basilashvili aquest migdia. D'aquí uns minuts també serà torn del castellonenc Roberto Bautista contra l'italià Maestrelli. En el quart femení n'ha quedat fora la càntabra d'origen moldau Cristina Buxa contra la xinesa Zeng. I una bona notícia per acabar: el retorn de la Marató de Palestina a la ciutat de Betlem després de 2 anys sense poder-se córrer per l'ofensiva de l'estat d'Israel a Gaza.
19: Ara falten 3 minuts, una miqueta menys de 3 minuts perquè arribem a les 3, fem una petita pausa i de seguida tornem per actualitzar-nos.
7: 14:15.
8: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
10: Què fas?
11: Xxxt, segueix el mantra. Begudes gratis amb costa. Begudes gratis amb costa.
10: Què és això?
11: És el mantra clau de l'estiu.
17: Aquest estiu viatja amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
18: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
20: Bon Preu i Esclat.
21: En aquell moment vaig veure la meva vida passar
12: i havia de viure més.
13: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
14: Gairebé segur que el teu cotxe no et falta un queda molt? Ben segur que tens el DJ que no en deixa una. Aquesta no, millor aquesta. El que és seguríssim és que si t'atures a una BP, t'emportes un premi segur. Omple el dipòsit amb 30 litres o més i podràs guanyar punts extra amb IBP, cupons de descompte en carburant o fins i tot una experiència Audi Revolut Fórmula 1 Team a Madrid. Consulta les condicions a IBP.es.
15: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
21: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
15: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
21: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
15: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
22: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
23: Són les 3, actualitzem la informació. L'Ondius, el creuer del brot d'antivirus, no arribarà a atracar les Canàries, ho ha anunciat el president de la comunitat, Fernando Clavijo, després de la reunió que han tingut amb el govern espanyol i que ha servit per tranquil·litzar-lo.
24: Salimos, yo creo que con una noticia importante, que es que el buque va a fondear y no va a atracar. Y eso creo que nos tranquiliza a nosotros como gobierno, pero también a Canarias en su conjunto, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues obviamente ha habido tensiones, pero yo creo que son absolutamente normales.
23: A tot això, l'OMS té localitzats els 30 passatgers que van baixar del creuer a l'illa de Santa Helena. La cap de la unitat d'atenció clínica de l'organisme, Janet Díaz, ha explicat que ja els han donat instruccions.
25: Deben saber si ellos desarrollan cualquier síntoma, que deben inmediatamente decir al Ministerio de Salud de su país, que también ha sido notificado que estas personas desembarcaron del barco.
23: El director de l'OMS ha de compareixer aquesta hora per actualitzar la informació al voltant d'aquest brot. Catalunya es prepara per rebre el Papa. Prop de 50.000 persones participaran als actes que farà durant la seva estada. El més multitudinari serà l'estadi Lluís Companys, on hi haurà una actuació musical en català. L'Escolania de Montserrat i Sergio Dalma interpretaran junts amb Dones Força. L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la dona acusada de maltractar el seu nadó d'un mes i mig. Podrà sortir de presó sense fiança, però no es podrà acostar la criatura a menys de 500 metres. El pare, de moment, continua entre reixes. I la vaga d'avui a les escoles Bressol ha donat el tret de sortida al cicle d'aturades que es faran aquest final de curs al sector educatiu. Milers de treballadors d'aquest centre s'han manifestat aquest migdia a les 4 capitals del país. Només a Barcelona han estat com a mínim un miler. El que fa als esports, Kylian Mbappé es dubta per enfrontar-se al Barça al clàssic de diumenge. Xavi.
19: Sí, el davanter francès ha superat les proves d'aquest matí per les molèsties que arrossega la cuixa esquerra. Avui ha fet una part de l'entrenament amb el grup i podria entrar a la convocatòria de diumenge. Ara bé, els problemes al Madrid no s'acaben aquí. Segons acaba d'avançar el diari Marca, Tchouaméni i Fede Valverde han tornat a arribar a les mans a l'entrenament d'aquest matí, l'endemà de protagonitzar un primer incident. El d'avui, però, és més greu perquè Tchouaméni ha enviat l'uruguaià a l'hospital. D'altra banda, l'exdirector esportiu del Sevilla, Monchi, té molts números a fitxar per l'Espanyol aquest estiu. A tot apunta que Fran Garagarza no continuarà com a director esportiu i l'andalús és el gran favorit per agafar-li el relleu. I un parell de previsions per avui. L'Espart Girona visita el València a l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Serà a les 7 i en directe a RAC+1. Una hora més tard, en hoquei patins, el Barça s'estrena a la final a 8 de la Champions contra l'Sporting de Portugal.
23: I el temps s'espera una tarda típica de maig amb tronades a moltes comarques. Mònica.
26: Sí, amb el pas de les hores s'estendran des del sud del país i sectors del prelitoral cap a les comarques interiors i també cap al Pirineu i al Prepirineu, que és on descarregaran amb més ganes i fins i tot amb tempesta i amb calamars. En canvi, en punts de la costa de Girona i de Barcelona, tarda de cel mig ennuvolat i en general temperatures d'entre 19 i 23 graus. I demà repetiran alguns ruixats al matí en trams de la costa, també comarques del sud, i després a la tarda s'estendran també cap a punts de l'interior i de nou Pirineu i Prepirineu. I dissabte s'espera un dia de temps insegur amb pluges a moltes comarques.
23: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 900 Mireia Garolera.
19: I el tu diràs amb l'Aleix Parisem.
27: Molt bé! Vamos!
0: Núria Xavi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ahir vam estar molt bé al rec d'Igualada, al rec punt zero, però sí que és veritat que vam trobar aquest pell a pell amb vosaltres, eh? Mm. Vosaltres no, no?
2: Sí, tampoc ens fotem el Xavi Rocamora i la Núria Travessa sense samarreta al pit. Sí. Vull dir, clar, vull dir...
0: Tu no, però jo sí. Bueno, jo dies que he necessitat escalf professional, m'he descordat la camisa, he agafat el caparró del Xavi...
2: Sí. Bueno, és veritat, que amb tant de pèl i amb la tetilla fas de...
0: Bueno, és aquest caliu, de persona.
3: Clar.
0: Sí.
1: No?
0: Això
1: ho tenim.
0: O ho vols desmentir? Ha passat algun...
3: No, jo no estic aquí per desmentir res, en absolut.
0: Això ha passat, Xavi.
3: No, tampoc et diré que hagi passat, però és igual.
2: Perdoneu que això no és el que teníem preparat, però és que ha passat a la tele una cosa molt grossa.
0: Què ha passat?
2: I és que hem vist a Anna Ballonesta a TV3.
0: Ah, sí, és veritat.
2: Això és fort, amb el seu nòvio. Bueno, no sé si...
0: Bueno, parella.
2: El pare de la seva filla, clar.
0: Sí, i la filla també.
1: La filla.
0: Sí.
1: Que, de fet, era per la filla.
0: Exacte. Pel nom de la filla, bueno, expliquem-ho tot bé, que es diu Marlès, i estàvem parlant de... Tupònims. De persones que tenen nom de tupònims.
2: Exacte, tupònims.
0: Ja està, era això. No? Escolteu, canviem de tema, perquè nosaltres teníem una pregunta per vosaltres. És si vosaltres estaríeu disposats o disposades a anar a un programa de televisió per trobar l'amor.
1: No.
3: I sabies la resposta abans de fer la pregunta, a més a més.
1: Jo crec que sí.
2: Sí, tu creus
1: que... No, Jo crec que sí que ho sabies, que no.
2: Escolta, hi ha programes i programes, eh? Perquè no sé si la coneixeu, però la Gran Cita de 3CAT ho està petant, eh?
0: És un fenomen. Sí. Doncs mireu, resulta que en aquest programa hi ha una figura que és la de coordinació d'intimitat. Són professionals que s'encarreguen d'assegurar-se que tothom en aquell moment de la gravació se senti a gust, se senti còmode en moments íntims.
3: Ah, molt bé.
0: Diguéssim, doncs el que fem tu i jo, Xavi, d'estar molt a prop...
3: Sí.
0: Quan dues persones han d'estar molt a prop, per exemple, doncs això va bé que hi hagi algú que ho coordini. I el més gros de tot és que és el primer cop en tot l'estat que aquesta figura s'utilitza en un reality.
2: Fort el tema, eh?
0: Perquè normalment es fan pel·lícules, sèries...
2: Exacte. Sí. Sabeu el més gros? Que aquest programa va per endavant de tot. I després tindrem... Què rius ara?
0: No, que l'he vist en altres entrevistes, eh?
2: Ja, però de recurs la primera.
0: Val, per favor.
2: Estimem-nos una mica, moralitat.
0: Sí, tens raó.
2: Tindrem a una d'aquestes coordinadors d'intimitat en aquest programa i li farem preguntes.
0: Tindrem l'Aida de Sàrrega aquí.
3: Molt bé.
2: Vull dir que...
0: De fet, la tenim, però encara no l'hem fet passar.
2: Vols dir hola? Hola!
0: Veus? Ja està aquí. Ja la tenim preparada.
2: De les convidades més puntuals de la història, però has arribat...
0: Viso!
2: A dos quarts o què?
0: A dos quarts.
2: Molt bé. Sí. Vens amb Renfe, entenc, no?
1: És d'agrair, això.
0: És d'agrair. Sí. Núria, Xavi, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: La talanera, la talanera.

0: Marc Bala.
1: I Guillem Estanella.
2: És un normal, home.
3: Ho passo de conya.
4: Pues vinga, anem.
5: Molt bona tarda a tothom. Passen ara mateix exactament 7 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
6: els Talonets!
5: Guillem Estadella, bona tarda. I Alba Segarra, bona tarda. Bon programa 384.
7: Bona tarda, coquetes de llum!
5: Escolteu, com que tenim molta teca, us recomano avui anar de cara a barraca i obrir l'altra versió del dia. Sembla bé?
8: Molt bé, alegria.
5: Vinga, endavant. Va, que encetem l'altra versió del dia parlant de les escoles bressol perquè avui comencen el nou cicle de vagues al sector educatiu amb una aturada convocada a tot l'Estat. A Catalunya estan cridats a la vaga el personal de les llars d'infants públiques que depenen de la Generalitat, les que són municipals i fins i tot les privades.
7: El sector reclama millorar el sou de les plantilles, que en molts casos cobren el salari mínim, però també altres millores com reduir les ràtios, incrementar les places públiques o incorporar més personal per atendre els infants amb necessitats especials. Mínims.
8: Mínims, mínims. Però et dic una cosa, el pitjor encara no ha arribat, eh? Aquest país es paralitzarà de veritat si a la vaga s'hi sumen els avis i àvies ara, que ara mateix s'estan menjant els nets que no poden col·locar els pares. Aquell dia tot petarà.
5: El dia que vegis tu manifestar-se els iaios amb els nets...
8: Els iaios també es manifesten per les pensions i per les seves coses.
5: No, dic amb els nets, amb els nets.
8: Home, dia ja està. Els nets a cremar contenidors. És que des de que no cremen contenidors aquest país no va bé.
7: Jo trobo que s'està cremant poc contenidor.
5: Mireu, doncs no aneu mal encaminats perquè els Talonets donem suport a la vaga, evidentment, i des d'aquí enviem tota la força als professionals del sector. De fet, hem tingut accés a un àudio en exclusiva de com han estat preparant aquesta vaga els nens i nenes de les llars d'infants. Molta atenció.
9: Ja sabeu, avui estem de vaga. Per això, en comptes de ser l'escola bressol dels cargolets simpàtics, ens direm les piranyes assassines arrencaorelles.
10: M'encanten les piranyes!
9: Vinga, Quitxalla, a cantar!

0: Cargol treu banya?
1: Clar, Eura, expressa't, això és un espai segur.
0: Cargol treu banya i sempre puta Espanya.
2: Puta Espanya!
1: No, home, no, no, no, Eura, Eura, riu, va, va, pareu. No, no, per favor, no cremeu l'escola bressola amb el còctel Molotov. Pareu!
3: Veieu com s'han de cremar més contenidors?
4: Sí.
3: Va, seguim amb més altres versions, perquè hem llegit un titular al Diari de Tarragona que ens ha cridat l'atenció. Resulta que Tarragona és una de les ciutats més infravalorades de l'Estat. Resulta que Tarragona, com a destinació turística, cada vegada s'està situant com una opció ideal per fugir de grans ciutats massificades.
5: Segons la plataforma freetour.com, la ciutat catalana comparteix protagonisme amb altres destins com Terol, Lleó o Càdiz, ja que ofereixen una experiència més autèntica, accessible i connectada amb la vida local. Per davant de grans ciutats com són Barcelona, Madrid, Tarragona guanya atractiu per la seva mida manejable, la seva menor densitat turística i la seva capacitat per visitar-la a peu.
4: Vale, això de la mida manejable, eh? Està molt bé. Però a mi t'he de dir que des que va caure l'imperi romà, que Tarragona no és el mateix, eh? A mi m'agrada molt, eh? O sigui, m'agrada més Tarragona abans que ara.
3: Sí, t'agradava amb els romans.
4: Home, i tant. Ostres, tu, si tot així en runes té un rotllo psicodèlic bucòlic, és meravellós, de veritat. Vull dir, potser hem de començar a tirar avall Tarragona perquè quedi bonica, no?
5: No enterre.
3: Sí, vols dir que s'ha de destruir més Tarragona?
5: Vols cremar contenedors a Tarragona?
4: Bueno, escolta'm, a mi el de l'infiteatre i tot allò m'agrada molt. Molt xulo.
5: Infiteatre, com l'Infinity Pool. Escolta, has parlat de l'època romana, com si haguessis estat. Qui vas estar?
4: Sí. A mi, de fet, el plat estrella de Tarragona són els calamars a la romana.
3: Mireu, els taloners coneixem de primera mà tots els atractius de Tarragona, evidentment que els coneixem, però no ens agrada que es puguin arribar a sentir infravalorats. Jo avui he agafat la meva túnica d'investigació i he decidit fer un reportatge d'investigació a peu d'aixecar els ànims. Ja ho sabeu, números a l'atzar per poder pujar els ànims als tarragonins i tarragonines, i he topat amb una noia que es diu Mariona.
6: Sí?
3: Hola, bon dia, truco dels taloners. Era per sentir com us sentiu de valorats aquí a Tarragona.
6: Valorats per qui? Sí, oblidats per l'administració molts cops, o pel centralisme, però a nivell turístic quasi millor està oblidat.
3: Sí, del 0 al 10, com a tarragonina, com et sents de valorada?
6: Un cinquet.
3: Un cinquet?
4: Ai, mare de Déu!
3: Mira, fem una cosa. Jo, la meva missió és pujar els ànims. Ves fent una llista de coses bones que té Tarragona, amb energia, i jo faré un ué final. Vinga, va.
6: La nostra festa major.
3: Ué!
6: A la platja llarga.
3: Ué!
6: Tot l'imperi romà.
3: Ué! Vinga, veus com estem pujant els ànims?
6: Bueno, tota la entitat, tota la programació cultural, també.
3: Aviam, escolta't a tu mateixa. Abans era un cinquet. Ara de què estem parlant, del 0 al 10?
6: El 0 al 10 ficarem un
3: 7,
6: va.
3: Està funcionant. Hem d'arribar més amunt.
6: La mamadeta.
3: Ah, mira, veus la mamadeta. Clar que sí.
6: I la droga que arriba del port.
3: La droga que arriba del port, vale.
6: Has dit?
3: Pregunta final. Com a tarragonina, ara mateix, com et sents de valorada?
6: 10 de 10.
3: Bravo!
5: Epa!
3: Bravo, moltes gràcies. Visca Tarragona.
5: I us he de dir una cosa, i és que vaig descobrir Tarragona fa molt poc.
4: És veritat.
3: Ho sabem perquè...
5: Amb vosaltres dos la vaig descobrir.
3: La vas descobrir a la presentació de la temporada.
5: Va ser un dia de sentimientos encontrados, amb molta sensació agredolça. Per una banda, me'n vaig alegrar que Tarragona és realment una ciutat preciosa, però per altra vaig pensar, merda. Perquè tenia la petita esperança... Clar, Girona és molt bonica. Barcelona hi és tot. Clar, tot lo bo i tot clar, lo dolent, però tot en quantitat, que la quantitat agrada molt.
4: Sí.
5: I jo pensava, bueno, pues Tarragona deu ser lleig, com pegar una mare.
4: Clar.
5: I llavors Lleida, mos han fet el riu molt maco, la Seu Vella...
4: Clar.
5: Ai, ai, quan vaig veure que és molt maca Tarragona.
3: És que Tarragona és
5: la
3: graciosa.
5: Mare que em va parir. Vaig pensar Lleida, ser la simpàtica.
4: Clar, és el que té Lleida.
5: Ai, ai, ai.
3: És la simpàtica, Lleida.
4: Però està molt bé, Lleida, sent simpàtica.
5: I també hi ha droga, vale? O sigui, aquesta droga que diu del port... Seguim!
4: No a les drogues.
3: Va, que on hi ha el coneixement popular sempre és als bars. He trucat al bar Cortijo.
4: Molt de Tarragona.
3: Sí, bar Cortijo, perquè, atenció, he descobert que Tarragona es ven sola.
7: Cortijo, bon dia.
3: Era per saber si us sentíeu infravalorats o no a nivell turístic o no.
7: Quan en quan ve algú de turisme, però com molt seleccionat és turisme... Que
3: pues, s'han perdut.
7: A Barcelona ve una nit aquí, a Tarragona, a fer... Perquè Tarragona és petita.
3: Del 0 al 10, com sents de valorada Tarragona?
7: Pues un 8. Jo crec que està ben valorada. Perquè, clar, som una ciutat petita. tiene sorí, ¿no? Un poquito.
3: ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué em deies?
7: No, és que estic parlant amb un client.
3: Ah, què deia? Ara sóc xafarder. Què li deies?
7: No, que he obert un vi i vol provar un altre.
3: Ah, ostres!

0: Aquí...
1: Molt tarragoní, això de l'àmfora, eh?
0: Sí, perquè, bueno, s'ha fet servir tota la vida, l'àmfora.
1: Podria parlar amb el client per saber si li ha agradat? Així també valorem més Tarragona?
0: Espera, mira, et posaré que són uns clients italians.
2: Hòstia. Hola.
1: Ciao. Come
2: Ciao,
1: va?
2: Come
1: va?
2: Tutto bene.
1: Il vino, è buono il vino? Non è caldo, è freddo? È buono, è buono e non buono?
2: Il vino perfetto, qua a Tortico è sempre perfetto il vino. Solo vino naturale, solo vino con amore, freschito, bien.
1: E quanta copita di vino ti ha bevuto?
3: Ai, ai, ai, ai.
2: Per il momento dos.
1: Buona ora, per due copa.
2: Due copa se non è male.
1: Quanto va a bere tu per a disfrutare di Tarragona?
2: Non lo so, può essere uno o due más.
1: Tarragona se ve migliore, no? Con más vino e la sangre, no?
2: No, no, siempre es buena Tarragona, siempre.
1: Bueno, cin cin, eh?
2: Gracias, tío. Ciao, un abbraccio.
1: Grazie mille.
2: Ciao, bello.
1: Ciao, bello, tu.
4: Déu meu, senyor. Molt bravo, bé. Bravo, però bravo.
3: Què parlar,
4: vostè? Amb dues copes més aquest home va a l'amfiteatre romà i es pensa que està a Roma.
1: Home,
4: clar,
1: i tant, i tant.
4: Que vigili també amb les copes.
1: Ves que no es pensés que ja era a Roma aquest senyor,
4: clar,
1: eh?
4: Clar, clar, s'ha de vigilar,
1: no
4: home.
1: Us exagereu que això eren quarts d'11 del matí, eh?
3: No, clar.
1: Aquest senyor ja anava per la quarta copeta,
3: no.
1: Escolteu.
3: I no bebeu.
1: No
3: gaire.
1: Amb moderació, sí.
3: Que sigui de la terra el que consumiu.
1: Sí, de proximitat. I he acabat aquest periple telefònic pensant que la millor estratègia seria posar-me en contacte amb una agència de publicitat.
4: Ah,
3: pare!
4: Bé, bé,
3: pare!
4: Perquè
1: si hem de posar l'autoestima...
4: Aquesta de la Rosalia, una famosa o què?
1: No, es diu Feeling Comunicació, són de Tarragona.
4: Ah.
1: I he dit, home, anem a buscar un eslògan perquè no se sentin infravalorats.
4: Ara.
5: Hola.
1: Ah, Maria, truquem de RAC1. Miri, truco aquí a una agència de publicitat per si trobaríem un eslògan, una frase, per pujar els ànims a Tarragona i que se senti més ben valorada la ciutat.
5: A veure, un moment, mira, que et posaré
1: sí.
5: En l'altaveu.
1: Ah,
5: i així també són aquí els meus companys. I...
1: Ah, perfecte, perfecte. Hola, companys.
6: Bona, hola. Estem pensant, eh?
1: Esteu pensant?
6: Sí, estem pensant. La Roma l'autor.
1: Aviam, treu l'altaveu, que si no, no et sento. Posa't el telèfon normal, porfa.
7: Podria ser alguna cosa així com la Roma low cost.
1: La Roma low cost? Home, tu ets el Don Draper de Tarragona, tu, eh? Tarragona, la Roma sí. low cost.
7: O los del sud os matarem a tots, aquest també... Aquest ja està inventat, però bueno, també...
1: A sota que he trucat a una bona empresa de publicitat. Mira, creieu que amb això pujaríem els ànims o què?
7: Jo crec que sí. Los del sud os matarem a tots.
3: Ara!
4: Ole, ara, bravo!
1: Doncs escolteu, ja tenim lema si volem pujar els ànims. Jo em quedo amb aquesta frase.
7: Los del sud os matarem a tots.
1: Va, som-hi, que acabarem l'altra versió del dia parlant d'amor, i és que aquesta setmana, a la Revuelta de Televisió Espanyola, Berto Romero era el convidat per fer promoció de la nova pel·lícula de Carlo Padial, Pizza Movies, que, de fet, l'altra protagonista és la nostra companya a la versió RAC1, la Judit Martín, i he de dir que en aquesta entrevista ens vam quedar en un missatge d'amor d'Alberto.
3: A banda de fer promoció habitual de la pel·lícula, Alberto Romero va explicar que ell no havia d'anar aquell dia com a convidat de la Revuelta, però que per motius d'agenda li havien canviat el dia, cosa que va fer que es perdés el 50è aniversari de la seva dona.
8: Ay. Esta película va de una pareja que se quiere, como he dicho, y entonces te tenía que decir que era un programa complicado para mí. Venir a la Revuelta nunca es fácil, pero hoy especialmente difícil porque yo tenía que venir el 5. Esto no lo sabías tú.
9: No lo sabía.
8: Y lo cambiasteis por cuestiones de agenda y tal,
9: okay.
8: Y he venido el 4. Perfecto, contentísimo.
9: Sí.
8: Pero hoy, día 4, que estoy aquí en la Revuelta, es el día que mi señora esposa, con la que llevo conviviendo 23 años, con la que comparto 3 hijos, cumple 50 años. Para que se muera de vergüenza. Marta, cariño, te quiero, felicidades.
4: ¡Olé!
3: És tan bonic, això.
1: La meva pregunta és més romàntic dir-ho en antena o dir que no per poder estar amb la teva parella?
3: Fas el que pots. Jo crec que hi ha un moment de promoció que si és la teva feina passa per sobre teu, saps?
4: I jo entenc que amb 3 fills el que vols és estar fora de casa.
3: No, i el que vols és poder-los pagar les carreres.
4: Exacte.
3: Vull dir, això ho he vist molt a casa, saps? Si vols donar un futur als teus fills, has de currar, tu. La vida no te la regalen.
4: Totalment.
3: Que maco aquesta mostra d'amor, tu. Seguim.
4: Totalment. Et dic una cosa, però tampoc és res extraordinari, això, eh?
1: Per què?
4: Vull dir, això de felicitar l'aniversari de la teva parella, perdona, a la Televisió Pública Espanyola, ho pot fer qualsevol, eh?
3: Bueno,
4: home, no, totalment, perdona. Mostres d'amor de veritat com la del meu col·lega, el Kevin, que va tenir una nòvia que es deia Noemí, i es va tatuar el seu nom ben gran.
3: No em diguis, sí, quina
4: gràcia. Ho van deixar.
1: Però quantes vegades ha tornat a Manuel?
4: Ho van deixar.

0: Quantes vegades han tornat?
1: I a les dues setmanes ho van deixar i es va haver de retatuar el tato.
2: I què va posar?
1: I es va posar, ja no és mi nòvia.
2: No, quina sorpresa de notícia.
3: Guillem, això. Aquesta gent...
2: Última hora, que vingui el Basté a parlar d'aquest tema. Això.
3: Però tenen una relació molt tòxica perquè sempre tornen i ho deixen, tornen
1: això
3: i ho deixen.
1: Això ho explica molt aquí.
2: Això fa un mes que mos ho vas explicar.
1: Ah.
2: I tiro llarg. Conto que va ser ahir.
3: I en privat també ens ho expliques.
2: Sí, ahir dinant, conto que ho va dir.
1: També és veritat. Ai,
2: es repeteixes més que l'all, Cuca.
3: Seguim.
1: Vinga, va, escolta.
2: Vinga.
1: He de dir que us ho compensaré perquè he baixat al carrer. A buscar mostres d'amor, efectivament. He sortit al carrer per veure com la gent fa coses impossibles per la persona que estima. Així que prepareu-vos perquè aquí comença un nou reportatge de carrer a peu de cita Tinder. A veure, m'han passat moltes coses, perquè només baixat de l'edifici m'he trobat un senyor, he anat a preguntar-li i ha passat això.
4: Jo, per amor, no he fet mai res, perquè, bueno, tampoc he trobat algú que valgués la pena com per fer alguna tonteria.
1: O sigui, que te la pela una mica lo de l'amor, no?
4: Sí, sí, me la pela totalment.
1: Bueno, i també que te la pelin, no?
4: També m'agrada que me la pelin.
1: O sigui, és una... bueno. Què t'agrada més, que te la peli o que te la pelin?
4: Guillem. Poden ser un parell que me la pelin un parell.
1: Que te la pelin un parell, alhora?
4: Clar. Alhora, clar. Una per cada cantó.
1: Et sobra membre, entenc, no?
4: Bueno, a veure si el trobem entre dos.
1: Llavors, tu, d'aquestes poques coses que has fet per amor, quina seria la cosa més gran que has fet mai?
4: Bueno, sí, deixar una feina i anar-me'n una setmana a Marbella.
1: Perdona, però això és gros, eh? O sigui, vas deixar una feina de que t'acomiadessin.
4: Sí, sí, no, la vaig deixar jo, sense acomiadar-me.
1: I te'n vas anar a Marbella?
4: Me'n vaig anar a Marbella. Ella venia amb mi, i el seu germà i la seva parella. A lo loco i dormint en un cotxe tota la setmana.
1: Ole! Visca!
3: No tan visca, tan ole. Han passat moltes coses en pocs segons, Guillem.
1: Però què passa?
2: Quin descans pels de la feina que va marxar sense avisar. Perquè aguantar aquest elemento, mare meva.
3: Ai, bueno, i tu a sobre, animant-lo.
1: Bueno, però escolta, jo he de fer preguntes, soc periodista.
2: Bueno, tenim aquí una coordinadora d'intimitat que li està sangrant els ulls, bueno, i les orelles.
1: De moment és amb el que més ha rigut el programa, eh? Escolta, he seguit passejant per aquí per Francis Macy i m'he trobat una noia que va decidir, atenció, fer la marató el dia de l'apagada general.
5: Jo acabava de deixar amb la meva ex, bueno, feia com 2 o 3 setmanes, i el dia que hi va haver l'apagón em vaig sortir loquíssima i la primera persona en la que em va venir el cap va ser ella, i vaig anar des d'aquí Francesc Macià fins al carrer Còrsega corrents perquè, bueno, que ella sortia a les 2:30 de l'institut i jo me'n vaig anar corrents sense saber si hi havia... Jo també sortia a les 2:30 sense saber si ella ja havia marxat a casa seva per anar corrents, vaig arribar, li vaig demanar de tornar, ella em va dir que no, i em vaig arrossegar.
1: Hòstia.
5: I
1: tu ja vas pensar, el món s'acaba, he de follar.
5: No, el món s'acaba de follar, no, però és com que jo la necessitava veure.
1: Perdona que vulgui anar a fer mal, però et va dir que no de tornar, eh?
5: No, però després vam tornar.
1: No, però llavors em va dir que no...
5: Em va dir que no, perquè em va dir que hi havia hagut com molt de silenci dins seu, quan no havia estat amb mi, no sé què, no sé quantos, però després vam estar xerrant una estona i al final vam tornar i ens en vam anar al Vinyarroc.
1: Ah, molt bé. I ara esteu juntes?
5: No.
3: Ai.
5: Ho vam deixar. La vaig tornar a deixar jo.
3: Quin cacau!
1: Això ha fotut una de voltes?
2: Però aquesta noia necessita una tutora legal. Per començar, necessita que algú li expliqui que anar corrent fins a Còrsega, carrer Còrsega,
1: sí,
2: no és cap mèrit.
3: Ho he calculat amb el Google Maps, són 22 minuts.
1: Bueno,
3: peu,
1: 22, si ella sortia 2:45 i ella també, són 22 minuts que ha corregut per veure si estava la mort de la seva vida en aquell moment. Clar, vigilem amb això, no traguem mèrit de les coses que passen. Diré més, aquesta noia, com heu pogut comprovar, ha anat i ha tornat bastant amb aquesta noia.
2: Tòxic.
1: Molt tòxic. I aprofitar els micròfons de RAC1, la ràdio líder de Catalunya, per enviar-li un missatge.
6: Quants cops l'has deixat, aquesta noia?
5: Dos o tres. I ella ho ha intentat un cop, però no va poder.
1: A mi no em deixaràs, et deixaré jo tu.
5: Pobre, sí, em sap greu.
1: Vols enviar-li un missatge d'ànims a aquesta noia?
5: Sí, no sé si m'escoltarà, però... Laia, espero que estiguis superbé, que la vida et vagi superbé. Jo sempre t'he estimat moltíssim, em sap greu si en algun moment t'he fet mal. Però això, que espero que ara et vagi molt bé i que et segueixo tenint molt de pressa. Una abraçada.
1: Ole, i pensa que quan hi hagi un apagó anirà corrent fins a casa teva per si hi ha un últim quiqui, eh?
5: No, home, no. Per follar, no, però per una abraçada i un cafè, sí.
3: M'agrada allò de l'abraçada i el cafè, eh?
2: Quina por, l'altre quan deia sortir de la feina, és tal que acossadora que està corrent fins
3: allà. Que torni la llum, sisplau.
2: Sí.
1: Bueno, he seguit caminant per aquí, per la Diagonal, m'he trobat una altra noia, que crec que aquesta, la cosa més estranya que ha fet per tornar amb el seu ex és també molt tòxic.
0: Jo, bueno, amb el meu ex, ho vam deixar, i per no perdre el contacte vaig estar com amb la seva família, anant a prendre cafès...
1: Perdona un moment, però això és molt tòxic, eh? O sigui, tu ja ho havies deixat amb el teu ex i tu vas dir, bueno, jo seguiré quedant amb ta mare.
0: Sí.
1: I perdona un moment, tu anaves a fer cafès amb la mare del teu ex?
0: Sí.
1: Quan ja no era parella?
0: Birres, sí.
1: Birres amb la mare de la... Un moment.
0: Però perquè jo treballo on ells viuen, en plan, prop de la seva casa, i doncs me la trobava i era com, bueno, poso a parlar, tal, no sé
1: Però jo em trobo a la mare de la meva ex i no dic, va, anem a fer birres, saps el que vull dir? Us veu arribar a emborratxar juntes?
0: No, parlar una miqueta i ja cadascú pel seu camí.
1: La teva bogeria màxima ha sigut, després de deixar amb el teu ex, intentar reconquerir-lo a través de quedar amb la seva mare.
0: Sí.
1: I va anar bé?
0: Mm. Ara som amics.
1: Pobra gent, eh? Aquesta va xupar friendzone, eh?
2: I la mare, tu, menjar-te la ex.
1: Totalment.
2: Per culpa de... Jo faria veure que m'he tornat boja, no sé qui és.
3: Però això passa...
2: Oh, quin eres? No, jo no sé quin eres, tu.
3: I et canvia l'accent i tot, també.
2: Em canvia l'accent.
3: Però això passa a moltes famílies, i sí que hi ha vincles que no es perden. Vull dir, tu perquè ho hagis deixat amb el meu nen, no tenim per què deixar-nos de veure.
2: Jo tinc un ex que té molt bona relació amb tota la meva família. Què passarà? Avui és el seu aniversari.
3: Ah, mira que bé.
2: Marc Prat de Castellserà, moltíssimes felicitats.
3: DNI?
2: 34 anys.
1: Escolta una cosa, si el Marc Prat de Castellserà ens escolta ara mateix, que truqui al 902-47700, que et felicitarem
2: en directe.
1: La teva ex, l'Alba Segarra, Cuqui.
2: És que va anar a la boda i tot. Som super... Del Marc.
1: De qui?
3: Del teu ex.
2: Del Marc i l'Helena.
1: Vas anar...
3: Va anar a la boda del seu ex.
1: Però un moment.
2: A veure, si una cosa és tan que bé, amb algú que he compartit... Jo m'he fet gran amb aquesta persona. A part, he tingut la sort de tindre una tia al costat, però de bandera, que ens ha facilitat poder seguir sent amics. De fet, ara sóc més amiga d'ella que d'ell.
1: Què m'estàs dient? Què m'estàs dient?
2: I em van convidar a la boda, a mi em va fer una il·lusió terrible.
1: I de part de qui anaves, del nòvio o de la nòvia?
2: Però saps que quan estava allà ho pensava? Pensava que em cau més bé, conto que ella.
3: Però el nòvio me l'he tirat.
2: Bueno, però si vols simplificar tot això...
3: No,
1: tu
3: pensa,
1: home, tu ja vas veure...
2: Cosificant a un pobre a Castellserení.
1: Castellserení.
3: Una broma, Alba, era una broma.
2: Demana perdó al Marc i a l'Helena.
3: Jo? Però si no he fet res.
2: Va, seguim.
1: Escolta, més bogeries. A banda de l'Alba Segarra, m'he trobat, jo crec, que la persona més boja del món en això de l'amor.
7: Era molt jove, tenia 16 anys.
1: 16 anys, i què vas fer?
7: És que era la meva primera relació i jo estava molt crazy, i llavors...
1: Molt crazy, m'agrada molt el concepte.
7: Estava molt crazy, de veritat, és que no... Vaig fer una còpia de les meves claus al meu apartament.
1: Un moment, de quin apartament? O sigui, tu vivies sola allà?
7: O sigui, els meus pares tenen un apartament.
1: A on?
7: A Tarragona.
1: A Tarragona, uau, sí, no capital diré... de l'amor, està a París i després Tarragona, eh?
7: Bueno, fa enginyeria, no crec que ho escolti, a Calafell.
1: Ah, Calafell, jo sóc de Cunit!
7: És que tothom té una cosa allà.
1: Molt bé, perfecte. O sigui, tu tens un apartament a Calafell?
7: I jo tenia, era una prepuber amb 16 anys.
3: Prepuber.
7: Vaig fer una... O sigui, li vaig agafar les claus a la meva mare, vaig fer una còpia i em vaig fugir amb ell.
1: Vas fugir amb ell? Que també dic fugir. Anant a Calafell...
7: Era fugir.
1: Però vas anar a Calafell, no vas anar a Califòrnia. Vull dir que també vas agafar un R2 cap avall.
7: Sí, jo li vaig dir a la meva mare que estava amb les meves amigues.
1: Hòstia, tremendo. O sigui, tu vas enganyar ta mare per... I això ho feies sovint o quan ho vas fer, això?
7: Al mes de conèixer.
1: No hi havia...
7: I després em va deixar.
2: Ai, aguarro!
7: Per una altra.
1: Què m'estàs dient?
2: Ai, aguarro!
1: Digue-ho, reja d'ella.
7: La puta era.
1: Sí?
7: Sí, tio.
2: Vaya guarra!
3: Tu també, Alba Segarra, has donat per fet que era una relació heterosexual,
2: És que he aprofitat per felicitar el Marc per WhatsApp, que no se'm passi, i llavors m'he sumat a la història que està a Calafell.
1: No, i aquesta història l'he hagut de retallar perquè hi ha hagut molts noms i cognoms que he hagut de retallar.
3: Ben
1: però,
3: fet,
1: bueno, acabarem aquest reportatge de carrer buscant bogeries per amor fent una... Que jo he fet una cosa per amor.
3: Què has fet?
1: No per amor a una persona, sinó per amor... A la llengua.
2: Oh!
1: A l'eix transversal de la nació. No, al català, no la llengua. He baixat al carrer i m'he trobat a un senyor amb un fatxaleco.
3: Què dius? Encara existeixen?
1: I m'hi ha apropat i duia tres banderes d'Espanya al braç.
3: Amb una no sabia, no tenia prou.
1: Tres pulseres de bandera d'Espanya i una de Vox.
2: Un Power Ranger.
1: I el que ha passat és el següent. Senyor, què tal? Que puc fer una pregunta sobre amor? Que veig aquí esperant?
8: Si no te molesta esto...
1: Veu que lleves aquí una bandera d'Espanya, no? Una mica de xou.
8: Sí, però mira...
1: Ah, mira, perdona un moment, perdona. O sigui, hem trobat... Perquè tu
8: sí, tots... Sí, sí, és compatible.
1: Però un moment, tu...
8: És compatible.
2: Tu ets... Mariano Rajoy.
1: Un moment, podem dir-ho. Tu ets de Vox? Portes
8: sí,
1: dos...
8: sí.
1: I portes el Lamine Yamal de fons, de pantalla.
8: Sí, és compatible.
1: Molt bé, no?
8: És compatible, coño. És molt compatible.
1: Espavila.
8: És, per a mi, Lamine Yamal és Messi 2.
1: És Messi 2, eh?
8: És Messi 2.
1: però...
8: Sí,
1: però...
8: superculé. O sea, si yo te contara en relación con Johan Cruyff como jugador, alucinarías.
1: Però un moment, tu, jo vull remarcar això.
8: Español. Español.
1: Pregúntame, no, Barça.
8: No, español. Pregúntame en español. Si no, acabamos aquí. Tú me estás entrevistando. ¿Sí? Yo estoy accediendo a que me entrevistes, pero quiero que el idioma lo escojo yo.
1: No, bueno, el idioma també el puc escoger. Tu m'entens en català? No, m'entens o no? Tu pots contestar en castellà?
8: No.
1: Jo puc parlar en català?
8: No. Si no me hablas español, acabamos.
1: Vale, pues acabem. Vull dir, però tu no... Bueno, pues adéu, que vagi bé. Adéu, bon dia, gràcies.
3: Bravo, Guillem Estadella, bravo.
2: Els límits són cura. Molt bé.
1: No em tocarà als collons un fatxa que porta la minya amb el de fons de pantalla, que segurament vol fer fora son pare i sa mare, i diu que vol que parli en espanyol.
3: Ah, I que també et diu molt del perfil de votant d'aquest partit, eh?
1: Sí, perquè he baixat a les 12 i anava borratxo.
2: La llengua molt grossa, aquest home.
3: Bueno, i molt torta, també, eh?
2: Sí.
3: I poc hàbil.
2: Sí.
3: Bueno, pues, gràcies, Guillem Estadella.
1: S'ha de parlar sempre.
2: Avui, Catalunya és una mica més valenta gràcies a tu.
1: Gràcies. Oh, ens governen socialistes, calmem-nos.
3: Va, que passa un minut de 3:45 de la tarda, hem d'anar a publicitat, i després parlarem del fenomen televisiu que ho està patant a 3CAT, ja ho dèiem abans, la gran cita. Això sí, no parlarem amb cap dels concursants, sinó amb una de les coordinadores d'intimitat del programa, una figura amagada, però molt important quan hi ha escenes íntimes a la pantalla. Breu pausa i ara parlem amb ella.
9: Talonés de publicitat. Molt bé.
3: Molt bé.
10: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
11: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
12: Tuya.
11: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
12: Sí, tu prima.
13: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
14: La teva mare sempre té raó.
15: Em compro un cotxe nou?
16: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
14: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
17: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
18: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
19: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
20: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
21: ¿De qué?
20: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papa.
21: ¡Buah! Con ese colacao.
20: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
21: ¿Qué más quieres?
20: Más mañanas así.
22: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
25: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
0: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
5: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
6: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
7: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
8: Nil Moliner.
7: Joan Dausà.
8: Mamaduixa.
7: Maria Jaume.
8: Max Navarro.
7: Siderland.
8: Banda Neon.
7: I Naina.
26: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
27: El 12 de maig.
28: I des del Teatre Victòria.
29: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
30: Amb el patrocini de Santander és Music.
31: D.O. Catalunya.
30: Frit Ràbic.
31: L'Illa Diagonal.
30: Som Connexió.
31: I Veolia.
30: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
31: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
32: Ahora se llama Anteria.
33: Jo només t'estic dient que sou uns antics, els tres, eh? Que aneu aquí de moderns i de guais.
34: Però tu la tens oberta, la relació.
33: Jo només t'estic dient que sou uns antics.
34: Jo sóc
33: Terian. A partir d'aquí...
34: Perquè és molt perra.
33: Jo sóc...
2: Té molt de gust ser perra.
34: Això.
33: Per tant, a veure si feu un pas endavant i us espavileu.
34: I obrim relacions.
33: Home, clar. Sóc Terian, faig d'animal i faig de goril·la al vi. Com que m'he de reproduir, doncs mira, tot això que... Tot això que tinc a favor. Jo sóc Terian i sóc goril·la albí.
34: Ets el foquet de neu?
2: Home. Per tot Catalunya.
34: Però no, espero que no llencis merda.
33: No, bueno, depèn. Bueno, sí, segons qui ve...
34: Si t'ho demanen, no?
33: I tant que li llenço merda. Sí, sí.
35: Que alguien saque a mear a la chihuahua.
36: Els taloners del versió RAC 1. I a prendre pel sac les migdiades.
3: Dos quarts i mig de quatre de la tarda i ha passat una cosa molt interessant durant la publicitat. Fa uns instants l'Alba Segarra ha mencionat el seu ex, perquè avui és el seu aniversari.
2: Sí, doncs ex, que fa molts anys.
3: Molts anys.
34: Que et fa fàstic, però que...
3: No?
2: No. No, això mai.
3: Acaba de dir que va anar fins i tot al seu casament i que tenen bona relació.
2: Sí.
3: Doncs què ha passat durant la publicitat? Que ha trucat el Marc. Marc, bona tarda.
37: Hola, bona tarda. Hola!
3: Et desitgem ex de l'Alba.
34: Segarra.
3: Moltes felicitats.
2: I visca la Fuliola.
37: Visca, que se'n serà. Gràcies.
3: Molt bé.
37: Collon.
34: Què ha passat?
37: M'han trucat una persona, m'han enviat missatges. Noi, que t'han felicitat per la ràdio, que t'han felicitat per la ràdio. Com, què ha passat? I dic, bueno, per al·lusions, pues truco.
3: Clar.
34: Jo tinc una pregunta, aprofitant que tenim aquí a un ex i que tens certa llibertat a l'hora de respondre aquesta pregunta. Jo vull saber com és l'Alba Segarra com a parella.
2: Increïble.
37: A distàncies curtes, vols dir?
3: Sí, exacte.
37: bé. És molt intensa, tal com es veu per la ràdio, però bueno, té un cor que no dic cap al punt.
2: Oh! Sí. I té una mica de mal caràcter, també.
34: Ah, sí? No ho havia vist mai.
3: Marc, estem molt contents de...
37: L'important que, bueno, va quedar la relació interpersonal que tenim, que ens estimem molt i...
2: Molt.
3: Que ben gestionat.
2: És un exemple.
3: Clar que sí.
2: De les coses que estic més orgulloses a la vida jo és de la relació que hem construït després d'una ruptura.
3: Ole! Doncs mira, és una cosa maquíssima que també l'hem de celebrar, a part del teu aniversari. Marc, moltíssimes gràcies per trucar-nos.
37: Sí, primer el meu m'ho cumple.
3: Digues.
37: Que primer s'ha de celebrar molt complet.
2: Ah, això sí,
3: ara. Que és un dia a l'any, clar que sí.
2: El César, lo del César.
3: Clar que sí. Ara. Doncs que passis un bon dia, Marc.
37: Molt bé, gràcies.
3: Adéu, guapo. Adéu.
2: Una abraçada.
37: Visca
2: la sincera.

0: Doncs hem felicitat l'ex de l'Alba i ara ja teníem ganes de comentar la jugada. Aquest programa que tenim la sensació que tothom de l'entorn hi està enganxat. Parlem de la gran cita, aquest nou reality de TV3 presentat per la influenciadora Dulceida i que ho està patant a 3Cat.
1: De fet, és un format molt original de programa de cites. Si l'esteu seguint i encara no l'heu acabat, no patiu, perquè avui aquí no farem cap spoiler. De fet, no parlarem de cap dels seus concursants, sinó que ho farem de... parlarem d'una de les figures més invisibles i sorprenents d'aquest format. Es tracta del Departament de Coordinació d'Intimitat. Aquest rol sovint té presència en les escenes íntimes en sèries i pel·lícules perquè els actors i actrius estiguin còmodes. Tothom hi estigui gust i el resultat sigui el millor possible.
0: Mireu, ara per primera vegada aquesta figura s'ha implementat en un reality televisiu i és un plaer que avui ens visiti l'Aida de Sàrrega, coordinadora d'intimitat de La Gran Cita. Aida, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Vinga, l'Aida!
3: Tinc moltes preguntes, eh?
0: Sí, jo també tinc moltes. Clar, entenc que tu fins ara, la teva, diguéssim, la teva tasca estava en la ficció.
2: Correcte.
0: Perquè tothom s'hi sentia a gust en moments que, diguéssim, que s'han decidit prèviament per guió o pel que sigui. Però a la vida real, entre cometes, perquè és un reality i hi ha molta part, diguéssim, semificcionada, el teu rol quin és?
2: Parlem de La Gran Cita, eh?
0: Sí, La Gran Cita.
2: Què feia jo a La Gran Cita? Sí, mira, sí. Nosaltres érem dos persones, un equip de coordinació d'intimitat, que era la Tatiana Barrero i jo,
0: sí.
2: I teníem la gran sort de que la Tati ve de fer realities de Llatinoamèrica.
0: Oh.
2: Aquí a l'Estat, com bé hem dit, doncs és el primer cop que s'utilitza la figura i, per tant, també ens calia algú que marqués una mica el funcionar, o sigui, com s'adapten els protocols en un format diferent. I va ser molt interessant perquè els vam haver de construir de zero. Al final, La Gran Cita era un reality que tampoc és el típic que estem acostumats a veure de 24 hores seguits, tancats en una casa. Era una cosa molt diferent, així que nosaltres ens vam centrar primerament en fer tota una grandíssima prevenció per intentar mitigar els riscos de que passessin coses complicades, incòmodes, i que ningú volia que passessin. I això era el que més esperàvem de nosaltres, com... estem per això, no? Això és el que creiem que caldrà. I ens vam donar compte, i va ser molt bonic, que a part de tot això, que va funcionar molt bé, realment, ens vam adonar que el que sí que calia, nosaltres quan expliquem el rol, diem, treballem per mitigar els riscos físics i emocionals. Els físics tots saps quins són, no? Tothom es pot imaginar. Però vam veure que en el cas d'aquest reality era molt important protegir els riscos emocionals.
1: Clar.
2: Que
1: fort.
2: Perquè aquesta gent venia... amb el cor obert, supergenerosos, molt de veritat, a exposar-se a una experiència que et trastoca de dalt a baix, que és superintensa, que perds de vista una mica la realitat.
0: I que ets molt vulnerable, també, en aquest context.
2: Extremadament vulnerable. Clar. Aleshores, el que ens vam anar donant compte és que, poquet a poquet, la necessitat que tenien els participants de nosaltres i de la nostra figura, a part d'assegurar aquesta seguretat, no? en el propi reality, necessitaven un munt d'acompanyament per tal de poder ser coherents amb ells mateixos, no entrar en bucles, clar, no abrumar-se, no... Per tal de poder viure l'experiència, necessitaven com algú que els ajudés a retornar al present, no?
1: Aquesta prevenció que parles, la feu només amb els participants o també la feu amb l'equip? Una mica per gestionar les expectatives que hi havia cap al...
2: Ens vam integrar a l'equip des de molt aviat, era molt important perquè com havíem de crear tot aquest protocol pel format, havíem d'establir certs pactes entre l'equip, que ells ens donguessin la benvinguda i entenguessin com funcionem, era tot una cosa nova. I llavors vam fer com les dues coses, treballar molt amb l'equip, explicar-los molt, veure com ens podíem coordinar, i per altra part, amb els participants, des de ben al principi ells sabien qui érem nosaltres i què oferíem, i què podien recórrer.
0: Jo, Aida, estava pensant ara algú que estigui veient capítols de La Gran Cita, o que encara no ho hagi començat, però pot intuir per on van les coses. M'agradaria que ens posessis un exemple clar d'un moment on tu has hagut d'incidir i fer la teva tasca, que la gent ho pugui veure potser en pantalla o ho entenguin molt bé amb un exemple.
2: Doncs mira, ara em sap greu, perquè hi ha coses que no es poden explicar.
3: Però tu explica el que
2: va, si
0: no, no, no,
2: tot el que és coordinació d'intimitat al final realment protegeix molt. O sigui, el que passa allà es queda allà.
3: Ah, no,
2: però sí que et puc explicar, per exemple, que a part sé que no li importarà, espero, Paula, carinyo, a una participant que es diu Paula, per exemple, que era una de les parelles que jo acompanyava. És una persona molt sensible, molt intel·ligent, amb un munt de amb moltíssima introspecció, però alhora quan et poses allà i menja tot, com et regules. Mm-hmm. Amb la Paula, per exemple, va haver-hi diverses vegades que tipus d'intervenció tan fàcil com Aida, no sé on soc, m'està superant tot, no puc pensar, no puc escollir, no puc... Ja, què fèiem?
1: Mm-hmm.
2: Pues, a tornar al cos, per exemple.
0: Clar.
2: Tècniques que fem també en ficció quan els hi cal als actors, però és veritat que normalment estem més centrats en l'altra part i en canvi aquí era més tornem al present, tornem al cos, dialoguem, explica'm... Nosaltres no fèiem res més que acompanyar-los i retornar-los a la seva pròpia coherència, perquè poguessin seguir.
1: És que s'ajunten dues coses molt fortes, perquè és un reality que vius en una bombolla, no? Perquè tot de cop es magnifica, més enamorar-te, que és una altra bombolla.
0: Totalment.
1: O sigui, és com una bombolla dins una bombolla.
0: I fer-ho davant de càmeres, a més.
1: No, clar.
2: És una bogeria, està superexposat. Està superexposat a nivell superíntim.
1: Però, i a part, et generava com una miqueta de... O sigui, tu estaves amb el teu rol de coordinadora d'intimitat, però, nena, enganxa molt aquest concurs. Vull dir, tu també estàs a dins especulant aquest anirà amb aquest, aquests duraran dos dies...
3: O tu una mica apretant amb el subconscient, és cap aquí, no? Ai, mira que el Gerard et mira molt, no?
1: Una mica la manipulació. Apretant,
2: això no entra dintre de la nostra figura.
3: Jo seria aquest tipus de persona.
2: No,
3: jo seria tal Maruja.
2: No, això també. No ens toca a nosaltres.
0: Perquè és una professional, l'Aida.
2: Però nosaltres no ens tocava, justament perquè...
1: Per això hi ha els redactors, ja.
2: Exacte, no volia dir-ho així, però vull dir que ja hi ha gent que fa la feina que toca a nosaltres era sostenir-los.
3: Jo tinc molta curiositat per saber, Aina, què és estudiar? Què és estudiar per ser coordinador d'intimitat?
2: Doncs hi ha la formació...
3: Ah, hi ha formació
2: així oficial? Sí, hi ha una formació homologada internacional sobre què és la coordinació d'intimitat. Toca moltíssims pals, mitigació de trauma, toca la mediació i comunicació assertiva, toca coreografia, toca trucatge, toca proteccions, toca diversitat, representació, gènere... primers auxilis de salut mental, que en aquest cas, per exemple, van ser molt útils, també.
3: Clar.
2: Passes, és que és molt extens perquè realment ve a cobrir un material que és molt sensible i que necessites estar format en moltes coses, que després puguis tu com anar-les lligant, no?
3: És que potser que tinc la sensació que potser fa 15 anys aquesta figura gairebé no hi era cap plató de televisió ni de cinema.
2: No existia.
3: O sigui, de 15 anys cap aquí ha anat de 0 a 100 d'una manera abismal, que és una cosa que diu molt de com està la indústria ara mateix, però clar, m'imagino que tu penses en com es feien les pel·lícules al 2000 i es devien de cometre tantes bogeries i tantes males praxis que deien ser molt
2: bèsties,
3: no? Males
2: praxis, molts cops inconscients, altres cops conscients. Mm-hmm. Aquesta figura neix el 2018 amb el Me Too a Hollywood. Imagineu el que trien a arribar aquí.
1: Clar.
2: És a dir, en ficció va arribar, si no m'equivoco, el 2020-2021 aquí a l'Estat, i en reality, fixa-t'hi, ara primer cop. Sí.
1: I has acompanyat, has parlat abans d'acompanyar la part emocional i la part física. Mm-hmm. Has tingut les dues experiències. Mm-hmm. Sé que no es pot jerarquitzar i és molt complicat, però quina és més complicada? Perquè la física potser està molt més detectada quan nosaltres patim una agressió o podem patir un abús físic. La psicològica està més normalitzada.
2: Sí, et diria que...
3: Quina bona pregunta
2: fet, perdona. Sí, és que és molt bona pregunta.
3: Aquí he tret la politòloga.
2: Personalment...
1: És que vaig fer un màster de feminisme.
2: No, però té molt de sentit i té molta veritat. Personalment, em sento més còmode acompanyant la part emocional.
1: Mm-hmm.
2: Malgrat sigui més complexa, potser, però la part física em sembla que té una responsabilitat tan gran que s'ha d'anar amb molta cura, que has de ser... És com tu jugues tot a un allà, saps?
1: Sí.
2: En canvi, amb l'altre doncs és més senzill.
0: Clar, les comparacions són odioses, però molta gent que defensem la gran cita, quan molta gent sent la paraula dating, no?, que s'imagina potser i un reality, una isla de les tentaciones, és com no va per aquí,
1: no.
0: Perquè hi ha molta més bona gestió emocional. Clar, imagino que una figura com la teva, en un reality com la isla de les tentaciones, quan el producte realment, el producte final... també vol exposar molt i saltar-se aquests límits.
2: Us explico.
0: Sí.
2: Us explico perquè és molt diferent. Per exemple, la Tati, la meva companya, ella el que fa molt a Llatinoamèrica són aquest tipus de reality.
0: Pèrius.
2: És a dir, allà és imprescindible. Una isla de les tentacions té coordinació.
1: Que traçats que anem sempre.
2: La veritat és que una miqueta, en aquest sentit. Sí.
0: Però veient el resultat, sembla que no n'hi hagi, a vegades.
2: No, perquè és diferent l'aplicació. És el que es deia de s'han de crear els protocols, no?, i adaptar-ho al format. En aquell format és molt diferent. Els participants, com a tal, no et coneixen, a no ser que passi alguna cosa. Tu estàs monitoritzant tota l'estona tot el que passa, llegint llenguatge no verbal, que és el que feien, per exemple, en la gran cita, quan eren els 100 participants. Està superatent a tot, detectar si creus que s'ha de fer una intervenció, es demana, però és molt diferent l'aplicació del rol en aquest tipus de reality. Serveix? Sí, molt. però és diferent al de la gran cita.
0: I comentava l'Alba abans, no?, que tu també dins d'aquest projecte també podies anar fent una mica de travessa d'on anirien les parelles. Has acabat una mica encertant, fora de, sí, la teva part professional, diguéssim, ja com a Aida més personal.
2: Sí, a més, sí? Jo us he de... Jo us he de dir que sóc ultrafan dels realities. És el meu guilty pleasure. Sempre ho he estat.
0: Home,
2: per tant, quan m'arriba aquesta oportunitat, sí, ho vaig gaudir un munt. I hi havia moltes situacions que pensava... allò que deia el Guillem, no? Jo pensava, no puc dir res. Jo desitjo, perquè veig, desitjo que acabin arribant aquí... Pel bé de tothom, però és perquè crec que és un reality molt maco en el sentit de que parla d'una manera sana sobre les interaccions humanes i pots veure identificat en tots els perfils dels participants, cadascú amb una cosa, però tot s'entén, no? Tot s'explica, tot... Aleshores, per mi aquest era el repte, que ells acabessin a l'últim capítol i diguessin sí, aquest sóc jo.
4: Que bo. I l'última. Tu creus... Vale, ho hem aplicat a les pel·lícules, a les sèries, o sigui, al món de ficció. Ho hem aplicat ara als realities. Hi ha algun altre sector audiovisual que caldria ficar les coordinadores d'intimitat?
2: Sí, de fet, hi ha un decret llei, si no m'equivoco, que parla de la idea d'instaurar-ho en qualsevol activitat artística.
3: Ostres!
2: És molt difícil, per això s'ha de veure com es baixa, clar, això, com es pot fer realitat.
4: Que sigui difícil no vol dir que no sigui necessari.
2: No vol dir que no sigui necessari. Penso que s'ha de desenvolupar molt més tota una estructura, tota una sí, tot un rol. S'ha d'anar... És que està en creació. Saps? Hem d'anar com allargant-lo i acostant-lo a les altres activitats artístiques, veient com s'adapta, igual que hem fet aquí.
0: I per això també crec que és important parlar-ne i visibilitzar també aquest rol.
4: Totalment.
0: Aida de Sàrrega, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Recordem, coordinadora d'intimitat, una de les coordinadores d'intimitat de la gran cita de 3CAT. Moltes, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies,
4: gràcies
2: a vosaltres, un plaer.
0: Va, que hem d'anar a la... Anem a la publicitat i la tornem.
5: La UNES, a publicitat.
6: Gràcies!
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Gran inauguració del nou Conforama Badalona el 7 de maig. Regalem 3 premis de 3.000 euros per moblar casa teva. El 7 de maig guanya 3.000 euros. Nou Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
9: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
10: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
9: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
10: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
9: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
11: L'esperit de la Sala Bars torna a Barcelona. Aquest estiu el poble espanyol serà el nou escenari de Bars Festival.
12: Un cartell amb llegendes mundials. Rubén Blades, ZZ Top, Charlie Puth, Belén Sebastián i la música dels 90 de King Crimson and Beat.
11: Gaudeix també de nits úniques amb la rumba de Gypsy Kings i Los Manolos, l'energia de Joan Dausà, Xinova o el rap de Bifi Clyro.
12: Des de l'indi de Babasónicos fins al fenomen de Maria Becerra.
11: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades a la venda a bars.cat.
13: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
14: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
13: Més informació a visitlescala.com.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Torna la Fira Anual del Vehicle d'Ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
3: Escolta, navega, descarrega, informa't.
4: I escolta el que vols quan vols.
3: Tot a l'aplicació.
5: Professional.
6: Tu?
5: Sí, sí.
6: Home,
5: Franco, Franco.

0: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
1: Amb aquesta veu et pot convèncer de ser fatxa, eh? Cuidado, eh?
2: Sabeu què és el més nou en assegurances de cotxe? Doncs l'assegurança de cotxe connectada RAC, l'assegurança de cotxe més completa. I per què connectada? Perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat amb el RAC. En cas d'avaria, només n'has de premar el botó i automàticament geocalitza la teva posició i t'envia l'assistència. I tu només caldrà que diguis allò de sort del RAC. És l'assegurança connectada del RAC, la millor protecció a la carretera. I ara, amb fins a un 25% de descompte, perquè el RAC és per ajudar.
3: Saps què passa?
2: Què passa?
3: L'Alba Segarra avui està molt espitada.
1: No,
2: estàvem fent tonterietes mentre jo llegia això
3: mentre
2: del
3: drac.
1: Estic tenint uns dies molt divertits.
3: Sí. I mentre tu estàs llegint, em va fent coses.
1: I em pixo de riure. La mímica, nena, avui treballem la mímica aquí, també.
3: Ah, m'agrada. La nòvia del Mickey Mouse, no?
1: Sí, seguim.
2: Escolteu, és que acabarem el programa en 3 minuts, eh?
3: Sí, no sé.
1: Sí. Jo avui he dinat molt ràpid
3: i
1: se m'ha ficat malament i ara tinc com un gas mal ficat. I llavors això fa que estigui com excessivament divertida.
3: Perquè qualsevol moment et sortirà un pet.
1: Ah, exacte. Llavors es porta tot el programa en l'atenció de què passarà,
3: què misteri. Espera,
2: jo necessito una coordinadora d'intimitat ara, eh?
3: Però m'estàs dient...
2: M'està intimidant això del pet.
1: Escolta, tu...
3: Un moment.
1: T'intimida tot.
3: Però tu m'estàs dient que portes des de les 3 de la tarda amb un pet?
1: Des de 2:15. Jo m'he acabat el tàper, avui he dinat amb gana, avui he dinat... meva iaia sempre deia, mastega 30 vegades. He dinat una amanida de pastanaga, vedella, hummus de remolatxa i tomates cherry, i ou dur.
3: Això és pedete, segur.
1: I jo crec que he tragat aire. I llavors m'he aixecat allò, saps quan ets un pet mal ficat, que et quedes una mica com doblegada?
2: Sí, que fa aquella punxadeta.
1: I ara a la mitja part he anat al vàter, a veure si ho treia.
2: Però cal explicar-ho tot, eh?
1: I no ha passat. I llavors porto tot el rato com divertida de dir, hi haurà un moment que això sortirà.
3: Mira, ja està venint el clapés.
2: He de dir que va haver-hi una ventositat important el dia de Sant Jordi, eh?
3: De què?
2: Al programa.
3: Quan?
2: Home, abans de començar el programa. I no miro a ningú, eh? Estàvem els dos sols, Guillem Estadella.
3: Això quan?
2: I em vas recomanar que marxés del lloc on érem,
3: no, jo no
2: del que havia passat.
1: Me n'alegro que em diguis això, perquè a mi em va passar la mateixa escena, sent jo la propietària de la flatulència, amb l'Estadella un dia, amb un estudi.
3: Bueno, sí.
1: Que estàvem xerrant...
3: De cop i volta, jo l'Orquestra Simfònica de Viena va fer prom-pom-pom, vull dir, clar.
1: Li vaig dir, Estadella, un pet.
3: Què peste. De veritat, és que quina dona.
1: Però, confiança, nen.
2: Que surtin els pets i els draps bruts.
1: No reprimiu.
3: Com hem omplert 2 minuts de ràdio...
4: Alerta boomer.
1: Ai.
2: Podeu continuar amb aquesta conversa d'interès.
3: És increïble.
2: D'interès general, eh?
3: No, jo crec que la gent no li interessa gaire, però no passa res, eh? Tu què tal, Claprinyo? Tot
5: bé
3: o què?
5: Bé.
2: Es presenta bé el dia o què?
5: Sí.
3: Ahir vas perdre la panarola morta de...
2: Sí.
5: La?
3: La panarola morta de la
5: part d'aquella... Sí, bueno, m'ha dit la Caila que ho va petar.
3: Sí. L'hem de portar més de
5: bordo. Bueno, a més us he vist en un vídeo els tres fent la panarola morta.
1: Jo ho vaig fer superbé, ells no.
2: Perdona, jo ho vaig fer el millor que vaig poder.
1: Vosaltres era una cosa terrible. Terrible de veure. Urra, sort que no ho veia.
3: Jo també t'he dit que jo... M'han enviat un frame, un oient, que sembla que estigui fent la salutació feixista, perquè anava aguantant el micro i està tota l'estona amb el braç així. Llavors no em va sortir el millor que jo esperava.
1: No, va ser un desastre.
2: La panarola nazi.
3: Exacte.
1: I mira que la Marta mos va indicar bé, eh?
5: Sí, no, he vist el vídeo bueno, com a bona institutriu ho va fer perfecte.
3: Sí.
1: Havia estat professora d'aeròbic, mos va dir.
5: Sí.
3: I després de compres,
5: I va ser la institutriu de Siete Nòvies...
3: Siete Nòvies?
5: La institutriu de la pel·lícula aquesta.
2: Siete Nòvies per Siete Hermanos.
3: Ah, xulíssima.
2: I contentíssima de no venir a treballar, eh?
1: S'ho mereix.
3: El què?
6: Ah, sí?
1: Tot lo bo que li vingo.
3: Ah, que ahir no va treballar després de...
2: No va tornar.
3: Hòstia.
5: Es va perdre.
1: El que
5: no sé és a on.
3: Anava amb sa mare i sa germana, vigila.
5: Això queda en un... Això queda en un... Saps?
2: En un limbo.
5: Mira, ja m'està enviant un missatge, a veure...
3: Què et diuen,
2: què et diuen?
5: No sé, alguna cosa...
2: Potser és l'ex de l'Alba, eh?
1: Tot el dia reps missatges, Toni, tu, eh?
3: Qui és la persona més famosa que t'envia missatges?
5: Exacte, diu la Caiglà, diu que és l'institutriu. M'he equivocat de pel·lícula. Deixo'n.
1: Uau!
2: Una bífia!
5: He pensat, si té noves per a Siete Hermanos, no pot ser. No, no. La mateixa Caiglà m'ha corregit i em diu... Institutriu de Sonrises i Làgrimes.
3: Tens raó,
5: Caiglà. Escolta'm. I és cert que li van donar permís, per tant...
3: Ah, molt bé. Merescut.
5: Merescut i només
1: faltaria. Merescudíssim.
3: Sí. Jo, abans d'acabar, que tinc curiositat, que sempre estàs amb el mòbil que t'envien. Tu ets una institució del país a nivell de comunicació. Tu ets una màquina, una llegenda.
1: Un trípode, sí. Un mastodante. Sí, el que vingo.
3: Qui és la persona que t'escriu així més important, que t'envia missatgets?
5: Més important, la Xenia Lobo.
1: Que maco!
5: La persona més important que m'escriu coses.
3: I popular. Ara així que diguis, buah, doncs mira...
2: Famosa.
5: Famosa cap.
1: I no. Rica?
5: Tampoc.
1: Ah, quina llàstima.
5: No, és que sóc molt antisocial, jo.
3: Ah, tu no...
5: Em sap greu, però no...
3: No ho havíem notat, eh?
5: No us puc complementar aquesta qüestió.
3: Vale, pues,
1: quina llàstima.
3: Doncs anirem marxant.
2: Ho deixem aquí.
5: Sí. Pues sí.
3: Quin bajón,
5: sí.
3: Ara.
5: Sí. Bueno. Sí, bueno, o no, no ho sé.
1: Ah, està bé.
3: No, bueno, vols...
2: Bueno.
1: Però el que puja baixa.
2: Les 4 i 1,
3: nosaltres aquí supercontents amb tu, sí. Perquè teníem ganes de veure't i no vam
5: poder veure. Jo, sincerament, no. Per tant, per mi avui ho podem deixar aquí.
2: Avui la cosa està freda.
3: No, però ja està, doncs adéu.
2: Ja està, marxem, ja està.
1: Doncs vinga, anem.
5: Au, adéu.
0: Els Taloners, qui vingui després, sempre serà millor. Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
6: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
7: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
8: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
9: Hola, com anem?
8: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
10: Molt bé.
8: I la petita, com està?
10: Doncs ja camina.
8: I el gat?
10: Bé, molt bé.
8: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
11: Ostres, m'encanta.
12: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
8: Benvinguda.
13: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
14: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
15: Ui, ens l'hem passat, no?
16: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
17: Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
18: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O si ho prefereixes, te'l portem a casa.
17: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
18: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
19: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
20: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
21: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
22: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
1: O
9: sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Què s'ha de menjar abans de fer esport?
23: Quants ultraprocessats es poden prendre diàriament? És cert que el caldo de pollastre és molt saludable?
24: És veritat que el xiclet fa perdre la gana?
25: És segur prendre moltes proteïnes si no es fa exercici?
26: Totes les respostes les tenim nosaltres.
27: Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC1. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Sisena temporada. Els dimecres, cada 15 dies, un nou capítol.
28: Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
27: RAC1 Podcast, amb el patrocini de Borges.
29: A Borges portem més de 125 anys oferint un toc especial a les teves amanides.
30: Cuidem de tot el procés per tal de produir el nostre vinagre de Mòdena seguint el mètode d'elaboració tradicional a les nostres bodegues italianes.
29: Amb una maduració en bota de fusta i sense sucres afegits, aconseguim el millor sabor.
30: Vinagre de Mòdena Borges, el número 1 en vendes.
31: It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que espera no rebre mai una trucada de Cristiano Ronaldo com la que va rebre Kiko Rivera.
1: Salí de Gran Hermano, me llama Beto. Estoy aquí con la selección portuguesa y me dice Cristiano que quiere hablar contigo. ¿Le puedo dar tu teléfono? Y digo, claro. Total, que me quedo así todo flipando y digo, hostia, buah, me va a contratar para una de sus fiestas. Buah, esto me va a abrir a mí el mercado mundial. Me pone un WhatsApp, me dice que soy que es Cristiano, tal, lo llamo, pongo a hablar con él, era para ponerme pelo. Había abierto una clínica en Madrid. Claro.
2: Te llamo por calvo.
1: Hijo, hijo de la gran puta.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts. Les 4 i 8 minuts. Ja podem saludar a aquesta hora tots els oients que ens acompanyen una tarda més. També, evidentment, per Calp poden convocar el senyor Boigas, que no el truquin, senyor Boigas, de la clínica de Cristiano Ronaldo, per fer-li un injert de cabell, que realment li quedaria estupendament.
4: Massa tard, ja. Massa gent.
3: Bueno, mai és tard si la dita és bona, eh? Pensi que el Josep Maria Mainat, per exemple, fa poc li han posat una mena de moqueta provisional.
5: Perquè una perruca que es posa i es treu.
3: Li queda estupendament.
4: I fan una rebaixa, perquè si necessites més és més gènere i et fan rebaixes.
3: Sí, per això li dic. Sí, què tal, Montse Llussà?
5: Sí,
3: bona tarda.
5: Bé. Bueno, de moment, escolta'm aquí.
3: Com bé?
5: Si no tens cabells, d'on te'ls posen, els cabells?
3: Doncs no ho sé. Bueno, teòricament, no sé, que no sigui del pubis o de part del... I aleshores tinguis a partir d'aquell moment el cabell rissat com el Cholo Simeone.
5: Com un nino.
3: Quan et mires el cabell del Cholo Simeone, si més no, és com un pubis al cap.
5: Com un nino.
3: És el cabell del pubis al cap.
5: Com un riborn.
3: Exacte. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda.
6: Perdoneu un segon.
3: Sí, que fa un moment m'ha dit...
6: Estic impactat.
3: Només entrar, he de comentar una cosa, a veure.
6: I quedat esgarrifat, trasbalsat... No sé, perquè, esclar, com que corren tantes notícies avui dia, no saps si és veritat, si és mentida, però, no sé, ho han dit, o m'ho ha semblat sentir, que el Xavier Pérez Esquerdo serà qui presenti el papa a l'acte que faran aquí a Barcelona. Això és veritat?
3: Això li pot ampliar els detalls.
6: Era aquest noi que era aquí a RAC1.
3: Sí, home, i aquí, a Catalunya Ràdio. Sí. Ara, Míriam Díaz, li amplia els detalls perquè ha estat un dels impactes de la jornada d'avui.
5: Sí, bona tarda. Doncs, efectivament, el nostre excompany de la segona hora aquí a RAC1.
4: No, era una dona, era una dona. Era una dona.
5: No, molta gent li confonia la veu perquè tenia... Però no era una dona, Xavier Pérez Esquerdo, excompany de la segona hora, el periodista que presentarà, com vostè deia, aquest acte amb 37.000 persones a l'estadi Lluís Companys.
6: Què dius, ara?
5: A més, en Xavier ja ho sap tothom, és creient.
6: Lògic.
5: Recordeu que ens va explicar la seva visita al Vaticà i que va poder tocar la mà, agafar-li la mà al papa francès, que l'anterior pontífex, l'agost del 2018.
6: Però, a veure, jo perdoneu un segon, però jo trobo que això no pot ser.
5: El què?
6: Això està molt mal planificat, molt mal pensat.
3: Jo
6: creus que l'Església hagi triat aquest noi, perquè si aquest noi trucava per les cases a molestar la gent, se'n reia de la gent, feia mofa
5: i
6: befa.
5: I es pensaven que era una dona.
6: Home, es pensaven que era una dona, feia mofa, se'n reia de la gent. Posa-ho, posa-ho.
7: ¿Pasaría quién?
8: De Javier de la Ràdio.
7: Sí. ¡Dario! Que te pongan al teléfono.
8: Dígame. Dario.
7: ¿Qué?
8: Soc Xavier, de RAC1.
9: I on estàs?
8: RAC1, a la segona hora.
9: Ah.
8: Amb el Quim Morales, com estàs?
9: Estava en el lavabo, ara.
8: Ai.
9: M'has agafat en mal moment.
8: Bueno, pots parlar, dos minuts.
9: Escolta, la meva dona, que m'estic fent de ventre, eh?
8: Espera,
9: espera. Digue-li el que ha passat. Però digue-li el que ha passat, coño. Però tu què vols?
8: M'espero.
9: Vull dir que s'espera.
10: Què?
9: Que s'espera, que jo també m'ho dic.
6: I el més inquietant eren els canaris que se sentien al començament, que se sentien com una mena de canaris o periquitos.
3: Jo aquest home és que sempre el veig amb els pantalons baixats i amb els calçotets pràcticament allò als genolls, agafant el telèfon i tornant a marxar corrent.
5: Però quina relació amb la dona, eh?
4: Sí. Home, la dona pesada, eh? La mama, si està al lavabo,
5: no
4: em molesti.
5: No,
4: home, la dona ha molestat-lo.
6: Home, s'estava fent de ventre.
3: Però si s'estava fent de ventre. Si us hi fixem amb el document, és que l'interromp. O sigui, l'interromp.
8: De Javier de la ràdio.
7: Dario! Que te pongas.
3: Venga,
7: ¿qué quieres?
3: Y le digo, venga. Le digo, estoy cagando, le digo. I els ocellets, eh?
9: Digue-me.
8: Dario,
3: soc
8: Xavier, de RAC1.
9: I on estàs?
8: RAC1, a la segona hora.
9: Ah.
8: Amb el Quim Morales, com estàs?
9: Estava en el lavabo, ara.
8: Ai.
9: M'has agafat en mal moment.
8: Bueno, pots parlar, dos minuts.
9: Escolta, la meva dona, que m'estic fent
3: ara li falta traspàs.
9: Espera. Digue-li el que ha passat. Però digue-li el que ha passat, coño. Corre. Però està què vols?
8: M'espero.
10: Vull dir que s'espera. Que s'espera, que s'era repetit.
6: No, no, Déu. No sé si vaig saber què van passar, però... I a més enganyava la gent, perdoneu. Feia una cosa que és molt lletja, que no pots anar dient enganyant a la gent, que és un pecat, i es feia passar per altres, escolta.
11: Hola.
8: Què, l'Estelada?
11: Què hi fes?
8: L'Estelada.
11: Eres Teresa?
8: Sí.
11: Teresa?
8: Sí, què?
11: Què hi fes, què?
8: L'Estelada, la bandera.
11: La no... He puesto N-A.
8: N-A.
11: No, no.
8: Digue'm.
11: No, he puesto CIN, ¿no?
8: ¿Cómo?
11: CIN, ¿no?
8: ¿Pero está la Estelada en el ayuntamiento?
11: ¿De qué hablas, Teresa?
8: A veure si l'Antònia endivina qui sóc jo.
4: A veure.
12: Miam. Ah, ets el Joan.
8: Sí.
12: Ets el Joan.
8: Sí.
12: Ets el Joan, i quan vindreu?
8: Ah, no ho sé.
12: Ets el Joan?
8: Sí, perquè l'altre m'ha confós amb una senyora.
12: T'ha confós amb una senyora? Ja l'hem parida, si t'ha confós amb una senyora. Escolta, quan pujareu?
8: Ai, no ho sé. Ai, mira, demà Reis, no
12: sí,
8: sé.
12: Sí, però bueno, què fa la dona?
8: Bé, estem bé tots.
12: Sí, esteu bé tots, i els nits?
8: Fantàstics. I els teus com estan?
12: Jo no en tinc de nits.
8: No encara?
12: No encara, no.
8: Bueno, i les nenes?
12: Quines nenes? Les del meu home, perquè no tinc nenes, jo tampoc.
8: Bueno, les del teu home.
12: El meu home està mal follat.
13: Hola.
8: Què dius tu?
13: Què dius? Torna-hi.
8: Josep Maria.
13: Hòstia, calla. Que ets l'Enric?
8: Ah!
13: Me cago en la puta.
8: Què fareu per Nadal?
13: Què farem per Nadal? Escolta, tu quin Enric ets?
8: Enric Pérez.
13: Ostres! Ara sí que et conec.
8: Hombre!
4: Home.
13: Hòstia, quin...
8: Quant de temps, Josep Maria?
13: Quant de temps de què?
8: De tot.
13: De tot, sí, m'hi és 71 anys.
4: 71 anys.
3: Tu ets memorables, memorables, aquestes trucades d'en Xavier Pérez Esquerdo, que... Serà l'encarregat d'oficiar l'acte a l'estadi de l'Olímpic.
5: Home, però té una veu molt versàtil, perquè pot passar per una quantitat sense modificar.
3: No, sensacional.
5: La veu?
3: No, a veure,
6: perquè això no és de bon de bon cristià.
3: Per què?
6: Perquè tu no pots anar trucant per
3: més
6: les cases
3: cristià,
6: i és enganyar la gent.
3: Home. Perdoni, més catòlic i més cristià
6: no.
3: I més fidel que el Xavier Pérez Esquerdo, el dia d'avui no en trobarà.
6: Però enganyava la gent, eh?
3: No enganyava.
6: Però enganyava la gent.
3: Practicava aquest joc.
5: La gent deduïa que era la Teresa.
3: Han estat moments sensacionals.
5: Home.
12: El meu home està mal follat.
6: Mare de Déu. Per presentar el papa ha de sortir un presentador, una persona amb un carisma, amb un aire, amb una experiència. Per exemple, Josep Cuní. Ara que no està fent res, és una persona educada,

0: Joe Biden sufre un cáncer de próstata agresivo y aunque los médicos manejan distintas opciones, aún no han decidido qué tratamiento seguir porque parece que tiene metástasis en los huevos. En los huesos, perdón. Que tiene metástasis en los huevos.
1: I quan tu dones una exclusiva d'aquesta, et posa ja en un nivell altíssim, del món.
2: Sí, sí. No, no.
1: I del Joe Biden,
2: No se n'ha parlat més d'això,
1: No.
2: Es va tapar.
1: I mira, què se n'has fet? Que en saps res del Joe Biden?
3: No. No en sap res, ni d'ell, ni de la seva malaltia.
2: No, i el van treure ràpid, de l'escena política.
3: Sí, ni del càncer d'ossos. No de huevos, que va ser un petit lapsus. Bé, de moment serà Xavi Pérez d'Esquerda.
1: No me'n sé venir.
3: Una abraçada molt forta. Nosaltres interessats en parlar amb ell perquè ens expliqui els detalls, però ara anem amb els detalls del antivirus, que segueix sent el gran protagonista de la jornada d'aquest creuer que ja formarà part de la història, que es diu Ondius, que es dirigeix ara sí, Míriam, cap a les Canàries.
4: Sí, per una banda hem de parlar de tots els esforços de la OMS que se centren ara a trobar tots els passatgers que van deixar el vaixell abans que es confirmessin els primers casos i, per tant, traçar tota la seva trajectòria. Aquesta roda de premsa que ara està fent l'Organització Mundial de la Salut sobre el creuer des d'un quart de quatre de la tarda. Què estan explicant? Doncs diu que tenen el brot controlat, que ara mateix dins el vaixell no hi ha cap passatger amb símptomes, però no han descartat que surtin més casos, ja que recordem el període d'incubació de l'antivirus és de 6 setmanes. Ho ha explicat el líder de l'OMS, Tedros Adhanom.
5: Tenint en compte el període d'incubació del virus, que pot ser de fins a 6 setmanes, és possible que es notifiquin més casos. Tot i que es tracta d'un incident greu, l'OMS avalua el risc per la salut pública com a baix.
3: Una roda de premsa que continua a hores d'ara i que la podem seguir a través del 324, ara conegut com el 3CatInfo.
6: Lori Neal, endavant.
3: S'ha fet aquesta compareixença amb el que seria el líder de l'OMS, el doctor Tedros Adhanom, però ara estem en torn de preguntes. Una roda de premsa que la segueix, això sí, avui cal dir-ho, i s'ha de dir, felicitar el 3CatInfo perquè l'estan fent en directe, cosa que avui no fa ni el Canal 24 Hores ni Televisió Espanyola.
6: Els passatgers que desembarcaran com han de tornar a casa seva?
7: I will start and probably my colleagues will complement me.
6: Començaré i els meus col·legues complementaran. Hi ha una guia pas a pas que s'està desenvolupant per assegurar que tots els passatgers i membres de la tripulació siguin recolzats durant aquest calvari pel que estan passant. I el tema és coordinar-nos amb les autoritats nacionals per tal de deixar paleses les nostres recomanacions, per tal d'assegurar-nos que primer, com els meus col·legues han dit, aquelles persones que tenen qualsevol senyal de símptoma puguin ser aïllats i curats, mentre que les persones que han tingut algun tipus d'exposició i que en una situació de risc, doncs poder informar-los sobre quines són les nostres recomanacions endavant. Això és encara està en elaboració, però les guies posteriors seran desenvolupades.
3: La roda de premsa, com dèiem, que fa més d'una hora que dura, Míriam, i també ens ha deixat altres documents que donen informació, opinions i parer a aquest nou virus.
4: Mira, han confirmat que, com ara explicava la doctora, estan monitoritzant tant els passatgers com els 29 viatgers que van baixar del vaixell a l'illa de Santa Helena i van tornar a casa seva. Són ciutadans, han informat des d'aquesta roda de premsa, de 10 països, que són Canadà, Alemanya, Nova Zelanda, Singapur, Suècia, Suïssa, Turquia, els Estats Units i el Regne Unit. De moment, 3 ciutadans dels Estats Units, 2 britànics i 2 residents a Singapur s'han autoaïllat esperant resultats de les proves que els hi faran per si tinguessin aquest antivirus. Mentrestant, una hostessa del vol de KLM cap a Sud-àfrica, on va viatjar, recordem, la segona víctima de l'antivirus, està ingressada a l'hospital i li estan fent proves també per confirmar si s'ha contagiat o no. I pel que fa als tres evacuats que hi havia al vaixell amb símptomes, ahir, doncs ja són a l'hospital, l'últim en un hospital dels Països Baixos.

0: després de, recordem, fer escala a les Canàries per aquells problemes amb un respirador. Els altres dos ja estan ingressats des d'ahir.
1: Com dèiem, roda de premsa encara en directe de la OMS. Tenim alguna dada més sobre l'origen d'aquest brot? Míriam, què han explicat?
0: De l'origen del brot, cap novetat. Diuen que continuen investigant a l'Argentina, sobretot, on ha dit que el país està col·laborant. Recordem que des del març l'Argentina ja no forma part de la OMS, però amb aquest brot, doncs Tedros Adhanom diu que l'Argentina està col·laborant amb tot el que se'ls està demanant. Allà se sospita que el pacient zero, que és l'home neerlandès que va morir l'11 d'abril, va estar viatjant juntament amb la seva dona durant setmanes prèvies a la sortida del creuer des d'Ushuaia. De fet, les autoritats argentines han estat reconstruint tot aquest periple que aquest home i la seva dona van fer per aquest país, però també per Xile i l'Uruguai.
1: Doncs el que podem fer aquesta hora és viatjar fins a l'Argentina i allà hi tenim la corresponsal de RAC1, la Berta Reventós. Berta, bona tarda, bon dia a l'Argentina.
2: Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé. Bé, necessitem, perquè volem que, per exemple, ens expliquis per començar què hi diu el govern argentí pel que fa a aquest brot d'aquest virus anomenat antivirus. Què és el que hi diu i quines mesures ha començat a prendre?
2: Doncs, de moment, aquí el govern està tot bastant tranquil a nivell intern. La repercussió que està tenint a Europa és molt més gran, evidentment, perquè el vaixell arriba allà, no? Però per ara el govern de l'Argentina doncs, ha anunciat que enviarà equips a la zona de Terra del Foc. Encara no s'ha confirmat que aquest equip s'hagi desplaçat. Són equips investigadors que buscaran l'origen del virus. La província de Terra del Foc és la més austral de l'Argentina, és d'on va sortir el vaixell, però no és una zona endèmica d'antivirus i mai ha registrat casos confirmats. Per tant, encara no es concreta gaire en aquest sentit el que estan dient les autoritats, no? També és veritat que això és una qüestió més subjectiva, però amb alguns companys periodistes dèiem, ostres, és estrany que encara no s'hagi fet una roda de premsa del Ministeri de Salut, no? I que s'expliqui una mica millor. Però ja et dic, la repercussió que està tenint aquí no és ni de bon tros com la que està tenint allà.
1: Home, ara ens ho explicaràs, però pels testimonis i el que he anat escoltant des de l'Argentina, sembla que aquest país ja està més habituat a aquest tipus de virus que no pas a Europa. Ara entrarem als detalls. Fins ara, tal com dius, si no he entès malament, no s'ha fet cap roda de premsa per part del govern argentí, i les autoritats de Terra del Foc havien negat aquesta possibilitat que els passatgers s'haguessin contagiat de l'avantavirus abans de pujar a l'embarcació. Quins arguments donaven? En què es basaven?
2: Bé, la primera reacció de les autoritats de Terra del Foc va ser, evidentment, com dir, no, aquí no hi ha... És impossible que aquest virus s'hagi contret aquí perquè Terra del Foc no té una circulació autòctona d'antivirus, llavors no és possible que el vaixell hagués sortit des de la ciutat d'Ushuaia amb persones infectades. Però ha canviat la teoria. Ara les autoritats sí que reconeixen que el més probable és que el contagi s'hagués donat arran d'una exposició prèvia dels pacients en un altre punt del sud de l'Argentina o de Xile, que no pas al mateix vaixell o a Ushuaia. I ara la nova teoria doncs, es basa en que el període d'incubació, com ja heu dit abans, pot durar fins a les 6 setmanes. Llavors sabem que els pacients zero, que és la parella holandesa que ha mort, havia estat viatjant no només per l'Argentina, sinó per Xile i també per l'Uruguai. Llavors ha canviat lleugerament l'enfocament, però el que segueixen evitant dir les autoritats de Terra del Foc és que és una zona endèmica o que el contagi ha tingut lloc allà.
1: I com dèiem, fa un moment li apuntava a la Berta Reventós, la corresponsal de RAC1 a l'Argentina. A Catalunya i Europa, doncs, tal com deies, tothom està alertat, tothom, els programes de televisió i també de ràdio, en parlen durant moltíssimes hores, però en canvi, a Llatinoamèrica ja fa molts anys que s'hi conviu amb això. Concretament a l'Argentina, i ara ens ho explicaràs, està considerada una malaltia endèmica, amb una mortalitat del 30 o 40%. A veure, quantes persones, per exemple, han mort per antivirus a l'Argentina en el que portem d'any?
2: Doncs mira, segons els darrers informes del Ministeri de Salut, són 32 els morts en els que va la temporada endèmica, que és des del juny de l'any passat fins avui, i això representa més del triple de morts que fa 5 anys. O sigui, l'Argentina sí, conviu amb aquesta malaltia, però també ha vist un augment dels casos que s'atribueix principalment al canvi climàtic. Bastants experts estan parlant d'això, ja que el clima aquí s'està tropicalitzant i amb l'augment de la calor i de les pluges hi ha noves plantes i noves llavors on els ratolins, que són el primer vector de contagi, es proliferen. Llavors, l'Argentina avui és el país de tot el continent americà que concentra més casos d'antivirus i a més té la variant local, que és la dels Andes, que té una mortalitat bastant alta de més del 30%.
1: L'antivirus, aquesta variant que tu fas referència, a prop dels Andes, la variant dels Andes, sembla que té una presència històrica, no? Hi ha altres punts del país, no sé si també hi és present o no, però no ve d'aquest any, sinó que anys anteriors també hi ha dades de morts per antivirus a Argentina.
2: Sí, hi ha hagut alguns brots traumàtics. L'any 2018 va haver-hi un a la província de Chubut que va ser molt investigat i que, de fet, va ser el que va permetre distingir la variant Andes d'altres variants com a variant que té possibilitat de transmissió interhumana. És a dir, fins al 2018 es pensava que l'antivirus només es podia contagiar del ratolí a la persona, però el cas de la província de Chubut, que és al sud de l'Argentina, el 2018 va ser tan sonat i va comportar un cert trauma en una comunitat que els científics s'hi van abocar i van descobrir això, que també es podia transmetre de persona a persona, tot i que segueix sent una cosa bastant improbable. I que, en canvi, en el cas del creuer és exactament el que sembla que ha passat, no? Que en un espai petit com un creuer on hi ha molta convivència i molt intercanvi entre persones, doncs es pot haver transmès aquest virus.
0: Tens tota la raó perquè s'han fet estudis sobre aquest cas del 2018 a Argentina i es va detectar que una persona, que seria la pacient 0 o la pacient 1, havia estat en una festa d'aniversari ja correcte, infectada, i va ser aquesta transmissió en aquest espai reduït amb molta gent, no?, el que va escampar aquesta variant andina, a més d'una altra persona que havia anat a un funeral. Per tant, s'agafen aquest cas, no?, com a base del que pot estar passant en aquest creuer, no?, de gent que pot estar en un espai molt reduït, com pot ser el menjador sopant o qualsevol activitat en aquest espai, que és el que ha pogut provocar aquest contagi, no?
2: Exacte.
1: Precisament en una entrevista a la cadena local A24, el cap d'epidemiologia de Bariloche, el doctor Gustavo Bustamante, ha explicat què cal fer quan es detecta un pacient infectat. Escolta.
3: El aislamiento es un aislamiento prolongado, son 21 días de aislamiento, el periodo de incubación es de hasta 45 días, claro. Que pueden aparecer síntomas después de estar en contacto. Pero lo esperable es que sea menos de 21 días. Ya más de 21 días puede suceder, pero es poco probable.
1: A mi el que em crida l'atenció, i fa un moment ens ho esmentaves, Berta, és que el govern argentí s'ho pren amb tota la calma i, tal com deies, són uns brots d'aquest virus, de l'antivirus, que a Argentina, hi són presents, i tal com deies, en el que va d'any porteu 41 morts, crec que l'any 2025 es va tancar al voltant també d'uns 40-45, és a dir, que és un virus present i no es genera, o si més no suposa o no es viu amb l'alarma que s'està vivint, no només a Europa, sinó a la resta del món.
2: Sí, és que també no és que s'ho prenguin amb calma, és que els protocols aquí són molt estrictes, o sigui, s'aïlla el pacient, se l'interna, especialment si presenta símptomes respiratoris, es fa un rastreig, un seguiment estret de contactes, i es fa una vigilància i monitoreig epidemiològic durant setmanes. Això és el punt més important, perquè torno a la variant Andes, que es transmet entre humans. Llavors, els contactes estrets queden sota vigilància durant 45 dies, que és el temps màxim d'incubació, i durant aquest temps se'ls demana que es controlin la temperatura, que evitin viatges o esdeveniments massius. És a dir, no és que hi hagi una calma total, simplement que és una malaltia coneguda amb la que hi ha uns protocols molt estrictes que segueixen al peu de la lletra. Llavors, l'antivirus no ha estat mai un problema massiu de salut pública a l'Argentina.
1: Doncs, Berta Reventós, que tinguis molt bon dia, que ara mateix esteu al matí, no? Perquè per el
2: ara
1: canvi...
2: són, sí, les 11 i mitja del matí.
1: Dos quarts, sí, estava mirant per aquí el meu mòbil, dic, em sembla que estan, que són cap a les 11:45. Repeteixo, moltíssimes gràcies, que tinguis una bona jornada.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Què més, Míriam?
4: A mi, si em permets, perdona, com a experta, sí, expert en rates...
1: Expert en què?
4: En rates i coses d'aquestes.
1: Expert en rates.
5: Sí, i coses d'aquestes.
4: Sí, perquè això es contagia també amb nanos, no? Això... Els nanos també es poden contagiar, això.
0: Sí, esclar, home. Persones, no? Són persones.
4: Sí, bueno, persones, bueno, sí, però s'ha d'anar en compte...
0: No distingeix d'edats.
4: S'ha d'anar en compte amb el ratoncito Pérez, perquè aquí, aviam, això no està... S'hauria de fer quarantena aquests ratolins que estan nevades per les cases. Sí. Si s'ha de tapiar els seus foradets, es tapien.
5: Sí, sí.
4: O, dit això, dit també les sèries aquestes de Mickey Mouse o el Ratatouille aquest.
2: Ratatouille.
4: Perquè ara aquestes sèries són en 3D. En 3D és molt més perillós, sí, sí, perquè la 3D és...
2: Vol dir que passa la saliva per la pantalla.
4: Sí, home, aviam, com més realista ho fas, ja. Vull dir, els perills es van ampliant. Jo vaig anar a això, això de Pompeia, aquesta exposició del 3D.
2: Ah, sí?
4: Vaig flipar. Vaig entrar i vaig flipar, i hòstia, coses en 3D, i poses així amb la mà, no ho acabes de tocar, perquè no hi és. Però, hòstia, que impressionant. Però després, al sortir... Dius, hòstia, però sí, la vida és en 3D i la pots tocar. Saps què vull dir?
5: Sí, sí.
4: I gratis.
5: Que he descuidat Tom i Jerry.
4: El Tom i Jerry també, sí.
1: Bueno, si podem avançar amb la... sí, amb l'OMS, què més ha dit, Míriam? Perquè ha volgut enviar aquest, un missatge, en aquest cas, als espanyols, i sobretot als canaris, que no les tenen totes, cap on es dirigeix aquest creuer on dius.
0: Sí, el líder de l'OMS ha volgut ser molt clar, diu que la situació de desembarcament dels passatgers a les Canàries serà segura i que el risc per la població canària és molt baix.
6: Solidarity is the most important here.
7: La solidaritat és el més important aquí i això és el que ha demostrat el president Pedro Sánchez. Però, a més d'això, crec que tothom té el deure moral de tenir cura de les persones que són a bord del vaixell. Així que espero que aquells que estan preocupats a les Illes Canàries entenguin, donin suport i cooperin amb el govern espanyol. Per descomptat, entenem les seves preocupacions, però, com vaig dir a la meva declaració basada en l'avaluació de riscos, el risc per la gent de les Illes Canàries és baix.
6: The risk to the people in the Canary Island is actually low.
1: Bé, ara que parlàvem de d'Argentina, ves per on, la Vanguardia apunta els casos d'antivirus a Argentina, que tal com ens deia la Berta, bueno, ja formen part de les xifres anuals, és com tal com deia vostè, forma part dels virus anuals que existeixen.
0: Ara acaben de fer una alerta amb l'article centrat en Argentina.
1: Ens han escoltat a la Vanguardia i han dit és el millor moment per llançar l'alerta, per acabar de complementar la informació. Penso que tota la Vanguardia ens estan escoltant.
4: Quan es confinen, més o menys? Quin
1: doncs,
4: dia?
1: No, s'ha d'esperar. S'ha d'esperar perquè a més informació de que estiguem tranquils, és quan vostè ja pot anar-se confinant.
4: Però el món necessita confinació, eh? Aquest moment, tal com està tot.
1: Sí. El primer que s'hauria de confinar és vostè i hauria de confinar la seva boca.
0: L'article que diu Argentina fora de l'OMS i amb el major índex de casos d'antivirus, com ens acaba d'explicar la Berta.
1: Sí, ho hem dit. 40, em sembla que era en 45 morts, 40, no
5: 40,
1: sé quants, l'any passat 45, ara en porten 41.
0: Exacte. Seguim amb aquesta roda de premsa de l'OMS, amb Tedros Adhanom, que ha agraït especialment a Pedro Sánchez haver acceptat aquesta petició que li va fer personalment dilluns.
6: On Monday, I asked Prime Minister Pedro Sánchez of Spain...
7: Dilluns vaig demanar al president espanyol Pedro Sánchez que acceptés el vaixell, cosa que va fer. Agraeixo al primer ministre Sánchez la seva generositat, solidaritat i el compliment del seu deure moral. El vaixell ara navega cap a les Illes Canàries. Confiem en la capacitat d'Espanya per gestionar aquest risc i els donem tot el suport perquè ho facin.
0: Això mentre el govern espanyol i el canari sembla que han fet les paus, aquest migdia s'han reunit a Madrid.
1: Bueno, sembla que el president canari s'ha decidit a deixar de fer el ridícul més absolut amb la seva postura d'insolidari i d'intransigent, i s'ha vingut després de la comèdia d'anar a Madrid a parlar amb Pedro, bueno, amb Pedro, amb el govern espanyol, i ha deixat de fer el ridícul i de deixar-se de les consignes del Partit Popular.
5: La ministra,
1: que una vegada més, el Partit Popular...
5: Que la ministra ha dit
2: que mentia.
5: Que sí, que havien parlat amb ell.
1: Sí, sí, no, per sí. Això dic que una vegada més el Partit Popular intoxicant i només mirant per quatre vots, no per l'interès general. Una vegada més demostrant qui és el Partit Popular.
0: Fernando Clavijo ha dit que necessitava explicacions, que avui les ha rebut, tot i que
1: manté... Tot per la política. Sí, és el que em treu de polleguera. O sigui, tot aquest moviment del president de la comunitat de les Canàries, tot per una qüestió de quatre vots.
8: Quatre vots. Sí.
0: Que ha rebut aquestes explicacions i que li han anunciat que finalment el creuer no tocarà la costa canària, sinó que fondejarà davant el port de Granadilla de Abona. Clavijo diu que els dos governs estaven d'acord.
1: Això se queda més tranquil, perquè, clar, ell com que deu tenir el pensament, com que són pensaments d'aquests de l'època de Cromanyón, que el virus estarà agafat a la brana i quan arribi al port i vegi terra, saltarà, doncs, pues, clar, és millor... Que se quede a una distància.
8: Porque vedrá agua.
1: Y así me quedo más tranquilo. Claro, claro. Aquesta és la mentalitat de gent com aquest president.
0: S'ha quedat tranquil amb això, que fundejarà i també ha donat...
1: No, i així el virus no saltarà.
8: No.
0: Que li han donat detalls de com serà el trasllat fins a l'aeroport dels passatgers que tornin als seus països.
9: El barco no atraca, el barco fondea. Y la evacuación de los pasajeros va a ser con una nave un barco con todas las garantías que van a tocar tierra con todas las garantías y van a ser trasladados inmediatamente al aeropuerto. Y no van a salir del buque hasta que el avión no esté en el aeropuerto, no haya aterrizado, para garantizar que ese tránsito sea en el menor tiempo posible.
0: Declaracions de Clavijo, que recordem és de Coalició Canària.
1: Coalició sí. Canària. Bueno, fa tota la pinta.
0: I fins ara tenien bona sintonia amb el govern, amb tot el tema dels immigrants que arribaven amb barcasses.
8: Si mana el PP, són del PP. I si mana el PSOE, són del PSOE.
1: Bueno, això també em recorda altres partits aquí a Catalunya. No cal anar molt lluny.
8: Sí, vols dir? Home, no em ve el cap.
1: No, doncs comenci a repassar pactes.
0: I Clavijo també ha dit que a partir d'avui el govern canari participarà a les 7 reunions diàries que es fan sobre el creuer. El PP, doncs, abonat a la crítica, parlen d'una gestió caòtica de Pedro Sánchez.
1: Home, sí, no, sí, al final et cau les escombraries al terra i la culpa és de Pedro Sánchez. En fi, l'altre debat és... Míriam, quin serà el dia que fixaran per fer la quarantena? Què en sabem d'això?
0: Sí, i el tema de si estaran obligats o no els 5 catalans i la resta d'espanyols que van al creuer a fer aquesta quarantena, perquè...
10: L'única, l'autèntica pandèmia de la que es parla molt poc és la del capitalisme. No? L'autèntica pandèmia és el capitalisme, no? Un model que mercantilitza les nostres vides, que posa en escac tot allò que hem aconseguit com a col·lectivitat, l'espècie humana.
8: Però... Molt bé, David.
10: Que juga...
1: Sí, espera't un moment, que acabem de complementar la informació.
0: No
1: hem acabat d'exposar la qüestió.
8: Per què va sempre amb pantalons curts i espardenyes? Fernández, sempre va amb pantalons.
1: Al matí jo no veig.
0: Abans de la tertúlia hauríem d'acabar el tema.
1: Sí, exacte, no el veig com va
8: molt. Jo sí.
0: El tema de la quarantena és ara mateix la polèmica del dia, perquè les ministres de Defensa i Sanitat s'han contradit. Ahir Margarita Robles deia a Antena 3 que els catalans, ara mateix asimptomàtics, recordem, i els altres espanyols, decidiran voluntàriament
8: com?
0: Si es queden fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
11: Una vez que lleguen aquí a España, y siempre que voluntariamente quieran, porque las personas, las medidas que se toman son medidas que quieren ser voluntariamente, irán al Hospital Gómez Ulla, al Hospital Militar de la Defensa. Está ya todo preparado allí en el Hospital Militar de Defensa. Los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena, en habitaciones individualizadas.
8: Però estos calastites...
0: Doncs, avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit que si no ho fan per voluntat pròpia, els obligaran per llei, que poden fer-ho. N'ha parlat a la SER.
12: Nosotros vamos a apelar, obviamente, al sentido común y a la responsabilidad, a que ellos mismos, ¿vale?, entiendan la necesidad de...
0: ¿Y si no la entienden, ministro?
12: Y si no, tenemos instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas suficientes para protegerles a ellos y a la población.
0: Es decir, instrumentos legales, para que ellos tengan que ser confinados.
12: Instrumentos legales según la ley orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública. Sí, tenemos los instrumentos legales.
1: És a dir, primer t'ho pregunten, sí. si a les bones...
8: Si dius que no...
13: Les bones
8: no
13: o les males?
1: Sí, si, no jo, vol, si dius, mira, pues no quiero hacer el confinamiento, de,
8: pues
1: va a ser que sí.
8: Porque la ley lo dice.
1: Tot és,
0: recordem que,
1: tot aquest, és comèdia.
0: Que aquest hospital és on van arribar...
1: Sí, però clar, aleshores que no t'ho preguntin, que t'obliguin i ja està.
13: Com el col·le involuntari, no surts, doncs tu.
1: Tu, exacte, exacte.
10: Com deia fa un moment, com deia fa un moment...
1: Sí, però he pensat que hi havies acabat.
10: La culpa és del capitalisme, que juga amb
1: sí,
10: les
1: que
10: nostres
1: ja ho has dit abans,
10: emocions, inculcant-nos
1: sí.
10: una por
1: ai, David,
10: no?
1: perdona.
10: Per una suposada pandèmia que van estretament lligada al que les elites volen que pensem i, per tant, votem. I, per tant, insistir no? que centrar el focus mediàtic en un creuer
1: sí,
10: de luxe, era un creuer de luxe, que l'únic que fa és posar un mirall al problema real que tenim com a societat, no? Que no és altra que la desigualtat, les diferències de classe, la falta d'igualtats.
1: Bueno, compta amb la taula que...
10: Entre classe treballadora
1: que l'haurem de fer nova abans de mig any, eh? Que no és de tanta... No té l'envergadura no. ni la resistència de la planta 15, que aquesta va durar 25 anys, eh?
10: Imagina't. Les conviccions...
1: I això que els ratolins, sense antivirus, se l'havien cruspit.
10: Doncs sembla un autèntic error, una salvatjada. No oblidem les paraules d'Ovidi Montjoy.
1: Bueno, ja t'escoltarem d'aquí una setmana amb el Basté. Bé, dit això, canviem de... Deixem l'antivirus de banda i anem amb... Sí. amb aquesta guerra, on sembla que també Donald Trump...
8: Com està això?
1: Sembla aquell del Pérez Esquerdo. Hem començat el programa amb el document d'aquell home que estava...
14: Digue-li el que ha passat. Digue-li el que ha passat, coño!
1: Doncs Donald Trump seria aquest home amb la guerra amb l'Iran, perquè no para de recular.
0: Mira, ara sembla que sí, que aniria de debò.
1: Home, ja t'ho dic jo, que sí.
0: Perquè ve des del Pakistan, que són els mediadors.
1: Aquí el tenim a les imatges.
14: Digue-li el que ha passat. Digue-li el que ha passat.
1: Això li diu al Pakistan, eh? Digue-li què ha passat i ell se'n torna al vàter.
8: Sí.
0: Digue-li, doncs mira, que està a les portes de signar l'acord de pau amb l'Iran.
1: Va com l'home del Pérez Esquerdo.
0: Que res, que només queden rematar alguns serrells, informacions que fons de la Casa Blanca també han corroborat el portal Axios. Aquesta matinada Donald Trump, doncs abans de tancar-se al lavabo, ha tornat a assegurar que l'Iran es mor de ganes d'arribar a aquest acord.
15: Volen fer un pacte. Hem tingut converses molt bones a les últimes 24 hores i és molt possible que tanquem un acord. Tractem amb gent que té moltes ganes que acabi la guerra. I tranquils, que si no hi estan d'acord, hi estaran d'aquí poc.
4: Molt bé, el tio, una altra guerra que acabarà ella.
0: Bé, això mentre el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, s'ha reunit amb el Papa al Vaticà aquest migdia, trobada amigable, han dit fons al govern, què han de dir. Visita que arriba en plena crisi diplomàtica, recordem, entre la Casa Blanca i el Vaticà, per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, Donald Trump, que fa molt poc ha acusat Lleó XIV d'estar a favor que l'Iran tingui l'arma nuclear.
1: Doncs anem fins al Vaticà perquè tenim en exclusiva el programa Obrim Línies amb el Papa Lleó XIV. Santedat, bona tarda.
16: Buenas tardes, good afternoon, buonasera.
1: Buonasera, Papa Lleó XIV.
16: Que Dios os bendiga a todos. God bless you all. Les quería advertir de que no hagan caso alguno...
1: Santedat. No té un excés de reverberació al despatx des d'on ens parla?
16: This is what happens at the Vatican.
1: Digui-li... Li pot dir el que posa la reverberació de la sala on ens parla?
16: Són les columnes.
1: Si la pot...
16: Put it down. The reverberation is too high.
1: És que a tot arreu hi posen reverberació.
8: És que ho fan les columnes.
1: Tu quan parles... Estan provant la conversa amb el...
16: Probando reverberació.
1: Sempre que parla el papa o mossens o bisbes o... Sempre parlen amb reverberació. Veig que en tenim algun problema avui.
16: Sí.
1: Veig que no en sortirem.
16: God bless you.
1: Sí, santedat?
16: Yeah.
1: Endavant.
16: No les quería advertir
1: pitjor que abans, eh?
16: De que no hagan caso alguno ni escuchen nada de lo que diga Donald Trump. Do not listen to this clown.
1: Preciosa.
16: Porque es...
1: Ara, no sé què passa, que tenim...
16: La personificació...
1: No sé qui està assajant, però és que
0: proves de veus.
16: Oh, it's horrible. It's horrible.
8: Aquesta senyora va venir a Barcelona?
16: Oh, Sancho!
1: Això del Vaticà és tan gran, té uns salons tan grans que ara mateix que es fa dificilíssim. Què diu, pap? Santitat?
8: Papa!
16: estava dient hola, hola a toda España, Cataluña, todos bienvenidos a la casa del señor.
8: Que va a bendecir la torre.
16: Por supuesto. Les decía que Donald Trump no le escuchen porque es la personificación del mal en la tierra.
8: Sí, cierto.
16: Es un enviado de Lucifer.
8: Lucifer.
16: He's the devil. Es el anticristo.
1: No, ya me si no es pot parlar del papa.
8: Bueno, és que deu ser per Corpus, això ja. Deu preparar Corpus. Estan preparando Corpus.
16: Decirle a la chica que no grite tanto.
1: Decirle a la chica, decirle a la chica.
16: Estamos hablando con radio en Barcelona.
1: Bueno, escolta...
16: Está tranquilos porque Donald Trump...
8: Papa, que me puede traer una medalla bendecida.
13: Una medalla?
16: Who are you?
1: Bueno,
8: Marcelino,
1: ho deixarem aquí perquè
16: pan y vino.
1: La conversa realment
13: és difícil.
8: He venido a visitar a Juan Pablo II hace tiempo
1: ya. Ya van a rifar anys. Santidad, ya volvemos a hablar un día que la línia...

0: Caco!
1: Oh, per favor, quin descans.
2: Jo del Vaticà. Té aquesta sala, és tan gran,
3: és enorme,
2: es crea és una reverberació de tal nivell que realment és tremendo.
3: Preciós, és preciós.
2: Bé, Marc Serra, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
2: Aplaudiment per Marc Serra. Perquè
4: la reverberació aquesta fa diví. És a dir, fa com sí, emana poder, saps?
2: Que ho arreglin, perquè sí, ja ho així no es pot mantenir la conversa amb el Sant Pare. Bé, en aquest programa us hem explicat en diferents ocasions com la llei i la burocràcia sovint dificulten la feina que els toca fer, sobretot a la pagesia i ramaders. Doncs avui ens hem topat amb una reclamació que ha fet a través de les xarxes l'enginyer agrícola i col·laborador del Via Lliure, el Pere Puigverd. Només per posar un exemple, s'ha vist obligat a retirar el cartell de carretera que anunciava el seu negoci i ja porta acumulats, atenció, 18.000 euros...
1: Què dius?
2: 18.000 euros en multes. A les seves reclamacions també s'hi han sumat, entre d'altres, el president Quim Torra. A veure, Serra, 18.000 euros?
4: Sí.
2: D'on surten aquests
4: doncs
2: 18.000 euros
4: explicaré.
2: Amb multes?
4: És una acumulació de multes que parteixen d'una pregunta que deixo damunt de la taula, que és, això, no sé si ho heu vist últimament, les parades de fruita a les carreteres.
1: Sí.
2: Home, últimament, de tota la vida.
4: No, però refereixo, si últimament n'heu vist més o n'heu vist menys.
2: No.
4: Aquest és el tema.
2: Menys. Han desaparegut.
4: Clar, sí. I la qüestió és si es poden posar, no es poden posar,
3: per què no?
4: Si són legals, no són legals, quines condicions.
5: Home, al mig de la cartera no.
4: No, al mig
5: segur.
4: No, a un costat, en tot cas. Però sí que és veritat que aquest matí ho parlàvem i potser sí que és una cosa que fa temps enrere n'hi havia més i ara n'hi ha menys.
1: Doncs que... Les síndries.
2: Sí, sí, melonero.
4: Doncs... Potser,
2: i que sempre anaves a ell i deies el del camió amb els melons que es posava
4: sí,
2: a la carretera.
4: Sí.
2: Demelo bueno, eh?
1: Sí.
4: I ell te'l picava.
1: Agafa el que vulguis, que tot són bons.
4: Te'l picava,
1: te'l picava
4: i ja està.
1: Cul.
4: Sí. I sí. Sempre...
2: I després era un cogombre, però...
1: Era un cogombre gros. Que,
4: bueno, identificava la fruita amb un rètol, que sempre era d'una caixa d'una mica de fusta, o que sigui, posava allà melones, el que sigui.
5: Sí, bueno, i els que ho passava molt malament són els de les pel·lícules. Que sempre que hi havia una persecució
4: sí,
5: i tal, se'ls emportaven per endavant. Les pel·lícules aquests...
4: Els fruiters morien els primers. Bueno, concretament estem parlant de tres casos diferents, que ara us explicarem, on aquest agricultor ha estat sancionat amb multes que fan un total de més de 30.000 euros.
1: Què dius?
2: La suma són 30.000 euros.
4: La suma total són 30.000 euros. L'altra cosa és el que ja ha pagat ell, que ara ens ho explicarà. Davant del cas que ara us explicarem, el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una piulada X dient que traslladarà el cas al conseller de Torn i que, segons diu, s'oblida que la pagesia és essencial i recorda que a Suïssa es pot comprar productes als pagesos també a les carreteres. I es veu que a França van pel mateix camí. Pere Puigverd, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
1: Què tal?
4: Gràcies per acompanyar-nos. La sensació que hem tingut, ara entrarem en més detall, és que, llegint les teves reclamacions, és que has arribat una miqueta al final de la paciència,
6: sí.
4: No?
6: Mira, jo vaig tenir les primeres sancions aquest desembre, però els vaig assumir com una cosa que jo coneixia la llei i, per tant, sabia que estava infringint perquè no hi havia possibilitat de que em donguessin permís no per vendre la fruita, com dieu, arran de carretera, sinó en un local adequat, en totes les mesures sanitàries. Només jo posava a peu de carretera uns rètols, unes pissarres i dues caixetes de fruita perquè la gent veiessin que allà hi havia un productor que venia els seus productes. Però ja és un lloc adequat sanitàriament, amb pàrquing i tot molt ben arreglat. Doncs vaig tenir aquesta sanció, la van pagar en una altra també per altres històries que referent a la normalització de la fruita, que si venen a fer una inspecció segur que te troben algun fallo, van pagar-ho, eh? I llavors el que m'ha indignat més, que per això vaig fer això aquest tuit ahir nit, és que em diguessin que tinc 10 dies hàbils per treure els 4 cartells que tinc davant del meu negoci, que està a 30 centímetres de la zona urbana, dient que la zona rústica està completament prohibit posar cap cartell que pugui distreure el conductor. Mm. I, per tant, això és el que m'ha sabut greu. He intentat moure cel i terra, he anat al departament, he fet tot el possible perquè he trobat que conec la llei i sé que és una llei injusta. I com és llei injusta, hem de lluitar perquè no fa cap mal a ningú que jo posi cultius propis i venda directa del productor arran de carretera, sense molestar ningú. És que m'he llegit la llei i diu que que no puguin produir un accident.
4: Exacte.
6: Un accident. Està, pensa que un està separat 6 metres de la carretera i cap endintre el meu negoci. Vull dir que, en canvi, a una gasolinera té els cartells arran de carretera. Les gasolineres poden posar-ho, que van a 90 per hora, allà a casa van a 50, però com que estic a 50 centímetres o 30 de la zona urbana, no m'ho puc posar. En canvi, si ho tingués un metro més endavant, podria posar-ho.
4: Nosaltres hem parlat amb el Departament d'Agricultura, també Territori, gràcies a la feina de la Bàrbara Julbé. Ara anem comentant totes aquestes qüestions. Aquí potser no es tracta de que s'estigui complint o incomplint la llei, sinó valorar si aquesta llei és justa o és injusta, no?
6: Ara.
4: Això és el que hem de pensar. Repassem aquestes denúncies que has rebut, Pere, perquè n'hi ha algunes de sorprenent. Comencem pel cas del cartell. Aquest rètol que tens anunciant la teva botiga Ventalló, durant quants anys l'havies tingut, el primer?
6: Més de 15 anys.
4: Val. En aquests 15 anys se t'havia dit alguna cosa?
6: Sí, alguna cosa se m'ha dit fa uns 10 anys. Se va dir que no podia posar fruita. Vaig tenir una sanció de 600 euros. Posteriorment en vaig tenir una de 6.000 que vaig reclamar. Era aquella època que hi havia les prostitutes a peu de carretera i que tothom, les quines, posaven cartells. Jo vaig anar fent fotos de tots els cartells que hi havia i vaig presentar totes les prostitutes de tots els punts que estaven a peu de carretera amb un cartell allà que tenien i vaig dir, guiteu, sancionem a tots o no sancioneu a ningú?
2: Exacte.
6: I allò va morir. Allò va morir. I ara havien passat 10 anys, pensava que s'havien oblidat de mi. Cada diumenge o dissabte posàvem dues caixes de fruita a la carretera i una petita pissarra que deia fruita per indicar cap allà on teníem la fruita. I inclús el vigilant, que hi havia abans, em havia vist, jo deia, no patiu, que el dilluns ho traurem. I ell passava. No sé si han canviat alguna cosa, o han canviat el vigilant aquest,
4: sí,
6: que ens va trobar amb aquesta sorpresa d'aquesta multa, i ara encara més sorpresa que ho tingui, que si no ho trec vindran amb un camió, m'ho trencaran tot, que val més de 15.000 euros, aquests cartells, i s'ho emportaran. I pagaré 741 euros per treure-ho.
4: Aquest era el cartell antic, ara has posat aquest nou.
6: Vull posar-ho.
4: Vols posar-lo?
6: El tinc encarregat. Això és un fotomuntatge de com quedaria.
4: Val.
6: No, hauria de posar aquesta setmana. He parat, perquè m'he espantat, dic, ara el tinc pagat un 50%, però no l'he posat. Espero't a veure què tinc a fer.
4: La llei que l'hem consultat diu que el rètol...
2: Però, disculpa, sí? Qui li trencarà el cartell?
6: Ells, els carreteres, vindran amb una grua, ho arrencaran tot i s'ho emportaran.
2: Ah, els de carreteres, però els de... O sigui, el
4: Departament de Territori.
2: Departament de Territori, de la Generalitat. Sí. Vindran amb una excavadora i t'ho fotran en l'aire.
6: Sí. Això és el que m'han dit.
1: Aquesta és la feina que...
2: Són les maneres de tractar el problema.
6: Ara. Una cosa que no fa cap mal, al contrari. A casa venen metges, venen escriptors, abogats, i tothom me'n felicita de com ho està anunciat. I ara això es veu que els hi molesta.
4: Bueno, la llei diu que el rètol i les caixes de fruita estan en zona de la carretera de domini públic i que s'han de retirar en un termini de 10 dies. Això és el que diu la llei.
6: Sí,
4: la meva pregunta
6: sí.
4: és, ho tens en una zona de la carretera de domini públic on puguis dificultar que allà passi alguna cosa?
6: La tinc en zona de domini públic, però no dificulta per res, ni per accidents, ni per res. El que dificulta per accidents és la velocitat que passen els camions i cotxes per davant de casa, que haurien d'anar a 50 i van a 100. I no hi han volgut posar, això que l'Ajuntament ho ha demanat més d'una vegada, un semàfor perquè la gent vagi més a poc, i no, això sí que hi ha perill.
4: Però aquells
6: petits anuncis meus, que us he passat una foto,
4: sí.
6: no poden molestar ningú. I són macos, són fets en gust, perquè algú havia dit, pinta amb una pissarra, amb un remolc vell, ho pintes i ho deixes allà al mig. Doncs clar, això no és el meu estil. El meu estil és fer les coses una mica bé.
4: També ens han dit que no pots posar caixes de fruita en cap cas i que representen un perill per la seguretat viària. I a més ens han afegit una cosa curiosa que diu que les caixes de fruita no es poden posar perquè és un efecte crida pels senglars. Això ens ho diuen des de Territori.
6: Sí. Jo també els hi he dit que me comprometo a no posar mai més les caixes de fruita. Si em deixen tan sols posar el cartell.
2: Exacte.
4: Pot ser,
6: però jo ja dic que no els hi posaria més. Pot ser, però és que els senglars... seran les meves caixes de fruita o seran les faves del veí. Vull dir que Els senglars...
2: Els senglars s'ho foten tot.
0: Faran el que voldran.
4: Aquesta és la primera...
6: Però no els agraden gaire les pomes. Ah, els agraden més a les rates que no als senglars.
4: Carai.
0: Fixa't.
4: Això ho he comprovat. Molt mal moment per les rates, ara. Dic, t'anava a dir, hi ha altres coses a explicar, perquè aquesta seria la primera sanció. Amb quina multa t'amenacen en aquesta, Pere?
6: Aquesta me l'han posada ja. Aquesta me l'han posada... m'amenacen només amb això que et deia de pagar 740 euros per ell retirar. Aquesta és una multa que vaig pagar 10.001 euros, que si ho pagava i no reclamava, que no vaig reclamar, es va quedar amb 6.000.
4: Aquí
6: per
4: tenim,
6: tant, no.
4: Aquí ja tenim la primera. Anem a la segona. La història no acaba aquí. Hem d'anar fins al mes de desembre, on reps una nova multa, també de 10.000 euros. En aquest cas està relacionada amb la venda de pomes. De quines pomes estem parlant?
6: Jo sé que no puc vendre, ho sé. No puc vendre pomes de segones, lletges, però la gent del poble ho hem fet tota la vida. Vinc a buscar una caixa de pomes lletges, nen, per aquelles, per fer suc o per donar al bestiar.
1: Clar.
6: I val 5 euros tota una caixada de pomes. Això van venir uns inspectors, van estar tot el dia aquí a casa i em van trobar vàries infraccions. I sumat tot, pujava cap a 20.000 euros. I era que perquè no puc vendre aquestes pomes. Han d'anar llançades. Llançades o bé per fer suc, però jo ja n'he fet molt de suc. I pomes n'hi ha moltes si tens una pedregada. Ha d'anar llançades certificant amb un paper que ho has portat a destruir-se.
0: I ara?
6: És una injustícia. Com que és una injustícia, jo ho he seguit fent. I encara ho faig.
0: Ben fet.
6: Encara ho faig. Perquè trobo que no és just que no, la gent d'aquí no ens podem ajudar venguent una fruita que havia d'anar tirada.
0: I tant.
4: El que estem debatent aquí, és a dir, estem enfrontant la llei, que és el que us estem explicant, amb si és lògica o no és lògica.
2: Però disculpa, jo el que quedo, o sigui, quedo estupefacte, és la quantitat de
4: normativa,
2: o sigui, no la normativa. La multa imposada.
4: Ah, això sí.
2: Perquè 10.000 euros és per mínima. És per tancar el negoci.
6: Toni, és la mínima. Me diu el paper des de 10.000 a 150.000.
0: I ara?
6: Puc estar content, eh?
2: Però de moment portem 10.000 per una banda. Sí. 6.000 per una banda. Ara en portem 20.000.
6: Sí, sí. És una merda, però grossa. Jo m'he desvinculat una mica d'aquest negoci, perquè ja tinc una meva edat, i els treballadors... Jo no he volgut tancar aquest negoci perquè els treballadors, 15 famílies, es guanyin la vida. I quan veuen aquestes coses, diuen, ens estacarem en aquests cartells i que vinguin amb una excavadora que ens arrasin nosaltres i tot. Perquè pobres estan desanimats, perquè quan veuen que han de pagar aquestes tantes multes...
2: Home, clar.
4: A veure...
6: No posis més fruita a la carretera, no n'hi posarem més. No n'hi posarem.
4: Això de donar de vendre la fruita al poble, que dius que has fet tota la vida,
0: sí.
4: Hem anat a buscar la llei. Què diu la llei? Que aquesta poma no es pot comercialitzar en fresc,
6: sí, senyor.
4: Que la fruita s'ha d'etiquetar i demostrar traçabilitat,
0: va, home, va.
4: I que sí, la fruita tocada ha d'estar en condicions i s'ha d'indicar que s'han de fer sucs.
6: Sucs? O llançar-la, perquè
1: o
6: no pots
1: animals,
6: fer tota la fruita.
1: O pels animals, és que és això, pel cavall... Pel
6: bestiar, però hi ha gent que té cavall, sí,
0: però,
6: o no.
0: Però una poma tocada, tota la vida l'havíem agafat, treus la part tocada
1: mare
0: i te la menja.
1: Meva.
4: Això no es pot fer.
6: Menjat, no n'he menjat mai de la vida cap que no estigui tocada.
0: A veure...
1: Mira tu.
2: Parlant del cartell, disculpa, és que m'apunten que en el cartell també hi anuncies un pàrquing per autocaravanes.
6: Sí, això és una iniciativa nova, perquè com que aquí al poble no se n'ha pogut fer cap, perquè jo, des de que em vaig jubilar, em vam comprar una autocaravana segona mà i veig que a França totes les cases de pagès deixen aparcar, deixen dormir una nit, de franc, sense fer negoci, per donar vida en el negoci d'aquest del camp. I això ho vull posar en marxa, i per això havia fet aquest cartell nou, em feia una il·lusió terrible de fer això, i ara m'han fet això. Avui m'he posat a plorar, Quan la persona del departament m'ha trucat, dient que potser ja mirarem, que ens ho mirarem a mirar, que vostè ha de treure aquests cartells, m'he posat a plorar. Perquè una cosa que he fet tota la vida, que em fa tanta il·lusió i que veus que et tallin d'aquesta manera.
0: I tant.
4: Sí, sí, no, i perdoneu, és que encara no estem, eh?
1: Què dius?
4: Queda una altra. Tercera multa.
1: Sí. Sí.
4: Per fer servir les vostres caixes reciclades.
6: Bueno, és que això no es pot fer, jo també ho sabia. Però és que a pagès la meva mare ens va ensenyar que es havia d'aprofitar. Hi ha gent per Mercabarna que recullen caixes velles, però velles que han servit una vegada, de les nostres pomes, que un botiguer porta allà per destruir, i ells abans de destruir-los els recullen, els endrecen, i nosaltres els hi compràvem. no pas moltes, però mira, els hi podíem donar 100 euros la setmana, i nosaltres aquelles caixes els tornàvem a fer servir, ens costaven a la meitat de preu d'una nova, i dèiem, bueno, mira, aprofites el que m'han ensenyat tota la vida. Això tampoc es pot fer. I jo ja ho sabia, ho sé, perquè la normativa... Però això són normatives de la Comunitat Europea que mai s'hi havien fixat aquí tant. Però no, i ara no sé per què, ens estem tornant més papistes que el papa, ja que parlàveu.
4: Efectivament, la llei diu que cada vegada que s'hi posa fruita s'ha de destruir, s'ha de llançar.
6: T'agafarem el coronavirus o el ornavirus aquest.
1: Sí, d'aquí, de les caixes virus. De la fruita. Sí, exacte. Sí. Exacte.
4: Jo, la pregunta que et volia fer, Pere, és... Tu mateix estàs dient, no sé què està passant. La reflexió que fas, tu quina és?
6: Jo, que de veritat n'hi ha per tancar barraca, que et desanima tant... Jo, que tota la vida he sigut emprenedor, que m'ha agradat crear riquesa... i m'ha agradat dinamitzar el camp i donar a conèixer tot. I veus que te foten traves a tant llocs que et desanimes.
0: I tant.
6: I la meva dona sempre em diu, tanca, home, aquesta botiga i anem a viure la vida i disfrutar. Però, esclar, una cosa que has creat de zero, també et sap greu de tancar-ho. I, a més, la gent que farà, si ho tanco, són 15 famílies que iran a l'atur. I també em sap greu. Vull
2: per tant, intentar... Pere, ens acabes d'exposar puntualment, en el teu cas, que a més has fet una suma de multes que hem quedat esgarrativats,
4: sí, sí.
2: 18-20.000 euros, que treu de la butxaca
6: bueno,
2: i paga.
6: Bueno, amb el descompte poden no haver arribat tot any.
2: Sí, bueno,
1: però...
2: No, però em refereixo, amb el que estàs explicant, crec que és un exemple, que ho has explicat perfecte, del que es queixen la pagesia i la ramaderia. Que a vegades diuen, és que tenim molta burocràcia. El que estàs sí. explicant tu és a on ens movem ara, que tot és burocràcia, sí, perquè sí. al final sí, sí. és la burocràcia del cartell, que està a no sé quants centímetres, que no pot estar. Caïda. La burocràcia de la poma, que com que és una poma
4: tocada.
2: Lletja, s'ha de llançar. No la sí. pots reutilitzar ni la pots tornar a vendre, no. L'has de llançar, no la pots
6: anem
2: donar
6: enrere.
2: Ningú.
1: Les caixes.
2: Doncs clar, el que explica, si això passa, que interpreto que si et passa a tu, deu passar a molts àmbits de la pagesia i de la ramaderia, doncs puc entendre que la gent digui no, és que només ja ens queda un altre que tancar, perquè tot... I llavors, a les queixes de la burocràcia,
0: ara.
2: Doncs l'exemple és el teu, que aguantes no sé com... perquè, tal com diu la teva dona, és per tancar.
1: Mira, ens escriu el Ben, que diu que fa 3 anys que es va traslladar a Suïssa, que abans ho comentàvem, no? I que una de les coses que més li agrada és comprar productes directament a les granges. Es veu que a peu de carretera o en pobles petits hi ha paradetes senzilles, sense dependents,
0: lògic.
1: On pots trobar verdures, fruita, ous, llet, formatge, pa, lògic. Mel, melmelades... És un autèntic luxe,
0: exacte.
1: Diu, i que a més de gaudir de productes frescos i de qualitat, dona suport als agricultors locals. Per tant, és que, i, bueno, jo no sé si
0: és
1: tenen
0: que
1: poca
0: maduixa,
1: feina...
4: Bueno, i el Pere apuntava també
1: a
4: França, no? També,
6: sí.
4: Suïssa i França.
6: Jo com que ho tinc a prop a França, això ho he copiat una mica de França, ves? A vegades ens esperem amb un celler, et deixen dormir allà i els hi compres una caixa de vi o bé o unes maduixes en el pagès o, bueno, perquè és quan ens hem de donar a ajudar uns als altres. I això ho promocionen. I a peu de carretera hi ha unes pissarres que diuen produït de la ferma o bé produït de terroir. Uh-huh. I en canvi aquí un cartell que digui cultius propis pot distreure el conductor i a més està fet amb gust. I ara ho tinc que trencar això que m'ha costat tants diners.
4: No, només em queda per preguntar-te si tu hi veus alguna esperança amb els contactes que has tingut, perquè entenc
6: que
4: has parlat, eh?
6: A la gent treballadors de Departament de Territori he intentat parlar amb el director general. Ho he intentat per mi d'una manera no ha estat possible, però la secretària, em penso que era el subdirector, m'han atès molt bé i m'han dit que he entès que ells tampoc ho entenien, he entès això, però que complien la llei. I m'han dit, ens hem emplaçat que la setmana que ve vindran, ens ho miraran, jo dic, tan sols m'ho deixéssiu posar una mica més endintre i aquest que tinc a peu d'entrada, que no molesta ningú, sisplau, no me'l feu treure. I ho he deixat parat i els he dit als treballadors que volien fer guerra, jo dic, no feu guerra. Intenteu solucionar les coses bé.
4: Doncs imagina't. Doncs,
1: només dos correus que et volia comentar, sí. Pere, molt ràpids. Un és el del Cristóbal, que diu que envia aquest missatge sobre la conversa que tenim amb aquest agricultor. Diu, té raó, fins a 6 autocaravanes es poden tenir en un terreny propi sense necessitat de permisos. T'ho dic,
6: sis,
1: perquè també...
6: 6 n'he posat.
1: Fins a 6. Veus? Perfecte,
6: sí.
1: Que és fins a 6.
6: I sense cobrar, eh? Sense cobrar.
1: Imagina't. I la Glòria diu que són pescadors a casa i que podríeu agafar-vos de la mà, noi.
2: Ah, mira,
0: que també,
2: el que deia, també, exacte.
6: Sí. Gràcies, gràcies, gràcies per aquest suport.
1: I tant.
4: Pere, una abraçada i molts ànims.
6: Una abraçada.
2: Un aplaudiment al Pere i a tots els que els pescadors, els que es dediquen a la pagesia, a la ramaderia,
4: que
2: perden
4: hores dia, amb els papers.
2: Cada dia ho tenen més complicat. Ara tornem.
3: RAC 1.
7: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho, amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Coneixes Munt? La marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983. Ara a Balmes 228.
11: Tres jubilades, un pla, zero límits.
12: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
13: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
12: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
13: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
14: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
15: Et convido a berenar.
16: A berenar després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
17: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
18: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
21: Garulera. Garulera.
20: Así no va, compañeros, venga.
21: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del día al No Lo Sé.
20: Venga, que nos vamos.
22: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
20: Voz corporativa, compañeros.
22: RAC 1.
20: Tots som...
22: un milió.
20: Repátamelo.
22: Bien.
20: Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
22: RAC 1. Tots som 1.
2: Són les 5 de la tarda, 10 minuts. Ho hem estat seguint aquí al programa. Mar Poyato, bona tarda.
23: Bona tarda.
2: Xavi Rocamora, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Alguna bufetada més al Madrid o no?
4: De moment no, però Déu-n'hi-do.
2: Això sembla...
4: Si estem entretinguts.
2: Només falta Tupòria, que també és del Real Madrid, fotent cleques per la ciutat... com és allò? Valdebebas, no? Per Valdebebas.
4: Sí, exacte. Exacte.
2: A veure, només falta ell, que per cert l'ha rebut Donald Trump, amb tots els honors, eh? Sí,
4: sí. Imagina't. Ah,
2: sí? Dios los cria i ellos segunden. Sí, sí, bé, l'OMS, comencem parlant de l'OMS, que assegura que el brot d'antivirus no és l'inici, important això, no és l'inici de cap pandèmia, però insta les farmacèutiques a invertir en vacunes contra aquest tipus de malalties.
23: Ho ha dit el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom,
0: Adhanom, que ha fet una roda de premsa. En aquesta compareixença també ha assegurat que l'arribada del vaixell a les Canàries suposa un risc molt baix. Adhanom dona per fet que hi haurà més positius, però afirma que el brot no anirà a més.
3: Given the incubation period of the Andes virus,
5: tenint en compte el període d'incubació del virus, que pot ser de fins a 6 setmanes, és possible que es notifiquin més casos. Tot i que es tracta d'un incident greu, l'OMS avalua el risc per la salut pública com a baix.
3: WHO assesses the public health risk as low.
0: Ara per ara, l'OMS ha confirmat 5 dels 8 possibles casos d'antivirus del brot del Londius, el que és el vaixell. Els altres 3 estan pendents d'estudi al laboratori. En espera d'aquestes proves, fa pocs minuts hem sabut també que els Països Baixos han hospitalitzat un altre passatger del creuer. És el cas, aquest cas que no han especificat si es tracta d'un dels que van traslladar ahir directament del vaixell o d'algú que va abandonar-lo en alguna de les escales que ha fet durant la ruta. Encara en l'àmbit de la salut, un estudi coordinat per l'Hospital Clínic i l'IDIBAPS confirma que combinar tractaments ajuda a millorar la recuperació dels pacients amb ictus isquèmic. Fins ara el que feien era extreure el coàgul que bloquejava l'entrada de sang al cervell i a restablir el flux sanguini. Ara bé, hi havia casos de vasos petits que seguien bloquejats. Els investigadors han comprovat que punxant un fàrmac al pacient després de la intervenció es desbloquegen també aquests petits vasos. El coordinador de l'estudi, Ángel Chamorro, ha explicat a RAC1 que així arriba més sang al cervell i la recuperació és molt millor.
23: I el que hem vist és que el grup de pacients que s'hi han donat aquest fàrmac s'incrementa en un 15% absolut la taxa de curació de la malaltia, la qual és una dada increïblement potent.
0: Segons Chamorro, aquest descobriment és un pas de gegant i ja hi ha diversos hospitals que estan posant en pràctica el nou sistema. Un apunt cultural perquè Rosalía actuarà aquest dissabte a Sevilla en un concert sorpresa que serà gratuït. Ho farà al costat de la Filarmònica de Sevilla. Mitjans andalusos i agències com Europa Press donen per fet que la cantant catalana serà la gran protagonista de La Jarana, un espectacle organitzat per Netflix per promocionar la segona temporada de la sèrie Berlín, l'spin-off de La Casa de Papel. El concert es farà a tocar del riu Guadalquivir en un escenari flotant i Rosalía interpretarà 5 cançons. La nova temporada de Berlín està ambientada precisament a Sevilla i gira al voltant del robatori d'una obra de Leonardo da Vinci.
24: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
25: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
24: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
25: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
24: Entrades a magnificfest.com.
26: Els esports, ara ho dèiem, continuen els problemes al Madrid i segons ha avançat el diari Marca, Tchouaméni i Fede Valverde han tornat a arribar a les mans a l'entrenament d'aquest matí. El d'avui, però, ha estat un episodi més greu perquè Valverde ha acabat a l'hospital. Segons aquesta informació, tot ha començat quan Valverde no ha acceptat les disculpes del francès per l'incident d'ahir. És més, durant l'entrenament, l'uruguaià ha fet diverses entrades dures a Tchouaméni que han desembocat en una baralla dins del vestidor. Diversos mitjans apunten que durant aquesta baralla Valverde ha relliscat i s'ha fet un trau. Tot plegat a només 3 dies del clàssic en què el Barça pot ser campió de Lliga. Kylian Mbappé és dubte per aquest partit. El francès ha superat les proves d'aquest matí per les molèsties que arrossega a la cuixa esquerra i ha fet una part de l'entrenament amb el grup. Ara caldrà veure com evoluciona i si acaba entrant a la convocatòria. Tot plegat el dia que hem sabut també que l'exdirector esportiu del Sevilla, Monchi, ha signat un precontracte per fitxar per l'Espanyol. Aquest estiu l'andalús agafarà el relleu de Ferran Garagarza sempre que l'equip blanquiblau mantingui la categoria i un parell de previsions per avui. L'Espart Girona visita el València. A l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet serà a les 7 i en directe a RAC més 1 i una hora més tard, en hoquei patins, el Barça s'estrena a la final a 8 de la Champions contra l'Sporting de Portugal.
0: I el temps, a aquesta hora descarreguen alguns xàfecs i tronades al Pirineu i Prepirineu, però de manera més esporàdica també hi ha alguns ruixats a l'interior, sobretot a punts de la Catalunya central, tot i això no són tan importants com els dels últims dies i en general deixen poca aigua. Mentrestant, a la resta es mantindrà aquest cel mig ennuvolat amb un ambient força agradable.
27: Versió RAC 1.
28: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. A aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida

0: Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: Senyor Virgili, prepari's que d'avui en 8 estarem a la plaça Catalunya.
3: I agafem la moto, eh?
2: Com?
3: Ah, oh, què es pensa vostè?
4: Jo, si és amb sidecar, sí.
3: Home, que xules, eh? Que xules. Doncs,
2: encara n'hi ha, eh? Encara
3: són xulíssimes.
2: Per Barcelona, de tant en tant... Aquest, bueno, el que passa és que aquest, els de MotoGP no van amb sidecar.
4: No, no van.
2: No, en principi van sols.
3: El meu pare en tenia una,
2: tot i que no estaria malament veure curses al circuit de Catalunya amb sidecar, eh?
4: N'hi havia hagut, eh?
2: Home, i tant.
3: Que xules, que xules, per favor.
2: I, a més, el que anava al sidecar anava...
4: Sí, tot or.
2: Anava de tor, anava penjant, anava fora, eh? Era espectacular, allò.
4: Extraordinari. Era una cosa, però fantàstica, eh?
2: És que portàvem...
4: I s'aixecava, eh? Si de cap,
2: sí, no, no,
4: eh?
2: Sí, sí, però sí, clar, sí. És que estàvem aquí comentant lo del MotoGP, que estarem a Plaça Catalunya dijous,
4: sí,
2: i després s'ha quedat aquí
4: dijous
2: amb el Sidecar. Mm. A veure, podem reprendre el fil, l'Àlex, gràcies.
3: Bueno, sabeu on serem? Serem a Plaça Catalunya. Ens traslladem al MotoGP Fan Fest Barcelona amb aquest programa previ al Gran Premi Monster Energy de Catalunya, on les motos de MotoGP, que en aquest cas...
2: El Monster és el que patrocina, el patrocinador.
3: Sí, home, clar,
2: Monster, Monster.
3: Podem preguntar als pilots si n'han portat mai, perquè jo m'imagino que és diferent portar una moto, un sidecar, que portar la teva moto.
2: Mira, és una de les preguntes
3: xulo,
2: que pots anar,
3: eh?
2: Que pots anar incorporant.
4: Fes-la,
2: moto amb sidecar.
3: Home, clar. Miri, sap qui vindrà, entre altres? Pol Espargaró, Carles Checa, Riqui Cardús. Parlarem amb ells, sortejarem entrades per assistir al Gran Premi de Motociclisme.
4: Olé.
3: Entre els que vingueu a veure'ns en directe, hi haurà simuladors, que m'agradarà veure-la a vostè també. Per tots els que vulguin conèixer la sensació de fer una cursa...
2: Més que una moto, sembla...
4: A tota castanya.
3: Sembla un animal.
4: Van a tota castanya, eh?
2: Sembla realment un... Què li deia jo? Una guatlla que l'estan escanyant.
3: Ai, pobra. A més, portaran barrets de palla, cosa que vostè sempre reivindica.
2: Sí, sempre. Tots els que vingueu, sí, perquè no us rostiu el cap, barrets de palla, per tots.
3: Dijous 14 de maig, a partir de les 4, versió RAC1 des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya, amb la col·laboració de MotoGP.
2: Doncs ja podem saludar a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
5: Molt bona tarda, Toni.
2: Segons m'ha explicat l'Anabel Luna, amb tempesta inclosa a Madrid.
5: S'hi ha acabat.
3: Ah?
2: Mira, veu?
3: Mira tu.
2: Doncs ja està. Ja ha passat... Bueno, tempesta meteorològica, sí. Política...
4: Política cada dia.
2: Política és diària, la tempesta. Però bé, ara hi entrarem. Ernesto, comencem amb el judici pel cas de les mascaretes, que, recordem, ahir va quedar vist ja per sentència, una jornada centrada en els informes d'acusacions i defenses i el torn d'última paraula dels acusats, tant de Koldo com d'Avalos, que van fer pinya per desacreditar Aldama. I el fiscal anticorrupció, Alejandro Luzón, que va negar que Pedro Sánchez sigui el número 1 de l'organització criminal, tal com havia assegurat l'empresari. A banda de les conclusions que vostè pot extreure d'aquest final del judici esperant la sentència, una pregunta que li trasllado és com s'entén que Luzón, el fiscal anticorrupció, doncs hagi demanat una rebaixa de pena pel penedit que és qui va apuntar contra Pedro Sánchez, és a dir, contra Aldama.
5: Bueno, la verdad, Toni, es que yo desearía que en la sesión de ayer hubiese estado un escritor de la talla de Benito Pérez Galdós o de Josep Pla, ¿por qué no? Que eran grandes escritores y periodistas y que plasmaron una obra extraordinaria, porque en la sesión de ayer está todo lo que ha pasado desde noviembre de 2024, cuando excarcelaron a Aldama, que estaba preso, y todo lo que va a pasar en las causas pendientes en la Audiencia Nacional, por un lado. Y en la jornada de ayer también fue muy importante para una figura literaria, para comprender la realidad, porque ese drama

0: Fue acompañado de otro, en otro juzgado de Madrid, el juzgado de instrucción 41, porque el juez Juan Carlos Peinado, lo que era previsible, ha desestimado los recursos contra su auto de transformación, por el cual propone juzgar a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, por el procedimiento de tribunal de jurado. Es interesante porque los medios han puesto de relieve que el juez Peinado ha hecho un corte y pega y que no ha hecho un auto razonado. Y fíjese, a mí lo que más me llama la atención no es que haya hecho un corte y pega, porque uno puede citarse a sí mismo, indudablemente, ¿no? Sino que haya escogido la frase que había puesto ya en su auto del mes de abril, donde proponía ya juzgarles. Escoge una de esas frases que es una decisión suya ponerla y por lo tanto es algo que a él le resulta muy relevante, ¿no? Que la gente conozca, y desestima los recursos porque dice él que se investigan, comillas, hechos que provienen de palacios presidenciales más propios de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizarlo remontándose al reinado de Fernando VII. Bueno, esto ya lo había puesto él, es una cita, una autocita, digamos, él reproduce una cita suya. Pero el hecho de que él escogiera esto para reafirmar que Begoña Gómez tiene que sentarse en el banquillo de un tribunal de jurado, que hable de Fernando VII, como todo el mundo dice, el rey felón, el que fue rey de las Españas en 1808 y más tarde, después del levantamiento contra Napoleón, en 1813 hasta 1833, y que de alguna manera asimile a Begoña Gómez como la reina María Cristina, la esposa de Fernando VII, para mí es un hecho significativo, es un hecho políticamente significativo. Y que el juez haya escogido este párrafo, cuando podía haber escogido otro de sus razonamientos contra los recursos, para mí es muy significativo. Es decir, el juez Peinado cree que es un cruzado contra la dictadura que representa el régimen absolutista de Pedro Sánchez. Ya sabemos que cuando uno dice régimen, no quiere decir gobierno, y dice régimen, está diciendo algo sutil, ¿no? Pasa como, por ejemplo, con Irán, ¿no? Uno no habla del gobierno de Teherán, uno habla del régimen de los ayatolás. No se llama gobierno, sino régimen. Entonces, a la pregunta que usted me hace sobre el fiscal Luzón,
1: ¿sí?,
0: la contestación es la siguiente. Uh-huh. El fiscal Luzón, el día martes, tiene una reunión con su jefa, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.
1: Sí.
0: Y le propone, en esa reunión, rebajar aún más la pena. ¿Por qué digo yo rebajar aún más la pena? Porque ya la pena de 7 años supone una rebaja y un premio por colaboración a Aldama. Lo digo porque los otros tienen penas muy superiores. Tienen penas, en el caso de Ábalos, de 24 años. Entonces ya 7 años suponía una valoración de ponerle una pena, digamos, muy baja para un delito de organización criminal y otros. Entonces, sin embargo, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, el señor Luzón, le propone una rebaja. Y esta rebaja se la está proponiendo después de que Aldama, pues, ha dicho que en realidad él es el número 4 de la organización criminal, y que el primero es, el número 1 es Pedro Sánchez. Entonces, claro, Teresa Peramato le hace saber que, hombre, que los delitos por los cuales se acusan a Aldama son muy graves, y que además está incluso en curso en otro procedimiento, incluso todavía mucho más grave, que son 210 millones de euros de evasión del IVA de los hidrocarburos, de las ventas de gasolina, ¿de acuerdo? Eso se está investigando en otro juzgado de la Audiencia Nacional. Y que, bueno, darle todavía un premio mayor después de pedir 7 años significaría asumir que Pedro Sánchez es el número uno de la banda. ¿Por qué? Porque precisamente después de lo que ha declarado Aldama, le estás incluso reconociendo una rebaja, una atenuante muy cualificada, ¿cómo se llama? Entonces, la fiscal general del Estado, en una lo que se llama una dación de cuenta que él hace, que es el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, le dice que no y le da instrucciones para mantener el escrito con la petición de 7 años. Y además le hace ver que tiene que desmarcarse de Aldama en relación a Sánchez, porque si no va a parecer que la fiscalía está de acuerdo con Aldama. El artículo 25, Tony, establece que el fiscal, en este caso inferior, le da cuenta al superior y el superior le dice lo que le parece y le da una serie de instrucciones.
1: Sí.
0: Esas instrucciones en este caso ha sido mantén la calificación y mantén la petición de 7 años. Pero el estatuto del Ministerio Fiscal dice algo más. Dice que el fiscal tiene que cumplir esas instrucciones, pero tiene libertad oral para decir lo que a él le parece. ¿De acuerdo?
1: Sí.
0: Y es exactamente
1: al cafá
0: lo que ha pasado. Es decir, apoyándose en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Luzón no cambia las conclusiones, no pide bajar la pena o digamos aplicarla una atenuante muy cualificada, sino que dice, defiende la necesidad de que el tribunal apoye lo que dice el abogado de Aldama, el señor José Antonio Choclán. Fíjese, el estatuto del Ministerio Fiscal en ese sentido es muy liberal, porque dice, el fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá abstenerse de las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente para el bien de la justicia. Es decir, Luzón cree que para el bien de la justicia hay que darle a Aldama una atenuante muy cualificada. Esto es que la suma de los años, de las penas que sean inferiores a 2 años, cada una de las penas, permitan que no ingrese en prisión.
1: Li volia preguntar sobre com anem aquest cas, amb el calvari de Pedro Sánchez. Recordem que l'octubre del 2024, vostè va vaticinar que començava un calvari polític per Pedro Sánchez.
2: Intentaré decir en catalán. Podríamos decir que el dia de avui,
1: sí,
2: retrospectivament,
1: sí, molt bé,
2: pot quedar com l'inici del calvari de Pedro Sánchez.
3: Caram!
1: Bueno, escolti,
3: no, ho he dit perfecte.
1: Perfecte.
3: Perfecte.
1: Perfecte.
3: Un català, bravo.
1: Bé, li pregunto, en quin punt del calvari estem? I quin paper tindrà en el futur Alejandro Luzón en la creuada contra el PSOE?
0: Bueno, el camino al Gólgota, o la Vía Dolorosa,
1: sí,
0: de la que hablamos en ese momento, en octubre del 2024, justo cuando salía Aldama de prisión, bueno, ya todo el mundo sabe que es el itinerario de Jerusalén, ¿no?, que recorrió Jesús cargando la cruz, ¿no?, hasta que le crucifican. Y yo creo que, bueno, ese trayecto era de 600 metros. Yo no sé cuántos metros quedan ahora. Lo que sí puedo decir, y creo, es que el fiscal Luzón, cuyo mandato de 5 años vence en octubre del 2027... exactamente el 2 de octubre, va a dedicar todo lo que queda, y eso quedó claro ayer en la sesión del Tribunal Supremo, va a dedicar todo su tiempo prácticamente a instruir lo que queda en la Audiencia Nacional. Y lo que queda en la Audiencia Nacional es mucho. Queda todo el tema de la presunta financiación irregular del PSOE, donde Aldama dice que está aportando datos, todavía no sabemos cuáles son, él ha aportado un sobre, yo supongo que ese sobre que dice Aldama probaría la financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista a través de pagos en petróleo del gobierno de Venezuela, eso dice Aldama. Ese sobre ya lo ha entregado, que es un sobre que presuntamente lo habría dado Delcy Rodríguez cuando visitó España. Recuerda usted que hubo un caso sí. Delcy Gate y todo eso, ya vino a España y dice que entregó un sobre
1: que va arribar amb un avió, es va reunir amb, si no recordo malament, amb Ábalos a l'avió, sí. No? I que no va baixar de l'avió i que això va, i va, es va parlar d'una irregularitat amb l'aterratge d'aquest avió.
0: Sí, porque ella tenía, digamos, Venezuela estaba en una lista de la Unión Europea por la cual no podía entrar en territorio.
1: Exacto.
0: En fin. Entonces, dice que hay un sobre, ese sobre ya lo ha entregado Aldama a mediados de marzo, se lo entregó al juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, la Fiscalía ya lo conoce, y ya veremos. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado está el tema de Santos Cerdán.
1: Es el día de otro hoy, tema.
0: Que es el tema de el presunto amaño de obras.
1: Sí, sí.
0: Bueno, es un tema que no está ahí, está ya en la Audiencia Nacional, pasó del Supremo a la Audiencia Nacional. El juez Puente había pedido en junio del año pasado, cuando mandó a Cerdán a la cárcel, un informe sobre su patrimonio personal a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y a mí me llamó la atención que el señor Cerdán entró en la cárcel y salió de la cárcel, informe patrimonial no hay. La UCO no ha presentado un informe patrimonial de ningún tipo. Bueno, esa causa también está pendiente con Aldama, con Ábalos y con
1: Santos Cerdán.
0: Santos Cerdán y con Koldo García. Uh-huh. Esa causa está pendiente y ya veremos. Por lo tanto, lo que tenemos por aquí, digamos, el camino hacia el Gólgota o Calvario va a ser intenso. No sé, digamos, si uno ve el discurso que hizo José Antonio Choclán, que es el letrado de ex magistrado de la Audiencia Nacional, el letrado de Aldama, él habló de la financiación irregular del PSOE, habló de Santos Cerdán, le nombró varias veces Santos Cerdán, y habló de prácticamente todos los acontecimientos que van a venir ocurriendo. Por lo tanto, yo lo que preveo es que entramos en la etapa más intensa y, desde el punto de vista judicial, contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez. La más intensa en la Audiencia Nacional, después de la sentencia, que la conoceremos seguramente a primeros de junio, esta sentencia de lo que se llama las mascaretas, pero es que no son las mascaretas, en realidad se ha hablado de todo menos de las mascaretas. Porque yo le sigo insistiendo en una cosa que ya le dije, y es que aquí Aldama se ha llevado alrededor de 6 millones de euros por los contratos de las mascarillas. Pero no solo porque él era intermediario, sino que él había pactado con las empresas que aparecen como titulares de las mascarillas que él se quedaba con el tercio, con un tercio. Entonces son, digamos, 6 millones. De esos 6 millones, en una organización criminal, pues se supone que debía haber distribuido. El dinero que le ha distribuido a Koldo y a Ábalos, si uno toma, en fin, los alquileres que le pagan a la novia de Ábalos, a Jessica, si uno toma como probado que le daba 10.000 euros mensuales, si uno incluso toma un desfase de ingresos y gastos de 94.000 euros de Ábalos, bueno, les condenarán por esto, pero esto no es una, en fin, no es una mordida acorde con lo que normalmente sería una organización criminal, ¿no? El otro se queda con 6 millones de euros y a estos les da los alquileres de Jessica, le invitan a Marbella 15 días, iban a comprar una casa, pero al final no la compran. En fin, yo creo que lo que yo veo es que no está probado que ellos cobraran mordidas. No está probado. No digo que no los hayan cobrado. Yo digo que probado no está. Eso es lo que me llama a mí la atención. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que decide el Supremo. Yo estoy seguro que les van a condenar. Está Martínez Arrieta, está Marchena, son dos especialistas, como demostraron en el caso del fiscal general del Estado, que pueden hacer sentencias incluso sin pruebas directas, con razonamientos, como en el caso del fiscal general, que no podía ser otra persona que él. Y aquí ya veremos, dirán que es una barbaridad lo de Jessica, que, hombre, no se puede hacer un enchufe, que no se puede hacer, yo estoy de acuerdo, por supuesto, no defiendo eso, pero intentarán hacer una teoría sobre los enchufes y sobre los ministros, pero lo que yo no veo, como digo, es la prueba, digamos, de que esta gente se les pagó de acuerdo a lo que dicen que fue una organización criminal. Y eso, bueno, ya lo veremos en la sentencia, pero eso es así. Lo que yo veo es que realmente, aparte del Supremo, ya la Fiscalía está entregada a terminar con Pedro Sánchez.
1: Ara que parlàvem d'aquest via crucis de Pedro Sánchez, bé, un dels instigadors és l'home fort d'Isabel Díaz Ayuso, aquest home que està darrere, que té un poder, una ombra tremenda, és un dels dolents de la pel·lícula, estem parlant de Miguel Ángel Rodríguez, que ha negat, seguint amb el món de la judicatura, haver difós dades personals de dos periodistes del País que investigaven unes obres il·legals al pis on vivia la presidenta madrilenya. La justícia l'investiga per un possible delicte de revelació de secrets. Aquí, Ernesto, la pregunta és, bueno, què va passar amb la informació personal d'aquests periodistes? Quin paper va tenir Miguel Ángel Rodríguez?
0: Bueno, ellos estaban haciendo una investigación porque, bueno, pues el domicilio de Isabel Díaz Ayuso en el barrio de Chamberí, de Alberto González Amador, es objeto de muchas polémicas. No solamente es un último piso, sino que también a él se ha añadido un ático. Estamos hablando de unas viviendas del orden de 300, 400 metros cuadrados entre las dos. Y, bueno, pues esto tiene interés periodístico. Fueron unos periodistas allí a preguntar y tal. Y entonces, inmediatamente, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, pues envió un mensaje a sus periodistas amigos en chats, dando los nombres de los periodistas y dando fotos. Bueno, pues se presentó una querella por el diario El País, se adhirió el Ministerio Fiscal y se adhirió la acusación popular del Partido Socialista Obrero Español, y la jueza, titular del juzgado 25, no vio que hubiera datos reservados allí. Los datos eran reservados porque la foto y los carnés de identidad de los periodistas, en fin, son datos muy personales y por lo tanto no son datos que están al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, pero la jueza no vio ningún problema y consideró que archivaba el caso. Esa es la jueza del juzgado de instrucción 25 de Madrid. Pero se recurrió esto, probablemente sin ninguna expectativa en que se iba a reabrir. Y, oye, pues una sección de la Audiencia de Madrid dice que no, que ahí puede haber, que hay que investigarlo, porque si son datos personales, si son datos reservados, como hay unos policías que estaban en la zona y que pararon y que interrogaron a estos periodistas, pues lo que tiene que averiguar la jueza es si efectivamente estos policías podían haber dado a Miguel Ángel Rodríguez unos datos que fueron revelados al público. Delito de filtración de datos reservados. Revelación de datos reservados. Bueno, pues la jueza reabrió el procedimiento y fíjese lo que puso. Por orden de la superioridad. Y citó como imputado a Miguel Ángel Rodríguez para el día de ayer. ¿De acuerdo?
1: Sí.
0: Por orden de la superioridad. En otros términos, le hizo ver a Miguel Ángel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso, indudablemente, que, oye, esto no es un problema mío. A mí me han obligado. Y efectivamente, pues ayer tuvo lugar la declaración, él ha dicho cosas contradictorias, que en realidad dijo que eran los vecinos los que le entregaron los datos y que él se los pasó a los periodistas, eso ya lo había reconocido en una entrevista con el diario El Mundo, y dentro dijo que no, que en realidad se lo dijo Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, y que a Alberto González Amador se lo dieron los vecinos. Luego, cuando salió de la declaración, a los periodistas les dijo ya que no, que se los había cambiado la versión y que se los había dado González Amador porque los vecinos se lo habían dado a él. Bueno, en suma, el día 19 están citados los policías y ya les digo yo lo que va a pasar. La causa se archiva. El 19, si no es el 20, el 21 o el 22, será el 23.
1: Modèlica, la justícia que s'imparteix. És realment modèlica. És per confiar allò que en diuen la justícia. Escolti, abans d'acabar, vostè avui ens volia parlar de la possibilitat d'aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Els mediadors del Pakistan han explicat a l'agència Reuters que el pacte és a tocar. Ara, de missatges optimistes n'hem sentit uns quants les últimes setmanes, però ara sembla que el règim dels ayatolàs admet que estan estudiant la darrera proposta. En quin punt creu que estem com definiria el paper que ha fet Donald Trump amb tot això?
0: Bueno, yo creo que Estados Unidos y Donald Trump han sido derrotados en esta guerra, punto uno. Dos, Donald Trump no quiere volver a reiniciar la guerra, porque reconoce que no tiene una salida y no tiene sentido seguir atacando Irán. Puede seguir atacando, como vino atacando, pero con unos bombardeos aéreos no se gana una guerra, no se doblega un régimen. ¿Se puede destruir? Sí, se puede destruir. Pero lo que ha hecho Trump es no solamente cambiado la situación dentro de Irán, sino la que ha empeorado. Porque la Guardia Revolucionaria, a través de Mojtaba Jamenei, el hijo de Ali Jamenei, pues es quien manda ahora en Irán. En realidad no sabemos si es Mojtaba, porque Mojtaba parece que fue herido. Uh-huh. Pero bueno, digamos que ellos sostienen que Mojtaba Jamenei es la persona que manda en Irán, aunque no aparece nunca. Dicen que tiene la cara desfigurada a raíz de uno de los ataques y tal. Pero la realidad es que la Guardia Revolucionaria Islámica es la que domina en Irán. Es la que controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa entre un 15 y un 20% de los aprovisionamientos de petróleo, gas, el 35% de fertilizantes que abastecen al mundo. Al mundo. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Primero, Trump ha conseguido que la Guardia Revolucionaria pase al controlar el país, el sector más radical. Antes no lo hacía de forma directa. Era un sector que tenía mucha importancia, pero no estaba a cargo del gobierno. A cargo del gobierno, el ayatolá Jamenei y todos sus consejeros. Eso ha cambiado, pero ha cambiado para peor, no para lo que quería Trump. En segundo lugar, Irán está a cargo del estrecho de Hormuz. Ha aprovechado que el estrecho de Hormuz pasa por una parte muy importante de su costa, de su territorio, para hacerse con el control del estrecho de Hormuz, que está cerrado. Trump ha ordenado un bloqueo del bloqueo que había ordenado la Guardia Revolucionaria iraní, que se cumplía. Ese bloqueo lo ha levantado, lo ha dejado sin efecto a los dos días. Ya no hay bloqueo del bloqueo. Y cuatro, ha dicho que la última oferta que están estudiando permite un acuerdo y, por lo tanto, no vuelve a atacar. De modo que ese alto el fuego, que ya se estaba venciendo, pues está siendo prorrogado indefinidamente. En resumen, Trump está utilizando al régimen y al gobierno de Teherán, que astutamente le va a ayudar, entre comillas, a disfrazar la derrota. Uh-huh. A disfrazar la derrota, es decir, a no volver a atacar. A asumir que pues lo presentará como una victoria, pero es una derrota sin atenuantes. Las consecuencias las pagamos todos, porque el petróleo, aunque esto se resuelva con un acuerdo de statu quo, que es lo que va a pasar, un alto el fuego de facto permanente, aunque se resuelva así, el petróleo estaba en $63 cuando Trump empezó el 28 de febrero su guerra contra Irán, y en este momento está cerca de los $100 barril. Eso quiere decir que las consecuencias económicas las vamos a pagar todos, porque una parte importante de las refinerías en el Golfo Pérsico están destruidas, porque Irán ha contestado a los ataques de Israel y de Estados Unidos, destruyendo una parte de la capacidad instalada para producir petróleo en los países del Golfo Pérsico. Y eso va a tardar mucho tiempo en repararse. Quiere decir que una parte de la oferta mundial del petróleo está en este momento averiada. Eso quiere decir que se van a mantener los precios altos. Y por lo tanto, tenemos el riesgo, por lo menos no en España directamente, porque en España nuestro crecimiento económico sigue siendo fuerte, tenemos menor dependencia de petróleo porque tenemos más energía de fuentes renovables, y eso es una apuesta que nos permite salir cómodamente, pero lo que vamos a ver en Europa es que países como Alemania, como países de Francia, van a ser muy afectados por todo esto.
1: Doncs ho seguirem atentament. Bueno, si ha de sortir de casa, agafi el paraigües, que hem sentit com tronava mentre manteníem aquesta conversa. Ernesto, que tingui una molt bona tarda.
0: A vosaltres, adeu.
1: Gràcies, adeu. A tot això, el Rocco Essenhauser, que ja ens acompanya. Què tal?
3: Bona tarda. Com estàs? Molt bé, molt bé. Encantat. Hi ha molta cosa que comentar-vos.
1: Doncs vinga, no perdem el temps. En 2 minuts ens hi posem.
4: Versió RAC1.
5: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
6: Imagina-t'ho, Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
7: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Mash per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
8: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
9: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
10: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
11: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
12: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
11: Thank you!
10: Per aquí, sisplau!
13: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
16: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
16: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
21: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
20: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
21: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
20: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
0: En els seus 5 anys de vida, pel Rack and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
2: Rack and Go, el podcast per a emprenedors.
0: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
2: Rack and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
22: RAC1 Podcast.
2: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
1: Bé, tot seguit mirarem com tenim la festa del 3CAT, aquesta festa al Palau Sant Jordi.
3: Sí, el maig,
1: mica en mica
3: dies.
1: Es va omplint, però abans hem de parlar d'una altra festa, la dels Premis RAC 105.
23: Sí. RAC 105, el dimarts 12 de maig al Teatre Victòria de Barcelona, sí, sisena edició de la gala d'aquests premis, amb les actuacions de senyor Marcelí, Nil Molina.
1: Passa guitarra.
23: Una veu que em fascina, Joan de Bosà. Un conegut del programa, el Mamaduixa. Vitamina de l'amor. Oh, oh, per curar tots els dolors. Oh, una veu fantàstica, la de la Maria Jaume. Vull ser la meva copa, l'eia. Vull deixar tot aquí. Max Navarro, escolti, Max Navarro. Mira, ole. I jo som com elles. Crec que des de fora fas més d'un tossal. Escoltem el Siderland, també. I ara vull estar amb tu,
3: tu, tu. M'encanta aquesta cançó.
23: A mi també.
3: Oh, m'encanta.
23: És molt xula.
3: El va portar el Toni Rovira l'altre dia, vaig posar aquí la peça, vaig dir, és que m'encanta. És que pot ser una de les cançons de l'estiu, eh?
23: Banda Neon.
1: Aquesta no és de l'estiu. Aquesta no era de l'estiu passat?
3: No, és nova, aquesta.
1: Ah, aquesta és nova.
3: És nova. No
23: sé. I també sonaran en directe Naina. Érem de tot i no érem res. Cal dir que les entrades estan exaurides, o sigui que això és una gran notícia, però no us perdeu la gala dels Premis RAC 105, perquè la podreu veure a la xarxa Més, la plataforma de les televisions locals. El 12 de maig tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander, Smúsic, Deo Catalunya, Fruit Ràbits, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Digues.
3: Però, Montserrat, el Jorge de los Sultanes no ve?
23: Què dius ara?
3: Sí. Jorge de los Sultanes, la actuació de Jorge de los Sultanes, no?
23: No em consta. Per què?
3: Home, doncs és un hit.
23: Home, doncs, que el tens.
3: Home.
24: Sorpresa tenemos a Jorge de los Sultanes. ¡Vámonos!
25: ¿Qué haces, Toni Rovira? ¡Qué escándalo! Esas palmas arriba, que estamos de fiesta. Y estoy saliendo con un chabón. Ya más de un año van casi dos.
3: No recordo de los payasos. Estoy de la tele, la veu.
1: Hòstia, no sí que és veritat.
3: És Fofó.
1: Sí, sí. Igual que Fofó.
25: Nananiero, nananiero. Y el desgraciado me hizo operar.
3: Agrada la lletra.
25: Yo no sabía de esa traición la que me lió Toni.
3: També un baile de Kaiser. No també.
1: Parla amb l'Albert Buscarons.
3: Corre per aquí.
1: Que...
23: Deixa-m'ho apuntar, com es diu?
3: Es diu Jorge de los Sultanes.
23: De vale. Sultanes. Jorge truca de los Sultanes.
1: Truca el Buscarons que l'incorpori també a la festa de RAC 105, que serà aquest proper...
23: 12.
1: 12. Dimarts. Dimarts 12.
3: Mira, me'n vaig en recordar de tu ahir la nit veient... no, estaves mirant potser el futbol, no? Amb el Bayern...
1: No, no perdo el temps.
3: Pues el Catalunya va ser líder ahir la nit, eh?
1: Sí, sí, però no.
26: No pots veure.
1: Líder. No, ahir vaig estar veient una sèrie que he estat seguint que cada capítol s'entén menys.
3: Sí, pues...
1: jo crec que el millor que poden fer en aquesta sèrie és deixar-la de fer.
3: Es diu?
1: Que es diu Industry.
26: I
1: no s'entén, o sigui, lo d'aquesta tercera, la primera i segona encara s'entenia alguna cosa, però en aquesta tercera és que no s'entén, jo crec que no ho entén ni el tio que ho ha escrit. O sigui, s'entén res.
26: Però què passa? Re.
1: No li s'explica. No li s'explica. És que no li s'explica.
3: Doncs llavors estàs perdent el temps.
26: Però és una família.
1: És un grup de brokers, però ja tot és tan retorçat, sí. Tot és tan sòrdid, tot és tan retorçat, o sigui,
23: no sé.
1: Tot és tan espès...
26: Comprovendo.
1: No, però espès, si fos comprovendo encara... perquè tot són les equacions del 15, del tal, en la previsió del corto término, del algoritmo del 13, del 2, dividido por 4, que hay que darle un... un
26: de tal. I això explica la sèrie?
1: Tot això tota l'estona. Però per la tota l'estona va, que dius, bueno, abans era una cosa superflua, però és que ara la sèrie bascula, dius, bueno, no entenc.
4: A vegades és això, que el guionista no l'entén i diu, vaig a fer-la, i la passem per antena, a veure si algú l'entén i m'ho l'explica.
1: Bueno, exacte, no, és que jo crec que passa això, perquè és que no s'entén absolutament.
3: Doncs vaig estar mirant una estona del Quanta Guerra amb el Gerard Quintana de convidat i me'n vaig donar...
1: Jo, no la, jo, el Quanta Guerra, després de la recomanació que ens va fer el senyor Buigas, jo
3: no, però és que
1: opto per altres coses.
3: És que vas tenir molta raó. Després vaig pensar que millor...
4: Sí,
1: no,
4: sí,
1: no, és que ho va dir el senyor Buigas.
4: Ahir ho vaig veure.
1: Que, ah, sí? Què va passar amb Gerard Quintana?
4: Ah, no, no, jo vaig veure...
1: Aleshores no el va veure.
4: El Santi Millán. Sí, no van fer ahir, també, el Santi
1: Millán?
4: Sí,
1: sí,
4: també. També.
1: Pot parlar o ha de parlar sobre meu?
26: Ui.
1: Home, és que clar. Ahir van
4: només
1: fer...
4: deia que també.
3: Calli!
1: Ahir van fer Gerard Quintana i després entenc que van fer el Santi Millán. Que era remissió, era repetició. Sí, sí. El del Santi Millán ja el vaig veure. Sí, però el de Gerard Quintana no.
3: El van passar aquí, ja van treure els seus talls. Doncs que tenia raó quan dius millor no saber...
1: No, però si ho va dir el... Que repeteixo, no ho vaig dir jo. Sí, ho va dir el senyor Buigas.
4: Això que sí.
1: El senyor Buigas ho va dir. El senyor Buigas va dir... Jo, escolta...
3: Millor no saber.
1: Veus el convidat feliç, content...
4: Sí, a mi no em truquin, a mi que no em truquin.
1: Ara t'explicarem el que va passar amb el teu avi.
3: No!
1: A mesura que van investigant, com queda la gent.
4: Tu, del teu avi, tens una bona imatge, perquè tens la foto allà, no saps res d'ell, perquè normalment no li has preguntat res, i tal, i estàs tan content, i et va fer uns regalos, i les coses, i tal,
23: doncs
4: i
23: la sorpresa. Acabes a la tomba.
4: I després t'expliquen tot, i t'amarguen la vida, i...
3: Doncs el van amargar i la vida, el Gerard Quintana, perquè es va assabentar d'una cosa que no sabia, I es va quedar de pedra.
4: Tot tu per anar-hi, per anar-hi.
5: Què li passa al teu avi? Que marxa a algun lloc per ti?
6: A?
5: Z-O?
6: Z-O. Zona ocupada?
5: Zona ocupada. Ricky. Organització...
6: Tot?
5: Tot.
6: Diu...
5: Sí, sí.
6: Que se'n va, obligat forçosament, a treballar pels nazis...
5: Hòstia.
6: A la zona ocupada.
5: Ja està. Què dius ara? Tres de tres anys de guerra. Del pas per als camps, no? I després de l'ocupació nazi trobes... fent treballs forçats per aquesta gent, sense un final. És que és molt fàcil que això faci clac i diguis prou. No? No vull patir més. O sigui, després de tot això...
3: Entenc jo que aquí diu vull participo
4: està
3: perquè
4: enfonsat,
3: és que no vull patir més.
4: Aquest home està enfonsat, que no ho veieu.
3: Està enfonsat,
4: no cantarà
3: enfonsat,
4: més, no cantarà més. Cantarà només a de balades lentes i tristes, perquè s'acabà tot el boig de la ciutat i aquestes coses.
3: I després li van ensenyar un camp de concentració on l'avi va estar.
26: Mare
3: i li van ensenyar
26: Déu, normal.
3: Tota aquella zona on estaven, que dormien amb les lliteres, que eren 3 o 4.
4: Quan estem malament, perquè estem malament. I quan estem bé, anem recordant quan estàvem malament. No, és que, clar, mai estem bé.
26: No sortim del cau.
3: Doncs van conèixer...
26: Jesús, sí, Maria Josep, no es pot fer aquest programa.
23: Quantes pel·lícules es deuen haver fet de la Guerra Civil?
26: Jo crec que cada any surten 7 o 8 o 15.
3: Sí, i a les nazis, 30.000.
4: És més, et diré una cosa, nosaltres hem viscut més la Guerra Civil que els que la van viure.
26: I tant.
4: Sí o no? Sí, més vegades. I per més angles diferents.
26: Mare de Déu.
3: Què va passar també, a banda d'aquest moment d'impacte?
1: Home, clar, aquí va quedar el Gerard Quintana ja, que no l'aixeques al terra.
3: Va aparèixer un veí, perquè l'avi va acabar finalment a Tolosa de Llenguadoc. Mm. I va estar vivint allà, a la part final. Sí. I van trobar un senyor, un veí d'allà, que el va conèixer.
1: Ah.
3: I llavors, quan el presenten, el Gerard també va dir, oh, quina il·lusió!
1: Home, clar.
7: Maurice!
8: Bonjour!
7: Bonjour!
8: Bonjour!
7: Bonjour!
8: Ça va?
7: Ça va, merci.
8: Sí. Bonjour, Maurice. Je suis Gérard.
7: Maurice.
8: El recordes?
7: Oui.
8: Oui, oui, très oui. Bien.
7: Très bien.
8: Prénom, Jacques.
7: Jacques.
8: Voilà.
7: Moi, je me rappelle qu'on ne l'appelait pas Jaume ou Jaime.
8: Non, Jacques.
7: C'était Jacques. Jacques.
3: Jacques.
7: Oui?
8: Eh oui, Jacques. Oui, oui, oui, je me rappelle très bien.
7: Oui?
8: Ah oui.
23: Se'n recorda molt bé, diu.
1: Ja està?
3: Sí, perquè tot la demés, la conversa és en francès.
1: Ah.
23: Però quants anys té aquest senyor?
3: Doncs mira, anava amb una cadira d'aquestes de motor.
23: Ja,
3: i
23: però
3: anava...
23: Que, home, que deu ser molt gran.
3: Bueno, ja estava... Però estava bé, de físicament.
4: Aquests que van en cadires de motor van més ràpid que ningú,
9: sí, no. Home, passen pels costats.
4: Has de vigilar.
9: Que enviuten dels patinets, eh?
4: Has de vigilar que no t'atropellin.
9: Sí, sí, a mi
3: perdoni,
9: de vegades...
3: No, i cada vegada són més potents, eh?
9: Sí, sí, a mi de vegades m'ha de fer d'atropellar, eh?
23: Que passa... Cadires tenen un joystick que hi ha en un costat una tortuga i a l'altre un conill. Sí, sí. I poden anar a velocitat però... tortuga, velocitat conill. I has de vigilar perquè en sec posa
9: no,
23: en la directa.
9: Es venguen, però era... es venguen del que no poden fer.
26: Era un de tres rodes, una roda al davant i dos del darrere, i sempre semblava com una moto, i anava nyinyi.
10: Sí, sí, sí. Jo més d'una vegada he vist una senyora asseguda a la falda del que condueix.
9: Clar, clar.
10: Perquè alguna vegada jo he estat pel davant.
9: Alguna vegada he estat a punt de seure a la falda d'algun d'aquests.
1: Ara, disculpa, dius, estava molt bé, bueno, tampoc estava tan bé.
9: Qui?
1: Que toma, perquè si t'estava molt bé.
3: No, però que se'l veia... Que tenia energia, parlava bé, estava espavilat.
10: Se'l veia trempat.
3: Tenia memòria,
23: però,
3: home.
23: Però com podia conèixer l'avi?
3: Clar, per això, però en recordar-se d'aquest... De l'avi, del Gerard... Bé, en qualsevol cas...
1: Gerard, no, el Jaques, no?
3: El Gerard Quintana, en recordar-se de l'avi del Gerard...
1: I aquí el Quintana, que va aguantar, no?
3: Va aguantar. Bueno, molt bé. No, no, però escolta, em va anar molt bé d'audiència, la gent s'hi queda...
1: Home, i tant, és que la gent s'ho mira.
3: Saps quin tipus de públic el veu, no? Pots imaginar. Més de 64.
1: Bueno, a veure...
3: Va, normal, els avis se'n recorden d'aquella època.
1: Clar,
3: a partir del 70, 80, sí.
10: Que no tenim dret de mirar la tele.
23: Aquí molta gent ha d'atisme, eh? Tots els que passeu per aquí.
3: Escolta, Montserrat, també no m'hi fiquis.
9: Tu estàs a prop, eh? No et pensis, eh?
23: Clar, és que veure, ho dius com si en tinguessis 17.
9: Sí, et pensa que es fot quatre pèls aquí dalt i ja en té 20.
3: Deixa'm passar un momentet per l'intermedio, abans de comentar-vos una notícia d'un programa nou que comença a BTV. L'intermedio van anar a Andalusia perquè els de Vox volen tallar les classes d'àrab, perquè a Andalusia hi ha unes zones que es fan classes d'àrab, perquè la gent aprengui àrab, i hi ha gent que no està d'acord. No estan d'acord. Total, que presenten l'entrevista en una senyora, van anar a la persona, eh? Si és que si han d'anar a la persona. Atenció a la incongruència d'aquesta dona.
11: ¿Qué le parece que Partido Popular y Vox hayan suspendido las clases, vayan a suspender las clases de árabe en los colegios del municipio y de la comunidad?
12: Muy bien. Me parece muy bien porque aquí estamos en España, no estamos en Marruecos.
10: Claro.
11: ¿Y le parece bien, aunque esas clases no cuesten nada a las arcas públicas porque las paga Marruecos?
12: Bueno, se las paga Marruecos, eso ya que las den aparte del colegio.
10: Claro.
11: Bueno, son extraescolares, no se hacen en horario escolar, se hacen después, a la tarde.
10: Ah, pues estupendo.
11: ¿Así también le parece mal?
12: Sí, porque los dan en el colegio y son profesores del colegio.
10: Que no.
12: Me parece mal porque estamos en España y ellos se tienen que adaptar a lo que hay en España y ya está.
11: ¿Cómo es su convivencia con la población inmigrante?
10: Estupendo.
12: Muy bien, porque tengo amigos de muchos años.
11: ¿A usted qué le han quitado? ¿Qué no le dan a usted?
12: ¿Qué me han quitado a mí? Quitarme no me han quitado nada.
3: Pues ya está.
10: Madre mía.
3: Aquesta dona...
1: Bueno, al final...
10: Sí, bueno.
23: Bueno.
10: És sincera, la senyora, sí. Sincera.
3: Escolta'm, s'estrena aquest diumenge a BTV...
1: Atenció,
3: una cosa
1: estrena
3: que a BTV. A BTV, una altra televisió pública que tenim, s'estrena un programa que es diu Parets Mestres. I...
1: aviat, el programa, el món de la televisió, aviat ens quedarem sense noms, eh? Perquè,
3: sí.
1: Clar, hi ha una producció de noms per un programa de tele.
3: Però un programa que es dedica a les cases, Parets Mestres, ho trobo molt encertat.
1: Molt ben trobat.
23: No es pot tocar, la Paret Mestra.
1: O sigui, i no serà que no hi ha gent que les toca, sense dir res, fan allò l'assabentat, posen el paper i tiren a terra la Paret Mestra i és...
9: I entre programes de ràdio ja tens tota la casa, perquè hi havia el balcó, la ventana, el terrat, la Paret Mestra, el replà. Bueno, a primera planta hi havia un que es deia
1: primera planta.
3: Doncs el planta baixa.
1: És de bricolatge, aquest programa? O de què és?
3: Bueno, entren en cases reals rehabilitades de Barcelona i l'àrea metropolitana per veure una mica la nova generació d'arquitectes.
1: Molt
3: bé. Que llavors, per exemple, doncs, es presenten pisos i cases unifamiliars, projectes compartits. Com viuen aquesta gent després de la pandèmia i com s'han rehabilitat aquestes cases.
10: No,
3: jo sóc molt afaner de veure les cases de la gent.
23: Jo m'enxifla, a mi m'encanta.
1: Per mi, per veure un apartament de 40 metres...
3: No, però és que veurem cases d'aquestes majestuoses d'aquí de Barcelona.
1: Vale. Si és una cosa que jo dius, mira, jo això no m'ho podré comprar mai, mira, encara m'ho miro una mica, tampoc amb molt d'interès. per veure una habitacioneta a 30 metres, com dius tu, cases sí, aparellades...
26: Un cop de puny no cal.
23: Una casa no és de 40 metres, eh?
1: Bueno, depèn, hi ha cases aquestes aparellades que te les regalo, eh? Mira, tot són escales, eh? Jo he anat a cases d'alguna
26: amiga
1: que et diuen, no, jo visc en una casa apareada. I entres, que ja és una calaixera, allò. I vinga, unes escales. El primer pis, els lavabos. Sí. El segon pis, el dormitori. El tercer pis, la bordilla. El quart pis...
23: I tenen golfes.
1: El no sé què. Llavors, hòstia, deixes les claus. Baixa quatre pisos. Llavors, tens... Topo uix a tres pisos. T'estàs pixant. Baixa dos pisos.
23: No,
1: i després tenen les escales últimes, que hi ha el pàrquing. Que llavors hi ha el pàrquing i el congelador per si mates algú que no t'agrada.
26: No, però hi ha cases d'aquestes. Avall, recte, a la primera inundació.
1: Això sí, vist com una casa apareada. Sí, però vinga, amunt, avall, a dalt, avall.
23: Pots comprar aquella cadira que puja escales.
1: Sí, jo també.
26: Però, per exemple, ràpid, també.
3: Cases que veurem, la casa Sudoku. Sudoku.
1: Qui?
3: Casa Sudoku.
23: Sudoku.
3: Sí, la comunitat habitacional, la casa Collumpiu.
23: Com?
1: No saps ni el que es veurà.
3: Sí,
1: que t'has informat molt malament.
3: No, que no.
1: No saps ni el que estàs dient.
3: Que sí, home.
1: Casa Collumpu, casa Llupucu. No, sinó que... Si tu has escrit malament.
26: No.
1: Serà la casa Collumpiu, posa
23: clar,
1: aquí.
23: Grunxador, Collumpiu. No?
1: No, posa Collumpiu, però... Bueno, ja.
3: Collumpiu, la casa Collumpiu.
1: Sí.
3: Són cases de Barcelona.
1: Però que no hi
3: deus.
23: Cases adosades, tot.
1: Portes unes ulleres que, escolta, estàs a punt de veure el cupó.
23: Sí, per què portes això? És que no...
3: Vinga, prou. Diumenge s'estrena. Jo me'l miraré. Mira, va haver un format a les 6.
1: A quina hora ho fan, això?
3: A les 10 de la nit, diumenges.
1: A veure si me'n recordo, perquè a les 10 de la nit també és molt mal dia per estrenar que juga al Barça.
3: No, juga al Barça. Mal dia. Sí, hauríem de parar... Hauríem de...
1: Barça-Madrid.
3: La Georgina Ferri, que és la directora, atureu per la setmana vinent.
1: Clar, molt mal dia per estrenar, això, que no ho han vist.
3: Ja, però la resta d'altres canals han de fer coses, no?
1: És igual, que posin una repetició. És igual. Mira, diumenge, per les teles, tot el que posin és llançar la broca. Jo repetiria un programa.
3: Dissabte per la nit al Col·lapse munten una taula del Barça amb tota la gent mediàtica de les ràdios i de teles d'aquest país.
1: Bueno.
3: Me sembla que ve algú de RAC1, també.
1: Ah, pues,
3: és a dir, que han comptat amb nosaltres.
1: Molt bé.
3: Hi ha gent de Catalunya Ràdio i gent de... Em sembla que va el Xavi Valls, també. Muntaran a veure exactament que expliquin a veure quines possibilitats tenim de guanyar, que jo crec que són molt altes.
26: Sí, creu tu.
3: Sí o no? Deixa'm passar per un momentet per el...
26: Ell sol s'ho fa tot.
3: Si no recolliu, doncs què vols que digui? Doncs jo tiro.
23: Tu vas tirant, fas com un monòleg.
3: Escolta'm, del Crims del dilluns...
1: Sí.
3: El vas mirar. Em va crear l'atenció el jutge.
1: Sí, bueno, el Crims del dilluns és el cas del crim de la Vila Olímpica.
3: Sí.
1: Bueno, que perdona, va quedar palès... Això parlem de fa... Quants anys?
26: Bastants.
1: Quants anys feia aquest cas?
26: Més de 20.
1: Ara ens buscarà la Lluçà.
23: Sí.
1: Escolta,
23: jo no ho vaig veure.
1: Ara que aquests dies parlem tant de violència i d'agressions al carrer i navalles i tal, en aquest documental, bueno, en aquest programa del Crims, a la zona de la Vila Olímpica...
3: Sí, la Vila
1: Olímpica. No podia sortir al carrer, eh?
3: Però era una...
1: Tal com expliquen el Crims, la prova és que hi havia aquestes bandes entre ells, els que van cometre el delicte, que anaven a tonyinar la gent fins que algun d'ells el pelaven.
23: Sí. Un d'abril del 2000, eh?
1: Doncs és el que t'estic dient. Vull dir que han passat 26 anys i... Vull dir que aquest tipus de coses no les pots erradicar, perquè sempre hi són.
3: Però durant... Em va fer gràcia el jutge, perquè mentre va escrivint a l'auto, que l'escrivia al mar...
1: Ja van dir que era un jutge peculiar, aquest.
3: Sí,
1: perquè primer els encausa, però després els deixen llibertat.
3: Doncs mentre escrivia als autos, sí, al mateix temps, què estava mirant? Tu no recordes aquest moment?
1: No.
3: Et vas quedar groc.
1: No, que ho estava veient, però no ho recordo.
3: Home, hauries de recordar-te,
1: perquè mirava?
3: Això ho va explicar la Maica Navarro.
13: L'operació s'ha fet sota la direcció del titular del jutjat número 14 de Barcelona, que investiga el cas Adolfo Fernández Ubiña.
1: Aquest.
14: Afortunadamente, el asunto está resuelto, la ciudad puede estar en calma y todos tenemos que estarle muy agradecidos al grupo de homicidios de la policía judicial.
15: Y ahora... Adolfo Fernández Ubiña va ser un jutge de Barcelona tan estimat com a detestat, amb el seu bastó i aquesta veu que era tan singular. Les seves portes del despatx sempre estaven obertes a la premsa. I, de fet, a la imatge que jo crec que tenim tots d'Ubiña és escrivint amb els autos i al costat una tele petita veient pel·lis de l'equip A.
3: Sí que sé. Ho vaig trobar sensacional. Sí, sí, sí. Ho vaig trobar sensacional.
1: Tens tota la raó.
3: Però, bueno, però sí, sí, què vol dir això, mirar l'equip A, bueno, mentre sí, estàs escrivint allà i fent
9: dictar... Bueno, ara això ho fan més els joves, eh? Que estan mirant el mòbil, la tele, i sí, mentre estan fa sí, l'ordinador...
1: Sí. El magistrat, sí, sí.
23: L'equip
1: sí,
23: A, eh?
3: L'equip A. Escolta'm, a banda de... D'aquí res, 4-5 setmanes, màxim, m'han explicat que el govern donarà ja llum verda a una nova cadena de televisió. Hi han dues empreses que s'han presentat. Prisa, que vol muntar una altra cadena de televisió, que recordem que va vendre 4, es va treure damunt 4, la va vendre Mediaset. Volen fer com un canal així generalista, amb molta informació, informació, informació, informació, i Mediaset. Aquests dos s'han presentat. Al llarg de les properes setmanes, el govern començarà ja a donar ja el vistiplau d'aquesta nova cadena de televisió que... com està el panorama avui en dia, que per rascar una dècima has de fer allà...
1: Sí.
3: No sé com ho tindrem. I després... Comencen a haver ja moviments de fitxatges de ràdio.
1: Ah, calla, calla, a veure si vaig a mirar, a veure si m'ha arribat alguna... Vaig a mirar...
3: L'Àngels Barceló... L'Àngels Barceló se li acaba el contracte aquest any. I el Carlos Alsina també se li acaba el contracte aquesta temporada.
26: La Barceló i l'Alsina. Ai, carai.
3: Llavors, el que expliquen per Madrid, pels passadissos, és que... M'ha cridat molt l'atenció. La SER està molt interessat en Carlos Alsina. Sí, perquè han canviat la cúpula de la SER. La SER han canviat. Se n'han anat Contreras, tota aquesta gent. De fet, ara tinc un document de Juan Listebrián que carrega contra l'empresa que va estar treballant tota la vida allà. Ha fet unes declaracions que jo m'he quedat bocabadat. I el Carlos Alsina, l'últim EGM, ho ha patat. Llavors... el rumor és que a veure si a 3Media corre, puja al despatx perquè a veure si signem, i la SER, que podria veure exactament què és el que fa per la temporada que ve. Que ara és el moment, de, amb les AGMs ara actuals, veure exactament com queda el panorama. Però això és el que s'explica per Madrid. Fixa't. És a dir, a 3Media, amb la renovació de Carlos Alsina, i la SER interessat també amb Carlos Alsina. Veurem com queda la cosa.
1: Sí, interessant.
3: Perquè
1: interessant.
3: També els esports de la COPE, també, el que és el Juanma Castaño, pot ser?
1: Juanma Castaño, sí.
3: Diu que vol plegar.
26: Ai!
3: Vol fer altres coses. Està allà, etapa allà. Veurem com quedarà.
1: Que hi hagi més canvis.
3: Sí. I tu com ho tens, això?
1: A dies.
3: Com?
26: Dies de tota manera.
3: Depèn. Hi ha dies dia. Que sí. Mira, tinc un l'altre dia m'han explicat.
1: Depèn del dia.
3: Un presentador... Doncs mira, tu ets igual que una persona que jo sé que diu que dilluns i dimarts vol plegar. Vol plegar. I dijous i divendres, bueno, va, continuem una temporada més.
1: Depèn del dia.
3: I és una persona de Catalunya Ràdio. Només dono d'aquest això. Hi ha dies que plegaria.
1: Sí. Hi ha dies que ho veus i hi ha dies que dius...
3: Que no ho veus.
1: No ho veus.
3: Què et fa no veure-ho?
1: Bueno, a mesura que van... Això és com si tu estàs al... Com t'ho explicaria? No, et posaré la metàfora. Tu estàs al decorat... Estaries a l'oeste, val? I aleshores...
26: Allò d'Almeria,
1: val? Allò, amb un carrer de l'oeste, val? I aleshores, de cop i volta, hi ha dies que comencen a aparèixer moltes boles d'aquestes...
3: Sí, aquelles...
23: Ah, sí, dels deserts.
1: Que són marrons. Són marrons.
23: Van rodant.
1: I tu les vas esquivant i vas fent... I mira, hi ha dies que n'hi ha poques, però... Quan hi ha un període que n'apareixen moltes i cada cop es fan més grosses...
26: I se t'enganxen per les cames.
1: Sí, sí. I ja comences a estar fins als nassos d'anar esquivant les boles, és quan penses... Però saps què et dic? Que ja n'estic fart d'estar a l'oeste esquivant boles. I ara mateix tinc un grapat de boles... Però dels cops que en veig més i estic més rodejat de boles.
3: Enganxades. Però la balança en quin punt està?
1: No, la balança a dia d'avui és que hi ha un excés de boles a tal nivell que potser canviaré de decorat.
3: I què podem fer o que es pot fer per treure les boles aquestes?
1: No, ja t'ho he dit, que són període ara. De cop i volta doncs canvia la meteorologia i les boles desapareixen. Sí.
23: Però llavors hi ha cactus, eh?
1: Sí, clar, per això, vull dir que mai saps...
3: No, però escolta'm, doncs vols escoltar el Cebrián?
1: No, és que hem d'acabar, que tinc el
3: Vols escoltar el Cebrián per acabar de tancar el tema aquest? Atenció a les declaracions que diu el digital.
1: Acabarem amb Cebrián. Recordem,
3: sí, recordem, Juan Cebrián era el màxim responsable de la SER, del País, de Canal Satèl·lit Digital, és a dir, era un home poderós conjuntament amb Polanco. algo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
16: El país ya no es una institución intelectual como lo fue durante la transición y los primeros años. La clase política ha bajado tanto de calidad en todos los partidos y esencialmente en el Partido Socialista, cuyo actual dirigente verdaderamente amenaza con acabar con la socialdemocracia si no ha acabado ya. Y es una vergüenza que muchos militantes de la transición socialistas no sean capaces, Felipe González lo ha hecho, no tengan la valentía moral de denunciar el destrozo que se está haciendo al socialismo democrático. La corrupción es sistémica en este país y todos los partidos prácticamente se han financiado ilegalmente, pero ¿de qué estamos hablando? Mi decisión fue que la cultura fuera una de las grandes secciones del periódico, tan grande o más grande que la información internacional o la información...

0: RAC1.
1: Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
2: Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
5: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
4: Més informació a visitlescala.com.
6: Si del que es tracta és de sobreviure, la resistència pot ser que sigui l'única forma de viure intensament.
7: Per Magel, l'èxit literari d'Eva Baltasar arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg. Entrades a espaitexas.cat.
8: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
9: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
8: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
9: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
8: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
10: Un rellotge oblidat. Un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a corello.es.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
13: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: Cinc minuts passen d'un quart de set del vespre. A veure, que ho tinc per aquí. Mar Poyato, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: El govern espanyol que garanteix que els passatgers del vaixell que atracarà les Canàries estaran perfectament aïllats per evitar contagis.
15: Sí, el Ministeri de Sanitat i el d'Interior ho tenen tot preparat per rebre el creuer, que ja fondejarà les aigües de Tenerife diumenge al migdia. Els responsables de Protecció Civil han fet una roda de premsa per donar-ne tots els detalls i acaben d'explicar que aquesta operació no suposa cap risc pels ciutadans. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
16: Exacte, roda de premsa que ha acabat fa uns minuts a la seu de Protecció Civil per aclarir alguns dels dubtes d'aquest desembarcament del creuer. Insisteixen que s'estan preparant per evitar qualsevol contacte dels passatgers amb les altres persones. Baixaran del vaixell completament aïllats. Els ciutadans espanyols se'ls portarà a Madrid, a un hospital on faran la quarantena, i a la resta, al seu país d'origen. Fa uns minuts, la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, demanava calma als ciutadans de les Canàries, on fondejarà l'embarcació.
17: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil, van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
16: El Ministeri de Sanitat també insisteix que l'antivirus no suposa un perill per la salut pública.
15: Més coses. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha retirat del mercat almenys un lot de galetes salades Tuc que, entre altres llocs, s'han venut a Catalunya. Són galetes cracker, crema agra i ceba que contenen llet no declarada. Hi ha hagut un error.

0: en la traducció dels ingredients i la llet no s'ha inclòs en l'etiquetatge en espanyol. Com a mesura de precaució, recomana a les persones que siguin al·lèrgiques o intolerants als components de la llet que no les consumeixin. Per la resta de la població, aquest producte no comporta cap risc. I el Departament d'Agricultura ha confirmat 9 casos més de pesta porcina africana en senglars, tots dins de la zona del risc, 4 a Molins de Rei, 4 a Sant Cugat del Vallès i 1 a Castellbisbal. Aquesta setmana s'han analitzat 380 mostres i la gran majoria han resultat negatives. Des del 28 de novembre, la data en què es va detectar el primer positiu, s'han comptabilitzat 306 porcs senglars infectats. El director general dels Mossos assegura que treballaran activament per reduir la percepció d'inseguretat que hi ha entre els ciutadans, sobretot després dels casos d'agressions amb arma blanca dels últims dies. Josep Lluís Trapero reconeix que en casos com el de l'assassinat d'Esplugues de Llobregat cal millorar la comunicació.
1: La seguretat no va només de xifres, de dades. La seguretat és sortir tranquil al carrer i caminar sense mirar enrere. I una de les formes més directes de canviar aquesta percepció és la de fer més evident i més constatable la presència policial. Els delictes es comencen a evitar des de la prevenció, des de la presència.
0: Trapero ho ha dit en l'acte del Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Ponent, a Lleida, on s'ha fet un homenatge a l'agent dels Mossos assassinat pel seu sogre. I el govern espanyol ha convocat l'ambaixador de l'Iran a Espanya per exigir-li respecte pels drets humans. Reza Zavib ha anat avui al Ministeri d'Exteriors, des d'on també li han demanat que alliberin la Nobel de la Pau, Narges Mohammadi, que està empresonada a l'Iran i en un estat de salut molt delicat. Ho ha explicat el ministre, José Manuel Álvarez.
2: Exigimos respeto pleno al derecho internacional y por eso hemos condenado los ataques injustificados e indiscriminados también de Irán contra los países del Golfo y contra Jordania. Pedimos también pleno respeto a la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz y trabajamos con los socios europeos y regionales para exigir el cumplimiento del derecho del mar.
0: Per cert, els Emirats Àrabs han creat un comitè que s'encarregarà de documentar tots els atacs que faci l'Iran contra el país i els danys que se'n derivin. Hi participaran experts locals i altres internacionals, amb l'objectiu de tenir més arguments per retre comptes al règim dels ayatolàs. Acabem amb la previsió del temps. A aquesta hora continuen descarregant alguns xàfecs i tronades al Pirineu i Prepirineu, sobretot entre el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. De manera més esporàdica, també hi ha ruixats en altres punts de l'interior que s'aniran reproduint fins a primeres hores de la nit i demà al matí n'arribaran més per les Terres de l'Ebre, tot plegat, en espera d'una tongada de pluges més generals a partir de dissabte al migdia.
3: Gràcies, Mar, la tos del Gorina, que està escurant, i ja l'hem escurat, això vol dir que ja està present. Abans, però, què tal, Gorina?
4: De cos present.
3: Bueno, ara hem de passar comptes amb un, amb un vaticini que ens vas fer, però abans, què tal, Arnau Vila?
5: Excitat.
6: Bon
3: dia.
6: Excitat.
3: Ara.
6: Ah, sí? Per? Perquè quan passen coses d'aquestes...
4: De quines?
3: Sí, per quines coses passen?
6: Home, la baralla, el vestidor de Madrid.
4: Han obert una nova secció de boxa, no, al Madrid?
6: Sí, de fet...
4: Diu que no tenien tantes seccions com el Barça, però ja les tenen.
6: De fet, el...
4: Trobo que no heu rebut prou.
7: Volia que riguessin més.
4: Home, però...
6: No, és que no ha fet tanta gràcia, potser.
4: És que no has rigut tu, que ets, tu ets la més contagiosa.
7: No m'ha fet molta gràcia. Estava bé, eh?
4: Estava bé,
3: però no, però a mi m'ha agradat, eh?
7: Sí, al Toni li ha agradat més que a mi.
3: Gràcia.
7: A mi no m'ha provocat la riallada, però estava bé.
4: La meva germana em diu que quan riu la Kayla... Diu, ja no sento res del que passa després.
7: Què dius ara? Això no és bo,
4: de tant que riu ella.
7: Però això no és bo, perquè vol dir
4: no és bo, Lubitsch ho va dir. No pots posar diàlegs després d'un bon gag, perquè els riures de la gent, del gag, no deixen sentir els diàlegs de la pel·lícula.
8: Clar, però jo, si això ho fes això, jo el meu monòleg no podria...
4: Va,
8: no res més.
4: A partir de la primera frase hauria de callar.
3: Exacte.
6: No. Jo el que volia dir-li a la gent que ens està escoltant és que si a les 7... teniu pensat fer alguna cosa, que ho canceleu, perquè a les 7 explicarem i reconstruirem aquesta baralla entre Valverde i Tchouaméni, que passa una cosa, que és que a les ràdios i a les mitjans espanyols no hi ha mai informació sobre el Madrid, però quan s'obre la caixa dels drons, t'assabentes de tots els detalls. Per tant, tindrem tots els detalls, tots els talls de veu, tots els documents.
7: L'Arnau porta estona a la redacció que va dient ui.
6: És sensacional.
7: I estan tots excitadíssims amb aquest tema.
6: De fet, el Solans i jo hem rascat una miqueta.
3: També us exciteu sempre, ni que sigui amb un cuc d'aquests per pescar.
4: Aquí el que passa és que el Robert Pattinson aquest, que és igual que el Robert Pattinson.
6: Això diu el Gorina. Doncs és ben guapo, el Robert Pattinson.
3: Tu pots tenir la sortida que vulguis.
4: Amb 10 hores de gimnàs.
3: Home, exacte.

0: saps? O sigui,
1: sí, sí, home, és cert.
2: I tant. Sí, sí.
1: Podries fer fins i tot de James Bond, mira què et dic.
0: Mira, què dius, té no? una retirada, el Jacob Elordi. És una mica més baixet, eh?
1: Sí, sí. No, ara, ara en parlem d'un possible candidat
0: de James Bond.
1: Bond? Sí, amb
3: el
1: Gorin.
3: I ara, hora, eh?
1: Encara no està confirmat, eh? A veure.
4: Doncs mira, l'exclusiva és que hem tingut accés, el Solans i jo, a declaracions...
3: Solans i ell, eh?
4: Sí, sí, no, és important.
2: No han parat, no han parat.
1: Mortadelo i Filemón.
4: Fins que no hem tingut les
1: primeres... Solans i el Filemón i el Mortadelo.
0: Les penes?
4: Les primeres declaracions del vestidor del Real Madrid, no hem parat, són aquestes.
5: Caballeros, bienvenidos al Club de la Lucha. La primera regla del club es no hablar del Club de la Lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del Club de la Lucha. En cuanto a la tercera es, si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. La cuarta, que solo habrá dos luchadores. La quinta, solo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario.
6: Claro, sí. ¿Cómo no?
5: Y la octava y última regla, si esta es vuestra primera noche en el Club de la Lucha, tenéis que pelear.
4: El que ha passat en exclusiva.
1: Ho heu fet en homenatge, en homenatge a l'Àlex Gómez.
4: Clar, perquè ell sempre parla de futbol.
0: Jo no.
4: Sí, t'agrada. De fet, ell va dir una cosa. No sé
1: el Club de la Lucha, a tu va agradar molt.
0: No,
1: horrorós. És que aquest va ser un altre dels debats que hem arrossegat tota la vida de Catalunya Ràdio.
2: És un clàssic.
4: Sí, és un tros de pel·lícula.
1: Res, va dir que era per passar-la. Seria una altra de les birries?
0: És una semibirria. Al congelador fins que la torni a veure algun dia.
1: I en canvi, pel Jaume Nolla és una pel·lícula extraordinària.
0: El Jaume Nolla? On para?
1: No ho sé.
3: No sabem si és viu o és mort.
1: No se sap. Tant en tant surt pel port, però no sabem res. Bueno, què més?
4: No sé, si voleu recuperar, hi ha una aposta que l'Àlex Gorina va fer. Perquè aquí
1: treu l'aposta.
4: Mira, escoltem el que va passar el 11 de març, que ho he hagut de buscar, i ara passem factures.
7: El Bayern és el que guanyarà.
4: El que ens hem deixat a la prova.
1: El que no hem posat.
7: Està claríssim.
1: Perquè està claríssim
7: que són una pisonadora.
1: Mira, si guanya la final de Champions al Bayern de Múnich, et porto un sortit de Coca Mistral per tot l'equip, que no us l'acabeu. Ahir van haver-hi dos gurus del futbol que van dir que el City li fotia un bany al Madrid. Sí. I, a veure, han fet...
7: Les eminències,
8: A pany i forballat.
1: Han fet el ridícul. Ara, tu, que no hi entens de futbol i que et dediques al món del cinema, acabes de vaticinar que guanyarà el Bayern. Si guanya el Bayern, ja et dic jo que porto aquí quilòmetres de coca, de coca Mistral per tothom.
7: Qui pren nota?
0: Rieu.
1: Pues...
2: Ens hem quedat sense coca.
4: Ara, aquest és el tema.
2: Ens hem quedat sense coca.
0: Això és culpa de la intel·ligència artificial.
4: Com? Però què dius?
0: Tot és culpa de la intel·ligència artificial.
2: Però què té a veure la intel·ligència
0: artificial? La intel·ligència artificial està en mans del Madrid. El Madrid ha muntat aquest bollo amb els jugadors per despistar a tothom d'altres temes d'actualitat més interessants. És una cosa pagada pel tonto d'aquell de Trump i companyia.
2: Però quina barreja estàs fent? Això què té a veure amb el Bayern? Has fet una... Ara tu sí que has fet una coca...
1: Atenció, perquè
2: això
1: és millor que els compte de Pere Caldés.
0: Perdona.
1: És millor que un conte Pere Caldés. T'acabes de treure de la màniga, que això és la intel·ligència artificial, sí, que és una maniobra del Madrid,
0: sí,
1: i el Trump, que està condicionada pel Trump per desviar que això... tu no has encertat el pronòstic del Bayern de Múnich.
0: Perquè en tenen mania. Perquè ha parlat malament de tots ells.
1: Però molt malament.
2: Estic preocupada.
4: Corina.
0: No.
1: Però ara només falta que em diguis que et persegueixen pel carrer i que t'esperen per les cantonades.
0: Perdona, hi ha una cosa que es diu mirar en prismàtics, de finestra a finestra,
2: sí,
0: igual que hi ha gent que mira tota l'estona les curves d'audiència i tot això, sí, que és una mena d'obsessió humana molt interessant i tal i qual.
1: Sí, una tortura humana.
0: Una tortura humana, val. Sí. Doncs això, jo sé perfectament que en aquests moments la intel·ligència artificial ja ens té absolutament col·locats en l'espai que toca, ens utilitza i a més ens deprimeix.
1: Però com va condicionar ahir el partit del Paris Saint-Germain amb el Bayern de Múnich, la intel·ligència artificial.
0: Per què?
2: Ja que... A veure com ho lliga. A veure, sí, atenció, espereu.
0: Ja que el Real Madrid i l'Atlético de Madrid no poden ja guanyar aquesta... Com es diu?
1: La Champions.
0: I considerant que mai ha repetit un... Crec recordar que els que guanyen un any, l'any següent...
4: Sí, però el Madrid total, ja va fer tres seguides.
0: Va fer tres seguides.
4: Ha fet tres seguides.
8: Sí, però bueno, fa molts anys.
4: Se't desmunta una mica l'argumentari.
2: No, ara l'argument per on va?
0: Bueno, l'argument va... No, quin és l'altre que competeix amb el PSG?
2: No sap on
1: va. L'Arsenal.
0: Ja està. És que l'Arsenal va perdre amb el Barça?
8: No.
0: Tu lligues els caps de tot el que estic dient?
2: No.
4: Mira, Gorina,
0: totes les pistes.
4: Jo et diré una cosa.
0: He donat totes les pistes.
4: Jo et diré una cosa. A mi en aquest programa...
1: Escolta, disculpa, però no n'has encertat ni una.
0: No, no, no, no, no, no. Tu què saps encertat? Jo he donat... Perdona, hi ha una cosa...
1: Has dit, oi que l'Arsenal va perdre amb el Barça? No, el que va perdre... El Barça va perdre amb l'Atlético de Madrid, no amb l'Arsenal.
0: No! Fa molts anys.
4: Fa 20
0: anys.
4: Ah,
0: és que la cosa ve d'allà.
1: La final de París.
4: Fa 20 anys.
0: Perdona.
4: Ui.
0: Esteu...
2: O sigui, ve de 20 anys.
0: Us en recordeu d'aquella pel·lícula que es diu Todo la vez aquí y en todas partes y ayer y hoy?
2: Sí, aquesta pel·lícula li va agradar
0: molt al Toni. Doncs fa 20 anys no. Fa 5 minuts. Fa 5 minuts que el Barça va guanyar a l'Arsenal.
1: Aquí. Quina era la pel·lícula que no recordo?
0: Toda la vez...
2: Era una pel·lícula horrorosa, que tu et burlaves d'aquesta pel·lícula perquè tenia un títol impossible, que era com...
1: Però jo la vaig arribar a veure.
2: Estranyes.
0: Sí.
2: No sé si la vas començar i la vas deixar.
1: Pues segur.
8: Però no va guanyar un Oscar.
0: Bueno, jo us he posat sobre la taula el Damero Maldito. El Damero Maldito diu...
8: El Damero Maldito.
0: Real Madrid. Real Madrid. Atlético de Madrid.
1: No farà secció el ritme que anem,
0: eh? Ars... Jo no he tret el tema...
4: No, però t'hi estàs recreant. Perdona, t'hi estàs recreant.
1: A veure, acabem-ho. Digues, a veure, com ho lligues, dius?
0: Real Madrid, Atlético de Madrid, Arsenal, Bayern de Múnich, PSG, no? No són les peces clau?
1: M'he perdut ja.
8: El Real Madrid ja no.
0: Intel·ligència artificial. Vestuari dels catxes del Hulk i...
4: El Madrid.
0: No
4: sap ni on és.
0: El Robert Pattinson.
4: Aquest sóc jo.
0: Que vol fer... Fora el Jacob Elordi de les pel·lícules de James Bond.
8: No em trobo bé, jo.
1: Però tu, avui... Mira, a veure, un moment. No hauràs... No tindràs antivirus d'aquest?
0: Sí,
1: que ho tens. Has fotut una esnifada d'antivirus.
4: Jo, Gorina, els detecto, perquè a mi m'ho diuen que molt en aquest programa i t'estic detectant que estàs com un llum. Perdona, eh?
0: Perdona.
4: Com un llum.
1: Si no tens un punt d'això, no entres al programa.
0: Com es diu el senyor aquell que coneix a tots els jutges i que parla en aquest programa de tant en tant?
1: El Villarejo?
0: No.
2: El Kaiser
0: un dia vindrà i us demostrarà tot això de la intel·ligència artificial.
8: Vale. Sí.
0: Bueno, el Kaiser forma part...
1: Vols que t'ho digui? Millor que...
2: Jo tancaria capítol,
1: millor que trigui a venir. Ja ens trobem d'aquí una estona. No cal ni que facis la pregunta, perquè ara perdríem
4: fins ara.
1: Podem entrar ja en matèria, Àlex. Sí. Àlex, en aquest cas, Arbiol, amb l'Àlex Gorina, perquè avui vols comentar... Ah, calla, que falten les crispetes.
9: Top Corn de Fried Rabbit us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
1: Clar, és que sense les crispetes, Kailà...
2: Perdona, no és el mateix,
1: No és el mateix, no és el mateix.
0: Bé, pel·lícula, pel·lícula amb crispetes, inoblidable. La primera, la indispensable, Gremlins. L'escena del cine dels Gremlins,
1: No l'he vist.
0: Crispetes a tope. No l'has vist?
1: No l'he vist. No em va interessar...
2: Era una... un clàssic, aquesta.
1: Bueno, no em va interessar. A mi una pel·lícula que es basa amb un peluix...
2: Que quan li toca l'aigua.
8: Primer és pelut, i després es torna com escarnyolit.
0: No, perquè el mullen.
1: Sí, però no m'interessa. El plantejament, la idea ja, dius, m'és igual.
0: No té sentit de l'humor.
2: El Toni vol parlar de James Bond.
1: No, sí. Bueno, perquè
2: aquest tema sí que li agrada.
1: Exacte, perquè ho ha proposat Gorina. Diu que, atenció, podria...
0: Calleu! Calleu!
2: Si estem callats...
1: S'hauria de veure vostè dirigint aquí l'orquestra com si fos... com es diu el que va fer la...
8: Xifris.
1: Exacte, Lalo Schifrin.
8: Ho fa bé, fa bé. Xifris.
1: Vull dir...
8: Buenas tardes.
1: Aquí estem dirigint l'orquestra.
8: Muy bien.
1: I vaig anar a un concert del Palau de la Música amb Lalo Schifrin.
0: Sí, jo el vaig entrevistar.
1: I va fotre una turra que va parlar més que tocar.
0: Doncs l'entrevista no, eh? L'entrevista va estar brillant. I com era argentí, parlava...
1: Sí, el concert va estar brillant, però els músics es van adormir. De tant en tant, i quan agafava la batuta, reprenia.
0: A veure, la notícia no és notícia, és rumor. Jacob Elordi...
1: Però, clar, aquí podríem dir allò de... El rumor és l'enteixada de la notícia.
0: Just in case, no sigui dit que no ho hem dit, Sembla ser, i ja veurem, que Jacob Elordi, que no saben ara qui és,
8: no sé
0: és
8: qui
0: a dir,
8: és.
0: El monstre de Frankenstein de la pel·lícula de Guillermo del Toro, val? El noi de la pel·lícula horrorosa nova versió de Cims borrascosos que es va estrenar fa pocs mesos, aquest noi d'un metre 93, etcètera, etcètera, podria ser el nou James Bond. I
4: en què et bases?
0: Em baso en el que diu la rumorologia americana. Llavors, a partir d'aquí, no sé si creure'm o no, però a mi em semblaria una bestiesa. Perquè James Bond no pot ser Jacob Elordi, ni Jacob Elordi pot ser James Bond.
2: Per què?
0: Perquè estan cagant-la moltíssim. És a dir, si vols fer una pel·lícula de James Bond, ha de ser una persona amb experiència. Ha de ser una espia que està de tornada de tot.
8: Sí.
0: Vull dir, que controla el món mundial de l'espionatge. Sí. I el Jacob Elordi és
2: massa
0: un
2: jove.
4: I no pot ser que reinicin el... Perquè, clar, recordem...
2: I tant.
4: Ara no vull fer un... Bueno, no,
2: jo crec que ara
4: faré un spoiler.
2: Han passat anyets, eh?
10: Amenaça spoiler.
4: Recordem que James Bond, en principi, està mort.
8: La vinya. Bueno,
4: a l'última A l'última pel·lícula li cauen 74 míssils al cap. Però James Bond és James Bond. No serà, pregunto jo, si és aquest el Jacob Elordi, que la carta sigui que resulta que James Bond tenia un fill secret?
0: Sí, però és que...
4: O potser, és ell?
0: O potser estan fent la versió de quan va començar a ser espia de jovenet. Però clar, és molt curiós que ara tingui 1,93 m i Sean Connery només feia 1,70 m poc. Per entendre.
4: Bueno, però això
0: no
4: vol dir igual.
0: No, potser
4: que James Bond ha sortit de la mare.
0: Però en tot cas...
2: Escolteu, per què ha de ser un fill? O sigui, però... si l'altre és mort, no poden agafar nou James Bond jove, en forma.
8: Hi ha una pel·lícula de James Bond, que no em facis dir quina és, de les antigues, eh? De les bones, de les antigues, que surt el 005 i el 006.
0: No sé quina és.
8: Perquè tenen... Sí.
2: A veure, que ho busquen.
8: Perquè tenen... O sigui, és una
0: és mena... com la Real Acadèmia Espanyola.
8: Exacte, tenen una nomenclatura, quan n'apel·len un, l'altre es posa en lloc de l'altre.
0: Bé, en tot cas...
8: Hombre!
0: James Bond ara ja no fuma. Ara ja no beu.
4: Tampoc cal que cridis tu, no crideu tant.
11: No me chilles que no te veo.
4: Ah, que els oients són sords. Digues, digues.
2: El 006 sortia a GoldenEye.
8: Veus?
4: Bueno, el 6, però aquest, el 6 i el 4, aquests sempre els pelen, sempre queda el 7. Digues, Guri.
12: El 5 ha sortit, ja, és que tinc línia. Digueu-me si...
0: Però quina mania de voler mantenir viu a James Bond, que no té cap sentit.
4: No, sí que té sentit.
0: James Bond,
8: agafa,
0: fes la mateixa pel·lícula amb un altre personatge.
4: No estic gens d'acord.
0: No beu, no fuma.
4: Bueno,
0: s'ha adaptat als nous temps. Ja no són cínics. Ja no tenen relacions amb les dones.
4: A l'últim no, perquè li van caure les bombes al cap, però a vosaltres sí.
2: A mi l'últim m'encantava, eh?
8: Daniel Craig m'encantava.
4: Anem a altres coses.
0: Per mi és una tonteria.
4: Jacob Elordi, el possible... El que diu el Gorina, que sonaria com a nou James Bond. Bé, ara fem la foto de rigor, que no fos cas que perdessin fil. Molt important, això, la foto. Si sapiguéssiu el que penso jo d'algunes coses...
8: No, sí que ho saben, ho saben tots.
4: Però bé, aquestes coses que no entraré en matèria. Bé, anem amb Maria del Mar Bonet, perquè dijous passat Maria del Mar Bonet va treure nou disc.
0: I a més actua al Palau de la Música.
4: L'aigua...
0: El dia 23.
4: No cansa. Sí.
8: Preciós.
0: Senyor Marcelí, no faci conya, perquè...
8: No m'agrada molt.
0: És la supervivència total, absoluta, meravellosa. D'una de les persones més fidels a l'estil, al país i a tot plegat. És, per mi, la deessa. Bueno, és la deessa absoluta, i jo el que no entenc és el poc profit que el cinema català ha tingut amb la Maria del Mar Bonet. Jo no ho entenc. Excepte l'Agustí Villaronga, que li va fer de mare del Bruno Bergonzini a la pel·lícula El Mar, basada en allò del Blai Bonet, per entendre'ns.
8: Tremendo aquella pel·lícula.
0: Bueno, sí, que sortia ella fent de mare. A banda d'això, res, una terra d'escudella de TV3 de l'any de la Picó, o de Televisió Espanyola 2 de l'època, El Gaida, que també sortia, amb Miralls, del David Escamilla, també va sortir fent un paperet un moment determinat amb un guió d'ella. El Mallorca també va fer la música amb l'Agustí Villaronga, etc. Però com podeu tenir a Maria del Mar Bonet a tocar a la casa del costat i no demanar-li que et faci la cançó de la pel·lícula, que faci una aparició, que faci un guest star, alguna cosa en algun moment? Com més que no s'ha filmat sencer un concert de la Maria del Mar Bonet com ara aquest de la Billie Eilish que s'estrena aquest divendres, filmat pel James Cameron? O sí,
8: exacte,
0: és que de veritat... No sabem fer les coses.
8: No ens estimem la gent de casa.
0: No, i a més, ens fiquem en... amb gent que no té cap mena d'interès. Jo, per mi, és la millor veu catalana.
10: I tant.
0: La millor veu catalana, només comparable a Victòria dels Àngels. A veure, poca conya, eh? Aquesta senyora, jo vaig estar amb ella...
10: Amb qui?
0: Aquí,
10: de qui parles, ara?
0: A la Victòria dels Àngels. Quan s'anava a un hotel d'alta muntanya per refrescar la respiració i tot plegat, era molt amiga dels meus avis i havia tingut una relació amb ella excel·lent. Una persona elegantíssima, una persona que va patir moltíssim. Les millors cançons catalanes, franceses, etc, poesia pura, aquesta senyora. Per mi és indiscutible, indiscutible. Jo hauria de fer un càsting de les millors veus i possibles interpretacions de cinema que haguessin hagut de fer. Per exemple, Sarah Vaughan, que era una senyora que cantant el Summertime, jo pensava sempre de nen, aquesta dona és veu. Jo recordo que la meva mare em deia sempre, et posàvem el disc de la Sarah Vaughan, aquest, el del Summertime de Porridge and Bess, i et quedaves quiet i no feies cap barrabassada, absolutament fascinat per la veu d'aquesta dona, que és una cosa que no té... Va, en fi, no. Una altra seria la Patti Smith. La Patti Smith és una
8: altra... A aquesta li donen un premi, aquesta, de Patti Smith.
0: Sí. És la que ha salvat la casa del Rainbow. El va comprar la casa
8: la
0: del Rainbow.
8: La Patti Smith li donen un premi.
0: Patti Smith!
2: Ui.
0: Patti Smith. Patti Smith.
2: Baixeu el nivell de nervis.
10: Crec que li donen el príncep de... Princesa d'Astúries.
0: Jo d'ella no aniria a recollir-lo.
8: Però veu que està... És jaia, ja, eh? És una dona jaia.
0: No tant com vostè, senyor Marcelí.
8: Amb uns cabells com de bruixa...
0: Però com s'atreveix?
8: Fas que refar la terra, aquella dona. Sembla una bruixa de Macbeth.
0: Jo vaig estar a l'habitació on van viure ella i el Robert Mapplethorpe, que era... El Robert Mapplethorpe, el fotògraf aquell que feia fotografies en blanc i negre de gent despullada, que era un escàndol, l'acusaven de pornografia, eren parella, feien música junts, també. Estaven en un hotel que es deia el Chelsea Hotel de Nova York, que és on van anar a viure tots els poetes i la gent beatnik, etcètera, etcètera, del país. I vaig estar en aquella habitació. Va ser com una mena de situació... Per culpa de l'Ethan Hawke. L'Ethan Hawke va rodar una pel·lícula sobre el Chelsea Hotel. Jo el vaig entrevistar. Em va ensenyar l'habitació on havien estat ells, on tenien una mica totes les seves coses a les parets, i vam fer una mena de ouija, per entendre'ns.
10: I què, va aparèixer la...
0: No m'ha deixat mai més. La Patti Smith no m'ha deixat mai més.
10: Bueno, mira.
0: Però
8: que no és viva, aquesta, perquè feien...
0: És viva, és la persona més digna de la professió, té uns llibres meravellosos, la seva autobiografia, un llibre de fotografies, que hi ha una fotografia d'ella per cada dia de l'any, jo el tinc obert sobre la tauleta de nit, i cada dia miro quina fotografia surt el dia aquest que toca i què ha posat
10: avui ella. Quina fotografia hi ha?
0: Doncs mira, veus que...
10: No te l'has mirat.
0: És que és casual. Sempre pregunto...
2: Justament!
0: Sempre pregunto... Quan és dijous, he d'aixecar-me a les 5 de la matinada per arribar a temps aquí.
10: Però no costa res mirar-te en el moment.
0: No, no.
10: Jo quan em llevo, el primer que faig és canviar el calendari de la cuina.
8: I tant.
10: Clar, i bueno, doncs canvio les làmines i poso el dia. Clar, hauries d'haver-te mirat.
0: Crec recordar que hi ha la fotografia d'un clauer que portava la seva mare a la butxaca sempre i que ella va heretar i que conserva perquè era el clauer, amb aquell clauer ella deia que la seva mare obria la porta del seu cor.
10: Ah, bueno, mira.
2: És bonic, això. Té 79 anys, actualment.
0: Poca conya. Bueno, acabo. La darrera veu indiscutible, Bàrbara. Un beau jour ou peut-être une nuit. Qui va cantar aquesta cançó a Catalunya?
8: La Maria del Mar.
0: La Maria del Mar Bonet. Sentim-la.
10: Aquesta cançó m'encanta. Amb la veu de Maria del Mar Bonet.
8: Marga,
0: la Bàrbara no.
10: Home,
0: torna, Bàrbara. No, torna, Bàrbara. Torna, Bàrbara. Un beau jour
10: ou peut-être une nuit. Sembla que s'estigui...
0: No, Toni.
2: Però si no acaba la frase.
0: No, però ja el vaig venir amb la cara paga.
10: Sembla que s'ha menjat un plàtan i que se l'està acabant d'empassar.
0: Toni Clapés.
10: Home, perdona, que no l'has sentit. Torna a posar, posa primer. Silenci, torna a posar. Mira.
2: A veure. Un beau jour,
10: S'està acabant el, el tofi. S'ha menjat un carmelo de tofi, d'aquests que s'enganxen.
0: Tu has vist alguna fotografia de la Bàrbara alguna vegada? No Bàrbara, eh? Bàrbara.
10: D'aquesta Bàrbara no, de Bàrbara, no, Bàrbara no, Streisand no. Sí, i de Bàrbara Rey també.
0: Bueno, ens saltem Ciutat de Kane, vale?
10: Vinga, doncs saltem.
2: Anem a la... Escolta, ens diu el Pep que ha vist a la Patti Smith pixar-se a l'escenari.
0: Bueno, i què?
8: A què?
0: A Jimi Hendrix també.
2: Però això et sembla... O sigui, com qui, què?
0: Doncs... Bueno, i què? I la Janis Joplin.
2: Que és una marranada.
0: Bueno, depèn.
2: Vull dir, veure per què s'ha de pixar l'escenari.
8: L'Oriol Tramvia,
0: això,
8: perdoneu.
0: Això que, no ho sé.
8: Perdoneu, l'Oriol Tramvia s'havia tret la tita en un escenari.
10: Vinga, l'altre.
0: Bueno, bueno, hi ha un senyor que es pixa damunt del cap de tots nosaltres.
10: Vinga.
0: Punti cada dia. És un president d'un país i que directament es pixa damunt del cap de tots nosaltres. No?
10: Vinga.
0: O sí?
2: És
0: a veure.
2: Una pixada metafòrica, sí.
0: Bueno, metafòrica, amb molt perillosa, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè les guitarres elèctriques estan connectades.
10: A veure, disculpa, és que estic buscant on vols anar, ara. On vols anar?
8: Està com un lloc.
10: A la banda sonora,
0: les noves normes...
2: Què ha passat sonora, avui?
10: Home, avui m'ha dit el Joan Torres, sobretot avui hem de fer...
0: Fer la banda sonora.
10: El Gorina vol fer la banda sonora, que fa moltes setmanes que dic, i no regalem llapissos.
0: Com que no regalem?
10: Que en queden?
2: Ah... Jo crec que sí, no?
10: No ho sabem, no?
2: No ho sé. Sincerament, no ho sé.
8: No, però, no, però,
10: que a veure, que l'Anabel em
2: diu que...
10: És que ja té raó. La...
8: Diu que sí. Jordi.
10: Veieu, veieu?
2: Què diu?
8: Què dius?
10: Que sí, que sí, que sí.
0: Que sí.
2: Que sí,
10: diu que sí.
2: Però avui... I el Joan, per què t'ha dit
10: algun,
2: que no?
10: Algun queda.
0: Ah. Avui, avui...
10: El dia de Sant Jordi van volar tots.
2: Sí.
8: Sí.
0: Per culpa meva.
2: Vam regalar molts.
10: Per culpa teva. Em diuen que en queden, en queden.
2: En queden.
10: Ah, ja els hem...
0: La cosa...
10: Ho he preguntat aquest matí, jo. Si estic a tot.
2: Fins i tot el de... O sigui, fins
10: i ara
2: t'he
10: posat
2: controlant...
10: a prova i tu has vist, ja he vist que no te n'havies...
2: Jo dels llapis, ni idea. Però, ja
10: però jo sí que me n'he preocupat. Però he preguntat, com... hi ha llapisos per regalar amb l'Orina?
8: No, mal humor, mal humor.
10: No, no, no, no, no.
2: Doncs jo ni idea.
10: No, no, no. No lo sabes.
2: Com que ja sé que ho controles tu.
8: Bueno. Ui.
10: El que us deia de la metàfora
0: senyor,
10: d'Almeria...
0: El senyor i la senyora pues... Smith. La senyora i la senyora
10: on anava,
0: Smith.
10: On anem a parar?
0: Bueno, directament.
10: Anem a la...
0: La concurs va d'una manera diferent avui, eh?
10: Va, calla,
0: va, hi ha tres temes tres. Del mateix compositor de cinema, val? Va, un és l'un, un altre és el dos i un altre és el tres.
10: Vinga.
0: Vosaltres heu de triar quin voleu, si l'un, el dos o el tres, perquè el posem i a veure què passa. Va. El que podem fer és sonar tres segons a l'un, per exemple, tres segons, eh? Vale, prou! El 2! Prou! S'ha acabat. El 3!
10: Quins quilits!
0: Prou! S'ha acabat. Vale. Quin voleu?
10: L'1,
0: l'1. El 2?
10: L'1. Jo, el
0: 3. Poseu-vos d'acord.
10: Moment. La tercera ja la sé jo.
8: Jo
10: el 3... Ha trobat superfàcil. Les altres dues no. Però la tercera, claríssima.
8: L'he trobat de bonica.
10: Claríssima.
2: Sí, l'has trobat claríssima?
10: Sí, però,
2: a mi em sonava, però no...
10: Però ara hem de triar una perquè els oients participin.
2: Clar. Ui, però ara fer-nos decidir això aquí, sí. Amb aquestes persones que estem a l'estudi, tu no saps el que acabes de proposar.
8: Posa-la al 3, posa-la.
2: Això és complicadíssim.
10: La 3 és molt fàcil, eh?
12: La 1 és la més maca.
8: Jo no voto.
2: Que decideixi el director del programa, que per això dirigeix. Vinga, va.
10: La 1, va, la 1.
0: La 1! No t'agradarà, però en fi. Tira, tira.
2: Els oients que sàpiguen de quina banda sonora es tracta, a quina pel·lícula pertany concretament, ens han d'enviar un mail a versio@racu.net o un tuit a la nostra xarxa social.
10: O un avió de paper amb la resposta.
2: Arribarà tard.
10: Impossible d'entrar en el búnquer en el que treballem ara.
2: A veure, tinc una possibilitat. Jordi Jiménez diu El hombre pistola oro.
8: De la pistola.
0: L'ha cagat. Per una paraula. L'ha cagat per una paraula.
2: Aida diu, la resposta és El hombre del brazo de oro.
0: Si en vez de pistola pone usted un brazo, guarda usted un lapidazo. Bravo.
10: Bravo. Tota aquesta oient...
2: Doncs Aida Ferrer és avui la guanyadora del concurs.
10: Però molt ràpid ho ha encertat.
0: Frank Sinatra, Quim Nova. Ràpid.
10: No. Carai, tu,
2: El hombre del brazo de oro.
0: Música de Elmer Bernstein. Voleu que la setmana pròxima posem l'altre 2 o la 3?
10: Sí,
2: sí.
10: Sí.
2: Sí.
10: Sí.
0: Escriu-me aquí la 3, quina creus que és, i ho miraré i no diré
10: la
0: res.
10: La 3...
0: La que has dit que sabies,
8: A veure si t'ha vingut al cap.
0: A veure.
2: Home, si l'ha identificat tan ràpid, jo no he estat capaç, eh?
0: Bueno, tenim temps de fer algun tema més?
10: Sí,
0: o no?
10: Digues, sí? Sí.
0: Escolta, el tema no? De l'Acadèmia del Cine de Hollywood, dels Oscars i de tot plegat, ja i un nou reglament. ni parlar-ne. O sigui, vas fatal, Toni. Fatal.
2: Ara el Toni ha tingut
0: fatal, fatalíssim.
2: Estava convençut, pobre desgraciat.
10: Jo, pobre desgraciat.
0: Però si em fa il·lusió que...
10: Fot-li.
2: T'ho dic amb carinyo.
0: Fes foto.
2: T'ho dic amb carinyo.
10: Sí.
2: Jo ho dic molt, això del pobre desgraciat.
10: Què feu ara?
2: I sempre ho dic amb carinyo.
0: Però sembleu
2: foto feta.
10: Anem a un altre tema.
0: Ai.
10: Què ha passat, ara?
0: He pillat el dit aquí amb els auriculars.
2: Ai, a mi em va passar bé, fa mal, eh?
0: Molt mal.
10: A veure, vols parlar del Ciudadano Kane o què?
0: No, Ciudadano Kane ha fet 85 anys, ningú ho ha dit, ho dic jo, i ja està.
10: El nou reglament dels Oscars.
0: El nou reglament dels Oscars, que és una cosa que crida l'atenció moltíssim, perquè completarà una mica la percepció que he tingut jo amb el tema de qui té la culpa del que passarà, que no guanyarà el Bayern de Múnich i tot el que he dit abans del bastori del Real Madrid, que és la IA.
2: Intel·ligència artificial.
0: Per tant, posi la música de AI.
10: A veure, què està passant?
0: Està passant que l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood, ara que estrena una pel·lícula que es diu As Deep as the Grave, interpretada per Val Kilmer, que va morir fa un any.
2: Sí,
0: i ja van dir
2: sí,
0: el tema.
2: Sí, ho vam comentar.
0: I realment surt, parla, és ell...
10: Sí, perquè a més la família ha donat el vistiplau.
0: Sí. Sense consultar el pare. Però bé, bueno, dit això... L'Acadèmia ha decidit que aquí s'ha de posar una mica d'ordre, perquè això serà un galimaties, serà la família Ulisses.
10: Bueno, és que ja comencem a veure cada dia a la xarxa creacions que fa la gent amb intel·ligència artificial que semblen... Bueno, és
2: reals.
10: Que, és que no saps si és real
2: molt
10: o
2: reals,
10: és ficció.
2: Molt reals.
0: Per tant, no podran ser finalistes en els premis d'interpretació tots els actors que hagin estat creats per intel·ligència artificial. I que, per tant... no existeixen o no són l'original humà, per entendre'ns, eh? O sigui, no pots agafar ara...
8: O sigui, la podràs fer la pel·lícula, però no tindrà premi.
0: No pots competir.
12: L'estàtua de l'Òscar no és una persona real, aquell?
0: Era, recordava la cara de l'oncle Òscar de la dissenyadora, secretària de l'acadèmia
12: d'aquella època. Aquest pot entrar.
0: Aquest, sí. En canvi... faran un regle nou que diu que un actor, si ha fet 3 papers a l'any i està sensacional en 2, i el bo de gent pot competir amb si mateix en la mateixa categoria.
10: Com?
0: Sí. O sigui, tens una pel·lícula del Jacob Elordi
10: sí.
0: i tens una altra pel·lícula del Jacob Elordi.
2: I en les dues està excepcional.
0: En les dues està sensacional i els senyors que voten decideixen que els dos entrarien. Fins ara...
8: Perquè ha fet un bon paper a totes
2: les dues
0: pel·lícules. Llavors, fins ara l'Acadèmia triava, si passava això, la que havia tingut més vots. Però ara, si la segona té prou vots com per també formar part de les 5 finalistes, també competirà.
8: Fixa't.
0: També competirà. I això és un desastre.
8: Per què?
10: Ah, sí, per què?
0: No. Serà un desastre.
8: No.
0: Serà un desastre perquè els fans del Jacob Elordi es dividiran. Uns votaran una interpretació, uns altres votaran l'altra interpretació i un tercer actor o actriu o secundari o secundària guanyarà. Però, en fi, decisions de l'Acadèmia.
2: O sigui, perjudica més que no ajuda,
0: això,
2: al final.
0: Pot perjudicar més que ajudar, però, en fi, és justícia.
8: No se sap mai.
0: Els guionistes tampoc poden escriure amb intel·ligència artificial. Es comprovarà que tots els guions estiguin escrits amb màquina d'escriure i ordinador.
2: I com ho comprovaran, per això? Perdona.
0: Aquí m'agradaria veure-ho.
2: Com ho comprovaran?
0: L'Acadèmia?
2: Perquè no és tan fàcil, eh?
0: L'Acadèmia diu que sí, que sí.
2: Que és fàcil.
0: I pot, ja té el sistema i ja està. I en l'Òscar de la millor pel·lícula internacional, si hi ha un país que no vol enviar una pel·lícula perquè estan en contra políticament del director de la pel·lícula pot entrar per un canal diferent, per exemple, guanyant els principals festivals del món. Si en lloc de que l'enviï un país a representar el país com sempre fins ara, si ha guanyat a Cannes, si ha guanyat a Venècia, si ha guanyat a Berlín, a Sundance, a Toronto, a Busan, no a Sant Sebastián, pots entrar directament a ser finalista a l'Òscar de millor pel·lícula internacional. Que això també està molt bé.
2: En general, per tant, els canvis et semblen bé. Excepte el de que l'actor es pugui...
0: No, em sembla bé, però pot tenir conseqüències i tal. I per últim, moltes vegades l'Òscar a la millor cançó va a cançons que surten als títols de crèdit de les finals de la pel·lícula.
2: Sí.
0: Això consideren que no és just, que no és bo. Per tant, la cançó ha d'haver sonat com a mínim 15 segons... dins de l'acció de la pel·lícula, abans que convencin els títols de crèdit.
8: Bé.
0: Bueno.
8: Bueno.
0: Està bé.
10: No, anava a dir que són les novetats dels Òscars, el nou reglament dels Òscars, que els han d'anar canviant.
2: Doncs, saps, escolta, que ens està escrivint molta gent per intentar endevinar la tercera banda sonora?
0: Sí, va, la fem?
10: La tercera, jo la he posat...
2: La gent...
10: Un moment.
2: A veure què has escrit, tu. M'ho deixes veure? A veure si és el que la gent està...
10: No sé, no ho he deixat.
0: Ja t'ho dic. Ja t'ho dic jo, que no val. Ja t'ho dic,
2: ja, però és per veure si els oients han pensat
10: no val,
2: el mateix
10: però
2: que el Toni.
10: Els oients que estan dient la mateixa que jo li he dit al Gorina i
2: jo
10: no és aquesta.
2: No ho sé,
0: però no l'has
2: dit,
0: no per tant
10: perquè... no l'he dit.
2: Mai
10: no, dit
2: no, no sé quina has dit tu.
0: Bueno, la posem.
2: Tu quina havies dit? Perdona.
10: No, però no la dius.
2: Ah, no, no la dius.
0: No. Poseu-la.
2: Però un moment.
0: Posa la tercera.

0: Et dic una opció que ens diu molta gent.
1: Sí. Molta.
0: Força gent.
1: Ja té que veure amb alguna pilota de tennis o de béisbol?
0: Té que veure amb una pilota de futbol.
1: No.
0: I una presó.
1: Una presó i pilota de futbol?
2: Mira, jo diria que era béisbol, que no?
0: No és la Gran Evasió?
1: El Pont sobre el Riu Kwai no és.
0: No, la gent diu la Gran Evasió.
1: La Gran Evasió de l'Steve McQueen.
0: Sí, això
1: amb
0: diuen.
1: Música d'Elbert Bernstein.
0: Això diuen.
1: Que va fer la música també de l'Home del Braç d'Or. Pot ser.
0: Podria ser?
1: Podria ser.
0: Però
1: sí
0: és
1: o no?
0: És,
1: no
0: això
1: és.
0: Això ens ho diu, per exemple, el Quim Uller.
1: Qui és el primer?
0: El Quim Uller ha estat el més ràpid en
1: perquè sempre, sempre és el mateix.
0: No. El Quim?
1: El Quim ja ha guanyat.
2: No, no, com ho saps?
1: Sona.
0: També ens ho ha dit el Ferran, una mica més tard.
3: Jo li he dit el puente sobre el riu Kuwait i m'ha dit que no.
0: Hi ha molta gent que parla de la Gran Evasió.
3: Pues què, la Gran Evasió?
1: Us recordeu aquesta pel·lícula?
2: Sí,
1: de
2: sí,
1: maca.
2: Sí,
1: sí,
0: era bona, la Gran Evasió.
1: De què anava?
3: Sí,
4: el Pelé, sortia el Pelé, no?
1: Sí, no, aquella Evasió no Victòria.
4: Ah,
0: i m'ha estic confonent, aleshores.
1: Ah. Sí, ah.
0: Però la Gran Evasió era que s'escapaven d'una presó, no?
1: No exactament, no del tot.
3: Aquesta és la que sortia el Paul Newman?
1: No.
3: Tampoc.
1: Aquella era la Llegenda de l'Indomable.
0: No, i no jugaven a futbol a dins d'una presó?
3: Tampoc, Evasió no Victòria, aquesta.
1: Hi havia el protagonista el fotien castigat a una cel·la petita, petita, petita, i jo crec que era una pilota de béisbol o de tenis que... Tac-tac, tac-tac, tac-tac, tan tan tan tan tan
0: jo...
1: Tan-tan!
3: Bueno, tan-tan, mira, tan-tan...
0: Però ara què fem amb aquest gent?
3: Tan-tan,
0: tararan.
1: Això és fora de concurs, el concurs l'hem fet abans.
2: No, home, no.
0: Això és fora de concurs.
2: Doneu-li
0: llapis. Doncs ho lamento.
1: Els honors.
5: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
6: RAC 1.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: T'agraden els cromos i les trading cards? Doncs no et pots perdre la tercera edició de l'Iberian Card Show. Una de les fires més grans de col·leccionisme de trading cards de tota Europa.
9: Vine a viure una experiència única envoltada de cromos, cartes i col·leccionistes de tot arreu.
8: T'esperem el 9 i 10 de maig al Pavelló Centenari de la Fira de Barcelona.
9: Més informació i entrades a iberiancardshow.com.
5: Sergio Bernal Dance Company torna al Victòria de Barcelona per presentar l'espectacle Rodant.
10: Tres peces on combina clàssic, neoclàssic i dansa espanyola. Una experiència visual potent que transmet força, passió, bellesa i desig.
5: Rodan, de Sergio Bernal Dance Company, del 15 al 17 de maig al Teatre Victòria. Una oportunitat única. Compra les teves entrades a la web oficial del teatre.
11: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
15: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
14: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
6: Què s'ha de menjar abans de fer esport?
16: Quants ultraprocessats es poden prendre diàriament?
17: És cert que el caldo de pollastre és molt saludable?
18: És veritat que el xiclet fa perdre la gana?
19: És segur prendre moltes proteïnes si no es fa exercici?
20: Totes les respostes les tenim nosaltres.
21: Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Sisena temporada. Els dimecres, cada 15 dies, un nou capítol.
22: Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
21: RAC1 Podcast, amb el patrocini de Borges. RAC1. Tots som 1. Versió RAC1.
23: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
24: Ja som 11 milions dels socis del...
25: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
26: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
27: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
26: I finançament fins a 12 mesos.
27: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
28: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
29: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
30: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
31: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
32: Quan vulgui.
31: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
32: Tot el temps que vulgui.
31: I totes les bombolles que vulgui?
32: Totes les bombolles que vulgui.
31: I tot el relax que vulgui?
32: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
33: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
34: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
35: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
36: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
37: En els seus 5 anys de vida, pel Rack and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
38: Rack and Go, el podcast per a emprenedors.
37: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
38: Rack and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
39: RAC1 Podcast.
38: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1, amb Marc Serra.
1: Doncs canvi de lloro al versió RAC1 i fixeu-vos el link que faré ara, Marta Gailà.
0: A veure.
1: Si al vestidor del Madrid hi haguessin tingut càmeres...
0: Ui...
2: de Securitas Direct. Ara, very sure.
0: Ara m'agrada.
2: A banda dels àudios que escoltarem a continuació, tindríem imatges.
0: Ui, això ens encantaria,
2: Sí, sí, sí.
1: Ai.
2: Què t'ha semblat?
0: M'ha semblat molt bé. Perfecte. Jo us vull explicar que Securitas Direct, que és aquesta empresa que ara es diu Very Sure,
2: sí,
0: que ha canviat el nom però no el que són, perquè és com... Sempre aquí a RAC1 parlem d'un senyor que es diu Manuel.
2: Sí.
0: Que segons per qui té un canvi de nom. O sigui, pels amics és el Manolo,
2: sí,
0: a la feina, no sé per què, a aquest Manuel li diuen Marquesito.
2: Perquè deu treballar poc.
0: No ho sé.
2: Si és Marquesito, treballa poc.
0: Els fills li diuen papa,
2: clar,
0: i per la seva mare és el Manolito.
2: Olé.
0: Aleshores, clar, Manuel, Manolo, Marquesito, papa o Manolito, és igual.
2: És el mateix.
0: I per tothom és aquella persona, que els cuida, que els protegeix.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs Securitas Direct és la mateixa, però ha canviat de nom. Es diu Very Sure. Són els primers a protegir. Securitas Direct és ara Very Sure, repetim, sí, la teva companyia de sempre més forta que mai.
3: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
2: Passen 8 minuts a les 7 de la tarda amb el temps afegit que avui no tenim torró, sinó que tenim pa de quilo per sucar en aquesta crisi a cops de puny del Real Madrid, que us explicarem de seguida amb l'Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Què tal? Molt bé. Tinc a la meva esquerra una persona que avui s'ha infiltrat.
2: Sí.
1: I no és fàcil, s'ha infiltrat al vestidor del Madrid per intentar explicar-ho molt bé de prop. Arnau Vila, com estàs? Bona tarda.
4: Millor que Valverde i Tchouaméni.
1: Sí, no, ja he pogut explicar-ho.
2: L'Arnau diu, m'he passat tota la tarda escoltant les ràdios de Madrid.
1: Sí, sí, no.
2: Feia temps que no et feia tanta il·lusió escoltar les ràdios de Madrid. No.
4: Exactament.
2: Home.
1: No, a més, ha excitat el Gorina, que està ara roent com el feu. Pobre,
2: el Gorina està excitat sempre.
1: Ha marxat d'aquí.
2: No hi ha problema.
1: Mira, per baixar una miqueta els ànims, perquè sí, ara tinc molt...
2: Bueno, ara hi anem, eh?
1: No, de seguida.
2: Ara escoltarem els àudios del Madrid, explicarem qui ha anat a parar a l'hospital.
1: Tenim cronologia.
2: I qui guanya.
4: I com hi ha anat.
2: Sí.
4: A l'hospital.
1: No, i explicarem si hi ha clàssic, perquè tal com va l'assumpte, comença per allà el partit de diumenge. En qualsevol cas, tindrem cronologia, tota la narració dels fets i tota l'explicació fil per randa de tot el que està passant ara mateix i el que passarà, perquè això és un minut a minut en directe,
2: sí,
1: del vestidor blanc de la Casa Blanca, que ara mateix Madrid se quema. Però, per intentar rebaixar una miqueta els nervis, posem-li música, perquè ja tenim, avui s'ha presentat en societat l'himne, la cançó
2: dius?
1: Del Mundial.
2: Ah,
1: Shakira,
2: sí?
1: Dai Dai.
2: Home! A veure... Li costa arrencar, eh?

0: moment ballable pel poc,
1: home, aquest ritme.
0: Però no arrenca, això?
2: No.
0: Vamos, dale. Dai, dai. I ha arrencat, representa?
1: Perdona, però això és ballable.
0: Això no és el waka-waka, eh?
1: La merda.
0: El waka-waka anava unes quantes revolucions més. Espera, espera, espera.
3: S'anima, s'anima, s'anima.
0: Vinga.
2: Ara, ara, ara.
1: És l'avançament. Que...
2: Sí, home!
3: Això, un coito els interruptors.
0: Però quin fail és aquí, eh?
1: Però perdoneu.
0: És que, no, no, perdona, és que semblava que just quan s'ha tallat anava a arrencar. O potser sí que arrenca més després, a la versió, diguem-ne,
1: es
0: completa,
1: pot ballar?
0: No?
4: Sí, a veure, està bé.
0: Es pot
1: escolteu
0: ballar?
1: Quan arrenca.
2: És un ritme...
0: Posa el waka. Posa no. El waka, ja veuràs el waka.
3: 2010.
0: El waka era ballar flot de seguida.
1: Escolta això.
3: Mundial de Sud-àfrica.
0: És impossible ballar, que aquest sigui el moment culminant de la cançó. És impossible. Aquí ens falta alguna cosa. En canvi, el waka, quan sonava, ja la... Mira, mira, ara, ara. Home! Amb el waka-waka toleraves Trump i toleraves el que faci falta.
3: Shakira, que és habitual de les
0: ara
3: cançons del Mundial, eh?
0: Ara amb el ja veurem.
3: Sí. Doncs vinga, de seguida presentem la taula, però abans també per anar fent temps per anar-vos posant l'armilla sí. I el cas perquè ho necessitarem, o els guants de boxa. Tenim, atenció, el Versió us convida a veure un partidàs demà al Palau Laurana. Barça, El Pozo, Murcia, de futbol sala. Ara mateix, atenció a la situació, primer contra segon, empatats a 66 punts. A falta només de dues jornades pel final de la Lliga regular. Us ho diem nosaltres i dos jugadors de la plantilla, sí, sí, el porter Miquel Feixas i l'ala Sergio González.
5: Molt bona tarda, som en Sergio González
6: i el Miquel Feixas,
5: jugadors del Barça de Futbol Sala, i aquest és un missatge per tots els oients del temps afegit de Versió RAC1.
0: Ara.
6: Us convidem a tots al partidàs d'aquest divendres contra el Pozo Murcia.
4: Ojo!
6: Un partit de vital importància i us regalem dues entrades dobles per venir.
5: Així que esteu tots convidats i lluitarem pel liderat a la nostra casa.
6: Vinga, vinga, vinga, som-hi, Barça!
3: Som-hi, Palau!
6: Vamos!
3: És un pla fantàstic per un divendres important. Demà, a 9:15, 8:30 és aquest partit. El primer que truqui, les dues primeres trucades que nosaltres enganxem aquí amb l'Anabel Luna, que ja està en plan marató de TV3, eh?
0: Sí.
3: El 902-477-100, 902-477-100, les dues primeres trucades s'emporta cadascuna una entrada doble per veure aquest partit. Així que quan
0: el deporte de moda!
3: Efectivamente, efectivamente. De seguida ja anem amb la pregunta i presentem la taula, que estan molt nerviosos, volen, tots porten una barra de pa sota el braç perquè volen sucar i pa. D'entrada, qui prefereixes?

0: va a l'Europa League. Qui guanyi la Conference té plaça directa d'Europa League. Per tant, el Rayo, que té una oportunitat històrica, perquè per Lliga no anirà a Europa.
1: Fem especial des de Leipzig o no, per la final?
0: Mira, el 27 de maig no tenim massa cosa més, eh?
1: Bueno.
0: Jo crec que ja s'haurà fet hasta la rua de la Champions femenina, que jo espero que la guanyin. Si és el 23 la final a Oslo, doncs cap allà el 24-25 s'hauria de fer una rua.
2: Més immediat, Sí.
0: Això et dic. Bé, gràcies, amics,
1: A disposar.
0: Vinga, fins ara. No, un parell de coses més i arrenquem amb la tertúlia. A Badalona hi ha el Dani Aguilar, a l'Olímpic de Badalona. Hola, Aguilar.
3: Hola, Aleix.
0: Què tal? Bona nit. Perquè és que avui ha començat la Final Four de la Basketball Champions League, que era la Final Four que jugava a casa de la penya, l'havia de jugar a la penya, però no l'ha jugat la penya, no? No l'està jugant, de fet.
3: No l'ha jugat i tampoc jugarà cap final cap equip ACB. O sigui, realment la tria rodona...
0: Ah, que han perdut avui?
3: Semifinals. Sí, tots dos. Les semifinals avui acabem de viure a la segona. Unicaja 65, AEK d'Atenes 78. Han guanyat els grecs amb una quantiosa representació d'aficionats sorollosos, com és habitual en ells. I abans també hi havia un lateral vermell per veure el Rites, lituà, que ha guanyat 87-69 al Tenerife. Per tant, la final dissabte... aquí a Badalona, entre el Vilnius Rites i l'AEK d'Atenes.
0: Perfecte. Què més explicarem a l'última possessió avui, al tram final del programa, en clau bàsquet?
3: Doncs entrevistarem Roger Grimau. Parlarem uns minuts amb l'entrenador del Bursa Esport, que ha salvat ja matemàticament la categoria, i també parlarem de la derrota, però vaja, que té molt bon sabor, perquè és una anada de l'Espar Girona a la pista del València Bàsquet, 67-66, en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina, la tornada diumenge a Fontejau, per tant, tot obert, i això que, com ja sabem, l'Espar Girona arriba justet a final de temporada, i també de la Final Four de l'Eurolliga, que es comença a definir avui. Segon aquí classificat, el Real Madrid ha guanyat 78-87 al Hapoel Tel Aviv. Per tant, Olympiacos i Madrid, els dos primers equips que són a la Final Four.
0: Perfecte, Aguilar, torna de Badalona, t'esperem aquí a l'estudi, al tram final del programa.
3: Molt bé, fins ara.
0: Gràcies, fins ara. I Puig, parlant de Final Fours, ja tenim definida la d'handbol i també s'està definint la de l'hoquei patins, no?
4: Sí, en hoquei patins, bones notícies. El Barça ha guanyat 2-0 l'Sporting de Portugal a la pròrroga en el partit de quarts de final, amb dos gols quan quedava poc més d'un minut pel final d'aquesta pròrroga. Un gol que s'ha inventat una xeca i pica des de darrere la porteria Marc Grau, i després treure de centre, jugant sense porter, l'Sporting de Portugal ha perdut la bola i ha marcat també a porta buida del segon Marc Grau. Dissabte, 5 de la tarda, semifinal contra el Benfica d'Edu Castro, i amb els exblaugrana Pau Bargalló, Lucas Ordóñez, Nil Roca i Joao Rodríguez a la plantilla. Ara en joc l'últim partit de quarts, de moment empat a un entre el Barcelos i el Tricino, per dir que ha arrencat a les 11 de la nit, d'aquí sortirà el rival del Porto en la primera semifinal de dissabte. Demà arrenca també la Final Four de la Champions femenina, jugar el Vilassana a quarts d'11 de la nit contra el Fraga. I en handbol, ja sabem, el quart equip que jugarà la final a 4 serà el Magdeburg, que ho tenia pràcticament fet ja del partit d'anada. Avui ha tornat a guanyar 45-37 al Pick Szeged a la tornada. Per tant, Magdeburg, Barça, Fuchse Berlín i Aalborg, de fet són 3 dels 4 de l'any passat, entre l'Aalborg pel Nantes, jugaran aquesta Final Four 13 i 14 de juny a Colònia. El sorteig de la semifinal serà dimarts que ve.
0: Dimarts que ve. I pot tocar qualsevol del Barça a les semis. Molt bé. Ho remato jo amb que el Tour de França, que ha de començar a Barcelona aquí al juliol, ha hagut de retallar la segona etapa, que passava per Collserola, i com que encara hi ha el brot de pesta porcina, l'han retallat i no passarà per allà. Però bé, la grande part es farà des d'aquí, des de Barcelona, i la festa del ciclisme la viurem al juliol amb el Tour de França. I avui s'ha anunciat la cançó del Mundial, ho sabeu o no?
2: Sí.
0: La canta Shakira.
2: Sí, sí.
0: I sona així.

0: Què tal?
1: Dai-dai, no? Sí, es diu així.
0: Tindrà flow? Enganxarà o no, això?
2: Bueno, sí, escoltar-la.
1: Com que l'escoltarem 700 vegades al dia, al final se'ns enganxarà.
0: Sí. Serà un guaca-guaca 2 o no?
1: No. Com el guaca-guaca, complicat.
3: El guaca-guaca enganxava
1: des del
3: primer moment.
1: Era una mica més alegre, no? Potser el guaca-guaca, aquesta no és tan...
0: Un expert musical com tu, Xavi. Sí.
2: A mi m'ha estranyat que repeteixin intèrpret, no? Vull dir que mira que hi ha cantants al món que per haver d'escollir una altra vegada Shakira,
1: perquè a més també tendeix una mica al mateix estil.
2: Sí, fa no fa.
0: Ja als Estats Units.
4: Shakira amb la FIFA té molt bona relació.
2: Té molt bona
4: relació.
0: Però als Estats Units és veritat que hi ha grans cantants per fer el que vulguis, no? Ja que l'organitza als Estats Units. Sí, sí, és sorprenent. Bé, així sona aquesta cançó que segurament...
2: Pueden ir muchos mercados, además...

0: viene de llenar la playa de Copacabana l'altre dia en Brasil.
1: Dos milions de persones.
0: Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do. Molt bé. Aquestes són les grans notícies d'aquest dijous, que evidentment hem arrencat el programa amb l'altra gran informació del dia, que és la crisi galopant i interna que hi ha al Real Madrid. Però com a mínim queda tot dit i repassat. Totes aquestes coses que passen en aquest mes de maig tan intens, amb finals europees, finals forts, amb moltes competicions i amb estrenes fins i tot de la cançó del Mundial amb Shakira. Un Mundial que arrenca l'11 de juny. És que no ens n'adonarem, queda un mes perquè arrenqui el Mundial. Això anirà rapidíssim. Abans, però, hem de viure grans coses aquí. Per exemple, aquest cap de setmana en el clàssic del Camp Nou. Fem una pausa i parlem de com es presenta aquest clàssic amb la crisi al Madrid per les hòsties. Bé, hòsties no, ha dit que no eren.
1: No, pinyes, no?
2: Pinyes, cagar-se a pinyes.
1: Cagar-se a pinyes.
2: Que no s'hi han cagado a pinyes.
1: Seria, jo crec que és el concepte amb el que s'ha de treballar.
3: Les pinyes.
1: Un nou concepte universal.
2: Ara parlem de les pinyes.
4: RAC 1. Estrella Damm està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
5: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
4: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladamm.com.
6: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç, Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, i trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser. Not a soul up ahead and nothing behind. There's a desert in my blood and a storm in your eyes. Am I the king of nothing at all? And you're the queen of nothing at all.
2: Sí, sí, 11:45. Va, ja tornem a ser aquí. Paco, Maria, Anaís, Marta. És que tinc ganes d'escoltar-vos. És que em penseu... És que no, a vegades intento reflexionar. Què més puc dir? És que estic sobrepassat i impactat del que està passant al Madrid. Sí, sí.
3: Aviat veurem una docu-sèrie d'això. No?
2: Segur.
3: Vull dir,
2: veient
3: el
1: Carles Porta, vols dir.
3: Sí, hi haurà un moment en el que es farà un crims en
1: Valdebebas. Era un vestidor tranquil, però va arribar un dia que... Chouameni.
0: Ves que ha llegado un punto, yo lo pensaba este mediodía, que te estás medio acostumbrando a esto, porque cada día te está saliendo una noticia. Esta de Ochoa, creo que sale a primera hora a mediodía, primera hora de la tarde, y lo primero que he leído ha sido, pero esto no pasó ayer. Ha sido como un déjà vu,
1: sí, sí.
0: Y he tenido que asegurarme. Digo, no, es que hay otra pelea más.
1: Capítulo 2.
0: De hecho, esta mañana, cuando estábamos hablando en una de las reuniones del diario, he bromeado con eso. Digo, bueno, vamos con esto, a no ser que se volviera a pegar hoy.
2: Claro.
0: Y se han vuelto a pegar. Surrealista.
1: Y demà ya veurem.
0: Es lamentable. Bueno, a ver, supongo que en las brasas siempre hay...
3: A mí el que més m'ha impactat és veure Mbappé sortint de la Ciutat Esportiva... somrient,
1: és que es
3: com si
1: hagués... la caixa.
9: No, sí, exacte,
3: dir,
9: més que somriure,
3: més que somrient,
9: estava rient.
3: És que estava feliç. O sigui, tu veies un tio feliç. I dius, bé, no ho sé, després de conèixer tot això, l'última cosa que has d'estar és feliç, no?, veient
9: potser,
3: la que tens muntada
9: clar, no sé
3: dins
9: si quan ha sortit, potser no s'havia publicat encara res, igual pensava, anem a dissimular una mica.
3: Ai, vivim tan
9: mica.
3: Normals. És a dir...
0: Bueno, y venía a ser también el foco. Mbappé llevaba 3-4 días que solo se hablaba de que se había ido con su pareja.
2: Le han fet un favor.
0: Bueno, pues, unos días de asueto estando lesionado,
3: entre comillas. Es a día
0: asuetito
3: de la Ciutat Esportiva dient pasapalabra, que pille el siguiente.
0: Claro,
3: ahora,
0: ¿no? es tal cual.
2: Ara, és increïble com un vestidor es pot anar pudrint, i si ningú li posa fre... Que jo insisteixo, abans ho comentava, em recordo una mica el tram final de l'època Rijkaard, l'autocomplaença, hi havia, no?, allò de les ovelles negres, no? Com era aquello de les ovejas?
3: Sí, les ovelles negres.
2: Milson, no?, que havia ovejas. Sí, vull dir que és veritat que hi havia també bàndols, no?, que no es parlaven alguns, i això es notava a la gespa, però no van arribar a aquest extrem.
3: A veure, tensions sempre existeixen en els equips d'elit, i sempre passa. El que passa és que normalment hi ha uns codis de vestidor que fan que tu no t'enteris de les coses que passen. I crec que quan un assalta aquests codis és perquè la cosa doncs, ha pujat tant de to que ja no dona ni per... que és impossible que ningú s'enteri.
1: I em sembla molt interessant això que diu l'Anaïs, perquè no és només saltar-se els codis interns, sinó per mi que es faci tan públic i tan notòria una crisi d'aquestes dimensions al vestidor del Madrid i que siguin a mitjans, grans mitjans, que normalment remen a favor del Real Madrid i de qui hi ha el poder al Real Madrid, comencin a parlar sense pal·liatius de tots els merders interns que hi ha, a mi em sembla força significatiu, en clau
9: de fer foc nou, no?
1: De mirar cap a Florentino Pérez. Jo crec que s'està començant a posar en qüestió un poder molt magnànim i molt indiscutible durant anys i panys al Real Madrid. Jo crec que està començant a trontollar i crec que és un mirall reactiu a la recuperació esportiva del Barça. Jo crec que la decadència del Madrid hauria acabat arribant igualment perquè el poder de Florentino Pérez i les decisions que estava prenent el president començaven a ser una mica discutides amb la boca petita i que l'arribada de Hansi Flick i els èxits esportius que està doncs, teixint el Barça fan que tot això s'acceleri d'una manera molt, molt ràpida i que la crisi doncs, sigui molt, molt profunda i les decisions que es prenguin a curt termini al capdavant del Real Madrid determinaran molt doncs, cap a on va aquesta institució. És que no és només... Per mi això és l'anècdota, però és que és a la punta de l'iceberg d'una crisi que per mi és institucional.
3: I que ara l'han d'encertar, Florentino, perquè si ara no l'encertes amb la revolució que has de fer, que no només amb l'entrenador, amb els jugadors, amb el teu projecte...
9: Jo crec que en aquest sentit, amb la figura de l'entrenador, el que ha passat és una mica el fracàs del model del Madrid de tenir grans noms dins d'un equip sense un entrenador amb poder real i amb autoritat al vestidor. És a dir, és una mica la diferència amb el PSG de Luis Enrique.
3: Però Florentino
9: Luis Enrique té grans noms. Clar, però és el fracàs d'això.
3: El van matar precisament per això, perquè pretenia ser massa...
9: Clar, però quan les coses no surten bé, quan les coses no surten bé i no és allò de uai, guanyem i que bé que ho feu i que bé tot, doncs llavors salten espurnes i no hi ha ningú amb autoritat al vestidor per dir això queda aquí, això s'ha acabat aquí, ahir va haver-hi aquest problema, avui fem foc nou i d'aquí no surt el que ha passat. I Arbeloa és evident que no és aquesta figura... I l'aposta de Florentino ha sigut sempre això, de tenir un entrenador més aviat, sense...
3: Dòcil.
9: Anava a dir titella, però sí, dòcil és més, és millor.
2: Complaent.
9: I després, i tenir grans estrelles, que les grans estrelles, amb grans egos i amb grans problemes també al seu voltant, doncs requereixen d'una gestió de grup que no és fàcil. I si no tens cap mena de persona amb autoritat, al final allò és igual que li va passar al Barça, de grans noms, de que bé que ho feu, i tot bé, i aquí no es pot dir res, i no es pot aixecar la veu, doncs al final, quan passen aquestes coses, allò explota.
0: Perquè aquí hay un, sobre todo, un problema gubernamental, y lo hablamos la semana pasada. Cogiendo un poco el cable de lo que estaba comentando Marta, yo creo que tiene mucho que ver con que hay diferentes facciones en Madrid que ya no ven bien que Florentino Pérez siga siendo el
2: presidente. Es que yo quería preguntar, ¿pot saltar aquest estiu?
0: Yo no lo descartaría. Si os fijáis, está siendo un año en que está viajando cada vez menos, sus intervenciones públicas están muy medidas. Hoy, que era un día para que hubiera al menos un mensaje institucional pidiendo calma, no ha aparecido por ningún sitio. Yo creo que es una figura que poco a poco se está quedando a un lado y hay diferentes grupos que están aprovechando el momento quizá para posicionarse bien. Y hablamos de medios de comunicación y hablamos de diversos poderes fácticos. Dicho esto, también hay un problema gravísimo que tiene mucho que ver con el liderazgo del vestuario. ¿Por qué el Barça de Flick va también esas dos temporadas? Porque tienes un entrenador que da muchísima confianza al vestuario, pero sobre todo porque el núcleo se llevan bien porque son chicos que vienen casi del mismo sitio. El Madrid, este Real Madrid, ni siquiera son grupos grandes, son pequeños grupos de personas que a lo mejor se han conocido hace 2 años. Pero los Nachos, Lucas Vázquez, Kroos, Modric, no tienes un núcleo estable de liderazgo. Ahora no lo hay. Ahora los capitanes, ¿quiénes son? Fede Valverde, que lo primero que hizo cuando vino un entrenador con cara y ojos, que era Xavi Alonso, era decirle que no quería ser el lateral derecho. Y ahí acabas dinamitando todo. No hay un líder. Que uno de los capitanes del Real Madrid se lía guantazos con un compañero de equipo, ya te habla mucho de lo podrido que está ese vestuario. Sí. Y luego, más allá de eso, el papel de Arbeloa. ¿Cuál es el papel de Arbeloa? Es el de un muñegote.
2: Cadáver en tothom.
0: Sí, sí, pero por mucho que sea un muñegote, en grandes crisis también tiene que aparecer el entrenador. Y con las diferentes personas con las que hemos hablado durante el día de hoy, lo que te incidían sobre todo es que Arbeloa no había intervenido para nada. Ni en los incidentes de ayer, ni en los incidentes de hoy durante el entrenamiento.
9: Estaba comprando los croissants.
0: Bueno, no sé lo que estaría haciendo. Tengo mucha curiosidad por saber qué va a responder a la rueda de prensa, bueno, si se atreve a salir en rueda de prensa.
2: Es que tengo serias dudas
0: de que aparezca, y si aparece vamos a ver.
2: Abans de l'entrenament, ens ha dit el subdirector del Diari Marca que està prevista cap a quarts d'11 del matí i després al Madrid s'ha d'entrenar i venir a Barcelona, entenc, no? Perquè fa nit al Sofia, diria. Sí. Que està al Madrid perquè el Barça anirà a concentrar entrar-se al Melià de dalt.
3: I Tchouaméni no pot jugar aquest partit.
2: Clar,
3: no.
2: jo entenc.
3: És impossible que tu jugues amb un expedient obert i amb tota aquesta crisi com l'has de col·locar allà.
2: No, i anava a fer-vos una reflexió, que és, posem-nos fa dos anys, aquell estiu en què el Barça perd, el Madrid guanya la Champions, guanya la Lliga, el 2024, recordeu? I fitxa l'Mbappé.
3: Sí, sí.
2: El panorama era
1: s'acabava el món.
2: Era apocalíptic, el panorama. I mira tot el que ha passat en aquests dos últims anys.
3: Mira, jo li preguntava a Jordi Alba per això, de dir, ostres, semblava quan va arribar Mbappé que s'havia d'acabar, i diu, ja, però saps què passa? Que al final el que compta són els equips. El Barça ataca com un equip, defensa com un equip i es comporta com un equip. I és el més important. És una mica el que deia la Maria abans, quan tu infles un vestidor d'estrelles que només miren pels seus egos, per les seleccions, pels mundials, que s'esborren, que no hi són, que no hi ha lideratges, que no hi ha absolutament res, que el teu capità és un tio que avui ha acabat a l'hospital per tota aquesta idea de tensions que hi ha, i no hi ha ningú que posi pau, això no és un equip. Tu amb això no pots guanyar res.
9: És una col·lecció de cromos.
3: És impossible que guanyis res.
1: L'altre dia ho deia Hansi Flick. Deia, més important que els jugadors per tenir èxit és tenir un equip unit, un bon equip, que es
3: conegui, com deia el Paco, i que hi ha diferències, perquè tots sabem que hi ha hagut diferències entre aquests jugadors. Però quina és la gran diferència? Que ells ho saben solucionar i que, evidentment, no arriben amb aquests extrems, perquè això és de bojos.
2: Saps què m'ha vingut al cap?
0: I no se divulgó quan la suba.
2: M'ha vingut al cap la de la pretemporada Gavi Fermín. Una entrada lletja, es van discutir, i al final es va acabar filtrant que hi havia discrepància entre els dos.
0: Però bastant de tiempo después.
2: Sí, després.
3: Però també es va explicar què s'havia arreglat i com s'havia arreglat.
2: Va ser en pretemporada.
1: I s'ha vist al llarg de la temporada que s'ha arreglat. Mm-hmm. Perquè tu veus les relacions que tenen són molt fluides.
2: Va fer un post, va haver un merder de la nòvia.
3: Que Fermín va estar a punt de marxar. Parlem d'aquesta circumstància. I ara mira, vull dir, Fermín li dedica els gols a Lamine, que formava part també d'aquest grup d'amics, no?
2: Perquè
3: és que és important que hi hagin aquestes amistats, aquests vincles tan forts
1: d'anys junts i de líders
3: que posin ordre amb tot aquest...
1: Perquè al final
3: mires al Madrid i dius, escolta,
1: si
3: aquí
1: tu compares, una mica el fil també del que deia el Paco, si tu compares la picabaralla entre Fermín i Gavi, per molt seriosa que pogués arribar a ser, és com una baralla entre germans, entre família, que s'acaba arreglant per molt que et puguis discutir...
3: I d'adolescents, que no és de trencadissa,
1: es poden haver enfadat molt, però al final s'arregla tot com a bons germans. És que tu agafes Fede Valverde i Tchouaméni i quin vincle tenen?
0: Un senyor que toca el piano con otro...
1: No es pot comparar. Són universos diferents i siderals.
2: Hi ha una diferència de context també, que és que ells venen de dos anys en blancs, amb moltes crítiques, molta pressió, i això de Gavi Fermín va ser una tonteria comparat amb això.
1: Una
2: estira i arronsa per una mala entrada en pretemporada. Vull dir, no havies ni perdut títols...
3: Era la gira, imagina't.
2: A mi sí que m'ha recordat una mica el Messi Luis Enrique. Perquè aquell dia sí que, amb el temps, s'ha sabut que van arribar a les mans, també. O que van estar a punt d'arribar a les mans, Messi i Luis Enrique, amb aquell entrenament, que no li xiula una falta, que li fan una entrada, que Luis Enrique feia d'àrbitre, no? Sí. Una mica la història va explicar Mundo Deportivo, anava per aquí. Ara, allò, fixeu-vos com va acabar, allò passa al gener, hi ha una gran discussió, sembla que també explotarà tot, que es posarà el vestidor de cul, i acaba guanyant un triplet, Luis Enrique. Va saber
3: per què? Perquè hi ha algú que posa ordre.
0: Hay una mediación de los capitanes.
2: Eran Xavi...
9: Clar, hi ha unes figures d'autoritat.
3: Puyol...
0: Figures de la casa, que és el que no tenen Madrid.
9: Hi ha algú que posa ordre. Vinícius.
3: Qui posa Pau?
2: No, Vinícius no pot posar.
3: Home, clar, és que...
9: Compte amb Vinícius, que està quedant com el bo de la pel·lícula, eh?
1: Al final serà l'assenyat. Serà l'assenyat d'aquest vestidor.
3: Totalment.
2: Va, i ara anem a diumenge. Tot això, sou com el Pou de dir...
3: No, home, no, per favor.
2: És perfecte, els golejarem? No, o el Pou diu, sí... Però no fotem el préssec ara, perquè aquesta gent sembla que estan morts.
3: Escolta'm una cosa, amb una crisi com la que tenen a sobre, que ni es parlen i hi ha aquests hidrals, de veritat, ara, igual la setmana que ve em traieu el tall, però jo no contemplo una altra cosa que no sigui una festa del Barça. No parlarem de golejada, però gairebé, no? Vull dir, amb aquesta situació, amb una lliga que pots guanyar a casa teva davant l'etern rival, amb aquesta situació que vindran arrossegant-se els peus... jo no contemplo una altra cosa que no sigui una victòria del Barça aquest cap de setmana.
1: Sí, sí. Vaja,
3: és que si no...
1: Estic amb l'Anaïs.
3: És que si no... Sí. Bueno,
9: que s'ha de fer la feina. Sí, home, clar, el que passa és que no pot sortir el Barça a jugar. Pues, no, en comptes d'11 sortirem 7, perquè estan fatal. No, ha de fer les coses bé, evidentment.
3: I que la motivació serà màxima d'aquesta plantilla amb aquesta situació.
9: Jo crec que el Madrid també vindrà revelat, eh? Perquè aquest desprestigi que dona tot el que està passant avui, i veurem com continua demà i veurem la roda de premsa d'Arbeloa...
3: I qui esborra del clàssic.
2: Ah...
9: Però aquest desprestigi crema. I clar, ningú li agrada anar a casa del rival i que et xiulin i que et diguin i sentir comentaris vinculats a aquest espectacle d'aquestes últimes hores. Jo crec que vindran revelats, però clar, és el que diem, si no ets una pinya al vestidor, com has de ser a la gespa?
0: Però claro, sí que creo que al final el futbol és un deporte d'equipo. Uno se puede revelar una figura por un lado, otra figura por otro... Pero si no van todos a una y todos juntos y tú estás odiando a la persona que está jugando a 3 metros de ti, pues se va a hacer bastante difícil. A mí la verdad es que me cuesta un escenario verlo que el Barça no gane y bien. Es que el vestuario del Real Madrid está completamente destruido. Y además tienes un entrenador que tampoco te da muchos motivos para ir mucho más allá. El otro día, en la victoria del Madrid en el campo del Español, realmente me sorprendió que el Español no fuera un poco más fuerte, porque el Madrid hubo tramos en que parecía que iba andando.
2: No corrían, sí.
0: No, era solo Vinicius, que iba como un loco a ver lo que podía pillar ahí, pero no es un grupo que juegue como un equipo en ningún caso. El Barça, haciendo un partido normal, debería ganar y bien el partido. O sea, es que no se me ocurriría otra cosa.
2: No, la Sanari es... per fer un resultat.
0: Bueno, i a part de los efectivos, és que, claro, ja no te va jugar Fede Valverde ni Tchouaméni en el centre del campo.
1: El que passa és que el Nover i la Min Yamal, el factor diferencial al davant, el Pers, això és veritat, això s'ha de reconèixer, però sí, o sigui, tot hauria d'anar-te de cara, o sigui... Però és veritat, no tens la Min Yamal.
2: Sí, bé.
3: Bueno, i els no tenen a ningú.
1: I ataques diferent quan no hi és la Min Yamal.
2: No, i després, més enllà del clàssic, a llarg termini, jo no sé si el Madrid serà capaç d'arreglar-ho o no, però el Barça té una oportunitat per seguir allargant aquest cicle guanyador.
1: Home, sí, això
2: esperem
1: segur.
2: Que algun dia sigui a la Champions, però a nivell estatal, a la Lliga, a la Copa, a la Supercopa, no? Si aquest Madrid costa de reconstruir-se, és una mica el que li va passar quan el Barça arriba a Koeman, Xavi, no? Que estava...
9: Bueno, també devia pensar això el Madrid quan va fitxar Mbappé i venia d'on venia,
2: que sí, no,
9: i
2: que no.
9: Els cicles s'acaben.
2: Però vull dir que el Barça, recordeu quan el Barça estava en construcció, que encara vam tenir la sort de guanyar la Lliga de l'1-0, perquè era un equip que deies no dona, doncs aquesta és la sensació que fa el Madrid, que trigarà potser un temps a poder reconstruir-se, no? Tots aquests...
3: Però que s'estan plantejant portar Mourinho, eh?
2: Ja,
1: això és molt fort.
3: Posem-ho
1: tot. Estem preparats per una cosa així?
3: Clar, és que... Passar d'Arbeloa a Mourinho.
9: És que jo ho crec tot. És a dir... sembla un gag del Cracòvia.
3: No, d'Arbeloa de segon, seria una fantasia.
2: La pregunta... Sí, com si fos Caranca, no?
3: Correcte.
2: No, la pregunta és, quin entrenador, veient totes aquestes informacions que van apareixent, té ganes de venir aquí?
9: Si vens,
0: bueno, pues depende de los futbolistas que fueran despedidos o traspasados.
9: Claro, de
0: porque al final lo que tienes que hacer en ese vestuario es hacer una limpieza.
2: ¿Qué va a hacer Pep Guardiola?
0: Bueno, pues...
2: Ronaldinho.
0: Y no fue popular Deco. La decisión, pero le salió de fábula.
2: ¿Y Márquez eran? No, Márquez no. Ronaldinho, Deco y un alto. Y Eto,
1: que
2: dos quedó.
1: Que
2: Eto va a ser
1: al fascicle següent.
2: Sí.
0: No. Tienes que hacer eso. Lo que está claro es que hay futbolistas que no pueden seguir juntos. La pareja Vinicius-Mbappé no puede seguir. ¿Quién sale? Pues debería salir Vinicius, entiendo.
2: Bueno, hi hauria debat, ara mateix a Madrid.
1: Però l'estan renovant.
0: Bueno, de moment no ha renovado.
1: No, però...
0: És la obsessió de Florentino, si vamos a ver lo que pasa con Florentino.
1: Clar.
0: Claro, és que hay...
1: Tu veus realment Florentino Pérez saltant pels aires?
3: Però han de canviar els estatuts, han de canviar-ho tot, llavors.
0: Yo no lo descarto, o sea, no sé si a corto plazo, pero a medio plazo...
1: A medio plazo sí, pero a curt termini...
0: Yo... Bueno, acuérdate que cuando dimitió en su día con que había mimado mucho a los Galácticos, también fue bastante sorpresivo, ¿eh?
1: Sí, es verdad.
0: Casi de un día para otro dijo, hasta aquí y ya está.
2: Y hay un factor que es l'edat y la salud.
0: Claro.
2: Aquest senyor no apareix tant perquè, evidentment, s'està fent gran. Llavors, entenc que amb una crisi així, doncs, imagina't.
9: Ah, pensava que tenia més.
2: A veure, Florentino Pérez, aquí ho tinc. Té 79 anys.
1: Ah, 79.
2: Sí, camí dels 80, el mes de març.
3: Va néixer un 8 de març, eh? Dia de la dona va néixer.
9: Per això va tenir el femení.
2: Del 47.
1: Un gran feminista, eh?
9: És un referent. No és una final del Madrid femení.
0: Claro, pero es que, además, y ya acabo, que no hay una base de futbolistas jóvenes de la fábrica, como se le llama allí, que te pueda sostener al equipo. O sea, tienes que esperar 2-3 años, que es lo que le pasó al Barça en su travesía del desierto, que se criticó en su día mucho a Xavi, a Koeman, pero luego ha habido futbolistas que venían de ahí, de ese proceso de reconstrucción, que ara és la base del Barça.
2: Per això jo deia aprofitar el cicle guanyador, veient que el Madrid està en crisi i que pot ser que continuï en crisi uns quants anys. Però bé, això del món del futbol, de cop i volta dona una volta i
3: aprendre, i canvia. Sí, aprendre del que passa allà perquè no passi aquí.
2: Això és veritat.
3: Que això també és important.
2: En clau clàssic, avui hem parlat de la possibilitat de guanyar la Lliga aquest diumenge al Camp Nou. 4 jugadors del Barça han parlat. Mira, Olmo ha estat a la televisió de Catalunya, pot ser?
9: A TV3, sí, la Laura.
2: Sí, Rafinha, en una televisió...
1: A ESPN. Sí.
2: Casado?
1: Casado amb Marca.
2: A Marca. I Gavi?
1: Mitjans del club.
2: A mitjans del club. Hem fet un mix del que pensen aquests 4 jugadors, Olmo, Rafinha, Casado i Gavi, del clàssic.
10: No ha passat mai a la història de poder guanyar una Lliga del Barça al Camp Nou contra el Madrid. O sigui que és una oportunitat per fer història i ho podem fer. O sigui que estem molt motivats.
11: Per ser sincer, el més especial per mi és guanyar la Lliga. Entenc que pel seguidor o per qui fa molts anys que segueix el club sigui especial fer-ho contra el nostre màxim rival. Però per mi el més important és poder guanyar-la, independentment de contra qui sigui. Ara, si és contra ells, doncs encara millor.
12: Si veig ser encima d'ells, milloren.
13: La victòria, això és el que esperamos, no? Creo que serà un partit molt complicat, com sempre, contra el Madrid, però bueno, creo que tenemos la il·lusió de poder ganar el clàssico en casa i espero que así sea.
14: Veo al equipo muy, muy bien entrenando y mentalizados y concentrados para este partido que es muy importante para nosotros y para la afición y se tiene que ir al 200% para ganarlo. Podemos igualar el récord que tiene, creo, el Barça de hace muchos años y eso es tener mucho mérito y estamos haciendo un temporadón y poder llegar a los 100 puntos que sería algo histórico.
2: Gavi, parlant dels 100 punts, que evidentment el Barça pot fer si fa victòria en les 4 jornades que queden. Ja parla de sortir al 200%, Gavi sortirà, si és titular.
1: Gavi és garantia.
2: Lamento. Tanco ja amb el capítol del Madrid perquè vull sentar-me amb el Barça. És que estic llegint que la COPE ha explicat que los padres de un defensa i de un centrocampista del Real Madrid, de la primera plantilla, o sea, los padres de, podría ser Carvajal o Rüdiger, un defensa, o Hausen, y de un centrocampista podría ser los padres de Ceballos, de Brahim o de Güler. Han llamado a Florentino Pérez personalmente porque sus hijos no estaban jugando a lo largo de esta temporada.
1: Això em sona a història dels pares d'uns nens del Parets que estan descontents i truquen l'entrenador perquè els seus nens no juguen el diumenge, saps?
2: Parlen del primer equip que es quedaven sortint tot això i llavors infles les crispetes encara més. A veure, nosaltres centrem-nos en el Barça. Què en sabem de la possible entrega del trofeu de la Lliga aquest diumenge?
1: Doncs encara no hi ha confirmació oficial, res, vull dir, no corre pressa, estem a dijous, tot i que fonts de la federació consultades per RAC1 asseguren que si no hi ha canvis la idea és que s'entregui el trofeu diumenge i el Barça pugui rebre la copa de mans del president Rafael Louzán, que serà present a l'estadi. Avui ens consta que han continuat aquestes converses per mirar de tancar-ho definitivament entre el Barça i la federació.
2: Tot el que no sigui això no em semblaria normal ni lògic i per tant ho criticaríem. Si passa això...
9: No costa res tenir allà una copa.
2: Aplaudiríem perquè és el que
1: està garantit.
2: Perfecte, així m'agrada. I de la possible rua en cas de consecució matemàtica del títol de dilluns.
1: Doncs el que sabem és que començarà al Camp Nou i tornarà al Camp Nou a sortir de... al Camp Nou i tornar al Camp Nou, això ja ho havíem explicat fa uns dies, serà a les 5 de la tarda I el recorregut amb el que s'ha treballat amb l'Ajuntament, si no hi ha canvis d'última hora, serà aquest. Un cop sortir d'Aristides Mallol, passarà per aquests carrers: Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia i La Pedrera, així com el lloc emblemàtic en què es començarà el retorn al Camp Nou. A partir d'aquí iniciarà el camí de tornada passant per Provença, Casanova, Londres, Avinguda Sarrià, Plaça Barraquer i Travessera de les Corts fins a arribar de nou al Camp Nou.
2: Val, per tant, no trepitgen la Diagonal, no trepitgen per dalt de l'estadi, sinó que ho trepitgen tot per sota i a l'Eixample, fins a la Pedrera.
1: Clar, el gran canvi és, per exemple, que no s'arriba a la zona d'Arc de Triomf, que és fins on...
2: No van tan avall.
1: Clar. Va. Perquè es opta per tornar, i aleshores el lloc emblemàtic per davant del qual es passa, en comptes de ser l'Arc de Triomf, diguem, és la Pedrera, i allà es comença el retorn.
2: Molt bé, aquí queda, evidentment, diumenge a la nit, quan el Barça sigui campió, en tindreu tots els detalls, i el club informarà, i nosaltres també, però, pel que hem pogut saber, la idea és fer aquest recorregut dilluns a la tarda, a partir de les 5, ja sabeu que normalment queda durant 2-3 hores aquestes rues.
1: 3 hores.
2: De 5 a 8, no?, del vespre seria sí. Dilluns.
1: Surten el cor del mòbil, l'aplicació aquella de les passes.
2: Has complet, no?
1: Sí, però supercomplet. És increïble.
2: Hem de calcular els quilòmetres que són, això, per saber el que caminareu.
1: Sí, no sé si... però ara no ho trobaré. És que l'any passat vaig fer un pantallasso de les passes i el quilòmetre.
2: Però ben bé, però ara no ho trobaré. 7, 8 o 9 quilòmetres deuen sortir, fent aquesta volta.
1: Sí, tranquil·lament.
9: I pregunto, diumenge, si hi ha entrega de trofeu i tot això, hi haurà parlaments...
2: La idea
9: és... Focs artificials...
1: És fer-ho, sí.
2: Sí.
1: Que passa que es diu amb la boca petita per no,
9: sí.
1: Per no cridar el mal karma, saps?
2: Volta d'honor amb la copa, perquè tots els sectors de la primera i segona graderia vegin...
9: És a dir, hi haurà un postpartit.
2: Sí.
1: Serà interessant.
2: La idea és que de 11 a...
9: Tard, ben tard.
2: De 11 a 12 duri una mica la festa, potser una mica abans, perquè llavors s'han de fer les rodes de premsa.
9: Ah, clar.
2: Les rodes de premsa aniran cap a la mitjanit. Bé, Arbeló entenc que parlarà abans o no parlarà directament.
3: Arbeló a la mitja part està agafant ja
9: quan el vagin a buscar ja estarà.
2: Però si el Barça és campió, entre que li donen el títol, fa la volta d'honor, potser hi ha algun parlament i alguna pirotècnia, sí, 40-45 minuts de festa, hi haurà postpartit segur. I després ja... l'especial. Nosaltres farem un Tu diràs especial des del Camp Nou. Si tot va bé, des del Camp Nou estem preparant un programa especial ja de matinada quan el Barça hagi guanyat la Lliga. I si no, escolta'm, recollirem, vindrem aquí a l'estudi, farem un Tu diràs postclàssic...
1: I ho guardarem tot per després de Mendizorroza.
2: I ho guardarem per dimecres a la nit, clar. I ja està. I fins
3: no va bé, això.
2: No,
3: que el dimecres es juga a les 2:15 de la nit.
9: Això és una cosa que no acabo d'entendre. Per què entre setmana juga més tard que el
3: no
9: cap de setmana?
3: No ho sé, jo tampoc.
2: Pel prime time televisiu, segurament.
15: Per el telediario?
2: No,
9: perquè els partits no van a la mateixa cadena on fan telediario.
2: Jo vull entendre que hi ha un partit que és a les 7, no volen que coincideixin els partits, i llavors fan de 7 a 9 un partit, si s'allarga...
9: Fan un partit a les 6?
2: Perquè és laborable i va menys gent a l'estadi. En canvi, a les 7 entenen que ha plegat més gent. Jo crec que va per aquí.
1: I la gent que no vol anar a dormir a les 2 de la nit...
9: Perquè és laborable...
1: Que es foti.
15: No té ningú sentit.
3: Perquè el dia següent es matina... No, cap ni un.
15: No.
9: I si fos, mira, a l'agost, dius, mira, doncs...
2: Truqueu teves, tu. 10 i la mitjanit, ara tornem.
16: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
18: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
17: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
18: Wala!
19: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
20: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
21: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
5: Bones, sóc el Marc Márquez. Bueno, si voleu començar el cap de setmana de Gran Premi com cal, veniu a veure el versió RAC1 a Plaça Catalunya. Farem un warm-up espectacular, amb pilots de motos, amb ambient de circuit i farem curses amb simulador, que és molt millor perquè així no caic.
21: El dijous 14 de maig, de 4 a 7, versió RAC1, amb Toni Clapés, des del MotoGP Fan Fest a la Plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
5: No us ho perdeu, de veritat, serà un programa sense frens. Vinga, gas a fons i ràdio tot drap.
6: Perdona, noi, tu també tens un maluc de titani.
5: I l'espatlla, i l'húmer, i el canell, i el genoll, i el colze.
6: Ah, caram, així ets més moto que persona. Escolta, no tindràs pas un retrovisor de recanvi.
21: RAC 1. Tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Set i la mitjanit, aquí seguim amb la Maria Fernández Vidal, l'Anaïs Martí, el Paco Cabezas i també amb la Marta Ramon, que ara ens explicarà coses optimistes i positives de cara al mercato, de cara al fair play. Abans us parlo un moment d'autocol·lecció. Tenen un estoc en cotxes que no te l'acabes, eh? Autocol·lecció pot remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe. Tots estan revisats i garantits. I tenen un servei de taller postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes de quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil, compra'l a Autocol·lecció, amb K. Pàgina web, autocol·lecció.com. Ara anem amb aquestes informacions que ens fan ser optimistes de cara a l'estiu. Però el clàssic de diumenge al Camp Nou serà el primer al Camp Nou des de quin? El recordeu?
2: Des del març del 23.
1: Des del març del 23. Bravo. Premi per Maria Fernández Vidal.
3: Que sí, to taronja.
1: Que sí,
2: he estudiat avui.
1: Oh! Que sí, Frank Kessié va fer un gol a les acaballes d'aquell Barça-Madrid amb Xavi Hernández a la banqueta, que va situar el Barça a 12 punts del Madrid al març. I que pràcticament li va donar la Lliga, perquè el Madrid va ser incapaç de remuntar entre abril i maig aquella distància. I, per tant, el Barça en aquell moment va, diríem que, posar doncs, un peu en aquella Lliga. Es va viure així, ho hem comentat amb el Sergio Alegre, que formava part del cos tècnic de Xavi Hernández en aquell clàssic.
4: Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 al Camp Nou. Ha arribat el dia, a les 9 en punt de la nit, Barça-Real Madrid, apassionant, com gairebé tots, però amb una rellevància, jo crec que especial.
5: Venía un poco pronto, era jornada 26, quedaban muchas jornadas, pero era importante sacarlo porque estábamos a 9 puntos. El ganarlo era, bueno, era dar un paso súper importante, ponernos a 12. El empate y la derrota, pues sobre todo la derrota, eran pasar a 6 y con el gol habrá que suyo porque la ida perdimos en Madrid.
6: Doncs ara ja sí que està tot gairebé a punt perquè comenci el partit. Alguns futbolistes del Barça bevent aigua just abans que xiuli el senyor de Burgos Bengoetxea. La primera posició de pilota serà pel Real Madrid.
5: Es verdad que ese partido pues teníamos a Pedri y a Ousmane lesionados, pero lo que también buscábamos era aislarnos un poco de la euforia, porque es verdad que veníamos de la victoria en Supercopa con el Madrid y la victoria que te he dicho de Copa, dos victorias ellas en muy poco tiempo.
3: Un 11 amb 4 migcampistes, amb Sergi Roberto i sense Kessié. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, Sergi Roberto i De Jong d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
5: Yo recuerdo que aquel partido fuimos superiores, sobre todo la primera parte. Es verdad que ellos adelantan con un gol de desgracia de Ronald, un centro de Vinicius que le da la cabeza y entra por el palo corto de Marc.
6: Continúa Vinicius guanya la línia de fuera, la centrada, hi ha un rebot i gol.
7: Oh.
6: Gol del Real Madrid amb tota la sort del món. Vinicius que ha guanyat la línia de fons, ha centrat, hi ha hagut un rebot i s'ha avançat al Madrid. Minut 10 de la primera part de jugada desafortunada. Barça 0, Real Madrid 1.
5: Pero yo creo recordar que aquel partido tuvimos muchas ocasiones de Robert, de Rafa, yo creo que dos remates de Christensen, y es verdad que el gol al filo del descanso nos da la vida porque nos permite ir al descanso más tranquilos y afrontar la segunda parte con más tranquilidad.
6: Ahora la centrada, rebota Nacho, queda al interior del área de Jong, amb Rafinha, la rematada, un rebot, Sergi Roberto, gol. Aquest gol és molt important, Sergi!
5: Luego la segunda parte sí que fue más igualada. Creo recordar que con más ocasiones para nosotros. Me parece que ellos tuvieron un error nuestro en salida de balón que Rodrigo estuvo a punto de marcar. Y luego es verdad que la jugada esta, que la anulan en el gol, que es muy justo, pero que es fuera de juego. Eso, la verdad que fue como un jarro agua fría cuando nos marca, creo que fue Asensio.
6: I Soto Grado, que li diu a l'àrbitre que el golejador del Madrid estava en posició Incorrecte, per tant, minut 39 de la segona part, Barça 1, Real Madrid 1.
5: Cuando la anula, bueno, pues pasamos del medio drama al éxtasis con el gol de Frank en el minuto 91. Una muy buena jugada entre Robert, Valde, que eligió muy bien en ese momento, y bueno, la llegada de Kessié, que siempre estaba ahí, sempre està ahí pisando l'àrea.
6: El driving de Lewandowski, cop d'esperó brutal, entra a l'àrea, la centrada de Valde, la rematada, gol! Sabeu d'aquí, de Kessié, sabeu d'aquí, de Kessié!
5: La verdad que ese partido fue importante para gestionarlo a final de temporada y fue clave porque aparte el ambiente que se vivió en Camp Nou y todo lo que se generó a través de ese partido, pues fue inolvidable para nosotros, la verdad.
6: Aquest gol val una lliga, aquest gol val una lliga, aquest gol val una distància de 12 punts respecte al Real Madrid, aquest gol val un esclat d'eufòria a la graderia del Camp Nou.
5: Fue un paso de gigante para ganar esa liga, que para, yo creo que para el club tuvo mucha importancia, porque bueno, le guardamos un recuerdo muy bonito, muy especial, por contra quién fue y por cómo fue, con el estadio lleno. La verdad que fue algo inolvidable.
4: Victòria que genera una eufòria com feia temps que no la veia a l'estadi. 2-1, Sergi Roberto ha fet l'1-1, que si ha estat l'autor del gol de la victòria. Més 12 i cap a casa.
1: 19 de març del 2023, l'últim clàssic al Camp Nou. Més de 3 anys després, tornem a veure un clàssic. Sí. Ja us signo...
3: Quina memòria tan concreta de Sergio Alegre, recordant-se d'absolutament tots els detalls, molt, molt valuós el seu testimoni.
1: Allò va ser la lliga de l'1-0, així la van batejar, perquè el Barça va aconseguir molts resultats per la mínima, per exemple aquest 2-1 contra el Real Madrid, però té molt mèrit, amb l'11, Queden pocs, d'aquell 11, que ara jugava Busquets, Sergi Roberto, que va marcar, encara jugava, Christensen jugava, hòstia, és una notícia, també,
3: I va tenir molta importància amb Xavi Christensen.
1: Sí, és veritat.
3: En moments determinants.
2: I Gavi d'extrem.
1: I Gavi d'extrem.
2: Coses que repeteixen.
1: Sí, increïble. Bé, doncs això, va ser l'últim clàssic al Camp Nou, segur que molta gent no ho recorda, però sí, fa més de 3 anys que el Barça no juga un partit contra el Madrid a l'estadi i volíem recordar-lo, ja que a més va acabar de bones maneres pel Barça, amb aquell 2-1 i amb aquella lliga de la temporada 2022-2023. La mitjanit en punt. Anem al mercat. A veure, Marta, per què el Barça pot ser tan optimista en tenir un mercat de fitxatges normal i poder inscriure en la regla aquesta 1-1 del Fair Play?
3: A veure, avui volem aprofundir una mica amb aquestes pistes del que hem anat explicant aquí a RAC1, sobretot perquè estem en uns dies importants, perquè la documentació que està presentant aquests dies a la Lliga va en bona direcció i des de la patronal s'està valorant amb molt bons ulls tota la documentació, tota la informació que està rebent del Barça. El nivell d'ingressos al que s'ha arribat fins ara és molt bo i també la projecció de l'exercici vinent amb l'obertura de la tercera graderia del Camp Nou, en què entraran molts més diners a les arques del club, i a més també es valora molt el control que s'ha fet de la despesa. O sigui, aquests ingredients es valoren molt positivament i des del club confien que tancaran l'exercici econòmic actual en positiu. Però en paral·lel també és important destacar que tot allò que tingui a veure amb les pèrdues que s'aixuguin de les palanques fallides, la Lliga no ho tindrà en compte com a impacte negatiu en el Fair Play, perquè a la patronal mai van reconèixer part d'aquest tipus d'ingressos que sí que es va adjudicar l'entitat. Per tant, si ara encara estan eixugant motxilles i pèrdues de les palanques que no van sortir bé a la Lliga, com que això no ho van comptabilitzar, doncs no serà un llast, no tindrà un impacte negatiu en el Fair Play.
1: Té un impacte negatiu en el club, en els números del club, en les pèrdues del club?
3: En els números del club sí que té un impacte negatiu, perquè és una cosa, diguem, una motxilla que has d'anar resolent. Però com que la Lliga en el seu moment ja no va...
1: No
3: ho va reconèixer, doncs no té un impacte negatiu en el Fair Play.
1: Això és una bona notícia.
3: I això és bastant clau. És bastant clau a l'hora d'explicar per què el Barça, doncs, ho té també per entrar a la regla del 1-1. També vam explicar que els ingressos que no hagin arribat dels seients VIP, si han estat substituïts per altres, tampoc li restaran marge a l'entitat. Per tant, no està pendent que entrin els diners que falten dels seients VIP de New Era Visionary Group, perquè, doncs, mentre que entrin ingressos a la Lliga ja li està bé. Arribin dels seients VIP, arribin de, jo què sé, de patates Lay's. Li és absolutament igual mentre els diners hi siguin. I a no ser que hi hagi una sorpresa d'última hora en els números del Barça, abans de tancar l'exercici del 30 de juny, el club blaugrana té pràcticament assegurat arrencar el mercat d'estiu havent tornat a la regla del 1-1. Mateix ho té molt encarat.
1: Per tot això que explica la Marta, perquè la documentació que està presentant ja el Barça va en bona direcció, i així ho veu la Lliga, i per tots aquests condicionants. I tornar a la regla 1, què vol dir? Doncs vol dir que serà més fàcil poder inscriure, no t'ho garanteix, però serà més fàcil poder inscriure un fitxatge top, com per exemple, que és un dels grans objectius del Barça, el de Julián Álvarez.
3: Sí, però se li haurà de fer espai igualment, això ho remarquem, perquè que tornis a la regla del 1 no vol dir que de cop i volta, màgicament, tinguis un latifundi allà perquè comenci a arribar a tothom que vulguis de la teva llista als Reis. Aquest espai s'ha de generar, i ho repassem perquè quedi clar com funciona amb números ficticis aproximats. Quan es fitxa un jugador, se li ha de fer lloc al salari i a l'amortització. Anem a inventar-nos que per 100 milions pots treure Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid.
1: 100 milions, eh?
3: 100 milions dividits en 5 temporades de contracte serien 20 milions d'amortització per temporada, i si se li posés un sou de 20 milions, si sumes 20 més 20 són 40 milions, i doncs aquests 40 milions serien l'espai que tu li hauries de generar
1: aquesta temporada a Julián
3: per inscriure'l. Si no estàs a la regla de l'1, necessites fer el doble d'espai.
1: 80.
3: Estant a la regla de l'1, doncs has de fer l'espai que pertoca.
1: Que són aquests 40 ficticis.
3: Alliberar aquests 40 milions, que com generes aquest espai de 40 milions? Doncs amb sortides de jugadors o ingressos nous. I des de la Lliga, per exemple, es valora molt positivament la capacitat que pot tenir el Barça de fer-ho. A la Lliga veuen molt possible que el Barça ho pugui fer, això sí, potser aspirar a màxims en totes les posicions que vol reforçar el Barça sí que és molt ambiciós, tenint en compte el marge que tindrà, perquè s'haurà d'anar fent aquest espai.
1: Per tant, un gran fitxatge amb aquesta operació fictícia que fèiem de només comptar la part proporcional d'un any d'amortització i el sou, que ens l'hem inventat, això sí que ho veuen factible a la Lliga, perquè el Barça va per bon camí econòmicament, però poder fer això amb tres jugadors tops seria molt ambiciós.
3: Clar,
1: molt difícil.
3: A
1: no ser que marxin algun jugador.
3: A no ser que l'operació sortida sigui descomunal i facis super espai, i que realment totes les operacions que tens ara negociant de patrocinis i col·laboracions perquè entrin nous ingressos et surtin totes rodones, però aspirar a màxims a totes les posicions que el Barça vol reforçar és complicat d'imaginar.
1: Si et gastes molts calés per Julián, que ara mateix és el nom que més agrada per reforçar la davantera, llavors hauràs d'anar una mica a low cost en l'extrem esquerre, al
3: centre
1: esquerre.
3: No tant low cost com altres estius,
1: sí.
3: Segurament. No estaràs patint com altres estius, però sí, no pots aspirar a fer que el davanter amb gol sigui un superfitxatge, que el central esquerrà que vol Flick sigui un altre superfitxatge, que l'extrem sigui un altre superfitxatge, i que després, mira, un lateral també, vinga, un altre superfitxatge.
1: No. 60 per Bastoni i 80 per Gordon no es podrà fer si fas a Julián.
3: No, és molt ambiciós. Deixem-ho així. És molt ambiciós i molt complicat, de fet.
7: Digamos també que gastar más de 60 milions d'euros en un central...
1: No, a mi em sembla una bogeria, estic amb tu, Paco.
7: Parece una locura. Pero yo continúo sin ver claro lo de también gastarte 100 millones de euros en Julián Álvarez.
1: Però algun dia has de fer una inversió per un davanter top i jove. És que el Barça necessita...
7: Me parece un grandísimo futbolista, pero no sé, yo veo la posición de 9 de otra manera. Yo no me imagino a Julián siendo el 9 del Barça.
1: ¿Por qué no? Un fals 9, ¿por qué no? Dembélé juga... Dembélé. Luis Enrique juga en fals 9. ¿Qui és el davanter del PSG? No ho saps.
7: Sí, no,
1: a vegades el futbol et porta...
7: Te puede salir bien, pero yo creo que Julián Álvarez, siendo lo grandísimo jugador que es, yo creo que todavía no ha demostrado que cueste más de 100 millones de euros.
2: Pero es que, Paco, mira també on està jugant i quin és el context que té.
7: Sí.
2: Vull dir, està jugant l'Atlètic de Madrid, que és un equip...
1: Ell parla del preu, ell parla només del preu.
7: Però sí, d'acord, sí. A mi se me dicen, bueno, Julián Álvarez, 60 millones de euros. Sí,
1: lo podría... ¿Qué paga el City? ¿Qué paga el City? 75 más 15, creo que paga.
7: Más de 100 millones de euros lo veo ya como futbolista supercracks.
2: Però és que ja no ens movem en aquests barems. que avui en dia qualsevol jugador ja val 40-60 milions d'euros, i un davanter que és jove, amb moltíssima projecció, perquè crec que més que el present has de mirar com l'encaixes i què és el que pot arribar a fer Julián Álvarez. Y es que llavors ja s'ha disparat el preu una barbaritat.
7: ¿Sabes una cosa que me preocupa mucho de esta operación? Que si al final fuera una grandísima cantidad de dinero, y además Ferran Torres en la operación, y luego tuviéramos otro caso, David Villa o una historia parecida. No sé, yo es que para la posición de 9 igual soy insistente con esto, pero es que yo creo que lo de Lewandowski salió muy bien. Yo intentaría ir con todo a por Harry Kane, aprovechando que además el pobre hombre está deprimido por no haber podido ganar la Champions con el Bayern. Te daría tres años fantásticos.
8: Te voy a decir que es una mica gafe, ¿no, Kane?
7: No podemos interpretar el fútbol.
8: Si un parell de Bundesligas, pero porque allá regalan.
7: Pero me parece un futbolista que sí que se podría adaptar perfectamente a la posición de 9, porque no solo sabe asociarse, sino que también tiene mucho gol. Julián Álvarez no es un futbolista con muchísimo gol.
8: O sea, tú pagarías abans 70 millones para Kane que 100 para Julián.
2: No, 70 no.
7: Es otra locura. ¿Cuánto costó Lewandowski?
8: 55, porque él va a apretar y se va a plantar, ¿no? Diría.
2: Sí.
7: Bueno, pues 50 millones de euros yo creo que podría ser una cifra ajustada. Yo apostaría por eso.
8: Claro.
7: Pero claro, yo no soy Deco, yo no soy Hansi Flick. También el fútbol es un poco eso, ¿no? Es cada uno tiene sus filias y sus fobias y jugamos.
2: No, i arriscar, jo crec que al final també has d'arriscar, perquè sí que és veritat que hi ha noms molt contrastats, però després, mira Griezmann, o mira, vull dir, falta que s'adaptin i que s'integrin i que funcionin.
9: El valor de mercat de Harry Kane és de 65 milions d'euros.
8: Bueno, negociaríem, no?
2: Menys 15 que ell
3: sacrificaria. I Lewandowski va costar-ne 45 fixos més 5 en variables.
7: Però Harry Kane entra en su último año de contrato. Yo creo que son cosas con las que se podría jugar.
9: Pero Paco, es que hem arribat a un punt que no podem estar tampoc en anar a buscar jugadors. Que, no, sí, jo sí, clar, el que vulgueu. No, sí, a mi Harry Kane també m'agrada molt, però penses, necessites un talent jove i necessites un estiu on tu diguis, ostres, vaig a fer el moviment. No allò de dir, vaig a buscar un jugador per 2 anys més. Jo crec que el Barça ja està en aquest punt de dir, val, tenim una bona estructura, anem a acompanyar bé a Lamin, recuperem bé a Rafinha i anem a fer una davantera que generi il·lusió i perill i que aspiri a la Champions.
2: És que jo crec que en aquest
9: però
2: examen
9: hi ha de contractes de 2 anys ja, o sigui, de veritat.
2: O sigui, és a l'examen de la Champions, quan tu veus el sorteig dels vuitens o dels quarts i penses en jugador per jugador, trobes a faltar en el Barça un nom d'aquells que dius...
3: Talent diferencial. Necessites afegir talent diferencial.
9: Dir, ara sí.
2: Com quan, evidentment sí. No serà mai com quan tenies a Messi, però és d'aquells noms que tu el veus a l'11, encara que vingui de lesió, no tingui ritme de competició i tal, però és d'aquells noms que tu els veus i dius, amb això espantes.
9: I líders sí. Que t'encaixin en aquest... Harry Kane, a tu t'encaixa?
8: Sí, fent de Lewandowski, potser sí.
7: Però, sí, la veritat és que sí.
9: Però jo el veig... Ostres, jo és que clar, jo he vist aquest any que Lewandowski, doncs, sento, no sé si vosaltres ho creieu, que ha perdut ascendència davant d'aquest equip.
2: Sí.
9: I que necessiten més, no ho sé, un altre tipus de lideratges.
8: Però si el lideratge...
9: Jo no veig Harry Kane...
8: El Falamín hi ha el lideratge, no? Ja...
9: Sí, però Flick et parlava...
2: Contrapès, eh?
9: Clar, necessites un contrapès i no sé si el perfil de Harry Kane...
3: Una generació entremig.
9: Sí.
3: Que no sigui ja
9: molt gran,
3: afrontant el crepuscle de la carrera i que no sigui el...
8: Rafinha funciona aquí o no?
3: Sí.
8: Per fer de contrapès amb Lamin, sí, una mica?
3: Sí, perquè és molt germà gran de Lamin
9: i
3: té molta ascendència al vestidor. Sí, Rafinha és un perfil de líder bastant destacat.
8: Si al Barça li surt bé el que han mig planificat de possibles sortides i el preu que pagarien per segons què, el Barça està disposat a gastar-se 200 milions d'euros. Si tot va com ells volen aquest estiu. Després ja ho sabem, que hi ha jugadors que diuen jo no em moc d'aquí. Tu els pots oferir, pot haver-hi moviments entre representants, però la idea del club és intentar invertir uns 200 milions d'euros. A partir d'aquí, com diu la Marta, s'haurà de fer espai per inscriure'ls, tot i que estiguis a la regla 1-1. Això vol dir que hauràs d'alliberar alguna cosa.
3: I una cosa és el que gastis i una altra cosa és el que impacti això en el fair play.
8: Sí, el que
3: deies
8: tu. Perquè
3: s'ha de dividir per temporades, calcular l'amortització i sobretot calcular la fitxa que li fas als jugadors.
2: És a dir, que jo per un moment m'he pensat que aquest any no estaríem a l'estiu dient és que el Barça falten dos dies i encara no ha inscrit... No,
8: en principi no.
2: Això no ho perdrem, no?
8: No,
2: aquesta
8: no,
2: emoció,
8: jo crec que sí que ho perdrem.
3: Hi haurà una mica d'emoció, però serà més fàcil.
2: No arribarem a la primera jornada i el fitxatge de l'estiu no podrà jugar.
3: No, en teoria, jo sempre... O sigui, no vull posar la mà al foc, toco fusta, perquè no és la primera vegada, no és el primer estiu, que abans que comenci l'estiu també reps inputs optimistes tant de la Lliga com del Barça. No és la primera vegada. Aleshores, jo no poso la mà al foc ja per ningú, però en teoria, pel que expliquen els uns i els altres, hauríem de tenir un estiu normal,
8: sembla,
3: Maria.
8: Sembla.
3: Per fi.
2: Aparentment normal.
3: Per fi. El que passa que jo no obriria encara el cava, perquè ja sabem que aquestes pel·lícules de vegades tenen girs inesperats.
8: Fins que no ho veiem, no ho creurem. No, l'altre dia vaig fer un joc que m'agradaria fer amb vosaltres molt ràpid. Vinga. Quins són els intocables del Barça de Flick per vosaltres? Els intocables. 3-4 jugadors que no posaríeu a la venda en cap cas per molts diners que arribessin.
9: Joan García.
2: Sí, Joan, segur.
7: La columna vertebral.
3: Cubarsí,
2: Pedri, Lamín.
9: I jo, Rafinha.
2: Home, jo també.
9: Jo poso a Rafinha.
2: Però quants podem dir?
8: No, jo ho sé, els intocables per vosaltres. És a dir, si hi ha una oferta per Fermín...
2: Ai...
9: No.
8: Per Gavi?
9: No, Fermín ha de seguir.
7: Jo crec que Rafinha no és intocable.
2: Al revés, perquè no posaria... Qui posaries al mercat, no?
8: Ah... No, jo dic qui no
2: vendria... Araujo, al mercat.
8: Sí, però això és més fàcil. Jo dic els que no et vendries per res del món.
7: A veure, espera, vamos a ver la plantilla.
8: No, jo ho heu dit bé.
3: No, segur.
8: No,
3: Joan García. Chesney, Cubarsí, Pedri...
8: Lamín.
3: I Lamín, sí,
8: Lamín,
3: sí.
2: Fermín.
3: I entre Fermín i Gavi, jo em quedo Fermín i se s'ha de vendre un dels dos amb en Gavi.
9: I jo insisteixo amb Rafinha.
8: Jo tu te'l quedaries, eh?
9: Jo sí, crec que és un tio que té una ascendència amb aquell vestidor, que tots són molt joves i tothom es porta molt bé, però necessites una figura...
3: El germà gran.
2: Sí. Jo no el vendria.
8: Bernal és intocable? Pregunto.
7: Sí, jo crec que sí.
3: Sí, Bernal és intocable.
7: Debería
3: hauria de ser-ho. Sí.
8: Val. Condés, Valdés...
9: Adéu, però...
8: Adéu, sí, d'això. Val. Està bé. No, ho dic perquè com a mínim amb aquesta perspectiva el Barça podria intentar fer caixa amb alguns jugadors si necessita poder fitxar el que ell creu que s'ha de fitxar per millorar la plantilla. Uh-huh. Dit això, en clau Mercato, operació sortida, hem de destacar diversos noms propis avui, Marta.
3: Sí, a veure, això és una mica com la llista de la compra. Hem de destacar la reunió del president electe, Joan Laporta, amb el representant de Hansi Flick i Robert Lewandowski, Pini Zahavi.
8: Són amics, vols dir que s'han reunit amb finalitats...
3: Home, no han parlat del bon dia que feia Barcelona i del pròxim sopar que faran el vot a Fumeiro. Recordem que Flick té una proposta per renovar fins al 2028 amb un més opcional sobre la taula que ell no veu clar i que no està descartat que Lewandowski continuï una temporada més amb un sou molt a la baixa. La primera carpeta, la de Flick, està molt encarada i està encarada quan s'hagi celebrat el títol de la Lliga, i la segona és més complexa d'intervenir en escena D com cara, i també s'espera que Flick es mulli sobre si vol o no vol que continuï el polonès. Per tant, la renovació de Flick està pràcticament a punt de signatura. Falta acabar de concretar si és fins al 2028 a seques, que és el que vol Flick, o al final el convencen per incloure aquest més opcional que vol el club. Ho hem explicat moltes vegades aquí a RAC1. En canvi, la carpeta Lewandowski doncs encara ha de teixir-se una mica més, ha de caure's una mica més. També destaquem en aquest front que Rafinha, ara en parlàvem, amb els cants de sirena d'Aràbia com a taló de fons, ha assegurat que no té dubtes sobre el seu futur. Ho ha fet en una entrevista a ESPN, on, atenció, ha carregat fort contra aquells mitjans que asseguren el contrari, que vol marxar.
10: Especulacions sobre el meu futur és que... des que seguim a Barcelona...
11: Les especulacions sobre la meva sortida del Barça han existit des del primer dia que vaig arribar a Barcelona. Crec que hi ha gent que no li agrada veure'm aquí, especialment a la premsa. Hi ha un periodista que només escriu mentides. El que ha fet ara l'article ja va escriure altres coses que no eren veritat, dient que em vaig reunir amb gent del club, que jo vaig comentar internament que estava indecís i que no tenia clar seguir. Tot això no és cert i el que hauríem de fer és ignorar-lo perquè de la seva boca només en surten mentides.
10: Sempre o quasi sempre són coses ben irrelevants que saen de boca d'ell.
3: S'ha quedat a gust, una bona bufetada. I a la porteria, Chesney ha confirmat als mitjans polonesos que vol seguir el Barça la propera temporada.
12: Ja m'han fugit aquí i...
13: A la meva edat entenc que cada any pugui haver-hi especulacions sobre si encara puc i vull jugar. I encara vull i encara puc fer-ho.

0: de deporters que té el Barça cedits pel món, sí, hi ha més cedits que
1: tema,
0: aquí.
1: És un tema a fer, mira.
2: Els cedits.
0: Són sis porters cedits.
1: És un tema que farem.
2: La porteria ben coberta.
0: Home, vaja.
2: N'hi ha un que d'aquests cedits, que aquest ja està, no?
1: Sí, Ansu Fati, per qui el Mònaco vol executar l'opció de compra que té per ell d'11 milions, encara no ha volgut assegurar que s'hi quedi en una entrevista amb els companys de la cadena SER.
3: No sabemos aún y bueno, esperamos terminar la temporada y tomaré la decisión que crea que es mejor para mí, para mi carrera y para mi familia y la gente que me conoce. Sí.
1: El club confia en que aquest traspàs es podrà concretar abans del 30 de juny i el club, ho explicàvem ahir, mantindrà un percentatge d'una futura venda que faci el Mònaco.
2: Molt bé, doncs que tingui molta sort en Sofati, com dèiem ahir, que torni a sentir-se futbolista i a fer coses importants allà on jugui, en aquest cas el Mònaco. 12 i 18. Marta, gràcies.
1: Bona nit a tots.
2: Vinga, adéu-siau, a descansar. Fem una pausa molt ràpida i ara de seguida l'Eduard Avall ens explica què passa amb Monchi. Què passa amb Monchi? Monchi, sí, sí, el mític Monchi del Sevilla, aquell que va fer, que semblava el director esportiu més important del futbol mundial, doncs sembla ser que acabarà l'Espanyol. Ara ens ho explica l'Eduard Avall. I després vindrà l'Edu Mutante, el nostre humorista de capçalera, per fer un repàs a la Champions, a les semis de Champions. Crec que Luis Enrique apareixerà avui. Alguna cosa del merder amb el Madrid també farem. Vull dir que ens ho passarem bé, de seguida.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
5: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
6: Bones, sóc el Marc Márquez. Bueno, si voleu començar el cap de setmana de Gran Premi com cal, veniu a veure el Versió RAC1 a plaça Catalunya. Farem un warm-up espectacular, amb pilots de motos, amb ambient de circuit i farem curses amb simulador, que és molt millor perquè així no caic.
4: El dijous 14 de maig, de 4 a 7, Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
6: No us ho perdeu, de veritat, serà un programa sense frens. Vinga, gas a fons i ràdio tot drap.
7: Perdona, noi, tu també tens un maluc de titani.
6: I l'espatlla, i l'húmer, i el canell, i el genoll, i el colze.
7: Ah, caram, així ets més moto que persona. Escolta, no tindràs pas un retrovisor de recanvi.
4: RAC1, tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: Walking. 12 i 21 minuts, aquí seguim el Tu diràs, en directe, una nit més a RAC1. Ara sentíeu que el Versió, el Toni Clavés i companyia, dijous vinent se'n van al Fan Fest que han muntat com a novetat aquest any abans del Gran Premi de Catalunya de Motos, i faran el programa des d'aquí, des de plaça Catalunya, des del centre de Barcelona. Doncs bé, pels que vulgueu anar després al Gran Premi, ja sabeu, del 15 al 17 de maig podeu viure tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy, al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 15 al 17 de maig, tota l'emoció. Hi ha entrades a la venda a la pàgina web circuitcat.com. Ja sabeu que per alguns és un circuit, per als amants del motor és on es forgen els campions, i per tu pot ser el testimoni de tot aquest espectacle. Circuitcat.com, allà teniu totes les entrades del 15 al 17 de maig, Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Hola, Eduard Avall, què tal? Bona nit.
8: Hola, Aleix, bona nit.
2: A veure, explica'ns aquesta notícia, que Monchi podria ser el nou director esportiu de l'Espanyol.
8: Doncs sí, ho han avançat aquest matí els companys de Mundo Deportivo, ho hem pogut confirmar a RAC1, que existeix ja un preacord entre el

0: l'Espanyol i Monchi perquè l'Andalús es converteixi en la temporada que ve en el nou director general esportiu, diguem-ne, de l'entitat blanquiblava. A partir d'aquí hi ha molts detalls a saber, que anirem coneixent els pròxims dies.
1: Perdona una pregunta, encara... depèn de pujar o baixar o de quedar-se o no?
0: Aquesta és una de les qüestions que s'hauran d'aclarir. El que està clar és que ja fa setmanes que duren les converses entre Alan Pace, el propietari de l'Espanyol, i d'aquest conglomerat de Velocity Sports, que recordem que a banda de l'Espanyol té també el Burnley, equip de la Premier League, entre Alan Pace i Monchi, que Alan Pace ha traslladat a l'Andalús la idea del projecte, no només de l'Espanyol, sinó també de Velocity Sports, i Monchi l'ha seduït. A partir d'aquí, ja dic que falten saber molts detalls. Per exemple, si, com deies, aquest acord, aquest preacord, que sembla que en principi anirà endavant, passi el que passi, si està supeditat o no a que l'Espanyol es quedi a primera. Quin rol exactament tindrà Monchi dins de l'Espanyol? Si serà el director esportiu només de l'Espanyol o si serà una figura una mica més elevada dins del grup i també tindrà influència d'alguna manera en el Burnley. Recordem que el Burnley acaba de baixar a la segona divisió, l'any que ve jugarà a segona anglesa. Però el que entre tots plegats hem pogut saber avui i que també informaven els companys de La Vanguardia és que Monchi en principi vindria amb dos homes de la seva confiança que s'integrarien a la direcció esportiva de l'Espanyol i que un d'ells seria Fernando Navarro, l'exjugador de l'Espanyol, del Barça, perdó, que aquí Monchi va fitxar l'any 2019 per la direcció esportiva del Sevilla, sí. I va ser la seva mà dreta allà. I de fet Fernando Navarro ha estat treballant fins fa un any i mig al Sevilla. L'altra cosa que hem pogut saber és que Monchi, si es confirma que fitxa per l'Espanyol, podrà mantenir el rol que té el club de la seva ciutat, el San Fernando 1940, que això és una història curiosa. És un club, Monchi és de San Fernando, de Cádiz, és un club que l'any passat es va liquidar i es va haver de refundar. Ell és el líder i president d'aquest projecte. Aquí també hi ha posat diners, per cert, Sergio Ramos. I han començat aquest any a l'última categoria de futbol andalús, a la tercera andalusa, ja han pujat, per tant l'any que ve jugaran a segona, i Monchi vol mantenir aquest rol en aquest club de la seva ciutat. És un rol que evidentment no li exigeix una dedicació diària, però és una de les condicions que ha posat per firmar per l'Espanyol la temporada que ve.
1: Curiós, sí.
0: Sí. I una altra qüestió que caldrà veure si hi ha clàusula de rescisió o no, perquè algunes informacions, els companys de La Vanguardia apunten que en cas de firmar per l'Espanyol, Monchi no vol tenir clàusula de rescisió.
1: Que pugui marxar també... si el ve a buscar qualsevol club, vols dir.
0: Per exemple, es parla del Sevilla. No ara, sinó més endavant, però el Sevilla, per exemple, que està en un procés de possible canvi de propietat, fons de 5-11, que vindria de la mà de Sergio Ramos, potser podria estar interessat en ell, però sembla que ara per ara Monchi hauria donat el sí a l'Espanyol. Encara hi ha moltes incògnites i caldrà esperar uns dies per saber què s'acaba concretant.
1: Escolta, i és una broma o és real que he vist que potser Bordalàs podria anar de la mà de Monchi?
0: Jo crec que, bé, parlo de sensacions més que d'informacions. Jo crec que parlar d'entrenadors encara és una mica precipitat.
1: És d'hora, va.
0: Sí. I més tenint en compte un entrenador que és evident que ja els companys de Madrid diuen que no seguirà el Getafe, però l'Espanyol té un entrenador ara mateix i tampoc està clar si l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, seguirà o no la banqueta blanquiblava la temporada que ve. Per tant, jo crec que parlar de tècnics, quan encara no s'ha definit qui serà el líder, tot apunta que serà Monchi, qui serà el líder de l'àrea esportiva la temporada que ve, és precipitat. I més tenint en compte una altra cosa, que hi ha una figura de la que no hem parlat fins ara, que és Frank Garagarza, l'actual director esportiu de l'Espanyol, que està de baixa mèdica des del novembre, quan va tenir aquell infart. I quin paper tindrà Frank Garagarza, que recordem encara té un any de contracte, fins al 2027, veurem. La idea del club fins fa unes setmanes era mantenir-lo en el càrrec, però cada vegada sembla més clar que ja per qüestions mèdiques, sobretot, es decidirà, no sé si acomiadar-lo o buscar-li un altre rol menys important dins la direcció esportiva. Això també s'haurà de veure.
1: Així es presenta Paco Maria Anaís al Sevilla Espanyol de dissabte, 4:45 de la tarda.
2: És que, a més, aquesta notícia cau just en aquest partit que és tan crucial per als dos equips.
3: Sí, però bueno, tampoc se escondió mucho el otro día, Monchi, ¿no?
1: Sí, és que estava veient l'Espanyol Madrid, sí, el van caçar les cames.

0: Pues por mucho que se pusiera la gorrita, yo entiendo que también pues interesaría un poco ilusionar al españolismo con la llegada de Monchi. Luego otra cosa es saber si realmente es la figura que necesita el club. Sí que es verdad que hubo un tiempo en que Monchi era como, bueno, la gran estrella de las direcciones deportivas de todo el mundo, pero yo creo que ese tiempo ya pasó.
1: No sé, a ver, siempre tengo un Bonull, potser bueno, pot ilusionar d'alguna manera.
0: Pero Aleix, tenía mucho ojo en comprar barato, vender caro, o sea, Dani Alves, Rakitic...
1: Sí, però van guanyar títols, per això.
0: Day, sí, con el
1: que recordem, sí.
0: Però si analizas también un poco la trayectoria de después, la Roma, el Aston Villa, el Sevilla posterior, tampoco ha dejado tan buen recuerdo. Es decir, nosotros igual tenemos ese primer recuerdo del Sevilla de que ganaba las Europa Leagues, pero luego hay una segunda parte de Monchi también. No lo sé.
2: Pero es alguna cosa,
0: sí, es una estrella.
2: No,
0: que,
2: perquè tinc la sensació que ara l'Espanyol no té res. I això és tenir alguna cosa amb un cert currículum.
1: A la que aferrar-te, no? Segurament.
2: Clar. Bé.
1: Edu, no pateixis molt dissabte.
3: Em sembla que això serà impossible, però farem el que podrem.
1: Sembla, sí. Ja veuràs que potser és el dia. A l'Hèrcules la va trencar a la 18a jornada?
3: Ara mateix, sí, correcte. L'Hèrcules va guanyar el 18è partit, sí.
1: Val, doncs ja està, el Sevilla Espanyol és la 18a jornada. És quan s'ha de trencar.
3: Recordem que el rècord històric de la història de l'Espanyol sense guanyar en una temporada són 19 partits. Per tant, l'Espanyol està a dos partits, aquest Espanyol està a dos partits d'igualar aquell pitjor rècord, que és de la temporada 88-89.
1: Endavant. Una abraçada, Edu. Et sentim dissabte.
3: Una altra, que vagi bé.
1: Adéu, vagi bé. Dos quarts d'una, vinga. Abans del tu riuràs, Miquel Agut, anem a sentir el nostre rayito, que deuen estar eufòrics per passar a la final de la Conference.
4: Des d'aquesta nit és teu, eh? Escolta, sí. estàs eufòric? Això
1: no, és que em cauen bé. No.
5: S'apunta a una festa. Llampec, jo. No
4: el llampec, jo el llampec. Vull dir, no, clar, si ja fas el dimensió, seré el llampeguet. Però, ja clar, però vaja, això sembla un
5: llom. Estem a 0, de dir-li ràfaga, eh?
1: Rayo Vallecano.
4: No? Rayo Vallecano, sí senyor, de Madrid. Per cert, Michel, el nostre seguidor del Rayo de capçalera, ja ha fet un tuit, evidentment, una publicació a les xarxes, felicitant el Rayo per aquesta final. Bé, és que, de fet, no pot ser d'una altra manera, perquè si no fos per una competició com la Conference League, que és la menor de les tres, clubs com aquest no haurien pogut tastar mai el que és una final europea, i el dia 27, en un estadi per 50.000 espectadors, si fa no fa, el de Leipzig, allà jugaran el Crystal Palace i el Rayo Vallecano. Avui, per començar, Íñigo Pérez de Movistar, reconeixent el valor de l'aturada de batalla que ha aturat un penal al temps afegit, hi havia 6 minuts de propina, el penal era el segon minut, per tant, si arriba a marcar l'Estrasburg, hauria necessitat un altre gol per forçar la pròrroga i el partit hauria canviat en els últims minuts. El tècnic llançava floretes al porter.
6: En ese momento, si hubiesen encontrado el gol, hubiese sido una explosión por parte de su afición y tienes que sostener 4 minutos a un equipo que, como hemos visto, ataca muy bien. Creo que el gusto tiene esto, igual que Dani nos cambió la dinámica en Liga con su parada contra el Español. Entonces, bueno, tenemos dos porterazos, hoy a gusto lo ha vuelto a demostrar.
4: Dani es Cárdenas, el porter català que va aturar el penal a Quique García contra l'Espanyol. Jo no sé si és per la classificació per la final, però li trobo un deix gallec a Íñigo Pérez avui, i això que ell és navarrès, aviam si en el següent tall també li trobeu o no, o si creieu que és cosa meva i de la ventilació de la redacció. En tot cas, parlava del rival, evidentment, que tindran en aquesta final, com és el Crystal Palace de la Premier.
6: Es una final, no se entiende que en una final llegue alguien que no tenga nivel o que no lo haya merecido. En este caso, bueno, un equipo precioso para que quede en el recuerdo una final contra ellos, con una masa social importante que le encanta viajar, que tienen la cultura de la afición. Bueno, va a ser precioso ver a las dos aficiones, a los dos equipos. Y bueno, una final, cuando llegue hablaremos, pero evidentemente que la queremos traer.
4: Pazos de Vieira, eh? Això és Antonio Pazos de Vieira de la competència, Íñigo Pérez. La final el dia 27, ho dèiem abans, en teoria, l'última jornada de Lliga és el 24.
1: És després d'acabar la Lliga.
4: Clar, sí. Però el Rayo juga al camp de l'Alavés. Sembla que el Rayo ho té més o menys fet per la permanència, perquè són 42 punts els que té, és 11, però l'Alavés està a baix de tot, a baix de tot, a baix de tot. Vull dir que sembla difícil pensar que en aquell partit no hi hagi esportivament alguna cosa en joc per la zona baixa.
1: L'unificaran segur, veurem si l'unifiquen dissabte o diumenge, i li donen més marge per jugar la final. I Íñigo Pérez, que diuen que ho té fet amb el Villarreal, és a dir, podria marxar per la porta gran del Rayo i anar-se'n després a entrenar al Villarreal. Diuen allà a la Plana que ho tenen fet. Ja veurem què passa. Gràcies, Miquel,
4: A disposar.
1: Vinga, fins ara, i sort dilluns en aquest Rayo Vallecano-Girona, que els agafareu de ressaca.
4: Sí, no, espero agafar-los, no sé on hi agafar-los, és a saber, però vaja, tornar amb els 3 punts.
1: Clar, s'ha d'aprofitar que a Vallecas sí, serà una festa, però els jugadors estaran de volta i mitja després d'aconseguir passar a una final. Com cada dijous, tancarem tertúlia amb el nostre humorista de capçalera, el Tu riuràs, l'Edu Mutante.
7: Tu riuràs, amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
1: I com no pot ser d'una altra manera, ell no és aliè, l'Edu Mutante, i la secció Tu riuràs a l'actualitat, i el primer que volem fer és connectar amb la ciutat esportiva del Reial Madrid. Va, Oriol Monfort, el nostre tècnic, home, com ets, també, no? Jugant amb les bromes de Rocky, de que si s'han pagat, si no s'han... Presidente Florentino Pérez, què està passant?
8: Bueno, Francesc. Bueno, pues qué cree que le diga, ¿no? Pues se rumorea que el entrenador para la próxima temporada... Pues habíamos pensado en traer a Pedro García Aguado y que haga lo que hacía el hermano mayor.
9: Pues cuando se te pase un poquito, si quieres hablar.
10: No quiero hablar.
9: En la casa no se llega ni pegando patadas.
10: Yo llego como a besar en el coño, que no es mi casa.
9: No, es tu casa, te dejas.
10: ¡Quita! ¡Mata! ¡Muerto! ¡Hijo de puta!
1: Vale, ya está, venga, ya aguantes, como el hermano mayor, que no
8: me bueno, pues es el candidato ideal, y de segundo entrenador, pues sería tu Puria, que ya desde pequeñito, pues ya soñaba con jugar en el Real Madrid, y aparte, pues hemos pensado también tener mozos de escuadra de incógnito, ahí en Valdebebas, y entre sus funciones, pues encontraría la vigilancia del absentismo, por si alguien se va de vacaciones con su pareja, pues a despeinar la cotorra todo el día.
1: Sí.
8: La mediación en conflictos, pues si Valverde pues vuelve a cambiar de camello.
1: No.
8: El consumo de drogas por aquello de que Asensio se quede.
1: No, va.
8: El acoso escolar, por si Rüdiger pues saca la mano a pasear por cualquiera de los componentes del Real Madrid.
1: No s'inventi coses, va, sisplau, president, que potser li han inflat el clap a vostè. En qualsevol cas, això li va bé el Barça diumenge, com deia abans en tertúlia, perquè pot guanyar la Lliga, no?, diumenge a les 9. No sé què en pensa el capità, el Barça, Ronald Araujo, de la situació del Madrid.
11: Tengan fe, hermano, la liga es cosa de Dios. Él lo puede todo y formó bronca en el Real Madrid, pero ya saben lo que dice la Biblia, hay que poner la otra mejilla. Así que llevaré un rosario en el calzón, con la mano metida adentro, acariciando las bolas, para pedirle a Dios otro título.
1: Quina imatge. Entenc que són les boles del rosari, entenc.
11: Por supuesto.
1: Val. Anem a una altra de les notícies de la setmana. El seleccionador espanyol, Luis de la Gente, ha fet un llibre autobiogràfic, titular... La vida se entrena cada día. Don Luis, ¿qué tal?
12: Bueno, buenas noches a todos. Anaís, ¿cómo fue el otro día por Tortosa?
13: Muy bien, muchas gracias.
12: Bueno, ya...
13: Hablamos de ti.
12: Sí, sí, sé que estuviste con la peña barcelonista haciendo una tertulia. Con un tal Santiago Valle.
1: Sí. Y David Bernabéu, creo que estaba.
12: Y David Bernabéu.
1: Estaban allí en la peña barcelonista.
12: Me comentaron que con David Bernabéu pues saltaron un poco de chispas ahí en la tertulia.
13: No, David Bernabéu nos dejó hablar, que es la gran noticia, en
14: realidad. No me creo nada.
12: Bueno... Saludar también a María, que fue su cumpleaños en abril, pero como no ha venido, pues no la hemos podido felicitar.
1: Están todos, Luis, de la Gente.
12: Paco, oye, ¿qué tal tus hijos, que vinieron el otro día al estudio?
14: Bien, se lo disfrutaron,
1: ¿eh? ¿Se va a pasar bien?
14: Sí.
12: La camiseta de Argentina, me han dicho. Bueno, pues nada, he sacado un libro, otro título más de Luis de la Gente, aparte de la Eurocopa, la Nations League, hacer buenos a los jugadores del Barça. Vamos, que solo me queda entrenar al Real Madrid, porque si lo que ha pasado hoy me pilla a mí, vamos, los cojo a los dos, uno con cada brazo, y los pongo mirando al Albacete.
1: Fórzate, para que no para de fer peses, Luis de la Fuente. Un altre protagonista de la setmana, sisplau, que ens saluda aquí al Turri Brás. Cholo Simeone, què tal, Cholo?
15: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Una llàstima.
15: Oh. La verdad que no teníamos muchas esperanzas, ¿no? Pero viendo el inicio del partido pensábamos que al menos llegaríamos a la prórroga y penales, porque Arsenal pues no venía a presionarnos. Y bueno, la verdad que hubiese sido igual de lindo que la Copa, pero el fútbol a veces es cruel.
1: Está emocionado.
15: I pierde en los 90 minutos.
1: Clar, a tu que t'agradaria haver-ho fet més èpic i no va poder ser bé. Escolta, es parla molt del teu futur, Cholo, tens alguna oferta o no?
15: La verdad que tengo una oferta de una liga clandestina prohibida en el sur de Vietnam, con militares mercenarios, donde no hay reglas, huele a Napalm por la mañana y se puede jugar con armas blancas y estamos valorando esa posibilidad. Si no, siempre podría ir al Real Madrid, que justo ahora entiende mi filosofía de dentro del vestuario.
1: Sí, pues és veritat, no t'aniria malament. Bé, abans d'anar amb l'1 per 1, un altre cop el farem especial Champions, com la setmana passada, aprofitant les semis. Ara que parlàvem de l'Espanyol, doncs el Dani Solsona ens vol fer un comentari del Sevilla-Espanyol d'aquest dissabte, no, Dani?
15: Bueno, jo que vols que et digui, no? Sí, anem a pitjor. Ara el Monchi aquest, si ens quedem a primera, que portarà el Bordalàs.
1: No, ja ho veurem, això.
15: La presidència no diu res, Manolo no fa canvis. Escolta, estic per entrar al vestidor i liar-me a pinyes amb els jugadors.
1: No, no, Dani.
15: Jo sol contra tots.
1: No fomentem la violència, sisplau, que ja n'hi tinc prou.
15: És veritat, perdó, que fa dies que no mullo i estic una mica... Mira, jo els amenaçaria. O guanyeu dissabte o us donem d'alta a l'autònom. Ja veuré si correria.
1: Així sí que correrien, eh? Molt bé, sort dissabte a l'Espanyol, a 4:45 de la tarda. Vinga, anem amb l'1x1, semifinals de Champions.
16: L'1 per 1 de RAC 1.
1: Igual que la setmana passada, crec que va anar prou bé, va ser un 1 per 1 bastant divertit, el farem amb el mític José María García.
15: Saludos cordiales. Sí. Lo dije y lo sigo diciendo, todo lo que pasa en el Real Madrid es culpa del señor Pérez, alias Florentino.
17: ¿Quién es Florentino Pérez? Lo sabe todo el mundo. Es persona escasamente recomendable. Es personaje nocivo para la sociedad. Y al presidente del Real Madrid le considero una persona tremendamente negativa para la sociedad, que da una imagen tenebrosa de una institución importantísima como es el Real Madrid, y que además es un jugador que opera con las cartas marcades.
15: Un autèntico dictador.
1: Va, sí, quina guerra que tenen. Anem amb la Champions. Vinga, comencem amb el Bayern, Paris Saint-Germain. Què li va semblar?
15: Cuando te llaman para trabajar en una película porno y eres el marido que mira. Nos faltó algo más.
1: Vols dir? No, va estar bé el partit. José María, com ets d'exigent. MVP per part del Bayern de Múnich va ser Manuel Neuer.
15: El antivirus y la tarjeta de crédito paró todo lo que pudo, pero aún así le colaron uno.
1: Per part del PSG, l'MVP podríem dir que va ser Pacho, no?
15: Buffet libre. Se dio un atracón por su banda y, como su apellido indica, acabó con un empacho.
1: Endavant. Anem a l'altra eliminatòria, Arsenal-Atlètic de Madrid.
15: Cuando tu suegra se presenta en casa sin avisar, una tortura en la que acabas perdiendo el tiempo.
1: No siguis dolent amb la sogra. Els MVPs. Per part de l'Arsenal, destaquem Declan Rice, que a més va ser l'MVP del partit.
15: Marc Giró, omnipresente. Estava en tots lados. Defendia, atacava, organitzava. No recuerdo la última vez que puse la tele o entré en redes y no me saliera Don Marc Giró.
1: Ho fa molt bé, eh? Jo me n'alegro que estigui a tot arreu.
15: I Marc Giró també.
1: Sí, l'hem de sentir més, el Marc Giró, tot el que diu. I per part de l'Atlético, MVP, hem triat a Coque.
15: La mujer de Einstein tiene un físico increíble.
1: Molt bé, doncs fins aquí l'1 per 1. Ay, José María, cómo pesa la edad, José María.
15: Pues sí.
1: Sí.
15: Ya va quedando menos.
1: Acabem, com sempre, amb l'apunt imprescindible del nostre Sergio Ramos. Venga.
18: Hay cosas que no te di, que todavía me duele.
1: ¿Qué tal, Sergio? Bona nit.
19: Hola, bona noche, no?
1: Bona nit, sí. ¿Qué et sembla tot l'enrenou del Madrid? No sé què en penses, tu que has estat allà al vestidor, no?
19: Que cabe duda, no? Que esto son cosas del vestuario, ¿no? Tanto las peleas del entreno como cuando hay peleas en la ducha con las espadas láser.
1: No, eso no.
19: Y llegaba Makelele y te daba la cabeza con el flamenquín de cuello vuelto.
1: No. Millor que canviem de tema, no vull saber-ho. El Rayo Vallecano, la final de la Conference League, la primera final de la història del Rayo.
19: Bueno, que cabe duda que no he podido ver el partido porque estaba con la pila haciendo una paella.
1: Ah, sí? De carn o de marisc, de què era?
19: No, estábamos en la ducha y lo he dado todo paella.
1: No, va, per aquesta no. Prou. Li fem un aplaudiment o no?
15: Va.
1: Mutante, gràcies, com sempre, per fer-nos riure.
20: A vosaltres.
1: Tens algun bolo que valgui la pena aquests dies?
20: Doncs sí, mira, aquest any faig 25 anys que em dedico a això dels monòlegs. I llavors el 17 de maig faig un show especial, una miqueta de, com de recopilatori de tots els espectacles que he fet. I a més és el meu cumple, que faig 46.
1: El 17 de maig, sí?
20: 17 de maig, i ho faré a l'Oncle Jack de l'Hospitalet, i la taquilla anirà destinada a Héroes sin capa, que és una associació que treballa amb famílies que tenen fills o filles amb autisme.
1: Que bé, hòstia, quina bona iniciativa.
20: I els ajuda una miqueta des de que tenen el diagnòstic fins que ja una miqueta doncs, estan ja assimilant.
1: Doncs que tothom qui pugui, no? 17 de maig,
20: 17 de maig a l'Oncle Jack, i és un recopilatori. I després, el 30 de maig, estaré amb Saludos Cordiales als cinemes Kinépolis de l'Esplau.
1: Al costat de Cornellà Prat?
20: Sí, correcte. Tota la informació està al meu perfil d'Instagram, @edumutante. Allà la viu, tenen els enllaços per les entrades.
1: Que bé, doncs mira, tota la informació per si voleu anar a veure aquest artista que fa mil veus i que ens acompanya aquí cada dijous. Gràcies, Mutante.
20: Apa, gràcies. Adéu.
1: I gràcies, Anaïs, Maria, Paco. Adeu, una abraçada.
0: Bona nit.
1: Que tingueu bon cap de setmana. Gaudiu del clàssic diumenge.
0: Sí.
1: Vinga, i poseu crispetes al microones, que ens ho passarem bé. Una pausa molt ràpida i l'última possessió. Yeah.

0: RAC1.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Atenció, Barcelona! Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audi Mogauto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audi Mogauto. És el teu moment.
3: Et convido a berenar.
4: A berenar, després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que si va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
5: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.

0: Tres quarts d'una, de seguida, l'última possessió, la secció de bàsquet amb el Dani Aguilar, que ja ha tornat de Badalona, on hem connectat amb ell fa una estona per saber com havia arrencat aquesta Final Four de la Basketball Champions League, malauradament sense la penya que es juga aquests dies a l'Olímpic. Abans de l'última possessió, mira, teníem pendent sentir reaccions a la victòria del Barça d'hoquei patins als quarts de final de la Champions. Xavi, han guanyat 2-0 l'Sporting de Portugal i ja són a semis.
1: Sí, a la pròrroga, amb el resultat al final del partit ha estat de 0-0 i a la pròrroga, l'últim minut de la pròrroga, dos gols de Marc Grau han acabat donant-li la classificació al Barça per les semifinals, on l'espera el Benfica. Un Marc Grau que destacava la figura de Sergio Fernández a la porteria. L'ha deixat a zero en una temporada especial perquè serà l'última abans de la retirada del porter blaugrana.
2: Tenim en Sergio, que és un dels millors porters que hi ha al món, el millor. Les pilotes que no podien parar nosaltres les parava ell. És increïble tenir un porter així. I la veritat és que, bueno, que molt contents i tothom pensa en positiu i som una pinya.
1: Dissabte, 5 de la tarda, semifinal contra el Benfica, com dèiem abans, amb Edu Castro a la banqueta i també els ex-blaugrana Pau Bargalló, Lucas Ordóñez, Nil Roca i Joao Rodríguez a la plantilla. L'anàlisi del rival de dissabte el fa l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
3: Un equip que probablement sigui el més pressupost del món, portar 42 partits sense perdre, només ha perdut un, per tant, un superequip, però bé, ha de prevaldre la nostra il·lusió, ambició, actitud per estar a la final de Champions.
1: L'altra semifinal serà portuguesa, la jugaran el Porto i el Barcelos, que en l'últim partit de quarts de final ha derrotat el Ticino italià per 6-2. Demà arrenca la Final Four de la Champions femenina, tot es fa al mateix lloc, a Coimbra, a 2:15 de la nit jugarà el Vilassana contra el Fraga, abans a les 8 Benfica-Gijón.
0: Demà estarem pendents, doncs, del Vilassana i també del Barça contra Edu Castro, eh? Ja té nassos, la cosa. Tenen opcions o què? O el Benfica,
1: sí,
0: està molt fort?
1: Sí, el Benfica, diríem que a nivell de pressupost és favorit, té una plantillassa, però sí, jo crec que el Reus va estar a punt d'eliminar el Benfica, la tanda de penals, es va carregar el Benfica al Reus, per tant, fa pinta de dues semifinals prou igualades.
0: Que tinguin sort amb el Barça i Vilassana, en aquestes semis que juguen ja de la Champions. Gràcies, Puig.
1: Bona nit.
4: L'última possessió.
0: Tancarem un dijous més el programa amb una mica de bàsquet a l'última possessió. Hola, Aguilar, ben tornat.
5: Hola, Aleix, com estàs?
0: Avui tenim un gran protagonista a la secció. Ara de seguida anem cap a Turquia en directe i saludem Roger Grimau.
5: Sí, senyor.
0: Abans, però, ho hem explicat a l'inici, un parell de coses de l'actualitat del bàsquet. L'Espart Girona ha deixat absolutament oberta la possibilitat de jugar a la final de la Lliga.
5: I classificar-se per l'Eurolliga, que és l'altre gran objectiu. Ha perdut a només un punt al Roig Arena, anada de les semifinals a València, partit molt seriós, 67-66, de parcial a parcial, cop a cop, però l'últim ha estat favorable a l'Espart, que l'últim quart perdia per sobre dels 10 punts, però el lideratge de Koulibaly ha fet que a poc s'anés remuntant fins a deixar aquesta classificació per la final absolutament oberta. Koulibaly, Holm, Josita i també Laura Quevedo, que en principi tenia difícil jugar, finalment 21 minuts, cap punt, però atenció, en el més menys aquesta estadística tan important és un més 17 per la madrilenya, mostra de la seva transcendència. I compte, Aleix, perquè més enllà d'això, al que denuncia Roberto Íñiguez.
6: Y lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto... Y además, tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito en Fontallau. Aquí sí, aquí sí. Aquí se ha insultado hoy. Esas palabras se han usado contra mí hoy.
5: Doncs denuncia...
0: Insults, sí. Que, si s'han fet, evidentment, estic d'acord que s'ha de pujar remei.
5: De Roberto Íñiguez, per cert que també ha parlat de Clara Holm, ha dit que ha jugat un pèl lesionada a la sueca, veurem diumenge, a les 7 a Fontejau aquesta tornada. L'altra semifinal ha arrencat també igualada, Perfumeria 69, Saragossa 67, la tornada de Saragossa.
0: Val. Per tant, el Saragossa ha de remuntar dos punts, l'Espart Girona un punt, si volen jugar la final, si no ara mateix, Perfumeries i València tenen avantatge. A l'Eurolliga masculina, el Madrid ja és a la Final Four.
5: 81-87 ha guanyat contra el Hapoel Tel Aviv a Bulgària. No tenien Tavares, però han tingut un Garuba absolutament espectacular, acompanyat de Maledon i de Hesonya, oblidant o fent oblidar el pivot de Cap Verd, el pivot madrileny del Real Madrid. Ja tenim dos equips a la Final Four, per una banda del quadre Olympiacos, per l'altra banda del quadre el Real Madrid amb aquest 3-1. Recordo demà dos matchballs més per Fenerbahçe i per Panathinaikos. A veure com està l'ambient a l'OACA després del que va passar passar ahir entre el Panathinaikos i el València. I hi érem també a l'inici de tot el programa, l'Eix, a Badalona, a l'Olímpic, on ha arrencat la Final Four de la Champions League, amb bon ambient, vora 9.000 aficionats, amb 2.000 aficionats per part grega, 2.000 aficionats per part de Lituània, del Lietuvos Rytas. Tots dos han guanyat. Rytas 87, Tenerife 69 i AEK d'Atenes 78, Unicaja 65. És a dir, tenim final no ACB, diguem-ne, dels dos equips no ACB. El Joventut ja es va quedar per camí els quarts de final.
0: No hi ha tercer i quart lloc, no hi haurà.
5: Sí, hi ha tercer i quart lloc.
0: Hi ha un Unicaja Tenerife,
5: també. A les
0: 5
5: de la tarda del dissabte hi ha un Unicaja Tenerife, sí senyor.
0: Perfecte, molt bé. Doncs tot això ha passat avui, però com dèiem, el que volem fer avui a l'última possessió és anar cap a Turquia amb un entrenador català que està d'enhorabona. A prop d'Istanbul, a la ciutat de Bursa, hi va aterrar fa només un mes i poc, un mes i escaig, en Roger Grimau. Després de l'experiència al Barça, després va anar a Romania, al Dinamo de Bucarest, doncs ara agafa el Bursa Sports. El va contractar per jugar el tram final de la temporada, fa un mes i mig, per jugar 6 partits amb l'objectiu de salvar-lo, perquè estaven realment malament els del Bursa Sport a la classificació de la Lliga Turca. I la salvació va arribar diumenge. Ha assolit l'objectiu, en menys de 6 partits, Roger Grimau ha salvat el Bursa Sports amb 3 victòries seguides en les últimes 3 jornades. I el volem felicitar avui. El tu diràs, saber com li va la vida. Hola, Roger, què tal? Bona nit.
7: Hola, molt bona nit.
0: Com estàs? Recuperat ja de la festa de la permanència o què?
7: Sí, estic bé. Vam celebrar, però tampoc molt exagerat, eh? Encara es queda un partit.
5: Exacte. Ja. Què tal, Roger, com estàs? Bona nit.
7: Bona nit, Dani, com estàs?
5: Un plaer saludar-te a la sintonia de RAC1, una alegria escoltar el Roger, i més després d'aquest èxit que ha aconseguit a Turquia. Clar, ara m'ho pensava, s'han de guardar les compostures, no?, per l'última jornada, Roger, per molt que un hagi fet i ha complert amb l'objectiu, home, s'ha de disputar també l'últim partit.
7: Sí, perquè a més estem implicats, diguéssim, amb el descens, perquè juguem contra Carcillaca, i llavors hi ha 3 partits més amb, bueno, 3 possibles equips que poden baixar. Llavors, clar, evidentment hem de jugar, hem de preparar-ho bé i hem d'anar al partit a guanyar.
0: Com a mínim ja has fet la feina, tu, amb el Bursa Sport. Escolta, sí. jo vull saber, anem a finals de març, com és aquesta proposta, com és que acabes acceptant-la, una mica, com ha estat l'experiència, Roger, a Turquia?
7: Bueno, doncs sorgeix l'oportunitat, em truquen, em diuen, equip del Bursa Sport, de Lliga Turca, i de primeres, doncs, Lliga Turca ja trau, perquè la Lliga pues que està molt bé, i bueno, m'expliquen la situació, com està l'equip, circumstàncies durant tot l'any, i bueno, i és que són 6 partits, llavors, clar, evidentment haig de decidir pues, un dia per l'altre. I la veritat és que ja n'hi ha moltes ganes d'entrenar, moltes, perquè aquest any he anat fent coses, he anat a veure entrenadors i això, però no havia pogut dirigir, i bueno, i és venir aquí sense pensar-m'ho.
5: Coneixies, diguem-ne, clar, la Lliga Turca és el que dius tu, és una lliga potent i tots la coneixem, però sabies, coneixies alguna cosa del Bursa Sport, del club, de la ciutat?
7: No, Bursa em sonava, sí. no és la primera vegada que havia escoltat Bursa, però bueno, evidentment la Lliga la conec, pues, seguint tots els equips d'Eurolliga, equips d'Eurocup, aquí molts equips de pues, Besiktas, ha jugat la final d'Eurocup, hi ha diversos equips, no? I bueno, però bueno, ràpidament el que vaig fer va ser en 24 hores doncs, veure el màxim número de partits possibles del Bursa Sport i el viatge d'avió també, i res, no hi havia molt de temps a perdre.
0: I això, o sigui, com es fa? O sigui, arribes allà, què els hi dius, no? Perquè l'idioma, i com fas que l'equip sigui una mica teu, que jugui una mica el teu sistema, res, aquests 5 partits per intentar salvar-lo, no? O aquests 6 partits.
7: Sí, no era fàcil, era algun que em tenia una miqueta amoïnat, perquè clar, evidentment, doncs, un té la seva idea, un té la seva filosofia, però jo crec que bàsicament el que es necessitava aquí, el que necessitàvem era un tema, com dir-ho, d'energia, de positivisme, d'aire fresc, d'oblidar-se una miqueta de tot el que havia passat durant tot l'any, no? Bueno, un tio que arriba aquí nou, que creu en els jugadors, que els diu que són bons, que ho han fet molt bé i que necessitem energia, i amb això, evidentment, mica en mica, doncs, anar ficant alguna coseta tàctica, però sense voler tocar molta cosa, perquè és que no hi ha temps. I la veritat és que els jugadors han estat excepcionals, els meus ajudants han estat excepcionals, tothom m'ha tractat meravellosament bé, m'he sentit super respectat, i bueno, i al final doncs, les coses han sortit i els resultats també, no? Excepte el primer partit contra Galatasaray, que vam perdre, diguéssim, no vam tenir opció. tot i que vam jugar, jo crec que vam jugar bé i vam fer alguns errors, tot l'altre ho hem competit molt bé. Llavors estic molt, molt content de com ha sortit.
5: Ara, de fet, preguntarem per aquestes també tres victòries consecutives, però et satisfà quan arribes allà? Et satisfà el que et trobes? Tu que has estat a un club de l'entitat del Barça amb tot el que implica, et satisfà el que, les eines que tens per entrenar?
7: Sí. La veritat és que és un lloc, és un club que està bé, hi ha instal·lacions... Pues home, aviam, sempre tot es pot millorar i pot ser una miqueta més nou, diguéssim, no? Però les instal·lacions estan molt bé, unes oficines molt xules, tenen el pavelló per entrenar, tenim el pavelló gran també, que quan juguem a casa pues entrenem allà, però si no juguem a l'altre pavelló. Hi ha una cuina fins i tot on es sol menjar i després d'entrenar pots dinar, vull dir que està bé, el club està bé, hi ha possibilitats de créixer, de fet fa 4 anys vam jugar a final d'Eurocup, vull dir que... Jo crec que, bueno, que he vist en un mes i el tracte amb les persones, la veritat, estic molt content de com ha anat.
0: Tens opcions de continuar o t'agradaria continuar o t'ho han proposat? Com està el teu futur?
7: Mira, això va ser una de les coses que els vaig dir als meus agents, que no volia que es barallessin per res de l'any que ve, que venia aquí aquests 6 partits i que si la cosa anava bé doncs ja en parlaríem i si no, doncs tornaria cap a casa. Jo, bueno, intueixo i tinc certs inputs que sí que volen que em quedi. I a partir d'aquí, no sé, quan acabem l'últim partit diumenge, doncs veurem si en parlarem ara, parlarem d'aquí.
0: Però tu t'agradaria, vull dir que tu estaries obert.
7: Doncs sí, home, jo crec que és un bon lloc i hi ha possibilitats i crec que es pot treballar a gust. El que passa és que, bueno, ja et dic, acabarem el diumenge, veurem, ells també hauran de fer les seves reflexions i jo les meves, i a partir d'aquí doncs veurem si encaixem o no, però és un bon lloc.
5: És a dir, i com que el Roger és bon amic de la casa i sap que l'apretarem una miqueta, si ells, diguem-ne, estic convençut que ells tenen ganes que segueixis, i les intencions teves, entenc que el que vols al capdavall és no saber exactament quin projecte hi ha, però que a tu poc o molt t'agradaria saber, per tant, podríem intuir que hi ha moltes possibilitats que la temporada que ve segueixis allà.
7: A veure, les meves sensacions són bones, però en aquest món, si alguna cosa he pres, és que les coses canvien molt ràpidament, saps? Yeah. Aleshores, per molt que jo ara tingui bones sensacions, hem guanyat 3 partits seguits, ells estan molt contents, ens hem salvat, quan la cosa pintava malament, bueno, bé, però jo què sé, aquesta vida dona moltes voltes, espero que no. I ja et dic, perquè sobretot m'he trobat a gust treballant, també és veritat que he estat un mes, també em vaig a plantejar que és tot l'any sencer, saps? Però, bueno, ja et dic, ara mateix parlant avui, la cosa té bona pinta, però no et sé dir, perquè tampoc ni han parlat amb els meus agents, ni han parlat amb mi directament i obertament, sí que m'han deixat caure alguna cosa, però res més.
5: De fet, l'afició, Aleix, no sé si has vist les imatges de la celebració, de l'afició, de sí. Ruixanta... Vaja... Entenc que és d'aquestes aficions turques, com les hem d'entendre així, calentes, que de seguida allò ja et consideren un dels seus i que els has salvat i que, per tant, ja hi ha aquest punt d'idolatria. Va per aquí, la cosa?
0: Estil Grècia o què?
5: Estil Grècia, Turquia, Sèrbia, sí, va per aquí?
7: Sí, la veritat és que, especialment després de... Bueno, pues sí, del segon partit guanyat i de l'últim que ens vam salvar, sí que he notat pues, gent, no?, pues que vas al centre comercial i et saluden i et paren i et diuen thank you i no sé què. Bé, no he jugat molts partits perquè nosaltres vam jugar un partit a casa, hem jugat tots, i un d'ells, l'equip de futbol, que és molt curiós, va estar a tercera divisió, i vaig anar al camp i és acollonant. 55.000 persones.
5: Oh. 55.000 persones a tercera
7: brutal.
5: Divisió?
7: Mare de... És brutal. Vaig anar a jugar al partit que pujaven a segona i és espectacular. Llavors, un dels dies coincidia que ells també jugaven, llavors no es va omplir, però bueno, que sí, quan vam jugar contra Fenerbahçe i l'altre partit, criden i és molt xulo, la veritat és que està molt bé.
0: Molt bé. I de casa nostra n'estàs pendent o què? Del Barça ha seguit aquests últims mesos?
7: Sí, ho he seguit tot, aquest any ja he seguit bastant, sí.
0: I què? Déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, podríem deixar-ho amb Déu-n'hi-do, sí.
0: No, és que clar, vull dir, quan tu hi eres fa 3 temporades... No sé, jo crec que ja s'intuïa una mica, no?, la davallada de pressupost, el fet que costaria tornar a estar a l'elit europea, i això ha anat decreixendo any a any, no?
5: Sí, semblava que en aquell moment potser
8: des de fora no hi havia tanta constatació com... No sé si, entén-me, que potser s'ha trigat 3 anys a entendre fins a quin punt, no?
0: La realitat, no? La situació exacte. Real de la secció, sí, sí.
7: Bueno, si voleu que us digui la veritat, jo cada dia que passa o cada temporada que passa estic més content del que vaig fer allà, sincerament. Mai vaig ficar cap excusa, sempre vaig ficar el club per davant meu, no vaig voler buscar res, crec que vam jugar bé a bàsquet, vam tenir una mala època al desembre, sí, però després hi ha hagut també moltes males èpoques, m'entens? Vam competir a Copa del Rei, sí, Final Four no vam poder entrar, però bueno, l'Olimpíades tampoc eren coixos, vam jugar a les semifinals contra el Madrid, a un Madrid molt top en aquell moment. Bueno, sí, aviam, dius, no has guanyat cap títol, vale, però...
0: I lesions també, no? Que també vas tenir plaga de lesions. Com
7: bueno, no tant com ha hagut després, però alguna va haver, doncs, a la final de Copa del Rei, tant Cali Mig com a Brines van arribar molt justets. Bueno, ja et dic que en aquell moment pues em fotia molta hòstia i se'm tirava molta merda, però jo crec que la temporada, pues bueno... Insisteixo, soc culer, i sé de què parlo. Vull dir que si dic que un any que no guanyes títols no és tan dolenta, pues depèn què. Però jo crec que hi havia moltes circumstàncies no es va tenir en compte.
0: I et sap greu, per exemple, pel Peñarroya, ho entenc, també, per això va ser l'any passat, dic ara pel Xavi Pasqual, et sap greu també el que està vivint i no sé com veus el futur. Ara diuen que incrementaran el pressupost, sí, a veure si això millora una
8: així,
0: mica, no?
8: És així.
7: Bueno, no sé, no, a mi em sap greu per mi, perquè el mateix, no? Redundant una miqueta. No sé què passarà. Jo sé el que va passar la meva temporada, sé l'equip que com el va jugar, que venia de Saras, que mai és fil, perquè, bueno, tots ja sabeu que hi ha baixada de pressupost, que hi ha moltes coses i, bueno, que podia fer coses millor, per suposat, no en tinc cap mena de dubte, però que tampoc va ser tan drama com va fer veure o es volia pintar en aquest moment, pues jo crec que també. Però, bueno, ja et dic que... Una miqueta és l'exercici que faig jo, una miqueta d'estimar-me a mi una miqueta més, perquè, bueno, pues ja pensen que tampoc és fàcil, saps? Llavors, ja. Bueno, pues anar-te'n a l'estranger i que et surtin bé les coses, doncs la veritat és que reconforta molt.
8: Clar.
0: Ens alegrem.
8: I tant.
0: Molt bé. Doncs, com deia abans, ens alegrem. Tens aquí ja alguns seguidors del Bursa Esport. Quan vinguis porta alguna samarreta, que així la lluirem.
7: Perfecte.
8: I deixa'm dir-te que amb aquesta lluita, si no m'equivoco, també hem implicat un altre tècnic català, que és el Carles Duran, si no m'equivoco, Roger, perquè el Mersin
7: sí,
8: el tenim en tapenúltim.
7: El Mersin està un dels tres equips que estan allà lluitant.
8: Dit d'una altra manera, li pots fer un favor al Carles guanyant aquest cap de setmana?
7: Bueno, si guanyen ells, se salven. Va. Això per començar. Si no, després hi ha rebots i també és un altre equip que hauria de perdre també, o hauria de guanyar.
8: Sí.
7: Llavors, no, per sort, no he hagut de fer càlculs.
8: Val.
7: Però sí que hi ha tres equips implicats, però a nivell de percentatges, que és... No vull parlar perquè tampoc sé què passarà llavors.
0: Val.
8: Li desitgem tota la sort al Carles i que tant bo també se salvi, que és l'important.
0: I tu ja has fet la feina, correcte.
8: Exacte.
0: Roger, una abraçada, que vagi molt bé aquesta última jornada i estarem pendents si continues aquí al Bursa Esport.
7: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu al Roger Grimau, Aguilar, ens n'alegrem moltíssim.
8: Molt. Mira, i un altre d'entrenadors, molt ràpid, Isaac Fernández, ja té nou equip, el tècnic català, entrenador del Movistar Estudiantes a la Lliga Femenina de cara a la temporada que ve.
0: Que bé, doncs vinga, que tingui sort també.
8: Sí, senyor.
0: Gràcies, Aguilar. Mira, no marxis encara, que parlarem de bàsquet, però d'un altre tipus de bàsquet.
8: A veure.
9: Hey, man, who's that cat coming down the street?
10: I don't know, but it sounds to me like that whistling man with the bone.
0: Sí, és la música, és reconeixible, eh? Els legendaris Harlem Globetrotters, que faran parada a Barcelona, com sempre, durant la gira de celebració dels seus 100 anys. Hola, Pau Espí.
11: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Tu saps qui són, no, els Globetrotters?
11: Ara sí.
0: Ara sí, eh? Però ets tan jove que no saps què és. Si pots, vés a veure'ls, perquè valen molt la pena. Fan molt divertit el món del bàsquet. Tu has estat mirant. A veure, quan actuen aquí a casa nostra?
11: Doncs ho fan aquest dissabte 23 de maig. Els Globetrotters visitaran l'Olímpic de Badalona en el marc de la commemoració dels 100 anys de la fundació de l'equip de bàsquet. Abans de recórrer el món, regalant espectacles i jugades inversemblants als aficionats, l'any 1926 els Globetrotters van néixer com un equip de bàsquet bàsquet que permetia jugar a persones de pell negra en un context en què no tenien permès jugar de forma federada. Després que l'any 1950 el canvi de normativa permetés als jugadors afroamericans jugar a l'NBA, l'equip va anar perdent peces clau fins a convertir-se en el que és avui en dia, un equip no professional que regala als aficionats un show basquetbolístic amb cistelles de 4 punts o llançaments des de la graderia. Lucius Winston, integrant dels Globetrotters, ens explica què és el que més gaudeix de formar part de l'equip.
12: Moltes coses, els viatges, tenir l'oportunitat de viatjar arreu del món. He pogut estar en 48 estats dels Estats Units, a 27 països diferents. He tingut l'oportunitat de batre rècords Guinness. Hem trencat fins a 8 rècords mundials fins ara. I a banda de jugar, també tinc l'oportunitat de fer gaudir els nens, d'anar a hospitals, escoles, de treballar amb organitzacions sense ànim de lucre per fer feliç a la gent, transmetre la nostra alegria i esperit d'unió a través del bàsquet. Per això m'encanta posar-me la samarreta dels Globetrotters cada dia.
11: Els Globetrotters, que si ho traduïssim al català serien els Rodamón, fan honor al seu nom viatjant arreu del món amb les seves exhibicions. Winston ens explica com ho gestionen des de dins de l'equip.
12: En Justin és el meu noi, però tot l'equip som una família, amb en Jumping Joe, l'Splash Blount, el Bulldog o la Torch. Tenim un equip increïble i estem molt units. Tots tenim els nostres dies més difícils, vivim moments durs, però som els Globetrotters i ens fem costat mútuament. Si un de nosaltres no té un bon partit, sempre ens donem suport.
11: Així que ja ho sabeu, els que vulgueu gaudir d'un espectacle únic de bàsquet, humor i jugades impossibles, no us podeu perdre la cita amb els Harlem Globetrotters el dissabte 23 de maig a les 7 de la tarda a l'Olímpic de Badalona.
0: Queda dit. Clar que sí. Si teniu ganes de passar una bona estona, compreu una entrades. No marxis, Pau. Vinga, que fem l'últim minut.
13: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Què més hem de saber?
11: Doncs heu de saber que aquest divendres a primera divisió tenim futbol. El Llevant i l'Osasuna obriran la jornada 35 a les 9 de la nit. Els granotes són penúltims amb 33 punts, a 5 del Girona i a 6 de l'Espanyol. També futbol a segona divisió amb un Cádiz Deportivo i a primera federació. Això t'interessa, Aleix, perquè a un quart de 10 tenim un partit clau pel Sabadell que visita el camp de l'Atlético Madrileño. Els arlequinats són segons i el filial Matalassé és el tercer classificat a falta de 3 jornades.
0: És un partit clau, en la lluita per aconseguir l'ascens directe que tenen Eldense, Sabadell i Atlètic Madrileño. Demà, Atlètic Madrileño, Sabadell a un quart de 10 de la nit.
11: En futbol internacional, Torino Sassuolo a la Sèrie A, a la Bundesliga Borussia Dortmund Eintracht de Frankfurt i Lens Nantes a la Ligue 1. En el Barça de futbol sala s'enfrontarà el Pozo Murcia a la penúltima jornada de la Lliga. Els blaugrana i els murcians, primers i segons respectivament, estan empatats a punts. En handbol, el Granollers rebrà el Conca a les 7. També aquest divendres arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de França, alemans, i
0: de
11: en tenis...
0: De motos, sí. Gran Premi de Motociclisme a alemans amb els primers entrenaments lliures. N'estarem molt pendents el cap de setmana amb el Quim Salvador.
11: I en tenis, a primera ronda del Masters 1000 de Roma, el serbi Novak Djokovic es clavarà amb el croat Prismic, el jove madrileny Rafa Joda s'enfrontarà al portuguès Nuno Borges, l'alemany Alexander Zverev jugarà contra el seu compatriota Daniel Altmaier i l'australià Alex de Minaur es clavarà amb l'italià Arnaldi, entre altres partits destacats.
0: Comença activitat, és un divendres intens, amb tots aquests partits, a la Lliga Espanyola, a futbol internacional i també en l'àmbit poliesportiu. Ens espera un cap de setmana intens que es rematarà amb el clàssic al Camp Nou diumenge a les 9 Barça-Madrid. Pau, ara et sentim al butlletí de la 1. Gràcies.
11: A tu.
0: Adéu, bona nit.
14: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
13: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
15: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
16: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
13: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys.
17: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
18: Yeah.
17: Més que el rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
18: Yeah.
17: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
18: Yeah.
17: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
19: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: I aquí ho deixarem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva aquí al Tu Diràs, amb en Miquel Agut, al capdavant del programa. I després, al cap de setmana, amb el Superesports i amb tota la teca esportiva que tindrem en aquest cap de setmana de 9 i 10 de maig, que pot ser un cap de setmana històric pel Barça i per la Lliga Masculina de Futbol. Aquí us esperem, com sempre, que ens ho passarem bé. Descanseu. Bona nit.
20: Tu diràs.
21: RAC 1. Notícies.
22: Pol Prats.
23: Bona nit, passant 10 minuts de la una. Els Estats Units han trencat la treva a l'Orient Mitjà. Per primer cop des que va començar l'alto el foc fa més de dos mesos, han bombardejat edificis militars i zones civils de l'Iran. Les darreres setmanes hi ha hagut atacs i enfrontaments entre els dos exèrcits, però només entre vaixells i només a l'estret d'Hormuz. Això havia permès fer passes endavant en el terreny diplomàtic i, de fet, aquest dijous al matí la notícia era que els dos bàndols veien a tocar un acord de pau definitiu. A aquesta hora, però, la situació sembla haver-se capgirat com un mitjó i fa uns minuts el Pentàgon ha anunciat que ha bombardejat infraestructures iranianes a tocar de l'estret i, segons informen Al Jazeera i també l'agència iraniana Tasnim, també haurien atacat zones residencials. Fa uns minuts ho ha confirmat, de fet, el mateix Donald Trump, el president dels Estats Units, assegura que ho han fet per defensar-se perquè, segons ell, és l'Iran qui ha atacat primer tres vaixells nord-americans. L'Iran, però, diu just el contrari i acusa Donald Trump de mentir. El republicà, per cert, també ha dit a la cadena ABC News que, malgrat aquests atacs, la treva per ell continua vigent. Alhora, però, Trump també ha avisat al règim dels ayatolars que, si no accepten un acord de pau de seguida, els atacs continuaran i seran encara més potents. Mentrestant, el govern espanyol es reunirà aquest divendres amb els països que tenen ciutadans seus a dins del creuer afectat pel brot d'antivirus. Queden dos dies i poques hores perquè l'Ondius, el vaixell, arribi a Tenerife en principi diumenge i les autoritats estan preparant tot el dispositiu d'evacuació i repatriació pels passatgers estrangers. Pel que fa als catalans i als espanyols que hi ha a bord, hauran de fer vora un mes i mig de quarantena en un hospital militar. Ara bé, els ministeris de Defensa i de Sanitat discrepen sobre si la quarantena és obligatòria o voluntària. Tampoc es posen d'acord sobre quan han de començar a comptar aquests 45 dies. Segons els experts, ha de ser després de l'últim contacte amb un positiu. N'ha parlat el metge de Salut Internacional del Clínic, Àlex Almuedo, aquesta nit al 9C RAC1.
24: Dins de les persones que estan al vaixell, el procés d'incubació començaria des del moment en què han estat en contacte amb l'últim cas diagnosticat. Si diagnostiquessin un cas nou de les passatgers que estan ara al vaixell, el comptador es posaria a zero. És des del moment en què acaba l'últim cas diagnosticat.
23: Aquest dijous, per cert, l'OMS ha confirmat que hi ha 5 casos positius i 3 de sospitosos. Per tant, el total continua sent de 8, que és la mateixa xifra que aquest dijous al matí, i la xifra de morts també es manté en 3. I atenció als usuaris de Rodalies, perquè aquest divendres és l'últim dia en què agafar el tren serà de franc. Després de 3 mesos sent gratis, a partir de dissabte s'hauran de tornar a pagar els bitllets. Les plataformes d'usuaris, però, no hi estan d'acord perquè asseguren que el servei no és el que tocaria. I els Mossos d'Esquadra han evitat confirmar si han infiltrat 2 agents de policia en una assemblea de professors que preparaven la vaga de dimarts que ve. Els docents han enxampat 2 persones aquest dijous que intentaven colar-se en una reunió i el sindicat CGT ha acusat la policia d'aquest intent d'infiltració. En un comunicat aquesta nit, els Mossos ni ho confirmen ni ho desmenteixen. Es limiten a dir que ells fan la seva feina literalment sempre atenent la legislació vigent i conforme a les seves competències. Bona part de l'oposició ja ha reclamat la compareixença al Parlament de les conselleres Núria Parlon, d'Interior, i Esther Niubó, d'Educació, perquè donin explicacions. I ara els esports. Amb Pau Espí.
11: Fede Valverde serà baixa al clàssic de diumenge després de patir un traumatisme cranioencefàlic en una picabaralla amb el seu company d'equip Aurelien Tchouaméni. El jugador uruguaià, en un comunicat publicat a xarxes, ha negat que el cop fos conseqüència d'un cop de puny propinat per Tchouaméni, sinó que, segons Valverde, fruit de la discussió ha caigut i s'ha golpejat amb una taula. El Real Madrid ha anunciat que obrirà un expedient disciplinari a tots dos futbolistes. En futbol internacional, el Rayo Vallecano ha passat a la final de la Conference League després de guanyar per 0-1 a l'Estrasburg, 0-2 al global de l'eliminatòria. Els de Vallecas es disputaran el títol amb el Crystal Palace, que ha guanyat el Shakhtar Donetsk per 2-1. Encara en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha classificat per la final de l'Europa League després d'imposar-se per 4-0 al Nottingham Forest i aixecar l'1-0 de l'anada. Els d'Unai Emery s'enfrontaran al Friburg a la final, que es disputarà el 20 de maig. Els alemanys han eliminat l'Sporting de Braga després de guanyar per 3-1 els portuguesos i remuntar el 2-1 de l'anada. L'Uni Girona ha perdut per 67-66 a l'anada de les semifinals de la Lliga contra el València, la tornada aquest diumenge a les 7 de la tarda a Fontejau. I el Barça d'hoquei s'ha classificat per les semifinals de la Champions després d'eliminar l'Sporting de Portugal a la pròrroga per 2-0. Els blaugranes creuran amb el Benfica a les semifinals d'aquest dissabte.
23: I el temps aquest divendres es repetiran els xàfecs i les tronades i localment tornaran a descarregar amb ganes. Serà sobretot durant la tarda, quan podrà ploure a més comarques de l'interior i del nord del país, però cap al migdia també hi haurà ruixats a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb un ambient que continuarà una mica més fred per l'època al Pirineu i en zones de muntanya. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
3: a RAC1.cat.
2: El portal de RAC1.
18: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
20: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
22: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
25: Sant Andreu!
26: Ei!
25: Gavà!
26: Ei!
25: Menys amunt!
26: Ei!
25: Congrés!
26: Ei!
25: Llorenç d'Hortons!
26: Ei!
25: Carmel!
26: Ei!
25: Frugell!
26: Ei!
25: Sagrada Família!
26: Ei!
25: Miravet!
26: Ei!
25: Gràcies!
26: Ei!
25: Castellbisbal!
22: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
27: Són les 12 i 9 minuts. Òscar, Andreu, bon dia.
28: Bon dia, Òscar Dalmau.
27: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balançó.
28: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
27: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
28: Heu de saber que els epidemiòlegs demanen calma davant el brot d'antivirus al creuer
27: sí.
28: Hondius.
27: Sí?
28: Sí, demanen... Sí, demanen calma.
27: Calma? Segur?
28: Sí, els epidemiòlegs...
27: Si has de demanar calma,
28: sí.
27: Vol dir que molta calma...
28: No...
27: No, o sigui, quan has de dir les coses...
28: Sí.
27: No, jo... A veure, jo sóc una persona... Sóc una persona molt, molt humil, no?
28: Vostè?
27: Sóc una persona que, bueno, la gent que em coneix, vull dir, sap que sóc molt bona persona, no?
29: El més humil del món, diria?
27: El més humil del món, efectivament.
28: Sí. Top 3, jo ho deixaria en un top 3, vull dir...
27: Quan jo dic el més humil del món,
28: sí.
27: Vull dir... Aquí sí que estic dient la veritat. Ara, quan Oriol Junqueras diu, jo sóc una bona persona, no?
28: Sí. Però què té a veure?
27: Si ets bona persona, vull dir, ja no ho dius. No cal dir-ho, no?
28: Ja ho diu.

0: Tenim gent tossint?
1: Sí.
0: Tenim gent dient, no passa nada? La Liga està ganada?
1: No. Sí, però... No.
0: Tenim el doctor Fernando Simón sortint a la palestra a dir, tranquilos, que ja estoy yo.
1: Sí, bueno, clar, això...
0: També, eh?
2: Sí.
0: Ojo, eh?
1: Sí.
0: I tenim aquell senyor al càrrec de salut, aquell doctor català que feia rodes de premsa quan lo de la Covid. Perquè només faltaria que tornés a sortir aquell senyor.
1: Doncs miri, ha sortit, es refereix al doctor Guix.
0: Exacte, sí, el doctor Joan Guix.
1: Sí.
0: Aquell metge amb cara de fumar a la consulta.
1: Bueno, a veure... Per què dius?
2: Justament, Joan Guix escriu avui un article al diari Ara dient...
0: Escriu un article.
2: Sí, dient que l'antivirus no té res a veure amb la Covid.
0: Mira'l, ja està tossint. Ja n'hi ha un que tossint de més de sentir...
1: No, Joan Guix, de sentir calma. Sí.
0: El senyor de la segona fila.
1: Sí.
0: La senyora que té la primera fila davant ja s'ha fet així amb la mà...
1: Ja
0: pateix perquè té l'antivirus per la peluca.
1: Aquests programes, i ho sé per experiència, envelleixen molt malament, així que sí. Anem en calma, canviem de tema, si us sembla, parlem d'una altra cosa, bueno, i sobretot, no fem alarmisme.
2: Després vam estar 2 anys fent el programa des de casa.
0: Jo no tinc ganes de fer alarmisme, vull dir, no vull fer alarmisme ni faig alarmisme, però estem parlant de Joan Guix, eh?
1: Sí.
0: El mateix metge que a principis del 2020 va dir... No vull banalitzar, però em preocupa més la grip que no el Covid-19, perquè mor més gent de la grip.
1: Sí,
2: va dir això, va dir això.
0: Aquest és el mateix metge que escriu un article
1: dient
0: que... No, mala, doncs confiança total, eh?
1: Una mica de calma.
0: Una mica de calma és justament el que va dir el violinista del Titanic. Quan va veure que la gent anava passant, quan va veure que el nivell d'aigua...
1: Sí.
0: I va dir, hòstia, està pujant el nivell d'aigua aquí al camarote, i això no és el canvi cromàtic, eh?
1: No.
2: Algú s'ha deixat la banyera oberta.
0: Sí.
1: No. Ara expliquem com anirà el desembarcament dels passatgers del creuer, que ha atracat a les Canàries Angelines, i ara l'altra.
0: No, bueno, que és que ho heu sentit o no? Ho ha dit ell, eh?
2: Okay.
0: Han atracat a les Canàries, eh?
1: No. Sí.
0: Hi ha molts atracaments, eh?
1: Sí,
0: hi ha molta inseguretat,
1: però l'atracament és del
0: barc. Atracen illes senceres i tot,
1: no,
0: eh? Jo que han atracat a Tenerife i tot.
1: No, prou. Un moment, no barregem temes. A hores d'ara, les autoritats segueixen el rastre de 23 passatgers. La música no ajuda. Per favor.
2: Estava fent gestos a l'Àlex dient, bueno...
1: Demano...
0: Pots tornar a llegir aquest... Bueno, a llegir, a improvisar.
1: Sí.
0: Això, aquesta dada que acabes de dir?
1: A hores d'ara, les autoritats segueixen el rastre de 23 passatgers.
0: Stop!
1: No.
0: 23 passatgers?
1: Sí.
0: Aquesta és nova, eh?
1: Sí.
0: 23 passatgers avui. Ahir eren 3 o 4. Què ha passat aquí?
2: No, són diferents.
0: Sí,
2: els de 3 o 4 els havien tret del vaixell i els havien desallotjat en avió, entre ells el metge.
0: I els 19 que falten per arribar a 23? Que ahir no se'n deia res. Ara resulta que han sortit...
2: No, són uns altres 23.
0: Ah, uns altres.
1: Vostè no hauria de participar en aquest programa.
2: No dic que era el seu tema, aquest. Vull dir, no sap res, no?
1: Deixi'm donar les dades.
0: Aquests 23 passatgers que han sortit ara, d'on surten?
1: Aquests 23 passatgers van baixar del creuer abans que esclatés el brot.
0: Bueno, són els intel·ligents.
1: No, a veure...
0: Aquests tios van dir, ojo, que ens estan encarant aquí a tots.
1: Ens estan escoltant des del creuer.
0: Sí, home,
2: gent,
0: segur.
2: Hi ha catalans. Des d'aquí una salutació, si estan sentint la competència.
0: Segur que tenen cobertura allà a l'Alta Mar.
1: Home, que Alta Mar, estan atracats, senyor.
0: Ja han atracat.
2: No, encara no. Estan anant des de Cabo Verde fins allà, però entenc que en aquest creuer hi ha wifi, tu.
0: Sí, home, sí.
2: Bueno, o sigui, no arriba a Igualada, a RAC1, i arriba a Cabo Verde.
0: Sí, arribarà a Alta Mar.
2: Bueno, jo he anat al Pedraforca i hi ha 3G tota l'estona. Ja no serveix per res el 3G.
1: Semblava
2: el futur, però ara no pots enviar ni un WhatsApp.
3: Saps quan m'ha costat baixar un episodi de One Piece?
0: És que anar al Pedraforca, mira que hi ha natura com per obrir els ulls i gaudir de les vistes.
3: Que volia anar a Collserola, però no s'hi pot anar.
0: Bueno, però anava a Pedraforca per baixar-te una sèrie i mirar-la al mòbil.
3: Bueno, és que un cop el veus al Pedraforca i que està nevat, que només se pot pujar amb grampons, i jo pues, no anava preparat.
2: Com anaves?
3: Pues, amb grampons, però amb res més, despullat.
0: Bueno, molt fred als peus.
2: Tenies el gran por.
0: Veure, tornem als 23 passatgers, els llestos de la classe, que van dir, escolta'm, fotem el camp.
2: No és que fotessin el camp, és que van baixar

0: un altre lloc.
1: Jo ja no puc més, perdona. A quina hora hem de sortir al balcó a aplaudir els sanitaris? A veure. No. Que ens ho diguin ja.
2: Prou, escolti.
1: Vinga. Sabem la del duodinàmico?
3: Sí.
1: A la de tres? Una, dos i tres. Resistiré.

0: Aquesta vida...
1: No, anava a preguntar...
0: Resistiré...
2: Sí, un moment.
0: Resistiré... Bravo!
3: Doncs, doncs mereixem aquest públic, eh?
0: Quina, quina lletra tan maca del Manuel de la Calva i l'altre.
4: Sabeu la del Duo Dinàmico i no se les havia vostè.
1: No, clar, clar, clar. Perquè primer anava a preguntar si, quina lletra és aquesta, però després dic, quin idioma és aquest?
0: Home, resistiré, és, serà l'himne, eh?
1: Resistiré, l'he entès perfectament, però sigui com sigui. Hem de dir que aquest virus, per no ser alarmistes, no té res a veure amb la Covid.
3: Ni això per propagar-se, ni... Sí.
5: Tampoc, és veritat que tampoc...
0: No, claro, però és que això no és cap dada que tranquil·lisadora. Aviam. Diu, no té res a veure amb la Covid, claro, perquè és pitjor.
1: No.
0: Home,
1: no,
0: per favor, que es veu que ara ja han prohibit viatjar en creuer.
1: No és veritat.
0: No es pot agafar ni la golondrina del port de Barcelona.
3: Això és mentida. Això és mentida.
1: No faci fake news.
0: I ara resulta que tampoc podrem viatjar en avió? Perquè l'avió estan infectats?
3: No, hi ha hagut una dona... És igual.
0: Que... Oh, no, perquè pot ser la senyora del costat que tu té el fantavirus com aquest senyor d'aquí del públic.
3: És el senyor del públic.
0: Clar, no? I ara ja el té la senyora del davant.
1: No,
0: la senyora del davant està tocant amb el cos el seu marit.
1: De marxem d'aquí.
0: Aquest senyor que va amb armilla ja protectora.
1: No.
0: Però l'armilla no farà res. No.
3: Sembla de protecció civil.
0: Sí. No. I ara aquest senyor que ha rigut lo de l'armilla
1: sí.
0: I ha disparat coses de la saliva.
1: No, però...
0: I el senyor del costat d'Ulleres, que riu, ja no riurà tant després.
1: No, però... Prou.
3: Jo només diré que cada cop hi ha més gent tossint.
1: Però... Mira, farem una cosa. Anirem a publicitat i tornem al 2027. Amb més novetats. No,
4: és de casa.
1: Bueno, ja veurem. És de casa
0: teva. És que fa uns dies ens deien que el fantavirus aquest no es transmetia entre humans.
1: Sí.
0: Però resulta que sí.
3: Només una soca...
0: Que al principi es pensaven que només el podies agafar si una rata et pixava la boca directament.
1: No,
0: però... Ara resulta que ja no.
1: Angelini, sisplau.
0: Amb el que m'agrada a mi viatjar en avió.
4: Ah, pensava que li agradava a l'altre.
0: Home, per la mort de Déu.
1: És una
0: escolta, per vosaltres, quin és el vostre moment preferit dels viatges en avió? Us agrada viatjar en avió?
1: Què té a veure, això?
0: Quin lujo, viatjar en avió et sents com superior, no? Perquè veus a la resta de la gent doncs, des de l'avió,
1: sí.
0: Molt petits, no?
1: Això al segle XIX potser et sentia superior.
0: Veus, però... veus que quan arribes o surts d'un lloc, d'una ciutat, que veus, mires a baix
1: sí.
0: I veus tot com sembla un puzzle. Les casetes...
1: No una maqueta, sembla un puzzle.
0: Sembla un puzzle.
1: Sí. Vostè veu en 2D? Pot ser que
0: sí,
1: tingui un problema.
0: Sí. És un puzzle?
1: Sí, clar.
0: Veus allò, els terrenys que conreen els pagesos,
1: terrenys,
0: que
1: sí,
0: semblen
1: sí,
0: allò,
1: sí.
0: Potser sembla un macramé d'aquests del patchwork.
6: Això ho he estudiat jo a Social, són minifundis. O sigui, és la diferència, bàsicament, entre Espanya i Catalunya. Catalunya sí. I el País Basc són minifundis,
0: sí.
6: I Espanya són latifundis.
0: Com hem arribat aquí?
6: I aleshores, quan arriba una mica de democràcia a Espanya, els propietaris dels latifundis...
0: Mentre estàs explicant tu, història,
4: Socials.
6: Socials.
4: Sí, deixem-ho en socials.
6: Pues, els propietaris dels latifundis, els senyoritos, diuen, a mi no me vais a meter la democràcia por el culo, no? La democràcia que ja havia arribat, d'alguna manera,
0: sí.
6: Molt potrodemocràtica.
0: Potrodemocràtica.
6: Potrodemocràtica a Catalunya. Però ja abans, des d'abans, a Catalunya s'havia inventat els bancs, el romànic, a Messi... No?
3: Aleshores entrar una mica tot...
6: Bueno, és que estic fent totes les... Estic fent
0: no, molt bé, molt bé. Sí, no, hem après tots...
6: Estic fent totes les matèries en una.
0: Molt bé.
6: Per tant, arrel cúbica de 9 és 3.
0: Quedem-nos amb aquest concepte.
6: Sí. Crec. No.
0: Bueno,
6: però
0: escolta'm
6: no
0: una cosa... Escoltem.
3: L'avió, sí. Jo estava dient que en avió no hi ha cap problema per viatjar, com que no hi ha cap problema per viatjar amb un creuer, encara que això de l'antivirus hagi sortit.
0: Doncs menys mal, perquè a mi em treuen els viatges d'avió i
1: sí,
0: escolta'm, treuen la felicitat, eh?
1: Sí, però vostè...
0: Per mi, el millor moment
1: d'un
0: viatge en avió
1: sí?
0: És quan el pilot et diu... Arribarem 15 minuts abans de l'hora prevista.
1: Ah.
0: Què dius?
1: Hem tingut vent de cua.
0: Que bé,
1: tu. Vent de cua.
0: Hem tingut el Fernando Alonso de pilot, vull dir.
1: No.
0: És un pilot de Fórmula 1 que, bueno, sí. Tu ja veus que el pilot vol que gaudeixis al màxim de les teves vacances
1: sí.
0: I que sàpigues que ha apretat molt fort l'accelerador per arribar antes, no?
1: Molt bé. Anem al tema.
0: Això i quan les safates sí. Treuen els perfums, I les loteries i tot allò, El rasca-rasca aquell, m'encanta. Al final, l'important del viatge no és la destinació,
1: no?
0: I és el viatge en si.
1: Sí.
0: El viatge t'ensenya,
1: Sí, gràcies.
3: El viatge t'ensenya a fer rasca-rasca,
0: El viatge aprens, no? Aprens. Que
1: bueno,
0: per anar al lavabo, has de fer
1: sí.
0: Cua.
1: Sí, ara us expliquem...
0: Per demanar un got d'aigua, no ve la safata.
1: Sí.
0: Has d'apretar la llumeta i, la llumeta, després t'hi fixis i hi ha 35 llumetes enceses,
1: sí.
0: No? Tenen feina,
1: Sí. Ara us expliquem com
0: aprens
1: estarà...
0: Està amb els genolls a l'alçada de la boca, És tot aprenentatge, El viatge
1: sí.
0: En avió és una cosa tan
7: maca. I tots en contra la seva voluntat.
1: Bueno, ara us expliquem com es farà la quarantena dels viatges del creuer, si us sembla, i si no, podem anar...
4: Bueno, perdona, això de fer una quarantena sense sortir d'un vaixell ja es fa. Se'n diu creuer.
3: Bueno, sí, en general ja seria una mica de quarantena.
1: Avui a la competència també parlarem d'Escòcia i de Gal·les, on es vota avui en unes eleccions clau per l'independentisme.
4: Sí, no hi torneu,
1: tant
4: ja.
1: Tant el gal·lès com el d'Escòcia.
4: Prou de parlar dels nostres germans d'Escòcia que es volen independitzar i tot allò.
6: No, prou. Clar que sí, de què hem de parlar si no? Ha sigut una ensulciada la globalització. Hem de tornar a casa i construir des de casa a l'univers, al món, m'entens? Per què hem de deixar de parlar dels que sí que se'n surten? Els catalans hem de fer costat als nostres germans escocesos i als de Gal·les. Sí. Germanem-nos amb les gaites i les gralles. Torna a la secció Gralles i Gaites. Això són les gaites. Sí. Ara les gralles. O ens doneu la llibertat o no traurem aquesta cançó.
4: Això sí que jo
6: no
4: crec que la independència te la donen en dos minuts, eh?
6: Tant de bo. No vull que em la doni, la vull prendre jo, però si ens l'han de donar, ens la donen i no passa res, m'entens? Els escocesos saben, com sabem els catalans, que ja n'hi ha prou de ser una colònia de la que l'estat opressor n'extreu el que pot.
4: Jo crec que ningú t'està sentint ara mateix, eh? No t'escolta, sí, però no...
6: No cal que m'escolteu.
4: Això...
6: Sí, en resum, s'enduen els nostres diners, sí, i que ens tornen humiliació.
4: No, sisplau, no cal insistir. No insistiu en el tema de la independència. Ja sabeu que no sóc de ningú.
1: Hola, senyor
4: Siri. Jo no sóc ni de la independència d'Escòcia, sí, ni de la de Catalunya, ni, sí, la de Gal·les.
1: La d'Espanya sí.
4: Hem de conviure com com germans.
1: Ja.
4: Sense molestar-nos els uns als altres, perquè després comets l'horror de fer la independència i els dos dies te'n penedeixes. Saps què et vull dir? Trobes a faltar, t'enyores.
6: Ah, sí? Digue'm quina d'aquestes excolònies d'Espanya ha volgut tornar a formar part del regne perquè s'ha penedit. Mèxic s'ha penedit?
4: No, Mèxic no.
6: Flandes però... s'ha penedit? Colòmbia s'ha penedit, Venezuela, sí, no, Ecuador, bueno, el Perú, Xile, l'Argentina, Bolívia, l'Uruguai, Paraguai, però... República Dominicana, bueno, Cuba, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guinea Equatorial, no. Filipines, Sahara Occidental... Perdoni, sí o no? S'han penedit?
4: Perdoni, estàvem parlant d'excolònies britàniques... que totes s'han penedit a Campassoles, no? Excolònies espanyoles.
6: Ah, sí?
4: Jo deia britàniques.
6: Quines d'aquestes excolònies britàniques han demanat tornar a ser britàniques? Estats Units, Canadà,
4: no.
6: Jamaica, Sudan, no. Nigèria, Sierra Leone, Tanzània, no. Uganda, Kenya, Malawi, sí, Zàmbia, Gàmbia, Botswana, Índia, Pakistan, Zimbabwe, Qatar, Emirats Àrabs Units, Trinitat i Tobago, Barbados, Guyana, Belize, les Bahamas...
4: Escolta, perdona, ara que parleu...
6: És que s'han independitzat les Bahamas i han tornat a Beyoncé, m'entens? Que és la seva superarma.
4: Perdoneu, ara que
3: parleu. Rihanna.
6: Perdona, m'he equivocat, senyora, que canta.
4: Que canta molt bé, t'has equivocat perquè canta molt bé.
6: Sí, exacte, i que per mi som top dos.
4: Escolta'm, ara que parleu d'excolònies britàniques, us heu deixat d'esmentar l'única colònia que em recorda la meva exdona.
1: Quina?
4: Antigua i Barbuda.
1: Però... És imbècil. Prou, ja està. Estàvem parlant... Ara no me'n recordo què està. Ah, sí, de Gal·les i Escòcia.
4: Escolteu, podem deixar de parlar de les eleccions a Gal·les i Escòcia i parlar de coses més importants?
1: Ai, no.
4: Ui.
2: M'he comido una almendra, va dir Fernando Simón.
6: Això és el fantavirus, eh?
1: Ui, m'he comido una almendra, és la pitjor excusa que he posat jo a casa. No, que m'he menjat una ametlla. Si fos una ametlla, mira que és un fruit sec, però jo sóc més d'altres fruits.
4: Escolta, parlem de coses més importants i que ens toquin més de prop, no?
1: El què?
4: Home, de l'Escolania de Montserrat.
1: Hem de parlar de l'Escolania, ara.
4: Sí, home, i tant, no? Passa música alegre, Àlex, que això sí que és alegria.
1: Aviam, què passa?
4: L'Escolania de Montserrat cantarà davant del Papa.
1: Molt bé, bueno, és l'Escolania de Montserrat i el Papa.
4: I amb el Sergio Dalma.
1: Ah, sí.
4: Que és de Sabadell, que això no m'heu dit, que canta el Sergio Dalma també amb el Papa, li cantarà el Sergio Dalma. Com m'agrada el Sergio Dalma, nenes?
1: Sí, sí, sí.
4: Sergio Dalma té una edat, però...
1: Clar que té una edat.
4: Però us el faríeu, eh?
1: Bueno, a veure...
4: És o no? És un maduret interessant.
1: Sí.
4: Quina cançó us agrada més del Sergio Dalma?
1: Sí.
4: ¿Bailar pelados? Bailar pelados es bailar.
1: Dos plàtans, no, ballant?
4: Con los maniquines.
1: No. Com los delfines.
4: Como los delfines.
6: Corazón con corazón.
1: No, corazón.
4: Yo la deixo.
6: Un único balcón.
1: En un solo salón.
6: Los bailarines.
1: Dos bailarines.
4: Dos bailarines.
6: Bailar pelados.
1: no, prou. Deixi un moment.
0: Que passa la peluqueria antes per bailar pelados, clar.
3: No, perquè... igual que bailar al bar. Sí.
1: Deixi'm que expliqui. A més, cada dia que passa afegeixen un nou acte a la gent del Papalló 14 a Catalunya. Vull dir que...
0: Home, no, si li dius d'anar a fer un cafè, diré que no, eh? No pot.
1: No té temps.
3: He quedat.
1: L'últim que sabem és que l'Escolania de Montserrat cantarà amb Sergio Dalma durant la missa multitudinària que el Papa farà a l'estadi olímpic Lluís Companys. Concretament, si no m'equivoco, cantaran això.
0: Em dones força.
1: No parla de cap droga. Em dones força. És, crec, diria que...
3: Està molt cantaire.
0: Sí. Em dones força. Podria cantar l'Escolania de Montserrat, jo, eh?
1: Sí?
0: Si m'ho proposés.
2: Per edat, sí.
0: Això és tan bonica, aquesta cançó. Sí. És una cançó que ja la van cantar la Marató de la Tele 3, sí. No sé si no en recordeu.
1: Sí, doncs...
0: Bueno, només n'hem gravat una, doncs, que és la que cantaran el Papa.
1: Sí, doncs la tornaran a interpretar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ja sabeu, no em va dir que el president que van afusellar...
0: Deixeu-me sentir un moment. Pots pujar? Sí. Dones força, diu.
1: Sí.
0: Però cantaran el Papa en català?
1: Sí, el català. Ja havíem tingut...
0: Però el papa que... no ho entendrà, eh? Que el papa parla castellà, però no pas català. Una vegada que el papa ve i hem de fer-nos notar. És que...
1: Sí, ha de saber...
0: És que com som, també.
1: Hem tingut papes que parlaven català i no ha passat res. No ha caigut el Vaticà.
0: Escolta,
1: És difícil no fer-te notar si ets a casa teva, no?
0: Jo dissimularia una mica, no?
1: Però què ha de dissimular?
0: Que cantin en llatí.
3: Doncs de moment aquesta cançó no té cap mena de polèmica, però sí que us he de dir que aquesta associació que ha sortit tant en tant d'ultradreta, que s'autodenomina Abogados Cristianos, ha enviat una petició, de fet dues, crec que al Papa, perquè no vagi a l'Estadi Olímpic, perquè l'estadi porta el nom de Lluís Companys.
2: Home, el indeseable. Lluís Companys. Una mica de raó tenen, eh? És que, clar, van a provocar.
3: Segons Abogados Cristianos, bajo su mandato, el de Lluís Companys, fueron assassinades más de 8.000 persones.
2: Bueno, quien dice 8.000, 8.000 millones.
1: Sí, no, clar, tota la població.
2: L'Stalin català. En aquella època...
5: No haguessin tingut on estar.
3: Un Salvini català.
2: Aquests parlen de 8.000 persones que va matar Lluís Companys ell mateix del seu punyoller.
3: No, home, no, que diu, home,
2: però sí. A l'època... aquella època, el de contar gent encara no ho feien tan bé.
1: Sí,
2: no tenien la Guàrdia Urbana de les manifestacions que anés contant.
5: El que els molesta és que sigui català i que ells els afusegeix. No, no concretament Abogados Cristianos, sinó, bueno, ja m'entens, eh? L'han afusellat, doncs, pues, bueno, l'has afusellat lo vuestro, m'entiende?
3: Sí, de fet, Abogados Cristianos proposen una alternativa...
2: Una alternativa de pau,
3: sí, que és no ho feu a l'Estadi Lluís Companys.
2: Ah, perquè porta el nom d'un indeseable.
3: Exacte, sí. I en canvi, doncs, que el papa faci aquesta missa al Valle de los Caídos.
1: Ah, oh, sí, bueno, molt millor.
2: És
1: molt
2: de tots.
1: Millor.
2: El de los Caídos és de tots.
1: No, allà no van matar ningú, allà la gent es va morir, eh? I només és un part temàtic del feixisme. Però en comptes del Pájaro Loco, doncs, tenen l'esquelet de José Antonio Primo de Rivera, que vulguis o no, doncs, bueno, que és el Pájaro Loco del falangisme. Sí.
2: Al final... Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem. Adéu.
7: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
1: Bueno, això que dèiem, el creuer afectat pel brot d'antivirus ha atracat dissabte a l'illa de Tenerife, al port de Granadilla de Abona.
2: Hòstia, tu no podeu parar de fotre drama ni un segon, bueno, perquè és que esteu fent alarmisme i...
1: No, estem intentant donar informació i qui fa alarmisme és vostè i l'Angelina.
2: Sou uns drama quills, no?
1: Sí, drama quills.
2: Una guerra hauríeu d'haver passat.
1: Però, un moment, si fa un moment vostè deia el contrari.
2: Bueno, jo sóc imprevisible, sí. Vull dir, si parpadeges t'ho perds, eh?
1: Sí, deies, Manel, digues.
2: Els 150 passatgers a bord del creuer, on dius...
0: Ara ja són 150, eh? Ojo, eh?
1: No, sí, no.
0: Antes eren 23?
2: No.
0: Ara ja són 150.
2: Són de 23 nacionalitats diferents, 5 dels quals són catalans, segons la Generalitat, estan sans i tranquils.
0: Ah, tots aquests estan bé?
1: Molt bé. Bueno, doncs no sé.
0: I per què els hi fan? Venen a fer-los la revisió mèdica, si ja ho saben? Si estan tots sants...
3: Perquè estàs entre dues i sis setmanes.
0: Cap a casa, home.
3: Hi ha un període d'incubació d'entre dues i sis setmanes d'aquest virus, doncs llavors han de veure si el tenen o no el tenen.
1: Que es posin la Competència i que s'ho passin bé, que estem, nosaltres estem per ells i ells estan per nosaltres. Una abraçada als que han de passar aquests dies tancats en aquest creuer.
2: Quan el creuer arribi a Tenerife, els passatgers amb passaport espanyol passaran una quarantena en un hospital militar de Madrid.
5: Ui, sí, una quarantena en un hospital militar de Madrid, eh?
2: Sí, sí.
5: Com si aquesta gent no en tinguessin prou amb lo seu, m'entens?
2: Sí, o sigui, sí.
5: Què és aquesta revictimització?
6: de tot plegat.
4: Qui, com dèiem abans, de totes maneres, tots els experts asseguren que no hem de patir, que no hi haurà més contagis d'antivirus i que descarten una crisi de salut pública.
6: Va, una cosa, perdoneu, que s'estan donant poques dades pel meu gust. Heu vist
2: dades
6: que...
2: científiques.
6: Sí, dades sí. científiques.
2: I vens tu a donar-ne alguna?
6: És que heu vist com es diuen les soques de l'antivirus? De...
2: No ho hem vist, això. Tu sí, que ho has vist?
6: Bueno, és que jo sóc epidemiòleg autodidacta. De...
2: Hòstia.
6: Sí.
2: Això vol dir que has llegit la Viquipèdia, no?
6: Sí.
2: Ja.
6: Sí,
2: has buscat antivirus?
6: Sí, i
2: surt. Ho has buscat dues vegades, perquè la primera sí. ho havies posat sense H.
6: Exacte, com ho saps?
2: Amb una H inicial.
6: M'estàs llegint el pensament.
2: Perquè a mi em va passar també el mateix.
6: És que al final les grans ments pensen de manera paral·lela.
2: I tant.
6: Bueno, doncs els noms de les soques són increïbles, perquè semblen inventats. Bueno, semblen tots noms de música llatina. Si vols, te faig una repassada. Mira, hi ha una
2: soca... De grups de música llatina?
6: No, de soques d'antivirus. Ja sé que és una sèrie rara, però... Hi ha una soca que he llegit a la Viquipèdia que es diu Virus Caño Delgadito.
2: Ah, sí?
6: Que sembla un grup de ranxeres, no? I ara vindran Caño Delgadito i cantaran Yo soy el rei.
2: Ja.
6: Hi ha una altra soca que es diu Virus El Moro Cañón.
2: El Moro Cañón?
6: Exacte. Sí, sí.
2: Però d'on ho heu tret, això?
3: No, no, són totes les soques que té... N'hi ha moltíssimes de l'antivirus i depenent d'on siguin, doncs li posen un nom o un altre.
6: Sí, El Moro Cañón és com
2: clar, és veritat que
6: la passió turca.
4: Sí. O una atracció de fires estranya.
6: Exacte, El Moro Cañón. Increïble, no? I una altra soca que es diu Virus Islavista.
0: Ah, mira, això sembla una urbanització.
6: Sí.
0: Allà a Tossa ja n'hi ha una urbanització que es diu Isla Vista.
6: Sí.
0: I
6: ah, sí?
0: Diu, bueno, no sé si es diu Isla Vista.
6: Sí.
0: O Isla Bonita.
6: Sí, o Isla del Sol.
0: Sol i Playa.
6: Sol i Playa, sí.
0: Playa Sol.
6: Sí.
0: Urbanització Playa Sol. No, sí. Urbanització Sol i Mar.
6: Sol
0: no, l'urbanització es diu Mar i Sol.
3: Bueno, sempre hi ha una Sol i Mar i un, sí. un Mar
0: no,
3: i Sol.
0: No, Sol i Playa.
3: Sol i Playa,
0: Playa, Playa Sol.
6: Playa Sol.
0: Fa això, Playa Sol. La coneixeu?
4: No té res a veure amb el nom de la soca.
0: No?
6: No, no. Hi ha una altra soca que es diu Virus Laguna Negra, que sembla un grup de rock argentí dels 90. Sí. Una altra soca que es diu Río Segundo, com si fos de Buenavista Social Club.
4: Sí, el pianista de...
6: Aquests senyors grans que anaven tocant
4: segundos.
6: Pels puestos. No, i
2: ja una... s'entès, ja s'entès, Jean-Paul, ja està, ja està.
6: Perdona, però és que hi ha una altra que... una altra soca de l'antivirus.
2: Encara n'hi ha més, de soques de l'antivirus?
6: A tope, i... Ah, sí. Bueno, jo què sé, ho diu la Viquipèdia.
3: Com es diu?
6: Es diu Los Matatanes de Sandungueo.
2: Perdona. Això t'ho has inventat.
6: Aquesta sí.
2: Ah. Hòstia, quina por. Per un moment m'he pensat. Dic, no
3: quina,
2: pot ser.
3: Quina soca t'ha tocat? A mi Los Matatanes de Sandungueo.
6: De Sandungueo, que va, és com una soca que te fa com ballar
2: sí, sí.
6: per dins i per
2: sí,
6: fora.
2: Sí,
6: he,
2: cavalla,
6: he volgut fer l'humor i m'ha sortit bé. Sí.
2: Bueno, descansa, Jean-Paul, després d'aquest treball d'investigació.
6: Gràcies.
4: Dos tripulants malalts i una persona que havia estat en contacte amb un cas confirmat van ser evacuats en avió cap als Països Baixos i Alemanya. Un dels dos avions va aterrar a les Canàries i els pacients van canviar d'avió medicalitzat que per anar cap a Amsterdam.
8: Lo nuestro! Home.
0: Justo, bon dia!
8: Bon dia! Bon dia a tothom, bon dia, mi queridíssima Juani, que nos truca des de Cornellà de Llobregat,
0: no.
8: La perla del Baix Llobregat.
0: No, Justo, no sóc...
8: No confondran Gavà de Gavà.
0: No l'hem confós en cap moment. No sóc la Juani, Justo, eh? Però, en fi, és igual, perquè tampoc...
8: Doncs fas veu de Juani després de fumar-te dos cartrons de Ducado, Juani, eh?
0: Sí, avui m'he llevat una mica, és que he d'escalfar la veu.
8: T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit a tu mateix, mare meva, una altra pandèmia mundial, ara me va fatal, que a l'última me vaig engreixar 30 quilos, em vaig fer alcohòlic, em vaig enganxar fentanilo i em va deixar la nòvia perquè em va enxampar comiéndole el culo al cartero.
0: Home.
2: Escolta, si tot això és una pregunta...
8: T'ha passat?
2: No.
4: No tot.
2: No tot.
8: M'ha enganxat en lo del cartero, això, però l'altre no
2: m'ha passat. L'alcohòlic, no, però... Jo l'alcohol, no.
8: Doncs no pateixi, perquè arriba el jaroteo pandèmic un altre cop. Mi corazón me late, son 5 euros de chocolate. Mi corazón me late, son 5 euros de chocolate.
0: Mi corazón me late...
8: Por 5 euros de chocolate. 100% puro.
0: És una cançó d'amor, eh?
8: Totalment. El chocolate sin leche, el chocolate que sube. Del creador del jaroteo del coronavirus arriba el antivirus. Ara més contagiós, ara con un 10% més de caca de rata.
0: No, no.
2: No facis alarmisme, Justo. No.
1: Perdona, Oscar Germán, no. Però a dir que t'agradaria menjar-te un bon garrinet al forn, un bon arroz con gandules o un flan de queso mentre escortes reggaetón a tota castanya?
2: El què?
1: Doncs està de sort perquè obre a Catalunya el millor bar latino del país.
2: Com es diu?
1: El Bar Bani. A ballar! Respira.
9: Llena, llena la copa otra vez. A ver, favor de llenarla.
1: Que vengo acompañado del cartero. Vamos allá.
4: Siempre llama dos veces, ¿eh?
2: A ver, Justo, un momento.
1: Bar de Bani per darrera.
2: Justo, Bar Bani. ¿Eh? Aquest és el teu patrocinador d'avui, Bar Bani.
1: Efectivament, el Bar Bani és un bar tradicional latino al ver mig de la Vilella Baixa, el Priorac.
2: Vols dir que és gaire bona idea aquest negoci? Un bar llatí al Priorac?
1: Ha d'obrir la ment, Oscar Germán. Vivim en ple segle XX.
2: No, vivim al segle XXI.
1: En la teva opinió. Home, no. Però recorda que la secció d'avui ve patrocinada per millor bar llatí de Catalunya, el Bar Bani. No.

0: Bien, cambiate el JB por el ron. Vamos allá. Arbar Vanilla, el millón bien. Germor Maca y actuaciones en directa. Dissabte que ve tindrem l'actuació del grup Merendola i Mamporro. Només Arbar Vani.
1: Són un duet.
0: És una persona molt gran. Merendola i Mamporro, no te l'acaba. Només Arbar Vani, vine a divertir-te com reza nuestro himno. Si te quieres divertir con encanto y amprimor, solo tienes que vivir un estiu a Nueva York.
1: Nueva York, però no dius que el Arbar Vani és a la Vilella Baixa.
0: Efectivamente, no sabia, Òscar Dermán, que la Vilella Baixa és coneguda com la Nueva York del Priorat.
1: No ho sabia, no.
2: És veritat, eh?
0: És veritat, ara ja lo sabes, vamos allá.

0: torna, primero...
1: Antivirus o pollastre.
2: Un altre que tuos.
0: Primero como tragedia y después como comedieta. Tornarà una cosa que t'agrada molt a tu personalment, Òscar.
3: Què és?
0: Les imatges de gent punxant-se la vacuna 24/7 a la televisió.
3: Sí.
0: Un dia te desmayarás y tendremos un disgusto. Vamos allá.
3: Va, prou, justo. Vinga, va.
0: Visca el jaroteo pandèmic, com fa 6 anys, però encara millor. Vamos allá.
3: Bé, nosaltres anirem a publicitat i quan tornarem... parlarem de la vaga de mestres.
0: Un suport a los mestres que estan lluitant por lo seu, que sí, és lo nostre.
3: Avui
0: lo
3: hi ha nuestro. vaga a les escoles Bressol.
0: Sí, sí. De 0 a 3 anys.
3: Parlarem amb en Narcís de Girona.
0: Senyor.
3: I en parlarem també amb el professor de debò.
1: Efectivament, sí. Estem aquí esperant perquè hi ha molts misteris.
3: És un misteri, sí. Doncs ara ho resoldrem tot plegat. Fins ara.
4: És el millor programa que he sentit mai. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi. Dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
13: Ara, Lidl 950 grams de filets de pollastre per 5,59, t'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus, pernil serrà reserva per 3,89, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
14: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'Ametller Origen. Saps per què la nostra llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet a les botigues amb Ametller Origen.
15: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
3: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
17: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
3: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
17: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
3: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
6: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
8: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance?
20: Descobreix el cotxe petit líder alemany al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.

0: Càrrec.
1: Bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia. Hola. Doncs mira, hi ha dues lletres que et poden estalviar problemes. N-O, no a aquella comissió que apareix i que ningú t'havia explicat, sí. No a que ningú et doni una solució i sí. Tu dutxant-te amb aigua freda, clar. I no a signar contractes plens de lletra petita que després porten sorpresa. Sí. Perquè quan tens advocats, dir no és molt més fàcil. Així que fes-te de Legalitas i no et conformis. 900-100-608. I també per autònoms i per empreses.
3: Val, doncs una cosa que he après de la lluita de les paves és que no és no, no?
2: Exacte.
3: Vale, doncs moltes gràcies.
1: Gràcies, Noemí, que vagi. Continuem a la competència. Gràcies, Noemí Polls. Parlem de la vaga de mestres, d'acord?
4: Parlem de la vaga dels mestres, no. No. Parlem dels vagos dels mestres.
1: Però avui comença...
4: No.
1: Vostè sí que és un vago. Avui comencen les jornades de vaga d'educació convocades aquest mes i el que ve.
5: Exacte, seran en total 17 jornades de vaga convocades entre el 7 de maig i el 5 de juny amb 3 dies de vaga generals, tant a primària com a secundària, i dues més a cada territori.
4: Ai, no, home, no, quin patiment. Avui he dormit molt malament, eh?
1: Per què?
4: Perquè estem fent massa soroll.
1: I dale, fot-li amb els
4: professors i tot plegat, quan per fi havíem aconseguit la pau i l'harmonia, gràcies al govern de tothom...
1: Aviam, un moment.
4: Però sobretot al govern del PSC.
1: Sí, bueno...
4: Perquè és del PSC, eh?
1: Sí, és el seu eslògan, sí.
4: Els mestres ara la volen tirar per terra, és que...
6: No, perdoni, és que no estem en pau, estem pacificats, que no és el mateix. Si tu veus una caca trepitjada a la vorera, no penses que està en pau, penses que l'han trepitjat. S'entén això?
4: No l'he entès,
6: no. Quan veus un colom a terra... Diu, no penses, mira, està pacificat, no, l'han matat el colom o l'ha atropellat una moto...
4: Escolti, hi ha d'haver una manera de queixar-se sense molestar.
6: No queixar-se i no molestar?
4: Per exemple.
6: Aquesta la convenç, no?
4: Sí. Els sindicats que convoquen les vagues aquestes només volen molestar?
1: Sí.
4: Només volen dividir famílies? Sí. Famílies ara que en dia de vaga no sabran què fer avui, que hi ha vaga a l'escola Bressol.
1: Ja, però és que...
4: Tot ple de bebès abandonats.
1: No, abandonats, perquè ja serveis mínims.
4: Perquè no poden portar-los a l'escola, els pares treballen, és que clar...
1: Torno a dir, ja serveis mínims, perquè és una vaga en condicions, i una vaga el que no és, és una reunió de persones que no volen coses, sinó de persones que volen coses. No sé si s'ha entès gaire.
5: No, gràcies, Mariano Rajoy.
1: Ja m'enteneu. Estava parlant amb Jep, ara, perdoni.
4: Sí.
1: Sembla que algú no ha sentit mai a parlar de drets en aquest programa. Pot ser això?
4: Ja sabeu que no sóc ni de drets ni de no drets.
1: Sí, home, els meus collons. Sí,
4: ni dels uns ni dels altres.
6: Quina casualitat. Sempre que algú diu no sóc dels uns ni dels altres, acostuma a ser molt més dels uns que dels altres. Però, clar, com que està complexat, no ho diu,
4: A veure, calmem-nos tots una miqueta,
6: senyor,
4: sisplau.
6: Senyor, perdoneu una cosa. Tens
4: què tal?
6: Tens un piti.
4: Narcís, no...
6: No cal que tingui filtre, eh?
4: No. T'anava a dir que no tinc cap piti, ja ho saps, i no cal que m'ho demanis més, ja.
6: Bueno, és una tradició i s'ha de respectar.
4: Sí.
6: Sisplau, que estic molt trist, dona'm un piti.
4: Per què estàs trist?
6: Home, perquè més de 900 centres de primària i secundària no faran colònies i el govern i els sindicats no renuncien l'acord.
4: Aquí els mestres han dit que si no hi ha acord, adéu a les colònies, eh?
6: Les colònies i això...
4: Això sí que és una mesura de pressió, eh?
6: Han tocat un punt dèbil.
4: Home, això és una manera de posar-te els alumnes també de part teva, clar.
6: Bueno, els alumnes, al final, el que estem valorant és el nostre futur, i sense professors, doncs no hi ha futur, no? I sense tabac, tampoc, eh? Així que... Va, senyor, que l'escola ens ho ha fet escriure 900 vegades a la llibreta. No farem colònia si no arriba un acord digne, que tinc la mà cansada d'escriure. Però per sort...
4: Tens un punt andalús, avui, d'escriure.
6: Per ser de Girona...
1: Que tens contra els andalusos.
6: No seràs andalusos de Girona, no?
1: No seràs racista, mi.
4: No, però clar. Sí, podria ser primer que Richard Serra...
6: Sort
1: que s'acaba la temporada aquest divendres.
6: Bueno, que tinc la mà cansada, però bueno, per sort se fuma amb els peus. Va, que m'han deixat ben cardar, que no farem sortides ni colònies. I a mi m'agradava molt fer excursions. L'última va ser a la Garrotxa, vam fer...
4: Què veu anar a veure, la Garrotxa?
6: Bueno,
4: l'espai cràter?
6: Bueno...
4: Els volcans?
6: Sí, bueno, vaig veure volcans i fins i tot dinosaures. Però, dinosaures, perdona. Es diu dinosaures.
0: Dinosaures, sí.
7: On vas veure dinosaures?
6: Bueno, allà a la Garrotxa, però sí? Perquè em vaig quedar a l'abús després d'intoxicar-me bevent massa i...
7: Bevent massa què?
6: Danonino.
0: Danonino, sí.
6: Danonino amb sorpresa.
7: És el Kinder que vam sorprendre, eh?
6: Sí. Mig piti ni que sigui, profe.
0: Va, tira.
6: Mitja calaveta.
0: Deia que avui ha començat la vaga a les escoles Bressol.
8: Sí, vale, molt bé. Però una cosa, perdona que t'interrompi, prou de fer voltes en cercle. Jo us faig un resum del que passa aquí. Catalans, el PSC està intentant pessoitzar els sindicats majoritaris amb l'ajuda dels sindicats minoritaris espanyols. Mm. I ells s'hi avenen per espanyols i perquè així doncs, guanyen protagonisme de cara a les properes eleccions. I de retruc, doncs envien un missatge a Esquerra i companyia de si no voteu els pressupostos, sereu culpables de l'ensulciada. I una altra cosa us diré.
0: El què?
8: Ensulciada... la que tinc aquí penjada. I ja està, jo només volia afegir aquest petit tros de qualitat.
0: Sí, sí, molt, molta qualitat, sí.
9: Una cosa, però heu anunciat que sortia jo?
0: Sí. Justet anirà, professor.
10: Un minut de misteri.
9: Un minut de misteri.
0: Vagi a l'acudit. Directament.
9: Van tres persones.
0: No, home, si pot ser un acudit relacionat amb el tema que estàvem parlant.
9: Doncs van tres persones que es dediquen a l'educació.
0: Ah, sí, molt ben lligat.
9: Sí.
0: I caula del mig?
9: Que és precisament la del sindicat majoritari.
0: Si són tres, caula del mig no és acudit.
9: Una del sindicat majoritari i el sindicat minoritari. I caula del sindicat majoritari. Aquí és una barreja d'acudit i del programa Crims. Perquè aquí ha desaparegut una persona. Quina persona ha desaparegut? Doncs el sindicat majoritari, bueno, ho he de dir.
0: A veure,
9: on he de
0: parli del misteri més important de tots.
9: El misteri més important de tots és... Mbappé està lesionat.
0: Però què té a veure això amb la...
9: Però va aprofitar per marxar de vacances a Sardenya, amb la nòvia. Quan dic Sardenya no em refereixo al camp, al
7: nou Sardenya, que ara té gespa, per cert.
0: Hauria dit nou Sardenya, sí. Ningú ha pensat en el camp, jo crec.
9: Jo sí, perquè vinc de diversos universos, tots paral·lels, però jo estan en mi, jo estic en ells.
7: Entre ells, gràcia,
0: no? Escolti'm, Mbappé està lesionat.
9: Estaríem parlant de la lesió del misteri? Una misteriosa afectació que et deixa disfuncional? Tot el cos? No, tot el cos no és disfuncional. Hi ha una part molt concreta que funciona molt bé.
4: Sí, perquè s'han anat amb la modela,
0: Actriu, actriu.
4: Modela, perquè, escolti, el voldries tu, el cos de l'Ester Espósito,
10: Sí, no sabria què fer-ne.
9: La meva pregunta al misteri és Mbappé un centaure? Un futbolista de baixa, de pit cap amunt i empotrador de cintura cap avall?
0: Deixem-ho aquí, perquè no hi ha més temps. Ara tornem.
11: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
0: I què?
11: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
0: Oh.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
12: Contacta ara a l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
13: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
14: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
15: ¿De qué?
14: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
15: ¡Buah! Con ese colacao.
14: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
15: ¿Qué más quieres?
14: Más mañana es así.
16: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
17: Què et sembla aquesta casa per robar?
18: A veure qui posa allà. Movistar, Prosegur, Alarmes.
17: D'acord. Aleshores, res.
19: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, Prosegur, Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, Prosegur, Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
20: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
2: Puja l'emoció.
21: Baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
22: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
21: I finançament fins a 12 mesos.
22: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
23: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
24: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
25: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
24: Thank you!
23: Per aquí, sisplau!
26: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
27: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
28: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món,